0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 9 de juliol i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats recordarem com hem de reaccionar davant d'un incendi forestal. Li preguntarem a Roger Llinàs, que és cap del parc de bombers en Rubí, Sant Cugat. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana, avui penant a analitzar les crítiques de Feijó a l'absentisme laboral i l'escenari de futur dels incendis extrems. A partir de les 5 coneixerem el terrassenc Miquel López, emprenedor i empresari. Continuarem destacant el patrimoni natural i històric que envolta Castellar del Vallès en risc per l'incendi de Sentmenat. Ho farem amb Aleix Scott, vicepresident del Centre Excursionista de Castellar. I acabarem amb cultura per parlar-vos de l'obra teatral La Truita, que arriba al Poliorama, i ho farem amb l'actor pretenc Arnau Puig. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrim per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa farà una prova pilot a partir del mes de setembre per avaluar la viabilitat de perllongar la línia L12 d'autobusos al final del carrer de Mussol del barri de Can Palet de Vistalegre. Es va explicar en una reunió mantinguda amb els membres de l'Associació de Veïns d'aquest barri i la trobada va servir per abordar les necessitats del veïnat en matèria de mobilitat, neteja, manteniment i equipaments. A més, es va fer seguiment de les millores implementades recentment al barri. Entre les principals destaca la regularització de la línia d'autobús L12, la implantació del sistema de contenidors de càrrega lateral i l'aprovació del projecte d'execució de millores a les escales entre els carrers de l'Estornell i de la Losa, així com la remodelació de la pèrgola de la plaça de la Pau. Altres actuacions a aquest barri per part de l'Ajuntament inclouen les millores fetes al bar del Casal Cívic, on també s'han instal·lat sistemes de refrigeració mòbil per a l'estiu i davant del qual s'ha habilitat un pas elevat per garantir la seguretat dels vianants a la zona. D'altra banda, recentment també s'han reparat les pistes de petanca i s'han dut a terme tasques de manteniment i de reforç de les franges de baixa combustibilitat en el marc dels treballs de prevenció d'incendis forestals programats pel consistori agarenc.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Els Mossos d'Esquadra investiguen diversos trets aquesta nit a la Creu Alta. Els fets haurien tingut lloc a l'altura del número 111 de la carretera de Prats, molt a prop de la plaça de la Creu Alta, pels vols de 11:45 de la nit. Va ser llavors quan la policia municipal va rebre un avís per part de veïns de la zona que denunciaven haver sentit alguns trets a l'aire. A més de la policia municipal, fins al lloc dels fets també s'hi van desplaçar algunes patrulles dels Mossos d'Esquadra que van fer una primera inspecció a la zona. Els agents van acabar identificant tres persones que podrien tenir relació amb els fets. A més, en el punt on van tenir lloc l'incident, també es va localitzar una arma de foc abandonada que ha quedat intervinguda per la seva anàlisi, així com diverses restes de projectil. Així mateix, la inspecció ocular va permetre detectar diversos forats compatibles amb impactes de projectil en almenys una persiana i a la façana d'alguns domicilis del barri Tallaret. Malgrat aquests danys materials, no consta que cap persona hagi resultat ferida. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació i ara centren els seus esforços en poder determinar l'autoria dels trets i esclarir el context en què es va produir. De moment, no hi ha cap persona detinguda en relació a l'incident.
0: Gràcies, Anna. I ara seguim des del litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Oferir creacions cinematogràfiques inèdites amb el focus en el món de l'esport és un dels valors afegits del Festival de Curtmetratges Filmets de Badalona, que organitza aquesta casa, Badalona Comunicació, i això és possible en part gràcies a la col·laboració entre el Festival Badaloní i la Fundació Barcelona Olímpica, que avui han renovat el seu compromís. Ho han fet a la seu de la Fundació, on es troba el Museu Olímpic i de l'Esport, gran homenatge a l'esdeveniment que va revolucionar Barcelona l'any 92. Des que la Fundació Barcelona Olímpica va engegar el BSN Esports Film Festival, ara fa 17 anys, ha col·laborat amb el Festival Filmets per compartir els millors curts del cinema esportiu. Francesc Terrón és el director de la Fundació Barcelona Olímpica i Agustí Rodríguez, conseller delegat de Badalona Comunicació.
4: Filmets és el festival gros en quant a la temàtica dels curts. Per tant, ens ajudem mútuament, entre altres coses, fent la sessió Filmets en forma. Això ens retroalimentem. Nosaltres sabem que produccions nostres poden anar en aquesta sessió.
5: Podeu oferir aquelles coses, diguem, de format esportiu que probablement no arriben al gran públic a través dels mitjans tradicionals i el poder oferir als nostres espectadors un material inèdit.
3: El Festival Filmets ofereix cada any una selecció dels millors curts de temàtica esportiva en un espai específic, la secció En Forma.
0: Gràcies, Martí. Des del Prat ara ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. Un any més, el Prat es prepara per celebrar una nova edició del Sampollín, aquesta barreja entre els Sanfermins i el tan tradicional pollo del Prat, dels Diables del Prat, la figura de foc. Avui, dijous 9 de juliol, es dona el tret de sortida a 4 dies de xupinazos, encierros, ofrenes a Sampollín, cercaviles, activitats infantils i molta música i, sobretot, festa. A les 7 de la tarda arrenca la novena ruta del Pincho Sampollín amb la traca d'inici de festes, que serà amenitzada per la xaranga Xarangarín. Després de passar per restaurants com el Rústic Dolmer i el Cortijo, a la plaça de Joan Salvà Papasseit finalitzarà el primer dels 4 dies de Sampollín amb una sessió de música en directe a càrrec de DJ Anòmala, fins les 11 de la nit. Una forma refrescant de passar aquests dies tan calorosos al Prat, que recordem, ahir va també batre rècord històric aquí, la temperatura que va superar els 37 graus i mig.
0: Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. L'incendi forestal de Sant Manat manté des de dilluns amb l'aire al cor els castellarencs i les castellarenques. En principi, tot i que dimecres al migdia es va arribar al pic màxim d'altes temperatures i de baixes humitats relatives, finalment els bombers el van donar per estabilitzat ahir a la nit. A més, la bona evolució dels altres incendis forestals va permetre concentrar més mitjans que han permès avançar en les tasques d'extinció amb l'objectiu, justament, de poder-lo estabilitzar. En total, i segons els càlculs provisionals dels agents rurals, l'incendi ja afecta 218 hectàrees. Ara bé, que l'incendi n'estigui estabilitzant vol dir que és dins del mateix perímetre, però encara no està ni extingit ni controlat, cosa que encara podria costar hores i fins i tot dies. En aquests moments hi continuen treballant 150 efectius amb 19 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. L'objectiu principal és controlar possibles focus secundaris. Pel que fa a la investigació de les causes, el cos operatiu manté l'incendi de Sant Manat en fase d'investigació. Però testimonis directes dels primers moments de l'incendi, entre ells els bombers voluntaris de Castellà, apunten que les flames haurien començat per una màquina agrícola que es va incendiar en un camp de conreu.
0: Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat, avui de la mà de Martí González. Bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Els serveis tècnics de l'Ajuntament han detectat aquesta setmana el trencament parcial d'una branca del Pi d'en Xandri, un dels emblemes de Sant Cugat, durant les tasques de seguiment de l'arbre. Segons la primera valoració tècnica, el trencament és conseqüència d'una combinació de factors, les seves dimensions i pes, la posició gairebé horitzontal, el moviment provocat pel vent i els efectes de l'estrès hídric que afecten en general els boscos de Catalunya. La branca afectada és més petita que la que es va fracturar l'any passat i no s'ha després completament gràcies al sistema de suport instal·lat. Això ha evitat que caigués a terra i permet mantenir la situació controlada fins que es pugui retirar amb totes les garanties de seguretat. Aquesta branca, de fet, ja havia estat identificada l'any passat com una de les més delicades de l'arbre. A més, cal tenir en compte que la caiguda de la gran branca de l'agost passat va modificar l'equilibri natural de l'arbre, fent que altres branques haguessin de suportar més pes i més tensions. Tan aviat com el nivell de risc d'incendi forestal permeti treballar amb seguretat, es procedirà a retirar la branca i es farà una nova revisió de l'estat general del Pi i dels sistemes de suport instal·lats. El Pi d'en Xandri continuarà sota seguiment tècnic continuat per preservar aquest arbre emblemàtic del municipi.
9: A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
0: Malauradament, l'actualitat a casa nostra ve marcada pels incendis que s'estan produint en aquesta primera part de l'estiu. Avui ens centrarem en els incendis forestals. Què hem de fer si el foc és a prop de casa nostra? Com hem d'actuar si ens sorprèn conduint o bé si ens enganxa caminant pel bosc? Doncs per resoldre tots aquests dubtes, avui ens acompanya Roger Llinàs, cap del Parc de Bombers Rubí Sant Cugat. Com han canviat els incendis forestals a casa nostra en els últims anys, pel que fa a intensitat, velocitat, comportament del foc? No? S'ha parlat d'aquests incendis de sisena generació?
10: Sisena generació, Si estem en aquesta ara. Esperem que sigui l'última, però... Però bé, la cosa no pinta bé. Aviam, l'entorn ha canviat moltíssim. En els darrers 30-40 anys ha canviat moltíssim. De fet, hauríem de tirar una miqueta més enrere encara i tot per veure una miqueta l'arrel del problema. No? L'arrel del problema ha estat, per una banda, l'abandó forestal, l'abandó rural del tema de l'agricultura. Catalunya era un mosaic agrícola forestal, com un tauler d'escacs, per fer-nos una idea, en la qual doncs, hi havia zones conreades i zones boscoses, i llavors doncs, un foc arribava doncs, fins al següent camp, del camp ja no passava. No? I a més tenies que les masses arbrades, les zones arbrades, estaven explotades, perquè tothom tenia una llar de foc i tothom tenia una cuina que anava amb llenya, amb la qual cosa el bosc era net, no hi havia sotaboscs, hi havia una ventada i que hi havia un arbre, de seguida anava la gent, el tallava, se l'enduia, feia llenya i se l'enduia. Hi havia es treia un rendiment del bosc, amb la qual cosa doncs, era una activitat sostenible, econòmicament sostenible, que era favorable, i llavors doncs, bueno, el bosc estava net i a més hi havia molt conreu. Què ha passat? Doncs ha passat que s'ha abandonat el bosc, el bosc no s'explota, el bosc està molt carregat, té moltíssima massa forestal, moltíssim combustible per metre cúbic, i a més aquells conreus que hi havia a zones que ara són boscoses s'han abandonat i el bosc les ha envaït, no? Jo sempre poso el mateix exemple, com a Sant Cugatenc de Pro, jo me recordo que estava en un bar que hi havia a la plaça Barcelona, hi havia unes fotografies fantàstiques sobre el camí de Sant Cugat a Sant Medí a principis de del segle XX, i era, hi havia moltíssims camps, o sigui, els camps arribaven a Can Borrell i seguien de Can Borrell a Sant Medí, hi havia vinyes, hi havia el que vulguis. Avui dia seria un escàndol si diem que toquem un arbre d'allà, però realment estem realment equivocats perquè ara tenim masses arbrades contínues de milers i milers d'hectàrees que a més estan abandonades, que tenim la llenya de les nevades i de les ventades de fa 5-10 anys encara està allà perquè recollir. Ningú ho ha explotat, i allà tenim una quantitat de... O sigui, el bosc és impenetrable, tu intentes sortir-te del camí, no surts del camí, és impossible. I si això hi afegim el canvi climàtic, que és una evidència que qui la neguis perquè no la vol veure, doncs tenim ja el sopar a taula, ja tenim la taula parada, tenim una situació en la qual doncs estem en una situació de risc extrem, amb uns incendis que es comporten de manera molt violenta, que són capaços de progressar a velocitats, el que diem, molt per damunt de la capacitat d'extinció, i llavors doncs, bueno, estem en un entorn, en una situació que és realment complicada, realment complicada.
0: I quins diries que són els errors més habituals per part de la ciutadania quan hi ha un incendi forestal?
10: El primer error és ser-hi, no? O sigui, de fet, hauríem de ser molt conscients de quan estem en situació de risc forestal, evitar anar al bosc no seria una mala opció. I si hi anem, tenir molt clar per on entrarem, per on sortirem, i estar molt atents, perquè un incendi forestal ens pot sorprendre. Estar al bosc ens pot sorprendre. Però bé, tampoc podem deixar de viure. Llavors, doncs, l'error més habitual és pensar que serem capaços de fugir d'un incendi que ens sorprengui. Aquesta és un error bastant de base. El foc forestal hem de tenir molt clar que és capaç d'avançar molt més de pressa que una persona corrent, molt més de pressa en un moment determinat, i per tant hem de tenir molt clar què és el que farem. Llavors, errors molt habituals, estar en una edificació i fugir, l'edificació és la teva assegurança. Estar en una casa, suposo que volies entrar-hi una miqueta més endavant.
0: Sí, entrem en el detall.
10: L'equació confinament, això és una de les veritats absolutes, no? Vull dir que no hi ha discussió. O sortir del cotxe, per exemple, o sigui, estar dintre un cotxe i sortir del cotxe, o utilitzar el cotxe per intentar fugir d'una situació d'incendi. Això són errors molt habituals, ara hi entrarem més a poquet.
0: Ens trobem, per exemple, a Sant Cugat i a zones com la Floresta, com les Planes, Sol i Aire, on hi viuen veïns, estan a prop, enmig de la massa forestal. Són conscients del risc que això comporta?
10: Que
0: estan preparats?
10: Sí, bueno, a veure...
0: Són dues preguntes.
10: Anem a pam, sí. Jo crec que la gent cada vegada està més conscienciada. Crec que s'està fent bona campanya per part de l'administració de quina és la situació. Preparats no ho estem, no podem estar-ho. No podem estar, el ciutadà no pot estar preparat per això, i el que ha de ser és coneixedor. Coneixedor de quina ha de ser la seva actuació, de què ha de fer davant d'una situació d'incendi. Aturar l'incendi, ja et dic, cada vegada ens estem trobant amb que cossos molt potents, bombers de la Generalitat té molt muscle, és un cos de bombers que, ja ho hem comentat alguna vegada, funciona amb xarxa, tots els parcs de Catalunya som del mateix cos de bombers, tenim una capacitat d'ajuntar mitjans que és, pràcticament no té comparació a cap altre cos d'Europa, no hauries d'anar probablement als Estats Units per tenir la capacitat d'ajuntar recursos que tenim aquí a Catalunya, no? Però tot i així els focs a vegades se'ns escapen, però no és perquè no li posem ganes, és perquè quan la natura tira, i els focs moltes vegades s'escapen, com he dit abans, s'escapen de la capacitat d'extinció, no? Llavors, doncs, una miqueta el tema és aquest, que estem en un entorn molt complicat. La gent és coneixedora, ho sap, però sobretot no caiguem en el parany de pensar-nos que amb una manegueta de jardí perdrem un foc forestal ni coses d'aquestes. Hem d'anar molt més enllà.
0: Però llavors, quines mesures bàsiques d'autoprotecció haurien de contemplar?
10: Val, aquí entrem, diguéssim, en diferents àmbits de responsabilitat. La primera responsabilitat la té l'administració. L'administració ha de garantir que, administració parlo a nivell de Generalitat, parlo a nivell d'ajuntaments, etcètera, no? Han de garantir la idoneïtat de les vies d'accés i evacuació, tant perquè puguem arribar nosaltres als diferents llocs de les masses arbrades, com perquè la gent pugui sortir de les urbanitzacions. Mm-hmm. Les pistes han d'estar condicionades, ha de ser possible que ens creuem dos camions de bombers en vies principals, el que diem les pistes, nosaltres les cataloguem per categories, doncs els accessos a les urbanitzacions i les fugides, les possibles vies d'evacuació, han de garantir la possibilitat de creuar dos vehicles de bombers. Hem de tenir les franges perimetrals de les urbanitzacions. S'ha de reconèixer que hi ha moltes administracions que estan fent molt bona feina amb això. És a dir, una urbanització no pots tenir els arbres entrant a les branques per les finestres, has de tenir franges netes perquè el foc, quan arribi a l'urbanització, baixi d'intensitat. Per tant, hi ha una feina important d'adequació de camins i de manteniment, creació i manteniment de franges perimetrals al voltant de les urbanitzacions, etc. Això seria la responsabilitat de l'administració. I després, a nivell personal, també podem fer moltíssimes coses. Si jo acumulo la llenya a la porta de casa, hi ha un incendi, es cremarà la llenya i la casa té moltes més probabilitats de cremar. Si tinc la parcel·la amb molta brossa i amb molts arbustos i per moltes franges perimetrals que facin els ajuntaments o qui sigui, doncs la meva parcel·la cremarà. Per tant, he de treure el combustible, mirar el combustible, em refereixo sobretot a la vegetació, però també altres tipus de combustible, és a dir, segons el que posem en el nostre jardí, doncs el nostre jardí cremarà més o cremarà menys, i hem de ser conscients. Està clar que la llenya és més còmode tenir-la al costat de la porta que no pas amb un cobert a 10 metres o 15 metres de la porta. Però si un dia crema aquella llenya, tindrem un problema si està de tocada a la porta de casa. No? Una miqueta també la nostra responsabilitat com a propietaris. Hem de ser conscients que viure al bosc té enormes riscos. Avantatges i enormes uh-huh. riscos. El que pretengui viure al mig del bosc sense acceptar els riscos que això comporta s'està enganyant a ell mateix, no? Llavors això seria un error. És com moltes vegades la gent que viu en urbanitzacions molt allunyades que estan, oh, que bé que he vist que aquí sí, bueno, però aquí una ambulància triga 20 minuts a arribar o 25 minuts a arribar. Que ho sàpigues, que si un dia tens un infart l'ambulància trigarà 20 minuts a arribar. N'has de ser conscient. El problema és que fem les coses i després és que arribem amb un camió de bombers. Un camió de bombers a dalt d'una urbanització, segons i com sigui el camí, doncs trigues i et diu, oh, és que heu trigat molt. És que vostè és conscient d'on viu? Hem de ser conscients per bé i per mal. Per bé i per mal. Estàs fantàstic, estàs estupendo, estàs en plena natura, però quan les coses van mal dades també has de ser conscient de quines són les mesures d'autoprotecció que has de prendre. Perquè a més les ajudes trigaran una miqueta més que si estàs doncs, al carrer Major de Sant Cugat.
0: No? Estem en aquest context forestal, en el cas que hi ha un incendi i s'està acostant a casa, què hem de fer? Evacuar, confinar-nos... Què és important si nosaltres som a casa i què no hem de fer?
10: El primer que hem de fer és intentar posar-nos en contacte amb el que serien les autoritats i per això mitjans com la ràdio juguen un paper fonamental. Normalment la via de comunicació d'emergències més eficaç són les ràdios municipals. Nosaltres hem fet molta promoció perquè l'Ajuntament us truca a vosaltres, us diu les consignes que heu de donar i llavors és realment un mitjà molt eficaç. I llavors estar atents a quines són les instruccions. Si no rebem instruccions, si tenim un incendi que se'ns està apropant, hem de ser molt conscients de que hem de ser capaços de fugir del tot. És a dir, si jo surto de la floresta he de ser capaç d'arribar a Sant Cugat. Si no tinc clar que arribaré a Sant Cugat, no surto de la floresta. Val? Llavors, com ho puc saber, això? Bueno, depèn de la virulència, de com ho vegi, i si tinc la menor dubte, em quedo confinat a casa meva. És molt més segur. És a dir, si no hi ha unes instruccions clares d'evacuació, millor no evacuar. El confinament és molt més segur. A més, aquí tenim la boníssima costum de construir en pedra, i tot i que les cases tenen part de fusta, les cobertes, tal i qual, i hi ha elements que cremen, les persianes, etc etc, una casa aguantarà perfectament l'impacte d'un front de foc. No hi haurà cap problema. Nosaltres estarem a dintre de casa i el foc ens passarà pel damunt en 3, 4 minuts, 5 minuts, és el que triga un front de foc a passar a escombrar una zona. Si nosaltres estem dintre de casa, sobreviurem, sens dubte. Llavors, perquè la casa no cremarà en un primer moment. La gent a vegades ens diu, home, però és que jo he mirat per la tele un incendi i han cremat cases. Sí, però no quan passava el front de foc. Han cremat després, perquè ha passat el front de foc, ha encès la llenya, ha encès les persianes, ha trencat un vidre, ha encès les cortines, i llavors, doncs, quan ja el foc havia passat, el foc ha entrat a l'interior de la vivenda i l'ha destruïda. Però no ha cremat en el moment en què passava. En el moment en què passava no hi ha lloc més segur que casa teva. Si tu estàs a casa teva i et sorprèn un incendi, queda't a casa teva. Què podem fer per estar més segurs? Doncs baixar persianes, tancar portes, posar allò de les tovalloles mullades si veiem que entra fum, allunyar-nos al màxim de finestres, de balcons, de portes, posar-nos a la zona, diguéssim, més interior de la vivenda, el més allunyats possible de l'exterior. Però no tinguem la menor dubte de que sobreviurem al pas del foc sense problemes. A l'error més habitual, fugir a última hora. És a dir, veiem el foc que arriba i llavors ens entra la por. Diem, no, jo em quedaré aquí perquè no m'han dit que evacuï i em quedo a casa, seré obedient. Llavors arriba el moment en què el foc comença a apretar, el comences a sentir, un foc forestal que tira fa molt soroll, i comences a sentir aquell front de foc que ve, i llavors és quan ens entra el pànic, i llavors agafem i diem, no, marxem. Aquest és el pitjor error, l'error definitiu. Entrem en el cotxe i sortim amb el cotxe. No només posem traves a que arribin els cotxes d'emergència, bombers, etc., sinó que molt probablement, si ens sorprèn el foc dintre el cotxe, ens sortirem de via, quedarem al camí, en un racó del camí, llavors cometrem el següent error, que és que començarem a notar calor dintre el cotxe i sortirem del cotxe, i llavors doncs, ja tenim el còctel perfecte pel desastre. No? De fet, penso que ja ho havíem comentat en alguna de les ocasions que he vingut, l'incendi d'allà de la Segarra d'aquest any, el que vam tenir a començaments d'estiu, les dues persones que van morir va ser exactament això. On estava en una granja, va avisar a l'amo de la granja, escolta'm que tinc molta por, l'amo de la granja va agafar el cotxe, va anar fins a la granja, primer error, el que li havia d'haver dit és queda't aquí, no et moguis, doncs no, se'n va anar cap allà, assumint un risc evident d'anar fins a la granja, i quan van arribar a la granja, en lloc de dir, bueno, va, doncs ja que estem a la granja tots dos, doncs ens quedem els dos a la granja. No, van agafar el cotxe i van sortir de la granja, van intentar fugir. El foc els va enganxar, van sortir del cotxe, i aquí es va acabar la història, dissortadament. És un error molt habitual que, sobretot, no hem de cometre.
0: Si ens trobem, clar, és que les situacions podríem dir que són bastant similars. Parlem dels cotxes. Si ens troba, seria igual que si està a prop de casa el foc, és a dir, el cotxe també ens pot protegir si ens troba un... quines circumstàncies
10: el cotxe, evidentment, valorar? A vegades la gent diu, és que està dintre un cotxe és pitjor que està fora el cotxe. No, això és... això no. O sigui, estar dintre d'un cotxe amb un incendi forestal, estar en una pista i que passi el foc, mala peça al taler, no anem bé. Però si no tinc el cotxe, llavors és que no tinc cap protecció. És a dir, tinc probabilitats amb un front de foc que passa fort per una pista i jo vaig amb un cotxe, tinc probabilitats de sortir-ne en vida si estic dintre del cotxe? Poquetes. Però tinc una opció. Però és que si estic fora del cotxe no en tinc cap. La cosa va pitjor. Si estic a casa meva, estic molt bé. Si estic dintre d'un cotxe, estic malament. I si estic fora del cotxe, estic fatal. Perquè, clar, alguna cosa ha d'haver-hi entre jo i el foc. El foc arriba. Si jo tinc una paret de totxos entre el foc i jo, anem bé. Si tinc un cotxe, bueno, no anem gens bé, però bueno. Però és que si no hi ha res, no hi ha res. Llavors el foc m'escombrarà de seguida. Llavors, per sobreviure a l'interior d'un foc de cotxe també s'ha de tenir molt clar que no has de sortir del cotxe sota cap concepte, que t'has d'estirar la part més baixa, que t'has d'intentar tapar amb la roba que portis, que quan hagi passat el front de foc hauràs de sortir del cotxe perquè el cotxe cremarà segur. Quan hagi passat el front de foc, al minut, dos minuts, el cotxe cremarà. És mala peça al taler, però si saps molt, molt bé el que has de fer, a lo millor te'n surts. Però jo no li recomano a ningú l'experiència. De fet, nosaltres, ara això ja els hi expliquem als bombers joves i flipen, però als anys 80-90 acabàvem sota el camió moltes vegades, ens passava el front de foc per sobre el camió i avisàvem, escolta'm, i sobrevivíem sota el camió. Vull dir, avui dia tenim molt més anàlisi de l'incendi, anem molt més dirigits, avui estem parlant, estem en un incendi i estem parlant amb un analista que està en una central aquí a Bellaterra, nosaltres estem a Terres de l'Ebre, i ens està dient a la propera carena, deixa passar el foc perquè no tens possibilitat, perquè està totalment alineat, ataca'l per aquí, ataca'l per allà. Vull dir, anem molt més guiats que no pas abans. Abans era tira, i quan ja no podies més, pues, et foties sota el camió i el fot que et passava per sobre. I sobrevivíem, a mi m'havia passat unes quantes vegades, i sobrevivíem. Però havies de tenir-ho molt clar, si no ho tenies molt clar, malament.
0: Roger, algun altre consell que puguis donar abans d'acabar?
10: Bueno, jo l'únic, el consell més important és consciència de la situació. Hem de ser conscients de que la situació dels focs de bosc és molt dolenta, que no té visos d'anar millor, que podem passar anys i anys sense que tinguem un incendi molt greu a casa nostra, i això ens pot fer baixar les defenses, però que la taula està parada i que en qualsevol moment pot haver-hi un incendi catastròfic a la nostra zona. De fet, ja no hi ha anys en els quals no tenim incendis catastròfics. N'hi ha, cada any n'hi ha, i li toca a un o li toca a un altre, a una part del país. Aquest any, per exemple, a Catalunya ens n'hem sortit prou bé. A Catalunya tenim una gran capacitat de primera intervenció, de ser molt contundents a la primera hora de l'incendi. Això fa que molts incendis que progressarien doncs no progressin. Però fixeu-vos el que ha passat a la resta d'Espanya aquest any. Ha estat un absolut desastre. I aquesta serà la tònica i cap a qui anem. Llavors, consciència de la situació. I tenir molt clar, sobretot, aquesta idea que dèiem de que davant, si jo visc en una zona d'interfície forestal urbana, davant d'un incendi que s'aproxima, el més segur que puc fer és quedar-me a l'interior de casa meva. Això és la frase de resum avui hauria de ser aquesta.
0: Aquest és l'ABC. Roger Llinàs, cap del parc de bombers de Rubí Sant Cugat, moltíssimes gràcies.
9: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: 5 de la tarda i és temps per obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes. Avui la compartim amb en Xavier Soley, que és director de la residència de gent gran de Santa Coloma, i el tenim a Badalona. Xavier, bona tarda.
1: Bona tarda i molta calor.
0: I, home, faltaria més. Qui digui que té fred és que, bueno, no sé,

0: del senyor Feijó, que ha titllat de càncer l'absentisme laboral i ha criticat els convenis que igualen el sou durant la baixa. I ha dit que, bueno, que fins i tot ell farà una proposta, governi o no governi, no sabem. Uf, són interessants, però no sé si li donarà temps al Josep. Jo m'agradaria d'entrada preguntar-vos per la vostra opinió sobre com qualificaríeu vosaltres aquestes declaracions del senyor Feijó, que ha posat tot l'absentisme dins del mateix sac.
1: Qui comença?
0: Vinga, el Xavier.
2: Doncs, a veure, com sempre, jo crec que les declaracions del senyor Feijó ja ens té acostumats una mica, que d'alguna manera sempre acaba ficant la pota. I quan és un tema que segurament potser pot haver-hi un fons de raó i de justificació, no dic pas que no, i potser això n'hem de parlar, però després aquestes comparatives que fa i no i tan genèriques, això després aquí, ojo, anem al tanto, no fiquem la pota, no podem comparar-ho, a més, amb un càncer, precisament una malaltia que coi, si té una justificació, una baixa, és quan hi ha malalties greus, i aquesta és absolutament més que justificada, i per tant aquesta no hauria de ser penalitzada en cap moment. O sigui, hem posat l'exemple pitjor que podríem posar per tractar un tema que sí que és veritat, que sí que és veritat, que és un problema creixent, no només en el sector privat empresarial, sinó també en el sector públic, l'increment que hi ha d'absentisme laboral. Ara bé, aquí, quan parlem d'absentisme laboral, com que ho posem tot en el mateix sac, ja tant parlem o interpretem, posem els percentatges dels índexs de l'absentisme laboral, tant si estem parlant de baixes mèdiques justificades, com de permisos, llicències o indisposicions, o un tema d'absentisme que d'alguna forma no estaria justificat, o que es barregen masses coses. Per tant, aquí també caldria, des del meu parer, hi ha un problema, i això, doncs, escolta'm, qui digui que no, en àmbit empresarial no hi ha un problema amb el tema de les baixes, hi és. Que s'estan donant en molts casos algunes baixes massa alegrement, segurament. Ara, també és veritat que quan es posa el dit i es busca una mica, es busca les pessicolles d'algú, igual amb aquella persona o aquell treballador que doncs resulta que s'imposa un expedient per veure que resulta que aquella baixa està més que justificada. Per tant, s'ha d'anar al tanto. Hi ha un altre tema també amb això de les baixes i les baixes mèdiques, per exemple, que moltes vegades aquestes baixes mèdiques s'allarguen. El problema és que, no és que es donin, és que s'allarguin en excés. I el temps d'allargar aquesta baixa mèdica no és tan vegades problema o conseqüència de l'actitud o comportament del treballador, sinó també de que aquest treballador igual està esperant unes proves que s'han de fer, unes proves diagnòstiques, etcètera, que això fa que se li allargui aquella baixa i que li digui, no, escolti, fins que vostè no tingui això, vostè no s'incorpora. Per tant, clar, també és veritat que no podem fer recaure només el problema per exemple, que les baixes mèdiques, primer, que algunes vegades donen molta facilitat. Sí, d'acord. Hi ha treballadors que et diuen, escolti, miri, jo, no sé què, tinc aquest problema, he tingut aquest problema d'una trifulca a la feina, escolta, demà m'agafaré la baixa. I ja t'anuncien que demà s'aniran a buscar la baixa. Bueno, aquestes baixes són unes baixes molt qüestionables. N'hi ha baixes que no són en absolut qüestionables.
0: Vinga, fem una ronda una mica més ràpida.
1: Sí,
0: ho dic perquè,
1: parlar,
0: si no, no ens quedarà temps per tractar l'altre tema.
3: La meva opinió és que aquest senyor no està preparat per governar. Aquest home és una calamitat, no? Quan el corregeix l'Aznar, el corregeix la senyora Ayuso, i quan no, els seus dient, no, és que no he volgut dir això. I ell ha explicat abans que no es poden barrejar tots els conceptes d'absentisme, eh? Una cosa és maternitat, una altra cosa és baixar per la malaltia, una altra cosa és un enterrament, una altra cosa, etc. A més, no és cert que es cobri el 100% des del primer dia. Es cobra el 75% a partir del quart dia, uns 15 dies ho paga una part de l'empresari i una part de la societat social, i a partir del dia 19, no sé què, ho paga tot la societat social. Vale? Ja sigui malaltia o accident laboral i tal. Els que cobren 100% és aquelles empreses que ho tenen pactat, o aquells convenis que ho tenen pactat. Jo, l'empresa on treballava d'automoció, l'any 92, primer que ho va provar i després va consolidar, van pactar que complementava l'empresa el 100% el primer dia. Però la vegada que pactàvem això, pactàvem mecanismes per evitar que es disparés l'absentisme. I a més, quan s'aconseguia això, era a canvi també de contrapartides, perquè en un conveni hi ha un toma i daca. Tu pactes millorar la productivitat o millorar la qualitat, pim-pam, per tant, hi ha unes contrapartides, no és un pagament, diguem-ne, graciós, no? Això d'una banda. Després hi ha l'altra qüestió. Bueno,

0: baixes. Hi ha un element que diu, ara parlo una miqueta per boca d'asno, però hi ha un element que diuen que està augmentant des del Covid, que és els trastorns mentals. Bueno, en aquestes malalties els metges no us volen enganxar els dits. No, com un altre, tu tens un constipat, la setmana que ve a treballar. Jo me recordo que vaig agafar una baixa per estrès l'últim any de treballar perquè feia la feina de tres i tal, i escolta, si jo hagués volgut hagués estat 4 mesos de baixa. Vas estar 15, perquè no en sabia estar a casa, però tal. Vull dir que, clar, a veure, com deia abans, a veure, vale, és un problema o és un fet problemàtic, analitzem-lo, però no podem dir bestieses.
1: Clar que també s'ha d'abordar. Josep?
2: Jo crec que el senyor Feijóo no és un polític d'estat. Si ell es pensa que té alguna mínima possibilitat d'arribar tard o d'hora, possiblement, i de ben segur, més tard que no pas d'hora, possiblement mai, a presidir el govern espanyol, el que s'hauria de plantejar és no anar fent declaracions en plan gairebé, entre cometes, terrorista. Aquest senyor, vull dir, el que hauria de valorar, sempre professa un respecte i es plega, s'agenolla davant de la gran patronal, i tal com deien molt bé ara al darrere dels contertulians, vull dir, hi han sorgit últimament, arran dels canvis socials que hi ha, i la pandèmia i moltes altres coses, una sèrie de patologies de caire mental que són molt difícils de valorar. Però posar i utilitzar el terme del càncer, que és una paraula que fins i tot fa por a vegades al poder-la pronunciar per generalitzar i posar tothom en el mateix sac, en uns moments en els que s'acaben de fer públiques unes enquestes per diferents mitjans, diumenge passat començava La Vanguardia anticipant els possibles i pròxims resultats electorals a nivell autonòmic, a nivell nacional, el que hauria de plantejar-se és fer un pas al costat i probablement buscar alguna altra persona que el pogués substituir per mirar d'abanderar un lideratge i millorar el tema. Darrera pregunta, i aquí ho deixo. Quina és l'experiència laboral i productiva realment del senyor Feijóo i de molts polítics a la contribució i a l'elevació del PIB espanyol? Declaracions, però tancar rodes de premsa que facin una nota de premsa que la reparteixin, no cal quan hi ha incendis que en surti la consellera, el president i Déu i sa mare, perdó. No ho sé. Molt desafortunat, el trobo. Molt desafortunat.
1: Bé, són declaracions que de fet, les fan una trobada amb el cercle d'empresaris bascos i davant dels quals el mateix Feijóo es va comprometre a presentar abans de les pròximes eleccions una estratègia per millorar les condicions estructurals de les empreses. Partint de la base, doncs, que hi ha una part de les baixes que són fraudulentes, per dir-ho d'alguna manera. De quina forma penseu vosaltres que es podria combatre i millorar aquest absentisme?
0: Bé, jo puc dir, per experiència de la meva empresa, que vam arribar a ser 1.500, es va estabilitzar 1.100, 1.200, l'absentisme, si era alt, era per culpa, a causa d'un 5% de la plantilla. Sempre els mateixos. Hi ha un 5% que li posava molta jeta. Bueno, com ho solucionarà? Ara, has de fer pagar l'altre 95% per culpa d'aquest 5%? Has d'anul·lar el 100% des del primer dia que el tens negociat i tens pactats mecanismes perquè no es dispari, perquè hi ha un 5% que li fot jeta? Va, aquest és un tema. No? Llavors, bueno, a veure, constantment es negocien convenis i els convenis, escolta, no són inflexibles ni rígids. Es negocien els problemes que hi ha a l'empresa o en el sector. I aquest tema és un tema que els empresaris...
1: Però aquest 5%, Jordi, és sancionable?
0: No, perquè no. Li posen jeta, però clar, portaran la baixa mèdica... Clar, no.
1: Xavier.
3: Sí, no, no, això que dius és cert. Els problemes... aquest gran, és un gran problema, però moltes vegades està generat per un col·lectiu molt baix i molt reincident, no? Jo, per exemple, en aquest moment, doncs, en l'àmbit residencial, la residència on t'estic, jo ja sé perfectament que quan arriba divendres, ja de cara al dissabte i el diumenge, doncs ja tindré un X nombre de persones, i algunes vegades no m'equivoco en saber que aquesta segurament, o aquest segurament serà el que em trucarà dient ai, ai, ai, ui, ui, ui, que m'ha agafat una indisposició i que no sé què. Doncs aquests ja hi comptes. Hi ha persones amb què ja pràcticament hi comptes. Clar, en canvi, tens el gran percentatge, el gran nombre de persones que es preocupen, lògicament, i ostres, i per anar a la feina, o es preocupen per si han de caure amb una baixa. O sigui, hi ha gent que és tot el contrari. Fins i tot m'he trobat amb personal que els he dit, escolta, fes el favor d'anar-te'n a casa i anar a buscar la baixa. Així no pots treballar. O sigui, hi ha molta gent que és molt responsable, però en canvi tens, com deia abans el company, un petit col·lectiu que és molt irresponsable i que se n'aprofita també d'aquestes situacions. Les famoses hores d'indisposició que en l'administració pública en aquest moment, doncs estem parlant de 15 hores. Escolta, això s'estira que no vegis. Les visites mèdiques que s'allarguen, allò. Hi ha gent que fa estrictament allò. I altres que, saps allò. Problemes en el cap de setmana, doncs és un problema greu, doncs l'absència del dissabte. I per què no tant el diumenge? Mira, perquè el diumenge resulta que es cobra el complement del festiu. Aquest dia resulta que no hi ha tantes baixes, no? Jo he arribat a proposar que, escolta, que el complement del festiu també, sisplau, per favor, que el cobrin el dissabte, perquè així tindrem una estabilitat i el nombre de baixes serà pràcticament el mateix, no? Però això ens hi trobem, i el dilluns també. I, com dius, sempre hi ha un col·lectiu que saps pràcticament a totes les empreses, mira, aquests seran els que et fallaran, i no fallen.
1: Jo quan parlava de sancions, de fet, l'absentisme...
3: És molt difícil.
1: Que no, clar, el que no està justificat, el tema està en la justificació.
0: L'absentisme justificat està sancionat, eh? Claríssimament.
1: No és justificat.
0: No és justificat, clar.
1: Sí, sí.
0: No, tu no pots deixar de treballar per les buenas, cuidado, eh?
3: Sí, sí.
0: I si tu tens un enterrament, pues són 3 dies o 2 i tal, no són els dies que et donen la gana. Vull dir,
1: correcte.
0: Que tot això està regulat pel Estatut dels Treballadors, cuidado, eh?
1: Sí, sí.
3: Ara,
1: digues, Xavi.
3: Això, a més, se sumen també aquí altres fets, que l'administració doncs, genera també unes situacions que algunes llicències es donen fins al màxim. L'hospitalització de familiars fins al tercer grau, fins al segon grau. Escolta'm, aquí ens n'hem fet, en fem un fart de veure gent que agafa llicències per hospitalització familiar perquè, doncs, no sé, té un cunyat que l'han d'operar d'un juanete, no? I després s'agafa 4 o 5 dies. Doncs, bueno, en fi, i has de dir que sí. Bueno, això, que també està en el paquet, el problema és que també està en el paquet. Hauríem de discernir el que són baixes mèdiques justificades, i això no són qüestionables, d'altres situacions que aquí sí que s'hauria d'intentar posar remei. Aquestes baixes no justificades, buscar maneres per reconduir aquesta situació, perquè si no, això, evidentment, els percentatges, els índexs s'estan disparant.
1: És de difícil combatre, Josep? Josep?
0: Ui! Què passa,
1: no,
0: Josep?
1: No l'hem perdut, no, el Josep?
0: S'ha dormit?
1: No, home, no. A veure si torna... No sé si és que... No hem sentit
0: home,
1: que la línia
0: que
1: quedés tallada.
0: Si li he fet una lipotímia amb aquesta calor, tu?
1: No, home, no, que a més suposo que estava a casa...
0: Bueno, doncs aprofitem per parlar. No, a veure, jo abans et deia que avui també hem sabut unes declaracions absolutament extemporànies del Martínez Almeida, no? Es diu alcalde.
1: Ah, sí,
0: parlant del el preu dels pisos i tal, el tio ha tingut els sants pebrots de dir, com que hi ha una normativa que obliga que en els pàrquings hi ha uns tubos per aparcar les bicis, no? Que hi hagi aparcament de bicis, que això encareix el preu dels pisos. Va, veure.
1: Llavors, però això treu cap ara?
0: No, treu cap que tant... Que ell i tal estan... escurant cap a la dreta d'una manera fins i tot vergonyosa les seves declaracions per arrambar-li vots a Vox, i Vox se'ls està menjant el terreny, no serveix de res. Estan comprant el discurs de Vox, extremant les seves propostes, i a més, electoralment no els serveix de res. No? Bueno.
1: Molt bé, Josep...
2: Us havia perdut.
0: Ah, pensava que t'havies adormit, tu.
2: No. Que... A veure, poca cosa afegir, no sé si heu canviat de tema, perquè us he...
0: No, encara,
1: vinga, tanca
2: bueno,
1: tu.
2: A veure, jo crec que els treballadors aquí han de posar en la balança que no tot el que tenen són drets a cobrar un sou, sinó que tenen uns deures. I aleshores, per part de l'empresari, el que, com molt bé heu dit els altres dels tertulians, el que no es pot és passar del particular a la Generalitat, al tema global, i trobem un treballador, un 5%, que poden fer-se el viu i, bueno, i plantejar alguna baixa d'aquestes fantasmagòriques, per no que la pugui veure d'una altra manera, i dir que tots els treballadors són iguals. A veure, això és un peix que es mossega la cua, però la sensació de la responsabilitat d'un treballador, un treballador té dret a exigir una sèrie de contrapartides que comencen pel sou, els horaris, les vacances, el que sigui, però té uns deures. I aquests deures, vull dir, a vegades, si amb un li ve una pruna, li ve un ictus, li ve un càncer i ha d'agafar una baixa, doncs ha d'agafar una baixa. Vull dir, això és així. El que a vegades costa molt de definir per part de l'equip mèdic és aquestes baixes, doncs, de tipus psicològic, que a vegades poden ser objecte d'una certa teatralitat per part d'algun treballador que té poques ganes de pencar. No ho sé, en tots els aspectes. Però, a veure, en definitiva, el senyor Feijó tenia moltes maneres de plantejar això, no de la manera tan grollera que ho ha fet. És a dir, l'he parlat, ha fet terrorisme polític opinant sobre un tema del qual ell no n'és cap exemple.
1: Va, Xavier.
3: Mira, jo crec que el que s'hauria de buscar, i això ja és difícil, però que per això cal pensar-hi, cal que s'hi posi qui s'hi hagi de posar. Com desincentivar aquelles baixes més fàcils d'aconseguir? I d'alguna manera aquest desincentiu ha de ser, doncs, no sé, si econòmic o el que sigui. Com? Atraient-li el sou a la persona dos dies? No, potser no caldria deixar-la sense... Però caldria veure quins elements poden desincentivar anar a buscar fàcilment una baixa.
1: No es va intentar, Xavier, que dius això a través dels professionals de la sanitat, veure, amb el tema de les baixes?
0: A veure, l'empresa que jo treballava, que he de dir, ara puc dir-ho perquè...
1: És que l'hem deixat a mitges, Xavier. Xavier.
3: No, bueno, qui diu desincentivar o diu incentivar els que no l'agafin mai. D'aquí hi ha l'altre element. És a dir, com podem incentivar aquell que, doncs, escolta'm, doncs, no és que estigui una persona supersaludable, sinó que, doncs, també hi ha vegades que es fa l'esforç per no anar a buscar la baixa quan és una cosa que, doncs, et sents malament, no sé què, saps què, no hi vaig. Com podem incentivar, precisament, a aquestes persones? Potser donem-li la volta, perquè potser després, si els incentivem una mica, doncs, bueno, potser reduirem aquest nombre de baixes, entre cometes, més fàcils, no ho sé.
0: És el que anava jo, l'empresa on treballava, que ara està tancada, i per això ho puc dir, a més no dir el nom, van pactar el 100% des del primer dia. Primer en plan pilot i l'any següent, fixa, l'absentisme va augmentar, és cert. Llavors, a cada conveni l'empresa ens deia que ens ho trauria. Llavors, què van pactar? Mecanismes d'incentivar la no absència. I sobretot, premiar aquell 20-30% que no agafava mai cap baixa, mai, que també existeix. Bueno, i era el mecanisme que trobàvem, i has de donar coses així, saps que hi ha un percentatge de baixes que no les podes evitar mai, però bueno, has d'anar trobant la manera. I això que deies de les malalties mentals, jo ho vaig viure, quan jo vaig anar per una... Bueno, vaig anar al metge i dic, escolta, diu, ostres, vostè té un estrès, vostè ha d'agafar la baixa, bueno, va, pues doni'm la baixa. Clar, vaig apuntar al metge, bueno, i ve molta gent així, donant moltes baixes per estrès i per problemes psicològics, sí, i que, bueno, i per quant temps, clar, no es mullen. Cap metge
1: bueno,
0: no es mullen.
1: És difícil,
0: clar,
1: és difícil
0: previsió. Ho ha dit abans, no? És una situació delicada, que sembla que ara té més, i clar, els metges no s'enganxen als dits. A més, hi ha l'altra qüestió, no sé què ho deia l'altre dia. Qui paga és la Seguretat Social, qui dona les baixes és un altre ministeri, que és el de Sanitat.
1: Uh-huh. Vull dir... Sí. Molt bé, doncs canviem de tema. Ens queda molt poc temps. A veure si li podem dedicar uns minutets al tema dels incendis extrems, perquè estem de plena actualitat amb aquest tema. Han augmentat el ritme de les temperatures i agreujats arran d'aquesta crisi climàtica. Estem parlant dels incendis de sisena generació. Els bombers calculen que ara ja estem en un 10% d'aquest tipus d'incendis, però d'aquí 10 anys en poden ser ja el 40%. El tema és quin escenari de futur ens espera, però sobretot la pregunta clau és què podem fer, com hem de combatre, com ens hauríem de preparar com haurien de gestionar tot això perquè, per evitar aquest 40%?
0: Bueno, el primer que s'ha de dir és que la culpa és el Sánchez. Això d'entrada. A partir d'aquí, que parlin els altres dos, a veure què diuen.
1: T'has quedat a gust.
0: Home, deixa'm fer un xiste de tant en tant.
1: Sí, sí, sí, sí. No sé, què us sembla? Perquè el panorama és esgarrifós.
2: Jo plantejaria a nivell educatiu, i possiblement és una proposta molt, amb molt poc marge de maniobra, però és, a lo millor és un petit brindis al sol. A nivell d'escola i des de ben petits, tant de moda que està tot el tema de l'ecologia i del canvi climàtic, intentar una miqueta el que deia abans del programa nostre, aquest cap de bombers que, sí, que parlava...
1: El Roger,
2: sí. Hem de ser conscients de la situació. Veient com evoluciona el tema, sense ser cap científic, jo sempre m'he considerat, doncs, amb aquests temes de medi ambient i de temes de ciències, jo que em considero de lletres, jo soc bastant curt o bastant analfabet, fins i tot em toca més escoltar que no pas parlar. Hem d'educar a la infància des de ben petits perquè aquests temes es valorin des dels petits detalls.
1: Però a banda de la teoria, el que falta aquí és la pràctica, que és l'acció. És a dir, falta acció, no?
0: No, a veure, aquí hi ha un tema objectiu, sí, sí, i que em perdonin els conservacionistes a ultrança. Jo em considero un ecologista, però no un conservacionista a ultrança, que tenim una massa forestal que no la podem gestionar.
3: Excessiva.
0: Tots ho diuen, en un segle ha crescut un 40%, perquè clar, hi ha terrenys que s'han deixat de cultivar, i la pagesia d'actuar, i tot això s'ha transformat en bosc. Nosaltres ho hem vist els últims 100 anys aquí a Collserola, bueno, vaig anar molt lluny. Sí. No, però vull dir que, bueno, hi ha un fet objectiu que jo... I a més, cada cop fa més calor. Vull dir, hòstia, jo ho veig molt complicat, eh? Ho veig complicat.
1: Xavier.
3: Sí, sí, només un detall. Jo, ara aquest últim incendi que, bueno, que hi havia per aquí a la zona de Sant Manat i Castellà, fa poc, farà potser un parell de mesos, un mes i mig, vaig estar també en una ruta de muntanya per allà, doncs, i vam veure que estava a la zona de Sant Sebastià, Montmajor, de Guanda i tot això, hi havia, doncs, molta tala, hi havia... però tot el bosc estava brut, estava ple de molt deixat, o sigui, tot i que hi havia empreses que estaven fent tala d'arbres, igualment dèiem, això serà un incendi, es farà una bola de foc. És a dir, que malgrat hi pugui haver actuacions que hi ha de ser de tales, d'arbres i d'això, s'ha de fer d'una manera que tampoc deixi la brossa que pugui després ser el caldo de cultiu pel incendi que pot venir al cap de 2 mesos. No? Però realment és complicat. Com no hi hagi un esforç claríssim de neteja de boscos, com no hi hagi un esforç de fer grans zones
0: de tallafocs,
3: de tallafocs amples i que d'alguna forma això sí, poden crear o poden suposar crítiques a segons quins moviment ecologista.
1: Ho hem de deixar aquí. Esperem que hi hagi, bueno, aquesta acció.
0: Creuem els dits que això no se'ns cremi Collserola.
1: Esperem. La setmana que ve, temperatures més altes. Ja veurem què passa.
0: Ja.
1: Senyors, moltíssimes gràcies.
0: Vinga,
1: per la col·laboració.
0: Bon estiu.
1: Bon estiu.
0: I cuideu-vos molt. Vinga, adéu.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. No.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda. Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Salvador Brutons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams, amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar a José, un home de 58 anys, desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa, pantalons, pirates blancs, duia unes ulleres graduades i podia estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu parador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre d'Alt Rendiment, el CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09 hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades. Des de primera hora del matí, la mínima no ha baixat dels 23,1 graus, registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació de xafogó persistent durant tot el dia. I el restaurant Masia Can Ammaller és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency for Horeca, en una iniciativa finançada per la Unió Europea, desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Cinc i tres minuts de la tarda, reprenem el Connectats amb l'inici d'aquesta segona hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. En aquests moments està tallada la T244 entre el Montmell i Querol per un incendi forestal. Pel mateix motiu, a la C59 hi ha un carril tallat de Mollet a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Caldes de Montbui i hi ha intensitat en aquest tram. També per incendi només és permès el pas als veïns a la GI664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i a la GI66-03 entre Quart i Madremanya. A banda d'aquests problemes, l'autopista AP7 hi ha retencions de Mollet a Granollers en sentit nord per un accident que talla un carril i a l'antitud i durades de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit sud per anar cap a Tarragona. A la Pota Nord, a la B20 i a Cua, Santa Coloma de Gramenet en sentit sud. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona. A més, a la C58 hi ha retencions de Barcelona a Montcada en sentit Sabadell per un vehicle variat que talla un carril, per tant, precaució. A la C17 hi ha l'antitud de Parets de Mollet en sentit sud, a la C60 hi ha Quart Gentona en sentit Mataró, a la 2 hi ha retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. La B23 va molt carregada de Molins de Rei al Papiol, pel que fa referència a les rondes de Barcelona. A la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del Nus de la Trinitat a Horta en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral hi ha retencions d'Esna Franca a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Gràcies, Mireia. Bona tarda.
4: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: El jove terrassenc Miquel López s'encaminava cap a una formació en màrqueting i comunicació, però finalment, pels seus reptes com a emprenedor, és copropietari d'una immobiliària. El nostre company Sergi Estapé ha conversat amb ell.
1: Bona tarda, doncs, com acabes de dir, estem amb el Miquel López, que és copropietari de López en López Real Estate. Què tal? Com estàs, Miquel?
2: Bona tarda, Sergi. Tot bé, tu què tal?
1: Bueno, aquí estem, no? Acabant la temporada del Connectats. Escolta'm una mica, va, explica'm una mica com vas iniciar-te en aquest món on t'has ficat juntament amb el teu pare, amb l'Enric, aquesta immobiliària López en López Real Estate. Com comença tot?
2: Mira, comença als 17 anys, quan el meu pare ja hi era al sector, i a mi em va començar a interessar bastant el sector immobiliari i bueno, doncs em va començar a donar feinetes. I bueno, aquestes feinetes consistien bàsicament en fer porta freda, en anar a picar vivendes i intentar captar-les. I d'allà, doncs, que em va agradar molt, vaig començar una carrera, però mira, a mitges vaig veure que havia de seguir amb el sector immobiliari. I l'any passat, doncs, vam fundar López en López Real Estate.
1: Si m'equivoco, des del setembre, no?
2: Exacte.
1: Setembre l'any passat decidiu, diríem, el teu pare ja estava, però decidiu muntar-vos una mica pel vostre compte, no? Tu ets molt jove, no sé si això fa molt vertigen, no? Veure, ostres, empresari tan jove, no sé com ho veies.
2: Sí, tot just no sé si tenia 19 o 20 anys, just en aquell moment, i tenia moltes ganes. Jo sempre he volgut ser empresari i amb els col·laboradors que tenim a la immobiliària, que al final són autònoms, és com si un autònom és com si ja tingués una pròpia empresa, llavors al final va ser posar-li un nom a la societat i el dia a dia ha sigut pràcticament el mateix.
1: Parlaves de que vas començar a porta freda. Déu-n'hi-do, no? És durillo, no? Vendre a porta freda no és fàcil.
2: La veritat que sí, més ara que fot un calor que és impressionant, costa. La veritat que costa, però sí que el fet de fer-ho dia a dia t'acaba curtint, en certa manera, i quan se li perd la por i normalitzes que al final estàs parlant amb persones i si el teu objectiu no és al vendre, sinó en veure qui et pot necessitar i com pots ajudar, jo crec que ho acabes fent de gust i és una feina més.
1: És un sector, no? És un sector que sempre està una mica en boca de tothom, amb l'actualitat, no? Que si els lloguers, que si els pisos, que si les hipoteques, no? Vull dir que sempre s'està parlant una mica d'aquest sector, no?
2: Sí, completament. Sí que crec que té una visió a vegades una miqueta pessimista pel que veiem a les notícies. El que tu dius, sí que és veritat, hi ha poca oferta de lloguer, hi ha una queixa global i després a l'hora d'accedir a les vivendes, doncs no és el moment més fàcil, la veritat que no, perquè els preus comencen a estar en un punt bastant alt. També t'he de dir que des de farà cosa d'un parell de mesos hem notat una miqueta una baixadeta d'aquell ritme tan frenètic i sí que la gent s'ho torna a mirar amb més calma i comença a haver-hi un ritme més normal, et diria.
1: El que sí que és cert, tu ets molt jove, però bueno, també ho has pogut veure, que ara hi ha un sistema de venda una mica de les immobiliàries, amb molta exposició en vídeos, que s'ensenyen les cases, els habitatges a través de vídeos. Això ha canviat molt, no?, respecte a mètodes més tradicionals.
2: La veritat que sí, i t'he de dir que ha sigut un valor afegit, jo crec, perquè per una banda hi ha el qui és xafarder i vol saber quan valen les vivendes i ho mira per entreteniment, que està molt bé, però després sí que ha permès arribar molta més gent. A vegades hi ha vídeos que ens agafen això 10, 20, inclús 90.000 visualitzacions i hi ha gent, doncs, que s'interessa i que té l'opció de poder-ho comprar per aquí. Però, sens dubte, el mètode tradicional, el que bueno, són els portals immobiliaris, segueixen estant a l'ordre del dia i et diria que el 80% acaba sortint pels portals, però sí que hi ha una part que amb les xarxes socials s'ha d'explotar i s'hi ha d'estar.
1: Cert que abans molta gent buscava la vivenda, l'habitatge buscava a través dels diaris, no? Ara, doncs, potser el canvi és aquest, no? A través de xarxes. No sé si tu surts amb algun d'aquests vídeos a través de la vostra immobiliària, no sé si t'agrada, si... No sé, com ho feu?
2: Sí, no, la veritat que ho disfruto, perquè ja fa més d'un anyet que hi surto en els vídeos de totes les propietats, doncs, que anem entrant a mercat. I la veritat que ho porto molt bé. Disfruto la càmera perquè arrel de que vam iniciar el podcast ja ara farà 2 anys, doncs ja estava bueno, certament acostumat a encendre la càmera i explicar el que s'hagués d'explicar en cada moment, i amb les vivendes, doncs, com al final també amb el dia a dia ho anem portant, doncs es fa fàcil amb la càmera.
1: Has encetat un tema al podcast, després en parlarem, però jo sí que et volia preguntar si, clar, el fet de que tu ets una persona molt jove, suposo que el teu pare tampoc és que sigui una persona molt, molt gran, però sí que és una manera diferent de veure-ho, perquè vosaltres esteu molt més acostumats a la digitalització i tal. Això és bo, aquest condomini que teniu entre tu i el teu pare, de que un potser estava més acostumat a la vella manera de vendre i tu més a la nova? Això és positiu de cara a l'empresa?
2: Jo crec que totalment positiu, perquè a part d'aquest canvi generacional, doncs som totalment contraris. És una persona molt més impulsiva, molt més d'actuar molt ràpid, i a vegades inclús m'equivoco per això, i és una persona més racional, que mesura millor les mesures. Llavors, també amb aquest canvi generacional del digital al tradicional, jo crec que hem trobat la manera de cadascú estar en aquest 50-50, i podem aportar valor tant a les generacions noves que necessiten comprar o estan fent la seva primera venda, que tenen aquests 30 anys, i jo m'hi sento més còmode, i totes aquelles persones que estan realitzant la segona venda o hi ha un altre canvi de vida en aquesta etapa dels 50-60 anys, que també ell s'hi sent molt còmode. Llavors tenim la sort de poder abarcar amb facilitat tots els públics.
1: El que sí que està molt clar és que és un sector immobiliari que hi ha molta competència, no? És a dir, tothom vol innovar, hi ha molta competència. No sé si en aquest sentit, doncs, clar, al principi no sé si com ho veieu, clar, és complicat, quan més competència més complicat arribar als clients, però bueno, això també suposo que estimula, no?
2: Totalment, i sí que tenim la sort de que vam poder aconseguir una oficina que estem molt cèntrics aquí a Terrassa i molt ben posicionats. Però el que t'he de dir és que hi ha molta competència, però hi ha també molta competència que poder ja s'hi ha apalancat, per dir-ho d'alguna manera, i en tots els respectes, a la manera de treballar d'abans, que era que el client, per estar a peu de carrer, doncs t'entrava a l'oficina i et deia si necessitava vendre, comprar o llogar, i era poder més senzill. Ara que hi ha aquesta falta, poder de vivenda, s'ha de sortir a per aquesta gent i s'ha d'intentar arribar a tots els públics. Per això, per sort, ja som 7 persones a la immobiliària i diàriament hi ha tant la feina d'anar-los a buscar com de tenir tots els aspectes cuidats per arribar a aquestes persones. Però sí que estic amb tu, Sergi, que hi ha molta competència i si no es fa molt bé, és complicat destacar.
1: Va, parlàvem del podcast. Primer, una mica abans, vas estudiar màrqueting i comunicació, no? Per què? Per què volies fer aquesta formació?
2: Sí, ho vaig veure certament relacionat amb les vendes, que és el que sempre m'ha agradat, i li vaig veure un filó. Sí que és veritat que després, una vegada estant estudiant, no tenia res a veure amb el que esperava, i vaig veure poc valor. Però sí que em va donar també certes solucions a nivell de xarxes socials, per després poder emprendre amb el que tu dius del podcast, també amb el meu pare, i poder-lo donar, poder més tirona amb la banda de les xarxes.
1: Això vol dir que dins del Miquel hi havia un comunicador, no sé si és una cosa que... Ho dic perquè ara parlarem del podcast, però vull dir, suposo que també t'hagués agradat, no, fer alguna feineta relacionada amb això.
2: Bé, doncs ho he anat descobrint amb això que deies abans de fer els vídeos, d'esposar-se a càmera, que no em desagrada en absolut, o sigui que no ho descartaria.
1: Doncs parlem d'aquest podcast que ja hem anunciat abans, López & López. No sé si el nom venia de... Ja, després de la immobiliària també ja va enganxar una mica aquest rebufo del López & López, però explica'm una mica, per què neix aquest podcast amb tu i l'Enric, el teu pare?
2: Doncs aquest podcast va néixer perquè volíem apropar a Terrassa a totes les persones que no la conegués, i per això vam començar entrevistant empresaris de la zona com l'Andreu León, el Josep Cernuda, i certes persones que tenen renom a Terrassa perquè han fet durant molts anys les coses molt bé, i volíem conèixer i donar també a conèixer a altra gent les seves històries a través de les xarxes. El que sí que en els primers mesos va ser un contingut molt local i que arribava només a gent de Terrassa, però que va començar a agafar també un rebufo interessant, i el que vam parlar fa poc, que la comunitat ha arribat ara a un total de 200.000 persones, són 100.000 subscriptors a YouTube, i entre també TikTok i Instagram sumen 100.000 més, i ens ha hagut de fer, durant-nos a conèixer més gent de també altres països, a diferents sectors, però sempre mantenint una miqueta el que és que venen a Terrassa, que els expliquem com és la ciutat i que segueix estant en el centre.
1: És una mica una sensació, és que em fa gràcia perquè tu ets molt més jove que jo, aquesta sensació que tenim els terrassencs a vegades, que I a mi em dona, ens ha donat de que ens, no ens coneixem prou a fora. És, potser anava per aquí la cosa, més o menys.
2: Sí, totalment, totalment. O sigui, som una ciutat que creiem que és de puta mare perquè tenim tots els accessos, estem ben connectats a tot arreu, però perquè no s'ensenya a parlar de Terrassa i que creiem també que li queda molt per expandir-se, per explotar, i bueno, sí, tal qual, va ser una manera més de dir, aviam si li donem més renom.
1: Ara em sembla que ja heu passat a tractar altres coses, no? Ja no només parleu d'aquest tema d'ubicar Terrassa al mapa, sinó que ja heu anat ampliant una mica el ventall, no?
2: Sí, d'aquí a de passar als empresaris, també vam començar a tocar el tema dels emprenedors, i ens ha vingut bastanta gent també que ara doncs, està en Andorra, o gent que... Mira, sobretot parlàvem de diners i d'empresa, i va haver-hi un moment en el que vam començar a fer poder més entrevistes més personals i de saber més la història o el camí que ha tingut la persona que teníem davant, i ens ha portat més també a parlar temes doncs, de creixement personal, inclús d'espiritualitat, i temes que a l'inici no ens plantejàvem en absolut parlar, i que al final hem anat tirant per aquí. Sí que ens agrada, i al final també és el nostre dia a dia, doncs, fem una entrevista cada setmana. Llavors, una al mes acostuma a ser doncs, del sector immobiliari o de les inversions, que també és el nicho en el que ens sentim molt còmodes.
1: Uh-huh. I aquí podem veure una mica el Miquel López, que volia fer comunicació, no? Dèiem, una mica, o no?
2: Exacte. Així s'ha d'estar totalment atent i pensant quina serà la següent pregunta em costa molt, perquè és molt fàcil despistar-me i tenir mil coses al cap, però sí que això que ja l'havia fet créixer l'audiència i sapigué que es poden abarcar 200.000 subscriptors i ja hem tingut la sort de tenir algun clip viral doncs, que ha tingut 3-4 milions de reproduccions, però hòstia, estàs com més tens i més pendent d'almenys no cagar-la.
1: Mm-hmm. Parlaves d'aquest creixement personal i és una cosa que aquesta mentalitat de créixer per oferir la teva millor versió és una de les coses que també procures, no? D'estar per aquestes coses, no?
2: Sí, 100%. Soc molt, molt defensor de que no tinc un objectiu a llarg plaç, simplement des de les 24 hores que tinc cada dia intento que siguin el màxim feliços per mi i les coses que més m'han funcionat és les d'estar enfocat en el meu creixement, en tenir bons hàbits i en millorar sobretot la mentalitat i d'intentar no barrejar temes dolents o coses que poden ser pessimistes i que aquestes coses a vegades tenir 20 coses bones en un dia et passa una de dolenta i se t'ensorra el dia i miro de que no sigui així i de que sempre està optimista i positiu.
1: Uh-huh. Fora de la feina, una de les coses que t'agrada és esport, concretament el pàdel, no?
2: Correcte, sí. Sí, és una d'aquestes coses que si portes tot el dia fent feina, arriba un moment que entres a pista, t'oblides de tot i soc molt també d'esports en equip i a l'entrar i riure amb altres persones és el que és la base i va de collons. O sigui que mínim 3 cops a la setmana intento escapar-me.
1: Uh-huh. Jugues només a pàdel o també fas altres activitats esportives?
2: Jugàvem al gimnàs sempre, cada dia més que res per rutina, però ara m'està donant per la natació i m'ha donat un canvi a la vida perquè és com, no sé qui m'ho va dir l'altre dia, que era com fer una meditació, perquè estàs tota l'estona allà a l'aigua, només pots estar pensant en... Jo soc molt dolent nedant i només penso en no ofegar-me i en intentar respirar bé. Llavors, em fa com una petita teràpia de 20-30 minutets i ho estic disfrutant molt, la veritat.
1: Mm-hmm. Bueno, de fet, ara, amb la calor que fa, també, en tirar-se a la piscina, també és un alivio en molts sentits, no? I també t'agrada molt compartir moments amb les amistats, amb la família, no? Ets molt de reunir-te, d'estar amb ells, no?
2: Sí, per sort, tinc una família que és un 10, uns valors des de petit espectaculars. No tinc absolutament ninguna queixa i sí que he tingut un referent, que és el meu avi, el Rafel, que havia tingut aquí la impremta, Prismàtic, i he vist uns valors de com tractar les persones, de com ser, que se m'han transmès i que és el que aplico cada dia. I doncs, la meva família tampoc som masses, però som els que hem de ser, i a nivell del que deies de les amistats, el mateix. Tinc el meu entorn molt, molt petit, 2-3 persones que sé que són d'absoluta confiança, i encara que el meu dia a dia és conèixer moltes persones, estar a llocs on pugui conèixer més gent i és on hi he d'estar i on em sento còmode, després el que és el cap de setmana és aïllament total i estic només amb les persones amb les que realment aprecio i admiro.
1: Doncs avui hem sabut una mica més d'aquest terrasseny, el Miquel López, copropietari de López & López Real Estate, però també comunicador, no?, que es dedica a aquest podcast que fa amb el seu pare. Moltes gràcies per passar avui pel Connectats, Miquel.
2: Sí, un plaer, com sempre. Gràcies a tu.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà.
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, l'any de Sant Lluís de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreeixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb motiu de...

0: I ara, al Connectats, ens endinsem en el patrimoni de Castellar del Vallès. Però no el patrimoni urbanístic, sinó el natural. Des de Ràdio Castellà parlem amb el tècnic forestal Aleix Escot. Guillem Plans, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui parlem d'un patrimoni, però una mica diferent. Quan parlem de patrimoni, ens venen al cap edificis antics, històrics. En aquest cas, parlem del patrimoni natural, però també sentimental. Perquè quan el que es crema cau lluny i parlen d'hectàrees, només són xifres. Com a molt, camps de futbol, oi? Però quan es crema el paisatge on sortim a desconnectar, a connectar amb la naturalesa, més ben dit, és molt diferent. Ja no són hectàrees, sinó patrimoni sentimental. El paradís on anem a córrer, a caminar en bicicleta, a passejar el gos, ple de records amb família i amics. Un patrimoni que és salut. Aleix Escot, tècnic forestal, també vicepresident del Centre Excursionista de Castellà. Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Abans que res, com estàs vivint aquests dies?
2: Bueno, han sigut dies intensos, certament. Molt de neguit, nerviosisme, perquè al final no saps com anirà la cosa i sempre pendent de si el foc venia cap a la nostra banda, per dir-ho d'alguna manera.
1: Situem bé l'incendi, es produeix a Sentmenat, té dos flancs, un tira més cap a Caldes, l'altre cap a Castellà. Sembla que el de Castellà no ha causat tants problemes i és més cap a la zona del Farell i de Guanta. Guanta és ara mateix l'única zona confinada. L'incendi sí que està controlat, oi?
2: Sí, al final l'incendi va començar a Sentmenat, penso que per una màquina, no? Tot i que encara no... Bueno, sí, penso que va ser una màquina, una bob que et deien, i va anar pujant tota la muntanya. Clar, feia patir, o sigui, diguéssim que en aquesta zona la continuïtat forestal és enorme. Vull dir, podries arribar fins a Castellterçol o fins a tot arreu, no? I feia patir molt que el foc... Bueno, sí, el foc va avançar cap a Caldes, feia patir molt que vingués cap a la banda del parc natural, és clar. I al final sembla que van poder aguantar-ho, el que passa és que... Clar, sempre parlem de sort que no ha vingut cap aquí, tot i que... Cal lamentar i pensar en tota la gent de Caldes que se'ls ha cremat... Bueno, Caldes i Sentmenat, esclar. Que se'ls ha cremat tot el bosc, tot el seu... Sí, sí, tot el pati de casa, que en diuen.
1: Quina és la magnitud de la tragèdia quan hi ha un incendi com aquest? Què passa amb el bosc exactament? I quin bosc ens trobarem en els pròxims anys?
2: Aviam, és una tragèdia, per suposat que és una tragèdia, perquè crema tot, no, diguéssim, i és un fet traumàtic per la gent de la zona, no? És una tragèdia per la fauna, també, perquè realment són molts els animals que moren. N'hi ha que poden fugir, però n'hi ha d'altres que no, que estan allà i literalment es cremen. Però també cal relativitzar una mica en el sentit de... Primer, que aquests boscos no són uns grans boscos, diguéssim, boscos madurs, amb alzines centenàries, amb roures centenàries, com podem trobar en altres parts del país, que sí que poder seria més greu que es cremés, no? Els boscos que trobem aquí són els propis de quan s'abandona l'activitat agrícola i puja el pi blanc, que és el primer, és un arbre colonitzador, és el primer que arriba quan s'abandona un cultiu o quan es fa una rompuda de terres, diguéssim. I en aquest sentit, el que teníem en aquests boscos era una pineda contínua de pi blanc, on a sota ja començava la successió d'alzines, però aquestes encara eren joves. I això és el que ha cremat, en el sentit de que no ha cremat un bosc molt madur que tingués un alt valor ecològic. Sí que tenia un gran valor sentimental per tothom, per tots els que som de la zona, però, bueno, cal ser optimista o cal pensar en el sentit de que el bosc que ha cremat és un bosc mediterrani. El bosc mediterrani porta segles, o més aviat mil·lennis, cremant, no? Abans ho feia més de tant en tant per formes naturals i ara ho fa cada dos per tres per culpa nostra, no? Per culpa de l'home, per causes antròpiques. Tot i així, el bosc està molt adaptat en el sentit de que les espècies que més hi trobem són l'alzina i el pi blanc, sempre. L'alzina té la capacitat de rebrotar de la soca, és a dir, que les mateixes soques, les mateixes alzines que han mort, rebrotaran, si tot va bé l'any que ve, i sortiran amb força. I el pi blanc és curiós perquè el pi blanc és un arbre que està adaptadíssim al foc. De fet, és un arbre 100% mediterrani. En llatí es diu Pinus alepensis, perquè se suposa que ve d'Alepo, que és una ciutat de Síria, per tant, és un arbre al 100% mediterrani que està molt adaptat al foc. Com està adaptat al foc? El pi blanc... Bueno, és una mica tècnic.
1: Però... No, endavant. És sorprenent que un arbre pugui estar adaptat al foc.
2: Totalment, és al final el canvi evolutiu, o diguéssim que l'evolució el porta per un camí en el qual ell assegura la seva supervivència, no? El pi blanc el que té és que té una... forma una... té aproximadament un 20% de pinyes, que li diuen pinyes amb serotonines, em penso que li diuen, o serotines, que el que fan és que és una pinya que roman tancada a l'arbre i no s'obre mai, no deixen els pinyons, d'acord? I en produeix diverses, cada arbre en produeix diverses. Aquestes pinyes tenen un mecanisme que quan són sotmeses a altes temperatures exploten. Llavors, la gràcia és que quan... bueno, la gràcia, diguéssim que quan hi ha un incendi, aquestes pinyes són sotmeses a molta temperatura, llavors exploten i reparteixen totes les llavors al voltant de la zona on són. I què es troben? Es troben un terreny erm, perquè ha cremat, ja no hi ha res, per tant no hi ha res que li faci ombra, i els pins són, diguéssim, espècies de sol, necessiten que els hi toqui el sol directament, i es troben una capa cobertora, a més, de cendra, que és, encara que no sembli, és un bon fertilitzant, no? Aleshores és el caldo de cultiu perfecte perquè els pins aquests tornin a créixer.
1: Quants anys, més o menys?
2: Bueno, el normal seria que brotessin ja la primavera que ve. I tenen un creixement molt ràpid. D'aquí 20-30 anys podrem estar parlant de que hi hagi uns arbres ja d'un cert tamany. Mm-hmm. Sí que és veritat que el pi blanc tornarà a créixer, però ara, quan creixi, s'haurà d'estar al tanto de fer una gestió coherent, perquè el pi blanc creix amb unes densitats molt altes. Llavors, aquí creixerà un bosc en el que pràcticament no s'hi podrà passar pel mig.
1: Ara parles de gestió, que és un tema que ha sortit moltíssim aquests dies, no només amb l'incendi de Castellà, però centrem-nos aquí en el territori que és el que tu coneixes. Hi ha hagut moltes crítiques, però s'ha estat fent feina i n'ha sigut testimoni.
2: Aviam, sí que últimament llegint diaris, xarxes socials, tot, no? Sents molta gent que critica l'Ajuntament, que no s'ha fet prou feina, que les franges d'urbanització, etcètera, etcètera, no? I en aquest sentit, tot i que no simpatitzi amb el consistori, he de dir que a Castellà, precisament a Castellà, s'ha fet bastanta feina en els últims anys. De fet, aquí a Castellà va haver-hi, bueno, i encara es desenvolupa, un projecte que van portar a terme els propietaris de l'Associació de Propietaris Forestals de Castellà del Vallès, Sant Llorenç de Gallifa, conjuntament amb la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Castellà, que és, de fet, qui més diners hi ha destinat, no? I a Castellà, en els últims anys, s'han treballat moltes hectàrees de bosc. De fet, jo amb la meva colla hem treballat 20 hectàrees, que hem treballat a la zona de les Arenes, a tota una zona que es diu el Serradell, i s'ha fet molta feina. Jo penso que el missatge seria que la feina es fa, el que passa és que el problema que tenim és enorme. És enorme.
1: Com estan els boscos ara mateix?
2: Els boscos que s'han gestionat són molt més resilients al foc, pel tema de que tenen menys densitat i que alhora, diguéssim que el que s'intenta és evitar la continuïtat vertical, que si un foc passa per la zona, et passi per terra i no t'arribi a les copes, que és llavors quan s'arriba a complicar. Però, clar, realment Castellà, que és un poble tan... bueno, el Vallès en general, no? Que és un poble, almenys el Vallès Nord, que és una zona extremadament forestal, és tot bosc, no?
1: Castellà és un 80%, la zona forestal i agrícola, que ho he buscat just abans de l'entrevista.
2: Imagina't, el número ja és prou indicador, no? Clar, s'ha actuat sobre una porció mínima de lo que és el bosc de Castellà, que aquestes zones sí que són resilients, però queda moltíssim bosc que no ho és. Què passa amb aquests boscos? Que són boscos que, en línia el que et comentava abans, no són boscos madurs encara. Un bosc madur

0: L'espècie predominant que tenim és el pi blanc, que és un arbre que es produeix una fusta de mala qualitat, diguéssim. No és un arbre amb el que es pugui fer fustes estructurals, que se'n diuen, no? Com serien vigues, tal, que sí que es pot fer amb altres espècies. I el que es fa avui dia amb el pi blanc a casa nostra és fer palers, fer, diguéssim, fustes per embalatges. Això, els que són bons, els que són rectes, els que són torçats i bifurcats i tal, el que es fa és directament triturar-los per fer-ne biomassa. Que la biomassa és un tema molt interessant també, que s'està implementant a poc, però que falta implementació encara. Aleshores, és el que et comento, l'espècie té molt poc valor. Sí que hi ha l'alzina, que l'alzina sí que es ven per llenya i sí que podria ser rendible, però també hi ha un altre tema, i és que Catalunya és una zona en general molt muntanyosa, tenim molta muntanya, tenim molt relleu, l'orografia és molt complicada a l'hora d'entrar-hi, perquè tu en un bosc has d'entrar amb maquinària. Si bé pots tallar els arbres a mà, amb motosserra, necessites una maquinària per extreure la fusta, diguéssim, i portar-la al centre de venda, de logística, no? I bàsicament això, tenim una orografia molt complicada, tenim una fusta que val pocs diners i alhora també és una feina molt dura que la gent, lògicament, no pot fer. De fet, avui dia, si aquest sector aguanta, és en part pels treballadors estrangers.
1: Mm-hmm. Què hem de fer en el futur, doncs? Hi ha deures per l'administració?
0: És difícil de dir. Clar, avui dia la majoria de feines forestals que es fan és, en part, o almenys a la nostra zona, al Pirineu sí que hi ha empreses que es dediquen a treure llenya i es guanyen bé la vida, no? Però, en general, a la nostra zona, si es fa una feina és perquè s'ha subvencionat d'alguna manera, no? Ja sigui des de la Diputació, des de l'Ajuntament, a vegades fons europeus. Aleshores, penso que d'ara endavant hauríem de fer-nos la pregunta. Estem disposats, els contribuents estan disposats a que amb els impostos de tothom es pagui aquestes feines o es pagui una part de les feines? Per part meva, per suposat que ja estic d'acord. Però és el que et dic, necessito un suport institucional molt gran. Mm.
1: Doncs esperem que així sigui. Aleix Escot, tècnic forestal, també vicepresident del Centre Excursionista de Castellà. Espero continuar parlant, però no per incendis. Moltíssimes gràcies per haver passat pel Connectats.
0: Moltes gràcies, Guillem.
1: Bona tarda i molt bona tarda a tu també, Carme.
2: Gràcies, Guillem. Bona tarda.
3: Actualitat. Cultura. Ciència. I molt més. Cada tarda de 4 a 6, Connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats.
4: S'ha acabat perquè sempre s'acaba.
5: Hola, em dic Martí. Recobro moltíssim la cançó Gràcies per tant, de la Fúmiga. Ara que estan fent aquí ja un últim tour, una última ruta d'espedida. Res, haig acompanyat moltíssim la Fúmiga i és una grandíssima cançó per dir-los adéu.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, l'any de Sant i deixis de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà.

0: El Teatre Poliorama ha estrenat La Truita, una comèdia que a través d'una situació aparentment quotidiana posa damunt la taula debats molt actuals sobre la identitat, els rols de gènere i els prejudicis. Ens n'anem fins al Prat Ràdio.
1: Bona tarda. L'obra s'ha convertit en un dels èxits de la temporada i compta, a més, amb talent pretenc sobre l'escenari, el de l'actor Arnau Puig. Bona tarda, Arnau.
2: Bona tarda.
1: Per començar, cal aclarir que La Truita fa referència al peix, no als ous batuts. No sé si protagonisme de la història és d'aquesta truita o només és el detonant.
2: És el detonant. Hi ha un dinar familiar on la mare, el personatge interpretat per l'Emma Vilarassau, doncs fa la seva especialitat, que és un fricandó, però la filla, en comptes d'anar a dinar tranquil·lament, doncs porta una truita de riu. Llavors això indica moltes coses, no? I és el detonant de l'explosió que serà tot el dinar.
1: En tot cas, sense revelar massa cosa, ja ens has apuntat una mica, però de què va exactament la truita? Quin és el conflicte que hi haurà en aquest dinar?
2: Conflicte n'hi ha molts. Conflictes generacionals, relacions fills i pares, relacions de parella, i després una miqueta que és el desencís de la joventut d'avui en dia, i també de desencís de les persones grans ja, que veuen que la seva vida, investiguen quin sentit ha tingut la seva vida. Llavors és un dinar que comença amb certa tensió, però vaja, certa comicitat, d'alguna manera, i la cosa es va ennegrint. La veritat, acaba fortet, la veritat.
1: Tot i així, és una obra d'humor, podríem dir, però també té aquest punt de reflexió, no?, que tots aquests temes que són bastant més profuns. Jo et volia preguntar, és més de riure, La Truita, o de pensar?
2: És que, de veritat, que aquesta vegada és que la gent riu molt, perquè es passa, no vull fer spoilers, però més d'una hora rient, i després acaba plorant. És així. I m'ha passat molt poques vegades que la gent rigui tant i després plora. Perquè l'obra, doncs, és com la vida, que tenim moments de felicitat, tenim moments de molt d'humor, de bromes, de comicitat, i de sobte, per alguna cosa, tenim problemes que no han estat ben tancats i explota.
1: Al final és com la vida, no? Això ens passa.
2: Exacte. És una relació familiar portada a l'extrem, perquè és una obra de teatre, però sí, la vida és així. De vegades estem dinant i de sobte algú fa un comentari que no senta bé i de sobte, doncs, se arma la de Dios,
1: sí,
2: no? I s'arma.
1: I sobre aquesta, al voltant d'aquesta taula hi ha una família, no sé si disfuncional o si és que existeixen les famílies funcionals. Jo diria que totes són una mica disfuncionals, eh?
2: Sí, estic d'acord, totes poden ser disfuncionals, però en aquest cas és una família molt convencional i fins i tot benestant, eh? És una família d'un matrimoni que, quan es va jubilar, va decidir, doncs, deixar la ciutat i obrir un forn de pa en un poblet de Catalunya. A més, està situat a Catalunya, i les filles s'han quedat a Barcelona, per entendre'ns. Llavors les filles venen a dinar. I aquí, doncs, es retreuen moltes coses de la vida que han portat. Sí, sí. I s'ajunten per celebrar els 65 anys del pare. Uh-huh. Els 65 anys.
1: I sí, què ens pots explicar del teu personatge?
2: El meu personatge és el marit de la segona filla, que és la filla, precisament, que porta la truita. Uh-huh. I és la filla que, bueno, que carrega o que arrossega unes reclamacions, uns retrets a la mare molt potents, i ara la lia bastant, no? Llavors el meu personatge, que també té els seus propis problemes, és un personatge amb un món interior molt particular, i hi ha un moment a l'obra que fa una cosa una miqueta rara, que qui vingui a veure ja ho veurà, però que és, bueno, és bastant divertit. Jo sempre el defineixo com el cunyat català. Uh-huh. El cunyat català té unes particularitats, també, concretes.
1: És un cunyat, però particular.
2: Sí, és un cunyat. Vull dir que té a vegades molt poca destresa en fer bromes, i em fa bromes fora, que pixen fora de lloc, i ell fa comentaris que no ajuden precisament, que tensen en el moment en què ja no es pot tensar més i fa vessar el got. Sí, és així. La veritat és que és un personatge, és un Carmel. Vull dir, la gent riu molt amb les seves estracanades, la veritat, sí.
1: Anem a repassar qui hi ha al voltant d'aquesta taula. L'Emma Vilarassau, el Jordi Buixaderes, la Sara Espígol, la Miranda Gas, la Júlia Bonjoc, el Marc Bosch, la Tai Fati i tu, l'Arnau Puig. Com és, actuar amb noms tan destacats de l'escena catalana i amb una obra doncs, que té aquesta càrrega còmica que sempre té aquest punt més complicat?
2: Home, doncs la veritat és que imposa bastant treballar amb aquests noms perquè és una responsabilitat, és una aposta molt forta de la productora i del Festival del Teatre Grec de Barcelona. I clar, treballar al costat de l'Emma Vilarassau, del Jordi Buixaderes, doncs és un luxe. I al principi estava bastant acollonit, jo. Clar, ostres, estaré a l'alçada de la seva professionalitat i del seu bagatge. I ara, la veritat, puc dir que ha estat un procés molt, molt plàcid. Ens ho hem passat molt bé. Suposo que ha de ser així quan fas comèdia, perquè, clar, hem rigut moltíssim dels personatges, de l'obra, hem jugat amb l'obra, hem canviat coses perquè tingués més potència. Ens ho hem passat molt bé. Però, vaja, l'Emma és una persona, és una de les actrius que jo més admiro d'aquest país. I, clar, tenir-la en escena i dir-li frases en escena amb ella, mirar els seus ulls tan expressius, tan potents, no diria que m'ha costat, però ha estat un repte, sí, clar.
1: No havies compartit mai escenari amb ella?
2: No, una lectura, però no. Amb ella escenari cada nit no havia compartit. I encara quan la miro als ulls, ahir li deia, dic, ostres, si hi ha un moment en què em mires, és que, uau, que gairebé no em surten les paraules quan em mires d'aquella manera. I és que és així, és una actriuassa de les més potents que tenim en aquest país. És un luxe, és un luxe. I en els joves, la veritat és que és un grup preciós, amb la Miranda Gas, que és una actriuassa, la Sara Espígol, que fa la meva dona, que ens ho passem bomba, que té en escena una mala llet, bueno, fantàstica i divertidíssima, el Marc Bosch, bueno, genial, un company i un actoràs, i la Tai Fati i la Júlia Bonjoc, que són precioses i són actrius molt potents. Però la veritat que ha estat un procés molt, molt agradable.
1: I has comentat...
2: Digues. No, que tot això dirigit per un director, el Ferran Utzet, que sap crear uns climes de treball molt agradables. La veritat és que sempre treballa en positiu, sempre treballa des de l'amor, des del joc, i ha estat molt, molt, molt maco, la veritat.
1: Clar, que deu ser complicat, no?, si tens no? actors i actrius ja consolidats i te la talla, no?, de l'Emma Vilarassau, del Jordi Buixaderes, i després gent jove, també ha de ser complicat, poder doncs, fer que tothom vagi una miqueta al mateix ritme?
2: Sí, clar, és un risc posar gent de diferents generacions que no es coneixen i, sí, a veure com s'uniran. És com crear una família artificialment, no? Quan crees un espectacle i en una família, mai més ben dit, en aquesta obra que representem una família. Però la veritat és que la cosa ha quallat molt bé i això. I podia, vull dir, la Emma, la veritat és que s'ha comportat d'una manera impecable amb nosaltres, com no podia ser d'una altra manera, però vull dir, ha estat molt generosa. Molt bé, molt bé. És que només tinc paraula d'agraïment, la veritat.
1: Abans m'has comentat això, que des de dalt de l'escenari noteu els moments en què el públic està més enganxat, els moments en què riu més, els moments en què fins i tot plora, però no sé si això també us ajuda o us fa canviar l'obra d'una funció a una altra per intentar doncs, reforçar aquests punts més bons o intentar aquells que no acaben de sortir doncs, intentar retocar-los. Això va evolucionant al llarg de les funcions?
2: A veure... Va evolucionar des de quan vam sortir de la sala d'assaig. Clar, tu assages l'obra i no saps com reaccionarà el públic. Ho pots intuir perquè ve gent de l'equip, ve gent de producció i riuen, però clar, de sobte passes de tenir 10 persones mirant-te a tenir-ne 400 o 700 com tenim cada nit, no? I és un, bueno, és una aventura. Llavors, ara ja veiem que més o menys cada dia riuen més o menys en els mateixos moments, o fins i tot aplaudeixen a la meitat de l'obra en els mateixos moments. hi ha algun dia que alguna cosa es desajusten, per exemple, en els moments molt dramàtics, com que venim de riure, de fet, venim de riure, hi ha moments en què a vegades a algú se li escapa el riure nerviós. Llavors, nosaltres diem, què està passant? Estan rient en aquest moment. Doncs perquè es riuen nerviós, perquè venen carregats. Però més o menys el públic riu com vol i fa el que vol. Vull dir que no podem dir-los res, no? Vull dir, no sé.
1: L'obra es va estrenar el dia 27 de juny, si no vaig errat, i està fins al 18 d'octubre al Poliorama. De fet, estava mirant una miqueta també la disponibilitat de seients. Ara teniu el juliol pràcticament ja complert, hi ha encara algunes entrades. A l'agost, recordem que a partir del 10 de l'agost i fins al 31 no hi ha funcions, però encara hi ha algunes localitats. Al setembre i a l'octubre encara podeu gaudir de l'espectacle. Què passa amb la truita quan s'acabi el Festival Grec, quan ja marxeu del Poliorama? Seguirà girant?
2: Sí, farem una gira. El que passa és que farem la gira a partir del 2027. Uh-huh. Sí, sí, farem a partir del finals de gener, fem una gira de 2 mesos que passarem per molts pobles de Catalunya i moltes ciutats. I sí, sí. Has dit que hi ha bastantes, vull dir que hi ha algunes places lliures, encara n'hi ha, pensa que el Poliorama són 700 localitats cada nit, vull dir que qui vulgui venir trobarà entrades.
1: Sí, sí, tant, i tant, o sigui, però hi ha disponibilitat baixa i mitjana ara a finals del juliol, fins i tot teniu alguna funció que està pràcticament amb les últimes entrades, em sembla que és de...
2: La setmana passada vam penjar cartell, vol dir que s'obri localitats molts dies, és una emoció bestial, és una emoció bestial. A més, la gent, quan s'acaba l'obra, ostres, ens fa un aplaudiment molt sentit, perquè s'ha emocionat molt, ve d'un moment molt dramàtic, i és un final dels que jo recordo, no? Perquè saludar, i la gent, hi ha dies en què s'aixequen 700 persones i que et volen acompanyar i agrair aquest viatge que els hi has ofert. Està sent molt bonic, la veritat.
1: I el fet que... feu funció dia sí, dia també, només descanseu diumenge, si no vaig errat. Això és esgotador o ja entra dintre de la rutina?
2: Entra dintre de la rutina, sí. Nosaltres, com a actors, estem acostumats a descansar un dia a la setmana o, per exemple, cap al setembre, en comptes de descansar un dia a la setmana, en descansem dos, però llavors fem el que es diu dobletes, és a dir, que fem dues funcions seguides. Però aquesta funció dura 2 hores, llavors... Doncs un doblete és cansat, és cansat. I és una obra, però és una obra molt coral, en què ens anem ajudant molt i que tothom té el seu moment àlgid, que té un monòleg, tots els personatges tenen monòlegs, que són molt macos, i vaja, vull dir que no és una obra com El bon policia, per exemple, que som 12 i, ostres, que no pares. No, aquí som 8 personatges i hi ha moments en què podem... una miqueta a descansar.
1: Sí, aquesta vegada no t'ha tocat fer diversos personatges a la vegada, eh?
2: No. Aquest és un personatge...
1: Et centres en el teu cunyat?
2: És fantàstic. Soc el meu cunyat, o sigui, faig el cunyat i m'ho passo superbé, i la veritat és que riem molt. I de fet, clar, com que és un dinar, també mengem escena, clar. Mengem cada dia.
1: O sigui, que ja sortiu sopats.
2: Una miqueta, sí. Mengem el que diem, vull dir, mengem el fricandó de la mare... L'amanida, sí, sí.
1: Clar, jo volia preguntar, els cunyats, a mi són uns personatges que a mi em fascinen, i les bromes de cunyat són potser el meu gènere preferit. Tu te les endús a casa? Hi ha algun moment que dius, ostres, no sé separar on acaba l'Arnau Puig i comença el meu personatge, que per cert no sé...
2: No sé, jo sóc bastant sorneguer i faig bastantes bromes sarcàstiques i iròniques a la vida, no necessàriament amb el company de la meva germana. Jo penso que el personatge l'he portat a un lloc que em va molt bé i que funciona. I la veritat és que el cunyat és una persona que arriba a la casa dels sogres, per entendre'ns, i no té la responsabilitat de ser el bon fill o la bona filla, no? I no té tanta confiança, però a la vegada vol tenir un cert humor, llavors per això a vegades les fot. I després passa una cosa a la cultura mediterrània, en els dinars, que no hem d'oblidar, i en els sopars, és que hi ha la presència de l'alcohol. I l'alcohol fa que a vegades les llengües es relaxin més del que convindria.
1: Doncs La Truita, el Poliorama, fins al 18 d'octubre i després ja el 2027 amb gira. Ja en parlarem, ja a veure si aterra o no aquí al Prat, que tant de bo ho faci.
2: Tant de bo.
1: En tot cas, Arnau Puig, molta merda i ens retrobem doncs, quan comenci aquesta gira.
0: Se'ns acaba el temps, s'acaba el programa i us emplacem a demà. Últim programa de la temporada. Tancarem una nova setmana, tancarem un nou curs i us direm adeu fins al curs vinent. Però d'això encara queda temps per explicar-vos algunes cosetes més demà, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de passar una bona jornada. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda. Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Salvador Brutons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams, amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar a José, un home de 58 anys, desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa, pantalons, pirates blancs, duia unes ulleres graduades i podria estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu parador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre d'Alt Rendiment, el CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09 hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades des de primera hora del matí. La mínima no ha baixat dels 23,1 graus registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació de xafogor persistent durant tot el dia. I el restaurant Masia Can Ammaier és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency for Horeca, en una iniciativa finançada per la Unió Europea, desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.

0: Disfrutar d'un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui torna a Ràdio Sant Cugat un dels comunicadors més polifacètics de l'audiovisual espanyol. Va començar molt jove a la ràdio i ha arribat a conduir programes nacionals de ràdio, a més de fer televisió, passant per talents musicals, formats originals. El seu recorregut professional abraça mitjans, creació de continguts i una veu que ha marcat una generació. Avui saludem en Xavi Martínez, periodista, locutor i presentador. Xavi, benvinguts.
1: Carme, moltes gràcies, eh? Quines paraules tan maques. M'has emocionat, perquè ja estic emocionat de tornar aquí a casa i de sobte em dius tot això, home...
0: Ja has fet una carrera, o part d'una carrera,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, hem treballat fort, sí, sí, clar. Són molts anys ja. Perquè vaig començar molt d'hora, aquí.
0: Clar, però, escolta, jo he llegit en algun lloc que tu vas començar la ràdio als 14 anys.
1: Això va ser una ràdio municipal de... Es deia D9R, Districte Nou Ràdio, al barri del Bon Pastor, a Barcelona. De fet, un estiu, el meu germà i jo, escoltant Ràdio 4, vam trucar un programa que es deia Què m'expliques? I els hi vam cantar una cançó, quan la gent tenia el Catel One Touch Isis, aquells mòbils, que els podies llançar...
0: Els troncomòbils.
1: Sí, exacte. I llavors ens van convidar a anar a l'estudi i un dels locutors ens va dir escolta, jo tinc una ràdio municipal i la gent jove va allà a aprendre, i li vaig dir que tenia 16 anys, però en realitat tenia 14. I vaig estar allà empaitant una miqueta 2 anys, sí, sí. Però vaig aprendre ràdio de veritat aquí, a Ràdio Sant Cugat.
0: Quina edat tenies quan vas arribar a Ràdio Sant Cugat?
1: Doncs a Ràdio Sant Cugat jo tenia, quan estàvem allà a l'altre carrer, 17-18 anys.
0: Sí, carrer Sant Jordi?
1: Sí, sí, sí, carrer Sant Jordi.
0: I què vas començar fent?
1: Ràdio Fórmula, amb la Jèssica Soto d'Ossos, que va ser la meva mestra de Ràdio Fórmula.
0: Mare meva.
1: Sí, sí.
0: Vas fer alguna cosa més, no?, a banda de Ràdio Fórmula?
1: Sí, vam fer diversos programes.
0: Jo recordo un programa d'humor.
1: Sí, clar, el Fora de Joc. Ah. Era divertidíssim, sí, sí, amb imitacions, i fèiem de tot, era una bogeria, però vam passar molt bé,
0: Era divertida aquella època,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, molt, molt, molt. Tinc uns records increïbles.
0: Però tu què et va empènyer, sent tan jove, a introduir-te en el món de la ràdio?
1: Jo crec que tot és responsabilitat dels meus pares, bàsicament. O sigui, al final jo he nascut en una casa on la ràdio era un familiar més. Vull dir, jo tinc records del meu pare anant a treballar ben d'hora, sempre aquell so tan característic, afaitant-se, la ràdio estava sonant. O ma mare també, no?, els caps de setmana quan ens llevàvem, posar la música sempre a la ràdio, als viatges. Vull dir, la ràdio a casa sempre ha sigut com un mes, i al final jo volia ser un d'aquells que jo escoltava, no?
0: Què escoltaves?
1: Escoltàvem de tot. Escoltàvem informatius, escoltàvem música. Jo, de fet, de petit, me'n recordo que gravava els locutors de Ràdio Fórmula amb els cassets, treia després la seva veu i jo em posava a presentar les cançons a sobre.
0: Ja t'entrenaves, no?
1: Ja m'entrenaves, sí. Sí, sí, sí.
0: I com era el Xavi de petit? Quines inquietuds tenia? Què somiava?
1: Somiàvem ser locutor de ràdio o presentador de tele també. Sí, sí, jo me'n recordo que el meu avi, jo amb 3-4 anys, em deia, aquest nano serà presentador d'informatius. Mira, no han sigut informatius, de moment han sigut més magazins, però sí, sí. I jo volia ser això, és que és molt vocacional, de veritat. Volia ser això, era una cosa molt rara, perquè al col·le sempre un deia, doncs jo arquitecte, jo dentista, jo el que fos.
0: I
1: jo
0: tu sempre... deies això?
1: Sí, sempre, sempre, sempre, sempre. De fet, també em feien fora de classe per parlar massa.
0: Ja estaves fent programa.
1: Sí, sí. El malote simpático.
0: Ah, però escolta, eres bon estudiant?
1: Sí, sí, sí, era bon estudiant. Passa que vaig tenir un any difícil. Va ser l'any de quart de l'ESO, que em vaig despistar una mica. Després ho vam solucionar ja en el darrer trimestre. Però sí, sí, vaig tenir el típic anyet, aquest tonto que t'agafa. Diu, va, jo no vull estudiar, o això em cansa.
0: A quina escola anaves?
1: Al Santa Isabel, a l'escola Santa Isabel de Sant Cugat, on ma mare era professora també, per exemple, va anar el meu germà també. I sí, sí.
0: I com recordes aquella etapa de la teva infantesa, la teva joventut aquí a Sant Cugat?
1: Molt maca. Vull dir, Sant Cugat per mi és casa. De fet, vaig estar vivint fora 8 anys, a Madrid, durant l'època de la SER, los 40, i la trobava molt a faltar. Jo sempre que podia tornava. Per mi és una meravella, és llibertat, és poble, és molt especial, Sant Cugat, sí.
0: I a quina edat comences a treballar professionalment? Abandones ja el món de l'amateurisme, podríem dir, i te'n vas a una FM? Com sorgeix aquesta possibilitat?
1: Doncs això és... Mira, de fet, la Jessica Sotodosos em va dir estan buscant gent per una ràdio nova que volen obrir la cadena SER a Barcelona. Jo estava aquí a Ràdio Sant Cugat i em va connectar la Jessica amb una persona de la SER d'allà i vaig anar a fer una prova, una gravació, i em van agafar per fer un estiu, saps? Aquella cosa típica...
0: Com una suplència,
1: sí,
0: no?
1: Sí, una suplència d'estiu i començar i posar en marxa una FM, que era una ràdio que pintava molt bé, que era esports i diversió. Barrejaven magazins de contingut, diguéssim, bueno, d'entreteniment, amb esports. I barrejaven la redacció d'esports de la SER amb una nova redacció de programes. Llavors jo m'incorporava en aquesta. I vaig fer un estiu pensant que el setembre se m'acabaria, i no, i mira, em vaig quedar. O sigui que
0: ja, ja comença tot, no?
1: Comença tot a nivell professional, sí. Amb 19 anys tenia jo, llavors, sí.
0: Tu vas estudiar periodisme a la Blanquerna?
1: A Ramon Llull.
0: Sempre t'has mogut, però, en l'àmbit més musical. Realment és el que volies, no?
1: Els inicis, sí. Per mi sempre era com... Primer, que m'encanta la música, que a casa meva també la música ha sigut sempre un mes, diguéssim. El meu germà és un pianista fantàstic. I bé, jo creia que per ser jove, la forma més ràpida d'entrar, diguéssim, en un estudi de ràdio i que et deixessin parlar per un micròfon era aquesta. No? I mentre jo feia la meva carrera, doncs podia presentar torns de ràdio fórmula, sí, sí. Sí, sí.
0: Però no t'has plantejat provar...
1: Vaig deixar,
0: una altra
1: ja...
0: fórmula que no tingui res a veure amb la música...
1: De fet, últimament sí. ja ho hem deixat. Vull dir, sí. Els programes que he fet els darrers anys ja són més magazins purs i durs, o sigui, estem tractant tot tipus de qüestions més d'entreteniment i no entreteniment, perquè el Xavi Fornia de Ràdio 4 tenim una secció que es diu Zoom, on analitzem temes, per exemple, que preocupen a la generació Z, amb experts de tot tipus. Últimament estem treballant molt el tema de l'addicció als mòbils, les pantalles... En fi, estem enganxats a l'actualitat. La música m'agrada molt? Sí, sempre m'agradarà. I jo convido sempre als meus programes a artistes, perquè són amics, a més, que hem fet amb els anys i d'estar tan connectat al món de la música. Però sí, no, la fórmula ja va quedar enrere, però per mi va ser clau, sobretot per desenvolupar-te com a locutor davant un micròfon. Mm-hmm.
0: I arribes a Los 40 a Catalunya, però jove.
1: Sí, perquè Ona FM i Los 40 al final estaven a la mateixa redacció. Llavors vaig combinar Ona FM amb Los 40 a Catalunya, uns anyets, sí, sí.
0: Què tal l'experiència?
1: Bé, molt bé, molt bé. Bons amics vam fer allà i s'aprèn molt. És una empresa molt exigent. Aprens moltes coses, bones i dolentes. Vull dir, saps com quan tens la certesa que... saps el que no et vols, en què no et vols convertir, doncs també s'aprèn allà, moltes vegades, no?
0: Clar.
1: O sigui, que a vegades també està bé,
0: a
1: això.
0: A la primera línia de foc.
1: No, clar. Però sobretot coses bones, molt bones, sí, sí. Uh-huh.
0: El programa que et va portar, podríem dir, a la fama nacional va ser Euroclub,
1: sí.
0: No?
1: Sí, sí.
0: Com vas viure l'èxit?
1: No, home, allò va ser una exposició molt bèstia, perquè jo li deia... Jo me'n recordo de ser molt petit i escoltar un programa a Los 40 que es deia Fan Club. No? Que tu escoltaves que allà hi anava tothom, els artistes que a tu t'agradaven, era el programa que escoltava la gent més jove, i es va perdre durant uns anys, i li vaig dir al director d'Europa FM, jo estava fent llavors un torn de ràdio fórmula de tardes, li vaig dir per què no recuperem els programes, que la ràdio musical s'ha quedat com una cosa molt robòtica. I era arriscat, perquè els estudis de mercat, els call-outs que li diuen, ens deien que la gent només volia música i música i fil musical, no? Però alhora et podia diferenciar de cara a la competència i dir, escolta, aquesta gent m'està explicant coses, aquí ens visiten artistes, aquí passen coses, després podem fer esdeveniments fora de la ràdio i pot tenir una vida fora també, i a xarxes, molt important, perquè aquell va ser el moment de Twitter, de l'explosió de Twitter. I li vaig dir, escolta, anem a intentar-ho, i em va comprar la idea, i ahir vam fer Euroclub. I bé, allò va ser una bogeria, perquè quan la gent reia del Justin Bieber de 14 anys, nosaltres el vam portar a Espanya. Quan la gent deia que One Direction, qui són, i la Selena Gomez i tots aquests de Disney, nosaltres els abraçàvem. I vam generar una comunitat molt bèstia. La gent jove que deien que ja no escoltava la ràdio va començar a escoltar aquella ràdio. Encara que fos només pels seus artistes, però van tornar a enganxar-se a un programa de ràdio en directe.
0: Que bé, no?
1: Allò va ser meravellós. Va ser brutal.
0: I sí. I d'aquell èxit, doncs, també arriba un llibre, no? El llibre d'Euroclub.
1: Sí, sí.
0: Quina experiència va ser portar el programa a aquest format, el format llibre?
1: Va ser molt maco, perquè va ser recordar els inicis, barallar-te amb tothom, començar a conèixer les companyies discogràfiques, guanyar-te els artistes, planificar directes, pensant també en la participació de la gent, que això abans tu te'n recordes, Carme, que deies truqueu-nos en directe a la ràdio, no? Que encara això
0: sí,
1: es fa.
0: Però o... ara truquen res. Sí.
1: Ja, un poquet. Però abans es feia molt i jo recordo també l'època d'enviar un SMS.
0: Sí,
1: doncs
0: sí,
1: nosaltres vam canviar tot allò per comentar en directe amb un hashtag. Que allò ara es veu molt normal, però llavors era una cosa molt, molt rara. I sí, sí, i va començar a passar, vam començar a ser trending topic, en fi, i tot això està en un llibre, que jo crec que és un llibre divertit i amb experiències, amb moltes entrevistes a artistes i anècdotes, en fi, és maco. I vaig anar a signar-ho per Espanya, vull dir que va ser una experiència molt maca en Planeta.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: Llibre... Has plantat un arbre?
1: Sí, sí.
0: També?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Però no li surten llimones. Què passa? Serà que el piset és molt petit.
0: Després parlarem dels altres objectius a la vida. Megastar FM.
1: Home, un projecte preciós també. Va ser ràpid, va ser poquet, però va ser preciós. Sí.
0: Però aquí assumeixes responsabilitats, sí, més enllà del que suposa presentar, sí, un programa, posar veu i donar la cara. Aquí ja tu tallaves el bacallà, no?
1: Allà era una... Sí, em truca el director de la COPE i em diu que volen crear una ràdio jove, una nova ràdio a nivell nacional. Diguéssim, perquè l'audiència es faci una idea, el que potser seria aquí a Catalunya Flashback, no? Mm-hmm. Que no estava representada realment a la resta de l'Estat. I va ser apassionant. Vam decidir des del nom, passant pel logo, per la graella, la fitxa als locutors, bé, tot, el so corporatiu. Va ser una experiència increïble. I estava allò allà de cap de producte, sí, sí. Però alhora, vull dir, a part de la responsabilitat, diguéssim, més de jefe, alhora feia el matinal i un programa de tarda. Que jo no sé com vivia, o sigui...
0: Vas fer el que feien els jefes en origen els primers anys de la ràdio, no?
1: Sí.
0: Que manaven, però feien programes, venien, sí, publicitat i ho feien pràcticament tot.
1: És veritat, sí.
0: Sí, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Però tornes a los 40,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte. Llavors m'arriba la proposta, estan a Madrid ja, perquè jo me'n vaig a viure a Madrid per fundar Megastar FM. I m'arriba la proposta als mesos d'estar a Megastar, sí, sí. I, bueno, vull dir, no sé, si et truca el Barça, què has de fer, no?
0: Clar.
1: Clar.
0: Però allò també es va acabar.
1: Clar, perquè jo vaig marxar a los 40. Vaig acceptar l'oferta de los 40, era un contracte de 4 anys, era una proposta també... M'agradava molt perquè va ser l'any del canvi del logo, per exemple, de los 40, del mític aquell de l'arcoiris, vam passar una cosa diferent, vam crear los 40 Music Awards, que era una cosa com més de gala... En fi, hi havia molts canvis i es van recuperar els programes, que era el que m'agradava. Recuperar el contingut i els magazins a la ràdio musical i vaig marxar cap allà, sí, sí.
0: I el teu pas per la tele, has estat a Talents Musicals,
1: sí,
0: no? Fent de jurat.
1: De jurat.
0: També has presentat als Duos Increïbles.
1: Duos Increïbles, a la 1, sí, fa un parell d'anyets. Sí, sí, sí. M'agrada més presentar que fer de jurat, t'he de dir, eh?
0: Sí?
1: Sí, em veig molt més, disfruto molt més. De jurat és...
0: És, escolta, aquella discussió amb el Risto Mejide estava guionada...
1: No, o... què va, què dius?
0: No?
1: No, no, és real. Igual que el Comem el Donut, tothom em diu a Factor X i aquells dos... No, no, que això és que nosaltres no teníem ni idea. Si surten els de Comem el Donut a fer la prova i em mira la Laura Pausini i em diu, però això què és? Es veu, vull dir que és real, és real. I el Risto, doncs mira, és veritat que vam...
0: Quina emprenyamenta, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. És un home de caràcter, sí, sí. Però bueno, després ja ve.
0: I la tele què?
1: La tele bé. A mi m'agrada molt la tele. Molt, molt, molt.
0: Sí?
1: M'agrada molt. Disfruto molt sempre que la faig. A Ràdio Televisió Espanyola ara jo crec que tenim un projecte molt maco amb la 2CAT, Dados en català, i continguts fantàstics. I bé, el meu gran amor és la ràdio, evidentment, però la tele a mi m'agrada molt fer-la de tant en tant, sí, sí.
0: I els podcasts, que és el que també es porta ara?
1: Doncs mira, vaig fer podcast.
0: Real 7, no?
1: Sí, sí, sí, quan la pandèmia, quan tot va, diguéssim, va esclatar una miqueta... I em vaig quedar sense feina aquells anys, bueno, aquell any i mig, doncs vaig entrar al món dels podcasts, sí, sí, amb Podimo, i va ser molt interessant també. Una època més introspectiva, va coincidir amb la pandèmia, en fi, va ser molt interessant. Sí,
0: mm.
1: Sí.
0: I em sembla que és el 2018, s'acaba, diguem, la història de los
1: això,
0: 40, no?
1: Això, s'acaba el contracte que teníem amb los 40, entra una nova direcció que aposta per tornar a la radiofórmula més pura i es carreguen tots els programes. Vull dir, al final salta l'Uri Sàbat, salta l'Arturo Paniagua, salto jo, saltem tots, diguéssim, i es queda una ràdio doncs, molt a l'antiga, no? El que jo havia conegut abans, que era una radiofórmula amb molts locutors de radiofórmula. I a mi se'm va acabar. No em van renovar, se'm va acabar també la tele amb Factor X. Va ser un any de trencament total. Sí, sí.
0: I quina sensació et queda quan veus que tot va caient, no? Uau, és una mica un moment de desesperació sí. O de replantejar-te un nou començament? Com ho entomes?
1: Se't passa tot pel cap perquè primer tu penses, ostres, amb els anys que portem ja treballant, i hem fet coses molt xules, algunes les hem repassat aquí, no? Coses de molta satisfacció, d'haver picat molta pedra, però rebre resultats fantàstics. Dius, home, algú et trucarà, no? T'ha de trucar algú, no ho sé. Doncs pues mira, Solar, desierto, i no, també és veritat que va haver-hi una mica de mala baba, perquè a mi em van comunicar que no hi havia renovació al juliol, gairebé l'agost. Llavors, clar, està tot tancat, i tens un any en blanc. Jo em vaig venjar un any en blanc. I bé, vaig buscar la vida amb això, amb els podcasts. I vaig dir, escolta, anem a construir un nou Xavi Martínez en aquest sentit, una nova identitat, anem a explorar noves possibilitats i ja està. I un any de molt... Bueno, vaig aprendre moltes coses, a nivell personal, sobretot. Mm.
0: I després de la pandèmia, el 22, entres a Ràdio 4?
1: Exacte. Sí, sí, Ràdio 4, que per mi és... T'he explicat que vam trucar al meu germà i jo a un programa de Ràdio 4, quan jo tenia 14 anys. Doncs era tornar també una miqueta als inicis d'aquella manera i començar a treballar a la ràdio pública.
0: I el salt que fas a Ràdio Televisió Espanyola,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, també, sí, a la 1.
0: Amb els duos increïbles, amb la Júlia Varela.
1: Amb la Júlia Varela.
0: I escolta'm una cosa, com has portat que es parli, per exemple, de la teva vida privada? Perquè sent un personatge conegut dins del teu sector, xarxes socials, vull dir, la crítica a l'ordre del dia...
1: Sí, home.
0: Com portes que... És... que la gent escoli en les teves intimitats?
1: No, a veure, he de dir que no ho han fet massa darrerament, però sí que va haver-hi una època més potent, de més exposició, on això va passar, no? I sobretot el tema de que hi ha molt hate a les xarxes, però jo recordo l'any d'Eurovisió, per exemple, no? Que em van trucar per fer de jurat un any allà, aquella cosa que li deien Objetivo Eurovisió, que era una cosa molt justeta, I no va agradar el resultat que va sortir i ens van, el jurat ens van llançar una de hablando en plata, una merda, que va ser terrible. Hi havia molt d'odi, una cosa molt violenta. Però, bueno, traient això, bé. Vull dir, al final sí que s'ha parlat de que em vaig casar, de que he tingut una filla, però amb molt de respecte. Vull dir, és una cosa molt maca. No he vist.
0: Mantens les xarxes?
1: Sí. Sí, publico menys del que hauria de publicar, ja ho sé. Ja ho sé, hauria de donar-li més canya, però estic una miqueta esgotat també d'aquesta obligació de pujar coses.
0: Són deures.
1: Són deures, i a mi m'agrada estar més present, sobretot, amb la meva família, i disfrutar aquests moments, i la ràdio m'agrada fer-la també de forma més conscient, però és veritat que tenim un bon equip que sí que s'encarrega de fer això, no?, dels vídeos i les xarxes i tot plegat, crec que és molt important. Sí.
0: I com portes l'experiència de ser pare?
1: Oh, és el millor que he fet en la meva vida, jo crec.
0: Estàs amb la nineta dels teus ulls,
1: Sí, home, és que no hi ha res comparable. Jo tinc la sensació que tot el que hem viscut abans era com una pretemporada, saps? Sí, sí.
0: I que ara comença el partit de veritat?
1: Sí, el partit... La Champions és això. Sí, i tant.
0: Què fa el Xavi Martínez per desconnectar de tantes obligacions, de tota la teva rutina professional?
1: Vinc al monestir. A passejar. M'encanta el monestir, m'encanta anar... Sí, m'encanta passejar també per Collfabà, m'encanta... No sé, sóc un home de terrasses, eh? Vull dir que al final els bars de Sant Cugat els conec tots, ens encanten, la nena està acostumadíssima allà, arribem i ja trona, gràcies. I ho passem molt bé, ens agrada passejar per aquí i estar en la família, que al final és el que més m'agrada.
0: Com et veus tu d'aquí 10 anys?
1: Doncs no sé, pues mira, si la vida vol i es pot, i doncs amb una família potser més àmplia, potser, i jo em veig fent ràdio, em veig fent tele, i evidentment connectat als mitjans de comunicació. Sí.
0: Bé, doncs d'aquí podríem dir que va sortir, el dia que vulguis segurament pots tornar.
1: Jo, home, si tu m'obres aquesta porta, jo feliç, perquè això és casa meva, i ja et dic que estava molt content de creuar aquesta porta quan hem entrat aquí, de veure't a tu també, Carme, que segueixes amb aquesta mirada que somriu, que no ha canviat. I
0: home,
1: estic molt content, la veritat. Sí. Tu sempre doncs... has sigut el somriure, o sigui que...
0: Sí, això és veritat, però bueno... El temps passa, també.
1: Home, i tant, ja has vist.
0: El temps passa.
1: Ja has vist, aquell nen que vas conèixer allà...
0: Ja s'ha fet pare de família.
1: Que fort, eh? Però jo et veig molt bé, tu. Et veig molt bé.
0: I jo a tu també.
1: Sí,
0: veus?
1: Veus?
0: Ja ens hem tirat floretes,
1: sí.
0: Ja ho podem deixar, no?
1: Com
0: ho podem
1: tu
0: deixar aquí.
1: Tu ets la jefa.
0: Xavi, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació, per tornar a casa i compartir amb nosaltres part de la teva carrera, del teu recorregut.
1: No, enhorabona a tu i a aquest equip de Ràdio Sant Cugat, de Cugat Mèdia, perquè jo crec que la ràdio municipal és principal, que s'han de posar mitjans, que s'ha de posar tota la carn, i jo crec que fa una tasca fantàstica, així que enhorabona i moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Gràcies.

0: Cerdanya.
1: Una vegada més som aquí amb l'Helena Minuesa per reflexionar sobre el vincle entre cultura i educació com a mitjà per fomentar una ciutadania més empàtica i crítica. Benvinguda, Helena.
0: Gràcies, Sara.
1: Avui, si no m'equivoco, parlarem de la dansa i del seu potencial educatiu.
0: Així és.
1: Doncs explica'm, com pot la dansa ajudar-nos a aprendre millor?
0: Doncs bé, Sara, per abordar la secció d'avui m'he plantejat una miqueta fer una reflexió més interna o en clau interna de com jo aprenia quan era petita. Val? I jo recordo, no sé si tu et passarà el mateix, estar molt asseguda en una taula i escoltant, evidentment, el mestre o la mestra, però amb poca, diguéssim, amb poc moviment, amb poc dinamisme. Passava tot molt pel cap i per la memorització. I penso que actualment també, que vivim immersos en un avassallament de contingut constant que ens arriba per tot arreu, hi ha molt de ment i molt de passar pel cap, Sara, però poc de viure amb el cos o d'una experiència més directa per fer l'aprenentatge. Mm-hmm. Aquesta és la reflexió que crec que ens pot servir per abordar avui com la dansa efectivament ens pot ajudar a aprendre d'una manera més significativa i fomentar el pensament crític dels nostres alumnes.
1: Aviam, començant pel moviment, què pot aportar al desenvolupament d'infants i adolescents?
0: Doncs bé, Sara, jo crec que la dansa no s'ha d'entendre només com a disciplina artística, que també, i és una disciplina artística que a mi m'encanta i m'apassiona, però també és una forma de comunicació i simplement d'expressió, no? Pensa també en el llenguatge no verbal, quin és el poder del llenguatge no verbal. Molts cops nosaltres estem comunicant sense parlar. El nostre cos expressa les nostres emocions, expressa inclús el nostre pensament sense que nosaltres ho sapiguem, no? I crec que aquí hi ha un poder també educatiu molt gran.
1: En quin sentit ho dius?
0: Doncs bé, per exemple, quan volem parlar de desenvolupament personal, de desenvolupament cognitiu o de desenvolupament social. Desenvolupo una mica les idees, valgui la redundància.
1: Comencem pel personal, aviam, què ens pot fer a nivell personal?
0: Doncs sí, bé, la dansa, al final, a nivell personal, el que fa és que prenguem consciència del nostre cos i de com ens movem i, per tant, millora la nostra coordinació. Això passa, Sara, des de nens molt petitets que poden ballar i que, de fet, a les escoles bressol es fa molt el potenciar el moviment, la coordinació, i això fa que el propi individu conegui com es desenvolupa en l'espai i com es mou el seu cos, no? Mm-hmm. També ens serveix, fixa't, una cosa tan important com la regulació emocional. Molts cops, i ara cada vegada a Instagram és més present, la dansa és una teràpia, és una alliberació d'emocions, podem estar nervioses, podem estar angoixades, però quan balles, no?, sembla que el cos s'alliberi, desprèn oxitocina, alliberes tensions i, d'alguna manera, evidentment, les pors i les angoixes se'n van. Per tant, hi ha una part de regulació emocional amb la dansa. Mm-hmm. I, evidentment, vinculat també amb el desenvolupament personal, parlem de més autoestima i més confiança.
1: Sí. Passem ara al desenvolupament cognitiu. La dansa ens pot ajudar a millorar l'intel·lecte?
0: Sí, de fet, fixa't, les matemàtiques, et llegia l'altre dia que són patrons que es repeteixen, no? Una vegada coneixes una fórmula, aquella fórmula es va repetint i la pots aplicar en diferents moments, no?, per resoldre problemes. La música també ho és. La música són patrons, és ritme que es repeteix. Per tant, la dansa, el moviment, també ens pot servir per utilitzar aquests ritmes, aquests patrons que es repeteixen, i d'aquesta manera ajudar-nos a memoritzar i estimular el nostre desenvolupament cognitiu. Parlem d'aprenentatge interdisciplinari, Sara, perquè, clar, aquí juguem amb música, amb matemàtiques, amb llengua. Les cançons, evidentment, tenen molta part de llengua, llengües diferents. Mm-hmm. I també m'agradaria abordar, Sara, el desenvolupament social. És D'acord. A dir, que potser per mi és el més especial. Quan ballem plegades, quan ballem en comunitat, pensa fins i tot quan, no sé, quan ens n'anem de festa amb les nostres amigues, no? Aquesta manera de conjugar-nos i de gaudir plegades ballant música fa que d'alguna manera establim un vincle també emocional amb aquestes persones i podem treballar l'empatia, la comunicació no verbal, la inclusió i la participació. I en aquest cas posaré un exemple que a mi em sembla molt, molt bonic, Sara, és el festival de final de curs que fan algunes escoles. Jo penso en l'escola Collserola, que és l'escola on va el meu fill, que a final de curs fan un ball, no? I en aquest ball es diposita doncs, tota la il·lusió de tot un curs que s'ha superat, es treballa també en clau inclusiva perquè nens i nenes que potser van amb cadira de rodes puguin ballar-lo, estan preparant durant temps aquestes coreografies i això fa que el ball sigui l'excusa perfecta, Sara, per crear un projecte en comunitat.
1: Sí, sí. Llavors, per què tu creus que és important portar la dansa tant a l'escola com a l'institut?
0: Sí, de fet, ho hem dit una miqueta, no? Jo crec que pot millorar sobretot crec que pot millorar la qualitat i la motivació del grup. O sigui, quan parlem d'aquests reptes no, que enfronten els instituts en quant a bullying, en quant a límits que no estan ben establerts entre els alumnes, la dansa, d'alguna manera, pot establir alguns mecanismes o algunes estratègies per ajudar-nos a millorar el clima del grup classe. Què passa, Sara? Que això potser és fàcil d'implementar-ho a la primària. Nosaltres, quan veiem doncs, infants a l'escola Bressol o a la primària, sí que és veritat que la dansa entra molt fàcil a l'escola. Mm-hmm. A l'institut hi entra, però ha d'anar, jo crec, més dirigit. Ha de tenir un taller, un artista al darrere que ho coordini. Hi ha d'haver una metodologia per tal que els alumnes s'hi acabin implicant. Per què? Doncs perquè l'adolescent té més vergonya, té més pudor, té, sobretot, el faré el ridícul i no m'acceptaran, el meu cos està molt més encarcarat.
1: Sí, és que potser de totes les arts que hem tractat fins ara és la que més t'exposa, no? La que més genera vergonyes, realment.
0: Totalment, Sara, és així, tal qual. El moviment, el cos, ho parlàvem també amb el dia que vam parlar de teatre, però sí que al final la dansa és una obertura total d'una mica, no tant de qui ets tu, però sí de com és el teu cos, no? I en un moment, en una etapa com és l'adolescència, en què hi ha tantes inseguretats, en què hi ha una cosificació tan bèstia, no?, a les xarxes socials i a les plataformes digitals i arreu,

0: que no sé seguir la música, que potser no faré aquells passos que les altres fan tan fàcilment.
1: Està molt bé que ho diguis, això, Sara, perquè jo crec que connecta molt amb la vergonya i amb aquesta manera d'aprendre que hem tingut i que deia al principi, d'aprendre molt assegudes i molt estàtiques, no? I això també connecta amb la por a fer el ridícul. Ostres, és que no sabré, no, seguir el ritme, les altres ho faran millor, es riuran de mi, tot això. Val. Hi ha estratègies que, per exemple, ens poden ajudar a treballar la dansa a l'escola i a l'institut,
0: aviam,
1: que és, per exemple, la improvisació, no? O sigui, nosaltres podem treballar les emocions i podem treballar diferents relats creant petites peces coreogràfiques, simplement deixant-te portar per la música. No cal seguir un patró o una coreografia molt tancada o molt estanca, sinó deixeu-vos endur l'emoció que teniu ara mateix, connecteu-la amb la música que esteu escoltant i viviu-la. Clar, això al principi pot costar, sobretot penso en alumnes adolescents, pot costar la cosa aquesta de quin ridícul, m'estan mirant, faré el pena, val. Però en un moment, Sara, en què dic estem molt connectats també amb aquesta por de no sabem què passarà, les guerres, ostres, ara vam passar una pandèmia fa 5 anys o 6, no recordo, però està tot ja com molt, la vivència de la por està molt endins, no? Si ens deixem endur amb aquesta alliberació de anem a viure-ho, simplement anem a gaudir de la música sense patrons ni estructures molt marcades. Això jo crec que pot ser una meravella, treballar-ho dins de les aules, dels instituts, i també, sincerament, penso que els alumnes ho agraeixen.
0: Proposa'ns alguna activitat concreta.
1: Doncs mira, m'agrada pensar en alguns projectes que s'estan duent a terme, perquè crec que val la pena posar-li el focus i posar-los en valor. El projecte Tots Dansen, impulsat per Mercat de les Flors, és un projecte educatiu que està dirigit a instituts de secundària de Barcelona i el que fa és que acosta la dansa contemporània als joves amb tallers, doncs, amb professionals, que s'aprenen una peça coreogràfica i que després la fan una actuació final. Què reforcem aquí? Doncs l'objectiu és reforçar el compromís, no?, una mica entre també l'escola i la comunitat. Un altre exemple que m'encanta, Sara, i que ara l'estem gaudint, és el Festival de Dansa Metropolitana, sí, que es fa fins al 22 de març, i també dins d'aquest festival hi ha un projecte educatiu en què els alumnes d'ESO i batxillerat fan tallers, assisteixen a assajos oberts amb els artistes i es creen espais de reflexió.
0: Tu coneixes quin és el feedback d'aquestes activitats? T'ha arribat? Si ho estan rebent?
1: Jo el feedback directament no el conec, però sí que sé que són iniciatives amb molt de recorregut i que, per exemple, una de les altres activitats com és el Museu d'Ensat que fa el MNAC amb l'Institut del Teatre, si no m'equivoco, és una iniciativa, Sara, que està rebent un reconeixement a nivell ja no només local, sinó també doncs global.
0: En què consisteix aquesta última activitat?
1: Sí, el museu d'Ensat, de fet, és el meu preferit. El fa el MNAC i els alumnes de l'Institut del Teatre van al museu, visiten, veuen les obres pictòriques que hi ha al MNAC, escullen algunes obres, les interpreten, que vol dir les passen pel seu propi judici, i creen una peça a partir de l'obra. Això és una passada, Sara, perquè connecta l'obra artística amb el moviment, amb la dansa, i són els propis alumnes els que creen, són creadors. Per tant, hi ha una cadena de valor aquí, no? De no només espectadors, sinó també creadors.
0: I després què en fan d'aquesta peça, d'aquesta coreografia?
1: L'exposen, la ballen dins del mateix museu, davant de l'obra. Sí. La ballen davant de l'obra, per tant, connecten l'obra amb la dansa, i això també ho fa el Museu del Prado, ho fa molt bé, amb ballarins professionals. I per mi és una manera exquisida, no?, de posar en valor la dansa, en aquest cas de persones, doncs, que s'hi dedicaran o que s'hi dediquen, i també entendre o interpretar l'art d'una manera molt passada pel cos. Perquè sempre, si t'hi fixes, quan observem una obra d'art, estem molt quiets, molt estàtics, com dèiem al principi, no?
0: Sí.
1: I d'aquesta manera veus que l'art té tantes maneres de ser interpretat, Sara, com maneres.

0: maneres com persones hi ha en l'univers, perquè cadascú el passarà pel cos de la seva manera.
1: Doncs haurem de practicar algun pas pel pròxim cop que anem al museu.
0: Exacte. Sí, podem anar-hi juntes i veure les obres.
1: Sí, i fer una coreografia plegades. Aviam, doncs dona'ns ara, sisplau, idees, projectes que es puguin fer a l'escola, perquè això implica altres institucions, tot el que m'has explicat. Però a l'escola, al Collserola, que deies mateix, què podríem fer? Que l'any que ve ja anirà la meva filla.
0: Doncs mira, Sara, vinculat amb la idea que acabem d'aterrar, al museu coreogràfic, podríem fer un museu coreogràfic. És a dir, els nens i nenes visiten el museu, això serveix tant com per primària com secundària, l'escola Bressol són massa petits encara, sí, pobrets, però poden anar al museu, a qualsevol museu, em serveix museus de ciències naturals, d'història, d'art, qualsevol museu és perfecte. A partir de la visita al museu es crea una obra, una peça de dansa, i aquesta peça es pot ballar a dins de l'escola o ja seria posar-hi el llacet si es pogués fer dins del museu. Perquè aquí establiríem un vincle entre la institució museística i l'escola, que de fet, al final, quan parlem de pensament crític, hem d'intentar, no?, que tots els agents que intervenen en l'educació estiguin aliats. I això no està passant, molts cops no acaba de passar.
1: M'ha agradat una altra idea que abans has comentat al principi de tot, que és la de les matemàtiques, del ritme que tenen una mica elles mateixes intrínsecament. Què en podem fer amb això?
0: Ostres, Sara, doncs mira, toques el clau, perquè jo és que les matemàtiques des de quart de primària que ja no em van agradar mai més. No per res, sinó perquè no les entenia. I jo crec que si me les haguessin explicat o d'alguna manera les hagués treballat amb moviment, amb música i entendre que, ostres, que això és repetitiu, que això es repeteix, no? Les matemàtiques en moviment poden ser simplement crear seqüències coreogràfiques amb patrons numèrics, no? Llavors, és simplement doncs, passar les mà... Clar, també els professors d'institut, pobres, em diran Helena, ja tenim prou feina. També aquí trenco una llança pels professors mal pagats que estan educant a les nostres criatures, que s'estan deixant la pell, perquè això fins a dia d'avui encara no ho havia dit, i ho vull dir i ho vull defensar. Soc ferma defensora de l'escola pública i sé que a dia d'avui els docents que hi ha a les aules estan mal pagats i estan poc reconeguts.
1: Sí, en condicions molt dures, també.
0: Tot el meu reconeixement, Sara. Per tant, que fem matemàtiques en moviment, espero que no s'ho prenguin com un bueno, i a sobre.
1: Bueno, ajuda a trencar una mica la monotonia.
0: Correcte,
1: també.
0: Correcte. I també, per últim, Sara, un altre projecte que potser podríem fer és dansa en el medi ambient. O sigui, en un moment en què es parla molt també de la sostenibilitat, del canvi climàtic, doncs sortir de les aules i realment que la dansa passi allà on no se l'espera, no? Doncs que passi al mig del bosc. O ens n'anem d'excursió i ballem en ple contacte amb la naturalesa. O sigui, aquí jo crec que ja seria un projecte brutal de connexió, no només amb el cos, sinó també amb el nostre entorn i amb el nostre entorn natural.
1: Sí, sí, prenem nota i esperem que molts educadors també ho estiguin fent. Se'ns acaba el temps, Helena. No sé si vols fer un petit resum una mica de les conclusions d'aquesta secció d'avui.
0: Sí, Sara, mira, jo penso que per posar així com per clausurar aquesta secció d'avui, no? La dansa al final educa el cos, però també educa la ment i les emocions. Si estem relaxats, si estem conformes també amb el nostre cos, potser podem respirar una miqueta millor. És una eina que ens pot ajudar a fomentar la creativitat, el benestar, i també hem parlat de la connexió entre l'escola, la cultura i també la natura.
1: Sí.
0: I deixa'm, sisplau, Sara, que acabi amb una frase final.
1: I tant.
0: Hi ha un pedagog que a mi m'agrada molt perquè és molt, molt referent, que és el John Dewey. És un pedagog que va morir el 1952, però que continua sent totalment vigent a dia d'avui perquè és un dels pedagogs que va forjar el concepte de l'anomenat learning by doing, que és aquest aprenentatge mitjançant el fer, amb l'experiència directa, no?
1: Sí.
0: I jo penso, no? O sigui, si ens basem en aquesta experiència més directa, que ens passi més pel cos i no tant pel cap, ja quelcom més meravellós que aprendre ballant, O sigui, em voldria quedar una mica amb aquest concepte, no?
1: Deixarem la pregunta a l'aire.
0: Gràcies, Sara.
1: Moltes gràcies, Helena.
0: Gràcies.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Una setmana més donem la benvinguda a la Naila Martínez, la nostra nutricionista, My Nutritionist a Instagram. Naila, benvinguda.
2: Hola, què tal, Pili?
1: Doncs ja estem en rutina.
2: Doncs sí, ja hem establert rutines o
1: hem començat
2: a reorganitzar la nostra vida. Recordo que sense que sigui un càstig, progressiu, i ja som aquí de nou.
1: I ja som aquí de nou per també parlar d'un dels temes, diguéssim, pel que fa a la nutrició, que més hem escoltat a l'estiu, que és el tema de les tonyines, de la tonyina en llauna, no? O de les llaunes de tonyina, que s'han prohibit en algunes escoles franceses el consum d'aquestes llaunes de tonyina.
2: Doncs sí, és una notícia...
1: Perdona, no de les llaunes de tonyina, de la tonyina
2: de les llaunes. En llauna. Doncs és una notícia que ha fet molt soroll a Europa, perquè a França ciutats com París, Lió, Montpellier han decidit prohibir la tonyina en llauna als menjadors escolars. Per tant, doncs això ha creat una mica d'alarma a nivell europeu. I per què a nivell europeu? Doncs perquè això ve arrel d'un informe de dos ONGs ecologistes que han trobat mercuri a totes les llaunes analitzades a diferents països d'Europa, no només a París. Què ha passat? O què passa? Doncs que la normativa europea fixa un límit per la quantitat de mercuri que contenen els peixos. O sigui, els peixos tots contenen més o menys quantitat de mercuri. Sí que és veritat que els peixos blaus en contenen molt més, no? O és on hi ha més acumulació de mercuri, perquè el mercuri s'emmagatzema a la part greixosa del peix, no? Per tant, els peixos blaus, que són més greixosos, doncs tenen més acumulació de mercuri. I també, doncs, com més gran és un peix, més acumulació de mercuri té, no? No és el mateix l'acumulació de mercuri que pot tenir una sardina que la que pot tenir una tonyina vermella. Llavors, doncs, hi ha normatives que fixen un límit per a poder comercialitzar aquests productes de mercuri, no? I el que doncs ha passat és això, que han trobat llaunes que contenen més quantitat d'aquest límit, que és un mil·ligram per quilo de peix fresc, i en el cas de la tonyina en llauna és una mica més aquest límit, val? Llavors, a França que han fet? Doncs han aplicat el principi de precaució, és a dir, no hi ha una normativa francesa, no?, que hagi establert o les autoritats no han establert que s'hagi de prohibir, sinó que hi ha escoles que el que han fet és, doncs, per principi de precaució, no oferim aquesta tonyina en llauna. Què passa a Espanya? Perquè nosaltres no estem a França. Què passa a Espanya, què passa a Catalunya, no? Doncs, segons l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària, hi han controls fets del 2024, per tant, són controls molt recents, sí, que mostren que la tonyina en conserva, o sigui, en llauna, que consumim aquí, està molt per sota del límit legal, amb una mitjana de 0,26 mil·ligrams per quilo, val? Per tant, estem molt per sota i no hi ha una recomanació de que realment s'hagi de retirar el consum d'aquesta tonyina en llauna.
1: De tota manera, és com estrany, no?, que aquí hi hagi menys mercuri que a França.
2: No, o sigui, no és que a França n'hi hagi menys. O sigui, aquestes dues ONGs el que han fet és analitzar a l'atzar diferents llaunes de diferents països, i totes les llaunes, o un percentatge molt alt de llaunes, sortia que contenien més quantitat de mercuri del que se limite. Va, llavors, doncs... però són dos informes, no?, que al final doncs, tampoc s'han analitzat totes les llaunes i tots els peixos, no? Llavors, quina és la recomanació, no? Perquè no ens hem d'alarmar, vull dir, al final ens hem d'esperar que les autoritats doncs realment facin recomanacions, com per exemple amb la tonyina vermella. La tonyina vermella fresca, si hi ha una recomanació, que està recomanat que no es mengi en menors de 10 anys, ni en dones embarassades, ni lactants, o sigui, dones que estan donant lactància. I en el cas de nens i nenes, o ja preadolescents de 10 a 14 anys, està limitat el seu consum per aquest motiu, per la quantitat de mercuri. Però estem parlant de tonyina vermella, és un peix molt gran, val? Després tenim la tonyina blanca, sí? I després, o sigui, el bonito, no, seria. I després tenim l'atún claro, val? Que és que conté, aquest és més petit i conté encara menys quantitat de mercuri, val? Per això les limitacions estan fetes amb la tonyina vermella, que és molt més gran i té molta més acumulació de mercuri, però en el cas de la tonyina en llauna, com que està feta amb tonyina
1: més petita,
2: doncs no hi ha tanta quantitat de mercuri, que no vol dir que no en tingui, perquè ja hem dit que inclús a la sardina n'hi ha, però la quantitat és molt més inferior. Llavors, hem de mantenir la calma, o sigui, aquí actualment al nostre país no hi ha cap recomanació de retirar el consum de llauna a les escoles, ni per als nens i nenes, però sí que, doncs, una de les recomanacions que ja es porta fent des de fa molts anys és diversificar el tipus de peix que consumim, no? Peixos més petits, peixos més grans, o sigui, que no sigui sempre menjar llaunes de tonyina. I, de fet, uh-huh, hi ha una limitació del consum, tot i que les llaunes de tonyina o la tonyina que hi ha a la llauna no hi tingui tanta quantitat de mercuri, al final, si mengem cada dia una llauna de tonyina, doncs al final l'acumulació també, clar, serà superior, no? Llavors, això és per sentit comú, no? Uh-huh. Llavors, doncs, diversificar, doncs, no només menjar tonyina, sinó menjar sardines, seitons, no?, que tenen menys quantitat de mercuri, i la tonyina, doncs, no sobrepassar les dos llaunes setmanals, val? I si en nens i nenes més petitets, doncs menys d'una llauna a la setmana.
1: De tota manera, hem d'aclarir, o t'ho pregunto, perquè ho aclareixis, no és per la llauna, és que hi ha mercuri, és pel peix.
2: No, és pel peix.
1: D'acord.
2: Sí, aquesta notícia i aquesta prohibició a França és per la quantitat de mercuri que conté el peix. I el mercuri, al final, és un metall pesant, perquè no ho hem parlat, però és un metall pesant que pot afectar el desenvolupament neurològic, sobretot dels infants.
1: D'acord. D'acord. Per tant, una mica de sentit comú, no eliminar-ho, sí, limitar-ho. Uh-huh. Ja, és que una llauna de sardina, de tonyina al dia, també una mica massa, excessiu.
2: I reprenent una mica amb l'eix de la notícia, no?, que és els menjadors escolars, doncs els menjadors escolars ja tenim, ja diversifiquem, no?, i per tant, doncs, no es consumeix tonyina. Però si en el cas, si fos el cas que en el menjador escolar dels vostres fills i filles, doncs a la setmana hi ha un parell de vegades tonyina, que no serà una llauna el que tindran, no? O sigui, amb una amanida, o... doncs, si veieu que ja hi ha tonyina, doncs eviteu oferir-lo amb un entrepà o, no?, la resta de setmana. Però sentit comú.
1: En canvi, el consum de peix blau sí que és un consum que s'ha de menjar, no? Això ens recomaneu, que el... O com a mínim, dins, no?, del nostre ideari, el peix blau és saludable. Però també limitar aquests peixos tan grans i, no sé...
2: Exacte, però tenim
1: menjar
2: salmó...
1: Seitons.
2: Exacte, seitons, sardines són els peixos que són més petitets, però bueno, el salmó, doncs, també és un peix gran, però no tan gran com la tonyina vermella, també en podem menjar. Llavors, doncs, amb aquests tres i la tonyina, no?, la tonyina amb llauna, el salmó, el seitó i la sardina, doncs podem anar variant i ja està.
1: Doncs hem tret, mira, anava a dir ferro a l'assumpte, però serà mercuri, no? Aquesta notícia que tan rebombori ha anat fent durant l'estiu i que continua, i hem aclarit termes. Naila Martínez, et seguim a Instagram, perquè de fet a Instagram ja ho vas explicar, o sigui, sí, que si hi ha seguidors i seguidores teus que ens estan escoltant ara a la secció, ja ho sabien. Et seguim a @my_nutricionist i bé, t'esperem la setmana vinent.
2: Fins la setmana vinent.
1: Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.

0: Una curiositat molt interessant és que hi ha formigues que es fan servir com a ponts vius. Un exemple espectacular és l'espècie Eciton burchelli, coneguda com a la formiga legionària. Aquestes formigues viuen en grans colònies i es desplacen constantment buscant menjar. Quan es troben amb obstacles, com forats, branques o espais buits, no sempre els rodegen. En lloc d'això, fan una cosa sorprenent. Utilitzen els seus propis cossos per a construir estructures. Algunes formigues s'enganxen entre elles formant ponts, passarel·les o fins i tot túnels perquè la resta de la colònia pugui passar amb facilitat. El més increïble és que aquestes estructures són dinàmiques. Si el flux de les formigues canvia, algunes es desenganxen i es reorganitzen per optimitzar el camí. Aquest comportament no està dirigit per una sola formiga, sinó és el resultat de decisions locals molt simples. Cada individu respon a estímuls immediats, però el conjunt crea una solució molt eficient, com si fos una intel·ligència col·lectiva.
1: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Escolteu aquest poema tan ben recitat que parla de les matemàtiques d'una manera molt simpàtica.
4: Hola, sóc Elisa Angòsia Pedrol. Vaig a tercer B de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit és La classe de mates. I ho ha escrit Lola Casas. La classe de mates. 20 més 5 igual a 25. Aquesta suma la tinc. 10 menys 3 igual a 3. Una resta no res. 9 per 9 igual a 81. Ho han adivinat algú? Set bombons a repartir. Quants me'n tocarà a mi? D'una coca un trenca per anar fent boca. Metres per mesurar, uns quants quilos per pesar. I molts títeres per nedar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si compto seguit, arribarà a l'infinit.
3: Quin poema tan divertit i tan ben recitat, Isan. Moltes gràcies per escollir-lo. I sumant tanta poesia, ens acomiadem amb felicitat infinita. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
5: Ens agrada la poesia.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda. Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Salvador Bortons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar a José, un home de 58 anys, desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa, pantalons, pirates blancs, duia unes ulleres graduades i podia estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu parador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre d'Alt Rendiment, el CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09 hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades. Des de primera hora del matí, la mínima no ha baixat dels 23,1 graus registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació de xafogó persistent durant tot el dia. I el restaurant Masia Can Ametller és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency for Horeca, en una iniciativa finançada per la Unió Europea, desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
4: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic I les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: A l'abril es van fer públics els guardonats de la primera edició del Rock Awards, el certamen literari impulsat pels germans Roca per posar en valor la literatura gastronòmica. Sis mesos després, el títol guanyador en la categoria d'obra inèdita en català, menú degustació de l'escriptor i professor santcoatenc Josep Amorós, ja és a les llibreries. Josep, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Doncs molt bé, i tu?
0: Bé, molt bé també.
1: Mira, amb llibre allà,
0: amb llibre, amb llibre. Primer de tot, enhorabona. Ja et vam felicitar quan vam saber que eres el guanyador en aquesta categoria del Rock Awards.
1: I tant.
0: Però ara, enhorabona, perquè ja tenim a les nostres mans l'exemplar de menú degustació. Què suposa haver guanyat aquest premi?
1: Doncs, la veritat, el que dic sempre, és a dir, segurament serà el premi més important que guanyi mai, perquè...
0: No t'avancis, no t'avancis.
1: Ah, ja n'he guanyat algun, però esclar, que te'n va fer especial il·lusió. Primera, perquè és a Girona. Mira, no ho sé, saps? És aquelles ciutats que sempre li he tingut una estima especial. Un dels meus fills hi va viure uns quants anys. Jo també hi vaig passar uns mesos, per qüestions professionals, també fa tres vides. I és una ciutat que m'encanta. Segona, perquè estreno el Palmarès, no? Com aquell que diu. Doncs esclar, era la primera edició. Exacte. I és un premi que es vol consolidar, que té una secció internacional, amb la qual cosa sembla ser que pot tenir un cert recorregut, sobretot si els germans Roca
0: i aquest segell
1: continuen
0: Roca,
1: al darrere. Exacte.
0: Que és gairebé garantia d'èxit.
1: Clar, després perquè em van convidar a sopar el dia del lliurament de premis. Clar,
0: no és un premi, no?
1: Claro, no ben bé el celler, sinó
0: l'esperit Roca.
1: Han obert, exacte, l'esperit Roca, que és absolutament espectacular el lloc, i la cuina, doncs és del Joan Roca, i no cal dir res més, no? Esclar, tot plegat,
0: tot
1: doncs,
0: bé.
1: Doncs mira, tot bé, sí,
0: tot
1: un,
0: bé.
1: Un quart llibre allà, si no conto els que hi ha algun relat d'aquests llibres que s'acostumen a fer, no?, de diversos autors. Però ara feia temps que no tenia llibre nou, entre, en fi, les pandèmies pel mig i totes aquestes coses. Ara ho mirava, el llibre anterior, que era Més cròniques de Macondo, va sortir el 2019. O sigui, que ha plogut.
0: Viuràs un nou Sant Jordi com a escriptor més recent publicat, no?
1: Perdona, 2023. 2019 era el primer.
0: Anava a dir, no fa tant.
1: No.
0: No és la primera obra que publiques, ara ho deies. Però quan parlaves amb la Carme Reverte, que et va convidar quan es va anunciar els premis, li confessaves que suposava fer un salt, perquè això suposava publicar amb Univers.
1: Sí, és clar.
0: Com ha sigut aquesta experiència, no? Estem parlant possiblement del top 3 editorial de
1: sí,
0: Catalunya,
1: sí. Amb Penguin. És un dels tres grups grans, exacte, amb Penguin i amb Planeta. La 3, això és l'antic grup Enciclopèdia, el mateix grup Abacus, en fi, Mediapro pel mig, és a dir, esclar, econòmicament parlant és una potència, i editorialment doncs també. Significa que parles amb editors amb unes capacitats que fins ara no hi havia treballat, no només hi parles, sinó que a més hi treballes. Significa que, bé, jo que estic acostumat a fer correcció editorial per altres autors, doncs esclar, aquesta vegada me l'han fet a mi, i he après moltes coses.
0: Com
1: moltes
0: ha sigut,
1: coses
0: això?
1: Noves. Absolutament espectacular. La Neus, que és la que m'ha fet la correcció de taula, esclar, hi ha una sèrie de figures que no les coneixes fins que no estàs amb una editorial d'aquest tipus. Corrector de taula, editor de taula, què vol dir això? Està molt ben definit, perquè ja t'ho imagines, no? Diuen editor de taula. Editor de taula és aquell que agafa el teu llibre i el radiografia i et discuteix cada punt i cada coma. Espectacular.
0: Fa emprenyar o fa créixer? O una
1: no,
0: barreja?
1: Fa créixer. No m'he emprenyat, entre altres coses, perquè, a més, vull dir, la Neus, i passant sempre pel filtre del Iago, que ha estat l'editor del llibre, doncs, ostres, ho han fet molt bé, de veritat, i amb un respecte absolut per al criteri de l'autor. O sigui, de fet t'ho plantegen, no t'imposen absolutament res. Tu tries si fas cas del que et diuen o no fas cas. Jo podria dir que el 90% de les vegades tenien raó. I endavant, tu. És que s'ha d'aprendre.
0: Clar, ho dèiem, publicar en Univers és un salt endavant, sí, a l'hora de publicar un llibre. El teu llibre està al costat de noms com Roc Casagran, Albert Om, Marta Romagosa, Sílvia Soler, Lluís Llach, com ho entomes, allò?
1: No et deixis la Carla Gràcia, que està funcionant.
0: La Carla Gràcia.
1: Perfectament imperfecta, està funcionant de nassos. O el de la Mireia Giró, la desastrosa teràpia de la Sara, que l'altre dia en parlaven a la tele, el Sergi Pàmies. Bé, sí, és clar.
0: Ah, no sé, no? Veure el teu nom allà, allà al
1: exacte,
0: costat.
1: Et sents una mica a Champions, dius què foto jo aquí, no?
0: Tens síndrome de l'impostor?
1: Havia tingut, sí. Jo crec que ja l'he superat bastant. Saps què? Va arribar un moment, i això ja fa uns quants anyets, que vaig incorporar una... Jo faig classes d'escriptura creativa. Vaig incorporar en una de les classes una que es deia la síndrome de l'impostor, i em vaig parlar amb els meus alumnes. I a partir d'aquest moment, potser li vaig donar una volta. És a dir, sí que ara ja m'atreveixo quan em pregunten tu a què et dediques? Jo sóc escriptor. No em costa dir-ho. Sí, exacte. Ens agraden les etiquetes a tots plegats, què vols que et digui. Mm-hmm. Però al final tampoc no... la síndrome de l'impostor és relativa. Al final tots sabem, o hauríem de saber, que som bons, no? I les falses modèsties són una llauna. Oi que sí?
0: Sí. El llibre té 15 relats. Un mes si li sumem a la presentació, al sí. Menú degustació. Si no m'equivoco, alguns ja s'havien anat cuinant, oi?
1: Sí,
0: no
1: sí,
0: és,
1: sí, tant.
0: No, no són uns relats escrits expressament per presentar-lo en, a,
1: correcte,
0: en aquests
1: correcte.
0: Guardons. Clar, davant d'aquesta situació, com és la feina de tenir alguns d'aquests relats, no sé si tots ja escrits, per adaptar-lo a les bases d'un concurs i que tot encaixi a la perfecció, encaixi tant, que fins i tot es reconegui amb el premi.
1: Sí, és clar. Al final és una mica una qüestió fons d'armari. Mira, jo quan en el discurs d'acceptació, que el tenia meravellosament escrit i molt pautat, i el vaig llegir i al davant de conselleres i alcaldes de Girona, en fi, totes les patums que tocava. Però en un moment determinat em vaig donar compte que hi havia una curiositat, i és que els Rock Awards tenen 6 categories, em sembla que són. O sigui, n'hi ha 4 d'obra publicada, internacional, català, castellà, etcètera, etcètera. I n'hi ha 2 d'obra inèdita, català i castellà. De totes les obres, totes eren tractats de gastronomia.
0: Un del sake...
1: Correcte, correcte. El meu era l'únic que era narrativa. I no vaig poder evitar, o sigui, vaig començar l'acceptació dient jo aquí sóc un bolet, perquè, esclar,
0: mira, del món del gastronòmic.
1: Tenim enciclopèdies i molta sapiència del món gastronòmic, i al final el meu és narrativa. A veure, et confessaré una cosa, és obvi, com has dit, que hi havia, la majoria dels relats estaven escrits, quan em van bé, quan em vaig decidir per presentar-me aquest premi, vaig pensar una mica en termes de màrqueting. Jo ja saps que vinc també d'aquest món. I vaig pensar que es podia cuinar el llibre, millor dit, organitzat doncs això, com si fos la carta d'un menú degustació. I el vaig organitzar així.
0: Com es trien els relats que van a cada apartat, els entrants, els primers, els segons plats?
1: Una mica fons d'armari. Al final, també hi ha una miqueta de qüestió d'extensió, és a dir, els plats principals dediques als més densos, eh? I els més intensos, probablement. Els postres, doncs, són aquells que són com més divertits, com més lleugers, etc. I els entrants, doncs, una miqueta per escalfar boca. Sempre als editors els agrada que el primer conte sigui potent, no? I ja ho busques. Jo també estic veient que probablement és del llibre el que està funcionant millor, al marge de la introducció, el que està funcionant millor és el primer. O és el que més et comenten que agrada, no?
0: Com ha sigut aquest procés creatiu d'escriure aquests relats? Després et diré el que a mi m'ha semblat que tenen en comú o no en comú, i discutim.
1: Sí. Bé, el procés només es diu anys i fons d'armari. Al final, doncs això, et demanen si tens un original. Sí que jo ja tenia més o menys pensat fer un recull aproximadament similar al que finalment hem fet, però bé, potser vaig corregir i accentuar algun criteri una miqueta més gastronòmic, una miqueta més de presència de la gastronomia, de restaurants, en fi, de tant de llocs com de menges, en la situació, pensant una mica, jo què sé, parlant de grans referents, no? Josep Pla, Néstor Luján, i ara, anys llum, d'estar, de tenir el pes que... pes en tots els sentits, que tenien aquests dos grans escriptors. Però sí que són, bé, són miralls, són referents en els quals t'hi pots emmirallar i que pots intentar, doncs, acostar-t'hi justament per no ser tan bolet, no? I d'intentar fer doncs, que la narrativa també entri al plaer gastronòmic. Per què no? O sigui, quan escrivim hem de tenir sempre en compte que el lector espera trobar plaer per tots els sentits amb allò que llegeix, no només per la vista. És a dir, el que llegeixes no t'entra només per la vista. Has de posar olors, has de posar tacte, has de posar moltes d'aquestes coses. Doncs bé, finalment posem-hi també gustos i aromes, que al final és la gastronomia. I això, doncs, ja està. Una miqueta criteri de màrqueting, buscar un subtítol per cada un dels títols principals, que no els vaig canviar dels relats, però sí que hi vaig afegir un subtítol que era el nom del plat. La curiositat és que aquest menú es pot cuinar. O sigui, el pots cuinar i el pots oferir tal qual està presentat.
0: Això no m'hi havia fixat, veus? Sempre es descobreixen coses noves fent les entrevistes. Com ha sigut aquest acompanyament editorial? Un cop es presenta l'obra, tens el premi, fins que això es converteix en el llibre que tenim a dia d'avui sobre la taula.
1: Bé, comences, doncs enviant el manuscrit, no? Però hi ha el manuscrit amb una correcció addicional a la que vas fer per presentar-lo en el certamen. I a partir d'aquí, doncs comença el procés de correcció. Escriure és corregir. Que la gent no s'enganyi, eh? Escriure no és seure i com ja escriure el primer que et passa pel cap. Escriure és corregir. En el sentit de que el temps que empres en corregir un llibre pot ser 8 vegades, potser, això ho diu el Monsó, eh? 8 vegades el temps que empres en escriure'l.
0: Llegir, rellegir, corregir, recorregir.
1: L'acabes avorrint. Sí que el dia que t'arriba a la caixa...
0: Estàs tip del menú degustació, tens la panxa plena.
1: Sí, exacte. Acabes empatxat.
0: Parlem dels relats, tot i que el premi és gastronòmic, en les diferents històries i jo hi he trobat ingredients de la teva personalitat, per dir-ho, no? Ens deies, hi ha aquest punt de màrqueting a l'hora de triar aquesta presentació del menú degustació. Jo també hi he trobat molta publicitat en alguns dels relats, especialment música.
1: Sempre
0: no sé si dir especialment rock.
1: Sí, no? Rock i jazz, potser més rock.
0: Rock
1: i,
0: no?
1: Sí.
0: És impossible veure un llibre teu sense aquests ingredients?
1: Jo crec que sí, és bastant difícil, perquè són els referents. És a dir, més que ingredients, són referents.
0: La música diria que hi és a tots i cadascun dels relats. No ho he fet la llista, però gairebé es repassen fins i tot títols de cançons en alguns.
1: Sí, si no explícitament, com tu dius, que hi ha títols, fins i tot hi ha fragments de cançons en algun... si no explícitament, sí que hi és fins i tot fins a un punt de vista de vegades de construcció del relat, eh? O sigui, que hi ha, en fi, hi ha un fraseig, hi ha una tornada, hi ha un bridge, que en diuen en anglès, un pont, tornem a la tornada i un desenllaç. Doncs també tenen aquest sentit musical. Sí, jo quan tenia 17 anys volia ser guitarrista de rock. El meu pare em va matricular econòmiques, però... Però veus, clar, les coses sempre tornen a sortir a la vida, afortunadament, si tens aquesta sort.
0: I la publicitat i les reflexions sobre què és un bon anunci també hi són.
1: Sí.
0: No? Des d'un bon principi fins al final,
1: sí,
0: gairebé.
1: Sí, què se n'ha fet del talent que hi havia a la publicitat. Oi? Sí, això ho diu un personatge al llibre.
0: Sí. S'ha fet del talent, un anunci no és un bon anunci si no recordes el producte, no?
1: Correcte.
0: Un anunci no és allò que dona cans, sinó el que...
1: Sí, sí.
0: El consumidor recordi.
1: Sí, sí, la qual cosa doncs contrasta molt amb
0: tires de bagatge.
1: Clar, però contrasta molt amb aquell esperit rebel que teníem, que les coses havien de ser creatives i trencadores, no sé, i que, escolta'm, això de vendre són coses capitalistes que no cal fer-les ni en publicitat ni de cap manera, no? I esclar, contrasta amb un personatge doncs, que venia d'aquí. Òbviament, els relats també són molt generacionals, com també has vist.
0: Justament
1: molt bé.
0: Justament t'anava a preguntar ara si és un llibre molt generacional d'una determinada època, pels referents musicals, pels referents publicitaris, fins i tot...
1: Jo crec que els agradarà molt als boomers, segur, perquè al final és la meva generació. Ara, no descarto que algun X, i sobretot els millennials, estic bastant sorprès, els millennials, que són la generació del meu fill, pensen bastant similar als boomers en moltes coses.
0: Són fills de boomers.
1: Clar, és que són fills dels boomers. Exacte,
0: no?
1: Exacte. Els X sí que esteu en un punt intermig.
0: Jo soc millennial encara.
1: Tu ets millennial,
0: sí.
1: Eh?
0: Encara hi ha referents que em connecten potser amb això, amb la generació dels meus pares, que per tant, d'alguna manera, tu també ho has mamat.
1: Clar, han sentit la mateixa música, perquè l'han sentit a casa, independentment de que deixes, quin rotllo, papi, què estàs fotent ara aquí?
0: Però ja la tens.
1: Però clar, ja la tens. I clar, els meus fills, jo me'n recordo, els meus fills de petits escoltaven i els agradaven els Shadows, els agradaven els Stones, els agradaven no sé, Fleetwood Mac, saps? Uh-huh. Esclar, això a mi em fa molta patxoca i tota aquesta és la música que hi ha en els meus relats.
0: Sempre es fa la pregunta aquesta de quina part n'hi ha
1: que hi ha de tu en aquest llibre.
0: En aquest llibre, no? Clar, aquí tens moltes oportunitats perquè hi ha 15 relats més a l'introductori.
1: Sí, aquesta pregunta que no falti, eh?
0: Aquesta que no falti, ja que és un cliché, escolta, la farem. T'identifiques amb algun dels personatges en algun dels relats o en tots hi ha una mica de la teva petjada?
1: No sóc cap dels personatges, no sóc literalment cap dels personatges, però tots els personatges tenen una part de mi. Sí, esclar.
0: Impossible que no sigui així.
1: És impossible que no sigui així.
0: Clar, jo t'he dit que aquí he vist publicitat, i he vist també la música, no? Aquesta música pop, rock, tu em deies també el jazz, i he trobat molt sexe, Josep.
1: Sí, també és un altre dels meus temes recurrents, cert,
0: en els relats. Sexe i les relacions entre parelles, sobretot, no? És gairebé una constant en la majoria dels relats. Per què t'interessa construir i que tingui un paper tan protagonista al final, el sexe i les relacions entre les persones?
1: Bé, m'interessen especialment les relacions. El sexe és una part important d'aquestes relacions i suposo doncs, que ho enllaço amb l'anterior, eh? O sigui, què hi ha dato en aquest llibre? Doncs bé, hi ha moltes coses i totes les coses que et passen al llarg de tota una vida de relacions, unes doncs, molt més profundes i molt més intenses i d'altres doncs, molt més puntuals, doncs penso que inevitablement acaben apareixent si és que verdaderament el que t'interessa és escriure sobre això, sobre relacions humanes, que al final els meus contes van d'això, no van de música. Tot això és, anava a dir, potser tampoc no és decoració, eh? Són referents.
0: És el farciment, no?
1: Clar, però els meus contes tots van d'això, de relacions que s'engeguen o que es trenquen o que no funcionen o que, en fi. Mm-hmm. Relacions.
0: Sant Cugat té el seu espai en aquest llibre.
1: Sempre.
0: Apareix en un dels relats, que no sé si t'havia dir-ho, però a més d'un dels que més m'ha agradat, que és el retrat de Dorian.
1: Sí.
0: Has volgut fer un homenatge, d'alguna manera, també hi surt Barcelona, que és la teva ciutat natal,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, esclar.
0: Has volgut fer una picada d'ullet a la ciutat on fa tants anys que vius?
1: Oi tant. No només això, eh? És a dir, aviam, segurament algú reconeixerà en un altre relat hi ha un restaurant que és un de molt concret a Valldoreix, no en diem el nom, però és igual, tampoc no el dic en el llibre, però es reconeix, i hi és. I en la solapa de contraportada comença així, es diu Josep Amorós Massacs, barceloní des de 1958 i Sant Cugatenc des de 1977.
0: Una declaració d'intencions.
1: És una declaració d'intencions, exacte. Ah, esclar, i tant.
0: Cada relat té un títol, ens deies que és el que tu has mantingut, també tenen aquest subtítol, que és el plat principal de cada relat.
1: Correcte.
0: Però molts van acompanyats de cites o fragments. Trobem des de The Pretenders, Chopin, fins a Andy Warhol, entre d'altres.
1: Mira,
0: un que
1: no és música, estrictament.
0: Un que no és música, però hi ha l'art, eh?
1: Sí, clar. I gran amic i gran factòtum de música, també, Andy Warhol, i tant.
0: Exacte. Què t'ha portat a introduir aquests fragments, que no estan tots els relats, per això?
1: No en tots, és cert. Jo crec que hi ha relats que te'ls demanen. Fins i tot hi ha algun relat que neix del fragment, saps? Mm-hmm. Jo acostumo al relat curt, sobretot, sempre. El començo a escriure pel final. No vol dir que l'escrigui al revés. Mm-hmm. Vol dir que... Si no
0: Però
1: tinc
0: tens un... clar allà on vas.
1: Clar, si no tinc un final, no l'escric. Necessito tenir un final, perquè el final en si és el que dona sentit en el relat. Bé, aquest final, doncs, moltes vegades neix d'això, d'una cosa que has llegit, o en fi, d'una cosa que has sentit, d'una cosa que t'ha cridat l'atenció, i aleshores, doncs, bé, ho poso al davant, sí.
0: Se'ns ha menjat el temps, perquè tinc moltes més preguntes per fer-te, però no m'agradaria acomiadar-me sense que em diguessis, molt breument, perquè ens queda un minut,
1: sí.
0: Si ja tens algun primer feedback, fa res, 10 dies que el llibre és a les llibreries, i on tindràs la primera presentació aquí a la ciutat per poder doncs, conversar i reflexionar sobre aquest menú degustació.
1: Feedbacks, estic veient que agrada. A l'editorial tothom que ja l'ha llegit li ha encantat. algun lector ja m'ha dit que, ostres, que xulo, no sé què, estic veient que el retrat de Dorian segurament és el que millor funciona. Jo li tinc un carinyo especial també en aquesta història.
0: Veig que soc molt poc original.
1: També t'ha agradat, sí. Molt bé. A mi m'agrada molt el d'inici, menú degustació. És...
0: Té punx.
1: Sí.
0: Es diu també molt menjar, eh?
1: Sí, exacte, sí, clar. I ja està escrit expressament per aquest llibre. És potser l'únic.
0: On i presentacions,
1: naturalment, la primera entrevista relacionada amb aquest llibre, òbviament, és a Ràdio Sant Cugat, i la primera presentació també serà a Sant Cugat el 12 de novembre a la llibreria La Salvatge. Em presenta el Juanjo Cortés, president de l'EMD i historiador.
0: Doncs prenem nota i tothom convidat a aquesta presentació. Moltíssimes gràcies, Josep.
1: Moltíssimes gràcies a tu. Llegiu!
2: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.

0: Avui tenim amb nosaltres una persona molt especial, la Marisol Boronada. Després de tota una trajectòria professional dedicada al món social i a la gestió dins la Fundació Creativa, s'ha guanyat no només l'aspecte, sinó també l'aspecte conjunt de totes les persones que ha tingut la sort de treballar amb ella. Psicòloga de formació, ha sabut portar la seva mirada humana molt més enllà de la consulta, aplicada al lideratge de l'equip i a la construcció de projectes amb sentit. Ha estat una gran professional, compromesa, rigorosa i sempre propera d'eixar una empremta molt valorosa, tant a nivell professional com personal. Avui ens acompanya en aquesta nova etapa, ja jubilada, però amb tota la saviesa i experiència d'una vida dedicada a les persones, Marisol. És un plaer tenir-te aquí amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat. Estic molt contenta de poder fer aquesta entrevista.
2: Molt bé. Avui ens acompanya una professional en una llarga trajectòria de Fundació Creativa de Catalunya. Com el definiries en una frase?
1: Com em definiria jo? Doncs sóc una persona activa, lluitadora, que no es dona fàcilment per vençuda i que estima i cuida molt a la gent, a la seva gent.
2: Molt bé.
3: Quan miras enrere, quin és el primer record que et va al cap dels teus inicis professionals?
1: Doncs els meus inicis no van ser en el món social ni en el món de la psicologia. Jo vaig començar a treballar a Telefònica, vaig aprovar unes oposicions i vaig estar treballant a Telefònica com a administrativa. I els meus primers recursos professionals són aquests, no? Estar molt joveneta, en un món de gent molt adulta, molt, de molts anys, que jo els veia molt grans en aquell moment, i treballant sempre de cara al públic, amb una oficina de cobraments, amb la qual cosa doncs, trobaves que la gent s'enfadava moltes vegades i va ser tot un aprenentatge treballar de cara al públic i gestionar ja en aquells moments tot tipus de conflictes, la veritat.
0: Vas començar com a psicòloga. Què va portar a escollir aquesta professió? Després que nos ha dit que has trabajado en Telefónica, ¿qué te llevó a decir, bueno, me voy a cambiar de profesió? Voy a ser psicóloga. Ya tenías antes la carrera de psicóloga y estabas trabajando en Telefónica. ¿Qué te llevó a ese movimiento?
1: Pues yo en ese momento trabajaba y estudiaba. Me presentaron las oposiciones para poder también trabajar y las aprobé y entonces continué que ya había empezado con la carrera de psicología. Lo que me llevó a eso, pues a mí siempre me ha gustado y me gusta mucho la relación con las personas y pensé que en ese momento, pues, sobre todo cuando eres joven y eres piensas que el mundo, pues, todo es cambiable y que todo puedes ayudar y esas cosas, pensé que podría ayudar a otras personas y por eso estudié la carrera y la estudié mientras trabajaba en Telefónica.
2: Com va ser el pas de psicologia més clínica o directa a cap gestió de lideratge dins de l'organització?
1: Doncs la veritat és que quasi bé sempre he compaginat un aspecte, una vessant clínica i de gestió. Portava durant molt de temps, vaig estar treballant també en el centre ocupacional, en una entitat que es deia ATAM, que es diu encara, i que em permetia doncs, també treballar amb les persones del centre on esteu vosaltres ara, que fèiem la gestió d'equip i també fèiem treball personal amb les persones que ja estàvem, no? Llavors, en els darrers 10 anys, a Catalunya, sí que m'he dedicat plenament al tema de la gestió i la veritat és que m'ha agradat molt. Són coses diferents, complementàries de vegades, i he gaudit molt de gestionar el meu equip.
4: ¿Qué te ha aportado la psicología en tu rol como jefa de áreas?
1: ¿Qué me ha aportado? Pues seguro que muchas cosas, ¿no? En el sentido de que cuando tú te formas en algo, siempre te da herramientas, siempre te da... te aporta cosas que tú después puedes trabajar, pues no sé, os diría la organización del trabajo, la gestión del conflicto, la resolución de problemas, todo esto son herramientas que desde la carrera te aportan, que luego tú pones en práctica, a lo mejor que sabes, y que con el tiempo pues te va ayudando de una manera más o menos inconsciente.
4: Y te van respetando y todo.
1: Todo ayuda, claro. Vale. De una manera más o menos inconsciente lo vas haciendo tuyo, tu manera de trabajar.
4: Vale.
3: ¿Hi ha alguna decisió o moments clau que hagi marcat un abans i un després en la teva carrera?
1: A la meva carrera professional, sí. En el moment en què jo vaig estar treballant 10 anys a Telefònica, com us deia, i en un moment determinat d'aquesta carrera professional, doncs havia de decidir si continuava a una empresa com Telefònica i progressava, diguem-ne, allà dins, o feia el salt al món social, que era per lo que m'havia... per lo que havia decidit estudiar psicologia. I aquesta decisió no va ser fàcil, perquè deixaves doncs, la tranquil·litat i la comoditat d'un lloc que sabies que era de per vida, si volies. I, bueno, doncs, quan la vaig prendre, vaig pensar que havia de fer aquest salt i que havia de dedicar-me al que realment m'havia portat a estudiar, no? A treballar de psicòleg.
0: Qui ha sigut el repte més gran que has afrontat dins de la fundació?
1: El repte més gran de la Fundació ha estat quan vaig tenir l'encàrrec de gestionar un equip com el d'Àries, que pels oients que no sàpiguen què és un equip que gestiona totes les activitats de Fundació Catalunya i que està...

0: Una curiositat molt interessant és que hi ha un lloc a la Terra on dos oceans es troben però no es barregen completament. Un exemple famós és el punt on es troben l'oceà Atlàntic i el Pacífic prop del Cap d'Hornos. A primera vista, sembla que les aigües xoquen però es mantenen separades creant una mena de frontera visible entre dos colors diferents de mar. Això passa perquè cada massa d'aigua pot tenir temperatures, salinitat i densitats diferents. Quan aquestes diferències són prou grans, les aigües no es barregen immediatament, sinó que poden mantenir-se parcialment separades durant un temps. També hi influeixen els corrents marins, que poden empènyer cada massa d'aigua en direccions diferents, dificultant encara més la barreja. Tot i així, amb el temps, les aigües acaben mesclant-se lentament. Aquest fenomen no és exclusiu d'aquest lloc, però allà és especialment visible i impressionant. Dóna la sensació que hi ha una línia invisible que divideix dos mars, tot i que en realitat només és un efecte físic natural.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Hi ha bacteris que poden sobreviure menjant roca. Un exemple són alguns microorganismes extremòfils que viuen en les profunditats subterrànies, lluny de la llum solar i gairebé sense nutrients orgànics. A diferència de plantes i animals, aquests bacteris no necessiten llum ni matèria orgànica per obtenir energia. En lloc d'això, aprofiten reaccions químiques entre els minerals de les roques. Per exemple, alguns oxiden ferro, sofre o hidrogen alliberats per processos geològics. Aquest mecanisme s'anomena quimiosíntesi. El més sorprenent és que alguns d'aquests ecosistemes existeixen a quilòmetres sota terra, en esquerdes de la roca on gairebé no arriba l'oxigen. Allà els bacteris poden viure molt lentament, dividint-se només unes poques vegades en anys o fins i tot dècades. Aquest descobriment ha canviat la manera d'entendre la vida. Durant molt de temps es pensava que gairebé tota l'energia dels ecosistemes provenia del sol, però aquests organismes demostren que la vida també pot basar-se directament en la geologia del planeta. A més, això ha fet pensar científics que formes de vida semblants podrien existir sota la superfície de planetes com Mart.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 6.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest. La presidenta de la coordinadora d'AFAS, Carme Roca, deixa el càrrec després d'una dècada convençuda que l'entitat ha fet un salt qualitatiu fins a convertir-se en un actor en pes en el debat educatiu. Segons explica, quan hi va començar a participar, les reunions eren reduïdes amb molt poca gent aleshores i assistia com a representant de l'Escola Catalunya i sobretot compartien experiències entre famílies. Roca situa el punt d'inflexió als voltants del 2013 i el 2014, quan la coordinadora va unir forces amb les comissions grogues nascudes arran de les mobilitzacions contra les retallades educatives. La presidència de Roca, la coordinadora d'AFAS, està marcada pels conflictes educatius. Han participat en reivindicacions amb les retallades, els menjadors escolars, el desplegament de l'escola inclusiva, el català a les aules i la climatització dels centres. Ara que deixa la presidència, assegura que el principal llegat no és personal, sinó col·lectiu, i espera que la coordinadora continuï fent el mateix paper que al seu entendre ha consolidat durant aquests anys. Sant Cugat compta amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Julio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer el passat 1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i durant la festa major, la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars. El propietari del negoci, Joan Marc Castellví, qui també n'és el cap de cuina, ha explicat a Cugat Mèdia que, de moment, els primers dies han tingut una bona rebuda per part de la gent. I un grup de veïns a les Planes ha presentat una instància davant de l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets i van veure com havien abatut un senglar a la via pública i qüestionen els protocols seguits pel cos. Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno, en una zona residencial, i ha tocat una escola bressol. Quan van alertar a la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. El passat dilluns 6 de juliol del 2026, durant les tasques periòdiques de manteniment i seguiment del Pi d'en Xandri, es van detectar el trencament parcial d'una de les seves branques secundàries. La branca afectada és més petita que la que es va fracturar l'any passat i no s'ha desprès completament gràcies al sistema de suport instal·lat. Això ha evitat que caigués a terra, reduint el risc per persones i objectes, i permet mantenir la situació controlada fins que es pugui retirar amb totes les garanties de seguretat. Segons la primera valoració tècnica, el trencament d'aquesta branca secundària és conseqüència d'una combinació de factors que amb el pas del temps l'ha anat debilitant. Entre aquests factors hi ha les seves dimensions, el seu pes, la posició gairebé horitzontal, la feblesa interna prèviament detectada, el moviment provocat pel vent i els efectes de l'estrès hídric que des de fa anys afecta els boscos de Catalunya. Tan aviat com el nivell de risc d'incendi forestal permeti treballar amb seguretat, es procedirà a retirar la branca i es farà una nova revisió de l'estat general del Pi d'en Xandri i dels sistemes de suport instal·lats. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
3: Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Infopodcast. L'agenda de Sant Cugat.
4: Salutacions, us parla Martí González i avui a l'Infopodcast us portem, com cada divendres, l'agenda del cap de setmana, que ve marcada, com no, per l'inici de la Festa Major de la Floresta. Entre el 10 i el 19 de juliol, dos caps de setmana, el districte viurà la seva festa grossa amb un programa que torna a posar l'accent en la participació veïnal i el protagonisme del teixit associatiu. L'inici oficial serà aquest divendres, 10 de juliol, amb el pregó, que enguany anirà a càrrec de l'Ateneu Popular de la Floresta. La jornada inaugural també inclourà actuacions del Cor Jabat i la Penya Pardilla, la lectura del manifest pels drets LGTBIQ+, i la presentació del col·lectiu El Galliner, abans que la música prengui el relleu, amb la desena edició del Beer Fest Floresta, que combinarà concerts, DJ, cerveses artesanes i mercat d'artesania. Un primer cap de setmana de Festa Major a la Floresta que concentrarà bona part de les activitats tradicionals. Dissabte arribaran les 11es Olimpíades Bandarres, també el Campionat d'Escacs, la Diada Castellera amb els castellers de Sant Cugat, que commemoren el seu 30è aniversari, i una nit dedicada a la música electrònica i tropical a la plaça Miquel Ros. Diumenge, per tancar aquest primer cap de setmana, serà el torn de la petanca, el torneig 3x3 de bàsquet, les sardanes, un espectacle familiar i una jornada dedicada a l'skate i al BMX a Can Llobet. Més enllà d'això, insistim que la Festa Major de la Floresta encara durarà un altre cap de setmana, el 18 i 19 de juliol. Aquest dissabte, 11 de juliol, també tindrà lloc l'espectacle de dansa Rizomes, amb l'Esbart Sant Cugat, la Tacones, l'Esbart Manresà i les Puntaires de Sant Cugat. Una experiència a cegues per recórrer a través de la dansa, la música, el cant i l'artesania les nostres arrels. Serà a les 7 de la tarda a la Sala Clavé de la Unió i l'entrada té un preu de 3 euros. I finalment acabem amb dues noves propostes culturals, en aquest cas amb els tradicionals ja concerts vermuts a El Siglo, al Mercantic. Dissabte a 1:15 del migdia, el jazz de Enigma Alchemist Jazz Trio, i diumenge també a la mateixa hora, 1:15, el pop d'autor amb Enric Llucià Grup. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal.
7: PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
9: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
8: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
9: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
8: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
9: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
10: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
11: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
12: Em fa el tacte i em diu: estàs a 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. Jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça.
13: Quan jo tenia la contracció, el cor de la Júlia, o les constants de la Júlia, m'embaven, no? Era com si quasi es parés el cor. I els dos, doncs, ens vam mirar i ens vam espantar molt.
14: A mi feia estar tranquil·la per a casa. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir: què dius, no? O sigui, això és una barbaritat, fruit del desconeixement.
15: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
16: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
17: Salutacions, us parla la Tina Forest. La presidenta de la coordinadora d'AFAS, Carme Roca, deixa el càrrec després d'una dècada convençuda que l'entitat ha fet un salt qualitatiu fins a convertir-se en un actor en pes en el debat educatiu. Segons explica, quan hi va començar a participar, les reunions eren reduïdes amb molt poca gent aleshores i assistia com a representant de l'Escola Catalunya i sobretot compartien experiències entre famílies. Roca situa el punt d'inflexió als voltants del 2013 i el 2014, quan la coordinadora va unir forces amb les comissions grogues nascudes arran de les mobilitzacions contra les retallades educatives. La presidència de Roca, la coordinadora d'AFAS, està marcada pels conflictes educatius. Han participat en reivindicacions amb les retallades, els menjadors escolars, el desplegament de l'escola inclusiva, el català a les aules i la climatització dels centres. Ara que deixa la presidència, assegura que el principal llegat no és personal, sinó col·lectiu, i espera que la coordinadora continuï fent el mateix paper que, al seu entendre, ha consolidat durant aquests anys. Sant Cugat compta amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Julio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer el passat 1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i durant la festa major, la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars. El propietari del negoci, Joan Marc Castellví, qui també n'és el cap de cuina, ha explicat a Cugat Mèdia que, de moment, els primers dies han tingut una bona rebuda per part de la gent. I un grup de veïns a Les Planes ha presentat una instància davant de l'Ajuntament de Sant Cugat, al Departament d'Interior i al Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets i van veure com havien abatut un senglar a la via pública i qüestionen els protocols seguits pel cos. Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno, en una zona residencial, i ha tocat una escola bressol. Quan van alertar a la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. El passat dilluns 6 de juliol del 2026, durant les tasques periòdiques de manteniment i seguiment del Pidan Chandri, es van detectar el trencament parcial d'una de les seves branques secundàries. La branca afectada és més petita que la que es va fracturar l'any passat i no s'ha desprès completament gràcies al sistema de suport instal·lat. Això ha evitat que caigués a terra, reduint el risc per persones i objectes, i permet mantenir la situació controlada fins que es pugui retirar amb totes les garanties de seguretat. Segons la primera valoració tècnica, el trencament d'aquesta branca secundària és conseqüència d'una combinació de factors que amb el pas del temps l'ha anat debilitant. Entre aquests factors hi ha les seves dimensions, el seu pes, la posició gairebé horitzontal, la feblesa interna prèviament detectada, el moviment provocat pel vent i els efectes de l'estrès hídric que des de fa anys afecta els boscos de Catalunya. Tan aviat com el nivell de risc d'incendi forestal permeti treballar amb seguretat, es procedirà a retirar la branca i es farà una nova revisió de l'estat general del Pidan Chandri i dels sistemes de suport instal·lats. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
0: Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
1: Infopodcast, l'agenda de Sant Cugat.
6: Salutacions, us parla Martí González i avui a l'Infopodcast us portem, com cada divendres, l'agenda del cap de setmana, que ve marcada, com no, per l'inici de la Festa Major de la Floresta. Entre el 10 i el 19 de juliol, dos caps de setmana, el districte viurà la seva festa grossa amb un programa que torna a posar l'accent en la participació veïnal i el protagonisme del teixit associatiu. L'inici oficial serà aquest divendres, 10 de juliol, amb el pregó, que enguany anirà a càrrec de l'Ateneu Popular de la Floresta. La jornada inaugural també inclourà actuacions del Cor Jabat i la Penya Pardilla, la lectura del manifest pels drets LGTBIQ+, i la presentació del col·lectiu El Galliner, abans que la música prengui el relleu, amb la desena edició del Beer Fest Florestà, que combinarà concerts, DJ, cerveses artesanes i mercat d'artesania. Un primer cap de setmana de Festa Major a la Floresta que concentrarà bona part de les activitats tradicionals. Dissabte arribaran les 11es Olimpíades Bandarres, també el Campionat d'Escacs, la Diada Castellera amb els castellers de Sant Cugat, que commemoren el seu 30è aniversari, i una nit dedicada a la música electrònica i tropical a la plaça Miquel Ros. Diumenge, per tancar aquest primer cap de setmana, serà el torn de la petanca, el torneig 3x3 de bàsquet, les sardanes, un espectacle familiar i una jornada dedicada a l'skate i al BMX a Can Llobet. Més enllà d'això, insistim que la Festa Major de la Floresta encara durarà un altre cap de setmana, el 18 i 19 de juliol. Aquest dissabte, 11 de juliol, també tindrà lloc l'espectacle de dansa Rizomes, amb l'Esbart Sant Cugat, la Tacones, l'Esbart Manresà i les Puntaires de Sant Cugat. Una experiència a cegues per recórrer a través de la dansa, la música, el cant i l'artesania les nostres arrels. Serà a les 7 de la tarda a la Sala Claver de la Unió i l'entrada té un preu de 3 euros. I finalment acabem amb dues noves propostes culturals, en aquest cas amb els tradicionals ja concerts vermuts a El Siglo, al Mercantic. Dissabte a 1:15 del migdia, el jazz de Enigmalchemist Jazz Trio, i diumenge també a la mateixa hora, 1:15, el pop d'autor amb Enric Llucià Grup. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: em fa sortir el llop fora del bosc i el cel amenaça tempesta, el camí d'aigua comença.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest. La presidenta de la coordinadora d'AFAS, Carme Roca, deixa el càrrec després d'una dècada convençuda que l'entitat ha fet un salt qualitatiu fins a convertir-se en un actor en pes en el debat educatiu. Segons explica, quan hi va començar a participar, les reunions eren reduïdes amb molt poca gent aleshores i assistia com a representant de l'Escola Catalunya i sobretot compartien experiències entre famílies. Roca situa el punt d'inflexió als voltants del 2013 i el 2014, quan la coordinadora va unir forces amb les comissions grogues nascudes arran de les mobilitzacions contra les retallades educatives. La presidència de Roca, la coordinadora d'AFAS, està marcada pels conflictes educatius. Han participat en reivindicacions amb les retallades, els menjadors escolars, el desplegament de l'escola inclusiva, el català a les aules i la climatització dels centres. Ara que deixa la presidència, assegura que el principal llegat no és personal, sinó col·lectiu, i espera que la coordinadora continuï fent el mateix paper que, al seu entendre, ha consolidat durant aquests anys. Sant Cugat compta amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Julio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer el passat 1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i durant la festa major, la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars. El propietari del negoci, Joan Marc Castellví, qui també n'és el cap de cuina, ha explicat a Cugat Mèdia que, de moment, els primers dies han tingut una bona rebuda per part de la gent. I un grup de veïns a les Planes ha presentat una instància davant de l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets i van veure com havien abatut un senglar a la via pública i qüestionen els protocols seguits pel cos. Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno, en una zona residencial, i ha tocat una escola bressol. Quan van alertar a la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. El passat dilluns 6 de juliol del 2026, durant les tasques periòdiques de manteniment i seguiment del Pi d'en Xandri, es van detectar el trencament parcial d'una de les seves branques secundàries. La branca afectada és més petita que la que es va fracturar l'any passat i no s'ha desprès completament gràcies al sistema de suport instal·lat. Això ha evitat que caigués a terra, reduint el risc per persones i objectes, i permet mantenir la situació controlada fins que es pugui retirar amb totes les garanties de seguretat. Segons la primera valoració tècnica, el trencament d'aquesta branca secundària és conseqüència d'una combinació de factors que amb el pas del temps l'ha anat debilitant. Entre aquests factors hi ha les seves dimensions, el seu pes, la posició gairebé horitzontal, la feblesa interna prèviament detectada, el moviment provocat pel vent i els efectes de l'estrès hídric que des de fa anys afecta els boscos de Catalunya. Tan aviat com el nivell de risc d'incendi forestal permeti treballar amb seguretat, es procedirà a retirar la branca i es farà una nova revisió de l'estat general del Pi d'en Xandri i dels sistemes de suport instal·lats. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
3: Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast. L'agenda de Sant Cugat. Salutacions, us parla Martí González i avui a l'Infopodcast us portem, com cada divendres, l'agenda del cap de setmana, que ve marcada, com no, per l'inici de la Festa Major de la Floresta. Entre el 10 i el 19 de juliol, dos caps de setmana, el districte viurà la seva festa grossa amb un programa que torna a posar l'accent en la participació veïnal i el protagonisme del teixit associatiu. L'inici oficial serà aquest divendres, 10 de juliol, amb el pregó, que enguany anirà a càrrec de l'Ateneu Popular de la Floresta. La jornada inaugural també inclourà actuacions del Cor Jabat i la Penya Pardilla, la lectura del manifest pels drets LGTBIQ+, i la presentació del col·lectiu El Galliner, abans que la música prengui el relleu, amb la desena edició del Beer Fest Florestà, que combinarà concerts, DJ, cerveses artesanes i mercat d'artesania. Un primer cap de setmana de Festa Major a la Floresta que concentrarà bona part de les activitats tradicionals. Dissabte arribaran les 11es Olimpíades Bandarres, també el Campionat d'Escacs, la Diada Castellera amb els castellers de Sant Cugat, que commemoren el seu 30è aniversari, i una nit dedicada a la música electrònica i tropical a la plaça Miquel Ros.

Per recórrer a través de la dansa, la música, el cant i l'artesania, les nostres arrels. Serà a les 7 de la tarda a la Sala Claver de la Unió i l'entrada té un preu de 3 euros. I finalment acabem amb dues noves propostes culturals, en aquest cas amb els tradicionals ja concerts vermuts a El Siglo, al Mercantic. Dissabte a 1:15 del migdia, el jazz de Enigma Alchemist Jazz Trio, i diumenge també a la mateixa hora, a 1:15, el pop d'autor amb Enric Llucià Grup. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
6: els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà.
5: Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
7: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
8: Salutacions, us parla Latina Forest. La presidenta de la coordinadora d'AFAS, Carme Roca, deixa el càrrec després d'una dècada convençuda que l'entitat ha fet un salt qualitatiu fins a convertir-se en un actor en pes en el debat educatiu. Segons explica, quan hi va començar a participar, les reunions eren reduïdes amb molt poca gent aleshores i assistia com a representant de l'Escola Catalunya i sobretot compartien experiències entre famílies. Roca situa el punt d'inflexió als voltants del 2013 i el 2014, quan la coordinadora va unir forces amb les comissions grogues nascudes arran de les mobilitzacions contra les retallades educatives. La presidència de Roca, la coordinadora d'AFAS, està marcada pels conflictes educatius. Han participat en reivindicacions amb les retallades, els menjadors escolars, el desplegament de l'escola inclusiva, el català a les aules i la climatització dels centres. Ara que deixa la presidència, assegura que el principal llegat no és personal, sinó col·lectiu, i espera que la coordinadora continuï fent el mateix paper que, al seu entendre, ha consolidat durant aquests anys. Sant Cugat compta amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci

0: Ha agafat el relleu a la pizzeria Julio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer el passat 1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i durant la festa major, la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars. El propietari del negoci, Joan Marc Castellví, qui també n'és el cap de cuina, ha explicat a Cugat Mèdia que de moment els primers dies han tingut una bona rebuda per part de la gent. I un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant de l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets i van veure com havien abatut un senglar a la via pública i qüestionen els protocols seguits pel cos. Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno, en una zona residencial, i ha tocat una escola bressol. Quan van alertar a la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. El passat dilluns 6 de juliol del 2026, durant les tasques periòdiques de manteniment i seguiment del Pidan Chandri, es van detectar el trencament parcial d'una de les seves branques secundàries. La branca afectada és més petita que la que es va fracturar l'any passat i no s'ha desprès completament gràcies al sistema de suport instal·lat. Això ha evitat que caigués a terra, reduint el risc per persones i objectes, i permet mantenir la situació controlada fins que es pugui retirar amb totes les garanties de seguretat. Segons la primera valoració tècnica, el trencament d'aquesta branca secundària és conseqüència d'una combinació de factors que amb el pas del temps l'ha anat debilitant. Entre aquests factors hi ha les seves dimensions, el seu pes, la posició gairebé horitzontal, la feblesa interna prèviament detectada, el moviment provocat pel vent i els efectes de l'estrès hídric que des de fa anys afecta els boscos de Catalunya. Tan aviat com el nivell de risc d'incendi forestal permeti treballar amb seguretat, es procedirà a retirar la branca i es farà una nova revisió de l'estat general del Pidan Chandri i dels sistemes de suport instal·lats. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
1: Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, l'agenda de Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Martí González i avui a l'Infopodcast us portem, com cada divendres, l'agenda del cap de setmana, que ve marcada, com no, per l'inici de la Festa Major de la Floresta. Entre el 10 i el 19 de juliol, dos caps de setmana, el districte viurà la seva festa grossa amb un programa que torna a posar l'accent en la participació veïnal i el protagonisme del teixit associatiu. L'inici oficial serà aquest divendres, 10 de juliol, amb el pregó, que enguany anirà a càrrec de l'Ateneu Popular de la Floresta. La jornada inaugural també inclourà actuacions del Cor Jabat i la Penya Pardilla, la lectura del manifest pels drets LGTBIQ+, i la presentació del col·lectiu El Galliner, abans que la música prengui el relleu, amb la desena edició del Beer Fest Floresta, que combinarà concerts, DJ, cerveses artesanes i mercat d'artesania. Un primer cap de setmana de Festa Major a la Floresta que concentrarà bona part de les activitats tradicionals. Dissabte arribaran les 11es Olimpíades Bandarres, també el Campionat d'Escacs, la Diada Castellera amb els castellers de Sant Cugat, que commemoren el seu 30è aniversari, i una nit dedicada a la música electrònica i tropical a la plaça Miquel Ros. Diumenge, per tancar aquest primer cap de setmana, serà el torn de la petanca, el torneig 3x3 de bàsquet, les sardanes, un espectacle familiar i una jornada dedicada a l'skate i al BMX a Can Llobet. Més enllà d'això, insistim que la Festa Major de la Floresta encara durarà un altre cap de setmana, el 18 i 19 de juliol. Aquest dissabte, 11 de juliol, també tindrà lloc l'espectacle de dansa Rizomes, amb l'Esbart Sant Cugat, la Tacones, l'Esbart Manresà i les Puntaires de Sant Cugat. Una experiència a cegues per recórrer a través de la dansa, la música, el cant i l'artesania les nostres arrels. Serà a les 7 de la tarda a la Sala Claver de la Unió i l'entrada té un preu de 3 euros. I finalment acabem amb dues noves propostes culturals, en aquest cas amb els tradicionals ja concerts vermuts a El Siglo, al Mercantic. Dissabte a 1:15 del migdia, el jazz de Enigma Alchemist Jazz Trio i diumenge també a la mateixa hora, 1:15, el pop d'autor amb Enric Llucià Grup. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Jo vull...

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques als propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant de l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 10 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i a tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada de que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. Unió de Pagesos convoca avui el sector de la vinya a una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Han previst una tracturada a partir de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs del celler s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. Dels esports, França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol d'Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquesta nit a Los Angeles. I en cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys. Ho fa amb l'exposició Feminismes Fílmics, que presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Ara mateix passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, un dia més, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres destacant que a hores d'ara tenim un vehicle avariat a l'altura de Sant Feliu de Llobregat que en direcció Barcelona obliga a tallar un carril de circulació fa tot just una estona i que provoca fins a 4 quilòmetres de retencions en direcció a la capital catalana ja des de Molins de Rei. Per altra banda, no tenim altres incidències, però sí alguns punts amb retencions, per exemple, encara al Llobregat. Hi ha retencions a l'altura de la A2 des de Pallejà fins a també Sant Feliu de Llobregat. Pel que fa al vessant Besòs, cues arreu del nus de la Trinitat que de retruc afecten a la ronda de dalt, en aquest cas amb cues en sentit sud fins a Penitents. També hi ha retencions en direcció Llobregat per la ronda litoral des del Fòrum fins a la Barceloneta. I pel que fa al Vallès, retencions d'un quilòmetre en els dos sentits de la marxa, al punt de Barberà del Vallès, o també per la C58, on des de Sant Quirze hi ha retencions intermitents cap al nus de la Trinitat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
1: I ara la previsió meteorològica amb Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Arriba el cap de setmana i ho ha de fer amb calor, però una miqueta menys que no pas els últims dies. En qualsevol cas, aquest matí ja desperta una altra vegada molt suau, molt xafogós, però amb l'aparició d'algunes nuvolades que han d'anar més al llarg d'aquest mig matí, fins i tot amb algun ruixat, alguna gotellada, algun tro, fins i tot, especialment a les comarques de Tarragona, de Lleida, del sud de Barcelona. Aquests núvols aniran escombrant cap al nord i aquesta tarda el sol serà dominant a gairebé tot el país, ja amb una mica menys de calor. O se'n sentirà més aquesta davallada, serà la Costa Brava, però en canvi a les terres de Ponent fregant encara els 40 graus. Cap de setmana de molta calor, sobretot el diumenge, i d'algunes gotellades demà al matí entre Girona i Barcelona i tardes d'algun xàfec a l'Alt Pirineu. Poca aigua en general. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen al país, amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granenella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat, malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat que abasta més d'unes 300 hectàrees. Joan Josep Ballostes és l'inspector cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
4: L'incendi dona noble estabilitzat. Esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que doncs aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un retén en l'incendi per precisament evitar que doncs revifi i pugui doncs progressar.
1: Fa pocs minuts hem sabut que els bombers han controlat ja l'incendi que cremava a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, però aquesta darrera represa del foc de Guimerà, quan ja estava estabilitzat, és un clar baròmetre de la dificultat amb la qual treballen els bombers per la simultaneïtat dels incendis i les condicions climatològiques. Un fet que els obliga també a prioritzar els efectius per no tensionar encara més un cos que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
5: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures, i que el vent de marinada també és reforçat. I sumat també que el fet de que aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs evidentment treballar a 40-44 graus de temperatura doncs és problemàtic, i també estem tenint doncs bombers amb molts cops de calor.
1: Doncs bé, per avui els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies, gràcies sobretot al petit descens de les temperatures que s'esperen per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques. La situació de risc extrem d'incendi forestal ha dut els agents rurals a elevar fins a 9 la llista d'espais naturals tancats per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa. L'últim indret on s'ha restringit l'accés, excepte a veïns i serveis, és el Parc Natural de la Serra de Montsant. Andreu Montblanc, coordinador d'especialitat de l'àrea de Tarragona, ha explicat algunes de les restriccions que comporta aquest nivell preventiu.
6: Si hi ha cases de colònies, activitats de colònies, les han de fer al voltant de la casa de colònies, i que també han de tenir una possible opció, una possible variació, si hi ha un incendi, per poder treure aquesta canalla i portar-la a un altre lloc. O sigui, això també es demana. I en el cas aquest sí de rutes esportives o rutes excursionistes organitzades pel medi natural, aquestes sí que queden totalment anul·lades.
1: Encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bédar, algunes de les quals en vehicles que han estat atrapats per les flames, i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir a la tarda per la caiguda d'un cable elèctric i s'ha propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic, i s'han tallat diverses carreteres com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant les altes temperatures d'aquests dies, amb màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Es manté la prohibició, per tant, d'accés a l'espai natural forestal a més de 200 municipis. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
7: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies, i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem, doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
1: No només les persones, també els animals poden patir cops de calor amb aquestes temperatures tan altes, i augmenta la feina a les clíniques veterinàries. És per això que és indispensable conèixer quines necessitats tenen les mascotes i prendre consciència perquè pateixin el menys possible. Més informació amb Vallès Visió.
8: Amb les onades de calor i les altes temperatures, els animals acostumen a no termorregular correctament i, a conseqüència, no són conscients de la calor que estan passant. De fet, per eliminar la suor, gats i gossos només tenen com a conducte la llengua. D'aquesta manera, és molt important prendre consciència i evitar sortir a passejar les hores de més calor i sempre portar aigua durant els passejos. Ja de costum, els animals tenen una temperatura corporal major a la dels éssers humans, però quan arriben als 40 graus és quan poden tenir un cop de calor.
9: Pantegen més, es poden posar cianòtics, és a dir, la llengua blava, de vegades poden vomitar o fer diarrees, es tambalegen, es veu, quan té això, i és una urgència, es poden morir.
10: Poseu el vostre gos a l'ombra, mulleu-lo bé amb aigua, sobretot zona de panxa, aixelles, ingles, a la zona de darrere del clatell.
8: Quan comencen a tenir símptomes d'un cop de calor, és vital portar-los a una clínica d'urgència per tractar i estabilitzar la temperatura correcta de l'animal. En cas de no poder anar-hi ràpidament, és rellevant conèixer mètodes per regular-la a poc a poc fins a poder arribar a una veterinària.
1: Unió de Pagesos ha convocat el sector vitivinícola català a protestar aquest divendres al matí per la crisi que pateixen i també per demanar solucions estructurals urgents. Ho farà amb una tracturada que arrenca a les 9 d'aquest matí a Vilafranca del Penedès i que acabarà a Sant Sadurní d'Anoia. Tots els detalls amb Judit Benages, de Penedès Televisió.
11: Des del sindicat es proposen diverses accions per afrontar la situació actual, com ara l'arrencada d'unes 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció, continuar treballant en la barema en verd, i també han demanat al Departament d'Agricultura que es quantifiqui el volum de raïm que no té venda assegurada a cada comarca. Per tot plegat, han organitzat una tracturada en forma de protesta per aquest divendres al matí.
12: Primera hora, concentrar-nos a l'àgora. Després d'allà farem entrega d'un manifest a l'Associació Vinícola Catalana que denuncia tota aquesta situació i que al final demana que s'adhereixi a la petició d'un abandó definitiu de vinya, d'una arrencada de vinya. I acte seguit anirem amb caravana fins a Sant Sadurní d'Anoia, on farem el mateix amb la patronal del Cava, l'AECAVA. Si no se sumen, és el pacte de la fam, perquè si no ens compren el raïm i no ens deixen que tinguem ajudes per arrencar la vinya, malament anem.
11: El sector recorda que la comercialització de vi català va disminuir el 2025 en un 17% respecte a l'any anterior.
1: I on les coses no pinten gairebé tampoc és el grup Volkswagen, que ha presentat al seu Consell de Supervisió un nou pla estratègic que contempla la reducció de fins al 50% de la gamma de models i l'acomiadament de fins a 100.000 persones. L'empresa alemanya, propietària, entre d'altres, de Seat, Audi, Porsche o Skoda, assegura que d'aquesta manera vol reforçar la competitivitat. En conjunt, reduirà la seva capacitat de producció un 25%, de 12 a 9 milions de vehicles. Es preveu el tancament de 4 fàbriques a Alemanya i encara no se sap quin impacte tindrà aquest pla a la planta de Seat a Martorell. I un altre conflicte laboral és el que han protagonitzat les últimes hores les administracions de loteria. El sector ha reclamat aquest dijous obrir un procés de negociació amb el Ministeri d'Hisenda per reclamar millores laborals i ampliar els marges de benefici. Més detalls amb Ona Vilà des de Canal 10 Empordà.
13: Per cada dècim de 20 euros de la loteria de Nadal venut, les administracions de loteria guanyen tan sols 90 cèntims. És a dir, obtenen només un 4,5% dels beneficis, una xifra que augmenta el 6% en el cas de la resta de sortejos. Aquestes comissions estan congelades des de fa més de 20 anys i els propietaris de les administracions, que són autònoms, denuncien que la manca d'actualització els ha fet perdre poder adquisitiu, ja que, a diferència, els costos de gestió dels negocis han augmentat un 70%. El sector reclama obrir un procés de negociació amb CELAE i el Ministeri d'Hisenda per reclamar millores laborals.
14: que tothom té dret a guanyar-se la vida dignament. Pues el que no pot passar és que anem amb les comissions de fa 20 anys quan la vida en 20 anys els costos de gestió han pujat un 70%. Això és el que demanem, siguent pràcticament l'empresa pública que més diner genera i més diner reparteix.
13: Sobre la taula hi ha també el repte digital. El sector acusa l'empresa pública de voler concentrar la venda digital a la seva pròpia web, fent perdre un 30% dels ingressos a algunes administracions, sobretot les que han invertit en pàgines pròpies.
1: I quan són un quart de vuit, us expliquem també que un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se 1 de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament, un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP, amb 4 i 5 escons. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral.
15: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, 1 de cada 5. Entre 1 de cada 5 i 1 de cada 4. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
1: I només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Ester Minguell.
16: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
17: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
16: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
1: L'Agència Tributària de Catalunya augmenta un 25% les atencions de la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Ens ho explica Lamont Carvajal.
18: Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
19: És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. La gent seguirà pagant la renta a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió de la renta? Doncs això potser sí. Ara bé, sempre amb acord amb l'ANT, perquè en aquests moments qui té les competències és el govern d'Espanya i no som nosaltres, no?
18: L'agència catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
1: De la crònica dels successos, destaquem avui que s'ha detingut un home per la mort violenta d'un altre home a Cubelles, al Garraf. L'assassinat s'ha registrat a primera hora del matí d'aquest dijous a prop del cementiri de la població. Els fets podrien estar relacionats amb la presència d'un assentament de persones sense llar que hi ha a la zona. La mort s'hauria produït amb arma blanca. El que pràcticament descarten la policia és que el crim tingui res a veure amb algun tipus de delinqüència organitzada. Fa unes setmanes, una comunitat de veïns de la zona ja va alertar que a l'assentament es produïen situacions de violència. I atenció al que us expliquem ara. Els Mossos d'Esquadra han utilitzat la intel·ligència artificial per fer el retrat robot d'una dona que va aparèixer morta al riu Segre el passat 3 de juny, surant a l'altura del Pont Nou. Les investigacions per esbrinar la seva identitat fins ara han estat infructuoses. I és que la dona no portava cap document identificatiu ni tampoc consta cap denúncia sobre la seva desaparició. És per això que la policia va reconstruir la seva imatge ajudant-se de la intel·ligència artificial. Els Mossos han difós la imatge per les xarxes socials. Es tractaria d'una dona d'uns 50 anys que vestia una camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres.

0: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. Abans, el jugador del Real Madrid havia llançat un penal que havia aturat el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els 4 millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 del vespre a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des del 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic, Luis de la Fuente, destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat en el campionat, i Thibaut Courtois.
1: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son tres de los cinco mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
0: Pere Romeu ha renovat per dues temporades com a entrenador del Barça femení. Després de guanyar un pòquer de títols, el tècnic afronta la nova temporada amb les absències destacades d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. El preparador barceloní, que ha confirmat que no hi haurà més sortides, celebra encetar la seva tercera campanya a la banqueta blaugrana.
2: Superil·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell dels nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
0: I en tres dies de feina, l'Espanyol ha presentat tres jugadors. El darrer en arribar ha estat Gabriel Moscardo, cedit pel PSG. El migcampista de 20 anys i que ja té experiències a les lligues brasilera, francesa i portuguesa, explica que està preparat per a un nou repte al campionat espanyol i considera que la plantilla blanc i blava té qualitat de sobres per ser competitiva.
3: Siento en mí mismo que era Gabriel Moscardo más preparado de todos para ahora ser protagonista, ahora jugar siempre y ayudar siempre. Creo que ya me adapté al fútbol europeo y ya sé de toda la intensidad que necesita, y ahora creo que va a ser una temporada espectacular por mi parte.
0: La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro ens ho explica.
4: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
5: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
4: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
0: Més de 30.000 persones s'han aplegat aquest dijous a la platja de Sant Sebastià de la Barceloneta per assistir al concert de Cloenda de la quarta edició de Clàssica a la platja. Sota la direcció del seu titular, Ludovic Morlot, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya ha presentat una sinfonia imaginària, un viatge per la tradició simfònica europea a través de 5 moviments de 5 sinfonies diferents que, escoltades de manera consecutiva, conformen un únic relat musical. El concert ha comportat un any més un important desplegament tècnic i humà. De fet, el dispositiu de so ha permès sonoritzar 700 metres lineals de platja. I la cantant gal·lesa Bonnie Tyler ha mort als 75 anys després de patir complicacions arran d'una operació abdominal que li van practicar ara fa un mes a Portugal, on residia. Tyler, amb la seva veu esquerdada, emblemàtica, deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi amb èxits internacionals com It's a Hard Age, Holding Out for Hero o Total Eclipse of the

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
4: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a llums d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
11: Mai és massa tard per intentar recuperar aquell tren que passa de llarg.
12: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
13: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures, els termòmetres, continuaran sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Per cert que, segons ha transcendit fa pocs minuts, els bombers han donat per controlat el foc que cremava des de dimecres al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 10 de juliol. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. Unió de Pagesos convoca avui el sector de la vinya a una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Han previst una tracturada a partir de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs dels cellers s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. En parlarem tot seguit amb Josep Marrugat, membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos. Dels esports, França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquesta nit a Los Angeles. I en cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys. Ho fa amb l'exposició Feminismes Fílmics, que presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada comença amb una avaria a la B23 a Sant Feliu de Llobregat que obliga a tallar un carril en direcció a Barcelona i que deixa cues de fins a 4 quilòmetres a Molins de Rei. Pel que fa a les retencions habituals, al Llobregat hi ha congestió per l'A2 des de Pallejà. Al Besòs, cues al nus de la Trinitat i de retruc a les dues rondes en sentit sud. I pel que fa al temps, arriba al cap de setmana i ho fa amb calor, però amb menys calor que els últims dies. Aquesta petita davallada de termòmetre se sentirà principalment a la Costa Brava, però els termòmetres continuaran en els 40 graus a Ponent. També s'esperen avui algunes nuvolades, algun ruixat i algun tro a Tarragona, Lleida i al sud de Barcelona, però a la tarda el sol serà dominant. Aquest divendres suposa una petita treva respecte a un cap de setmana que ens portarà, novament, com dèiem, molta calor, sobretot diumenge.
9: Notícies en xarxa, edició matí.
13: Passen 4 minuts de 8:15, us ho dèiem suar en els titulars. Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers 2 dies, per bé que els termòmetres, les temperatures, continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les últimes hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granenella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat, malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat, que abasta més de 300 hectàrees. Joan Josep Ballostes és l'inspector cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
14: L'incendi dona nou pla estabilitzat. Esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un retén en l'incendi per precisament evitar que revifi i pugui progressar.
13: Us ho hem explicat a primera hora. Els bombers han donat per controlat l'incendi que cremava des de dimecres passat al nucli del Pla de Manlleu, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. El foc ha afectat una superfície d'unes 90 hectàrees, la majoria forestals. Tot i donar-lo per controlat, els bombers mantenen un dispositiu amb 6 dotacions terrestres. I bones notícies amb el control d'aquest foc, però la darrera represa de l'incendi de Guimerà, quan ja estava estabilitzat, és un clar baròmetre de la dificultat amb la qual treballen els bombers per la simultaneïtat dels incendis i les condicions climatològiques. Un fet que els obliga també a prioritzar els efectius per no tensionar encara més un cos

0: Avui, els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies, gràcies sobretot al petit descens de les temperatures que s'espera per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques. Aquesta situació de risc extrem d'incendi forestal ha dut els agents rurals a elevar fins a 9 la llista d'espais naturals tancats per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa. L'últim indret on s'ha restringit l'accés, excepte a veïns i serveis, és el Parc Natural de la Serra de Montsant. Andreu Montblanc, coordinador d'especialitat de l'àrea de Tarragona, ha explicat algunes de les restriccions que comporta aquest nivell preventiu.
1: Si hi ha cases de colònies, activitats de colònies, les han de fer al voltant de la casa de colònies i que també han de tenir una possible opció, una possible variació, si hi ha un incendi per poder treure aquesta canalla i portar-la a un altre lloc, o sigui, això també es demana. I en el cas, aquest sí, de rutes esportives o rutes excursionistes organitzades pel medi natural, aquestes sí que queden totalment anul·lades.
0: Encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bedar, algunes de les quals en vehicles que han estat atrapats per les flames i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir a la tarda per la caiguda d'un cable elèctric i s'ha propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic i s'han tallat diverses carreteres com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i emergència per risc d'incendi davant aquestes altes temperatures, les que estem vivint aquests dies amb màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
2: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
0: Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se un de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vot de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral. Joan Rodríguez és director del CEO.
3: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Entre un de cada 5 i un de cada 4. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
0: I encara més estadístiques, només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar

0: Passar-se aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Esther Minguell.
1: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
2: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà, si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
1: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: I arribarem a 3:15 explicant-vos que aquest matí els viticultors del Penedès tornen a sortir al carrer. La tracturada entre Vilafranca i Sant Sadurní vol denunciar una crisi que ja fa setmanes que s'arrossega. Cellers que no compraran raïm, estocs que no baixen i un model que, segons el sector, ha entrat en col·lapse. Per entendre què hi ha al fons d'aquesta situació i què reclama la pagesia, avui ens acompanya Josep Marrugat, que és membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos. Senyor Marrugat, gràcies i bon dia per atendre'ns.
3: Hola, bon dia a tothom.
0: Parleu d'un col·lapse de model. Quin és exactament aquest model vitivinícola i per què s'ha arribat al punt que una barema bona i que preveieu bona i que volíeu bona es converteix en un problema per la pagesia?
3: Bé, tot això va ben truncat bàsicament pel consum i la sortida del vi, no? Les exportacions, les mesures de tràmit i tal també s'han ressentit i al mateix temps estem veient com el consum intern, doncs, en lloc de remuntar, doncs el que fa és, d'ençà de la pandèmia, anar baixant, i això està condicionant bàsicament el comerç. I ara que tenim una per fi una collita una mica normalitzada després de molts anys de sequera, veiem que no hi ha demanda al mercat i que els preus poden ser bastant ruïnosos també. Vull dir que s'ajunten les dues coses.
0: Quines mesures realment servirien per reduir excedents i ordenar el mercat? I per què no s'han aplicat abans si una mica es podia preveure aquest descens del consum?
3: Bé, sí que s'han aplicat mesures. Sempre tenim el fet de la vinya, bàsicament està en denominacions d'origen, i anem abaixant la producció màxima admesa per hectàrea. Anem fent algun altre tipus de mesures. S'han implementat enguany la barema en verd per fer caure el raïm i a canvi d'una indemnització ara en aquests dies, malgrat la calor, doncs molts viticultors estan fent caure el raïm per obtenir una renda que d'altra manera fora qüestionable, no? I després també hi ha el tema de la destil·lació, però gastar molts diners públics per eliminar producte tampoc és una cosa que es pugui instaurar indefinidament. I per això surt el tema de l'arrencada de vinya, que en aquest cas hauria de ser social, els viticultors amb més edat i amb menys continuïtat que puguin fer una mena de jubilació anticipada. Perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell d'Espanya i d'Europa i del món, que el consum de vi doncs, no és una tendència de moda i que tenim una producció per sobre del consum.
0: Doncs Josep Marrugat, ens n'hem fet ressò per començar, però estarem pendents, evidentment, d'aquesta mobilització que arrenqueu a partir de les 9, d'aquí unes horetes. Doncs gràcies per l'atenció dispensada en aquests moments. Que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres i a tothom. Molt bé.
0: I on tampoc pinten gaire bé les coses és el grup Volkswagen, que ha presentat al seu Consell de Supervisió un nou pla estratègic que contempla la reducció de fins al 50% de la gamma de models i l'acomiadament de fins a 100.000 persones. L'empresa alemanya, propietària, entre d'altres, de Seat, Audi, Porsche o Skoda, assegura que d'aquesta manera vol reforçar la competitivitat. En conjunt, reduirà la seva capacitat de producció un 25%, de 12 a 9 milions de vehicles. Es preveu el tancament de 4 fàbriques a Alemanya i encara no se sap quin impacte tindrà aquest pla a la planta de Seat a Martorell. Detingut un home per la mort violenta d'un altre home a Cubelles, al Garraf. L'assassinat s'ha registrat a primera hora del matí d'aquest dijous prop del cementiri de la població. Els fets es podrien estar relacionats amb la presència d'un assentament de persones sense llar que hi ha a la zona. La mort s'hauria produït amb arma blanca. El que pràcticament descarten és que el crim tingui res a veure amb algun tipus de delinqüència organitzada. Fa unes setmanes, una comunitat de veïns de la zona ja va alertar que a l'assentament es produïen situacions de violència. I atenció al que us expliquem ara. Els Mossos d'Esquadra han utilitzat la intel·ligència artificial per fer el retrat robot d'una dona que va aparèixer morta al riu Segre el passat 3 de juny, surant a l'altura del Pont Nou. Les investigacions per esbrinar la seva identitat fins ara han estat infructuoses, i és que la dona no portava cap document identificatiu ni tampoc consta cap denúncia sobre la seva desaparició. És per això que la policia va reconstruir la seva imatge ajudant-se de la intel·ligència artificial. Els Mossos han difós la imatge per les xarxes socials. Es tractaria d'una dona d'uns 50 anys que vestia una camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres. A mitjans de juliol, qui més qui menys està pensant ja en les vacances d'estiu. Alguns simplement per desconnectar, d'altres per viatjar i descobrir països exòtics. Però per fer-ho s'han de vacunar. La demanda creix significativament en aquestes dates estiuenques, quan el Centre de Salut Internacional acumula llistes d'espera. Per aquest motiu, els professionals de la salut recomanen tenir molta planificació prèvia a l'hora de vacunar-se. Ens ho expliquen els companys de Vallès Visió.
4: Encara que el Centre de Salut Internacional té flux de treball tot l'any, la demanda puja a partir de l'abril, fins al punt que avui dia el servei de vacunació té llistes d'espera fins a un mes. Tot i això, cada vacunació funciona de forma diferent. Tenim les que són monodosi, com podria ser la febre groga. També les vacunes que requereixen una especial planificació del viatge.
5: No és tan sols anar d'aquí un mes a vacunar-me, sinó depenent de quines vacunes necessiti, necessito que aquestes vacunes facin la seva feina i que em donin aquestes defenses amb una hepatitis, que si la persona no la portés, que hauríem d'esperar entre vacuna i vacuna 3 mesos.
4: Un procés de vacunació i control que s'ha de dur a terme al Centre de Salut Internacional. Per tant, és important consultar prèviament amb el nostre metge de capçalera quin centre és el més adient i que disposarà de la vacuna que necessitem. L'hepatitis és una de les més subministrades a l'hora de viatjar, sobretot a la població més gran. Així com és important saber gestionar el previatge, és igual d'imprescindible fer un seguiment postviatge, si hem detectat qualsevol patologia que es fa persistent.
0: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. Abans, el jugador del Real Madrid havia llançat un penal que havia aturat el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els 4 millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 del vespre a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des del 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic, Luis de la Fuente, destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat en el campionat, i Thibaut Courtois.
6: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son 3 de los 5 mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez,
7: nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
0: El jugador del Bayern Leverkusen, Aleix García, aprofita els darrers dies de vacances per passar temps a Ulldecona. Com cada any, el futbolista organitza un campus a la seva localitat on passa temps amb els més menuts mentre es planteja un possible canvi d'aires en el mercat d'estiu. És una informació de la Vicky Magí, de Canal 21 Ebre.
8: És una cita clàssica de l'estiu. Es tracta del campus de l'Aleix García a Ulldecona, del que gaudeixen més de 60 joves. El jugador faldut aprofita els últims dies abans d'incorporar-se a la pretemporada del Bayer Leverkusen per compartir amb ells coneixements futbolístics i diversió. Campus a banda, l'Aleix valora la passada temporada amb el Leverkusen a nivell col·lectiu i personal, terreny en el que va aparèixer a l'11 ideal de la Bundesliga.
9: Hem perdut molts de punts molt fàcils durant la temporada que bueno, si els haguéssim aconseguit, doncs probablement haguéssim lluitat per estar inclús segons. I després a nivell individual molt bona temporada, en assistències, en minuts, en gols, crec que ha sigut probablement la meva millor temporada.
8: Aleix té contracte fins a 2029 amb l'equip alemany, però el seu bon rendiment ha despertat l'interès d'alguns clubs i el seu nom ha aparegut vinculat a equips com l'Atlètic de Madrid.
9: Els meus agents estan treballant en buscar la millor opció per a mi, per a la meva família, i ja després, pues ja t'he dit, si ens hem de quedar estem encantats a Alemanya, estem encantats a Leverkusen, i si ha de vindre alguna cosa nou, doncs benvingut.
8: Després de molts anys de treball i tenacitat, Aleix García es troba al millor moment de la seva carrera esportiva.
0: Després d'una temporada en què només ha guanyat la Supercopa, el Barça d'hoquei està en un procés de renovació. Aquest estiu han sortit de l'equip jugadors importants com Pablo Álvarez, Sergi Fernández i Ferran Font, mentre que se n'hi han incorporat també de nous com Martí Casas, Davide Gavioli, Nico Ojeda i Arnau Martínez. El mànager esportiu de la secció, Gavi Cairo, explica els canvis.
10: Hem tingut de prendre decisions perquè això no torni a passar l'any que ve. A partir d'aquí han sigut decisions que en molts casos han sigut impopulars i que no ens han agradat, però que creiem de que són necessàries i que es donarà un impuls per tenir aquesta ambició de cara a la temporada que ve que tots volem. I això relacionat amb les noves incorporacions que ens donen un plus d'aire nou.
0: El Sala 5 Martorell ha posat en marxa una campanya de micromecenatge per garantir la continuïtat i el creixement del projecte que vol consolidar el primer equip a segona divisió del futbol sala apostant pel talent de la casa. Ens amplia la informació la Rosa Fernández, de Martorell TV.
11: El president del club, Xavi Torres, explica que la campanya neix de la necessitat de donar estabilitat a un projecte que va més enllà del primer equip.
12: El nostre objectiu avui en dia és que al primer equip hi hagi el màxim número de nois d'aquí Martorell, que la temporada que ve ja podem dir amb molta satisfacció que tindrem dos nois de Martorell jugant a segona divisió, pràcticament professional, i que pràcticament el 99% de la plantilla serà jugadors d'aquí, dels pobles del voltant, i que molts d'ells han estat formats a la nostra pedrera.
11: A nivell competitiu, servirà també per cobrir les exigències d'una categoria professionalitzada, assumint despeses relacionades amb jugadors, cos tècnic, preparadors físics i fisioterapeutes. Des del Sala 5 Martorell animen aficionats, empreses i ciutadania a participar en aquesta iniciativa per ajudar a construir el futur del futbol sala martorellenc.
0: I arribarem a les 8 amb la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Ens ho amplia en David Navarro.
13: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les 9 temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
14: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
13: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
0: La cantant gal·lesa Bonnie Tyler ha mort als 75 anys després de patir complicacions arran d'una operació abdominal que li van practicar ara fa un mes a Portugal, on residia. Tyler deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi amb èxits internacionals com a It's a Hare, Holding Out for a Hero o Total Eclipse of the Heart.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
7: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 8.
9: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
8: Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
10: Salutacions, us parla Latina Forest. La presidenta de la coordinadora d'AFAS, Carme Roca, deixa el càrrec després d'una dècada convençuda que l'entitat ha fet un salt qualitatiu fins a convertir-se en un actor en pes en el debat educatiu. Segons explica, quan hi va començar a participar, les reunions eren reduïdes amb molt poca gent aleshores i assistia com a representant de l'Escola Catalunya i sobretot compartien experiències entre famílies. Roca situa el punt d'inflexió als voltants del 2013 i el 2014, quan la coordinadora va unir forces amb les comissions grogues nascudes arran de les mobilitzacions contra les retallades educatives. La presidència de Roca, la coordinadora d'AFAS, està marcada pels conflictes educatius. Han participat en reivindicacions amb les retallades, els menjadors escolars, el desplegament de l'escola inclusiva, el català a les aules i la climatització dels centres. Ara que deixa la presidència, assegura que el principal llegat no és personal, sinó col·lectiu, i espera que la coordinadora continuï fent el mateix paper que, al seu entendre, ha consolidat durant aquests anys. Sant Cugat compta amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Julio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer el passat 1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i durant la festa major, la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars. El propietari del negoci, Joan Marc Castellví, qui també n'és el cap de cuina, ha explicat a Cugat Mèdia que, de moment, els primers dies han tingut una bona rebuda per part de la gent. I un grup de veïns a Les Planes ha presentat una instància davant de l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets i van veure com havien abatut un senglar a la via pública i qüestionen els protocols seguits pel cos. Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno, en una zona residencial, i ha tocat una escola bressol. Quan van alertar a la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de Les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. El passat dilluns 6 de juliol del 2026, durant les tasques periòdiques de manteniment i seguiment del Pidan Chandri, es van detectar el trencament parcial d'una de les seves branques secundàries. La branca afectada és més petita que la que es va fracturar l'any passat i no s'ha desprès completament gràcies al sistema de suport instal·lat. Això ha evitat que caigués a terra, reduint el risc per persones i objectes, i permet mantenir la situació controlada fins que es pugui retirar, amb totes les garanties de seguretat. Segons la primera valoració tècnica, el trencament d'aquesta branca secundària és conseqüència d'una combinació de factors que amb el pas del temps l'ha anat debilitant. Entre aquests factors hi ha les seves dimensions, el seu pes, la posició gairebé horitzontal, la feblesa interna prèviament detectada, el moviment provocat pel vent i els efectes de l'estrès hídric que des de fa anys afecta els boscos de Catalunya. Tan aviat com el nivell de risc d'incendi forestal permeti treballar amb seguretat, es procedirà a retirar la branca i es farà una nova revisió de l'estat general del Pidan Chandri i dels sistemes de suport instal·lats. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
2: Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
1: Infopodcast. L'agenda de Sant Cugat.
11: Salutacions, us parla Martí González i avui a l'Infopodcast us portem, com cada divendres, l'agenda del cap de setmana, que ve marcada, com no, per l'inici de la Festa Major de la Floresta. Entre el 10 i el 19 de juliol, dos caps de setmana, el districte viurà la seva festa grossa amb un programa que torna a posar l'accent en la participació veïnal i el protagonisme del teixit associatiu. L'inici oficial serà aquest divendres, 10 de juliol, amb el pregó, que enguany anirà a càrrec de l'Ateneu Popular de la Floresta. La jornada inaugural també inclourà actuacions del Cor Jabat i la Penya Pardilla, la lectura del manifest pels drets LGTBIQ+, i la presentació del col·lectiu El Galliner, abans que la música prengui el relleu, amb la desena edició del Beer Fest Florestà, que combinarà concerts, DJ, cerveses artesanes i mercat d'artesania. Un primer cap de setmana de Festa Major a la Floresta que concentrarà bona part de les activitats tradicionals. Dissabte arribaran les 11es Olimpíades Bandarres, també el Campionat d'Escacs, la Diada Castellera amb els castellers de Sant Cugat, que commemoren el seu 30è aniversari, i una nit dedicada a la música electrònica i tropical a la plaça Miquel Ros. Diumenge, per tancar aquest primer cap de setmana, serà el torn de la petanca, el torneig 3x3 de bàsquet, les sardanes, un espectacle familiar i una jornada dedicada a l'skate i al BMX a Can Llobet. Més enllà d'això, insistim que la Festa Major de la Floresta encara durarà un altre cap de setmana, el 18 i 19 de juliol. Aquest dissabte, 11 de juliol, també tindrà lloc l'espectacle de dansa Rizomes, amb l'Esbart Sant Cugat, la Tacones, l'Esbart Manresà i les Puntaires de Sant Cugat. Una experiència a cegues per recórrer a través de la dansa, la música, el cant i l'artesania les nostres arrels. Serà a les 7 de la tarda a la Sala Claver de la Unió i l'entrada té un preu de 3 euros. I finalment acabem amb dues noves propostes culturals, en aquest cas amb els tradicionals ja concerts vermuts a El Siglo, al Mercantic. Dissabte a 1:15 del migdia, el jazz de Enigma Alchemist Jazz Trio, i diumenge també a la mateixa hora, 1:15, el pop d'autor amb Enric Llucià Grup. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.

0: Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més. La música i les seves històries cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
3: Salutacions, us parla la Tina Forest. La presidenta de la coordinadora d'AFAS, Carme Roca, deixa el càrrec després d'una dècada convençuda que l'entitat ha fet un salt qualitatiu fins a convertir-se en un actor en pes en el debat educatiu. Segons explica, quan hi va començar a participar, les reunions eren reduïdes amb molt poca gent aleshores i assistia com a representant de l'Escola Catalunya i sobretot compartien experiències entre famílies. Roca situa el punt d'inflexió als voltants del 2013 i el 2014, quan la coordinadora va unir forces amb les comissions grogues nascudes arran de les mobilitzacions contra les retallades educatives. La presidència de Roca, la coordinadora d'AFAS, està marcada pels conflictes educatius. Han participat en reivindicacions amb les retallades, els menjadors escolars, el desplegament de l'escola inclusiva, el català a les aules i la climatització dels centres. Ara que deixa la presidència, assegura que el principal llegat no és personal, sinó col·lectiu, i espera que la coordinadora continuï fent el mateix paper que, al seu entendre, ha consolidat durant aquests anys. Sant Cugat compta amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Julio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer el passat 1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i durant la festa major, la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars. El propietari del negoci, Joan Marc Castellví, qui també n'és el cap de cuina, ha explicat a Cugat Mèdia que, de moment, els primers dies han tingut una bona rebuda per part de la gent. I un grup de veïns a Les Planes ha presentat una instància davant de l'Ajuntament de Sant Cugat, al Departament d'Interior i al Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets i van veure com havien abatut un senglar a la via pública i qüestionen els protocols seguits pel cos. Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno, en una zona residencial, i ha tocat una escola bressol. Quan van alertar a la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de Les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. El passat dilluns 6 de juliol del 2026, durant les tasques periòdiques de manteniment i seguiment del Pi d'en Chandri, es van detectar el trencament parcial d'una de les seves branques secundàries. La branca afectada és més petita que la que es va fracturar l'any passat i no s'ha desprès completament gràcies al sistema de suport instal·lat. Això ha evitat que caigués a terra, reduint el risc per persones i objectes, i permet mantenir la situació controlada fins que es pugui retirar amb totes les garanties de seguretat. Segons la primera valoració tècnica, el trencament d'aquesta branca secundària és conseqüència d'una combinació de factors que amb el pas del temps l'ha anat debilitant. Entre aquests factors hi ha les seves dimensions, el seu pes, la posició gairebé horitzontal, la feblesa interna prèviament detectada, el moviment provocat pel vent i els efectes de l'estrès hídric que des de fa anys afecta els boscos de Catalunya. Tan aviat com el nivell de risc d'incendi forestal permeti treballar amb seguretat, es procedirà a retirar la branca i es farà una nova revisió de l'estat general del Pi d'en Chandri i dels sistemes de suport instal·lats. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
1: Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: I Infopodcast, l'agenda de Sant Cugat.
4: Salutacions, us parla Martí González i avui a l'Infopodcast us portem, com cada divendres, l'agenda del cap de setmana, que ve marcada, com no, per l'inici de la Festa Major de la Floresta. Entre el 10 i el 19 de juliol, dos caps de setmana, el districte viurà la seva festa grossa amb un programa que torna a posar l'accent en la participació veïnal i el protagonisme del teixit associatiu. L'inici oficial serà aquest divendres, 10 de juliol, amb el pregó, que enguany anirà a càrrec de l'Ateneu Popular de la Floresta. La jornada inaugural també inclourà actuacions del Cor Jabat i la Penya Pardilla, la lectura del manifest pels drets LGTBIQ+, i la presentació del col·lectiu El Galliner, abans que la música prengui el relleu, amb la desena edició del Beer Fest Florestà, que combinarà concerts, DJ, cerveses artesanes i mercat d'artesania. Un primer cap de setmana de Festa Major a la Floresta que concentrarà bona part de les activitats tradicionals. Dissabte arribaran les 11es Olimpíades Bandarres, també el Campionat d'Escacs, la Diada Castellera amb els castellers de Sant Cugat, que commemoren el seu 30è aniversari, i una nit dedicada a la música electrònica i tropical a la plaça Miquel Ros. Diumenge, per tancar aquest primer cap de setmana, serà el torn de la petanca, el torneig 3x3 de bàsquet, les sardanes, un espectacle familiar i una jornada dedicada a l'skate i al BMX a Can Llobet. Més enllà d'això, insistim que la Festa Major de la Floresta encara durarà un altre cap de setmana, el 18 i 19 de juliol. Aquest dissabte, 11 de juliol, també tindrà lloc l'espectacle de dansa Rizomes, amb l'Esbart Sant Cugat, la Tacones, l'Esbart Manresà i les Puntaires de Sant Cugat. Una experiència a cegues per recórrer a través de la dansa, la música, el cant i l'artesania les nostres arrels. Serà a les 7 de la tarda a la Sala Claver de la Unió i l'entrada té un preu de 3 euros. I finalment acabem amb dues noves propostes culturals, en aquest cas amb els tradicionals ja concerts vermuts a El Siglo, al Mercantic. Dissabte a 1:15 del migdia, el jazz de Enigma Alchemist Jazz Trio, i diumenge també a la mateixa hora, 1:15, el pop d'autor amb Enric Llucià Grup. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: restless flaws.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que els termòmetres continuaran sent molt elevats, continuaran pujant molt. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant de l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Per cert que, segons ha transcendit a primera hora, els bombers han donat per controlat el foc que cremava des de dimecres al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. En breus minuts connectarem amb l'Observatori Fabra de Barcelona, on aquesta setmana s'ha pulveritzat el rècord de calor de l'últim segle. Una calor que afecta també especialment els usuaris d'algunes línies de rodalies del sud del país, com l'R15 i l'R16, perquè molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons. És la denúncia que ha fet des del Notícies en xarxa la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
3: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina, i clar, en condicions així no pot conduir perquè no pot mantindre la concentració i el tren acaba allà.
2: Unió de Pagesos convoca avui al sector de la vinya una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Han previst una tracturada a partir de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs del celler s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. De seguida anirem en directe fins al punt de sortida de la mobilització. I dels esports destaquem que França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquest vespre a Los Angeles. I com cada divendres, farem també un cop d'ull a les estrenes de la setmana. La cartellera es renova amb Un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Baiana.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granyanella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat que abasta més de 300 hectàrees. Joan Josep Ballostes és l'inspector cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
5: L'incendi, Donanoble, ha estabilitzat Esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que doncs, aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un reten en l'incendi per precisament evitar que doncs, revifi i pugui doncs, progressar.
2: Us ho hem explicat a primera hora, els bombers han donat per controlat l'incendi que cremava des de dimecres passat al nucli del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. El foc ha afectat una superfície d'unes 90 hectàrees, la majoria forestals. Tot i donar-lo per controlat, els bombers mantenen un dispositiu amb 6 dotacions terrestres. Bones notícies amb el control d'aquest foc, però la darrera represa de l'incendi de Guimerà, quan ja estava estabilitzat, és un clar baròmetre de la dificultat amb la qual treballen els bombers per la simultaneïtat dels incendis i les condicions climatològiques. Un fet que els obliga també a prioritzar els efectius per no tensionar encara més un cos que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
6: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures i que el vent de marinada també és reforçat. I sumat també que el fet de que aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
2: Doncs bé, per avui els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies gràcies sobretot al petit descens de les temperatures que s'esperen per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques.

0: turístic i s'han tallat diverses carreteres com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i emergència per risc d'incendi davant aquestes altes temperatures d'aquests dies, amb màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
1: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies, i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
0: Una calor que afecta també especialment els usuaris d'algunes línies de rodalies del sud del país, com la R15 i la R16. En aquestes línies, molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons. Ho ha denunciat fa pocs minuts, des del Notícies en Xarxa, la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
2: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina, i clar, amb condicions així no pot conduir perquè no pot mantindre la concentració i el tren acaba allà. Va lligat a la falta de material, material vell, manteniment, és una mica de tot.
0: Us ho anunciàvem en els titulars. Barcelona ha batut aquesta setmana el seu rècord històric de temperatura màxima, 40,9 graus. Ha estat la xifra més alta en els últims 112 anys de medicions de les quals disposa l'Observatori Fabra. Doncs bé, en aquest observatori hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Anna, molt bon dia. Què ens pots explicar a aquesta hora des d'aquest mirador tan fantàstic on estàs?
3: Sí, hola Helena, bon dia. Som en un lloc privilegiat a 410 metres d'altitud respecte al nivell del mar. Us podem oferir una imatge meravellosa de la ciutat de Barcelona. Una ciutat, però, que ha llançat aquesta setmana un crit d'alarma, fins i tot de patiment, perquè sí, ha arribat aquesta temperatura rècord, 40,9 graus, i amb Alfons Puertas. Ell és el responsable del Servei de Meteorologia de l'Observatori Fabra. Alfons, bon dia.
4: Bon dia.
3: Volem interpretar quina és la lectura que es pot fer al voltant d'aquest rècord de temperatura.
4: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no, 2 anys després, hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
3: És a dir, no estem parlant d'excepcionalitats, estem parlant ja fins i tot d'un patró?
4: Sí, estem parlant de tendències, perquè no només els mesos d'estiu, sinó que tots els mesos de l'any, els darrers anys, especialment el període 2022-2026, molts dels mesos de l'any ja han fet el seu rècord de calor en aquest curt període. I venim d'un període de 20 anys enrere en què la tendència és molt clara a incrementar-se singularment les temperatures.
3: Alfons, suposo que pels científics ha de ser exasperant que tingueu les dades, que feu públiques les dades, que feu les interpretacions i els advertiments corresponents i que res no es mogui pel que fa al canvi climàtic.
4: Efectivament, és així. Amb 112 anys que té l'Observatori Fabra RACAP, la tendència ja és clara, iniciant-se als anys 80 amb una certa contundència. Ja fa dècades que s'està avisant el sector científic en general i la resposta a nivell global és nul·la.
3: Alfons, i en quina temperatura, en quin moment ens trobem ara mateix aquí a l'Observatori Fabra?
4: Ara mateix ja estem tocant els 30 graus. A partir d'aquí, la resta del dia anirem veient cap a on puja el termòmetre.
3: Moltes gràcies per dedicar-nos a aquests minuts, Helena. 30 graus de temperatura en aquests moments, aquí, des de l'Observatori Fabra, una temperatura que podria augmentar les properes hores.
5: Notícies en xarxa. Actualitat local.
0: 3 minuts per arribar a 3:15. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38

0: escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se un de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. El creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral. Joan Rodríguez és director del CEO.
1: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, 1 de cada 5. Entre 1 de cada 5 i 1 de cada 4. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
0: I encara una altra estadística preocupant. Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Ester Minguell.
2: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
3: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom, seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
2: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: Una altra de les notícies destacades del dia, el sector de la vinya surt avui al carrer. Unió de Pagesos ha convocat el sector a les 9 del matí, per tant d'aquí a un quart d'hora aproximadament, per fer una tracturada per protestar per la crisi que pateixen els vitivinicultors i demanar solucions urgents. La mobilització arrencarà a la plaça de l'Àgora de Vilafranca del Penedès, on ja hi tenim els companys de Penedès Televisió, l'Òscar Páez i l'Adrià Fernández. Bon dia, companys. Què ens expliqueu? Està a punt això ja?
4: Bon dia, què tal, com esteu? Correcte, així és, ens trobem en aquests instants a la plaça de l'Àgora, al costat de la seu de l'Incavi, on d'aquí uns 15 minuts, tal com apuntàveu, aproximadament arrencarà aquesta tracturada lenta, aquesta marxa lenta fins a Sant Sadurní d'Anoia. De fet, com podeu veure a les meves esquenes, comencen a arribar els primers tractors i és que el sector vitivinícola, el sindicat majoritari d'Unió de Pagesos, ha dit prou. El motiu, una vaga estructural que afecta el sector i que s'ha vist traduït en uns preus que no cobreixen les despeses de producció i, d'altra banda, i el que és pitjor, que els cellers, alguns dels cellers ja els han comunicat que no els compraran raïm o, si ho fan, ho faran amb uns preus molt baixos. Per analitzar la situació i per conèixer i per saber el que donarà de si aquesta jornada d'avui, ens acompanya amb nosaltres el Ferran Carbó, que és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès. Bon dia, Ferran, què tal, com estàs?
5: Bon dia.
4: Explica'ns una miqueta què és el que reivindiqueu, quines són les millores que demaneu i, sobretot, el motiu, no, pel qual avui heu organitzat aquesta jornada que pot ser històrica aquí a l'Alt Penedès.
5: El motiu pel que avui ens trobem aquí és perquè a causa d'aquesta crisi és que viu el sector estructural ja des de fa molts anys, però agreujada aquests últims anys, causada per una banda per la baixada del consum del raïm, d'altra banda també per una sortida d'ampolles de la Deocava, que també ha fet que s'hagin comprat bastants menys quilos, o sigui, es comprin bastant menys quilos de raïm. Aquest desequilibri entre l'oferta de raïm i la demanda ha fet que hi hagin hagut molts cellers que hagin reduït el volum de raïm que es compra i a uns preus molt més baixos, així com hi ha cellers que encara tenen les tines molt plenes perquè no han pogut vendre el doll.
4: Per tot plegat, demaneu mesures urgents, demaneu ajudes immediates al govern de la Generalitat. De fet, ja se'n van anunciar algunes, però crec que, si no m'equivoco, que les considereu insuficients, no? Explica'm què és el que demaneu exactament.
5: Fins ara el que s'ha anunciat són, fins a dia d'avui, aquí al Penedès, doncs, el que s'han anat fent, i a Catalunya, són sempre mesures conjunturals, com la barema en verd, que consisteix en tirar el raïm a terra i a canvi d'això te'n paguen una part, i la destil·lació de crisis. Però això és una mesura que no es pot anar allargant any rere any, rere any, rere any, perquè considerem que la crisi i les causes de tot això són estructurals. I, per tant, el que demanem és l'arrencada social de vinya per tal de poder adaptar l'oferta de raïm amb la demanda que hi ha.
4: Perfecte, Ferran. Així, doncs, arrencareu aquesta tracturada d'aquí breus instants. De fet, ja comencem a veure moviment. Una tracturada, una marxa lenta que arribareu fins a Sant Sadurní d'Anoia passant per la Granada, correcte?
5: Exacte, sí. Sortirem d'aquí de l'Incavi. Ara farem una entrega d'una carta a l'Associació Vinícola Catalana perquè donin suport a les mesures estructurals que es proposen. I després anirem fins a Sant Sadurní, a l'AECAB, on també farem l'entrega d'una altra carta perquè ens donin suport en aquestes mesures estructurals.
4: Perfecte, Ferran, doncs gràcies per explicar-nos aquesta radiografia del que passarà en aquesta jornada, on d'aquí aproximadament uns 12 minuts, des d'aquí, des de la plaça Àgora de Vilafranca del Penedès, arrencarà aquesta marxa lenta, aquesta tracturada que pot ser històrica al Penedès per reclamar aquestes millores dins del sector.
0: Doncs arrenquem els esports amb la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. Cristina Álvarez, molt bon dia.
6: Molt bon dia. Doncs sí, es tracta de França, que ha superat els quarts de final amb una victòria per 2-0 sobre el Marroc. Mbappé i Dembélé van ser els autors dels gols de l'equip francès. I això que el jugador del Real Madrid havia fallat un penal que va aturar el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els quatre millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 de la nit a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des de 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic Luis de la Fuente destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat, i en el campionat, i Thibaut Courtois.
7: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son tres de los cinco mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
6: Per dues temporades com a entrenador del Barça femení. Després de guanyar un pòquer de títols, el tècnic afronta la nova temporada amb les absències destacades d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. El preparador barceloní, que ha confirmat que no hi haurà més sortides, celebra encetar la tercera campanya a la banqueta blaugrana.
8: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell dels nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
6: En tres dies de feina, l'Espanyol ha presentat tres jugadors. El darrer en arribar ha estat Gabriel Moscardo, cedit pel PSG. El migcampista de 20 anys i que ja té experiència a les lligues brasilera, francesa i portuguesa, explica que està preparat per a un nou repte al campionat espanyol i considera que la plantilla blanquiblava té qualitat de sobres per ser competitiva.
9: Siento en mi mismo que era Gabriel Moscardo más preparado de todos para ahora ser protagonista, ahora jugar siempre y ayudar siempre. Creo que ya me adapté al fútbol europeo y ya sé de toda la intensidad que necesita, y ahora creo que va a ser una temporada espectacular per mi part.
6: L'equip ja ha començat a exercitar-se a les ordres de Manolo González, una sessió en què ja hem pogut veure integrats en el grup els tres fitxatges que la Traba, Moscardo i Hartman. La setmana que ve el conjunt farà una estada de pretemporada a Navata. El Club Natació Sabadell ha presentat dos fitxatges per al primer equip masculí de waterpolo, Fran Valera i Miguel de Toro. Valera torna a Can Llong després d'una temporada a Montenegro, mentre que de Toro arriba procedent del Ferencváros hongarès, on ha jugat els últims dos cursos i va aixecar les Champions el 2025. Els dos reforços arriben a una plantilla que vol lluitar per tots els títols.
10: És un projecte molt il·lusionant, amb un nou entrenador. Jo també tenia moltes ganes de tornar aquí perquè... Bueno, al final, quan marxes fora, la gent ho pinta tot molt bonic, però com a casa en lloc.
11: Pero la verdad es que tengo muchas ganas. Creo que es un reto muy interesante. Creo que es un club muy interesante. De hecho, creo que es el mejor club a nivel de natación y de los deportes de España. Entonces, bueno, pues tengo ganas de comenzar, la verdad.
6: Doncs dues noves incorporacions pel Sabadell. La propera temporada parlarem d'ells.
0: Això mateix. Gràcies, Cristina.
6: Vinga, que vagi
0: molt bé. Doncs és divendres i els divendres el que solem fer a aquesta hora és fer un cop d'ull a la cartellera del cinema i ho fem acompanyats del David Navarro.
12: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
13: ¿Cuánto vale?
12: Pues cerca de un millón.
13: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hicieras taxista y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
14: Ah, un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
15: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
16: No se preocupe, no estoy harto.
17: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
18: Nada, colgada.
14: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
17: Es como que nunca volviste.
18: Sí que volví.
19: Bayana. Háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
20: Bueno, creo que me he saltado.
19: No hay tiempo, me tengo que ir.
14: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Bayana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.
21: És la hora.
0: Més de 30.000 persones s'han aplegat aquest dijous a la platja de Sant Sebastià de la Barceloneta per assistir al concert de cloenda de la quarta edició de Clàssic a la platja. Sota la direcció del seu titular, Ludovic Morlot, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya han presentat una sinfonia imaginària, un viatge per la tradició simfònica europea a través de 5 moviments de 5 sinfonies diferents que, escoltats de manera consecutiva, conformen un únic relat musical. Doncs tanquem temporada i obrim parèntesi. Gràcies en nom de tot l'equip per ser-hi. Ens retrobarem al setembre. Ara, però, us deixarem fins aleshores amb una bona companyia, la del Notícies en xarxa edició estiu, que es farà cada tarda de 7 a 8. Adéu-siau, bon estiu.
22: La 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
23: Braseria La Bolera.
24: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
23: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
24: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
23: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
24: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
23: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
1: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
21: Dormir en un hotel del Far West.
25: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
26: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
22: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
27: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 9.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest. La presidenta de la coordinadora d'AFAS, Carme Roca, deixa el càrrec després d'una dècada convençuda que l'entitat ha fet un salt qualitatiu fins a convertir-se en un actor amb pes en el debat educatiu. Segons explica, quan hi va començar a participar, les reunions eren reduïdes amb molt poca gent aleshores i assistia com a representant de l'Escola Catalunya i sobretot compartien experiències entre famílies. Roca situa el punt d'inflexió als voltants del 2013 i el 2014, quan la coordinadora va unir forces amb les comissions grogues nascudes arran de les mobilitzacions contra les retallades educatives. La presidència de Roca, la coordinadora d'AFAS, està marcada pels conflictes educatius. Han participat en reivindicacions amb les retallades, els menjadors escolars, el desplegament de l'escola inclusiva, el català a les aules i la climatització dels centres. Ara que deixa la presidència, assegura que el principal llegat no és personal, sinó col·lectiu, i espera que la coordinadora continuï fent el mateix paper que, al seu entendre, ha consolidat durant aquests anys. Sant Cugat compta amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Julio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer el passat 1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i durant la festa major, la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars. El propietari del negoci, Joan Marc Castellví, qui també n'és el cap de cuina, ha explicat a Cugat Mèdia que, de moment, els primers dies han tingut una bona rebuda per part de la gent. I un grup de veïns de Les Planes ha presentat una instància davant de l'Ajuntament de Sant Cugat, al Departament d'Interior i al Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets i van veure com havien abatut un senglar a la via pública i qüestionen els protocols seguits pel cos. Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno, en una zona residencial, i ha tocat una escola bressol. Quan van alertar a la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de Les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. El passat dilluns 6 de juliol del 2026, durant les tasques periòdiques de manteniment i seguiment del Pi d'en Xandri, es van detectar el trencament parcial d'una de les seves branques secundàries. La branca afectada és més petita que la que es va fracturar l'any passat i no s'ha desprès completament gràcies al sistema de suport instal·lat. Això ha evitat que caigués a terra, reduint el risc per persones i objectes, i permet mantenir la situació controlada fins que es pugui retirar amb totes les garanties de seguretat. Segons la primera valoració tècnica, el trencament d'aquesta branca secundària és conseqüència d'una combinació de factors que amb el pas del temps l'ha anat debilitant. Entre aquests factors hi ha les seves dimensions, el seu pes, la posició gairebé horitzontal, la feblesa interna prèviament detectada, el moviment provocat pel vent i els efectes de l'estrès hídric que des de fa anys afecta els boscos de Catalunya. Tan aviat com el nivell de risc d'incendi forestal permeti treballar amb seguretat, es procedirà a retirar la branca i es farà una nova revisió de l'estat general del Pi d'en Xandri i dels sistemes de suport instal·lats. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
0: Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
3: Infopodcast. L'agenda de Sant Cugat. Salutacions, us parla Martí González i avui a l'Infopodcast us portem, com cada divendres, l'agenda del cap de setmana, que ve marcada, com no, per l'inici de la Festa Major de la Floresta. Entre el 10 i el 19 de juliol, dos caps de setmana, el districte viurà la seva festa grossa amb un programa que torna a posar l'accent en la participació veïnal i el protagonisme del teixit associatiu. L'inici oficial serà aquest divendres, 10 de juliol, amb el pregó, que enguany anirà a càrrec de l'Ateneu Popular de la Floresta. La jornada inaugural també inclourà actuacions del Cor Jabat i la Penya Pardilla, la lectura del manifest pels drets LGTBIQ+, i la presentació del col·lectiu El Galliner, abans que la música prengui el relleu, amb la desena edició del Beer Fest Florestà, que combinarà concerts, DJ, cerveses artesanes i mercat d'artesania. Un primer cap de setmana de Festa Major a la Floresta que concentrarà bona part de les activitats tradicionals. Dissabte arribaran les 11es Olimpíades Bandarres, també el Campionat d'Escacs, la Diada Castellera amb els castellers de Sant Cugat, que commemoren el seu 30è aniversari, i una nit dedicada a la música electrònica i tropical a la plaça Miquel Ros. Diumenge, per tancar aquest primer cap de setmana, serà el torn de la petanca, el torneig 3x3 de bàsquet, les sardanes, un espectacle familiar i una jornada dedicada a l'skate i al BMX a Can Llobet. Més enllà d'això, insistim que la Festa Major de la Floresta encara durarà un altre cap de setmana, el 18 i 19 de juliol. Aquest dissabte, 11 de juliol, també tindrà lloc l'espectacle de dansa Rizomes, amb l'Esbart Sant Cugat, la Tacones, l'Esbart Manresà i les Puntaires de Sant Cugat. Una experiència a cegues per recórrer a través de la dansa, la música, el cant i l'artesania les nostres arrels. Serà a les 7 de la tarda a la Sala Claver de la Unió i l'entrada té un preu de 3 euros. I finalment acabem amb dues noves propostes culturals, en aquest cas amb els tradicionals ja concerts vermuts a El Siglo, al Mercantic. Dissabte a 1:15 del migdia, el jazz de Enigma Alchemist Jazz Trio, i diumenge també a la mateixa hora, a 1:15, el pop d'autor amb Enric Llucià Grup. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
3: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: El programa Picalletres. Ens divertim jugant amb la llengua.
7: Preparat, Eneco?
8: Sí.
7: Temps. Sentit.
8: S-E-N-A-T-I-T.
6: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
7: Quina seria la paraula intrusa?
9: Casoplón.
7: Correcte. En català, per fer
6: al·lusió... Qui s'endurà el premi del Picalletres?
9: D-E-S-C-A-P-A-L.
6: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Hora Sant Cugat. A Ràdio Sant Cugat.
11: Continguts en xarxa.

0: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta és una cançó de Waylon Jennings, de la banda sonora del film de Todd Haynes, Aigües fosques, del 2019, que van interpretar Mark Ruffalo i Anne Hathaway. De fet, n'escoltarem més de cançons de Waylon Jennings perquè li dedicarem l'espai. Els qui sabeu qui era, dic era perquè ja és mort, sabreu que és un dels grans, en majúscules, de la música country. Una llegenda d'aquest gènere, admirat per infinitat de músics i amb seguidors arreu del món. També Catalunya, entre els quals el cantautor Josep Ponsà, conegut musicalment com a Joe Fields, que conrea aquesta música i actua tot sovint als Estats Units. Waylon Jennings, nascut el 1937 a Texas, va ser un pioner del country i bon amic del desafortunat Buddy Holly, que va morir als 22 anys en un accident d'aviació. Es dona el cas que Waylon Jennings havia de viatjar també en aquella avioneta, però l'aparell era petit, només tenia 4 places, i Waylon va cedir la seva a un músic que estava malalt i ell va fer el viatge en autobús. L'avioneta es va estavellar i el pilot i els 3 passatgers, que tenien 17, 22 i 28 anys, tots músics, Buddy Holly, Richie Valens i J.P. Richardson, van morir. Per si fos poc, Waylon Jennings havia dit en broma a Buddy Holly: espero que l'avioneta s'estavelli. Era una broma de mal gust, que Waylon va lamentar tota la vida. L'avioneta es va estavellar una hora i mitja després. Waylon Jennings tenia també una gran amistat amb Willie Nelson i Chris Christopherson. De Christopherson va fer una magnífica versió de la seva cançó més famosa, una cançó preciosa. La versió de Waylon Jennings apareix a la banda sonora del film Southland Tales, del 2006, interpretat per Miranda Richardson. Me and Bobby McGee.
1: Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumped a diesel down just before it rained.

Ni en Bobby McGee, en versió de Waylon Jennings. Com he dit, l'autor és Christofferson, però molta gent l'identifica com una cançó de Janis Joplin per la colpidora versió que en va fer. És una cançó tan bona que és lògic que altres cantants, com Waylon Jennings, hagin volgut fer-ne una versió. Fins al punt que la original de Chris Christofferson ha quedat una mica a l'ombra. Waylon Jennings és avui una llegenda del country, però quan estava en la trentena no semblava pas que això hagués de passar, ja que va estar uns quants anys cantant a locals de patacada. Va ser un altre cantant, Chet Atkins, qui el va animar a anar a Nashville, la capital del country, i provar sort. Però tampoc allà va despertar grans passions, i no va ser fins als anys 70 que el seu nom va agafar força. En va agafar tanta de força que el 1975 va ser nomenat millor cantant masculí del country. També va fer d'actor. Va actuar en 4 pel·lícules per a la pantalla gran i en 5 de televisió. Les més importants són Maverick, amb Mel Gibson, Jodie Foster i James Garner, i un remake de La Diligència al costat de 3 amics personals: Willie Nelson, Chris Christofferson i Johnny Cash. A totes dues feia de jugador de cartes. Una altra cosa són les pel·lícules en què trobem les cançons de Waylon Jennings. En total són 57. La cançó que ara sentirem, I'm a Ramblin' Man, Soc un rodamón, apareix a 4. Waylon Jennings la va gravar l'any 74 i és una oda a l'aventura, a la vida nòmada i a llibertat, a deixar-se endur per les vivències sense fer arrels al lloc. Parla d'un home de naturalesa inquieta que a les dones que es troba pel camí els diu: «Soc un rodamón, no t'emboliquis mai amb un rodamón». Els ho diu en el sentit que el seu estil de vida és incompatible amb el compromís i l'estabilitat emocional. És un passavolant que només pot oferir moments fugaços, un home que s'adapta a cada lloc que trepitja, però que no perd mai la seva essència d'home errant.

Sóc un rodamón, una de les més famoses cançons de Waylon Jennings. No és que ell fos exactament com diu la lletra, però sí que hi havia molt d'ell, perquè amb les cançons tenia tendència a explorar les relacions humanes i els avantatges i les contrapartides de la llibertat personal. Jennings es va casar 4 vegades. Els 3 primers matrimonis van ser relativament breus. El quart, en canvi, va durar 32 anys, fins a la mort d'ell. Va ser amb la cantant Jessie Coulter, que va estar a punt de deixar-lo quan semblava impossible que ell s'alliberés de l'addicció a les amfetamines i a la cocaïna. Finalment, per donar exemple, el seu fill es va sotmetre a una cura de desintoxicació. El problema va ser que també era addicte al tabac, fumava 6 paquets diaris. La seva diabetis es va agreujar, la seva mobilitat es va reduir, va haver de suspendre les gires i el desembre de 2001 li van amputar un peu. 2 mesos després, el 13 de febrer de 2002, moria a l'edat de 64 anys. Està considerat una de les figures més grans que ha donat la música country. Neil Diamond deia sobre ell: quan escolto les cançons de Waylon, sento la seva ànima. Reflecteixen l'alegria i la pena d'un home que en sap molt, tant de l'una com de l'altra. Nosaltres, per cloure aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Eamon Tricky a les vies de so i que hem dedicat a Waylon Jennings, escoltarem la cançó Bob Wills is still the king. Bob Wills continua sent el rei, que ell va escriure en homenatge al cantant Bob Wills. Bob Wills, que havia aparegut com a actor en 19 pel·lícules, bàsicament westerns, era tota una autoritat en el camp musical del western swing. Texas ha estat un bressol de bons músics. Bob Wills era de Texas. Willie Nelson era de Texas. Chris Christopherson era de Texas. I també era de Texas Waylon Jennings. Waylon Jennings va dir: "No puc afirmar que estigui orgullós de totes les coses que he fet, però sí que puc assegurar que mai no he fet mal a ningú intencionadament." Fins la setmana vinent, amics.

tramposat sorrut, amb l'espatlla arrepenjada a la paret, freda i humida, i no li calia ni moure el cap per tenir una vista de la colònia a través de l'obertura, entre la cortina, amb un estampat de flors molt empastifada, que havia heredat de la seva mare, i el marc colcat de la finestra, i en tenia prou d'aixecar la mirada del llibre, de fer-hi un sol cop d'ull per adonar-se del canvi més menut, i si de tard en passava, i si d'en tard en tard passava, fos perquè s'havia submergit en els seus pensaments, fos perquè es trobava en un indret allunyat del mirador, que se li escapava alguna cosa, en aquest cas, l'oïda excel·lent que posseïa li era de gran ajuda, per bé que rarament se submergia en els seus pensaments, i encara més rarament s'aixecava de la butaca coberta amb mantes i un abric de pell, la posició de la qual havia estat determinada per l'experiència acumulada en l'activitat quotidiana, gràcies a la qual havia aconseguit limitar al mínim el nombre de casos possibles en què hagués d'abandonar el punt d'observació de la finestra. Evidentment, aquest no era, en cap cas, una tasca senzilla, que es pogués acomplir d'un dia per l'altre. Ben al contrari, li va caldre trobar la manera òptima de plegar i d'ordenar els objectes necessaris per menjar, beure, fumar, escriure el dietari, llegir, a part d'una incalculable quantitat d'altres ocupacions de no res.

0: El que acabeu de sentir és un fragment de Tango Satànic. És l'única novel·la del Premi Nobel de Literatura 2025, l'hongarès Laszlo Krasznahorkai, traduïda al català. I qui s'ha encarregat d'editar-ho és Edicions Cràter. Avui ens proposem descobrir què hi ha darrere d'una decisió com aquesta. I per això hem convidat a l'editor santcugatenc Oriol Ràfols. Oriol, benvingut.
1: Bon dia.
0: Gràcies. Quina lectura més complicada?
1: És una lectura... és densa, és allò... cada, de frases llargues, és una lectura que necessita la seva atenció, però tot i així fa més respecte del que és després. És a dir, sovint es titlla Krasznahorkai d'un autor allò complicat, sí. I després quan t'hi poses veus que no n'hi ha per tant, no?
0: O sigui, que ens han espantat i potser no cal fer tant de cas, no? I si tenim curiositat, introduir-nos, com hem intentat fer ara amb aquesta lectura breu d'un dels capítols de Tango Satànic. Quan preneu la decisió d'editar Tango Satànic? Perquè jo et preguntava fa un moment, què va ser abans, el premi o l'edició en català?
1: No, l'edició va ser anterior, vam publicar-lo al març d'aquest any i vam decidir de fer-lo potser 2 anys abans ja. És a dir, que és un autor que, bueno, jo ja el coneixia de fa molts anys, no? Ja l'havia llegit. També per coses que t'arriben sense massa... bueno, és una tasca de cerca editorial que t'arriben les coses per molts canals diferents i bé, el vam llegir, ens va agradar molt i vam decidir de tirar endavant.
0: Potser t'arribaven veus que tard o d'hora arribaria el premi?
1: No, tot i que és un autor que sonava, pel premi sonava, no? I, és a dir, sempre esperes que... És a dir... El Premi Nobel sonen molts noms, no? És a dir, sí. I llavors no t'esperes que serà el que has fet tu, però sí que era un nom que sonava, i jo, de fet, aquest any vaig fer una cosa que no havia fet mai a la vida, que és mirar el Premi en directe, no? I que vol dir que ja tenia alguna cosa que em deia que hi havia la possibilitat que passés, no? I llavors, clar, quan aquell paio, el suec aquell, va dir el nom...
0: Vas cantar bingo.
1: Bueno, clar, vaig saltar al sofà, sí, sí.
0: Però, en realitat, què és el que us va motivar Edicions Cràter a publicar Tango Satànic?
1: Bueno, sobretot és el fet... O sigui, Edicions Cràter és una editorial de clàssics. És a dir, és el primer autor viu que publiquem. Fins ara tots estaven morts. I una mica és aquesta sensació de que ja és un clàssic modern, no? És a dir, que és un llibre que ja té 40 anys i ja ha passat una mica... ja ha fet el salt de la literatura contemporània als clàssics, no? Ja ha quedat com fixat. I això és una sensació que teníem, eh? És a dir, però una mica això va ser el que ens va guiar cap aquí.
0: De fet, és la primera i única obra de Krasznahorkai que està traduïda al català, no? Sí?
1: Sí, és un autor que fa respecte, i això també no va només pel públic, sinó pels editors, entenc, però que jo no li veig massa, o almenys jo no li he vist mai allò que hagués de ser una cosa molt complicada que sortís bé, no? I ara és un dels autors principals europeus. En català els tenim gairebé tots, no? És a dir, per què Cartarescu s'ha fet gairebé tot i Krasznahorkai no s'havia fet, no? No ho sé explicar massa bé. A vegades és una cosa molt més banal, eh? És a dir, dius, ui, un hongarès, un nom estrany, impronunciable, això no funcionarà de cap manera, no? I llavors no ho fas, però sabem que hi havia altres editors que ho volien fer i, bueno, mira, vam fer nosaltres i ha anat molt bé.
0: En aquests casos, el tema dels drets, com funciona? És complicat tot això?
1: El tema dels drets, si ningú ha demanat l'obra, en general, no costa massa, perquè en general la gent vol vendre, i llavors si tu quan vas a comprar drets a fora, si ningú més els ha demanat, doncs els pots aconseguir.
0: Fàcilment.
1: Sí, bueno, fàcilment. En general, també, si l'autor és conegut, també volen veure una mica quin és el teu editorial, que no sigui una cosa molt, allò, molt petita, tot i que el nostre editorial és molt petit, però sí que té una certa presència. Ens ha passat amb altres llibres, per exemple, els diaris de la Sílvia Plath, no?, que és una autora també molt de nom, que vam publicar, que jo em pensava que no els donarien, i mira, a vegades és un fet de trucar, no?, de provar-ho, i si no ho proves no es pot, no?
0: Però no heu trobat especials dificultats en aquest cas?
1: No. Ara ja el tema és ara que ha guanyat el Nobel,
0: clar.
1: Aquest té tota la seva obra en català, menys aquesta novel·la, tota la resta estan per fer, no? Llavors, ara hi ha hagut una mica... I ens van avisar, dient, tenim ofertes, si voleu fer la vostra, feu-la, perquè n'hi ha d'altres, no? I, bueno, també vam fer la nostra, i per altres novel·les seves, no? I ja veurem què passa.
0: Editareu més?
1: Esperem que sí, ens agradaria, clar.
0: Aquesta és una aposta estratègica o és una decisió més literària?
1: No, més literària. És a dir, així com apostes estratègiques no en fem. Fem el que ens agrada una mica i ja està, no? No tenim... Bueno, no ho sé, no hem mirat mai el que publicar. Evidentment que ens mirem els números i que la cosa hagi de sortir bé, no? Vull dir que tampoc publiquem una cosa que veiem que no té cap possibilitat de que surti bé. Però, en general, publiquem el que ens agrada.
0: Sobre la traducció, no? Aquí és on ens trobem també una mica la complicació. Com decidiu la tria del traductor? No sé si coneixíeu el Carles Dax com a traductor. Sí, sabíem.
1: Vam conèixer, o sigui, abans de plantejar-nos-ho, jo no el coneixia, però quan vam començar a buscar vam veure que primer en lloc de traductors d'hongarès al català...
0: No n'hi ha gaires, no?
1: 3 o 4, sí, no gaires. I ell, i havíem vist que ell va fer una estada de lectorat de català a Hongria i va estar-s'hi un temps, i havíem vist que havia traduït poesia. A més, és una obra que el llenguatge és bastant pujat, no? I vam pensar que el podia fer bé. I... com que no havia traduït mai novel·la, també li vam demanar allò, tradueix-nos allò unes pàgines, a veure com sona,
0: no?
1: A veure com sona, i sí, ens va agradar molt. És molt bona la traducció. Jo, que ja he fet uns quants llibres, és de les millors que m'ha passat per les mans. O sigui, la traducció és molt bona, em sembla, del llibre aquest.
0: I en aquest procés de la traducció, l'editorial, quin paper juga?
1: Bueno, tu primer és buscar la traductor, tot això que hem parlat, llavors un cop reps la traducció feta, doncs anar llegir-te el llibre, si veus alguna cosa que no acaba de funcionar, doncs indicar-ho, no?, i aquestes coses una mica... però, bueno, una mica llegir-te el llibre de forma bastant atent, no?, després hi ha tot el tema de la maquetació i aquestes coses...
0: I escolta una cosa, parlaves abans d'una segona edició, no?
1: Sí, clar. Quan va sonar la notícia del Nobel, de fet teníem al magatzem 25 exemplars. I ja estava en marxa la segona edició, ja la teníem posada, agendada, i clar, va sonar el Nobel, i evidentment no tens mai estoc, però és que no hi ha mai estoc per això, jo crec que ningú, és a dir, si fos... Nosaltres teníem 25, però si n'haguéssim tingut, 200, que seria com un llibre normal, tampoc els haguéssim tingut, suposo, no? I, bueno, sempre toca una segona edició, quan fas el...
0: Que la teniu quan... a punt, ja?
1: Sí, home, ja ha sortit.
0: Ah, ja ha sortit.
1: Sí, de fet, veig que el Sergi la porta.
0: El Sergi la porta. Sergi Martí, llibreter de la Paideia, què tal? Com estàs?
2: Què tal? Bon dia.
0: Te l'has pogut llegir?
2: No, encara no.
0: Encara no.
2: Estava començat, però encara no l'hem acabat. És que requereix estar
0: concentrat,
2: atent i concentració.
0: No?
2: És una passada, però és un llibre que requereix estar... Són frases llargues i reflexives, i és un autor que no te'l pots llegir d'una sentada.
0: Has de continuar tirant enrere, depenent una mica...
2: No? L'únic que... Bueno, potser heu parlat ara abans d'això, però és un estil que té pues, unes frases com bastant complexes, no té una puntuació molt, molt marcada, llavors necessita espair bé la informació i anar com respirant el text.
0: T'està agradant?
2: Sí, a mi és que tot el que sigui apocalíptic i una mica fora de lo que és... estrictament, com malament dit, normal, m'agrada.
0: I ara parlàvem amb l'Oriol, que ja està la segona edició al carrer, que és la que tu ja has portat aquesta segona edició.
2: Sí, és que els llibreters, clar. Al final vam intentar demanar la primera ràpidament el dia... És molt ridícul, perquè això ja ho vaig parlar amb ell, però que el dia del Premi Nobel estàs enxufat allà, corrents, per quan diguin el nom, demanar els que toquen. Jo vaig demanar uns quants de... Perquè de tres o quatre autors que sonaven bastant fort i vaig tenir la sort d'enganxar algunes de la primera edició, però ara sí, ara ja tenim la segona, que ha anat molt ràpid i ja a totes les llibreries, suposo.
1: De fet, vaig anar a algunes llibreries el dia del Nobel...
0: Sí.
1: I la Paideia era de les poques que el tenien, eh? Vull dir que va fer la feina molt bé.
0: I el públic què? Els lectors hi van anar expressament a veure si teníeu algun exemplar del nou Nobel de Literatura?
2: Sí, és un factor bastant...

0: Però hi ha premis Nobels més comercials, hi ha premis Nobels més complicats. Aquest és un híbrid. Jo crec que serà un degoteig i jo crec que anirà funcionant perquè crec que la seva obra és molt potent. Hi ha altres, per exemple, com la Han Kang, que ja havia tingut una tirada molt, molt potent i ja era una autora molt reconeguda, doncs clar, va ser un Nobel molt, molt comercial. Depèn de cada autor.
1: Abans parlàvem amb l'Oriol que si justament aquesta coincidència feliç d'haver traduït al català la primera novel·la d'aquest autor i ser premiat amb el Premi Nobel de Literatura els convida doncs, a continuar traduint algunes obres més de l'autor. A tu, com a lector, t'encuriosix saber quin altre tipus d'històries explica?
0: A mi sí, jo crec que sempre hi ha una necessitat de traduir, igual que han fet altres editorials en castellà, crec que és molt enriquidor per la llengua que es pugui traduir l'obra de més d'un premi Nobel al català. Ja s'ha fet la feina en castellà i crec que l'Oriol està fent una feina molt bona de recuperar i d'agafar pues, autors o llibres que potser havien passat una mica fora d'aquest radar i que realment és que han d'estar traduïts. I a mi sí que em crida l'atenció poder seguir llegint la seva obra. A més, Tango Satànic és el debut. Llavors crec que té altres que encara poden ser més totals.
1: Són totes a la mateixa línia d'apocalíptiques,
2: No tant,
1: no?
2: no tant. És a dir, hi ha el Tango Satànic i la Melancolia de la Resistència, que són més ambientades a Hongria, del seu món, com si diguéssim, però després ell se'n va anar a la Xina i al Japó i té unes novel·les ambientades allà que són... O sigui, l'estil és semblant, eh?
1: A tu t'agradaran,
2: L'estil és això de la frase llarga i aquesta cosa, però sí que té coses a diferents llocs, té una que també parla de Nova York, em sembla, i ara, a les últimes que ha fet, està tornant a Hongria, torna a parlar d'Hongria.
1: No, volies apuntar alguna cosa?
0: No, que el que deia l'Oriol, que té aquesta part més... Com després d'aquests viatges a Xina, a Japó, és com una part més reflexiva, més filosòfica, i potser la primera obra que situa a Hongria és més com una mica pues, amb més personatges, amb una història, amb un poble, amb més tradició. És una mica pues, recollint la tradició més kafkiana i ja et dic, pots també tenir... Pues, algun toc com la Esabo, que és també una autora clàssica, que també l'han traduït al català, que també està molt bé. O sigui, crec que ara els hongaresos sempre han estat de moda, però crec que hi ha tres o quatre autors que realment val la pena recuperar.
1: Oriol, heu considerat edicions en altres formats? L'e-book, l'audiollibre... L'audiollibre, perdona.
2: En e-book sí
1: Sí?
2: que l'hem considerat, sí, i de fet ho estàvem mirant. És un mercat que nosaltres vam fer un parell de llibres en e-book en català i els que n'hem venut és un número irrisori. És a dir, que si en aquest cas que és el Premi Nobel potser ens hi tirem, no? Però depèn o t'ho fas tu allò que no et costi res o si ho has de demanar que t'ho facin i això ja el balanç és negatiu, no? Perquè és això, i hem trobat que hi havia molt poques vendes en e-book i audiollibre és impossible, de moment. Si ho fas amb actors, si ho fas bé, allò amb gent que reciti, clar, això val uns diners que després, si en vens quatre, no, és impossible. Ara podria posar-me una màquina d'aquestes noves, però si no és així, no, no sé.
0: Si no, l'Oriol té bona veu, no? Podria
1: Bueno,
0: llegir.
1: l'hem sentit al principi de
2: Home,
1: l'espai fent la lectura d'un petit paràgraf.
0: podria...
1: I dic una mica més i no pot ni respirar, perquè...
2: Sí, sí,
0: És el que dèiem, que són frases molt llargues, és que també hi ha...
1: Mare meva!
2: Sí. Són frases llargues i és dens, no? I d'entrada això és el que et pot fer una mica de respecte. Però jo destacaria que la prosa és molt tensa, és a dir, no, en cap moment fa panxa. que és una cosa que fan només els escriptors més grans i més difícil encara en aquest format, no? Que cada capítol és un paràgraf, que la cosa... Vull dir, i a més la frase

0: és llarga, però no només és llarga en el sentit de la puntuació, sinó que és densa també, no? Vull dir, és pesada. I si fas això, la gran majoria d'escriptors la cosa els hi fa panxa. I al moment que tu t'avorreixes de llegir, i en canvi aquest no, aquest et manté tota l'estona a dalt, et manté tota sempre la frase allò ben amunt, i t'arrossega, sí, t'arrossega. És hipnòtic, és a dir, no deixes de llegir fins que no acabes el capítol, no?
1: A mi em recorda una mica, sent totalment diferents en les històries que expliquen i de més, la part narrativa a Javier Marías. Aquestes frases tan llargues i tan ben construïdes que t'atrapen i, no sé, a mi algun moment he pensat, sent una cosa totalment diferent perquè no el tema, el lloc, els personatges, la forma... però les frases, la forma narrativa, a més una mica, és un autor que fa frases llargues i tal, però que t'enganxa, és hipnòtic, és que t'atrapa i no és complicat, però... al final jo també crec que hi ha un públic que vol uns textos una mica més amb més força i amb una mica més literaris. Necessitem també reforçar la idea de la literatura i no... un premi Nobel ha de tenir una solera i crec que l'Aslo ho té.
2: No seria una lectura d'estiu, eh? D'aquelles que recomanem per l'estiu segurament no?
1: Sí, sí. Per què no? Sí,
2: vols dir?
1: Sí, jo crec que sí, o sigui, al final és tot, és que hi ha públics de tot tipus, hi ha potser gent que amb un llibre que sigui massa ràpid s'avorreix perquè li sembla que és absurd o que no té, saps, o que aquest ritme és massa per ell, hi ha gent que necessita més la reflexió o que agraeix que hi hagi, per exemple, llegeixo bastant i de tant en tant s'agraeix trobar un autor que pugui fer reflexionar una mica i que no només et porti endavant sense cap motiu, o sigui, jo crec que hi ha lectures per tothom i pot ser una lectura d'estiu, per què no, si la gent llegeix assaig
2: doncs tot... no hi dius res, no feu cas, eh? Oriol, quins altres projectes literaris teniu entre mans? Ja no cal que sigui del Premi Nobel, que ha estat l'excusa d'avui.
0: Doncs mira, ara traurem un llibre de la Madame de Staël, que és una autora clàssica del temps de la Revolució Francesa, que es diu 10 anys d'exili, que una mica aquesta es va enfrontar amb el Napoleó i és un text autobiogràfic, eh? I conforme Napoleó anava guanyant territoris, ella havia d'anar marxant, no?, com si diguéssim, i llavors, bueno, és el seu periple per Àustria, per Rússia, cap a Suècia, i, bueno, una mica la seva vida explica això. També tenim la segona part de les cartes de Dostoyevski, que va sortir el primer volum ja fa uns anys, i ara farem el segon i últim volum. I també sortirà la carta oberta a Salvador Dalí per Salvador Dalí. És a dir, un llibre del Dalí que no està inclòs a la seva obra completa, i aquí poquíssima gent coneixia que existia, i el farem... És un llibre... És Dalí, vull dir, a vegades no s'entén ben bé què està dient, però és molt divertit, també. O sigui, veus, el tio agafa... es fica molt en el... se'n fot molt de tot el que li deien, no? Perquè és el Salvador Dalí, el geni que escriu cartes al Salvador Dalí a $20, no? I el Salvador Dalí que només vol diners, no? I es van intercanviant cartes una a l'altra i això, i és bastant divertit.
2: Bé, doncs ho hem de deixar aquí. Agraïm molt a l'Oriol Ràfols, editor d'Edicions Cràter, i al Sergi Martí, llibreter de La Paideia, que avui ens han acompanyat per tornar a parlar per segona vegada en aquest curs del Nobel de Literatura d'aquest 2025. Els dos, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
0: A vosaltres.
1: Gràcies. Gràcies.

0: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós. I torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters.
3: Me ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
4: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
5: Lo del business, ¿te parece bien?
6: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
2: Dia de caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats pels que passen, separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
7: Hay que saber esperar.
8: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
2: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tant secret.
9: Oh, joder!
10: No estava apuntando ahí.
11: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions! Amb un toc de misteri!
12: Daddy!
13: Humphrey!
12: Pinyata! Carbonara! Lasagna!
2: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.

0: fenomen fascinant de l'espai exterior és l'existència dels púlsars, estrelles de neutrons que giren ràpidament i emeten polsos regulars de radiació, com un far còsmic. Descoberts el 1967 per Jocelyn Bell Burnell, aquests objectes són restes d'estrelles massives que han explotat en supernoves. Les estrelles de neutrons, extremadament denses, poden tenir la massa del Sol comprimida en una esfera de només 20 km de diàmetre. Els púlsars generen polsos de radiació a causa dels seus camps magnètics intensos i la seva rotació vertiginosa, que pot arribar a centenars de girs per segon. Una curiositat intrigant és que els seus púlsars són tan precisos en els seus polsos que inicialment es va pensar que podrien ser senyals d'una civilització extraterrestre, fins que es va entendre la seva naturalesa estel·lar. A més, alguns púlsars formen sistemes binaris amb altres estrelles i la seva òrbita precisa ha permès testar la teoria de la relativitat general d'Einstein amb gran exactitud. Els púlsars també poden desaccelerar amb el temps, perdent energia, però alguns, anomenats magnetars, contracció de magnetic stars, tenen camps magnètics tan potents que produeixen esclats de raig gamma. Aquests fenòmens ens ajuden a entendre l'univers i les lleis que el governen.
1: Les veus de la ciutat a Hora Sant Cugat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. La presidenta de la coordinadora d'AFAS, Carme Roca, deixa el càrrec després d'una dècada convençuda que l'entitat ha fet un salt qualitatiu fins a convertir-se en un actor empès en el debat educatiu. La presidència de Roca ha estat marcada pels conflictes educatius. Han participat en reivindicacions amb les retallades, els menjadors escolars, el desplegament de l'escola inclusiva, el català a les aules i la climatització dels centres. Ara que deixa la presidència, assegura que el principal llegat no és personal sinó col·lectiu i espera que la coordinadora continuï fent el mateix paper que, al seu entendre, ha consolidat durant aquests anys. Sant Cugat compta amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Julió, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer el passat 1 de juliol, però des del dia de Sant Joan ni la festa major, la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars. Un grup de veïns a les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets i van veure com havien abatut un senglar a la via pública. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. I el passat dilluns 6 de juliol del 2026, durant les tasques periòdiques de manteniment i seguiment del Pi d'en Xandri, es va detectar el trencament parcial d'una de les seves branques secundàries. Segons la primera valoració tècnica, el trencament d'aquesta branca secundària és conseqüència d'una combinació de factors, entre els quals hi ha les seves dimensions, el seu pes, la posició gairebé horitzontal, la feblesa interna prèviament detectada, el moviment provocat pel vent i els efectes de l'estrès hídric que des de fa anys afecta els boscos de Catalunya. Tan aviat com el nivell de risc d'incendi forestal permeti, es retirarà la branca i es farà una nova revisió de l'estat general del Pi d'en Xandri i dels sistemes de suport instal·lats. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Club Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Healthin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a llums d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
11: Escola Galí Bellesguard patrocina aquest espai.

0: El comerç local de Sant Cugat tanca una de les campanyes més importants de l'any, la de Nadal. Avui parlarem amb representants de Sant Cugat Comerç per fer balanç de com ha funcionat les vendes, les iniciatives impulsades i l'afluència de clients. També sabrem com es presenta la campanya de rebaixes d'hivern. I per això ens acompanya l'Adela Burgos, que és gerent de Sant Cugat Comerç. Molt bon dia, Adela.
1: Hola, bon dia.
0: I el Carlos Díaz, que és responsable de Telparc Sant Cugat. Carlos, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Comencem per la campanya de Nadal, fem una mica de valoració. Quin és el balanç general que feu d'aquesta campanya des de Sant Cugat Comerç, Adela?
1: Doncs a veure, des de Sant Cugat Comerç, aquesta vegada hem volgut crear ambient i records i vincles a la ciutat. I és per això que vam crear el Cugatet, el nostre personatge, que ha sigut la primera vegada que ha aparegut, i la veritat és que estem molt contents dels resultats. En general, de tota la campanya, però sobretot del Cugatet. Ha sigut un personatge que ens donava una miqueta de por, perquè, clar, quan crees un personatge, potser funciona o potser només funciona al teu cap. I quan surt al carrer dius, ostres, no el coneix ningú. Però la veritat és que jo, sobretot, he tingut una grata sorpresa, perquè quan anava a la cantada de Nadales amb els nens, o al trenet, que també ha pujat al trenet, doncs el cridaven pel seu nom. O sigui, ràpidament se l'han fet seu, l'han reconegut, i això, de veritat, és que ens ha fet molta il·lusió. Hem complert l'objectiu, que era això, crear un vincle i que quedi en el record de la gent, i fins i tot pares que m'he trobat pel carrer i m'han dit, escolta, m'hauria d'anar al lloc, o també ens agradaria que estigués a l'altre. Llavors, això ens anima l'any vinent a que torni a aparèixer i que estigui per més llocs. O sigui que, en realitat, la nostra campanya de Nadal ha sigut, sobretot, el Cugatet. Hem tingut també el tema del calendari d'advent, vam tenir la taula dels somnis. La taula dels somnis se'ns va mullar una miqueta, perquè amb les pluges
0: el temps tampoc no ha acompanyat gaire, no?
1: No ha acompanyat gaire, ni a les vendes, ni a la nostra campanya. Però, bueno, amb tot això, el balanç és positiu.
0: El balanç és positiu per aquest esforç que suposava crear aquest ambient que tu comentes, Adela, però a nivell de vendes...
1: Això ja està més complicat.
0: És una altra història, no?
1: Sí, és una altra història diferent. O sigui, la pluja jo crec que ha afectat molt. Quan plou la gent no surt al carrer, i si no surten al carrer costa molt més que comprin el comerç local, sobretot. També ha coincidit, que abans ho parlàvem, amb el tema de que els festius han caigut en dates que la gent també s'ha agafat ponts, i entre unes coses i altres, doncs, ha estat un Nadal complicat. A veure, com sempre, hi ha comerços que els hi ha anat molt bé, i hi ha comerços, doncs, que ho han passat més malament. L'important, al final, és que el comerç continuï, que superi aquests entrebancs que a vegades et trobes, com això de la pluja, i que tirem endavant i que continuem. Però és veritat que, clar, és una oportunitat, perquè és la campanya més gran de tot l'any, i si perds aquestes vendes, quedes una miqueta tocat. Això és així.
0: Hi ha hagut, però, algun sector que ha funcionat especialment bé durant aquestes festes?
1: Com sempre, alimentació. O sigui, alimentació i restauració està a tope durant aquests dies. Jo, des de la nostra oficina, sortia, que tinc al costat un comerç d'alimentació associat, i hi havia unes cues que arribaven al carrer i donaven volta. Dic, mare de Déu. Clar, després ja tenim, doncs, això, moda i complements, un altre tema d'activitat que costa una miqueta més, perquè hi ha també molta competència online, hi ha... Tot afecta.
0: Hi havia, que de fet ja ens va acompanyar el Carlos a l'última sessió que vam fer, perquè hi havia, doncs, una proposta que fèieu des de Telparc, no?, per facilitar la mobilitat.
2: Correcte.
0: I la comoditat també per als compradors i els clients de...
2: Sí, nosaltres participàvem i col·laboràvem amb un bar descompte que vam regalar 1.000 vales a l'associació de Sant Cugat Comerç i 1.000 vales a l'associació del gremi de restauració. Aquest any ha funcionat millor que l'any passat.
0: Sí?
2: Sí. Hi ha hagut un 75% d'autorització d'aquests vales, i tenia una particularitat, aquests vales, que era que podies participar en un sorteig d'un abonament multiparking. Això vol dir que pots aparcar els 5 aparcaments que tenim a Sant Cugat de franc, i avui farem el sorteig. Avui farem el sorteig i després a Madela, que és la mà innocent, ja difondrem el nombre del guanyador. I també aprofitar de que sí que és veritat que entre les pluges, els dies de festa, ha afectat el comerç, i si ha afectat el comerç, l'ha afectat a nosaltres, però nosaltres sí que hem notat que hem anat una mica millor en què hagués plogut. Ha anat millor, perquè la gent ha agafat el cotxe i ha aparcat. Clar, després ja ha anat on ha anat.
0: O sigui que una cosa no tenia a veure amb l'altra, és a dir, el tema de l'aparcament...
2: No, el que sí que afecta són els dies de festa. Clar, si hi ha 4 dies de festa, pues la gent marxa, i sobretot marxar a la neu, i aprofita aquest temps. Però bueno, nosaltres estem contents, i sobretot estem molt contents de col·laborar amb aquestes cosetes importants, tant per l'associació com per nosaltres, perquè és una manera d'activar i d'ajudar que la gent vingui a comprar aquí a Sant Cugat.
0: Uh-huh. Adela, a banda del temps, ara volies afegir alguna cosa?
1: Sí, no, només volia agrair a Telparc aquestes promocions que fa, perquè realment el comerç ajuda molt, sobretot, com ell diu, aquest any que ha plogut, el que la gent pugui arribar al centre, aparcar fàcil i arribar als comerços, és un mes a mes, que és gràcies a ells. Llavors era només agrair-los això.
2: Gràcies.
1: Tenir aquest detall de col·laborar amb nosaltres.
0: Deia que, a banda del temps que has comentat, la pluja, el fet que el calendari doncs no afavorís gaire que la gent es quedés per aquí, per la ciutat, i marxés a fora aprofitant ponts... Heu trobat alguna altra dificultat al llarg de la campanya que haguéssiu hagut de sortejar?
1: Ostres.
0: No et sona. Pues,
1: jo crec que són prou dificultats totes aquestes.
0: Bueno, són dues dificultats, la del temps i la del calendari.
1: Jo crec que el tema està en que la gent ja no compra tant passeja pel carrer i vaig i compro, tant de sobte. La gent s'ho pensa molt més.
0: S'organitza, vols dir?
1: S'organitza, s'ho pensa, mira per tot arreu. Bueno, a vegades ens hem trobat que van a una botiga, es proven una peça de roba i després, davant de la dependenta, li diuen, doncs espera un moment, que miro internet a veure què costa la mateixa. Doncs mira, costa un euro menys, ho compro a internet. Clar, hi ha coses que són entrebancs importants pel comerç local. O sigui, has de valorar aquesta persona que t'està atenent, aquesta persona que t'ha donat diverses peces perquè te les provis, això, si no ho valorem, al final desapareixerà el comerç del centre. No ens adonem, però a poc farem que això passi i després no tindrem la ciutat que ara tenim. Ens ho hem també de replantejar. Jo ho dic més que res per això, et comenten molts comerciants, doncs això, coses que passen, no? Es proven roba, es proven sabates, uh-huh, i després se les compren online, escolta'm. La diferència tampoc és... Dic, bueno, fa poc comentava jo que vaig comprar una estufa per la nostra oficina i així, per tafanejar una miqueta, vaig pensar a veure què costa en una gran plataforma online que tots coneixem. Doncs l'estufa la vaig comprar al carrer Santa Maria, a l'Activa Vila,
0: sí,
1: i era més econòmica que a la plataforma que havia trobat a l'internet que tots coneixem. Llavors, a vegades donem per fet que aquestes plataformes ens donen el millor preu i que tot està genial, i no és així. O sigui, hem de valorar això, el comerç que tenim al costat de casa quan baixem. I aquestes són, doncs, una miqueta també de pegues que trobem i que dificulten el poder sobreviure.
0: Aquestes ja fa un temps, no?, que les aneu intentant sortejar com podeu.
1: Precisament aquest personatge que hem creat era perquè la gent visqués una miqueta més al carrer, interactués amb aquest personatge, crear com una miqueta, doncs, això de relació entre el personatge, el ciutadà, el comerciant, i intentar doncs, atreure la gent doncs, a entrar als comerços, a trobar-se amb aquest personatge. Crec que per ser la primera vegada ha funcionat bé, ho continuarem fent, però també des dels comerços han d'apostar més per oferir experiències al client. Si el client no troba experiències atractives als comerços, no troba la diferència entre comprar en un comerç i comprar online i només mira el preu. Llavors, també, doncs, ja que estic aquí, aprofito per això, per dir-li als comerciants que es posin les piles, alguns ja se les posen, però d'altres se les han de posar precisament per això, per oferir coses que no trobaran mai online, i aquí és on ens hem de diferenciar. No hi ha una altra.
0: Tanquem la campanya de Nadal. Anem a la campanya de rebaixes, que ja està en marxa.
1: Sí.
0: Perquè això arriba de seguida que s'acaben les festes. Com es presenten?
1: Doncs a veure, la campanya de rebaixes és una segona oportunitat important pel comerç local, i clar, si les vendes no han estat tan grans com esperàvem, indudablement tenim un ventall de possibilitats de trobar coses que ens agradin als carrers, i per tant, bueno, als comerços, i per tant és un bon moment perquè la gent surti a comprar. Espero que quan acabi la campanya de rebaixes, quan pregunti, que em diguin que la cosa ha anat una miqueta millor, perquè al final és això, entre la campanya de Nadal i rebaixes són dos campanyes molt importants perquè el comerç pugui sobreviure i continuar endavant. No sabem encara com anirà. De moment el temps ens acompanya, que això ja...
0: Per tant, les expectatives o no... És difícil.
1: És complicat. És complicat saber-ho perquè abans, això també ho parlem amb molts comerciants, tu podies saber quin dia vendries més, com aniria... Ho podies valorar, però ara anem molt perduts. O sigui, ara potser un dilluns tens moltes més vendes que un dissabte, quan abans eren sempre els dissabtes i els divendres quan més vendes tenies, i tampoc sabem això, com respondrà la gent, si sortiran al carrer i vindran a comprar o no les veurem. És que és molt complicat ara poder saber-ho.
0: Uh-huh. Per aquestes rebaixes també compteu amb la col·laboració de Telparc. No?
1: Doncs sí.
0: També feu rebaixes, Carlos?
2: Sí, sí. Fem una col·laboració també. També per incentivar a la gent que vingui a comprar aquí a Sant Cugat, a les tendes del comerç, que és una rebaixa del nostre producte Multipass, que està a la nostra app. La nostra app a Telparc hi ha un apartat que és Multipass i és un producte que consta de packs, un pack d'usos, de 5 usos, de 10 usos i de 20 usos. I posaré un exemple, que ara a Quatre Cantons tenim un preu ara de comprar el pack de 20 passis que surta 1,49 € cada passi de 12 hores d'aparcament. O sigui, 12 hores per 1,49 €. Això volem... O sigui, traiem aquestes campanyes en col·laboració, com he dit abans, de l'associació, per fomentar i motivar i ajudar la gent, que ja s'ha gastat bastant diners al Nadal. Ara que ve gener, que sempre és la costa de gener, pues ajudem i baixem aquí als preus, perquè ajuda també al comerç i sobretot a la mobilitat de la ciutat.
0: I només es pot fer a través de l'app?
2: Sí, sí. Van començar aquestes rebaixes el 7 de gener i duraran fins al 31 de... Ai, sí, fins al 31 de gener. I té una altra novetat, que el que tingui cotxe elèctric i compri un pack de Multipass té un 30% de descompte a la càrrega del cotxe. I tindrà aquest 30 fins al 30 de juny. O sigui, que també ajudem a ser més sostenibles aquí a la ciutat, fent descomptes per carregar el cotxe.
0: Més facilitats de part de Telparc. Adela, hi ha alguna acció especial en aquesta campanya de rebaixes que pugueu fer per incentivar les compres durant aquest període?
1: No teniu
0: res previst.
1: Nosaltres ens vam volcar molt a la campanya nadalenca i ara les rebaixes, descansem una miqueta i i només esperem això, que quan passi aquesta campanya parlarem amb els comerciants i mirarem a veure què tal ha anat. Després sí que ja seguidament ja estem preparant la campanya del Forestocs, que serà el febrer o el març. Demà tenim junta i es decidirà la data. I ara per rebaixes no tenim res.
0: Per febrer o març, el Forestocs?
1: Sí, Forestocs d'hivern. Serà a finals de febrer o principis de març.
0: Mm-hmm. Des de l'entitat, quins consells doneu als clients a l'hora de comprar durant aquest període de descomptes i rebaixes?
1: Bueno, jo crec que els clients ja saben bastant el que han de fer, perquè per tot arreu s'explica. Crec que el que sí que cada vegada tenim més clar és que has de comprar el que necessites. No és comprar per comprar, sinó que has d'anar a comprar el que realment necessites. Indudablement, jo com que treballo pels comerços locals, crec que han de venir al centre, han d'entrar en el comerç, tindran totes les facilitats per emprovar-se roba, per reservar-la, per tot. I això és un plus que només trobaran en el comerç del centre de les ciutats. Animo només això al ciutadà, a que vingui, que parli amb els comerciants. Precisament el calendari d'advent que hem fet aquest any era una manera d'acostar-nos al ciutadà, de que vegi qui hi ha darrere del taulell, de que vegi a les persones que estan a cada un dels comerços. I aquest és el nostre objectiu, diferenciar-nos, sobretot per això, perquè tens una persona amb la que pots parlar, amb la que pot aconsellar, i això només ho trobes quan vas a comprar directament en un comerç.
0: Algun repte que tingueu des de l'entitat per aquest 2026?
1: Bueno, el repte principal és intentar atreure el màxim possible de persones als centres de les ciutats. O sigui, l'única manera de que pugin les vendes, de que els comerciants els hi vagi millor, és fer nosaltres totes les activitats i tot el que intentem durant tot l'any per atreure gent al centre de la ciutat, juntament amb la facilitat de l'aparcament. Llavors, el repte és aquest, augmentar el número de persones que vinguin al centre, perquè això també ha baixat bastant. O sigui, en un parell o tres d'anys, el número de persones que passeja pel centre de la ciutat ha baixat un 20%. I això també complica les coses. Llavors, el nostre repte com a associació és això, intentar incrementar aquest trànsit de persones.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs teniu deures, i els tenim tots. Els teniu vosaltres i també la societat. Agraïm a l'Adela Burgos i al Carlos Díaz, que avui ens han acompanyat en aquest espai que dediquem al comerç de la ciutat. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

0: Bé, doncs aquesta hora del matí és moment de parlar de llibres i avui és el torn d'en Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres. Pablo, benvingut.
1: Hola, Carme, què tal?
0: Avui parlem d'una situació que va quedar reflectida en titulars, és una informació que ens va frapar una mica, no? Perquè era bastant cridanera. Deia el titular: gairebé la meitat de llibres no ven cap exemplar i només el 4,5% venen més de 100.
1: Correcte. És cert, és cert.
0: Què està passant?
1: No sé si ben bé la meitat, jo igual parlaria d'un 35-40%, però bueno, déu-n'hi-do, hi ha molta quantitat de llibres que no venen cap exemplar, que retorna íntegre a tota l'edició i que els destrueix.
0: Això és el resultat d'un informe que han fet els llibreters de l'Estat. La primera pregunta que se m'acut és si aquesta situació és vàlida per a diríem, tot l'Estat en general, o si a Catalunya la situació és una mica diferent.
1: A veure, a Catalunya exigeix més. Això sí que ho hem de tenir en compte. El que sí és cert és que si agafem una òptica estatal, ens dona que hi ha moltíssimes novetats que no arriben al públic. Per què? Perquè el tema d'edició de llibres està molt concentrat en unes poques grans marques o majors, o com li vulguis dir, que tenen els mitjans econòmics per poder fer una publicitat potent i arribar d'una manera clara i directa al gran públic. I llavors són aquestes les que s'emporten el peix a l'aigua. Clar, hem de comptar que hi ha moltíssimes, centenars gairebé, de petites editorials, de microeditorials, que igual treuen 5, 10 títols l'any, però que no els coneix ningú. I que, a més, no és que ja no arribin al públic, és que moltes no arriben ni a les llibreries. Es queden amb unes poquetes llibreries i, evidentment, tal com estableix la llei del llibre, els llibres es poden retornar. Llavors hi ha llibreries que, bueno, doncs vaig apostar per aquesta petita editorial, compro, com la gent no el coneix, no me'l demana, com no me'l demana, no el venc, com no el venc, el retorno. I quin és el problema? Que com resulta que els costos d'emmagatzematge són superiors al cost d'impressió, doncs et surt més a compte destruir-lo i si després hi ha demanda, doncs ja el tornaré a imprimir.
0: Val. Una altra qüestió. Què té a veure en tot això l'autoedició?
1: L'autoedició ha impactat també de manera significativa. Abans, editar-te el teu llibre era una cosa gairebé un somni. Era una cosa que tothom que li agrada escriure una miqueta o que ens agrada escriure una miqueta, tots somiàvem en tenir un llibre publicat. Però és que avui dia, primer, per una banda, a través dels micromecenatges, com pot ser Verkami o com pot ser Kickstarter a nivell internacional, és molt fàcil fer una campanya per finançar-te la publicació del teu llibre. Després, la baixada de costos d'autoedició. Avui dia, incloent maquetació i tot, per 2.000, 3.000 euros pots tenir el teu llibre, no en tindràs 10.000 exemplars, en tindràs 200, 300, però pots tenir el teu llibre físicament a les mans. I aquest és el llibre que li col·loques, ja sigui regalant o venent a família, amics i coneguts, o que vas a la llibreria local del teu poble i li dius, no, que he fet un llibre, que si el voldríeu tenir, algunes et diuen que sí, altres et diuen que no. Però clar, aquestes llibreries, tu tampoc has pogut fer una campanya de màrqueting brutal, per molt que sigui autoedició. Clar. Amb la qual cosa el que acaben fent és aquells 10 exemplars que els hi vas deixar, al cap d'uns mesos et diuen, mira, que és que no m'hi queben ja, te'ls torno.
0: Aquests gairebé 50% de llibres que es publiquen, és possible que no tinguin a veure amb grans editorials, sí, grans editors, amb una campanya que t'assegura o et garanteix, com a mínim, cobrir els costos, no?, en el pitjor dels casos?
1: Sí, aviam. També se n'en mengen, d'aquests, les grans. També se n'en mengen, eh? Mm. Però, clar, hem de pensar una cosa. Jo no tinc les dades encara de 2025, però l'any 2024 es van publicar novetats. Només a Espanya, 87.542 novetats. Gairebé 88.000 novetats en un any. I no ha sigut l'any que s'han publicat més. El 2021 i 2022, si no recordo malament, es va passar de les 90.000 novetats. Clar, amb tal saturació de mercat, és que és normal que la gent seleccioni uns pocs títols que, sobretot per màrqueting, però també pel boca-orella. És a dir, hi ha determinats títols, i tots recordem el cas del Dan Brown amb el Código da Vinci, o tots recordem el cas de Ruiz Zafón. Ruiz Zafón, quan va treure L'ombra del vent, la gent ni pensava... No era un llibre que havia de ser un supervendes, però va córrer, i la gent el va comprar.
0: Mm-hmm. Estem parlant que hi ha molta més demanda que... Hi ha molta més oferta que demanda?
1: No ho sé. Jo crec que sí. Sí, per una banda, sí. És a dir, el problema no és la quantitat de llibres, perquè el sector, o sigui, el sector editorial continua creixent, sinó que el que hi ha és moltíssima diversitat. Hi ha molta gent que s'arrisca a publicar llibres, i hi ha molta gent que fa autoedició, i hi ha molta gent que... Jo estic parlant tot de registres que han passat per l'ISBN, per l'oficina de l'ISBN. Vull dir, no són llibres que jo he publicat sense... No, els he registrat... Vull dir, clar, quan es augmenta d'aquesta manera la publicació de novetats, és normal que hi hagi... Doncs això, estem parlant que de gairebé 90.000 llibres, doncs uns 40.000 no arribin enlloc. 40.000 títols, no exemplars.
0: Sí.
1: Llavors, clar, sí que hi ha... De totes maneres, la demanda s'ha incrementat.
0: A Catalunya, sí.
1: I a la resta de l'Estat, en també? General. En general, sí. Sí. Es calcula que ara mateix el percentatge de població que reconeix que ha llegit almenys un llibre a l'any, està al voltant gairebé a prop del 70% de la població. Ara, curiosament, el més venut és Humanitats i Història, que també inclou la política.
0: Ja.
1: Per què? Bueno, ho hauríem de mirar.
0: I vist així per sobre aquestes dades, hem de pensar que és un sector que té pèrdues?
1: No. L'editorial no. L'editorial no. El sector de llibreria, sobretot la petita llibreria, sí que està entrant en un moment de crisi molt curiós i molt difícil de superar. Penso que anem a la globalització del mercat, amb grans cadenes o la venda per internet. Pensa que ha augmentat moltíssim la compra d'audiollibres. És a dir, estem parlant de que gairebé el 40% del cas, entre cometes, llegeix avui dia, el 40%,
0: Déu-n'hi-do,
1: són audiollibres.
0: Augmentat.
1: Clar, per què? Perquè vas amb el metro, vas amb el tren, agafes el cotxe... Clar, amb el metro i el tren encara podries llegir, però com va molt massificat moltes vegades, tu no pots obrir el llibre, vas dret. Què fas? Em poso un audiollibre amb els cascos. El tenir-los amb el mòbil és molt còmode.
0: Clar. Abans parlaves de... Feia referència a la quantitat, a la qualitat... Anem a parlar de la qualitat. Mm-hmm. Del 20% dels títols que no arriben a vendre 10 exemplars a l'any, aquests que serien els que més en venen, a no ser que sigui un best-seller, no? que despunta, té una garantia de qualitat? És un llibre, diríem...
1: Això depèn de molts factors.
0: Sí?
1: Depèn de moltíssims factors.
0: Quins?
1: Per una banda, l'editorial que el publiqui. És a dir, hi ha editorials que tenen reconeguda una certa qualitat, no només amb l'edició física, sinó amb la cura, amb la que fan la traducció, amb el carinyo, amb el que fan l'edició a nivell de maqueta, a nivell de disseny de portada. Hi ha moltes editorials d'aquestes... És que no vull dir cap nom, però editorials d'aquestes que t'ofereixen de traiem el teu llibre, que la portada és una imatge o bé d'estoc o últimament feta amb intel·ligència artificial, que la fan en 3 minuts, i mira, més o menys, mentre sembli una miqueta d'això, m'és igual si es nota si és IA o no. Clar, tot això incideix en la qualitat del llibre, i a l'hora de posar-ho en un prestatge o de posar-ho en una taula de novetats, la imatge del llibre crida poderosament. No podem jutjar un llibre per la seva coberta, és cert, però moltes vegades, quan no coneixem el llibre, el comprem precisament per la seva coberta.
0: Clar. No sé si preguntar-me o preguntar-te si és un sector on hi ha molt intrusisme, i aquest intrusisme té a veure amb aquestes xifres?
1: Hi ha intrusisme, però no és salvatge. No és una cosa espectacular. Crec, Vull dir, és la meva opinió, senzillament. Jo considero que l'autoeditor o el que ha dit a través d'una editorial d'aquestes que et fan el llibre per encàrrec, no té un pes fonamental o important amb la venda. Penso que és que aquí influeix més, vull dir, el poder econòmic de determinades editorials o de determinades distribuïdores, també, per què no? En fer arribar al públic, pot ser a través de publicitat tradicional, però pot ser per xarxes, pot ser tenint determinats influencers, aquests famosos booktokers o bookgrammers, que recomanen el llibre. Teniu en compte una cosa, vull dir, quan un booktoker recomana un llibre és perquè l'editorial li ha dit té, ara em recomanaràs aquest.
0: Clar.
1: I en molt poques ocasions és perquè el booktoker se l'ha llegit i ha dit ostres, m'ha encantat, això ho he de compartir.
0: Ja, ja. Llavors... Clar, perquè, mira, jo l'altre dia comentava amb els tertulians en un espai de tertúlia precisament aquesta notícia, aquesta informació, i els hi plantejava què és el que consideraven ells un escriptor o una escriptora. Clar, com que ara ens trobem a tants perfils diferents, amb trajectòries molt diferents, gent que escriu un llibre, com ara comentaves, i després ja no té continuïtat, et pregunto, com hauríem d'entendre el que és un escriptor o una escriptora?
1: Mira, jo ara el que quedaria bé i supercultureta i tal, dir no, que es dedica professionalment i viu de l'escriptura de llibres, ens carreguem el 98% dels escriptors, llavors. Perquè hi ha molt poca gent en el nostre país i a tot l'Estat que pugui viure d'escriure. A no ser que siguis Jordi Sierra i Fabra i treguis un llibre cada setmana, com feia, no? Però...
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, no, Jordi Sierra i Fabra, recordo, un dels premis que va guanyar. Bueno, i aquest llibre li ha costat molt una setmana. Com? No pot ser. Diu, miri, jo porto escrivint tota la vida. Jo ja tinc els meus mecanismes i sé com funciona. Vull dir, ja parlem de llibres de 120-150 pàgines, eh? Parlem de llibre infantil i juvenil, moltes vegades. Però... penso una cosa. Jo, per mi, un plantejament... I això ho vaig aprendre en la meva època com a fotògraf. Jo al principi tenia molt síndrome de l'impostor, perquè no havia fet cap curs de fotografia en una universitat i no sé què, sinó que havia anat aprenent pel meu compte, parlant amb altres companys, no sé què. I una vegada, un fotògraf d'aquests professionals d'estudi i molt reputat em va agafar i em va dir, Pablo, deixa't d'històries. Si tu fas fotos, ets fotògraf. Estaràs més remunerat o menys remunerat. Seràs més conegut o menys conegut. Però amb el teu interior ets fotògraf perquè tens aquesta passió per fer fotos. Jo penso que en l'escriptura passa el mateix. Seràs millor o pitjor escriptor o escriptora. Però si tu tens aquesta passió per escriure, per comunicar, per transmetre unes idees, una història, per narrar, per explicar allò que tu coneixes, com pot ser una ciència, una història, una filosofia, tu ets un escriptor. Estàs fent una transmissió. Vale? No hi ha cap títol d'escriptor. En el cas dels periodistes, els periodistes heu de fer uns

0: Què us provoca?
1: En general et provoca molta por. Et provoca molta por perquè quan et venen els comercials la quantitat d'oferta és tal. Pensa una cosa, estem parlant, hem parlat de que el 2024 van ser 87.500 llibres, més o menys, però és que títols amb actiu, títols vius, que diem, hi ha més de 950.000. Vius.
0: No te'ls acabes, eh?
1: Clar, t'arriba el comercial i et diu, oh, és que aquest és molt bo, i aquest és molt bo, i aquest és molt bo, i et ve un catàleg que hi ha, d'aquell mes, hi ha 300 novetats, 400 novetats. I a tu t'entra la por de dir, i si agafo just el que no es vendrà, sí que hi ha noms. Si t'apareix el comercial amb un Juan Gómez Jurado, dius, de què te'n vendré? Em vendré 5, em vendré 10 o em vendré 20? No ho sé, però em vendré. Però clar, determinats, no pots conèixer tots els autors, tots els llibres, tots els títols, és impossible. Llavors t'entra la por. Llavors, una de dues, o vas molt arriscat i et pots enganxar els dits, o te la jugues molt poc i la gent se't queixa perquè no tens el llibre que ells volien. Que dius, ja, però és que aquest autor és un tio de cal Papiol, que no sap ni, jo no sabia qui era, no sabia que aquí tenia tota la família, aquí al poble, i que me'l vindrien a buscar.
0: Ja, ja.
1: Llavors et genera incertesa.
0: I el futur el veieu amb la mateixa incertesa?
1: Sí. Sí, jo personalment sí, eh? Vull dir, això és una visió, suposo que també depèn de com li vagi cadascú, però veig cada vegada més una preponderància, primer, de la venda per internet, o que inclou aquests audiollibres, eh? De que parlàvem de que el 40% de les lectures que es fan amb audiollibre. Cada vegada veig que hi ha més venda a grans cadenes i menys a la petita llibreria tradicional. Pensa que el tant per cent de compra a llibreria, i això inclou les grans cadenes, és del 58%. Estem parlant de que un 42% s'està comprant o bé a través d'internet, amb la plataforma que sigui, o bé a través d'altres mitjans. Parlo de llibre en paper, eh? Ja no entro aquí amb els audiollibres. Clar, si haguéssim mirat fa 10-15 anys, probablement el tant per cent doncs seria un 60 i pico, un 70 que es compraria, un 80, el que es compraria a la llibreria de manera tradicional. Això el que t'està dient és el mercat a poc a poc es va escurçant. Si això l'inclous, aquest 40% d'audiollibres, o l'inclous la compra de llibre en PDF o en format electrònic, clar, això es redueix molt.
0: Doncs la nostra esperança és que això pugui canviar, com a mínim, la tendència. Continuarem parlant de llibres i de moltes més qüestions, però serà en una altra sessió. Gràcies, Pablo.
1: Gràcies a tu, Carme.
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat Continguts en xarxa.

0: Doncs bé, és moment de saludar la nostra cuinera, Joana Molins. Bon dia,
1: bon
0: Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Què tal? Com anem aquí amb les receptes culinàries?
1: Bé.
0: Com ve l'estiu, les canvies
1: sí.
0: O què?
1: Sí, ara el mes que ve farem coses fresques, et sembla?
0: Sí.
1: Doncs ara avui t'agrada la pasta?
0: Sí.
1: Bueno, a mi també m'agrada molt. Avui us porto la de sempre, però ara de pastes vas a comprar i en pots fer de molts tipus, i a mi m'agrada variar. No m'agrada sempre fer macarrons, sempre fer els prims de tota la vida, els gruixuts, no. I aquests són tigliatelle, niu, que són uns que
0: apuntem,
1: ja són...
0: Apuntem-ho, això, eh?
1: Són un niu.
0: Sí.
1: A la bolonyesa els he fet, que es poden fer de moltes maneres.
0: Ah, vale.
1: Però jo els he portat fets a la bolonyesa perquè als nens normalment és el que més agraden.
0: Val, molt bé.
1: I doncs jo vario sempre de pasta. Val. Aquest, el tigliatelle, aquest niu...
0: Aquest és amb pasta fresca.
1: No, és pasta seca.
0: Pasta
1: la seca.
0: Val.
1: Això és una marca italiana de pasta, que n'hi ha de moltes, hi ha la de sempre d'aquí i aquesta. Aquesta, la,

0: aquests és, ve a ser com les tallarines, nosaltres sí, que dèiem, però molt més gruixut. I llavors, quan la compres, són fets uns nius. Estan fets uns nius.
1: Molt bé, molt bé.
0: I llavors, mai, a la que els abulls, ja es desfà aquest niu,
1: sí,
0: ja queden com uns espaguetis, però molt més gruixuts.
1: Val, molt
0: i
1: bé,
0: quadrat.
1: Molt bé.
0: Val? Llavors, per fer aquesta bolognesa, agafarem mig quilo de carn picada. Jo sempre us dic que la carn picada compro cap de llom, tant amb els canelons com amb tot, perquè és molt més tendre. La carn del porc...
1: No hi poses aquest... vedella, així?
0: Sí,
1: sí, també.
0: Pots posar-hi la meitat i meitat, o tot, a vegades jo ho faig tot de cap de llom, eh? Vull dir, o meitat de vedella, o 200 grams, o el que sembla. Per un paquet he posat mig quilo, que són per 4 persones. Un all porro, que sí, no falti l'all porro, una ceba per fer aquest sofregit que farem, tomàquet natural, si és el temps de les tomaques bones, ara que encara no, jo la faig amb tomàquet natural, els arrento, els arrallo, i llavors els redueixo i els faig. El que passa que ara jo considero que comprar aquestes tomaques que hi han són molt àcides, no tenen pulp, no tenen molsa a dintre, i prefereixo un pot. Però sempre us dic que com compreu un pot de tomàquet, no agafeu qualsevol. Agafeu un d'aquests que llegiu a darrere. Normalment és el 90% de tomàquet.
1: Ah, molt bé, ja ho poses.
0: I l'altre, aigua. I n'hi ha que només en tenen un 40, un 50. Allò és aigua pura.
1: Ai, sí.
0: I llavors no queda ni espès, això. Et queda la tomàquet igualida. La tomàquet aquesta, que no, quasi bé n'hi posarem un quilo, per al mig quilo aquest que hem dit de pasta.
1: Tant si és envasada com si és la natural. Joana?
0: Sí. No, però és tomàquet natural sense fregir,
1: Val.
0: No, tomàquet natural triturada sense fregir. Vi ranci,
1: sí,
0: pebre vermell dolç, sal, oli, pebre, l'aigua per bullir la pasta i formatge ratllat al gust.
1: Molt
0: llavors
1: bé.
0: Ja es tracta de que vosaltres vulgueu una mental o...
1: Quina sols posar tu, Joana?
0: Jo la mental, aquest al francès m'agrada, o un tipus que dir, suau.
1: Va, molt bé.
0: Depèn, un d'aquests dos. Llavors, primer de tot, abans, quan fèiem un sofregit, hi posàvem primer la carn. Però, esclar, aquella carn quedava molt seca, perquè la va sofregint. I jo ja fa molt que primer començo amb la ceba. Ratllo la ceba ratllada amb oli i la poso a fer. Com fa un rato i trinxo aquell all porro tallat ben petit. I un parell d'alls tendres, si en teniu, també. I allò ho deixo que es vagi quedant rosset. Que vagi quedant ros, anar fent. Com veig que ja està una mica ros, hi poso la carn. La passo en allà. Però no molt de rato, poder 15 minuts. Com veig que la carn ja s'ha passat amb això, hi tiro un bon raig de vi ranci. I ho deixo evaporar. Si no teniu vi ranci, podeu posar vi blanc o vi negre. És que el vi negre no el diem mai per un motiu, perquè aquesta carn quedarà molt més fosca.
1: Sí.
0: El tirar-hi el vi negre, i a mi no m'agrada això.
1: Jo tampoc.
0: Però a vegades, si teniu heu begut vi negre, us ha sobrat vi, perquè els vins i els caves no els en llenceu mai. Sempre ho guardem allà a l'armari, i si un dia no tens vi, i poses un raig de cava, i queda molt igualment, perquè al final és vi evaporat. Doncs això tot ho hem de guardar. Ho guardem, i a vegades dius, ara no n'hi tinc. Bueno, doncs, però jo el vi negre no m'agrada per aquest motiu, perquè la carn queda massa fosca.
1: Sí, sí.
0: Llavors, quan s'ha evaporat bé això, hi tirarem aquesta tomaca, la deixarem que redueixi, i posarem una mica de sucre, i ho haurem tirat també abans de la tomaca el pebre vermell aquest que jo sempre us dic. Aquest pebre vermell s'hi posa per donar una mica de gust i, a més, per donar una mica de color. La pasta no quedarà mai tan blanca, quedarà amb un coloret.
1: Sí.
0: Com tot això ho tingueu, agafeu un got de llet, per aquesta quantitat, un got de llet d'aquests de l'aigua, ben pleno, i li tireu. I també ho deixeu evaporar.
1: La llet, tant és que sigui descremada com que no ho sigui.
0: Jo la tinc sense lactosa, perquè és el que faig servir.
1: Però si no,
0: la que tu tinguis. I llavors, què farà aquesta llet? Farà treure aquesta acidor de la tomaca, que a vegades molesta. Menges pasta i només trobes gust de tomaca.
1: Sí.
0: I llavors aquesta carn et quedarà molt més amorosa. Llavors la carn aquesta la va aixafant i et queda una bolognesa molt bé.
1: Sí, que deu passar prou bé, no?
0: Llavors, quan tenim això, agafem, bullim la pasta segons la recepta del fabricant, si diu 8 minuts, 10, 12, jo m'agrada sempre la pasta al dente, i m'agrada acabar-la de fer i poder-la menjar. O sigui que a vegades, si ja estic tanco el sofregit i m'espero,
1: posar-li...
0: A posar-li, perquè a mi m'agrada el dente.
1: Val.
0: A mi no m'agrada la pasta passada. Si me'n sobra, me la menjo, l'endemà. Mm-hmm. Però aquell dia m'agrada disfrutar-la així. Llavors hi tireu aquesta pasta, ho remeneu bé, i poseu formatge, aquí mateix tot remenat, i després, a més, agafeu una plata o un bol i poseu formatge a taula per qui se'n vulgui posar més.
1: Molt bé.
0: I ja tenim aquests tigliatelle.
1: Ara jo me pensava que diries que els posaríem al forn, però veig que no, eh?
0: No, aquests no.
1: Molt bé.
0: Aquest no, els tigliatelle aquest a la bolognesa no.
1: Molt bé, doncs no. Vinga, Joan, explica'ns els continguts.
0: Els ingredients, eh?
1: I que ves una recepta ràpida, bona...
0: Sí,
1: i
0: bueno, que agrada als nens, agrada als grans, a mi m'agrada molt la pasta. Aquest mig quilo de carn picada combinada de vedella o porc, un all porro, un paquet de pasta d'aquests, que és de mig quilo, una ceba grossa, el tomàquet natural triturat, més o menys un quilo, un bon raig de birranci o el vi que vosaltres tingueu, un pebre vermell dolç, una cullerada, sal, oli, pebre, l'aigua per bullir la pasta i el formatge.
1: Molt bé, molt bé.
0: I ja
1: molt
0: ho tenim.
1: Bé, molt bé. Eh? Què hi acompanyes aquí, vi blanc, vi negre, o què hi fas? A veure...
0: Sí, jo vi blanc, a mi m'encanta el vi blanc, i el vi negre també.
1: Sí.
0: Abans era més de vi negre, ara no sé què em passa, que m'agrada més el vi blanc, no sé per què.
1: Jo mira, ara que ho dius, a mi també m'ha passat, resulta que m'agrada més el vi blanc.
0: Un vi blanc una mica amb un punt de fruitat, no aquell sec, perquè n'hi ha alguns de secs que no els tolero bé, i bueno, i boníssim, i llavors un postre, un flam, podem fer... o una fruita, depèn del que tinguem.
1: Molt bé. A la fruita, doncs, sí que sempre recomanes, també hi diuen que porta molt de suport en el cos, que perquè porta moltes vitamines...
0: Sí.
1: I va bé per diferents coses del cos, eh? Que
0: sí, però jo la fruita sempre la menjo o a primera hora del matí o mitja tarda.
1: Ah, sí, molt bé.
0: Sí, no? Per postres no menjo mai fruita, perquè noto que m'atipa massa.
1: Ah, va.
0: Me menjo un iogurt... No, iogurts tampoc, eh? No en soc gaire, jo.
1: Un flam, potser... O...
0: Un flam, o millor una galeta, a vegades. No sóc de moltes postres, eh? Vull dir, si jo he quedat bé amb aquest àpat, ja no em faig de postres, sí.
1: Molt bé, sí. Joana, doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta pasta diferent, i que en aquest cas doncs podem fer un àpat realment també diferent, bo, i que en deu ser una via de
0: una horeta.
1: Una hora.
0: Una horeta, eh? Okay. Menys d'una hora no, perquè diu una hora, dic, sí, esclar, és perquè això ha de reduir, aquesta carn s'ha de passar bé amb aquesta tomaca perquè quedi bo.
1: I que agafi el gust,
0: de tot això.
1: Molt bé, Joana, gràcies, bona setmana.
0: Igualment, adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat. Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de fregar plats. Estava davant la pica, amb les mans dins l'aigua i el cap volant al meu món. Ja saps, aquests moments en què estàs físicament present, però mentalment estàs en un altre lloc. Doncs entre escuma i sabó, pam, se'm va acudir una idea boníssima. Feia temps que volia alguna cosa diferent per una nova dinàmica creativa per un taller nou que estic preparant. I no va ser ni davant l'ordinador, ni amb una llibreta a la mà, ni sota pressió. Va ser fregant plats. I és que quan fem una tasca repetitiva i automàtica, el cervell es relaxa i entra en el que s'anomena mode xarxa per defecte. I sí, aquest és el nom científic. És una xarxa real del cervell que s'activa quan no estem concentrats en cap tasca externa concreta. De fet, s'activa quan fem coses automàtiques, com per exemple, quan estàs somiant despert, quan estàs caminant o conduint o fregant plats. En aquest estat, de fet, estàs recordant o reflexionant o potser imaginant futurs possibles. No estàs forçant res. I és molt més fàcil que apareguin connexions inesperades. Perquè l'estat mode xarxa per defecte que et deia fa que el cervell, en lloc de quedar-se aturat, comença a fer connexions internes. I això va bé perquè barreja idees, relaciona records, imagina solucions i sovint genera idees molt, però que molt creatives. I per això, tantes bones idees apareixen en el moment de la dutxa, o quan estàs cuinant o estenent la roba, o com a mi, fregant plats. I això no és màgia, és neurociència. Així que la propera vegada que estiguis en un bloqueig, no cal que et trenquis les banyes. Fes una pausa, agafa l'escombra i qui sap si mentre escombres la cuina apareixerà la gran idea o no. Però de ben segur que acabes amb la cuina ben neta.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Us imagineu un pèsol juganer, atrevit i aventurer? Doncs aquest poema parla d'ell, un pèsol diferent.
4: Hola, sóc el Flavio Arias Delgado. Vaig a quart de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu El senyor Pèsol i ho ha escrit Salvador Perarnau. He escollit aquest poema perquè és molt difícil i no en trobo. El senyor Pèsol, rodó i petit, té dintre la tabella. El pèsol va sortir torrat del sol, com un ull que saltés de la parpella, per seguir món tot sol. Resta damunt l'era. Abandonat, els seus germans foren enduts, tot d'una al graner. I ell resta meravellat de trobar-se tot sol de sota el clar de lluna, que li mirava la lluna amb ulls d'infant, alta, rodona, criallera, i pensa que era un pèsol gran, perdut enmig de l'era.
2: Moltíssimes gràcies per llegir aquest poema, Flavio. Ens agrada que estiguis orgullós de recitar poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
5: Ràdio Sant Cugat.
6: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

Puixa. Bon dia a tots els arbres i les fulles. Bon dia des d'allí.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. La presidenta de la coordinadora d'AFAS, Carme Roca, deixa el càrrec després d'una dècada convençuda que l'entitat ha fet un salt qualitatiu fins a convertir-se en un actor empès en el debat educatiu. La presidència de Roca ha estat marcada pels conflictes educatius. Han participat en reivindicacions amb les retallades, els menjadors escolars, el desplegament de l'escola inclusiva, el català a les aules i la climatització dels centres. Ara que deixa la presidència, assegura que el principal llegat no és personal sinó col·lectiu i espera que la coordinadora continuï fent el mateix paper que, al seu entendre, ha consolidat durant aquests anys. Sant Cugat compta amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Julió, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer el passat 1 de juliol, però des del dia de Sant Joan ni la festa major, la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars. Un grup de veïns a les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets i van veure com havien abatut un senglar a la via pública. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. I el passat dilluns 6 de juliol del 2026, durant les tasques periòdiques de manteniment i seguiment del Pi d'en Xandri, es va detectar el trencament parcial d'una de les seves branques secundàries. Segons la primera valoració tècnica, el trencament d'aquesta branca secundària és conseqüència d'una combinació de factors, entre els quals hi ha les seves dimensions, el seu pes, la posició gairebé horitzontal, la feblesa interna prèviament detectada, el moviment provocat pel vent i els efectes de l'estrès hídric que des de fa anys afecta els boscos de Catalunya. Tan aviat com el nivell de risc d'incendi forestal permeti, es retirarà la branca i es farà una nova revisió de l'estat general del Pi d'en Xandri i dels sistemes de suport instal·lats. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.

0: Disfrutar d'un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
4: Estem amb Enric Ferri, qui és cap de colla major de la zona de Sant Cugat, aquí a Collserola. També és membre de la Codorniz, una entitat que ja fa 90 anys que existeix a la nostra ciutat. I anem a preguntar-li una miqueta sobre la pesta porcina africana, sobre aquestes batudes i sobre les diferents problemàtiques que es troben en el seu dia a dia. Enric, bon dia.
5: Bon dia.
4: Bé, explica'ns ara mateix, sota el teu punt de vista i amb un criteri bastant marcat, què opines de la pesta porcina africana, si el que han explicat dels orígens d'aquest brot es troba aquí a Collserola i com ho veus tot?
5: Bé, doncs al principi les primeres notícies que van aparèixer que la problemàtica semblava que el punt zero estava a Collserola, que a tot arreu, bueno, inclús ara encara està sortint Collserola, Collserola, doncs clar, era bastant greu la situació, perquè des del punt de vista del col·lectiu a Collserola hauria sigut molt difícil d'aturar. Pel tema, està molt brut el bosc, hi ha molta gent, els accessos, hi ha molts accessos, que com s'ha vist costava parar-ho, però bueno, ara les últimes notícies ho centren tot més al nucli de Bellaterra, al voltant de Cresa, que com tot sembla apuntar és que ve d'allà, i és molt més fàcil, serà molt més fàcil aturar-ho. Pel que sembla ja hi ha 13 positius i sembla que no puja el número. Allà la sort que està molt centralitzat, està la C58, la P7, la C16, la B40, el nucli urbà, i és com una parcel·la boscosa entremig de la ciutat i autopistes que sembla que ho podran parar. Les autoritats sembla que ho hagin pogut parar, vaja.
4: Per tant, tu descartaries tota aquesta teoria de l'entrepà, no? I ho centraries més en el...
5: Sí.
4: Que és una prova de laboratori que s'ha anat de les mans?
5: Segur. No 100%, però sortirà, segur. Lo de la mortadela, bueno... Bueno, ho vam provar, però
4: és,
5: no.
4: És una teoria, no?
5: Sí.
4: Molt bé. Parlem de les batudes.
5: Sí.
4: M'has comentat, tenim una gran problemàtica aquí, a Sant Cugat. Explica'ns una miqueta com funciona les batudes i les diferents zones que hi ha a Collserola.
5: Pues mira, aquí a Collserola tenim 5 zones, una a Sant Cugat, dues a Cerdanyola.
4: I després també tenim 3 més, no?
5: Sí, a Sant Just i a Sant Feliu. Llavors, aquí el que fem és que fem una batuda per mes d'octubre a febrer, 5 batudes cada zona, i que al final són 25 batudes a unes 2.000 hectàrees de les 11.000 que té el parc. Llavors, cada colla organitza un dissabte quan li toca. Aquí a Sant Cugat casem només els dijous.
4: Per què?
5: Perquè des que jo soc cap de colla vaig entendre que era el millor. Pel tema, els dissabtes el parc està molt ple de gent, és normal, està aquí a tocar. I els dijous tenim bastanta gent, però és menys problemàtic. I no molestem tant, que al final estem bastant mal vistos per tothom. I, bueno, contra menys ens vegin, pues millor. I que al final fem un servei social, pues em semblava que era millor. Menys segur. Al final som menys eficaços perquè ve menys gent, perquè la gent treballa. I els dijous no pot venir tanta gent, però bueno, ho fem més petit i al final, bueno, menys problemes i és més senzill tot.
4: De quanta gent estem parlant que s'involucra en una batuda?
5: Un dissabte vindrien unes 40 persones, un dijous entre 16 i 20. 16 i 20 persones.
4: I quin és el protocol que seguiu?
5: Pues res, quedem amb els agents rurals a la nostra seu, a la Torre Sandrera. Quedem allà a les 8. Li entreguem la zona que casem, li donem les coordenades de cada parada que hi ha, repartim els puestos, repartim els informadors, que hem de tancar els camins nosaltres i posar informadors.
4: No teniu ajuda a l'Ajuntament?
5: No. Els hem demanat alguna vegada que ens deixi algun informador per tancar camins i no. De fet, no ens donen ni la cinta per tabal, hem de comprar nosaltres. Però bueno, ja estem acostumats. Abans, fa anys, sí que ens la donaven, però ara la comprem la cinta de policia local per internet. I llavors, un cop tenim tota la gent situada i tot, els agents rurals passen llista, demanen documents a dos o tres caçadors, quatre, miren gossos, que tinguin tot xip, que estiguin tot legalitzat, i res. Les parades se'n van, es col·loquen als llocs, els gossers engeguem i cacem de les 9 a les 3. A les 3 és l'hora màxima. I un cop acabem la cacera, recollim els senglars que s'hagin abatut, recollim tot, recollim cintes i ja està.
4: Quin nombre, més o menys, de senglars podeu caçar?
5: Pues aquest any, la primera que ens tocava fer a d'octubre no la vam fer perquè era... A Medi Ambient ens van enviar els papers tards, ens van enviar un dia abans, o dos, i no... l'Ajuntament ens demanen 15 dies abans per tapar camins, no vam poder fer-la, la vam tenir que anul·lar. La segona vam fer 15, i la tercera, que en veritat era la segona, vam fer 4. 4. Érem 11 parades només, es van escapar 12 més, i vam poder fer 4, perquè va ser poca gent.
4: I hi ha una dificultat aquí afegida, m'has dit, perquè se'n van cap a zones on,
5: sí,
4: on habita,
5: clar,
4: gent, no?
5: Sí, clar, aquí estem envoltats de zones de seguretat, que hi ha zones de seguretat que no són habitades, i zones de seguretat que sí, però, clar, pensa que d'11.000 hectàrees que té el parc es cacen 2.000, un 20%, una mica menys d'un 20%. Clar, sempre hem de caçar a la mateixa zona. Tenim molt poques zones per caçar, llavors, els senglars, quan els vas apretant, una, la primera, la segona, al final canvien i se'n van a zones de seguretat que estan a 200 metres de les zones on casem. Llavors allà, pues, clar, estan criant i quan crien, pues, tornen. I sempre, al final sempre vas matant, però costa baixar el nombre de la densitat. El que et deia abans, que abans de la pandèmia havíem aconseguit baixar el rati uns 7-8 exemplars de senglar per quilòmetre quadrat, i llavors un cop va haver-hi la pandèmia, de cop van voler donar-li al parc, va voler donar-li un ús més lúdic, i van deixar de fer esperes nocturnes, van deixar de fer actuacions, i van passar de 7 o 8 a 17. L'any 2023 o així hi havia uns 17 senglars. I a partir del 2023, un altre cop hem començat a fer esperes nocturnes, i actuacions, amb també l'empresa que els agafa amb gàbies, i al final hem tornat a baixar a 7 o 8. Ara està un altre cop a 7 o 8 exemplars per quilòmetre quadrat. Ara està, ni que és alt, però ara està, bueno, acceptable.
4: I amb aquestes esperes nocturnes, en què consisteix?
5: Els agents rurals ens marquen uns punts concrets amb GPS, i allà els hi pots posar una miqueta de menjar perquè s'acostumin a venir i te'n vas per la nit, avisant el cos d'agents rurals abans, te'n vas, esperes que vinguin amb visors nocturns o tèrmics, i quan venen intentes capturar-los, i un cop truques als agents rurals, dius que n'has mort un, dos o els que hagis capturat, i així anem sumant.
4: No només és a petició d'agents rurals, sinó també hi ha algunes peticions privades, no?
5: Sí, llavors, per exemple, aquí a Sant Cugat, de les últimes actuacions que hem fet, a una de les hípiques, que tenien problemes perquè els entraven, els espantaven els cavalls, els menjaven el menjar dels cavalls, els tancaven el mobiliari, i aquí hem fet unes quantes actuacions, hem tret 8 o 10 exemplars, en un mes o un mes i mig.
4: Esteu mal vistos?
5: Molt.
4: Per què?
5: Molt mal vistos. Bueno, perquè sí, el col·lectiu, generalment aquí als voltants de... És més, als voltants de les ciutats, de Barcelona, són mal vistos. No sé, la gent, bueno, ve un caçador i, bueno, i ho associa amb matar, matar, matar, i, bueno, està mal vist. I, bueno, al final estem... no es donen compte que estem fent un servei fins que passen coses com les d'ara. Ara està tot el parc tancat, la gent no pot accedir al parc, i ara sí que, si ho miren, pues, podríem veure que, si no fos per nosaltres, la gran majoria dels senglars no es capturarien. Som l'únic... No hi ha llops, no hi ha ossos, no hi ha aquí... L'únic que els estabilitza som nosaltres.
4: Preguntar-te també sobre les dificultats que teniu en fer aquestes batudes els dijous, o el canvi de dissabte a dijous. Heu tingut problemes greus amb la gent?
5: Sí.
4: Trencadisses de cotxes?
5: Per exemple, nosaltres, quan fem una batuda, segons la zona, hem de, a part del dia abans, haver tancat camins, que ens tirem dues hores tancant camins, hem de tancar 25 o 30 camins, amb cinta, posant plaques... hem de posar tres informadors, que és el que et deia abans, que l'Ajuntament no ens els dona, doncs els hem de buscar gent aliena a la societat.
4: I ho pagueu vosaltres.
5: I ho paguem nosaltres, els paguem 60 euros per batuda a cada un. A part, els tenim assegurats, perquè els hem de tenir com un seguro sense arma, però estan assegurats perquè estan dins de la batuda. I hem tingut problemes. A mi, per exemple, em van trencar els focus del cotxe, als voltants de Can Borrell, ens han agafat alguna vegada algun gos i se l'han endut. Després hem tingut d'anar a recuperar-lo, o l'han portat a una gossera i hem tingut d'anar i a sobre hem tingut de pagar treure'l de la gossera, quan se l'han endut de la casera. I, bueno, els informadors informen que no es pot passar el camí i la gent li és igual, passen igual, aixequen la cinta i passen, o inclús hem arribat matins i ja estaven totes trencades i les hem tingut de tornar a col·locar. I, bueno, és un problema... Aquí és molt comú. Te'n vas fora d'aquí, jo caso de tot Catalunya, te'n vas fora d'aquí, Lleida, Girona, allà no, és molt diferent. Perquè allà la gent, tu vas als camps de Lleida i els pagesos quasi que et fan la ola, perquè saben que vas a ajudar. Ara, per exemple, a Lleida hi ha la plaga dels conills i estan tot l'any caçant. I els pagesos, vamos, bueno, estan contents. Però aquí, bueno, no, la cultura aquesta de la caça, pues, no està ben vista. Mm.
4: I també volia preguntar una miqueta si surt a compte amb tanta problemàtica, d'on aguanta la codorniz 90 anys, perquè són diners que també vosaltres...
5: Sí, pues...
4: És com un fons perdut, no?
5: Sí, sí, sí. Però, bueno, aquí, a tot arreu, els caçadors, ens costa diners a tot arreu. Jo caso aquí et costa diners, però casem a... Jo, per exemple, caso durant tot l'any a Castellà, Sant Llorenç i Granera, i allà també ens costa els diners. Al final, els caçadors surt a pagar, sempre. Ni que ara la Generalitat, fa 4 anys, ens paguen 25 euros per sangre mort, si compleixes uns requisits. Has de tenir un CIF, has de matar-ne més de 80, has de ser una colla, però igualment surt a pagar. Només amb danys de estripades de gossos, veterinaris... Clar, al final, cada dia que surts a caçar t'arrisques a que un jabalí et faci mal als gossos. I cada cop que entres al veterinari, de 500 cap amunt. Mm. Només entrar, diuen, bon dia, 500. Però, bueno, al final és una afició com totes les aficions. Però aquí, si tu vas a esquiar, et costa calés, si vas en bici, et costa calés, però aquí fem un servei. Al final, el que la gent ha de veure que fem un servei bueno, fem un servei públic. Mm.
4: I a nivell de Catalunya, quantes colles hi ha? I si...
5: Colles, no ho sé, no et sabria dir, no, Aru, però a nivell de Catalunya, pensa que es maten... L'any passat es van matar uns 80.000 jabalís. 80.000. I s'estima que hi ha uns 240.000. O sigui, al final acabem traient uns 33% del que representa que hi ha. Però cada any es maten més i cada any n'hi ha més. O sigui, al final, per més que casem... Abans es casava quan jo era més jove, no fa tants anys, es casava de febrer, o sigui, perdona, d'octubre a febrer. Ara el senglar comencem a caçar-lo al setembre, acabem al març, a final de març, i hi ha colles que cacen fins a juny, paren juliol i arrenquen a l'agost, per danys a l'agricultura, perquè tu acabes al març, que ho van allargar perquè així febrer i març és l'època de cria i treus moltes cries, però al juny, juliol, que és quan estan els cereals, que estan a tope, a punt de recollir, els pagesos, bueno, se'ls va les mans. Entren 8 o 2 jabalís cada nit a un camp i fins que no acaben no acaben passant un altre. Llavors, clar, ells avisen a les colles i les colles han d'actuar perquè al final casem els seus terrenys i els pagesos han d'estar contents, al final són els seus terrenys. Mm.
4: Preguntar-te sobre aquests 90 anys de la Codorniz, cap a on creus que ha d'anar l'associació o l'entitat?
5: Bueno, ara ja anirà cada cop a menys, està clar. Abans Sant Cugat estava rodejada de camps, ara ja no hi ha quasi zona. Ja et dic, ja, com t'he dit abans, jo aquí caso perquè soc tota la vida aquí i és per ajudar els quatre que caguem, perquè aquí caçar aquí per mi és més un inconvenient que un... que passar-m'ho bé, perquè aquí, ja et dic, hi ha més problemes que... quasi tots són problemes, no hi ha... saps? Aquí tens d'anar el dimecres abans sense perdre 3 hores tallant camins, després el dia després tens de tornar a treure els les cintes dels camins... tots són problemes.
4: Pues tu creus que no es vol solucionar el que hi ha de problema aquí amb el Sanglas i la Cosserola?
5: No. Bueno, sí, segur que l'administració ho vol solucionar, però clar, si no t'ajuden, si ens donessin pues, gent de protecció civil per informar, informadors, jo què sé, o la gent s'adonés una mica que si està prohibit, està prohibit, com ara mateix, ara està prohibit i no entra ningú. Tu estàs veient les cintes, no entra ningú, però els primers dies van entrar, fins que la gent no ho té conscienciat i després hi ha accidents, i com aquest que va haver-hi, bueno, el del ciclista aquest, es va saltar tres cintes, però bueno, que al final són accidents que no han de passar, perquè són accidents, però contra més en cuidado vagi la gent, pues, hòstia, pues... Però ja et dic, estem mal mirats, molt mal mirats.
4: Per acabar, la teva afició a la caça va néixer des de ben petit, no?
5: Sí, jo anava a caçar amb el meu pare des dels 3 anys, i fins ara. El meu avi caçava, el meu pare caçava, i jo, bueno, jo sé que he sortit el més caçador de tots.
4: I què t'aporta a tu, personalment?
5: A mi? Pues és la meva... Bueno, és la meva única afició. Abans jugava a futbol, però... i caçava, però vaig deixar el futbol per a la casa i la casa és la meva passió. Jo no podria viure sense casa.
4: Quin missatge final li dones a la gent que ens escolta pel que fa als caçadors, a les batudes, als senglars?
5: Bueno, pues això, un resum, que al final han de veure que som un col·lectiu que anem a caçar perquè ens agrada, perquè clar, al final ningú t'obliga a anar a caçar, però que fem un servei, que és un servei per a la societat. Al final, quan hi ha accidents a un lloc, ens avisen i anem. Clar, quan aquí reduïm el nombre de senglars, si ara no hi haguessin tants senglars, si no haguéssim reduït tants els senglars com els que hi ha, pues el problema aquest que hi ha hagut de la pesta, pues, és que has pogut escampar molt més i molt més ràpid. Temes particulars, com el que he dit, d'hípiques. A part d'hípiques, bueno, que això no ho he dit abans, però aquí a Sant Cugat també hi ha una agricultura, hi ha un... a Can Montmany, i allà també anem a ajudar. Allà tenen un cultiu ecològic i allà de tant en quant també anem a ajudar-los, perquè també els gens els hi rebenten tot. Al final fem un servei, a part de que ens agrada, però fem un servei que és públic i pagant nosaltres.
4: Aquestes peticions us les fan directament a vosaltres,
5: sí,
4: no?
5: Sí, ens truquen i a través dels rurals, evidentment, pues, ens donen les autoritzacions, fem l'actuació i ja està.
4: Parlem una miqueta de futur i ja tanquem aquesta entrevista. Com creus que s'acabarà resolent el tema de la pesta porcina africana?
5: Bueno, jo crec que, segons sembla, ho tenen controlat. Ara suposo que passaran uns mesos o unes setmanes i després, pues, igual, haurem de seguir caçant igual o més del que caçàvem, però bueno, que sense la pesta porcina m'haguessin tingut a casa més, perquè és que cada cop n'hi ha més i cada cop s'habituen. Els hi costa molt poc, s'acostumen a tot, mengen de tot, poden estar dormint a 5 metres d'una casa, s'acostumen a tot, mengen de tot, crien molt, aquí fa un bon clima, al final... I, bueno, i els caçadors, ja dic, són part de la solució. Som de tota la sociologian, nosaltres som part i clau, a més una part clau. Els números ho, amb els números es veuen.
4: Molt bé, doncs, Enric Ferri, gràcies per atendre'ns. Com deien, responsable de la zona de Sant Cugat de Batuda Major de Port Senglars. També ja fa anys que també està a l'entitat La Codorniz. Que vagi molt bé i a seguir veient i mirant i, sobretot, ajudant, com tu deies, que és una de les vostres funcions. Que vagi molt bé.
5: Gràcies.

0: Imagina és el portal de difusió de fons i col·leccions d'imatges dels arxius de gairebé una vintena de municipis de la Diputació de Barcelona, entre els quals Sant Cugat. Tot i que el projecte ja fa anys que existeix, recentment se li ha donat un nou impuls i s'han pujat moltes imatges noves. Per parlar-ne, avui tenim amb nosaltres el Francesc Jiménez, que és director de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat. Francesc.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
0: Quan fa que existeix Imagina i en quin objectiu va néixer en el seu moment?
1: Imagina, en realitat, és un projecte bastant antic, perquè al final el resultat és el programa, però darrere hi ha una filosofia, un objectiu, que era aquella idea de que quan una persona vol consultar una imatge o vol consultar fotografies, etc, de qualsevol temàtica, no estigui limitada per un ajuntament o buscar en un arxiu, sinó que pugui buscar sobretot a la xarxa d'arxius del país, no? Que pugui fer una cerca, jo busco temes sobre bastoners i em surtin a totes les imatges d'un país, no? Per tant, es buscava sobre aquest objectiu intentar treballar conjuntament uns diferents arxius des de diferents llocs per aconseguir tenir aquest portal que ens ajudés a visibilitzar tots els fons i col·leccions d'imatges que tenen tots els arxius de, en aquest cas, de la Diputació de Barcelona, que és qui lidera això. Però és un projecte que neix amb un grup de treball ja l'any 2000 i poc, un grup de treball que comença a pensar com podria ser aquest projecte, i això dura fins més o menys el 2010, i el 2010 comença a sortir un primer producte, que és quan ja comença a néixer Imagina, i fins al 2015 aproximadament, 15-20, una cosa així, es van anar fent coses, però el projecte no acaba d'arrencar. També és veritat que ens faltava un partner tecnològic que complís les garanties, no? un programa que pogués garantir...
0: Sustentar tot això, no?
1: Exacte, i que satisfés les necessitats del grup de treball, no? Vull dir que havia de tenir uns elements clau, havia de ser molt visual, havia de ser fàcil, havia de tenir uns requeriments tècnics d'arxiu a darrere, fins que ara, en aquest impuls, últim impuls des del 2022, s'ha decidit ja fer aquesta aposta forta. Fet inicialment eren uns pocs arxius. Els del grup de treball eren uns quants arxivers i arxiveres que treballaven en això, però després les proves pilots vam ser 3-4 arxius, dels quals l'Ajuntament de Sant Cugat estàvem allà presents, i ara ja s'ha obert, com has comentat tu, a una vintena d'arxius, perquè estem en la segona fase d'obertura d'aquest portal, amb la idea que sigui un portal d'imatges de Catalunya, en aquest cas de Barcelona, no? De la província de Barcelona, però amb vocació d'anar més, no?
0: O sigui, ara mateix estem parlant de 20 ajuntaments?
1: Uns 19, 18, 18 comptant-nos a nosaltres, ajuntaments que ara mateix, a dia d'avui, ja estan donats d'alta, Imagina. La idea és que es vagin ampliant, perquè cada cop hi ha més gent que vol adherir-se al portal.
0: Mm-hmm. Des de l'arxiu local de Sant Cugat, quantes imatges heu aportat al portal?
1: Nosaltres ara anem alimentant el portal. Vam començar molt poquetes, centrades molt amb el fons Cabanes, que és el fons fotogràfic més antic que tenim i que ja hem fet algunes altres vegades, no? Que representa molt la vida de Sant Cugat de principis, la primera meitat i meitats de segle XX. Però ara, en aquesta segona fase, hem anat ampliant, no? Ara estem més o menys sobre uns 1.350-1.400 fotografies, però no només del fons Cabanes, sinó de diferents fons i col·leccions que tenim a l'arxiu. I l'anem alimentant dia a dia. Cada dia que podem anem penjant més fotografies, no? Ja, entre tots, hi ha ajuntaments, nosaltres som dels que pengem més, però hi ha un parell d'ajuntaments o tres que tenen 4.000 o 3.000 fotografies, no? Vull dir que depèn del ritme que puguis assolir. Nosaltres ara estem en un bon ritme i estem cada vegada pujant-ne més, no?
0: I quina previsió teniu de pujar noves imatges pròximament de Sant Cugat?
1: Intentem anar-ho fent. No ens hem marcat una previsió de dir d'aquí en vull 1.000 més, d'aquí a 2 mesos. No, el que estem intentant és... Nosaltres ja tenim moltes imatges inventariades, però volem penjar amb qualitat, no? Llavors això vol dir que preferim penjar-ne menys, però que quan les pengem estiguin ben identificades, amb les metadades necessàries i que realment siguin útils per la ciutadania, que no marcar-nos una quantitat molt fixa, no? Llavors, intentem sempre que podem, perquè clar, això ho compaginem amb altres feines, no? Intentem sempre que podem, sobretot la tècnica que s'hi dedica exclusivament en una d'aquestes parts de gestió fotogràfica, treballar unes horetes al dia i en aquest tema concret, no? I anar penjant més fotos. No? La idea és que anem pujant. No? Si estem a 1.300, a veure si a finals d'any estem a 2.000 i ai, a finals d'any, a finals d'aquí 3 o 4 mesos estiguem a 2.000 i anar pujant una miqueta més, no? Anar fent. Però sense marcar-nos... No ens hem marcat aquest objectiu de penjar-les totes. Preferim que siguin imatges triades, no? Vull dir, busquem aquelles imatges que realment siguin molt interessants ara, no? Per fer una priorització de quines penges i quines no. Busquem aquelles que representin el poble, que siguin de diferents fons, que sí que ens agrada és que, ja que tenim diferents fons ingressats, doncs que tots ells tinguin una representativitat dintre d'Imagina i també de diferents èpoques.
0: I que siguin singulars. Vull dir que, evidentment, aquelles són fotos pròpiament de Sant Cugat, vull dir que no sí. Es trobaran en un altre lloc.
1: Exacte.
0: Quan parlàvem de l'estancament d'aquest projecte, has citat a la part tecnològica, no? Que us faltava aquest suport. Aquest és el principal motiu?
1: Sí, això és veritat que, com dèiem, ho lidera Diputació de Barcelona, per tant, és un projecte que sense Diputació no tindria cabuda, perquè al final la Diputació que fa és agrupar a través d'un concepte que es diu la xarxa d'arxius municipals, sí. Vale? És un grup dels arxius municipals de la província de Barcelona estan adherits a la xarxa d'arxius que estan adherits a la xarxa d'arxius municipals, que són la majoria. Aquesta xarxa que et permet és fer treballs conjunts, no? És aquesta idea de xarxa, no? De treballar conjuntament sobre una necessitat. I això, sota el paraigües de Diputació de Barcelona, doncs té molt sentit perquè ens agrupem tots i pensem, no? I projectes conjunts que podríem fer. I Diputació, per exemple, en aquest cas ha liderat aquesta necessitat que hi havia, que s'havia detectat per diferents arxius, no? Com deia l'any 2000, i ho han materialitzat a través d'això. Això què vol dir? Que tots pensem, Diputació posa els recursos, en aquest cas recursos econòmics, perquè el programa és de Diputació de Barcelona, per tant la contractació la fa ell, i nosaltres aquí portem tot el saber tècnic, no? Per alimentar aquesta eina i per també demanar els requisits, no? Perquè aquesta eina sigui. L'estancament aquests anys ha sigut bàsicament perquè es va contractar una empresa inicial que va desenvolupar una part interna de l'eina, però no acabava de satisfer les necessitats que havíem pensat des dels arxius. Llavors, això ja sabem que les licitacions públiques són complicades, no? D'estar 3 o 4 anys, llavors... Al cap de 4 anys es va tornar a repensar un altre projecte de licitació i al final es va aconseguir trobar, ara sí, una empresa que realment dona resultat a allò que nosaltres necessitem. No?
0: Però darrere l'impuls que es fa actualment no hi ha una idea concreta?
1: La idea que s'està fent ara d'impulsar-ho és que és la que ja teníem inicialment, no? És una necessitat. Nosaltres el que podríem, des de tots els arxius, és que hi hagués aquest portal únic, no? Que la gent veigués les imatges de tots els arxius des d'un únic punt, no? Que és el que estem aconseguint amb Imagina. Tu amb Imagina pots entrar a la pàgina principal, que és imagina.diva.cat. Vale? Tu pots entrar allà i fer una cerca sobre els 18 arxius, sobre un tema que tu vulguis. O pots entrar al teu arxiu concret que busques, l'Ajuntament de Sant Cugat, l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, i allà tens tots els 1.300 o 1.400 imatges que nosaltres tenim amb totes les temàtiques. No? Llavors, aquesta idea de poder buscar tant sobre tot com sobre només una part, creiem que té molta força. No? I nosaltres la idea del projecte, en aquest cas la idea de Diputació, que nosaltres des de l'Ajuntament també recolzem, és que es vagi ampliant, no? Que cada vegada hi ha més arxius, i que aquest portal... pugui interrelacionar-se o tenir una relació directa amb altres portals que existeixen d'imatges, com per exemple hi ha un portal que es diu Europeana, que és un portal d'imatges i audiovisuals d'Europa. No? Llavors és un portal que ja existeix, es diu Europeana, que també pots penjar imatges allà, però la idea és que aquests dos portals es connectin, aquest a mesura que va agafant força, que és un dels requisits que també es dona a les empreses que hi ha darrere d'això, es pugui connectar amb portals com aquest. No? Llavors donaria molta més envergadura al projecte. No? Ja no només seria per la ciutadania de Catalunya, de Barcelona, sinó que seria
0: el
1: per
0: continent.
1: Tot el món. Sí. Uh-huh. I això ens dona molta més força i molta més sentit.
0: Sí, sí. I s'han establert noves sinergies entre els arxius locals d'aquests diferents municipis que hi participeu arran d'aquest Imagina?
1: Doncs realment el fet de treballar junts, ens fem reunions mensuals o periòdiques per anar veient com treballem aquesta eina i això, vulguis o no, et crea, hi ha sinergies. És veritat que en molts arxius sobretot de la província de Barcelona, que és la zona on nosaltres ens movem més, no? Però també de la resta de territori, ja hi ha xarxes de coneixement i ja hi ha molt contacte, ens coneixem, però és veritat que hi ha un grup de treball d'aquests 18 que ens reunim periòdicament i en les reunions pues, establim com podem treballar, què podem millorar, fins i tot s'han pensat, no?, si es poden fer a partir d'aquí ara doncs projectes comuns, no?, de dir, doncs anem a difondre aquest tipus d'imatges, anem a fer aquest tipus d'actuació, no?, i això s'està establint gràcies també a l'existència d'aquest portal, i això és molt positiu.
0: I tothom hi pot accedir, a Imagina, o sí, està pensat només per l'àmbit més acadèmic?
1: No, no, no, al contrari, està pensat perquè la ciutadania trobi i busqui el que vulgui. Si tu entres a imagina.diva.cat, tu accedeixes allà, fas una cerca, és una cerca com si cerquessis a Google, vale? Tu pots cercar paraula clau, no? Tal cosa, busco això que deia abans, no? Bastoners, busco sardanes, busco la festa major, i a partir d'aquí et retorna immediatament totes les imatges en miniatura que poden estar relacionades amb el que allò tu busques. Un cop trobes la imatge que vols, pots clicar-la i se t'obre més gran amb una sèrie de metadades, informació bàsica, data, autor, drets sobre aquesta imatge, i te la pots descarregar. Llavors pots arribar a tenir la imatge descarregada, a més, amb alta qualitat. Tu et descarregues un JPG, que no és una alta qualitat, però tu també en la imatge, si la cliques, pots veure la imatge en gran, no? I pots arribar a fer dos zooms sobre la imatge, la qual cosa pots arribar a un detall bastant interessant perquè són imatges, tenint en compte, depèn després de com és la digitalització d'origen.
0: En el cas dels historiadors, aquesta eina li dona molt potencial, no?
1: Sí, sí.
0: Perquè a l'hora de tractar un tema concret, per exemple, pots tenir connexions entre diferents municipis, no?
1: Clar, nosaltres aquest és un valor afegit que creiem que té aquest portal. Per això sempre des de l'Ajuntament nosaltres ens havíem plantejat tenir un programa de tractament d'imatges propi, però en el seu dia, quan va sortir aquest projecte, per això vam estar des del pilot, creiem molt en aquesta potència de treballar en xarxa, no? I de que una persona pugui buscar un tema, un investigador o qui sigui, un tema concret, i que ho busqui sobre tots els arxius. No hagi d'anar, ara vaig a aquest arxiu, ara vaig a aquesta altra web, cadascú tindrà el seu sistema, en quin canvi és un sistema únic de treball, tu busques sobre un tema i t'apareixen, no? T'apareixen les imatges que hi ha. Com més pengem, més informació hi haurà, i més alimentarà aquesta idea d'aquesta satisfacció, no? De trobo, busco una informació, faig una cerca concreta i em surt tota la informació que jo vull sobre aquest tema i que no tens per què saber si està a Sant Cugat o està a Terrassa, que també participen, no? Realment ho trobes i va, doncs aquesta està a Terrassa, aquesta està a Sant Cugat, doncs m'interessen les dues, no? I ja no he d'anar als dos arxius a buscar, sinó ja em surten directament i puc descarregar-me-les i fer l'ús que et permeti d'acord als drets, no?
0: I és una eina fàcil d'utilitzar?
1: Sí, creiem que sí, l'hem testejat, jo crec que s'ha fet servir per gent, estem aquí també per difondre-la també, no més, perquè la gent sàpiga que existeix, també imagina que estem fent difusió, però sempre ens interessa molt continuar fent-la, perquè com més usuaris utilitzin, més sentit té la feina que hem fet, no?, en aquest sentit. Creiem que sí, perquè

0: que teníem antigament, no? Ara tots van cap a aquesta idea de trobar-ho, no?
1: I ara mateix teniu informació, dades de l'ús que se'n pugui estar fent? És a dir, qui entra, quin tipus d'imatges busquen? Doncs, tota aquesta informació en teniu ja o no?
0: Sí que recull aquesta informació. Ara mateix no et sé les estadístiques, perquè no... És veritat que cada arxiu té l'accés a cada arxiu està controlat, no? En principi, aquestes dades no les hem recollit encara, perquè... És això, no? Estem veient encara, estem començant, no? Començant aquesta segona explotació del programa. No tenim dades de consulta, però sí que a nivell d'estadístiques, però sí que sabem que hi ha molta gent que hi ha força gent que l'està consultant, no? I ens arriben, escolta'm, jo ho vaig consultar a través d'Imagina, o veiem imatges publicades a vegades que estan lliures de dret, que sabem que les han tret d'Imagina, perquè les imatges d'Imagina totes tenen un petit marca d'aigua sí. Lateral, no? I és bastant evident, no? Quan la veus publicada, aquesta imatge l'han extret d'allà, no? I encara que no hem tret estadístiques, cosa que potser a final d'any ho fem per veure com ha anat aquest primer any d'experiència global, sí que ens dona aquest feedback de que estem veient ja que es va utilitzant. No? Nosaltres intentem que això vagi a més cada vegada.
1: I el creixement, Francesc, que a banda de municipis que es puguin adherir al projecte, quant a prestacions, penseu que tot això també pot anar creixent a l'hora de servir, a més d'imatges, doncs, altres tipus
0: de documents?
1: Sí.
0: El programa que hi ha darrere ho permet. Si no tinc entès malament, aquesta part... Diputació ho porta més, però en principi permetria audiovisuals, vídeos i permetria documents com a tal, perquè al final si tu tens un document, un JPG o tens un PDF, en principi podries. No està pensat per això, perquè és un portal d'imatges, hem de veure si els vídeos doncs, també poden encabir, però podria, és a dir, l'eina que hi ha darrere podria assumir el que és la visualització d'altres tipus de documents. No ho pensem en aquest... De moment no està pensat només, com a portal d'imatges, no? No portal de difusió web, que ja tenim altres sistemes de difusió, i està pensat només per aquells tipus de documents audiovisuals.
1: Bé, doncs ja veig que esteu ben ocupats, no? No només amb el dia a dia, sinó amb aquests altres projectes, no? Que aneu encabint en les vostres tasques.
0: Sí, voldria dir també que, a part d'aquest portal d'imatges, que és el que estem potenciant ara com a xarxa, tenim també un altre sistema de difusió, que és Arxius en Línia, que compartim amb l'Arxiu Nacional, que és de la Generalitat, vale? L'Arxiu Nacional també hi és, hi ha altres arxius, i allà hi tenim també imatges penjades anteriors al projecte, sobretot allà només hi ha fons cabanes i són retrats de BBC, allò dir, bodes bautizos, sí, no? Retrats de comunions, batejos, etcètera, que feia Cabanes, Joan Cabanes, i aquells els tenim penjats en el portal d'Arxius en Línia, és un altre portal que tenim. A la nostra web tenim un apartat en què enllacem els diferents portals perquè la gent no es perdi. Aquest és col·laboratiu, que és el que interessant, i l'altre només és la part nostra de que tenim publicada de retrats i això. I amb això completem una mica el puzzle i intentem intentar, no, anar creixent en aquest sentit i arribar pues, a aquests projectes més grans a nivell europeu. No? Jo crec que amb això, amb Imagines, es podria aconseguir. De fet, si no vaig malament, no sé si en el Congrés Internacional d'Arxius, que hi ha la setmana que ve, que crec que ja hem parlat en aquest programa, que l'arxiu, que nosaltres hi participem també en una conferència, si no vaig errat, crec que també es participa i es parla d'aquest projecte també. Vull dir que realment intentem fer difusió en tots els llocs on podem, no?
1: Efectivament. Doncs res, Francesc Jiménez, director de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, gràcies per la visita, en continuarem parlant.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bon dia.
0: Bon dia.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM. Continguts en xarxa.
1: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al nou programa de beques de formació fotogràfica que està adreçat a dones que surten de la presó i que està impulsat per la Fundació CETBA i l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. Aquesta iniciativa vol facilitar la inserció social i professional de dones que han estat internes mitjançant dues beques anuals per a participants al projecte Traspassant l'Objectiu. Ara fa uns mesos en parlàvem d'aquesta iniciativa. Tot plegat es va presentar fa uns dies, a finals de maig, en una roda de premsa.

0: I avui nosaltres en podem parlar amb Laura Gálvez-Rain. Ella ha estat lligada des de fa molt de temps a aquest projecte, ara el dirigirà des de la presó de Batràs, però a més és l'autora del fotollibre Batràs, dones invisibles. Ho posem tot sobre la taula. Laura Gálvez-Rain, benvinguda a Valors de l'Alta, com estàs?
1: Hola, bon dia. Molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé, molt contentes de poder parlar d'aquestes beques, que ara comentàvem que s'adrecen a participants del projecte Traspassant l'Objectiu. És aquest projecte, per refrescar una mica la memòria dels oients, perquè vam parlar ja fa uns mesos, que a través de la fotografia empodera dones internes als centres penitenciaris de Catalunya, no?
1: Sí, correcte. És un projecte amb iniciativa de la Fundació Setba, que està sota la direcció de la fotògrafa i activista Marta Fàbregas. I bueno, hem creat una xarxa de fotògrafes professionals que ens dediquem a portar la fotografia als centres penitenciaris. I efectivament les empodera tant en autoimatge com en coneixement.
0: Que de fet vosaltres heu registrat moltes millores, no?, en això, en autoestima, en autoimatge, en convivència fins i tot. De quina manera l'art, la fotografia en aquest cas, pot ajudar persones que estan aïllades, no?, en certa manera?
1: Bé, en el cas més evident, jo crec que és el de l'autoimatge, perquè aquestes dones, a part de que els miralls que tenen a les habitacions són d'un plàstic que al anar-lo netejant s'ha desgastat, llavors la imatge que es veu no és la imatge real, carreguen amb un estigma, evidentment, d'haver estat internes. I jo crec que lo interessant aquí és no com es veuen elles mateixes, sinó com les miren les seves companyes mentre es fan la dinàmica de model i fotògrafa. I crec que això és la part més evident. I com deies, també millora molt les relacions entre elles perquè és un espai diferent al que estan acostumades dins de les presons i doncs, hi ha convivències que potser no es donaven en altres espais de la presó. I coneixen a noves noies, es porten... Bueno, sí, creen convivència d'una altra manera.
0: Explicàvem, Laura, que tu dirigiràs ara el projecte a la presó de Batràs, però la teva relació amb Traspassant l'Objectiu ve de lluny.
1: Sí, començo el 2021 com a alumna en pràctiques, que és curiós. A través de l'IFC, de fet, a la borsa de treball vaig veure l'oferta i em vaig presentar. I ara no recordo bé si van ser un o dos anys, vull dir dos o tres anys, que vaig estar fent d'assistent de la Marta, de fotògrafa, o sigui, assistent de fotògrafa i de logística. I després d'això vaig començar a col·laborar com a fotògrafa convidada, que fem una masterclass, una xerrada entorn a un tema i a un projecte personal i després, al finalitzar el taller, algunes alumnes del taller poden optar una mentoria. Llavors, jo com a fotògrafa convidada també feia el seguiment d'aquesta mentoria, que és un projecte sota un concepte, per exemple, resiliència. Llavors, nosaltres ajudem a una d'elles a fer un projecte de principi a final.
0: Per tant, com veiem, és un projecte que va més enllà, no?, també de la fotografia en si, tot i que el pes recau en això. Clar, en els anys que porteu d'aquest projecte, i segurament tu ho hauràs notat també, heu detectat que moltes de les persones, moltes de les dones que hi han participat, un cop fora de la presó, continuen tenint un cert interès, no?, en la fotografia.
1: Sí, sobretot aquestes dones que comentàvem que opten a les mentories, que ja mostren un interès més específic per la fotografia, al sortir doncs, hi ha algunes que contacten amb la Fundació i algunes han pogut exposar a festivals, algunes han optat ja en algun taller fora de la presó. Vull dir, a més, al final del taller es sorteja una càmera Panasonic i, clar, quan reben una càmera els hi fa molta il·lusió perquè això vol dir que després d'estar allà dins, fora podran seguir fent fotografies. Jo crec que sí, que és un projecte molt complet en aquest sentit perquè les anima també a seguir-ho fent tot i que s'acabi el taller.
0: Ara heu presentat i, de fet, tireu endavant aquest nou programa de beques i ho feu una mica amb la voluntat, dèiem, de facilitar la inserció social i professional d'aquestes dones. Explica'ns una mica en què consisteixen.
1: Bé, jo no tinc molts detalls perquè aquesta part és més de l'administració de la Fundació, però sí que sé que és una col·laboració amb el IFC i crec que que tanca un cercle perquè al final l'IFC ha sigut col·laborador portant els alumnes en pràctiques i bueno, és un institut de referència i que les que han fet el taller puguin optar a fer un curs dins de l'IFC, jo crec que també motiva a alimentar doncs, aquesta part més artística o cultural i a professionalitzar-se si ho volen.
0: I tant. Ara comentaves que arran del projecte Traspassant l'Objectiu s'aprenen moltes coses i s'empoderen en molts aspectes, però deixa'm girar una mica la pregunta i fer-te-la a tu, Laura, com a mentora, com, fins i tot com a estudiant en pràctiques, com vas començar, no? Com ens explicaves. Ara ja com a directora del projecte, tu quins aprenentatges t'estàs enduent d'aquesta iniciativa?
1: Ostres, jo la primera vegada que vaig entrar va ser molt impactant. La veritat és que és una experiència que jo crec que sí o sí et canvia d'alguna manera i poder haver estat dins d'aquest projecte durant tant de temps i veure com ha anat canviant, com ha anat creixent. Bueno, a mi, com a persona, jo crec que... Perdó. Com a persona jo crec que m'ha millorat. Bueno, entres a la presó pensant que no tens prejudicis, que ho tens tot vist i al final tenim uns judicis socials que sense voluntat no els desfem i jo crec que entrar a la presó a mi m'ha canviat molt en aquest aspecte i també m'ha fet veure que la fotografia és una eina, més enllà d'una eina expressiva, una eina artística, és una eina de canvi i jo mai ho havia vist així. I bueno, jo crec que això ha definit molt la meva trajectòria professional com a fotògrafa a partir del moment que començo a col·laborar amb la Fundació.
0: Creus que seria diferent, si no hi haguessis entrat?
1: Jo crec que sí. No sé on estaria ni què estaria fent, però jo crec que sí. Sí, això m'ha... Bueno, m'ha tirat més per la vessant social, potser de mediació artística. Sí, m'ha donat la sensació de que la fotografia també pot arribar al canvi.
0: Doncs amb aquest missatge ens quedem. Laura Gálvez-Rain, directora del projecte Traspassant l'Objectiu a la presó de Batràs. Moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i molta sort amb aquesta nova etapa dins d'aquest mateix projecte.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la pizza, escolteu aquest poema. I és que les seves rimes, a banda de ser molt divertides, també ens donen consells per elaborar una pizza per llepar-se'n els dits.
3: Hola, em dic Marc, nebot d'Espinosa de l'Escola Tàbor de Barcelona de Quarta. El poema que he escollit es diu Pizza, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la pizza. Pizza, amb massa d'aigua i farina, si pot ser primeta i fina. Combinant cada ingredient de qualitat excel·lent, anima el dinar, el sopar, fent que aquell que la tasti se la menja cremadent. Ara bé, cal estar atents. Hi ha una regla important, deixar que la mozzarella al forn es vagi daurat.
2: Moltíssimes gràcies per recitar aquest poema, Marc. Ara tenim ganes de menjar pizza i d'escoltar més poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem està dedicat als nostres avis i a l'hort, a l'hort dels nostres avis, on es cultiva bon menjar. El sentim?
4: Hola, em dic Alba Imeric i sóc de l'Escola Tàbor de Quart B. El poema es diu L'hort de l'avi, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè em recorden els meus dos avis que ja estan morts. A continuació, us recitaré el meu poema. Darrere de la muntanya

0: i daurats del sol, pèsols d'abella verda i flors blanques de les faves, pastanagues i fesols, patates i un munt de raves. Quan arriben les vacances, marxo ben aviat. Avi, espera'm, jo t'ajudo, deixarem el tros llaurat.
1: Quin poema tan bonic has recitat, Alba. Moltíssimes gràcies per escollir-lo i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits. Adeu!
0: Adeu, Embaladits!
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
3: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. La presidenta de la coordinadora d'AFES, Carme Roca, deixa el càrrec després d'una dècada convençuda que l'entitat ha fet un salt qualitatiu fins a convertir-se en un actor en pes en el debat educatiu. La presidència de Roca ha estat marcada pels conflictes educatius. Han participat en reivindicacions amb les retallades, els menjadors escolars, el desplegament de l'escola inclusiva, el català a les aules i la climatització dels centres. Ara que deixa la presidència, assegura que el principal llegat no és personal sinó col·lectiu i espera que la coordinadora continuï fent el mateix paper que, al seu entendre, ha consolidat durant aquests anys. Sant Cugat compta amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Julió, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer el passat 1 de juliol, però des del dia de Sant Joan ni la festa major, la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars. Un grup de veïns a Les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets i van veure com havien abatut un senglar a la via pública. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de Les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. I el passat dilluns 6 de juliol del 2026, durant les tasques periòdiques de manteniment i seguiment del Pi d'en Xandri, es va detectar el trencament parcial d'una de les seves branques secundàries. Segons la primera valoració tècnica, el trencament d'aquesta branca secundària és conseqüència d'una combinació de factors, entre els quals hi ha les seves dimensions, el seu pes, la posició gairebé horitzontal, la feblesa interna prèviament detectada, el moviment provocat pel vent i els efectes de l'estrès hídric que des de fa anys afecta els boscos de Catalunya. Tan aviat com el nivell de risc d'incendi forestal ho permeti, es retirarà la branca i es farà una nova revisió de l'estat general del Pi d'en Xandri i dels sistemes de suport instal·lats. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
1: L'Ajuntament de Sant Cugat ha organitzat el 20è Premi Literari de Narrativa Infantil de la ciutat. En l'edició del 2025 hi han col·laborat una vegada més l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat, les llibreries Pati de Llibres i el Celler de Llibres. I Cugat Mèdia també hi participa, amb l'emissió dels relats guanyadors a Ràdio Sant Cugat, amb les veus dels seus autors i autores. La convocatòria consisteix en escriure obres en prosa, de tema lliure i en català. El jurat està format per representants de l'Ajuntament, de les llibreries i mestres de primària de la ciutat. El premi es divideix en quatre categories, de tercer a sisè de primària, i hi poden participar tots els nens i nenes d'aquests cursos que viuen o van a l'escola a Sant Cugat. Aquests són els i les guanyadores del 20è Premi de Narrativa Infantil de Sant Cugat. Tercer curs, primer premi, Jan Tarragona Sala, de l'escola Gerbert d'Urlac, amb l'obra Una nit al monestir.
2: Hi havia una vegada un nen que es deia Guillem i vivia en una petita casa de Sant Cugat. En Guillem era ros i molt apassionat per la història. També li agradava l'anglès. Un dia, quan sortia de l'activitat extraescolar d'anglès, va passar per davant del monestir i va decidir entrar per veure'l una mica de prop i jugar amb els peixets del claustre. Estava molt distret i content amb els peixos quan de sobte va sentir un cop molt fort. En Guillem va anar a la porta de sortida, però per desgràcia ja estava tancat. Va mirar el rellotge. Eren les 9 de la nit. Segurament el guàrdia de vigilància tenia molta pressa per anar a veure el Barça, que avui jugava contra el Real Madrid i no havia revisat que no hi quedés ningú a dins. Pobre Guillem s'havia quedat tancat al monestir de Sant Cugat a la nit. Era la pitjor cosa que li havia passat mai. No sabia què fer. Va mirar per tot arreu, però només hi havia una sortida. Era per la finestra. Li semblava que era massa perillós. Es podia caure i trencar una cama o alguna part diferent del cos. No li quedava altra opció que quedar-se a dormir allà. El lloc on feia menys fred era on estava l'antic menjador dels monjos. Es va estirar per poder descansar i va posar el cap sobre d'una pedra que sobresortia una mica i de cop moltes pedres van caure. En Guillem es va espantar molt perquè van fer un soroll molt fort i també perquè va anar a parar de cul a un tobogan. Era llarguíssim. Semblava que no acabaria mai. Però 5 minuts més tard va anar a parar a les runes d'una fortalesa romana. Davant dels seus ulls hi havia un esquelet molt antic que semblava d'un romà. A la mà hi tenia una llista. En Guillem, que no tenia res més a fer i era molt curiós, se la va llegir molt atentament. Posava on havia amagat tots els seus tresors. No s'ho podia creure. De sobte va sentir un soroll molt estrany. Va mirar per tot el seu voltant, però no va veure res. De sobte, una mena de ratolí se li va tirar a sobre i li va dir: «Sóc el guardià de l'esquelet i el teu guia de l'expedició de la cerca del tresor». En Guillem havia llegit que el tresor més proper estava al Pi d'Enxandre. Sabia perfectament on estava el Pi d'Enxandre i estava una miqueta lluny per anar-hi sol. Va rumiar uns instants si acompanyaria un ratolí. Potser el portaria per les clavegueres o per algun lloc semblant que li feia molta por. «T'ajudaré a sortir d'aquí i a buscar el tresor, però a canvi m'hauràs de donar 8 xocolatines», va dir el ratolí. «D'acord, vindré amb tu, però amb una condició. No anirem per les clavegueres», va dir en Guillem. En Guillem es va quedar pensant. Els seus pares no compraven mai xocolatines, però segur que se li acudiria alguna cosa per donar-li. El ratolí li va ensenyar unes escales molt i molt altes. En Guillem va pujar molt lentament per no caure. Al final de les escales estava molt cansat, però es va animar quan va veure la gelateria on anaven amb tots els seus germans les tardes d'estiu. Aquelles escales l'havien tret del monestir. Tot i així, havia d'anar fins al pie d'enxandre. Va seguir el ratolí, que anava molt de pressa. En tot el camí no va veure cap persona. Quan va arribar a l'indret on estava amagat el tresor, es van posar a fer un forat amb les mans. Era molt difícil perquè la terra estava bastant dura i el ratolí excavava molt poc. Al final, després de moltes hores, van veure alguna cosa. Era el tresor! El van obrir molt contents i amb molta curiositat per saber què hi havia dintre. I el que hi era... 8 xocolatines i un llibre ple de mapes del tresor. Sant Cugat tenia tresors per tot arreu. El ratolí va agafar les xocolatines i en Guillem no va dubtar gens i va agafar el llibre. Estava tan cansat que va decidir tornar a casa. Ja miraria el llibre amb els seus pares i germans l'endemà. No es creurien l'aventura que havia viscut. Quan per fi va ser al seu llit, va somiar que anaven a buscar amb la seva família la resta de tresors, amb el seu nom o amic, el ratolí. Fi.
1: Quart curs. Primer premi. Roger Verdú, de l'Escola Tau, amb l'obra Afeblits.
3: Dos nois de quart de primària, en Jaume i en Quim, van arribar a classe a 8:45 del matí, molt cansats. Mai no ho havien estat tant. «No notes a tothom molt cansat?», va preguntar-li en Quim a en Jaume. En Quim tenia raó, fins i tot la professora estava cansada i no responia a cap de les preguntes que li feien els alumnes. «Sí, és cert», va dir en Jaume. «Me n'informaré a través del Mini Information i al pati et dic el què». En Jaume es va informar molt més ràpid del que s'esperava. Tothom se n'havia adonat. Tot estava causat pel gran núvol de la feblesa. Científics, la NASA, les estacions meteorològiques i fins i tot alguns lectors extremadament informats penjaven contínuament informació a internet o a les xarxes socials. Inclús li havien posat nom. Al núvol li deien Nubes Magna Infirmitatis. En Jaume ho van explicar als seus amics, tan ràpidament com va poder. Havien de fer tot el possible per salvar la població d'aquella catàstrofe. Moltes vegades havien salvat el camp de futbol de ser destruït per un arbre o havien evitat una gran caiguda de roques. Fins i tot havien sortit de l'escola per defensar-la d'una banda de criminals molt coneguda al país, que volien atacar l'escola. Però aquest cas era diferent. Era un problema còsmic en tots els sentits. En Quim va fer un gran discurs davant de tota l'escola. Va parlar de moltes coses, però el més important que va dir va ser això. Haurem de col·laborar amb moltes agències i de molt diferents, però tot això ho haurem de fer afeblits. Hi va haver una grandíssima riuada de visques i de així ho farem, però ho havien de fer de debò. Dir-ho és molt fàcil, fer-ho no tant. I com va dir Abraham Lincoln, dona'm 6 hores per tallar un arbre i me'n passaré 4 esmolant la destral. Necessitaven preparació. Just quan van arribar a casa, en Quim i en Jaume van començar a comunicar-se amb les agències a les quals haurien d'ajudar. Com que eren nens, els hi va costar molt convèncer els caps de les agències, però era un assumpte molt complicat i ho sabien, de manera que van acceptar la seva ajuda. Al cap d'una setmana, mentre tothom s'afablia, van descobrir que tenia aquell núvol. Era el gas Apodinamono. Ara necessitaven la solució. Van passar hores, dies, minuts, segons, fins que amb l'ajuda d'alguns laboratoris la van trobar. La solució es deia Eixairetiquilisi, però ara havien de posar en marxa el líquid químic. I com? Com farien que aquest núvol que estava envoltant gairebé la Terra sencera desaparegués? I havien d'espavilar molt. La gent estava en perill de desfer-se com glaçons de tant que s'afablia. I si perdien gaire temps, corrien ells també perill d'aigualir-se. Malgrat patien i s'afablien, les recerques continuaven, i continuaven fortes. Els del Centre de Recerca Meteorològica de l'Antàrtida van dir que els podrien donar més informació al cap de 5 dies. Van passar els 5 dies i, efectivament, els hi van donar una solució. Amb l'ajuda de la NASA, podien destruir aquell núvol, que els havia portat tants problemes i que tant els amenaçava. Creant un coet amb una càpsula que pogués orbitar la Terra sense sortir de l'atmosfera i que portés un dispensador de Shairetiki Lisi, potser eliminarien el gran núvol de la feblesa. Per provar, res no passaria. I si a més funcionava, haurien salvat el món. Al final, ho van fer. Al cap d'un mes i mig ja estava tot preparat i tothom molt content, per molt que feble. Quan es van enlairar el coet, estaven més nerviosos que mai, en especial en Quim i en Jaume. Estaven patint més que en els penals d'un partit empatat 1-1. Mentre miraven l'evolució del coet per l'ordinador i veien com funcionava de primera, van flipar. Però en el fons estaven contents, i podien estar-ho, perquè havien salvat el planeta. Fi.
1: Cinquè curs, primer premi, Ona Gómez, de l'escola Gerbert d'Urlac, amb l'obra La lletra que s'esborrava.
4: Hola, jo sóc la lletra I, i si em deixeu, us explicaré un relat que va succeir a una bufona caseta de platja a Calacrit, en el Baix Empordà. En aquesta casa hi vivia una famosa escriptora de contes. En aquella llar s'inspirava gràcies a les vistes al mar i a la pineda que l'envoltava. Havia escrit nombroses obres reconegudes arreu del món. Però, pel que fa a aquesta història, l'escriptora no és important, sinó el missatge que us explicaré seguidament. Hi havia una vegada la lletra A, que es trobava cansada, farta i avorrida de ser sempre partícip d'alguns dels contes més injustos que s'havien escrit i que encara, a dia d'avui, es continuaven escrivint. La Blancaneus, la Ventafocs i contes de l'època de les nostres àvies i alguns d'altres més moderns que havien normalitzat una imatge que mostrava la dona com a princesetes poc eixerides, en un segon terme sempre com a febles, incapaces de destacar o de fer algun tipus de proesa. La A volia passar pàgina. Estava tipa de participar en contes on les nenes vestien de rosa, duien vestits llargs, sabates de taló i on sempre eren rescatades per algun príncep o cavaller musculós i amb una melena sedosa i llarga de pantent. On es valorava més l'aparença física que no pas l'intel·lecte. Nenes ingènues que es deixaven enganyar pel primer llop que les ensarronava amb aire senyorial. Doncs bé, ja en tenia prou. Feia massa que durava tot allò. No era que no li agradés el color rosa, o l'olor de les flors, o els vestits llargs, o les sabates de taló, i tant que li feia goig. Però també li agradava córrer, embrutar-se, pensar per si mateixa, saltar, cantar, destrossar, construir, dissenyar... En fi, un munt de coses. Per aquest motiu es va revelar. Quan aquella escriptora famosa es trobava escrivint el seu darrer conte, cada vegada que s'anava a dormir, a l'endemà, la lletra A desapareixia. Va trigar a adonar-se'n, però quan es va posar a revisar el text escrit, va veure que la lletra A s'havia esborrat. Primer, va pensar que havia estat un error de l'ordinador i va tornar a refer el text. La segona vegada, va pensar que havia sigut un pirata informàtic que li estava fent neguitza i el va tornar a repetir. La tercera vegada, va refer el conte a mà, amb paper i bolígraf. Així, ningú li podria esborrar de cap manera. Però, de nou, a l'endemà, la A havia tornat a desaparèixer. Ara sí estava ben amoïnada. Què estava passant? Semblava un malson. De sobte, es va adonar que la tinta es movia arreu del paper, formant un missatge. A l'escriptora li va entrar tal canguelo que va sortir de casa cames ajudeu-me. Fins i tot es va deixar la porta oberta. Al cap d'una estona, quan ja li mancava l'alè de córrer, es va aturar. Tenia mil preguntes al cap. Així, doncs, va decidir tornar. Havia de saber què posava en aquell missatge, I si estava relacionat amb la desaparició de la lletra A? Fent el cor fort, va entrar dins la seva llar, es va fer un té i va seure davant del paper. Deia el següent. Hola, sóc la lletra I. Com ja t'hauràs adonat, la lletra A s'esborra del teu compte. Aleshores, li vaig explicar a l'escriptora els motius pels quals la lletra A es negava a aparèixer de nou en un compte com el que estava escrivint. Aleshores, l'escriptora es va aixecar i va anar de pet a la prestatgeria, on tenia totes les seves obres publicades. Les va estar repassant en silenci, una a una, i després d'una bona estona, es va adonar que la lletra A tenia raó. Encara que tots els seus contes eren diferents, les noies que apareixien eren, en el fons, unes figaflors. La A tenia raó, va xisclar l'escriptora. Què he estat fent? Durant una bona estona, es va quedar en blanc. De sobte, li va venir al cap quins havien estat els seus referents al llarg de la seva vida. Ràpidament va pensar en la seva àvia, també en la seva mare, en la seva editora, i per descomptat, ella mateixa. Finalment, va reescriure un nou conte. Les idees li venien soles al cap. Es va adonar que tenia molta facilitat, perquè fins ara havia estat escrivint contes que no tenien una imatge fidel al món. Quan va finalitzar el conte, va deixar tota aquella pila de papers damunt la taula i se'n va anar a dormir. Quan es va llevar, es va dirigir directament cap al seu escriptori. A la taula es trobava el seu conte, en perfecte estat, amb totes les lletres i una nota d'agraïment de la lletra A. Estimada escriptora, sabia que ho acabaries entenent. Canviem el guió.
1: Sisè curs, primer premi, Ximena Clavell de la Guàrdia, de l'Escola European International School of Barcelona, amb l'obra L'amic invisible.
3: En Mateu era un nen molt curiós. Sempre tenia preguntes al cap. Per què els núvols són blancs? Com saben els ocells cap on volar? Però no sempre trobava respostes. Una de les coses que més li agradava fer era escriure cartes. No per enviar-les a ningú, sinó perquè li feia sentir bé posar per escrit el que pensava. A vegades explicava coses divertides que li havien passat a l'escola. Altres vegades es preguntava sobre coses estranyes o simplement escrivia històries que s'inventava. Però el més curiós de tot era que cada nit, quan acabava d'escriure, plegava la carta i la deixava sota el seu llit. Però el matí següent havien desaparegut. Al principi, en Mateu va pensar que potser l'havia mogut sense voler, però després de diversos dies es va adonar que sempre passava el mateix. Així que va decidir fer una prova. Aquella nit, en comptes d'explicar el seu dia, va escriure només una pregunta. Qui s'endú les meves cartes? Quan es va despertar, es va afanyar a mirar sota el llit. La carta no hi era, però al seu lloc n'hi havia una altra. Amb el cor bategant d'emoció, la va desplegar i va llegir. Sóc algú que escolta. Pregunta el que vulguis. En Mateu es va quedar bocabadat. Algú li estava responent. Però qui? Des d'aquell dia, cada nit escrivia preguntes. I cada matí rebia una resposta. Algunes vegades li donaven consells. Altres cops eren frases misterioses que el feien pensar. I una vegada va escriure. Com puc deixar de tenir vergonya quan parlo davant de la classe? L'endemà, la resposta va ser, practica davant del mirall. Ningú et mirarà més seriosament que tu mateix. En Mateu li va semblar una bona idea i va començar a fer-ho. Però un dia, en comptes d'una pregunta, va escriure sobre una cosa que li havia passat. Havia discutit amb el seu millor amic, en Roger, i no sabia com fer les paus. No era res greu, però li sabia greu havia acabat el dia enfadat. Així que va escriure, crec que hauria d'haver dit ho sento. Però ara em fa vergonya. Què faig? Al dia següent, la resposta no eren paraules, sinó un petit dibuix. Dues persones parlen. En Mateu ho va entendre de seguida. No calia fer un discurs llarg ni complicat, només anar i parlar. Així que aquell mateix dia, quan va veure en Roger, li va dir «Ei, perdona per ahir, no passa res», va contestar el Roger amb un somriure. I així, tal com havia començat la discussió, es va acabar. Aquella nit,
5: en Mateu va escriure una última carta. Gràcies per ajudar-me, però encara no sé qui ets. Però l'endemà, la carta seguia allà. Ningú no l'havia canviada. Sorprès, en Mateu es va aixecar del matràs i va trobar una capseta amb totes les seves cartes a dins. Algú les havia estat guardant. Va córrer a la sala i es va trobar la seva germana gran asseguda al sofà, amb un somriure. "Eres tu?" va preguntar en Mateu. "Sí", va dir ella. "Volia veure si t'agradaria que algú llegís les teves cartes. I quan vaig veure que sí, doncs vaig pensar que potser t'agradaria tenir algú amb qui parlar." En Mateu va somriure. "Gràcies", va dir. I des d'aquell dia va seguir escrivint, però ja no deixava les cartes sota el llit. Ara, quan tenia alguna cosa important a dir, simplement ho deia.
1: Vintè Premi Literari de Narrativa Infantil de Sant Cugat a Cugat Mèdia. Recupera aquest espai a cugat.cat.
0: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. El centre de formació d'adults a Ràdio Sant Cugat.

0: Hola, bon dia, sóc l'Antonio, presentant els meus companys i companyes del Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Cugat. Avui estem aquí alumnes de IES-U, que ja han vingut altres vegades, i alumnes d'Instrumental. Us presento l'equip, Txerno.
1: Hola, companys i companyes.
0: Absalom.
2: Hola, bon dia.
0: Karen.
3: Hola, com va?
0: Pablo.
4: Hola, bon dia a tothom.
0: Salva.
5: Com va?
0: Estàs escoltant Connexió Instrumental 3-4, el programa de ràdio del CFA Sant Cugat. Comencem les notícies.
1: Un diada molt especial al CFA Sant Cugat. Durant Sant Jordi, a escola va gaudir de diferent activitat. Va decorant tot el passadís del centre. Va fotos los racos de lectura del tot alumne del centre. Ta a la matí con la tarda va compartir una lectura de buenas. Després dia una va fer una teatro a la Residencia Rosa y ya dos un curs de pastitos. Després tus junts va fer una volta el poble.
6: Instrumental 3-4 s'anima amb l'anglès. Aquest tercer trimestre introduint l'anglès a l'aula instrumental 3-4. Hem fet un bingo amb les lletres de l'abecedari i els números. Aquest alumne està molt preparat a l'aula 3-4. Hem començat amb l'obertura d'informació en el català. Hem tingut l'oportunitat de presentar diferents països mitjançant la digitalització i el català.
1: Voluntària del Pla Tareras. El alumne instrumental a 1-2 han vingut a la visita dels alumnes del batxillerat del cicle Plan Fareras i hi ha hagut una activitat transfacial de la jornada amb el supermercat, com són els noms de cadascun dels hamburguers, compres en hamburguers, botigues, llaunes, paquetes, ampolles. Va ser una gran abertura d'aprendats.
6: Experiment de química, IES-U. Els companys de IES-U al mòdul de física i química han realitzat un experiment de diferents densitats líquides, creant capes de diferents per veure clarament com funciona, una manera pràctica d'entre què passa i per què passa.
0: Estàs escoltant Connexió Instrumental 3-4, el programa de ràdio del CFA Sant Cugat. Acomiadem els nostres companys i companyes que ens han presentat la secció de notícies. Gràcies, nois i noies, i donem la benvinguda a Salwa, Karen i Pablo a la seva secció de coneixement.
3: Soc la Karen, benvingut i benvingudes. Avui a l'Associació de Coneixement us volem explicar algunes curiositats sobre els nostres països d'origen que han estat treballant a la classe de català. El primer país que us explicaré és Colòmbia, un país d'origen d'una de les nostres companyes.
4: Ei, sabies que Colòmbia és el segon país més biodivers del món? Només darrere de Brasil.
3: No en tenia ni idea. De debò, té tanta varietat.
5: Sí, de fet, ocupa el primer lloc en espècies d'orquídies i d'aus.
3: Quin impressionant. A més, crec que també té molta gent que parla castellà, oi?
4: Exacte. És el segon país amb més hispanoparlants del món després de Mèxic, amb més de 52 milions d'habitants.
5: Uau! He sent que el seu cafè és dels millors.
4: Així és. Colòmbia és famós per produir cafè arbitrà d'altíssima qualitat.
3: També em sembla increïble que tingui costes en dos oceans.
4: Sí, és l'únic país d'Amèrica del Sud amb més costes tant al Pacífic com al Carib.
5: Quin país tan complet! I això no és tot. La moneda oficial és el peso Colòmbia.
3: Que bé!
4: Doncs et recomano que viatgis a la capital, que és Bogotà, que és un lloc preciós.
5: El segon país del que parlarem és el Magoc. Tenim molts companys a la classe que venen d'allà.
4: Sabies que la capital del Marroc, que és Rabat, i que la seva moneda oficial és el dirham marroquí?
5: Sí, és un estat situat al nord d'Àfrica, limita amb l'oceà Atlàntic a l'oest, amb l'estret de Gibraltar i la mar Mediterrània al nord, i també amb Espanya a través de Ceuta i Melilla.
3: I encara més, limita amb Algèria a l'est i amb Mauritània al sud. A més, va ser l'únic estat d'Àfrica que no va formar part de la Unió Africana durant molt de temps.
4: Uau, això és impressionant! Segons la seva Constitució, el Marroc és una monarquia constitucional parlamentària. El rei actual és Mohamed VI.
5: Pel que fa a la gastronomia, tenim plats molt aromàtics, com el tagine, el couscous amb espècies com el safra i el comí.
3: I una figura molt destacada és Ibu Batuta, un explorador que va viatjar més de 120 milions de quilòmetres durant gairebé 30 anys. És considerat un dels viatgers més grans de tot el temps.
4: Impressionant! El Marroc té molta més història i cultura del que pensava. Hola, jo en representació de l'Antonio, el nostre presentador d'avui us explicarà unes curiositats sobre el seu país d'origen, Hondures. Hondures compta amb dues costes principals, una extensa franja al nord, al Mar Carib, coneguda per les seves platges blanques, esculls de coral i cultura garifuna, i una costa més petita al sud del Golf de Fonseca, a l'oceà Pacífic.
5: Que interessant! I què és el plat típic d'Hondures?
3: La balejada és un platet molt senzill però molt bo, preparat amb truita de farina de blat, montesa fregida amb crema.
5: Hosti, que bo! Si vol comprar-me una balejada, amb què pago?
4: La moneda d'Hondures és l'imperians, en l'honor de l'heroi imperial que amb la valentia va defensar el seu poble de la invasió espanyola.
5: També m'hi ha parlat de les cuevas de Taulabi.
3: Són impressionants. Estan a Comayagua i es va descobrir el 1969. Estan reconegudes com el monument natural i ofereixen recorreguts subterranis, normalment obert de 8 a 4 de la tarda.
5: Per cert, coneixes Luis Palma?
4: Sí, és un futbolista hondureny amb una carrera internacional a Europa. Actualment juga al Celtic Football Club. Per últim, us parlarem sobre el Perú. Un dels nostres companys és d'allà i és un país molt interessant. Al Perú trobem una de les 7 meravelles del món modern, el Machu Picchu, situada a 2.430 metres d'altitud.
3: El gos viringo, o gos sense pèl del Perú, és una raça mil·lenària que fa més de 3.000 anys, considerada patrimoni cultural peruà. Quin és el plat típic de Perú?
4: El ceviche peruà és un plat emblemàtic reconegut com el patrimoni cultural de la nació, preparat amb peix cru, marinat en suc de llimona, ají, ceba i sal. Tradicionalment serveix en fresc amb camote, xoclo i pasta, reflectint una herència mil·lenària des de la cultura mochicha.
5: Però el temps. En Coca-Cola és una beguda gasosa peruana. Té un sabor dolç i un color groc daurant. El principal ingredient és la planta herba Luisa. Encara que és la seva fórmula es guarda en absoluta reserva industrià.
0: Moltes gràcies, companys, per totes aquestes curiositats. Dono pas a Absalom, l'encarregat de la sessió de música. Us deixo en bones mans. No.

0: hace falta personas que...
1: Obriu les portes, charango. Us hem preparat un repertori genial. Per empezar, la cançó Obriu les portes de charango, aquesta cançó és un himne a l'esperança, la solidaritat i l'acollida. Parla sobretot de la necessitat d'obrir-se als altres i de construir un món més just i humà. El missatge central és que ningú hauria de quedar fora i que entre tots podem fer una societat millor. Sí, deixem enrere la por i l'egoisme.

La tierra del olvido, Carlos Vives. La següent cançó que hem escollit és La tierra del olvido, de Carlos Vives. La cançó tracta sobretot de la nostàlgia per la terra d'origen i de la connexió amb les arrels. Els cantants parlen de Colòmbia, descrivint els paisatges i transmeten com enyoren aquest lloc quan és lluny la terra de l'olvid. No vol dir que s'hagi oblidat, sinó al contrari. És un lloc que sempre queda dins seu, encara que el temps passi o la distància sigui gran.

Virgínia, muntanyes, rius i camins rurals, i sent una connexió molt forta en aquell lloc, en aquell entorn. A mesura que avança la cançó, expressa com enyora aquell lloc i com voldria tornar-hi, perquè és on se sent realment en pau i on pertany. Fent el seu aire.

0: que estic content, que tot va bé. Diu que està content, que tot va bé.
1: Hi ha com unes coordenades

0: Luciana i els camps de cotó, amics de les arts. Per acabar, us presentem aquesta cançó mítica dels amics de les arts. Parla sobre l'altra cara d'un procés migratori, cercant la llibertat. En aquesta carta d'un fill als seus pares, parlant-li d'un germà que va marxar i amb el que manté contacte, malgrat que ell no els hi explica les novetats i com sent una manera d'evidenciar que les coses no sempre surten com un creu, però l'esperança és que tot acabi trobant el seu lloc.
1: Això és Temp Instrumental 3-4, el programa del Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Cugat. Gràcies, Absaló, així com els altres col·laboradors, tornem al llum amb més històries. Fins la propera.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Veus de conte.
2: El cavaller Reineta.
3: Vet aquí que en un estany fondo d'aigües verdes hi vivia una granota menuda amb totes taquetes. Els seus germans li deien cap gros, però ell s'estimava

0: més que l'anomenessin cavaller reineta.
1: Cavaller reineta, la granota lliure i orgullosa, un cavaller amb armadura vavellosa. Cavaller reineta, savi i valent, les libèl·lules en fugen rebent.
0: Esclar que tothom li venien ganes de riure quan veia una boleta verda que semblava una formiga. Però ell, al cap, només hi tenia una cosa: arribar a ser, un dia, una granota gran i formosa. Una nit, abans d'anar a dormir, una història fantàstica va llegir. Un petó en gripau va fer la princesa agraïda i l'animal es va convertir en príncep. Increïble! El reineta digué, rascant-se el cap clapejat.
1: Ves per on? En això mai no hi havia pensat. Si pogués salvar una princesa de debò, segur que creixeria un dit ben bo.
0: L'endemà, armat de valor, va entrar a la cova que tenia més a la vora. I va trobar un ogre, verd i corpulent, que regava les mongeteres pacientment.
1: Ja ets meu, ogre fastigós. On l'has engarjolada?
0: Va agrair el cavaller reineta, buscant la dama. I l'ogre va replicar, brandant el caparrot.
2: Au, nano, no siguis carallot. Soc vell i ja no tinc edat per això. Tu ets menut per burxar algú com jo. Vols dir que no t'hauries d'anar a casa reietó? Ai, que la teva mare et clavarà un bon sermó.
0: El reinet es va posar vermell a l'instant, però jo no era la fi. Continuaria lluitant. Després se'n va anar a les torres encadenades, al bosc, al prat de flors, a la casa de la bruixa i a l'arbre del bruixot sapastre. Però de la princesa engarjolada, ni rastre. El cavaller reineta va notar al costat una punxada. I a més, la cota de malla li picava. L'entrepà semblava xiclet. Quina porqueria! Estava tan disgustat. Allò no era vida, però què era allò que es bellugava? Una cabellera llarga que s'ondulava. I també uns ulls vius i uns llavis pintats. Fins i tot un sabre de la cintura penjat. Era una princesa de veritat, a les urpes d'un drac que no tenia pietat. El cavaller reineta va fer un bon bram i va travessar el fum del drac com un llamp.
1: Allibera la vella donzella,
0: va raucar, i llavors l'espasa de fusta li va clavar.
3: Ep, vigila,
0: li va etzibar el drac.
3: Mira que n'és de maleducat.
0: Però el reineta no es va fer petit. Ell estava ben decidit.
1: Torna't en el teu cau de seguida. Si no, sabràs que és una bona sentida.
4: Tu, cap gros,
0: va fer la donzella.
4: Vas embalat. Que sàpigues que és amic meu aquest drac. Que potser m'has vist desesperada. Jo no el vull per res un cavaller m'espasa.
0: El cavaller reineta s'ho va prendre malament i va començar a plorar amb molt de sentiment.
1: No creixeré mai de la vida. Seré sempre un cavaller de mentida. Les altres granotes em diuen capgros. Soc tan petit que em prenen per talós. Seré sempre una pobra cullereta i mai no seré el gran cavaller reineta.
0: La princesa va fer una riallada.
4: Sí que són bandarres. Tothom pot ser un heroi si s'ho proposa. Ei, per què no t'apuntes a la nostra colla?
1: De debò que puc?
0: Va fer el reineta.
4: I esclar que sí, granoteta.
1: El cavaller reineta del llac, heus ací, la granota més valenta que s'ha vist mai per aquí.
0: Per al reineta tot va canviar aquell dia. Ja no s'amoïnaria mai més per la seva mida. Es va llançar a l'aventura i va escabatxar dolents sense miraments. Amb els més fatxendes no vacilava a l'hora de plantar-los cara. El reineta i els seus ho feien tan bé que molt aviat el país en va anar ple. I segles més tard, abans d'anar a dormir, els capgrossos paraven l'orella amb delit. Un vell mestre els explicava les gestes del reineta, el cullereta.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Veus de conte.
2: Tots sou els meus preferits.
3: Hi havia una vegada una mare os, un pare os i tres petits ossets. Cada vespre, els pares, en ficar-los al llit, sempre els deien el mateix.
4: Sou els ossets més meravellosos del món.
3: Una nit, després que la mare os els hagués acotxat i els hagués dit:
4: sou els ossets més meravellosos del món.
3: Els petits van preguntar a la mare os:
5: i com ho saps? Com saps que som els ossets més meravellosos del món?
4: Perquè el vostre pare m'ho va dir,
3: va contestar la mare os.
4: La nit que vau néixer, quan el papa us va veure per primer cop, em va dir:
6: són els ossets més preciosos que he vist mai a la meva vida. Crec que són els menuts més bufons que ha vist mai ningú.
3: Els petits s'arrelliren al llit amb un somriure de satisfacció. Aquella sí que havia estat una bona resposta. Però un dia l'osset primer va començar a preguntar-se si els seus germans no serien millor que ell. Ells tenien piguetes a la pell i ell no. Potser a la seva mare el que més li agradava del món eren les piguetes a la pell. I l'osset de segona es va preguntar:
7: potser el papa os prefereix els altres dos més que a mi. Ells són nois i jo no.
3: I el petit osset tercer va començar a preocupar-se.
8: Jo només sóc el més petit. Tots són més grans que jo.
3: Així doncs, aquella nit, els tres petits ossets van preguntar al pare os:
5: però quin de nosaltres tres t'agrada més? Quin és el teu preferit? No podem ser tots el millor.
6: I tant que podeu,
3: va contestar el pare os.
6: I ho sé perquè m'ho va dir la vostra mare. Quan et va veure per primer cop, em va dir.
3: I el pare os va agafar en braços el primer osset mentre parlava.
4: És l'osset primer més meravellós que ha vist mai ningú.
5: Encara que no tingui pigues,
6: això no té cap mena d'importància,
3: va contestar el pare os mentre l'abraçava.
6: I quan la teva mare et va veure per primer cop, em va dir.
3: Digué el pare os al segon osset, aixecant-lo amb braços.
4: És l'osset de segona més meravellosa que ha vist mai ningú.
7: Encara que no sigui un noi.
6: Que siguis noi o noia, no hi fa res,
3: va dir-li al seu pare abraçant-la amb tendresa.
6: I de seguida que et va veure tu, em va dir.
3: Digué el pare os al tercer osset mentre el braçolava.
4: És l'osset tercer més meravellós que ha vist mai ningú.
8: Encara que sigui el més petit.
6: Que siguis gran o petit, tant se val. Us estimem igual a tots tres. Tots sou els nostres preferits.
3: I els tres petits ossets més meravellosos del món van anar a dormir feliços i tranquils, perquè aquella sí que havia estat una bona resposta.
0: Producció de Cugat Mèdia amb el suport de Escola Joan Maragall i 11. Ràdio Sant Cugat.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. La presidenta de la coordinadora d'AFAS, Carme Roca, deixa el càrrec després d'una dècada convençuda que l'entitat ha fet un salt qualitatiu fins a convertir-se en un actor empès en el debat educatiu. La presidència de Roca ha estat marcada pels conflictes educatius. Han participat en reivindicacions amb les retallades, els menjadors escolars, el desplegament de l'escola inclusiva, el català a les aules i la climatització dels centres. Ara que deixa la presidència, assegura que el principal llegat no és personal sinó col·lectiu i espera que la coordinadora continuï fent el mateix paper que, al seu entendre, ha consolidat durant aquests anys. Sant Cugat compta amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Julió, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer el passat 1 de juliol, però des del dia de Sant Joan ni la festa major, la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars. Un grup de veïns a les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets i van veure com havien abatut un senglar a la via pública. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. I el passat dilluns 6 de juliol del 2026, durant les tasques periòdiques de manteniment i seguiment del Pi d'en Xandri, es va detectar el trencament parcial d'una de les seves branques secundàries. Segons la primera valoració tècnica, el trencament d'aquesta branca secundària és conseqüència d'una combinació de factors, entre els quals hi ha les seves dimensions, el seu pes, la posició gairebé horitzontal, la feblesa interna prèviament detectada, el moviment provocat pel vent i els efectes de l'estrès hídric que des de fa anys afecta els boscos de Catalunya. Tan aviat com el nivell de risc d'incendi forestal permeti, es retirarà la branca i es farà una nova revisió de l'estat general del Pi d'en Xandri i dels sistemes de suport instal·lats. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Què tal? Bon dia, sigueu benvinguts i benvingudes de nou a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat. Si fa uns dies us saludàvem des d'una escola, avui us saludem des d'un pavelló. Ens trobem al pavelló Pompeu Fabra de la localitat de Cardedeu, on es celebra la 57a Fira de Ràdios Antigues de l'Associació Cultural Amics de la Ràdio. De fet, en l'anterior edició d'aquesta fira, el company Fernando Rodríguez Calvo, secretari d'aquesta associació, ja ens havia convidat a fer ràdio en aquest fantàstic event, però la nostra agenda no ens ha permès assistir-hi fins a aquesta edició, la 57a. Saludem el 50% d'aquest programa, Jordi Caselles. Què tal, com estàs?
3: Bon dia, Esteve. Doncs encantat de nou d'estar amb tu fent ràdio, sobretot un altre cop fora dels nostres estudis particulars. I avui, a més, estem fent ràdio envoltats de ràdios. Què ens expliques d'on estem?
2: Bé, doncs, l'Associació Cultural Amics de la Ràdio va néixer durant l'exposició Ràdio d'ahir, que va tenir lloc ben a prop d'aquí, a la Garriga, el dia 5 de juny de 1992, i que mostrava la col·lecció de ràdios de Jaume Terricabres. L'exposició va ser inaugurada pel radiofonista Josep Cuní. Al cap d'uns mesos, el 1993, es va formar la primera junta directiva a la ciutat de Granollers. Una de les primeres decisions de la junta va ser nomenar president honorífic al locutor Luis del Olmo, llavors encara en actiu.
3: Durant molts anys, l'ACAR va tenir la seva seu al costat dels estudis de la ràdio i televisió de Cardedeu, i a l'exterior del recinte feia una fira amb parades on hi havia compra-venda d'aparells de ràdio i els seus components.
2: L'ACAR es va crear amb l'objectiu de fomentar la recuperació, restauració i conservació d'aparells de ràdio històrics, representant els seus socis davant de l'administració pública i altres entitats públiques o privades i cooperant en la creació o el manteniment de museus dedicats a la ràdio.
3: Des dels seus inicis, l'ACAR publica una revista dirigida als seus socis, anomenada La Ràdio d'Època, que actualment s'envia per correu ordinari amb una freqüència semestral. En aquesta revista s'hi publiquen articles dedicats a la història de la ràdio. El passat mes de març es va anomenar una nova junta que està composada per Julián Jiménez Gómez, president, Jordi Prats Tasías, vicepresident, Fernando Rodríguez Calvo, secretari, Jordi Grimal Vergés, tresorer, Enric Franquet Suárez, responsable de publicacions. Francisco Jordán Mellinàs, responsable de fires i events.
2: L'Associació Cultural Amics de la Ràdio ha col·laborat amb un important nombre de publicacions i ha assistit en nombrosos events com la Fira del Disc de Barcelona, la Fira de Radioaficionats Mercaham i en diverses exposicions. Seguirem parlant de la CAR durant el programa d'avui i entrevistarem alguns dels components de la seva nova junta i, de fet, el que anem a fer ara és començar parlant de la història d'aquesta associació, perquè és molt interessant i, a més, ja amb aquesta coincidència que estem al 30è aniversari de la primera junta directiva d'aquesta associació. I en parlem amb Esteve Pujal. Bon dia.
4: Bon dia.
2: Com estem?
4: Bé, doncs aquí com cada any la segona, o sigui, cada any ho fem a la primavera i a la tardor, la fira, doncs, de la ràdio.
2: I quin és els records que té vostè dels inicis d'aquesta associació?
4: Bé, això va començar, concretament, va començar l'any 91. Julià i jo, i amb les senyores, vam assistir a una fira a Londres. I allà ens vam donar compte de que nosaltres aquí érem tots francotiradors. Si necessitàvem un aparell de ràdio o necessitàvem algun llibre o necessitàvem algun recanvi, estàvem desemparats. I allà ens vam donar compte que en un moment, en aquella fira, en aquella subhasta que era allà a Londres, vam trobar allà una quantitat de ràdios i una quantitat de gent que allà ens vam donar compte de que era molt important associar-se. I aquí va començar el germen de que vam començar a treballar fins a donar-nos compte de que teníem la necessitat d'associar-nos. I per això vàrem crear la ACAR, el 93.
2: Déu-n'hi-do, doncs ha plogut bastant des de llavors.
4: 30 anys.
2: Com aquell que res, ha passat ràpid, no?
4: Sí, molt ràpid, molt ràpid. La pega que tenim nosaltres avui dia és que, esclar, tota la gent, molta part de la gent que vàrem fundar a CARD, ens han deixat ja. ens hem anat fent grans i cada vegada estem perdent unitats. I ara la nostra idea i el nostre treball està aviam si podem lograr que la joventut ens faci relleu, perquè si no ens fa relleu, això vol dir que estaríem condemnats a la mort, i això no ens interessa.
2: Bé, per això estem aquí, per fer una mica de difusió del que suposa aquesta associació i també donar-la a conèixer, perquè 30 anys, doncs, com dèiem, ja donen molt de sí. I la primera pregunta que se m'ha acut és preguntar-vos quants socis teniu en aquests moments.
4: En aquests moments està a l'ordre dels 250. Havíem arribat a ser 500. Però esclar, la gent s'ha anat morint, perquè esclar, 30 anys són molts anys. I esclar, el que coneix el material dels aparells de ràdio de Lampres, esclar, no és la gent jove, és la gent gran. Jo vaig començar a treballar a la ràdio, amb ràdio, l'any 1946. Clar, evidentment vol dir que no sóc jove, vol dir que el tiquet que tinc és molt curt ja. I esclar, i ens trobem que molta gent ja ens ha deixat. I esclar, gent que ja era gran, doncs s'ha anat morint. O sigui, ara la nostra idea és aviam si podem arribar a que la joventut ens supleixi.
3: Quants aparells de ràdio compteu que disposen en aquests moments els socis de l'associació?
4: Tenim censats, en l'últim cens que vàrem fer, estava al voltant dels 100.000. 100.000 en tota Espanya.
2: Déu-n'hi-do.
3: Déu-n'hi-do, amb una edat mitjana, més o menys, d'aquests aparells?
4: Bueno, o sigui, això, com totes les col·leccions, hi ha gent que es dedica a un tipus de col·lecció, com per exemple pot dir un, jo vull col·leccionar els anys 20, jo vull col·leccionar els anys 30, jo vull col·leccionar generalment tota l'època. Clar, cada persona té la seva idea i busca el que li interessa més amb ell. Vol dir que tenim socis que tenen des de, bueno, tenim aparells des dels inicis. Els inicis de la radiodifusió, de la ràdio broadcast, va començar pràcticament el 22. Vol dir que tenim ràdios des del 20 fins ara. O sigui, no, hi ha tota classe d'èpoques.
3: Existeix algun tipus de classificació d'aquestes ràdios? O sigui, quin tipus de ràdio són o quines prestacions tenen?
4: Sí, bueno, si tu et refereixes de que quin preu es cotitza d'acord amb què, com totes les coses, els aparells que se n'han fet menys i que són representatius són els que són més cotitzats. Llavors vol dir que ja va haver una època de ràdio que es van fer els aparells de ràdio a milions. Vol dir que, esclar, de segons quins tipus, n'hi ha molts. Per exemple, nosaltres tenim molts socis que tenen aparells dels anys 50. Esclar, com més enrere vas tirant, menys aparells queden, perquè esclar, es van destrossant. Jo, als anys 46, ja destrossava ràdios, que ja eren dels anys 20, perquè jo no em donava, no sabia què és el que estava fent jo. Però jo ja havia destrossat ràdios dels anys 20.
3: Clar. Sí, sí, clar. Evidentment, si haguéssim sapigut ara, no?, que això ens podia donar... Però això sempre passa, està clar.
2: Més o menys podríem, diguem, classificar per tipologies de ràdio diferents. Quants tipus teniu a l'associació d'aparells?
4: Quants tipus?
2: Sí.
4: Bueno, això normalment se sol classificar per nacionalitats. Els que, per exemple, van començar primer són els nord-americans, després, esclar, tenim molts aparells alemans, que estan molt cotitzats, els aparells holandesos, aparells francesos, i nosaltres, esclar, nosaltres tenim un parc d'aquí a Barcelona, que era el lloc on se fabricaven més ràdios. Espanya, pues, també té la seva època, però, esclar, també els tenim classificats, o sigui, hi ha qui es dedica a una nacionalitat o una altra nacionalitat o una època o una altra època, depèn, cada hi ha de tot.
2: I aleshores entenc que sou els associats i tots els particulars que tenen aquest material a casa seva, no? És a dir, no és que estiguin exposats a cap lloc en principi, sinó que ho teniu a nivell privat.
4: Sí, exacte. Hi ha algú que ja ho ha fet, com és el cas de Julià, que ha cedit la seva col·lecció al Museu de Terrassa, i hi ha altra gent que també ha muntat el seu xiringuito, o sigui, el seu propi museu, però normalment és de tot particular.
2: Bé, doncs el que farem ara és parlar amb Joan Julià perquè ens expliqui de quina manera es pot arribar a conservar aquests aparells, que alguns són molt voluminosos. Per exemple, la meva família en té un d'aparell de ràdio molt, molt antic, d'aquests que va amb una base de fusta, i clar, això avui dia, per tenir-ho en un pis, és complicat, perquè ocupa molt espai, no?
4: Sí, això, evidentment, aquest és un dels problemes que hi ha.
2: Molt bé, doncs ha sigut un plaer tenir Esteve Pujal, un dels membres fundadors d'aquesta Associació Cultural Amics de la Ràdio. Moltes gràcies.
5: Gràcies.
4: Gràcies, bon dia.
2: Molt bé, doncs anem a fer una petita pausa en el camí aquí a l'Associació Cultural Amics de la Ràdio, en aquesta fira que té lloc a Cardedeu i que nosaltres volem també donar-nos a conèixer, no solament doncs, pel fet de tenir moltes ganes d'arribar a col·leccionar tots els fitxers que tenim nosaltres d'àudio recuperats de la ràdio de fa molts anys, sinó també perquè ens agrada poder captar molt més mercat que està a les cases particulars. Igual que passa amb els aparells de ràdio, com estàvem comentant amb l'Esteve, doncs nosaltres també intentem recuperar gravacions de ràdio que, si no fos per algú que en algun moment les van registrar, es perdrien per sempre més. Les ràdios professionals, com hem dit nosaltres moltes vegades en el nostre programa, aquí a l'hemeroteca de la ràdio, no enregistraven la majoria d'elles les pròpies emissions que feien. I aleshores, si no fos pels particulars que han guardat en alguna cinta de caset, per exemple, o en una bobina oberta, aquestes emissions, que es van fer en directe en el seu moment, doncs s'haurien perdut per sempre, no?
3: És així, de fet és que, clar, ens és molt important, no? I necessitem a la gent que recopila tot aquest material per poder-ho digitalitzar i poder que això perduri. De fet, l'Arxiu Sonor de la Ràdio Catalunya, una iniciativa d'en Sintonic i un equip de gent, doncs, que ho ha posat en marxa gràcies a la Universitat Autònoma de Vallaterra, és per fi un museu, o un arxiu en aquest cas, on poder reunir tots aquests talls de ràdio que s'han anat conservant durant el temps i tenir-los degudament etiquetats. I això, doncs, només s'obté, com deies tu, Esteve, de particulars, de gent que ho pugui tenir, perquè al final, doncs, els arxius sonors de les ràdios arriben fins on arriben, tot el material que està penjat a les xarxes, quasi, m'atreviria a dir que ja el coneixem, per tant, hem de començar a explorar altres camins, i aquests són, doncs, la gent que a casa seva guarda antigues cintes de caset, que tothom posàvem a gravar la ràdio quan l'escoltàvem de jove, i això a vegades ens ha permès trobar autèntiques relíquies, autèntics tresors radiofònics de l'època.
2: Doncs mira, un exemple. Viatgem ni més ni menys que 26 anys enrere en el temps, febrer de 1997, per escoltar una gravació de Catalunya Informació, aquesta emissora que es va inaugurar, que va començar les seves emissions l'11 de setembre del 1992. Anem a escoltar un bloc informatiu amb les veus de Catalunya Ràdio que ja apareixien a Catalunya Informació des dels seus inicis i que ens parlava, en aquest cas, del conseller Trias. En aquests moments, una persona que ja no està a la Generalitat. Anem a escoltar, doncs, un tall de Catalunya Informació on parlaven precisament de notícies de sanitat.
6: I és que, segons confirmació del president Pujol, aquest dimarts es reuneixen el conseller de Sanitat, Eduard Rius, i el ministre del RAM, José Manuel Romà i Becaria. La reunió està precedida del debat sobre la possibilitat d'augmentar els impostos per eixugar el dèficit sanitari. Segons el ministre, el govern no té prevista una mesura com aquesta. D'aquesta manera, Romà i Becaria descarta les propostes de la Generalitat de reduir el dèficit a través d'impostos especials sobre el tabac i l'alcohol o gravant l'impost sobre el patrimoni. Carles Aledó.
7: Segons Romà i Becaria, el de seu departament ha descartat qualsevol mesura que no sigui l'esforç fiscal normal en relació a la possibilitat que el govern estudiés l'aplicació d'un nou impost.
8: No puedo decir nada porque no hay nada concreto sobre eso y por lo tanto me tengo que remitir a estas consideraciones de carácter general. Se harán los esfuerzos necesarios para que se atiendan las necesidades de la sanidad y del gasto social de la sanidad, sin necesidad de acudir a ninguna vía excepcional.
7: En canvi, canvi, el conseller de la Presidència de la Generalitat, Xavier Trias, considera adequada la fórmula de gravar el patrimoni per eixugar el deute de la sanitat pública, tot i que prefereix augmentar els impostos sobre el tabac i l'alcohol.
5: Hi ha altres plantejaments que jo sempre dic que a mi m'agrada més, que és gravar pues, el tabac o gravar l'alcohol, no? Sobretot el tabac, que a mi em semblen més lògiques.
7: El ministre de Sanitat ha insistit en el fet que no hi ha cap decisió presa sobre les noves fórmules per finançar el deute sanitari, ja que hi ha una comissió del Congrés dels Diputats que estudia la qüestió.
1: La Maroteca de la Ràdio.
2: Doncs seguim aquí a la Fira de Ràdios Antigues des del Pavelló Municipal de Cardedeu. Un plaer estar amb tots vosaltres fent aquest programa que, com abans dèiem, sortirà en antena el dilluns, no demà, sinó la setmana següent, al 91.5 de la FM, Ràdio Sant Cugat. També, evidentment, per internet des d'aquí, si no us arriba bé l'emissora, que és possible, a cugat.cat. I també aquí teniu aquest cartell, aquest roll-up, on teniu una sèrie de QRs. Aquí hi ha uns flyers també, els que vulgueu agafar-los. Si escanegeu amb el mòbil aquests QRs, des de la plataforma que seleccioneu, ens podreu escoltar. Doncs aquí teníem aquestes notícies de Catalunya Informació del 1997 i ara anem amb un document personal. No sé, Jordi, si et sonarà el Cau de Lletres.
3: Doncs una mica sí. Sí, home, el Cau de Lletres és el programa que ens ha acompanyat aquesta temporada a Matadepera Ràdio i on hem tingut oportunitat de reflexionar sobre històries molt maques, personals, també, teves, no?, que ens ha servit per veure el pas del temps, no?, i sobretot el pas de les maneres de pensar i entendre la vida de quan teníem 20 anys i d'ara, no?, i poder-les comparar.
2: Doncs el que hem fet és seleccionar un document on precisament jo mateix parlava de ràdio, en el meu diari personal escrivia les sensacions que tenia en aquell moment, i anem concretament el dia 1 de novembre del 1998 a escoltar aquest document.
9: La ploma de l'Esteve. Històries de vida.
10: Diari personal, 1 de novembre del 1998. Aquest any Tots Sants cau en diumenge, però com que he portat el cotxe a Talamanca i no treballo fins a la tarda, he decidit quedar-me fins demà dilluns al migdia. Són 3:15 de la nit, i després de 2 mesos sense escriure, exceptuant un parell de cartes, després de sopar pensatiu, mirant les brases, escoltant música de R.E.M. i bevent vi negre, em ve de gust fixar coses al paper, concretament una de les èpoques de la meva vida. Com és habitual en mi, estic moix i força deprimit, pessimista, negatiu. Però és que em costa trobar coses on aferrar-me. La vida transcorre amb monotonia i amb poques possibilitats de canvi. Tinc ara mateix pocs reptes i poques il·lusions que m'impulsin a viure amb energia. La meva gran passió, la ràdio, segueix endavant però tacada de monotonia. Segueixo a Ràdio Sant Cugat, però ja no cobreixo la darrera franja del dia, sinó la tarda.
2: El tema de l'estiu de 1997, la flaca. Un minut per 6:15 de la tarda. Una pausa per escoltar uns consells. Després, més música al vol de tarda. Una mica de música negra per amenitzar aquesta grisa tarda de dimecres amb Brandi Crawford. Forget Me Not, la música que escoltem quan falten 14 minuts per 6:00 de la tarda. Let's put our heads together.
10: Start a new country up. El Pastafullada potser seguirà a l'acer els dissabtes, ara a la tarda. I, per tant, a Sant Cugat la nit ha canviat completament. El meu programa, el Cau de Llops, ha desaparegut. I ara cobreixo la franja de 3-6 de la tarda amb el programa musical Vol de Tarda. Un programa poc creatiu per ser d'una radiofórmula musical molt concreta i imposada des de la direcció. Vaig fer una petició a la directora a causa d'haver deixat Ràdio Rubí. És a dir, fer més hores de feina, i només s'ha traduït en anar-hi també el dissabte al migdia. Sempre podria ser millor. A més, el dissabte el deixaré ben aviat, perquè en lloc de la música que posava, un noi de Parets farà un programa d'entrevistes. Pel que fa a Ràdio Barcelona, estic a l'espera d'una trucada miraculosa que fa setmanes que hauria d'haver tingut lloc. Els companys del Pastafullada sembla que segueixen, però el tècnic és probable que sigui de la casa. El director encara ha de dir el què. Espero poder-hi anar per aprendre més, tenir més experiència, tenir una nova fita professional i personal. En tinc tantes ganes, tot i saber que em pot quedar trencat el cap de setmana. Els trucaré, a veure què passa.
9: Cau de Lletres.
10: Van oferir-me tornar a treballar a l'estiu a Ràdio Sant Cugat, i vaig acceptar. El pitjor va ser l'horari, de 7 del matí a 1 de la tarda. m'he passat la meitat de dies dormint poc i conduint de nit. La sort que he tingut és que ja m'he quedat a la ràdio. Ara faig un programa a la nit.
11: Pasta Follada. Gent sense complexes.
12: Molt bona nit i benvinguts a l'edició 136 d'aquest espectacle que modestament anomenem Pasta Follada. Bàsicament el seu problema amb la modèstia és que no en té ni la coneix. Jofre Font, bona nit.
13: Molt bona nit, Xavier.
12: En canvi, ella és modesta, recatada, bona persona. És que no em queden com ella, eh? Marta Montagut, bona nit.
14: Bona nit.
12: I de res. Davant de la pregunta, tu ets modest? Ell sempre respon, modesto, ¿qué es lo que es?
15: ¿Qué es lo que es lo de modesto?
12: Chencho González, bona nit.
15: Hola, bona nit, chiqueta. Però ¿qué es lo que
12: es? Després t'explico. No té gaires motius per ser modest perquè creu que és cosa de gente sin espíritu i poca cosa. Cristian Borja de Riquere María, bona nit.
16: Bona nit.
12: I finalment la Vimareu, que pensa que la modestia és un grup d'aquests de rock modern. Ari, molt bona nit.
17: Hola, bona nit. Hola, bona nit. Avui venen els modèstics a actuar aquí al programa.
12: Sí, venen els modèstics, que són...
17: Aquests són molt modèstics, sí. Això els coneix la meva neta.
12: La quina?
17: Els modèstics, el grup modèstics, el grup de Vilassians.
12: No és el grup modèstics. Però sí, hi ha un grup que es diu Modèstia Aparte.
17: Modèstia Aparte? No, modèstia.
12: Doncs un cop confirmat que la modèstia només serveix per justificar acords petits i menys limitades, anem a veure què fem al Pasta Follada d'avui. Senyor Pere Cebes, que em fan marxar.
18: Bona nit.
12: Bona nit i fins demà, eh?
18: Tot el teu llit.
12: Vinga. Doncs serà fins a la Pasta Follada, que esperem que estigui menys liat i més sentit que avui. Molt bona nit i gràcies.
19: Adiós! Hasta mañana!
18: Aquest programa per tòliques, diria.
10: He conegut gent nova. M'he fet falses il·lusions d'alguna persona i he après coses noves. Tot i ser dur, ho considero una experiència positiva. I de cara al futur, ja que ara treballo més, em podré permetre més coses.
1: La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
20: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: Estem a la Fira de Ràdios Antigues de Cardedeu fent aquest programa, la Maroteca de la Ràdio de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. Ha sigut interessant tornar a escoltar aquest document, Jordi, perquè ha sortit un tema que jo crec que no havíem parlat encara aquí a la Maroteca, que és els horaris de la ràdio en directe. Això ha canviat molt perquè avui dia tenim la informàtica que ens ajuda, però que de fet també ha fet fora molts locutors i molts tècnics de so de les emissores de ràdio, però almenys ha facilitat, diguem, la conciliació familiar i el fet de poder anar a dormir en una hora més o menys normal. I jo estava fent una descripció d'aquella època, aquests records escrits en el meu diari personal, que fa molta gràcia escoltar. Jo tinc un molt bon record d'aquella època en la que jo començava a fer ràdio a les 4 de la tarda a Ràdio Rubí, acabava a les 8 i a les 9 feia Ràdio Sant Cugat fins les 12 de la nit i jo tancava l'emissora i me n'anava cap a casa. Això vol dir que començava a sopar a 3 quarts d'una a la 1, jo llavors mirava el Buenafuente a la tele, a TV3, i me n'anava a dormir a les 2, quarts de 3, i em llamava l'endemà al matí a les 10 aproximadament. Aquest era el meu horari. I ho recordo aquest any extraordinàriament bé. És cert que la meva família, doncs, era molt limitada, no tenia parella ni tenia fills, etc, etc, no? Però vaja, és un tema a reflexionar. Mentre hi ha gent que està a casa descansant o tornant amb el cotxe de la feina a casa, per exemple, posa la ràdio i hi ha algú que està parlant. O la gent que té insomni escolta La nit dels ignorants, per exemple, a Catalunya Ràdio, a l'hora que faci falta, no? Aleshores, com es pot compatibilitzar la vida familiar, la vida personal, amb un horari, amb una feina com la de la ràdio o no sé, per exemple, un conductor d'ambulàncies, no?
3: Bé, home, és difícil. Pensa que estem fent ràdio perquè algú ens escolti. Aleshores, clar, es tracta de que en el moment que nosaltres la fem, la gent estigui desperta. I estigui desperta i estigui, o si pot ser a casa seva, que és el moment també per escoltar-la, i clar, això ens obliga a vegades a fer aquests horaris. El que a tu et passava era, clar, era un entrenament dur. El que passa que, com bé dius, no, era una altra època. Tenies, diguem, totes les hores del món disponibles. Tancar la ràdio tenia el seu què. De fet, l'havíem tancat tu i jo moltes nits junts. I clar, doncs, a veure, els horaris ara, afortunadament, clar, això de la conciliació, jo crec que amb la ràdio està complicat, eh? Pregunta-li, anava a dir, pregunta-li un Basté, però el Basté ell també ho té, ara ho té més fàcil, em sembla.
2: Però és un exemple extrem,
3: sí,
2: aquest, eh?
3: Sí, és un exemple extrem. Bueno, l'Antoni Bassas, no?, quan començava el matí de Catalunya Ràdio, aquí no arribava ella a l'emissora, no? Crec que eren quarts de 5 del matí, no?, directe, sí, sí, a les 6. Bé, home, és una feina que, si alguna cosa té de bona, això sí, bueno, en té moltes, eh? És que t'és igual les hores que fas. Arriba un moment, jo crec que ja t'és igual. Tu passes tan bé que al final... Però vaja, home, mira, també ens permet fer la ràdio a distància. Que això és un gran què. O sigui, podem fer ràdio a casa nostra, si volem.
2: Avui dia ha canviat molt, això.
3: Tu i jo en som un exemple. Aleshores, sí, això, vulguis o no, també és bastant més compatible amb els horaris i les conciliacions, no? Però... la ràdio, al final, si tu vols arribar a un públic, si tu vols la immediatesa del directe, has de fer les hores que fas, i afortunadament la graella cobreix tot això, i com he de dir, mira, la nit dels ignorants, no? Doncs quantes nits jo havia escoltat la nit dels ignorants en directe quan no em tenia que llevar d'hora? Això ho fèiem.
2: Bé, doncs anem a escoltar més documents històrics de ràdio. Ara anem cap a l'any 2001. Anem a escoltar un exemple de com sonava La República, a Com Ràdio, amb Joan Barril. Jo aquest programa la veritat és que l'havia escoltat més aviat poc perquè en aquella època els matins jo estava treballant en una botiga i per tant ho tenia una mica difícil. L'havia escoltat alguna vegada, però quan realment vaig disfrutar del Joan Barril va ser amb el Cafè de la República a Catalunya Ràdio, perquè era un horari que em permetia poder escoltar aquest programa. Era a partir de les 9 del vespre. Doncs ara, en aquest cas, anem al precedent, que va ser un dels programes més recordats en la desapareguda Com Ràdio, una emissora que trobem moltíssim a faltar. I anem a escoltar aquest document datat del 10 de setembre de l'any 2001.
13: Bon dia, són les 7 del matí. L'estiu ha estat marcat per les detencions de l'anomenat Comando Barcelona. I la sorpresa policial ha estat, pel que es veu, l'entremat de persones que anaven donant suport a l'organització. A les informacions proporcionades pels cossos de seguretat s'ha insistit en les condicions accessòries dels còmplices. No s'ha parlat de si eren rossos, de si eren alts o si eren baixos. Tampoc no s'ha dit res sobre si eren filòlegs, si eren fusters o eren taxistes. En canvi, sí que s'ha insistit en la seva vinculació al moviment Ocupa i, darrerament, en la pertanyença d'un dels sospitosos a un grup de rock. L'extrapolació d'aspectes individuals cap a fenòmens col·lectius és una de les tendències de la criminalització de certs sectors socials. De la mateixa manera que l'important d'un crim és el criminal i no la raça o nacionalitat a la que pertany, també s'hauria d'anar en compte amb aquesta voluntat d'esquitxar tot allò que molesta el sistema, ja sigui el rock, l'antiglobalització o el moviment Ocupa. Per la mateixa raó, no seria just que quan llegim la notícia, per exemple, de que un membre de les forces de seguretat ha mort la seva dona amb l'arma reglamentària, extrapoléssim la idea de que hi ha col·lectius més propensos a la violència domèstica que no pas altres. Deixem, doncs, el rock pels roquers i busquem els delinqüents pels seus delictes. La frontera entre els bons ciutadans i els criminals és ben clara. De res no serveix empastifar col·lectius que, en tant que col·lectius, no tenen res a veure amb la barbària a terra. El fet que els ocupes i que el rock siguin incòmodes pel poder no justifica aquesta voluntat gens dissimulada de desprestigiar-los.

0: dia 10 de setembre de 2001. Elia s'aixeca ennuvolat. Es tracta d'un dia híbrid entre la festa laboral i la festa nacional, transparent com l'ull d'un pont. Ens trobem sota el signe de Verge. Avui el sol sortirà a les 7 i 22 minuts pel cap de Creus i es pondrà a les 8 i 12 minuts de la tarda. Tal dia com avui, ETA va assassinar fa 15 anys a Maria Dolores González Cataraín, i hoy és. I fa 9 anys va ser llançat a l'espai el satèl·lit Hispasat. L'any 1945 naixia el cantant porto-riqueny José Feliciano i fa 35 anys naixia el campió del món de trial Jordi Tarrés. Avui estem fent la República número 226 i la comencem amb una frase de Quevedo. Deia Quevedo: aquell que vol totes les coses al seu gust tindrà molts disgustos a la seva vida. Avui, en aquest mateix moment, algú s'ha posat a regar la gespa i un noi ha arribat a casa seva amb la sensació del primer petó. A la travessera de les Corts tenim 20 graus i tot està per fer i tot és possible.
1: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
0: Quina alegria, Pere Mas, de tornar-nos a trobar aquí.
2: Molt bon dia, Joan Barrel, ja en tenia ganes, jo, ja fa dies que estava esperant.
0: Doncs vinga, endavant. Què tenim avui? Comencem pendents de què?
2: Doncs de les conseqüències de la manifestació contra el pla hidrològic que s'ha fet a Brussel·les, una manifestació que posa fi a l'anomenada Marxa Blava. Les xifres canvien segons qui les dona, com és habitual en aquests casos. Els organitzadors parlen de 12.000 persones i la policia d'unes 5.000. Però sigui com sigui, la veu dels contraris, el transvasament ja ha arribat a Europa. Ara toca més aviat una feina de despatxos i els representants de la plataforma aniran al Parlament Europeu per demanar que no s'inverteixi ni un sol euro en aquest projecte.
0: Parlarem a les 8 amb Pasqual Fernández, secretari d'Estat d'Aigües i Costes, i també amb Manel Tomàs, portaveu de la Plataforma de Defensa de l'Ebre. El dia d'avui també estarà carregat de feina per un dels col·laborats d'aquest estiu i que, a més, no sembla que s'acabi. És una feina per als membres de la comissió que comença a investigar el frau de GES Cartera.
2: Avui es reuneix per primera vegada aquesta comissió parlamentària que s'encarrega del cas. I també avui, sobretot, han de marcar dues coses al calendari d'aquestes compareixences i decidir si seran públiques o privades.
0: La Guàrdia Civil segueix buscant el cantant del grup de rock Cop per la seva presumpta vinculació amb ETA.
2: Aquest grup manté l'actuació que té prevista per aquesta nit a la ciutat de Barcelona, una actuació en la que el cantant no hi serà. Una setantena de grups catalans han signat un manifest en què demanen que es respecti la presumpció d'innocència d'aquest músic.
0: I en un altre àmbit de coses hem de dir que a 2:15 d'aquest matí l'arquebisbe Ricard Maria Carles oficiarà els funerals en memòria d'Antònia Macià.
2: I va ser la dona del president Josep Tarradellas, serà enterrada posteriorment al panteó familiar de Cervelló, a la comarca del Baix Llobregat.
0: I pel que fa als esports, hem de dir que el Barça no ha sabut aprofitar la relliscada del Real Madrid. A les Blaugrana tan sols han estat capaços d'empatar un contra el Rayo a l'estadi.
2: Mentrestant, l'Espanyol va perdre per 2-0 a Sevilla contra el Betis.
0: Jordi Miralles, també ben trobat. Quin és el temps que ens prepara el dia d'avui, dia 10?
3: Doncs mira, una setmana que ha començat aquestes últimes hores amb pluja. A hores d'ara no està plovent, però han caigut quantitats d'aigua d'entre 10 i 20 litres d'aigua per metre quadrat a la comarca del Maresme i també a punts del Barcelonès cap a la zona de Sant Adrià i Badalona. Aquestes precipitacions ja s'han acabat, marxen i, per tant, amb el pas de les hores cada vegada tindrem més clarianes a les comarques del litoral de Barcelona i de Girona, però vaja, al matí encara bastant ennuvolat amb alguna clariana esporàdica. Cap a Tarragona i Lleida, molt més sol, i també a l'àrea del Pirineu queden alguns núvols, però són molt poc importants. De cara a la tarda, el sol lluirà pràcticament tot el país i només quedaran alguns núvols a les comarques del litoral. Per tant, avui, per sortir al carrer, bé, podríem sortir en paraigua en aquesta zona, barcelonès i també comarca del Maresme, però ja dic que potser ni tan sols l'arribarem a fer servir. I fa fresca, sobretot a l'interior i al Pirineu, per portar jaqueta o fins i tot també per portar abric, perquè al Pirineu les temperatures són inferiors als 10 graus. Avui les màximes entre els 23 i els 27 graus aproximadament, per tant, un ambient força suau de dia i amb molta tramuntana al nord de la costa. Temperatures actuals, ja ho deies, 20 graus aquí a la travessera de les Corts, a Barcelona, i a 19 graus a Tarragona, 15 graus a Girona, 19 graus a Mataró, 18 graus a Vilafranca del Penedès i també 18 graus a Cerdanyola del Vallès.
0: Gràcies, Jordi Miralles. Avui és un dia, com dèiem, d'aquests de pont. No sabem com estan les carreteres ni els carrers, però anem a saber-ho amb el RAC. Neus Assim, què tal?
4: Hola, doncs molt bé.
0: Quins havia de dir, trobar-nos
4: sí,
0: aquí?
4: Sí, una altra vegada.
0: Doncs explica'ns.
4: Sí, doncs, com comentaves, es nota que hi ha bastanta gent que fa pont avui, perquè la veritat és que a aquesta hora encara la comoditat i la fluïdesa són les tòniques dominants a l'hora de circular pel conjunt de carreteres i autopistes catalanes. Només notem una mica més més d'intensitat a la C58, l'antiga A18, al nus de la Trinitat, d'entrada a la ciutat de Barcelona, però tot i així, els desplaçaments es poden fer amb tota comoditat. Pel que fa a Barcelona ciutat, a la Ronda Litoral també hi ha una mica més d'intensitat, entre Prim i Moll de la Fusta, en direcció Llobregat, i també a la Ronda de Dalt, en sentit Llobregat, hi ha una mica més d'intensitat a la Vall d'Hebró, però com comentàvem, no hi ha massa problemes per circular encara a aquesta hora al conjunt de la xarxa viària catalana. I això és tot des del RAC.
0: Gràcies, Neus. Després en tornem a parlar. Hem de recordar que 23 persones han mort i 16 més han resultat ferides greus aquest cap de setmana a tot Espanya. 4 d'aquests 23 morts han estat a Catalunya.
2: El més greu d'aquests accidents mortals va succeir dissabte al vespre a Hostalric, a Girona. El causant del sinistre ja ha estat detingut. És un home de 55 anys que després de l'accident mortal va fugir. Els Mossos d'Esquadra el van localitzar 4 hores després i encara va donar positiu al control d'alcohol.
0: Ara són les 7 i 8 minuts del matí.
5: La República de Com Ràdio. La ràdio pública amb Joan Barril.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
1: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
2: Estem enregistrant aquest programa des de la Fira de Ràdios Antigues de Cardedeu i ha sigut un plaer poder tornar a escoltar la veu del desgraciadament desaparegut Joan Barril amb aquest document que ens ha compartit Mario Azañedo i que data del 10 de setembre del 2001. Era la República a Com Ràdio. Per cert, anem a escoltar un dels jingles de Com Ràdio per veure com sonava aquell 2001.

0: Fixa que aquest és un jingle, un híbrid entre jingle cantat i parlat. Vull dir que interessant, eh? Tenim aquí la melodia de Com Ràdio i aquesta veu tan bonica, tan greu. No recordo el nom, Jordi.
1: Aquest l'hem de buscar.
0: Sí, no recordo el nom. Si algun oient ho sap, que ens ho digui, perquè és, era, o almenys fins fa poc era, actor de doblatge també, però no recordo el seu nom. Doncs molt bé, esteu aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM, com us dèiem, fent aquest programa amb molta il·lusió davant del públic d'aquesta fira de ràdios antigues de Cardedeu, que és molt interessant. Aquí veiem uns aparells de ràdio excepcionals, perquè són peces de museu. I, de fet, tornem a recordar la col·laboració que fa aquest programa amb el que podria ser el germen del futur Museu de la Ràdio de Barcelona, esperem, és una cosa que ens agradaria moltíssim. I el que fem, com sabeu, és compartir tots els àudios que anem recopilant, aquestes peces radiofòniques antigues, amb l'arxiu sonor de la Ràdio a Catalunya, que dirigeix Sintoniki, i que nosaltres tenim el gran plaer de compartir tot el nostre arxiu sonor, no solament el nostre, sinó també el que els nostres oients ens faciliten amb aquest arxiu sonor de la Ràdio a Catalunya, que és visible des de ja fa alguns mesos a internet i que va començar amb algun centenar de gravacions d'àudio i que actualment

0: programa a la nit. Jo crec que era doncs cap a última hora, a les 11 de la nit, si no recordo malament, i anem al dia 27 de gener de 1998.
1: Anem a escoltar una peça ben rodona ara de Kool & The Gang. Sonaven així l'any 83. Una peça fresca, fresh, potser indicada pel dia d'avui, un dia plujós. Encara cauen algunes gotes aquí a Sant Cugat. Un dia plujós i fred, però la ràdio, evidentment, que està ben calentona al 91.5 de la FM.

0: Aquest va ser un àlbum que va treure en solitari el líder dels Rolling Stones, Mick Jagger. Es deia Wandering Spirit, sonava l'any 93, i aquesta una de les seves peces, Don't Tear Me Up. Per ser, ja ho saps, els Rolling Stones passejaran el seu nou disc, Bridges to Babylon, de cara al mes de juny. Això serà a Barcelona, evidentment, a l'Estadi Olímpic. Arribem a les 11 de la nit, anem cap a les notícies i ens acomiadem. Salutacions d'Esteve Llop, qui t'ha acompanyat des de les 9 del vespre. Cal de Llops tornar demà a la mateixa hora. I ara, després de les notícies, pasta follada, perquè no us adormiu fins al punt de les 12 de la nit. Adéu-siau, doncs, que passeu una bona nit. Fins demà.
1: Bon dia, són les 7 del matí.
2: Bon dia, són les 8.
3: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
4: No toquis el dial, que et pico els dits.
5: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
6: Swing Flash.
7: La maroteca de la ràdio.
8: Doncs fixa't, jo mateix en aquesta gravació ho deixava clar. Aquest programa el feia fins les 11, i a les 11 de la nit deixava el meu programa i continuava la tècnica de so, en aquest cas amb el Pasta Follada, el programa que abans també hem pogut escoltar un fragment i que es feia a Ràdio Sant Cugat aquella temporada 1997-98.
9: De fet, la part dels tècnics, jo crec que la seva jornada també s'allarga, no només els locutors, que a vegades és una hora de programa, però el tècnic fa el tècnic d'aquest programa i segurament ha fet el que venia abans i el que vindrà després. O sigui que ells sí que també tenen unes jornades a vegades, no?, força més llargues, i ells sí que hi han de ser-hi. Compte, tu pots fer la ràdio a casa i fer-te tu d'autotècnic, el self, però el tècnic d'estudi, ell hi és, i mentre hi hagi programes en directe, ells hi han de ser-hi.
8: Sí, senyor, però també hi ha la figura mixta, diguem, que és el que estic fent jo en aquests moments, que és self. És a dir,
9: correcte,
8: que tu fas tu mateix, sí, sí, que vol dir que fas la tècnica i a més fas la locució. I a més de controlar si tens algun convidat, si tens alguna trucada, si has de llegir el guió, doncs clar, fer tot això a la vegada, ja puc dir que no és gens fàcil, eh?
9: No és fàcil, i al final, va, jo crec que tindrem que acabar contractant gent. Imagines?
8: Home, si tinguéssim pressupost, perquè aquest és un programa per amor a l'art. Per tant, si en tinguéssim, sí, podríem contractar un guionista, un realitzador, un tècnic de so...
9: Guionista simpàtic, sobretot.
8: Exacte. Molt bé, anem amb més documents històrics. Ara anem a explicar l'origen d'aquest document, perquè és molt curiós. Esteve Sala, excompany de Ràdio Sant Cugat, periodista que va estar, entre altres emissores, a Catalunya Ràdio, disposa d'algunes gravacions molt interessants que ens va compartir tant amb cinta de caset com amb Revox, amb cinta oberta. I aquesta gravació que ara us portem data del 30 d'octubre del 1996. Ell llavors va començar a col·laborar també a Ràdio Estel i feia un programa que es deia Tendències, i en el qual el tècnic de so era Albert Murillo, una de les persones de la plantilla actual de Catalunya Ràdio i més en concret també d'ICAT, on fa un programa fantàstic del qual ja hem parlat aquí al nostre programa, a la Maroteca de la Ràdio, on es parla de videojocs. Així doncs, una curiosa coincidència poder escoltar el nom de l'Albert Murillo, com podreu veure al final d'aquesta gravació, aquell 30 d'octubre de 1996.
10: Les 11 de la nit i 2 minuts. Bona nit i benvinguts a Tendències. Avui comencem un nou programa a Ràdio Estel amb què mirarem d'acostar-vos una mica al món de l'economia. Sovint trobem als diaris i als informatius un seguit de notícies, més o menys complicades, que donen mal de cap a grans companyies o les més prestigioses entitats financeres internacionals. Però per sobre de tot això, l'economia és una realitat que ens afecta a tots de ben a prop. Des d'aquesta sintonia ens plantegem el repte de fer-vos més propers tots aquests temes i analitzar-los amb rigor i serietat. Amb aquest programa volem veure l'economia amb el punt de vista que pot tenir cadascun de vosaltres. Volem tractar els problemes tal com els pot viure la gent del carrer i mirar de buscar-hi solucions. Volem fer més entenedor el món de l'economia i les seves conseqüències. Volem fer-vos arribar l'activitat econòmica i els temes més destacats. Ens agradaria que ens acompanyéssiu en aquest viatge que avui emprenem, i amb vosaltres heu de ser els

0: Començarem sempre aquest informatiu fent un repàs de les notícies que han estat més destacades durant l'última setmana. És una informació que ens prepararà setmanalment Sergi Sabuí. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Tendències, un programa dirigit i presentat per Esteve Sala.
1: Aquest és l'índex de l'economia. Expansión, el diari econòmic líder, li ofereix cada matí la millor i més útil informació per conèixer a fons totes les notícies relatives al món de l'empresa i l'economia. L'actualitat de l'economia analitzada amb el màxim rigor i independència. Cada dia, informis amb Expansión.
2: Hola, bona nit. Sens dubte, el conflicte entre el Ministeri d'Indústria i els miners de les conques lleoneses i asturianes ha protagonitzat bona part de l'actualitat econòmica d'aquesta setmana, però hi ha hagut altres informacions d'important rellevància, especialment les xifres macroeconòmiques de l'Estat, una de freda i una altra de calenta. Per una banda, el bon comportament de la inflació i, per l'altra, l'important increment del dèficit públic. Però anem per parts. Els miners asturians i lleonesos han dut a terme durant tota la setmana actes de protesta en contra de l'anunci del govern d'anar retirant paulativament les ajudes públiques al sector miner, procés que culminaria amb el tancament definitiu d'UNOSA. Els miners han protestat per la decisió del Ministeri d'Indústria de liberalitzar les compres de carbó d'importació i relacionar el futur de la mineria amb la firma del protocol elèctric. El ministre d'Indústria, Josep Piqué, però, ja ha anunciat que la reordenació del carbó no estarà condicionada pel protocol que firmará con las eléctricas.
3: Asumimos explícitamente un compromiso que ya teníamos asumido de antemano, y es que una cosa es la regulación del sector eléctrico y, por lo tanto, el protocolo, que, insisto, tiene 35 páginas, y otra cosa es el esfuerzo para reordenar el sector minero y desarrollar las cuencas mineras, que tiene su ámbito de negociación y que se va a desarrollar en los próximos meses o en las próximas semanas.
1: De minuts i seran les 12 de la nit. Repassem ràpidament la informació borsària. La borsa de Madrid ha arribat avui a un altre màxim històric amb 390,81 punts, empujada per l'apertura alcista de Wall Street, que aconseguí invertir la tendència baixa que s'havia imposat al mercat durant aquest matí per la recollida de beneficis dels inversors. L'índex general, doncs, ha pujat avui un 1,64 punts, que equival al 0,42% i que ha tancat a 390 punts. El selectiu IBEX 35 ha guanyat 23,16 punts, que representa un 0,52%. Parlem també del volum de negociació al mercat continu, que ha arribat als 45.491 milions de pessetes, dels que Telefònica n'ha acaparat gairebé més de la quarta part al contractar 11.500 milions de pessetes i guanyar 30 pessetes a la cotització. El dòlar ha perdut avui 34 cèntims i s'ha canviat a 126,444 pessetes, mentre que amb el marc alemany ha guanyat 3 cèntims i s'ha cotitzat a 84 pessetes. L'índex de Barcelona, finalment, ha guanyat un 0,54% i ha tancat els 330,57 punts. La borsa de Bilbao ha pujat un 0,45% fins als 584 punts i València ha tancat la sessió a 317 punts després d'haver guanyat un 0,41%.

Acabem aquí, posem el punt i final a aquesta primera edició de Tendències, amb aquest programa en què hem volgut acostar-vos l'economia. Avui concretament hem parlat de l'IPC, la situació d'Espanya i la bona xifra de moment de l'IPC a Espanya durant aquest mes d'octubre. També hem parlat del problema de la mineria, un sector que sembla que té encara un futur negre al nostre país, especialment si ho contemplem amb la integració europea. Hem parlat també amb el senyor Ignasi de Senillosa de la Cimera Mundial de l'Alimentació. Han fet possible aquest programa Albert Murillo al control de so. A la producció han estat Álvaro Ron i Joan Massaig. A la redacció han estat Sergi Saborit, Joan Corbera, Miquel Mundet, Ramon Xifré i Julieta Goldstein. Us ha parlat Esteve Sala. Molt bona nit i fins dimarts que ve. Ens trobarem a la mateixa hora, a les 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Estel.

0: Estimats oients, ja us heu anunciat a Ràdio Estel? No? Doncs encara hi sou a temps. Truqueu al 415-3006. 415-3006. Aquestes festes de Nadal, anuncieu-vos a Ràdio Estel. Els Reis també l'escolten.
1: La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
2: Doncs aquí teníem aquest Tendències, aquest programa d'economia que sonava a les nits a Ràdio Estel a finals dels anys 90. Hem escoltat aquesta gravació del 30 d'octubre del 1996 amb la tècnica de so d'Albert Murillo i la locució i direcció de l'espai d'Esteve Sala. Em anaves fent cares per aquí, Jordi, algun comentari al respecte?
3: És que aquesta última falca que sonava de Ràdio Estel sempre m'ha fet molta gràcia, perquè la música que està sonant de fons pertany a un grup que es diu Enigma, o es deia,
2: sí,
3: que jo tinc el disc, que eren uns cants gregorians bé, cants gregorians bé, no exactament, que sonava com a cants gregorians, sí, però amb una base rítmica més contundent i amb un rerefons una mica que no em lliga gaire amb Ràdio Estel.
2: Bé, però Can Gregorià sí que té a veure amb l'Església, no?
3: Sí, això sí.
2: Amb la història, sí, a més de l'Església.
3: Clar, clar, però l'utilitzaven només com a un tema de Ranger.
2: Bé, ja que tenim documents de ràdio històrics interessantíssims a compartir-vos, anem ara amb un document que ens ha proporcionat Albert Murillo, precisament ja que parlàvem d'ell. I es tracta d'un jingle de Catalunya Ràdio nadalenc, recuperat des d'una cinta Revox, datada l'any 1988.

0: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
1: El recordaves, tu, aquest jingle?
2: El recordava, i ara em venia al cap unes paraules del Guille Milky Way, el músic de la Casa Azul,
1: sí,
2: músic, cantant, tot,
1: sí, eh?
2: Casa Azul, Guille Milky Way, que comentava que a qualsevol cançó que li posis uns picarols i unes campanes ja sona Nadal.
1: Directament.
2: I és el que vam fer aquí.
1: Molt bé, doncs anem amb més històries. En aquest cas, un tall molt, molt curiós que jo vaig escoltar en directe a través de matadeperaradio.cat. Perquè són d'aquelles coses que quan te les trobes no te les esperes i fa molta, molta gràcia poder localitzar. Albert Beorlegui, director d'aquesta casa de Mata de Pere Ràdio, fa un espai, fa moltes coses, això per començar, perquè és una persona molt, molt activa. Però fa diversos espais per RAC1. I en aquesta ocasió vaig enganxar un espai que per error va sortir en antena. No sé si és exactament un espai que era per RAC1 o per Mata de Pere Ràdio, però la qüestió, pel que sembla, és que ell pensava que estava a l'estudi enregistrant quan en realitat estava sortint a l'aire allò que estava fent a l'estudi. Aleshores, anem a escoltar-ho perquè em sembla un document molt interessant per veure com es fa ràdio enregistrada, en aquest cas.
3: A més, s'ha quedat sense poder intervenir, llavors s'ha connectat amb el seu Merlin, bueno, llavors...
4: Collons, cabondes.
5: Estic trucant al...
3: Hola!
4: Encara no el tenim.
3: Mira'l. Hola!
4: Va, què, ho he arreglat, Albert?
3: Sí, sí.
6: Ara que ve estaràs el dimecres, estaràs...
3: Sí, el dimecres al dematí. Un moment, Xavi. El dematí, que veniu, el dematí?
6: Sí.
3: Sí, bueno, el dematí, llavors sí. No, segurament que sí que ens trobarem, ja. Vale? Molt bé.
6: Dimecres.
3: Vinga, que vagi bé. Adéu-siau. Hola, Xavi.
4: Hola.
3: Sí, bueno, res, aquestes coses electròniques, a vegades el 90% dels casos és treure l'enxufe, tornar-ho a enxufar un parell de vegades i patapam, ja ha anat. És que és això, ha patat el BIOS, que també s'ha quedat sense poder intervenir, llavors s'ha connectat amb el seu Merlin, bueno, llavors, en fi, ha sigut tota una sèrie de circumstàncies, sí, llavors ho he provat i anava, vull dir que, ostres, fantàstic, tu.
4: Tela.
3: Finalment, ostres, a més, avui ja et dic que ha patat un tema de Can Prat, de l'emissor, ara haig d'anar una altra vegada cap allà, bueno, en fi, un desastre, però no, i és el que hi ha. Vale, què fem? Què fem al final? Llavors, com ha d'anar,
4: sí,
3: això?
4: Sí, fem des del tall, no?
3: Vale.
4: Tu el tens el tall a mà, el del Precio del Poder.
5: Jo tinc tot preparat.
3: Vale, pues aquí no sé exactament quan portàvem, crec que hi anàvem una mica sobre temps, eh? Però la idea seria que el tema del Cyrano, si es pot allargar, que s'allargui, si vols fem una mica des d'abans del Cyrano, no sé, i que el Precio del Poder, quan diu això, perquè tens que repetir que tantes vegades joder i tot això, llavors que entris tu, perquè llavors vale, tot l'altre vale. ja no té sentit, doncs, vale?
4: Sí, jo ja li deixaré anar al Blai perquè retalli si vol vale. El Cyrano o no,
3: vale.
4: Depenent del temps que portem, i en tot cas aquest tall de veu que abans he dit que l'allargo precisament, perquè la teva veu se sentiria diferent,
3: vale,
4: doncs
3: vale.
4: La regravem i ho fes mateix. Més ràpid.
3: Perfecte, molt bé.
4: O sigui que posarem el tall 10, vale?
3: Molt bé.
5: Vale.
4: Quan tu diguis.
5: Vale, tiro.
7: Ellos son los malos. Que se jodan todos, que se joda todo.
8: ¿No puedes dejar de decir joder continuamente? ¿No puedes dejar de hablar de dinero? Es aburrido.
7: ¿Qué viene eso ahora?
4: Bueno, que sàpigues, Beorlegui, que amb aquesta pel·lícula has fet molt feliç el Blai Morell, perquè saps que el seu director preferit és Brian De Palma, amb aquest El Precio del Poder.
3: Eh? Ho sé perfectíssimament, i per això, quan em va sortir a la relació de pel·lícules que surten més paraulotes i més renecs, vaig veure que sortia El Precio del Poder, doncs mira, donem una alegria al Blai. I sí, efectivament, El Precio del Poder passa per ser la pel·lícula amb més insults de la història. Entre altres qüestions, per això, és una afirmació una mica forçada, perquè, clar, abans es deien moltes menys paraulotes que no pas ara. Aquí, concretament, se'n diuen de mitjana una cada 29
4: què passa,
3: segons.
4: Què passa, Jordi? Què passa? Què passa? Què ha passat?
5: Albert, un segon.
4: L'Albert està entrant fluix.
5: Sí, un segon.
3: Epa, vols que pugi una mica més el volum?
5: No.
4: Albert, parla'm una mica.
3: Sí, hola, què tal, com anem, vale, com anem? Vale, sí, hola, sí, vale?
5: Vale, perdó, comencem de nou.
3: Vale, cap problema.
7: Ellos son los malos. Que se jodan todos, que se joda todo.
8: No puedes dejar de decir joder continuamente.
0: La Maroteca de la Ràdio.
1: Doncs aquí tenim aquest document interessantíssim. Com hem pogut veure, es tracta d'una de les parts d'un dels talls que s'estava enregistrant pel Via Lliure presentat per Xavi Mundó, la veu del qual hem pogut escoltar clarament, aquesta veu fonda tan bonica que té el Xavi, que, per cert, va començar a Mata de Pere Ràdio també, o sigui que al final estem tots en aquest cercle viciós que és la ràdio, que ens anem trobant tots per tot arreu i que fa, doncs, que aquestes boniques portes giratòries, en aquest cas, siguin interessants, perquè l'Albert estava enregistrant en aquest espai per un programa de RAC1 que surt els caps de setmana i que té molta audiència. Aleshores, com hem pogut veure, hi havia hagut algun problema de tècnic i això feia, d'entrada, que el que s'estava enregistrant a l'estudi aparegués en directe a Mata de Pere Ràdio, a l'aire. I d'una altra, veure com s'enregistra un espai radiofònic des d'una emissora cap a una altra. Per tant, interessant, no?
2: Molt interessant. És un tall boníssim. O sigui, està preparant el programa i això està en l'aire matent-se, bé... Inèdit, és una meravella.
1: Doncs amb aquest document acabem, perquè ja se'ns ha acabat el temps. Gràcies per la vostra atenció. Seguirem properament aquí a l'hemeroteca de la ràdio, amb més en ràdio antiga i parlant, evidentment, de ràdio. I gràcies també a la gent de l'Associació Cultural Amics de la Ràdio, que ens ha donat la benvinguda en aquesta 57a Fira de Ràdios Antigues de Cardedeu i amb aquesta celebració fantàstica del 30 aniversari d'aquesta associació. Gràcies i fins aviat.
2: Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. La presidenta de la coordinadora d'AFAS, Carme Roca, deixa el càrrec després d'una dècada convençuda que l'entitat ha fet un salt qualitatiu fins a convertir-se en un actor en pes en el debat educatiu. Segons explica, quan hi va començar a participar, les reunions eren reduïdes amb molt poca gent aleshores i assistia com a representant de l'Escola Catalunya i sobretot compartien experiències entre famílies. Roca situa el punt d'inflexió als voltants del 2013 i el 2014, quan la coordinadora va unir forces amb les comissions grogues nascudes arran de les mobilitzacions contra les retallades educatives. La presidència de Roca, la coordinadora d'AFAS, està marcada pels conflictes educatius. Han participat en reivindicacions amb les retallades, els menjadors escolars, el desplegament de l'escola inclusiva, el català a les aules i la climatització dels centres. Ara que deixa la presidència, assegura que el principal llegat no és personal, sinó col·lectiu i espera que la coordinadora continuï fent el mateix paper que, al seu entendre, ha consolidat durant aquests anys. Sant Cugat compta amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Julio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer el passat 1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i durant la festa major, la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars. El propietari del negoci, Joan Marc Castellví, qui també n'és el cap de cuina, ha explicat a Cugat Mèdia que, de moment, els primers dies han tingut una bona rebuda per part de la gent. I un grup de veïns a Les Planes ha presentat una instància davant de l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets i van veure com havien abatut un senglar a la via pública i qüestionen els protocols seguits pel cos. Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno, en una zona residencial, i ha tocat una escola bressol. Quan van alertar a la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de Les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. El passat dilluns 6 de juliol del 2026, durant les tasques periòdiques de manteniment i seguiment del Pi d'en Xandri, es van detectar el trencament parcial d'una de les seves branques secundàries. La branca afectada és més petita que la que es va fracturar l'any passat i no s'ha desprès completament gràcies al sistema de suport instal·lat. Això ha evitat que caigués a terra, reduint el risc per persones i objectes, i permet mantenir la situació controlada fins que es pugui retirar amb totes les garanties de seguretat. Segons la primera valoració tècnica, el trencament d'aquesta branca secundària és conseqüència d'una combinació de factors que amb el pas del temps l'ha anat debilitant. Entre aquests factors hi ha les seves dimensions, el seu pes, la posició gairebé horitzontal, la feblesa interna prèviament detectada, el moviment provocat pel vent i els efectes de l'estrès hídric que des de fa anys afecta els boscos de Catalunya. Tan aviat com el nivell de risc d'incendi forestal permeti treballar amb seguretat, es procedirà a retirar la branca i es farà una nova revisió de l'estat general del Pi d'en Xandri i dels sistemes de suport instal·lats. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
0: Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
8: Si escoltes la ràdio,
9: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
8: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
9: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
8: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
10: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
11: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
12: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. La presidenta de la coordinadora d'AFAS, Carme Roca, deixa el càrrec després d'una dècada convençuda que l'entitat ha fet un salt qualitatiu fins a convertir-se en un actor en pes en el debat educatiu. Segons explica, quan hi va començar a participar, les reunions eren reduïdes amb molt poca gent aleshores i assistia com a representant de l'Escola Catalunya i sobretot compartien experiències entre famílies. Roca situa el punt d'inflexió als voltants del 2013 i el 2014, quan la coordinadora va unir forces amb les comissions grogues nascudes arran de les mobilitzacions contra les retallades educatives. La presidència de Roca, la coordinadora d'AFAS, està marcada pels conflictes educatius. Han participat en reivindicacions amb les retallades, els menjadors escolars, el desplegament de l'escola inclusiva, el català a les aules i la climatització dels centres. Ara que deixa la presidència, assegura que el principal llegat no és personal, sinó col·lectiu, i espera que la coordinadora continuï fent el mateix paper que, al seu entendre, ha consolidat durant aquests anys. Sant Cugat compta amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Julio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer el passat 1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i durant la festa major, la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars. El propietari del negoci, Joan Marc Castellví, qui també n'és el cap de cuina, ha explicat a Cugat Mèdia que, de moment, els primers dies han tingut una bona rebuda per part de la gent. I un grup de veïns a Les Planes ha presentat una instància davant de l'Ajuntament de Sant Cugat, al Departament d'Interior i al Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets i van veure com havien abatut un senglar a la via pública i qüestionen els protocols seguits pel cos. Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno, en una zona residencial, i ha tocat una escola bressol. Quan van alertar a la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana, i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. El passat dilluns 6 de juliol del 2026, durant les tasques periòdiques de manteniment i seguiment del Pidan Chandri, es van detectar el trencament parcial d'una de les seves branques secundàries. La branca afectada és més petita que la que es va fracturar l'any passat i no s'ha desprès completament gràcies al sistema de suport instal·lat. Això ha evitat que caigués a terra, reduint el risc per persones i objectes, i permet mantenir la situació controlada fins que es pugui retirar amb totes les garanties de seguretat. Segons la primera valoració tècnica, el trencament d'aquesta branca secundària és conseqüència d'una combinació de factors que amb el pas del temps l'ha anat debilitant. Entre aquests factors hi ha les seves dimensions, el seu pes, la posició gairebé horitzontal, la feblesa interna prèviament detectada, el moviment provocat pel vent i els efectes de l'estrès hídric que des de fa anys afecta els boscos de Catalunya. Tan aviat com el nivell de risc d'incendi forestal permeti treballar amb seguretat, es procedirà a retirar la branca i es farà una nova revisió de l'estat general del Pidan Chandri i dels sistemes de suport instal·lats. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
12: Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. La presidenta de la coordinadora d'AFAS, Carme Roca, deixa el càrrec després d'una dècada convençuda que l'entitat ha fet un salt qualitatiu fins a convertir-se en un actor en pes en el debat educatiu. Segons explica, quan hi va començar a participar, les reunions eren reduïdes amb molt poca gent aleshores i assistia com a representant de l'Escola Catalunya i sobretot compartien experiències entre famílies. Roca situa el punt d'inflexió als voltants del 2013 i el 2014, quan la coordinadora va unir forces amb les comissions grogues nascudes arran de les mobilitzacions contra les retallades educatives. La presidència de Roca, la coordinadora d'AFAS, està marcada pels conflictes educatius. Han participat en reivindicacions amb les retallades, els menjadors escolars, el desplegament de l'escola inclusiva, el català a les aules i la climatització dels centres. Ara que deixa la presidència, assegura que el principal llegat no és personal, sinó col·lectiu, i espera que la coordinadora continuï fent el mateix paper que al seu entendre ha consolidat durant aquests anys. Sant Cugat compta amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Julio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer el passat 1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i durant la festa major, la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars. El propietari del negoci, Joan Marc Castellví, qui també n'és el cap de cuina, ha explicat a Cugat Mèdia que de moment els primers dies han tingut una bona rebuda per part de la gent. I un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant de l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets i van veure com havien abatut un senglar a la via pública i qüestionen els protocols seguits pel cos. Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno, en una zona residencial, i ha tocat una escola bressol. Quan van alertar a la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. El passat dilluns 6 de juliol del 2026, durant les tasques periòdiques de manteniment i seguiment del Pidan Chandri, es van detectar el trencament parcial d'una de les seves branques secundàries. La branca afectada és més petita que la que es va fracturar l'any passat i no s'ha desprès completament gràcies al sistema de suport instal·lat. Això ha evitat que caigués a terra, reduint el risc per persones i objectes, i permet mantenir la situació controlada fins que es pugui retirar, amb totes les garanties de seguretat. Segons la primera valoració tècnica, el trencament d'aquesta branca secundària és conseqüència d'una combinació de factors que amb el pas del temps l'ha anat debilitant. Entre aquests factors hi ha les seves dimensions, el seu pes, la posició gairebé horitzontal, la feblesa interna prèviament detectada, el moviment provocat pel vent i els efectes de l'estrès hídric que des de fa anys afecta els boscos de Catalunya. Tan aviat com el nivell de risc d'incendi forestal permeti treballar amb seguretat, es procedirà a retirar la branca i es farà una nova revisió de l'estat general del Pidan Chandri i dels sistemes de suport instal·lats. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
12: Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
13: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. El meu son...

0: Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en la represa del qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de control el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
2: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'un milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis.
0: Tot plegat en el sisè dia de l'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta, perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. La previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i en vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però, en canvi, una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I, per una altra banda, a la Catalunya central i les comarques de Ponent encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat els graus que arribarem a assolir a les comarques de la terra ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 10 de juliol de 2026 i tenim més titulars. La norantena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins d'aquí a una setmana com a mínim. Sònia Kerr.
4: Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Ho explica Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures.
5: Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
0: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver donat ordres per retardar la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
4: En la declaració davant el jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació contra el coronavirus es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris.
0: Marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions a causa de l'excedent de raïm.
4: Una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps.
0: I en aquest informatiu també us explicarem quina titulació té enguany la nota de tall més alta. Hi ha hagut canvis en el rànquing, per cert. En cultura, Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu.
4: En concret, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. Fins a l'1 de novembre es pot visitar Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme.
0: En esports, la selecció espanyola juga aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Jordi Cochran.
6: A partir de les 9, el combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip ja sap que en cas de guanyar s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va superar el Marroc. Per altra banda, en bàsquet, Joel Parra ha renovat amb el Barça fins al 2030.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, a l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. De moment ha cremat 328 hectàrees, la majoria dins l'espai natural protegit de Granyena. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
7: A 2:15 del migdia, el cos ha incorporat 3 mitjans aeris al dispositiu. Un helicòpter per fer vols de vigilància i 2 avions de vigilància i atac per acabar de definir el flanc dret, consolidar el perímetre i evitar noves revifalles. Cal recordar que ahir al vespre va ser precisament una represa al flanc dret la causa de confinament de més de 20.000 persones de Tàrrega i diversos municipis de l'Urgell i la Segarra. En les tasques d'extinció hi han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar l'avenç de les flames. Xavi Dalmau és un pagès de Guimerà.
8: Quan ens vam poder coordinar amb els bombers perquè ens t'ensenyàvem doncs, com el mapa i tu els portaves cap allí, llavors ens deien fer franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador, doncs, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampés.
7: L'incendi també ha alterat la vida social i cultural al territori. Ahir, el foc va obligar a suspendre la jornada inaugural del Pau Paterres de Tàrrega, però si la situació continua evolucionant favorablement, el festival reprendrà la programació avui mateix al vespre.
0: Pel que fa a la resta d'incendis, el de Sentmenat al Vallès Occidental es manté estabilitzat, mentre que s'ha donat per controlat el de Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, el de Navarcles, al Bages i els de Gavà, al Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà.
4: Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. Nou espais naturals mantenen, recordem, les restriccions d'accés.
0: Una situació que fa que la Generalitat reclami als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció, ja que les ajudes estan ja en marxa. Són declaracions d'Ordeig des de la Garrotxa. Anem fins allà. Olot FM, Gerard Puigdemont.
9: El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha fet una crida aquest matí des de la Vall de Bianya que tots els ajuntaments del país aprovin de manera immediata els plans de prevenció d'incendis. Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard, treu pit de l'aposta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
2: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard. No pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
9: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no fluixi.
0: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs, que han cremat unes 2.500 hectàrees en global. Els bombers també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Els punts estratègics de gestió per limitar la propagació del foc i facilitar les maniobres dels bombers van contribuir a controlar l'incendi de les Gavarres. La presència de vinyes, el foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp o el bon estat del bosc de Sant Andreu són altres exemples d'actuacions que han ajudat a contenir els incendis d'aquests darrers dies. Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
11: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals doncs, que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre, que puguem acabar donant per estabilitzada alguna de les zones dels flancs i, per tant, en un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes, la importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
10: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, on 11 persones han perdut la vida intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació. La zona afectada per aquest foc que crema des d'ahir és de cases disseminades i hi ha 8 persones ferides de gravetat i 19 desaparegudes.
11: Quan bombers ens diu que confinem és perquè estem absolutament protegits per ells. Ens va passar al Farell, nosaltres teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Mai deixarem a ningú enrere. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
10: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
0: En relació a aquest incendi que ens comentava Esther Minguell, declarat al municipi de Los Gallardos, Almeria, ha causat ja 12 morts i 8 ferits, mentre que 23 persones continuen desaparegudes.
4: Les víctimes mortals serien persones que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per fer l'evacuació, segons han informat les autoritats.
0: I tot plegat mentre continua l'onada de calor. Avui, en el sisè dia, dona una petita treva, però les temperatures tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Aquesta setmana, Barcelona ha assolit els 40,9 graus, una temperatura rècord. I des de l'Observatori Fabra alerten sobre els efectes d'aquests cicles continuats de calor. Anna Ruiz, bon dia.
12: Hola, Marta, bon dia. I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
13: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climàtica.

0: proliferació d'una alga que creix a les parets del canal de reg, el Llepó, i que enguany està desbordant la capacitat d'actuació de la comunitat de regants a causa de les altes temperatures. Canal T, Dani Camacho.
1: Les altes temperatures i el fet que se mantingui la calor de manera sostinguda han accelerat enguany el creixement d'esta planta fins a una situació que els responsables de la comunitat asseguren que no s'havia viscut mai abans. Per això, a partir del pròxim dilluns 13 de juliol, la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu del Delta per a frenar la proliferació del Llepó, una planta que creix a les parets dels canals i sequies i que dificulta el reg. Josep Turón és coordinador dels canals.
2: Lo que fa és que morretint l'aigua i no mos deixa arribar l'aigua als finals del rec, i l'altre és que quan llevem l'alga de la paret, com que no tenim manera de poder traure l'alga de dins l'aigua, esta alga el que fa és que comença a embossar tomes i als finals dels recs el que fa és que fa taps i impossibilitant que arribi l'aigua als finals.
1: Se tracta d'una mesura excepcional que només té com a precedent la sequera del 2023. La calor intensa d'aquest estiu i sobretot el fet que se mantingui de forma sostinguda han portat enguany a una situació límit.
3: Notícies en xarxa.
0: La norantena de veïns del barri del Putxet de Barcelona, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí a una setmana. Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici per tal de garantir la seguretat. I des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. Sense voler entrar en cap especulació, des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
5: Necessitarem almenys perllongar el desallotjament dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix, vam començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
4: Pel que fa a la tuneladora, no s'ha parat en cap moment i avança lentament per sortir de sota dels edificis. La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
0: Seguim a la capital catalana. L'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies i es queda en segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal.
6: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat amb un 26%. Així tot, no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
7: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
6: Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades a la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, 3 de cada 4 ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
0: En l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada a Barcelona. La candidata d'Esquerra a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, només una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, Junts cau a l'última posició.
6: El segueixen l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot amb un 13%, seguits dels republicans amb un 11% i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida de PP i Vox, i Junts cau en l'última posició amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 de maig i el 3 de juny.
0: 3:15, l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat avui la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per, presumptament, discriminar els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya endarrerint la seva vacunació pel coronavirus. En la declaració davant del jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris. Ha seguit aquesta sessió del judici Marc Pijuan.
8: Mire, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
3: No, mai.

0: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
1: No ens fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55, que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
2: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional.
1: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
3: Sí.
1: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
0: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes amb AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Avui hem conegut les notes de tall per de cara al curs que ve i Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona passa a ser la nota més alta d'enguany per davant de Física i Matemàtiques. Se situa en el 12,9.
6: Aquests estudis superen Física i Matemàtiques de la UAB i de la UB, que els darrers anys havien estat les titulacions amb les qualificacions més elevades. Aquest doble grau té una nota de 12,924 a la UAB i de 12,812 a la UB. En tots tres casos són estudis amb menys de 40 places, en concret n'ofereixen 20 cadascun. Pel que fa a les notes més altes en els estudis amb més de 40 places, la llista la torna a encapçalar el grau d'Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials més màster en Enginyeria Aeronàutica a la UPC, en aquest cas amb un 12,694 per 60 places, i Medicina a la UB amb un 12,685 per 200 places.
5: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins al Penedès. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta per la comarca per exigir solucions per l'excedent de raïm. Una mobilització convocada per Unió de Pagesos i que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
7: A les 9 d'aquest matí de divendres, diversos pagesos arreu del territori s'han concentrat a la plaça de l'Àgora de Vilafranca. El motiu, la greu crisi que afecta el sector, marcada sobretot pels preus baixos que no cobreixen els costos de producció, la caiguda generalitzada del consum i l'acumulació d'estocs que, en alguns casos, ha portat els cellers a comunicar que no compraran raïm aquesta campanya. Per tot plegat, demanant solucions imminents al govern de la Generalitat, com ajuts directes i un pla definitiu d'arrencada de vinyes. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
8: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
7: La tractorada reivindicativa ha comptat amb una quinzena de tractors i s'ha iniciat a 11:15 del matí des de la plaça Àgora de Vilafranca fins a l'Associació d'Elaboradors de Cava a Sant Sadurní d'Anoia, on el sindicat ha fet entrega d'una carta de suport a les mesures proposades.
5: I és moment per a la cultura. Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina Centre de la Imatge es pot visitar fins a l'1 de novembre Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme, amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per a l'ocasió. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miseracs de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen La història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i Primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris. Un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
10: Respon a un seguit de preguntes. Una d'elles és, farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista, no? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
9: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora, exposats a l'entrada de la sala.
5: I el Festival Internacional de Música Popular Tradicional de Vilanova i la Geltrú ha previst una vintena de concerts per aquest cap de setmana. Demà viurà un dels punts culminants amb l'actuació de la jove fadista portuguesa Sara Correia. Canal Blau FM, Jordi Carrillo.
3: Correia actua a Vilanova i la Geltrú presentant el seu nou disc. L'any passat va ser una de les actuacions que es va haver de suspendre per culpa de la pluja. De fet, el festival ha pogut recuperar per aquest dissabte tot el programa de l'any passat i també hi actuaran Sabor de Gràcia i la Balkan Paradise Orchestra. En aquesta edició, el FinBT fa una aposta molt clara per les veus. Patti Serrano és la codirectora del FinBT.
11: Que aquest any, aquesta programació del FinBT realment té moltes propostes on la veu és un pes important, la veu de molts, o sigui, dins dels diferents estils de veu que hi ha, no? Tindrem aquesta veu a capella, aquesta veu polifònica.
3: Durant el cap de setmana s'han programat més d'una vintena d'actuacions, la majoria a l'escenari de la plaça del Born, però d'altres es faran de forma itinerant o a la Geltrú, on està prevista una nova edició del Firasac.
5: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cochran. Molt bon dia, Jordi. La selecció espanyola disputa aquest vespre els quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica.
12: Bon dia, Marta. El combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals del Campionat del Món per segona vegada a la seva història. Per aconseguir-ho haurà de superar Bèlgica en un partit que arrencarà a partir de les 9. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha afirmat que serà el partit més difícil que han disputat fins ara.
13: Bèlgica és una selecció molt potent. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
12: Si la selecció espanyola guanya, s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va guanyar el Marroc per 2-0 de retruc amb la classificació del conjunt francès, com que hi juga a lateral del Barça Jules Koundé. El primer partit de la jornada de Lliga del Club Blaugrana contra l'Atlètic s'ha ajornat. Els de Hansi Flick arrencaran el campionat al Camp de l'Elx el 22 o 23 d'agost en el duel corresponent a la segona jornada. I qui també ja pensa en la temporada que ve és el Girona. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip per intentar aconseguir el retorn a primera.
14: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible i això és el que intentarem.
12: En futbol femení, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha fitxat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha incorporat la defensa catalana Clara Rodríguez, procedent del Sevilla, per una temporada fins al juny del 2027.
15: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar, como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
12: En bàsquet, el Barça ha anunciat la renovació de Joel Parra per 4 temporades fins al 2030. L'alè barceloní s'ha convertit en una de les peces bàsiques de l'equip i també en bàsquet avui s'ha sortejat el calendari de la Lliga Femenina Endesa. La competició arrencarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre. En la primera jornada, l'Espar Girona jugarà a la pista del Movistar Estudiantes i el Cadí la Seu també com a visitant contra el Mainz Avenida. L'Eurocup masculina, el Manresa, ja coneix el calendari. També començarà la pista del Pau, que el 29 o 30 de setembre. El primer partit del nou Congost serà contra l'Ulm alemany una setmana després. I pel que fa al Tour de França, avui és la 7a etapa, prova plana de 175 quilòmetres entre Aguedmou i Bordeus, pensada per acabar a l'esprint. Ahir Pogacar es va posar líder amb la victòria d'etapa després d'una exhibició històrica al Tourmalet. Té 2 minuts i 42 segons d'avantatge respecte al segon, Jonas Vingegaard. I a casa nostra, encara en ciclisme, aquest divendres s'ha presentat la tercera edició de la Volta Femenina a Osona, que serà del 31 de juliol al 2 d'agost. Un dels organitzadors de la prova, Eric Catalán, ha destacat que hi participaran 170 corredores d'arreu del món.
16: Aquest any, precisament, tindrem de corredores d'Etiopia, d'Eritrea, d'Alemanya, d'Austràlia, d'Inglaterra, dels Països Baixos, de Portugal, de França, d'Andorra. Clar, tindrem molta participació de molta gent estrangera i el que volem és que hi hagi, sobretot, gent animant a les carreteres o inclús a l'arribada.
12: Les anteriors dues edicions les van guanyar les catalanes Paula Blasi i Lluna Jiménez. En motor, el pilot de MotoGP, Marc Márquez, ha marcat el segon millor temps a la primera sessió dels entrenaments lliures al Gran Premi d'Alemanya a Sachsenring, tot i que el de Cervera s'ha caigut, però sense conseqüències.
5: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
17: Braseria La Bolera.
18: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
17: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
18: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
17: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
18: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
17: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
19: Bé, i què voleu fer aquests dies?
20: Anar a una piscina caribenya.
21: Dormir en un hotel del Far West.
22: Volar a llums d'un drac.
19: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
23: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
24: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
25: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
26: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. La presidenta de la coordinadora d'AFAS, Carme Roca, deixa el càrrec després d'una dècada convençuda que l'entitat ha fet un salt qualitatiu fins a convertir-se en un actor en pes en el debat educatiu. Segons explica, quan hi va començar a participar, les reunions eren reduïdes amb molt poca gent aleshores i assistia com a representant de l'Escola Catalunya i sobretot compartien experiències entre famílies. Roca situa el punt d'inflexió als voltants del 2013 i el 2014, quan la coordinadora va unir forces amb les comissions grogues nascudes arran de les mobilitzacions contra les retallades educatives. La presidència de Roca, la coordinadora d'AFAS, està marcada pels conflictes educatius. Han participat en reivindicacions amb les retallades, els menjadors escolars, el desplegament de l'escola inclusiva, el català a les aules i la climatització dels centres. Ara que deixa la presidència, assegura que el principal llegat no és personal, sinó col·lectiu, i espera que la coordinadora continuï fent el mateix paper que, al seu entendre, ha consolidat durant aquests anys. Sant Cugat compta amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Julio, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer el passat 1 de juliol, però des del dia de Sant Joan i durant la festa major, la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars. El propietari del negoci, Joan Marc Castellví, qui també n'és el cap de cuina, ha explicat a Cugat Mèdia que, de moment, els primers dies han tingut una bona rebuda per part de la gent. I un grup de veïns a les Planes ha presentat una instància davant de l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets i van veure com havien abatut un senglar a la via pública i qüestionen els protocols seguits pel cos. Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno, en una zona residencial, i ha tocat una escola bressol. Quan van alertar a la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. El passat dilluns 6 de juliol del 2026, durant les tasques periòdiques de manteniment i seguiment del Pi d'en Xandri, es van detectar el trencament parcial d'una de les seves branques secundàries. La branca afectada és més petita que la que es va fracturar l'any passat i no s'ha desprès completament gràcies al sistema de suport instal·lat. Això ha evitat que caigués a terra, reduint el risc per persones i objectes, i permet mantenir la situació controlada fins que es pugui retirar amb totes les garanties de seguretat. Segons la primera valoració tècnica, el trencament d'aquesta branca secundària és conseqüència d'una combinació de factors que amb el pas del temps l'ha anat debilitant. Entre aquests factors hi ha les seves dimensions, el seu pes, la posició gairebé horitzontal, la feblesa interna prèviament detectada, el moviment provocat pel vent i els efectes de l'estrès hídric que des de fa anys afecta els boscos de Catalunya. Tan aviat com el nivell de risc d'incendi forestal permeti treballar amb seguretat, es procedirà a retirar la branca i es farà una nova revisió de l'estat general del Pi d'en Xandri i dels sistemes de suport instal·lats. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
0: Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia. ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Hola, em dic Marc.
5: Hola, me llamo Lalo.
6: Hola, em dic Xavi.
7: Hola, me llamo Elena.
8: Hola, em dic Joan.
9: Hola, i jo sóc el David.
4: Usuari del taller de Jeroni de Moragas.
5: I cada mes fent un programa de ràdio.
6: A Ràdio Sant Cugat.
7: I us expliquem les notícies més destacades.
8: I un resum esportiu.
4: Us recomanem música.
5: Fent agenda.
6: I el nostre dia a dia.
9: I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
10: Per tu, el programa de Jeroni de Moragas.
11: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
13: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
12: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
13: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
12: Club Helsin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
13: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
14: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
15: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
14: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
15: Perquè la teva salut és el nostre futur.
14: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
2: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
11: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Arrenquem la primera secció d'astronomia d'aquesta segona temporada del Faves Comptades, on ens endinsarem en els confins més remots de l'univers per parlar d'un descobriment que ha deixat bocabadada la comunitat científica. És el forat negre supermassiu més antic mai detectat. Un objecte colossal, 300 milions de vegades més massiu que el Sol, que existia quan l'univers tot just començava a formar-se. I per ajudar-nos a entendre què significa aquesta troballa, com s'ha fet possible i per què sacseja els models actuals de formació galàctica, ens acompanya el nostre astrofísic i divulgador científic de capçalera, Joan Anton Català. Molt bon dia.
1: Bon dia, Alba.
0: Comencem pel més bàsic, allò Vinga. Fent memòria que venim de vacances.
1: Molt bé.
0: Què és exactament un forat negre?
1: No només perquè venim de vacances, sinó perquè és una cosa que és extraordinària, fascinant i complicada alhora. I, per tant, està bé que fem aquest repàs. Un forat negre és una regió de l'espai, hauríem de dir de l'espai-temps, però ja prou complicat és la cosa, diríem espai, perquè es pugui entendre millor, on s'agrupa, es concentra tanta massa, hi ha tanta massa concentrada en tan poc espai que la gravetat és extrema, de manera que res que hi caiguin pot tornar a sortir, ni tan sols la llum, i per això s'anomenen forats negres. L'exemple, com sempre ho dibuixem, i fins i tot si te'n vas al Cosmocaixa o altres llocs, altres catedrals de la ciència, es podrà veure. Einstein va predir que la gravetat no era pas cap força, com Newton va dir, que no ens escolti Newton des de la tomba, que s'emprenyarà, perquè tenia molt mal caràcter aquest home, però Einstein va dir, no és cap força la gravetat. La gravetat és, entre cometes, simplement una deformació de l'espai-temps. Una tela, que és l'espai-temps, si poses una boleta que pesa, això deforma la tela i si tu passes per allà a prop tens tendència a caure dins d'aquest pou. Això és la gravetat. Com més pesi, com més massa tingui aquesta boleta, més deforma la tela, més gravetat té. Doncs un forat negre seria posar-hi una boleta tan massiva, que pesa tant, i és tan petita, però que pesa tant, que deforma la tela de manera tan extrema que la trenca per sota, de manera que tot el que caigui desapareix simplement del nostre univers. No sabem on va a patar, però el que sí que sabem és que no en pot sortir.
0: Fet aquest preàmbul, ara que ja sabem això, explica'ns què diferencia un forat negre supermassiu d'un de més petit, com els que es formen a partir, per exemple, de la mort de les estrelles.
1: Molt bé. Coneixem dues categories de forats negres. Per cert, t'haig de dir que Einstein, que els forats negres es prediuen a partir de la relativitat general, que la va parir Einstein, i Einstein va creure que els forats negres no existirien en realitat. De fet, es deia que la natura tindria una llei que prohibiria que existissin aquests objectes tan extraordinaris, i mira per on va predir, com moltes altres coses, fets que ell mateix pensava que eren impossibles. Dit això, coneixem dos famílies, dos categories de forats negres, els estel·lars i els supermassius. Els estel·lars venen de la mort d'estels, estels que són molt grossos, molt més massius que el Sol, que quan moren exploten en una explosió que anomenem supernova, i com l'aufènix de la supernova, de la resta de l'explosió, apareixen dos dels objectes més fascinants de l'univers, que són o bé estels de neutrons, que algun dia en parlarem, o forats negres. Els estels més massius creen forats negres. Aquests forats negres es diuen estel·lars perquè venen d'un estel, de la mort d'un estel, i tenen masses de desenes de sols, concentrades en un espai molt petit. Aquesta és una categoria, i els coneixem força bé. Hi ha la segona categoria, els supermassius. Són forats negres que, com el nom indica, bueno, tenen masses de milions, i encara més de milions, de sols, i es troben al centre de pràcticament totes les galàxies que coneixem, inclosa la nostra.
0: També la Via Làctea.
1: La Via Làctea. Al mig de la Via Làctea, a Plaça Catalunya, Via Làctea és la nostra ciutat còsmica, doncs al centre, a Plaça Catalunya, hi viu una bèstia que pesa 4 milions de cops la massa del Sol, i aquests forats negres supermassius, a diferència dels estel·lars que tenim una explicació de com es formen, en aquest cas no. Encara tenim moltes incògnites de quins són els processos que hi ha a l'univers que poden crear forats negres supermassius. Hi ha com dues grans hipòtesis. Una és que ja es van crear poc després del Big Bang, a partir del col·lapse gravitatori de grans núvols de gas, i el segon és que han anat creixent, que eren forats negres estel·lars o més petitons, i que a base de menjar-se material, a poc han anat creixent. Cada cop ens decantem més, i aquesta troballa que ara comentarem encara ens decanta més cap a la primera de les hipòtesis, cap a que els forats negres ja eren supermassius quan l'univers era molt infant, que no hi ha hagut temps suficient com perquè hagin anat devorant matèria per créixer.
0: tot plegat ho expliquem, ho dèiem al principi, perquè s'ha anunciat el descobriment del forat negre supermassiu més antic que coneixem fins ara, veurem més endavant. És dins la galàxia Kappers LRDZ9. Quina importància té aquest descobriment en el coneixement que tenim fins ara de l'univers?
1: Clar, aquesta és la cosa. Amb el telescopi espacial James Webb, que és el que ha fet aquesta troballa, ens està trencant una mica els esquemes, mostrant-nos objectes com aquest, però també altres, com galàxies, que ja eren molt grosses fa molt de temps. Vol dir que l'univers ha evolucionat com més de pressa del que nosaltres pensàvem. I en aquest cas, aquest forat negre supermassiu que s'ha detectat ja existia quan l'univers apenas tenia un 3% de l'edat actual, això vol dir fa 13.300 milions d'anys, i ja era molt gros, 300 milions de cops la massa solar. I és això, no? Dius, és que no hi ha hagut temps suficient com perquè un forat negre més petit hagi acabat devorant matèria per arribar a esdevenir una bèstia tan grossa com aquesta. Per tant, això ens apunta aquesta primera hipòtesi que et deia, que potser aquests grans forats negres, o almenys les llavors d'aquests grans forats negres, ja es van crear amb el mateix Big Bang, o justament després del Big Bang, i que després sí, potser han continuat creixent, però que ja van néixer grossos.
0: Clar, ara sabem, hem fet aquesta descoberta, però com es detecta un objecte que és tan llunyà i que va emetre la seva llum fa més de 13.300 milions d'anys?
1: Aquí és on necessitem el James Webb. El James Webb, recordem que és l'ull més potent que té la humanitat, que ha tingut mai la humanitat, aquest telescopi espacial, que és a un milió i mig de quilòmetres de distància de la Terra i que pot veure objectes, això, que van existir quan la Terra no existia encara, per entendre'ns, i que la llum d'aquests objectes ens arriba avui, però que va sortir d'allà quan aquí no hi havia res, no s'havia ni format el sistema solar.
0: Encara i ara que ho anem repetint, secció rere secció, continua sent increïble.
1: És que és una passada, això, és una passada. No li has de donar massa estons, perquè si no, no dorms a la nit. Però la qüestió és que ja des de les primeres imatges que el James Webb va capturar de l'univers, els científics van detectar uns petits punts vermells, que denominaven petits punts vermells, que eren com molt sospitosos. D'entrada, eren molt petits, però eren tenien llum, és a dir, els podies veure. I la cosa era, quins objectes poden ser que emetin tanta llum quan l'anàlisi d'aquesta llum mostrava que la llum era molt antiga, que era llum que venia de poc després del Big Bang. Per tant, quins dimonis d'objectes poden emetre tanta llum emetent-la des de tan lluny amb el temps que a les fotografies puguin sortir com a puntets. I això era una incògnita que a poc es va començar a desxifrar, es va posar de seguida sobre la taula la hipòtesi que podien ser grans forats negres devorant matèria. És a dir, galàxies actives, anomenem, que són galàxies que tenen forats negres a l'interior supermassius, com totes, però que, a diferència del forat negre que nosaltres tenim a la Via Làctea, que està dormint, ja devia devorar tot el que tenia ganes de devorar fa molt
0: plena.
1: De temps, correcte, però n'hi ha a l'univers que no, que estan constantment devorant matèria. És a dir, matèria que cau cap al forat negre i aquest material que hi cau forma uns grans discos en espiral mentre es cau, com una aigüera on l'aigua hi cau, i el material s'escalfa a milions de graus i emet llum. Aquesta llum sí pot escapar perquè encara no ha entrat dins del forat negre, és aquest disc que gira. I aquesta és la llum que emeten aquests forats negres quan devoren matèria. I això són els petits puntets vermells. Avui sabem que els petits puntets vermells que va començar a detectar el James Webb són galàxies molt antigues, això, que van existir fa milers de milions d'anys, amb forats negres al seu interior que estan actius, que estan devorant matèria. I això els fa emetre una quantitat extraordinària de radiació, de llum, que és justament la que el James Webb té la capacitat per detectar.
0: Per posar-ho una mica en perspectiva i veiem i veure com de gran és aquest forat negre supermassiu. Tu ens has dit que la Via Làctea té el seu propi forat negre, és el Sagitari A, si
1: correcte,
0: jo no m'equivoco.
1: Correcte, Estrella. Sagitari A, Estrella.
0: Amb l'asterisc, oi? Sí. De dimensions, de què estaríem parlant?
1: Mira, un forat negre de tipus estel·lar, la primera categoria, aquest que prové de la mort d'estels que van ser massius, pot tenir una mida similar a un estel, per exemple, a un estel dels nostres, però, a un planeta dels nostres, però amb masses de desenes d'estels, de sols, concentrats allà dins. Un forat negre supermassiu pot tenir perfectament la mida del sistema solar, o més gros. En funció de la massa que té, un forat negre està determinat quina dimensió té. Per tant, estem parlant d'objectes molt, molt, molt grossos.
0: El forat negre del que estem parlant està actiu, per tant, vol dir que segueix engolint matèria. Què implica que estigui actiu? Això fa més fàcil que el veiem? Són aquests puntets
1: exacte.
0: Vermells que ens comentaves?
1: Sí. De fet, si volem parlar amb precisió, hauríem de dir es trobava devorant matèria, perquè això va passar fa 13.300 milions d'anys, exacte. Però bueno, això ho parlem en present i ens entenem perfectament. Doncs sí, això és el que permet la seva detecció. Si fos un forat negre no actiu, dormint, no l'haguéssim pogut detectar. Aquesta galàxia és tan llunyana amb el temps, però també amb distància. Recordem que en astronomia l'univers és equivalent al temps cap enrere que la distància. Com més lluny és un objecte, més ha trigat la seva llum a arribar i, per tant, l'estem veient més en el passat. És absolutament equivalent. Doncs, si no tinguessin aquests forats negres devorant matèria i emetent tanta energia, mai no podríem detectar aquestes galàxies, perquè són tan lluny que la seva llum apenas arriba aquí, arriba tan afeblida que ni amb el James Webb ni en cap altre instrument podríem detectar-les.
0: Hem parlat del James Webb, que és l'instrument que s'ha fet servir per detectar aquest forat negre supermassiu, però també s'ha parlat en els teus articles que has escrit a La Vanguardia, aviam si ho sabrem dir, de l'espectroscòpia i les línies d'emissió.
1: Sí.
0: Què són i per què són importants en aquest descobriment?
1: Molt bé. Quan nosaltres rebem la llum d'un objecte, ens podem imaginar, per exemple, la llum del Sol, i això ho hem vist en dibuixos o en esquemes, i posem un prisma, sabem que això descompon la llum del Sol en diferents colors. Això n'anomenem espectre de llum, quan la llum la descomposem. Això ens permet estudiar els elements químics amb els quals ha interaccionat la llum en el viatge que ha fet des de l'objecte que ho va emetre fins a nosaltres. Doncs això mateix ho fem amb astronomia, ho pot fer el James Webb i altres telescopis, però amb llum afablidíssima. Aquesta llum de puntets vermells, que apenas es veu com un petit punt, doncs el James Webb és capaç de focalitzar en aquest puntet, agafar la llum, posar-hi una mena de prisma, no és un prisma, però per entendre'ns, i aconseguir aquest espectre de llum. I en els espectres de llum dels objectes apareixen unes bandes més brillants que anomenem bandes d'emissió o pics d'emissió, que corresponen, justament ens envien informació de quins fenòmens físics estan succeint en aquell objecte que està emetent la llum. En aquest cas, per exemple, són emissions que fan àtoms que han estat excitats per l'enorme energia que desprèn. Un cop nosaltres tenim aquests pics, que ens hem d'imaginar un espectre com muntanyetes, on dents de serra, no? Hi hauria uns dents de serra més elevats, i això són llocs on s'ha emès molta llum, que vol dir que hi havia àtoms que han emès molta llum. Doncs, quan observem això, tenim un espectre, veiem que aquestes muntanyetes, aquests pics, estan desplaçats. Estan desplaçats cap a un costat, d'on els esperaríem trobar, o desplaçats cap a l'altre, d'on els esperaríem trobar. La qüestió és que hi ha un efecte que es diu Doppler, que el podem veure als nostres carrers o escoltar als nostres carrers, quan una moto o un cotxe passa, no? I va arribant al seu so assegut, i quan se'n va és greu, és allò, ho he fet fatal, però una cosa que és molt familiar, la llum també. De manera que aquests discos de matèria que giren al voltant d'un forat negre actiu, dèiem, el forat negre està devorant com en una aigüera. L'aigua cau fent un disc en espiral. Des de la nostra perspectiva, aquest disc en espiral que gira, hi ha moments en què la matèria s'acosta cap a nosaltres i altres en què s'allunya, tal com gira. Doncs això és el que fa desplaçar, és l'efecte Doppler que fa desplaçar aquests pics quan el disc s'allunya una mica de nosaltres perquè està girant en sentit allunyat, fa que els pics aquests es desplacin cap al color vermell. I, al contrari, quan el disc, la part del disc està girant cap a nosaltres, fa que la llum es desplaci cap al color blau. Amb l'estudi d'aquests pics d'emissió i de com es modifica la seva posició, de com es desplacen dins de l'espectre, podem aconseguir molta informació de com és aquest disc, com és el forat negre, no sé, a quina velocitat gira la matèria, podem aconseguir un munt d'informació.
0: Com ens ajuda a entendre millor com es van formar les primeres galàxies, aquest descobriment? Quina informació extra ens proporciona?
1: Clar, ve a ser un relat del nostre univers. Sabem que el nostre univers va néixer fa 13.800 milions d'anys, amb un esdeveniment que es diu Big Bang, i hem anat construint, com peces de puzzle, hem anat construint tota la història de l'univers fins a...
0: Aquest timeline,
1: Exacte, un timeline fins al moment actual. Hi ha espais foscos en aquest timeline. En aquest relat encara tenim dubtes, no? Per exemple, quan es van formar les primeres galàxies? Hi eren molt grosses quan es van formar, o al contrari, o eren més aviat petitones i després van créixer en base de fusions, igual que les nostres ciutats que es fusionen i Barcelona es va menjar a Gràcia i altres ciutats, no? Doncs les galàxies han fet el mateix i han crescut només amb aquest mecanisme, o ja van créixer molt de pressa? Són dubtes que tenim. Forats negres. Van créixer els supermassius ja de fàbrica? Ja van venir de fàbrica? O eren petits i van créixer? És molt important perquè ens permet completar aquest puzzle del relat de l'univers i entendre millor els mecanismes que existeixen a la natura que creen objectes tan fascinants com els forats negres i que després els fan evolucionar.
0: Aquest no ha estat l'únic forat negre que ha sigut notícia aquestes vacances, a compartir protagonisme.
1: Sí, n'hi ha hagut una altra troballa espectacular, que és el forat negre supermassiu, d'aquests que dèiem molt grossos, més supermassiu, més massiu mai
0: encara
1: detectat.
0: Encara més que aquest, que déu-n'hi-do.
1: I tant. Mira, el que s'ha descobert té una massa que equival a 36.000 milions de cops la massa del Sol. T'imagines això?
0: No m'ho puc imaginar.
1: No, jo tampoc.
0: Joan Anton, em costa molt posar a imatge aquestes xifres.
1: Sí, 36.000 milions de cops la del Sol. Hi havia altres candidats. De fet, hi havia un forat negre que era candidat en una massa estimada de més de 40.000 milions de cops la del Sol, però era una massa estimada. En aquest cas estem parlant d'una detecció que confirma força la massa, 36.000 milions de cops la del Sol, i per tant aquest forat negre es converteix de moment en el forat negre amb més massa que hem pogut detectar, que coneixem a l'univers. L'hem pogut detectar amb el telescopi espacial Hubble, un altre gran laboratori espacial dels que tenim, un altre ull dels que tenim, en base a l'estudi d'un fenomen que és extraordinàriament bonic, que te l'ensenyava ara
0: sí,
1: fora d'antena.
0: Sí, convidem la nostra audiència a buscar-ho, eh? Sí, fem una cerca a internet. Sí.
1: Busqueu ferradura cósmica. Ferradura cósmica. I és el que es coneix com un anell d'Einstein. Una altra cosa que Einstein va predir, que pensava que mai no podríem detectar, perquè és una cosa finíssima, delicadíssima, que és, ens hem d'imaginar una galàxia en primer pla, res, una galàxia normal, només que aquesta té un forat negre enorme dins, però és igual, una galàxia normal, i alineat darrere, en segon pla, però perfectament alineat amb nosaltres, una altra galàxia. Tan llunyana, tan distant, que mai l'haguéssim pogut detectar. Ni amb el James Webb, ni amb el Hubble, ni amb res. Però què passa? Que la llum d'aquesta galàxia en segon pla, per arribar als nostres ulls, als nostres instruments, ha de travessar per l'espai que ocupa aquesta primera galàxia en primer pla. I la gravetat enorme del forat negre que té aquesta galàxia en primer pla, de forma distorsiona la llum de la galàxia en segon pla i fa aparèixer un anell preciós, que n'anomenem anell d'Einstein, que no deixa de ser una replicació de desenes de cops la imatge finíssima de la galàxia en segon pla, però distorsionada fent com una lent, com una, això, com una esfera, i això és un efecte visual, és purament un efecte visual no, és, és un efecte físic, però vull dir, la galàxia no està distorsionada, el que és distorsionada és la llum, i de l'estudi d'aquest anell de llum hem pogut deduir la massa que té la galàxia de primer pla, i aquí és on hem descobert que té un forat negre supermassiu 36.000 milions de cops més massiu que el Sol.
0: Tant de bo poguéssim veure amb els ulls, eh? Uah, a simple vista.
1: Seria impressionant. Un anell d'Einstein, que és molt bonic, en coneixem molt pocs, perquè l'alineació ha de ser perfecta. Quan l'alineació no és tan perfecta, n'anomenem lent gravitacional, i ja en comencem a detectar moltes, i també és un efecte molt bonic perquè apareix la imatge de l'objecte aquí en segon pla diverses vegades, duplicat diverses vegades, val? I deformat, en imatges deformades, però quan l'alineació és perfectíssima, 100% alineat, apareix un anell esfèric, és un anell regular, ideal, perfecte, i això és un anell d'Einstein, en coneixem molt pocs i són molt valuosos perquè del seu estudi podem deduir moltíssima informació.
0: Ai, si Einstein aixequés el cap i veiés totes les previsions que,
1: sí,
0: va fer,
1: que va fer i que ell no es creia, preveia impossible. Un dia en parlarem, si vols, podem fer algun programa sobre tot el que va predir Einstein, que ell mateix deia...
0: I tenia poca esperança.
1: Sí, no? I fins i tot va dir que no, això, que els forats negres no existirien, i mira...
0: Doncs encantats de poder-li portar la contrària, perquè això vol dir que la ciència avança.
1: I això també ens diu que era tan genial que era capaç de predir coses tan extraordinàries que ni ell mateix es creia, i ens parla això de la seva genialitat, només amb paper i llapis el que va poder arribar a fer.
0: Doncs en parlarem un dia, que serà molt interessant. Joan Anton Català, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Ara sabem una mica més d'aquests forats negres supermassius. Moltes gràcies.
1: A tu.

0: Ràdio en Samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Escola Galí Bellesguard patrocina aquest espai.

0: Barcelona és capital europea del petit comerç aquest 2026 en la categoria de ciutat visionària, reservada a ciutats de més de 250.000 habitants per situar el comerç minorista en el centre de la seva estratègia de creixement econòmic, sostenibilitat i cohesió social. Aquest guardó va ser atorgat per la Comissió Europea en una cerimònia celebrada a Brussel·les. Avui en parlem del que això pot suposar per al comerç de proximitat i fem aquest anàlisi amb l'Adela Burgos, que és gerent de Sant Cugat Comerç. Adela, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: No sé si per vosaltres, que sou els que trepitgeu el terreny, aquest títol de capital europea del petit comerç és únicament un titular o respon a la realitat? Què és el que en penseu?
1: A veure, jo primer de tot dic que és un orgull que Barcelona hagi obtingut aquest títol i que hagi guanyat. Però, per una altra banda, penso que tot això queda molt bé, però jo em faig una pregunta. Això de veritat millorarà la vida del petit comerç o queda només amb visibilitat i discursos, com la majoria de coses? Llavors, se suposa que aquest galardó el que farà serà donar més visibilitat al comerç de proximitat i que tingui un pes més institucional. Però mentre celebrem tot això, jo a peu de carrer veig una altra cosa. Veig botigues que tanquen, lloguers pels núvols i comerciants esgotats. No sé si és que hi ha dos mons, els despatxos i els que estan darrere del mostrador, o què és el que passa, però és una sensació una miqueta estranya. Si d'aquí a un any un botiguer de Sant Cugat no ha rebut cap ajuda real, no ven més, realment em pregunto si això val la pena o serveix per alguna cosa a part del títol.
0: Mm-hmm. A més, tu parlaves de tancament de botigues. Veient aquest panorama, també és difícil que hi hagi un relleu generacional, que el que provoca és precisament que hi hagi aquests tancaments, no?, de negocis.
1: Correcte, aquest és un dels problemes que té el comerç de, bueno, el petit comerç, el comerç local o de proximitat. El relleu generacional és un dels més importants, perquè si no hi ha persones que vulguin continuar amb aquests establiments, digue'm tu a mi com podem continuar nosaltres. Llavors, aquests títols són molt macos, a priori estan molt bé, però quan trepitges al carrer venen els problemes i no és tan...
0: Serveix per fer debat? Jo m'imagino que hi ha tota una programació d'esdeveniments... se us conviden a les entitats de comerç a participar?
1: Sí, normalment quan fan qualsevol tipus de programació conviden a les entitats, però jo continuo pensant que és tot molt teòric. O sigui, tot el que et diuen, tot el que expliquen, és molta teoria. Però en realitat, a la pràctica, que és el que el comerç necessita, o sigui, coses pràctiques que puguin fer el dia següent i aplicar el dia següent perquè els hi funcioni, jo no ho veig tant.
0: Per tant, segons tu, quins suports us caldria al petit comerç?
1: Doncs a veure, per mi, el gran problema són els lloguers, sobretot aquí a Sant Cugat. El primer suport seria afrontar d'una vegada el tema dels lloguers comercials. Igual que estan afrontant els lloguers de vivenda, crec que haurien de tenir una miqueta de força i d'interès en afrontar també els lloguers comercials.
0: És veritat que d'aquest tema no se'n parla. Estem escoltant pràcticament cada dia el debat sobre el tema de l'habitatge, però sobre els lloguers comercials se'n parla ben poc. I una de les coses que sí que tenim clares és que els eixos de vianants de les grans ciutats s'han convertit en les milles d'or, no?
1: Exacte. I que si tu parles amb els comerciants, en general, jo parlo amb els de Sant Cugat, però quan m'expliquen també altres associacions, quan parlen amb els seus, el principal problema que tenen els comerciants són els lloguers. O sigui, les vendes baixen, però els lloguers pugen. Això és insostenible. Ens trobem espais on el lloguer, per molt bo establiment que tingui, si que el cuidi, si que... se't menja. No hi ha manera de poder passar un mes i pagar el lloguer mes a mes. Llavors, jo crec que amb això, si no es toca amb incentius, regulació i mediació real, tota la resta són pedaços que anem posant. Uh-huh. Podem fer 1.000 campanyes, però si el lloguer et menja, tanques igual.
0: Quin altre tipus d'ajudes reclamaríeu?
1: A veure, jo penso que també seria interessant ajudes que arribin de veritat i que no siguin una burocràcia infinita. O sigui, els comerciants moltes vegades els hi diuen teniu aquestes subvencions i teniu aquestes ajudes, però molts no les fan servir perquè has d'omplir milers i milers de papers, o sigui, centenars. Perds el temps i al final no saps quan les cobraràs, si estaràs un any, si no, llavors... agilitat, una miqueta de... Si realment volen ajudar el comerç, ha de ser més àgil, no pot ser...
0: Mm-hmm. Això és el que reclamen també molts altres sectors. O sigui, el tema de la burocràcia s'està menjant el temps de la sanitat, de l'educació, ara del comerç, no? Que parlem dels autònoms, de pràcticament tothom. I sí que és veritat que potser caldria pensar fórmules perquè tot això sigui més àgil i més pràctic. De quina manera creus que caldria o es podria protegir el comerç de barri?
1: Doncs a veure, crec que el comerç de barri ha d'intentar posar-se també al dia en tema de venda online sense deixar de ser comerç de proximitat. I per això necessitem també que doni informació el comerciant, però útil, no teòrica. Jo estic farta d'anar a formacions i que et posin un PowerPoint i que vegis el PowerPoint i quan arribes al teu establiment doncs no saps com aplicar això que has vist. Necessitem més agilitat també amb això. Necessitem que hi hagi un suport per digitalitzar-se, però real. Que tu arribis a la teva botiga i puguis aplicar el que has après d'un dia per un altre. Això per una banda. I després, crec que per fer tot això, lloguers, ajudes que arribin i el suport per digitalitzar-se, el que necessitem sobretot és molta valentia política. Perquè moltes vegades és millor quedar-se en un costat i no parlar, com tu has dit al principi, no parlar de lloguers, no parlar de problemes i dir que tot va bé. I això no és així, no funciona. Llavors necessitem això que pensin també bé els projectes. Moltes vegades parlen del comerç de proximitat des de les institucions o els polítics i resulta que el dia següent estan posant un centre comercial a 100 metres d'aquí del centre. Llavors, ser una miqueta coherents. Si esteu apostant pel comerç de proximitat, que sigui real, que no sigui només de paraules.
0: Mm-hmm. I el tema de la digitalització, com el portem?
1: Doncs, hi ha de tot. Tenim establiments o comerciants que ho porten molt bé, que són uns cracs, però sempre queden alguns que els hi costa més i que tenen dificultats. I són aquests, o per aquests, pels que hem d'intentar fer això, fer coses perquè puguin posar-se al dia. També et diré que el comerç ha de fer els seus deures. O sigui, això no és tot suport de fora. El comerç ha de pujar al seu nivell tant de servei, d'experiència, ser més professional i sobretot el que tu has comentat, presència digital d'una manera també més professional. El comerç que es quedi quiet i no es posi al dia amb tot això, tancarà, tant si té ajudes com si no té ajudes. Això sí que està claríssim.
0: Uh-huh. Si parlem de Sant Cugat, parlem d'un comerç de qualitat? Quins serien els seus principals reptes?
1: Sí, tenim un comerç molt potent, tenim un comerç de qualitat. Nosaltres fem un estudi de fluxos urbans i la veritat és que estem bé, els resultats són bons relativament comparat amb altres ciutats, però nosaltres tenim, sobretot, això que t'he comentat, els lloguers molt alts, o sigui, impossibles. Per una altra banda, tenim competència de grans superfícies que cada vegada ens posen més centres comercials al voltant. Barcelona, 20 minuts, que no deixa de ser una competència prou forta, i un client cada cop més exigent. Això també s'ha de valorar. Llavors, el que necessiten els nostres comerciants, que són més campanyes o realment més suport estable i continu per part de les entitats també, de l'Ajuntament, de la Generalitat. No sé, ens ho hem de preguntar. Les campanyes estan molt bé, però tot s'ha de basar en campanyes?
0: Clar. Crec que seria interessant recuperar doncs una idea que ja hem tractat en alguna ocasió, i és el tema de la importància de preservar aquest comerç de barri. Per què és necessari que continuï vivint aquest comerç a les nostres ciutats?
1: Doncs a veure, el comerç, el que realment fa les ciutats és vida. Ho creiem o no ho creiem? O sigui, els comerciants són els primers que contribueixen absolutament a tot el que es fa a la ciutat. O sigui, fem coses amb escoles, fem coses amb entitats diferents d'aquí del centre, fem coses als carrers, o sigui, intenten que la vida continuï als carrers. Llavors, si no tenim comerç, els carrers es quedaran buits. I això no ens ho imaginem, bueno, podem tirar enrere i pensar quan va passar el confinament, que sí que vam veure una miqueta com quedaven els carrers, però tots sabíem que tard o d'hora es tornarien a obrir. Si et poses en aquell plantejament i penses que això ja no passarà, que no es tornarà a obrir, pensa en la ciutat que tindràs. Una ciutat trista, amb més inseguretat, perquè indudablement, mira, ara estem parlant també amb l'Ajuntament de fer com una mena de recorregut perquè els nens estiguin més segurs quan van als instituts.
0: Camins segurs.
1: I que puguin també entrar en els comerços si necessiten ajuda d'algun tipus o el que sigui. Si tot això desapareix, aquesta és la ciutat que tindrem. Una ciutat totalment buida i sense seguretat de cap tipus. Menys il·luminació, perquè els comerços també donen vida amb la il·luminació, o sigui, bastant negra. Mm.
0: A modo de conclusió, què pots afegir?
1: Doncs a veure, jo el que penso és que el comerç no necessita més premis. El que necessita són condicions reals per competir i sobreviure. I que aquí ens hem de mullar tots. Entitats, associacions, comerciants, tots. Hem de posar una miqueta, un gra de sorra per

0: Una cita pròximament que podem avançar, perquè també serà interessant que el públic ho sàpiga. Què hi ha?
1: Doncs bueno, properament, el dia 7 de març, farem l'Stocks Market, que serà tot el dia, de les 9 del matí fins les 8:30 de la tarda, i podran trobar els ciutadans descomptes de tota la roba de moda d'hivern. Llavors, els convidem a tots a venir, passejar pel centre i trobar aquestes peces que havien vist i que ara les trobaran millor de preu.
0: Adela Burgos, gerent de Sant Cugat Comerç, moltíssimes gràcies per la visita. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.
2: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
3: Naila Martínez, My Nutritionist. Què tal? Benvinguda. Com va tot plegat?
4: Doncs molt bé. Aquí ja amb el caloret, no?
3: Avui volem parlar d'aquesta presentació del llibre a la Mesa Impressiones que ja té data. Data i lloc. Serà el dia 10 de juny.
4: Vinga, a la llibreria Caselles.
3: Ens ho apuntem gran a l'agenda. La llibreria Caselles a Lleida.
4: A Lleida, sí.
3: Va, hora?
4: A les 18:45.
3: A les 18:45, al carrer Major, a la llibreria Caselles de Lleida. Vull dir, perquè tothom tingui ben clar i s'ho apunti bé a l'agenda. Sí. Què tal aquesta presentació? Què?
4: Doncs amb moltíssima il·lusió, perquè tenia ganes de tenir un espai i compartir un espai, sobretot amb aquelles persones que ja han comprat el llibre, no? I que ja m'han confirmat que vindran, i compartir aquest espai per explicar una mica, no el llibre en si, sinó l'objectiu del llibre, no? O sigui, que és l'alimentació més enllà dels nutrients.
3: I això, de quina manera ho faràs? Què podem esperar les persones que anem a veure doncs, aquesta presentació?
4: Doncs mira, Pili, jo ja fa dies que dic que no sóc escriptora, jo sóc dietista nutricionista i que, per tant, una presentació del llibre per mi no té sentit si no faig doncs, una xerrada col·loqui amb les persones que vinguin sobre alimentació infantil, sobre com els nens i nenes doncs, mengen des de les emocions més que des de la lògica adulta, no? De pensar en nutrients, en el que els anirà bé per créixer, en el que és saludable o no saludable. Els nens i nenes no pensen així. Per tant, doncs, serà una xerrada introductòria, no? Entendre com es relacionen els nens i nenes i, doncs, òbviament, relacionant-ho amb els capítols del llibre.
3: Que guai! O sigui que, d'alguna manera, és com les teves masterclass, perquè al final...
4: Una xerrada perquè és el que jo faig, sí. Pili. Jo no sé estar davant d'unes persones, no?, que han vingut a escoltar-me i no fer, doncs, aquesta xerrada de col·loqui, perquè, a més, tots els tallers i xerrades que jo dono, més enllà de la presentació del llibre, per mi són col·loquis, o sigui, no m'agrada posar-me davant de persones i dir la meva i no deixar parlar, sinó que m'agrada interactuar i, per tant, doncs, aquesta presentació també serà així.
3: I, a més, estaràs molt ben acompanyada.
4: Sí, molt ben acompanyada, perquè m'acompanyarà la Marta Lorenzo, ella és dietista nutricionista també, i, doncs, que millor que ella, jo crec que ella coneix la meva trajectòria, coneix molt bé la meva forma de divulgar, entendre el tema, perquè ja no només perquè hagi llegit i s'hagi format, sinó ja per escoltar-me, no? Perquè portem molts anys treballant juntes i crec que és la millor persona que em pot acompanyar per poder doncs, fer aquest col·loqui.
3: Suposo que també hi haurà un moment de signatura de llibres, que jo vaig signar els llibres per Sant Jordi, no?
4: Sí, sí, vaig signar llibres per Sant Jordi a Barcelona.
3: Però a Lleida encara no ho has fet, de manera oficial a casa, diguéssim. Però a Lleida no ho
4: has fet, exacte. Per tant, hi haurà doncs, aquesta part de col·loqui inicial i, posteriorment, doncs, hi haurà la signatura de llibres. Sí que totes i tots els que hagueu comprat el llibre doncs, podeu venir amb el llibre i hi haurà l'oportunitat de que us el signi.

0: A més, doncs, a la llibreria Caselles també podreu trobar llibres per comprar si no el teniu, perquè us el puc assignar allí també.
1: Que guai, com et sents?
0: Estranya? És com molt nou, o sigui, clar, ja fa molts dies que parlem del llibre, no? Però és algo totalment nou per a mi, el tema del llibre, i tot i que al final no deixa de ser transmetre tot allò que porto molts anys ja transmetent, doncs això, amb un format llibre, doncs bé, tota l'experiència, doncs l'estic vivint com això, com una experiència, però la veritat que l'estic disfrutant molt. I sobretot també estic disfrutant doncs, aquells feedbacks no?, de persones que ja l'han llegit, que o s'han llegit algun capítol i m'han dit, ostres, Naila, que bé, ens està ajudant en aquest procés que ara mateix estem passant i que no l'enteníem i ara doncs, amb aquest llibre ens ha donat una miqueta de llum i al final això és no sé, és l'èxit no?, de realment aquest llibre, el poder ajudar ni que sigui amb una família.
1: Que guai, que bé, que bé. Ai, i a més, la gent que et diu, que, per exemple, a mi em va arribar ja, em va fer molt, molt, molt feliç i a més com que vaig a una de les 100 persones i el meu nom
0: sí.
1: Això és molt xulo
0: és que això
1: també
0: crec que és super, bueno, per mi és superbonic que hi hagi el nom de les persones perquè, bueno, al final ja saps, Billy, que aquest llibre ha estat gràcies a les persones que el vau comprar a la preventa i crec que és una mostra molt bonica no, d'agrair que realment aquest projecte doncs hi hagi persones que hi confieseu i que hi confieseu cegament, no? Perquè al final vau comprar un llibre sense veure'l i doncs això també em feia tenir com una mica de por, no? De dir, ostres, potser les expectatives que s'han creat les persones no és el que realment després es trobaran, no? I també és una mica de pressió. Però vaja, en general el feedback està sent molt bo i que jo contenta.
1: Bé, bé, podries no haver-ho fet, per tant, gràcies també, no? Per sí, fer partícips a les persones d'aquesta manera tan xula com tu sempre fas, que fas que tothom formi part també dels teus projectes. Per exemple, sí, a través d'Instagram, no? Al final ha generat una gran comunitat i és una cosa que has fet tu, diguéssim.
0: Sí. Sí, sí, des de zero. Sí, sí. No, no he comptat amb un equip de, ni de màrqueting ni de res. O sigui, el meu Instagram el gestiono jo sola. Al final és així perquè crec que té la meva essència i per molt que em puguin donar idees o que em puguin, que no, vull dir, ara mateix no compto amb ningú, no? però ningú tindria, o sigui, ningú és la Naila, no? Inclús encara que generis idees a través de la intel·ligència artificial, no? Al final sempre has de posar la teva part perquè és el que jo imagino que espera la meva comunitat, que per cert he de dir, Pili, i aquí i ho he de dir, amb la boca ben gran, que tinc una comunitat molt bonica. O sigui, no tinc una comunitat que generi odi o que generi... O sigui, tinc una comunitat molt bonica i això és d'agrair també.
1: Sí? Que bé.
0: Sí.
1: Per què ho dius, això, que generi odi? Per què? Perquè hi ha comunitats que sí.
0: Hi ha comunitats o hi ha xarxes socials que generen més odi, no? Que les persones doncs, parlen des d'això, des de l'odi, o no sé, o si no estan d'acord amb alguna cosa, doncs des de la no educació, podríem dir-li així, no?
1: Sí.
0: I la veritat és que tingui una comunitat bonica no vol dir que hi hagi dies en què qüestionin el que dic, i això és genial, perquè penso que bé que siguin crítics, que siguin crítiques, però ho fan des de l'educació, des de... no sé, o sigui, d'una forma molt bonica. Per tant, o sigui, he d'agrair, he de dir que jo cada dia, encara que fem els dimarts de preguntes, jo cada dia parlo amb algú de la meva comunitat, perquè algú m'escriu per privat i jo hi parlo i envio notes de veu a la meva comunitat, perquè a vegades me pregunten coses i dic, mira, t'envio una nota de veu perquè és que estic farta ja d'escriure
1: i envio
0: una nota de veu. I així acabo abans, no? Vull dir que la veritat és que amb moltes seguidores i moltes que viuen a l'altra punta de la península o inclús a Canàries, no?, que tinc seguidores de Canàries, seuria avui mateix a fer un cafè perquè no dic que s'hagi creat una amistat, però, ostres, s'ha generat una relació única. Per això dic que tinc una comunitat a Instagram molt xula i d'aquí també, Pili, que el meu llibre sigui en castellà. Perquè hi havia la proposta de fer-ho tant en català com en castellà, però com que era un llibre pensat per una mica oferir tot allò que jo ofereixo a les xarxes socials i tinc moltes seguidores de fora de Catalunya, doncs vaig creure que era molt millor fer-lo en castellà per poder arribar a totes.
1: Doncs ara tenim l'oportunitat de desvirtualitzar-nos per aquells que no et coneguin en persona, el dia 10 a 6:45, m'has dit, 18:45, a la llibreria Caselles de Lleida, allí presentaràs el teu llibre, que hem de dir que no és un llibre de nutrició a l'ús, És un llibre que parla de la vida familiar, de parla de moltes coses, diguéssim.
0: Sí, parla sobretot de... Jo no només de la pressió a taula, no? Sinó de la pròpia pressió que portem en relació amb el menjar i que sense voler transmetem als nens i nenes. I el que pretén el llibre és traure pedres de la nostra motxilla de culpabilitat, entendre com funciona el cervell del nen, quan se relaciona, el nen o la nena quan se relaciona amb el menjar, i entendre que hi ha processos i hi ha etapes que són totalment habituals en tots els nens i nenes i que no estem fent alguna cosa malament, no? Que moltes vegades les famílies, quan alguna cosa no funciona com esperem, ens posem molta càrrega, no? a la culpa, no? O sigui, augmentem aquesta motxilla de culpa quan realment no és així, quan realment són etapes, i l'important és aprendre a acompanyar aquestes etapes. I doncs aquest llibre, no? Que és una guia, més que un llibre de llegir-lo o sigui, tot de seguida, és una guia per entendre com van canviant els nens i nenes segons la seva etapa.
1: Tu ets la nostra guia, Naila.
0: Ah, que bonica.
1: Que vagi superbé, un peto enorme i bé, a disfrutar d'aquest dia.
0: Gràcies, Pili. Una abraçada molt forta.
2: Continguts en xarxa.
3: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
4: La ràdio amb samarreta.
3: La informació més propera a tu.
4: I la millor música.
3: La ràdio amb samarreta. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
5: Something is coming. Something hungry for blood.
6: Així començava Stranger Things fa 10 anys amb el Mike narrant una campanya del joc de rol Dungeons and Dragons, un joc que ha ajudat els personatges de la sèrie i els espectadors a interpretar i identificar els enemics i els mons que han visitat. Però els germans Duffer, els creadors de la sèrie, deien això del joc.
7: We did a dabble in D&D.
6: Explicaven que havien jugat alguna vegada a Dungeons and Dragons, però que no en sabien gaire cosa, tenint en compte que és un element important de la sèrie. De fet, diuen que en un principi no havia de ser tan important. Havia de servir perquè els nens, mentre jugaven, veiessin punts de referència per parlar i per entendre què passava, i ho feien a través del joc. Després, de mica en mica, va anar esdevenint una part cada vegada més gran de la sèrie. I el joc Dungeons and Dragons és un llibre. Primer cal llegir-lo, entendre'n les regles, i després s'hi juga imaginant el món i les situacions que planteja un narrador i interpretant uns personatges que segueixen el seu rerefons, les seves capacitats i habilitats. Seria com una novel·la en viu. La sèrie no només parteix i s'inspira en aquest joc de rol, sinó que també l'ha fet encara més popular al llarg dels anys, fins al punt que l'editorial ha publicat versions del joc pensades per als fans de la sèrie. Però anem a altres audiovisuals relacionats amb aquest joc de rol. Els que ja tenim uns anys segur que recordarem aquesta cançó de la sèrie d'animació dels 80, Dragones i Mazmorres, que va tenir dues temporades i que es pot trobar a YouTube. L'any 2000 es va intentar portar el joc a la gran pantalla en imatge real, però va ser un fracàs de crítica i públic. El 2023 la cosa va anar molt millor amb Dungeons and Dragons Honor entre Ladrones, la podeu trobar a Prime Video, com també l'última proposta d'avui, el telefilm dels 80 El umbral del juego, amb Tom Hanks com a protagonista, el Robby, desapareix després d'un episodi psicòtic durant una partida en una cova on confon la realitat amb el joc i creu que és realment el seu personatge. La història, de fet, està inspirada en el cas real de James Dallas Egbert III. La seva desaparició es va associar erròniament amb Dungeons and Dragons. I si voleu saber més sobre aquesta persecució i aquesta investigació i com tot aquest cas va ajudar a popularitzar inesperadament Dungeons and Dragons, podeu escoltar l'audiosèrie narrativa Dungeon Masters amb el Jon Hamm de Mad Men com a protagonista. La trobareu a totes les plataformes de podcast, com Apple Podcasts, Amazon Music o Spotify.
3: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
8: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Els hits de tots els temps.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Una reacció produïda per la barreja de productes químics a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès ha deixat 17 persones ferides, 4 de les quals han estat greu. Els bombers han rebut l'avís quan passaven 12 minuts de les 2 de la tarda i han enviat 6 dotacions. També s'ha activat 7 ambulàncies per atendre els ferits a banda dels 4 greus, 2 dels quals han estat traslladats a l'Hospital del Vendrell. La resta són tots lleus, segons ha informat el CIM. Inicialment s'ha valorat la possibilitat d'enviar un SLR per al confinament de la població davant d'un núvol tòxic, mesura que s'ha acabat descartant un cop s'ha comprovat que no existien afectacions fora de la piscina. I els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en el que treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar aquesta passada nit 21.000 persones de 5 localitats. De moment s'han cremat 328 hectàrees, la majoria dins de l'espai natural protegit de Granyena. En les tasques d'extinció hi han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar a l'avenç a les flames. Xavi Dalmau és un d'aquests pagesos. L'escoltem.
3: Ens vam poder coordinar amb els bombers perquè ells t'ensenyaven doncs, com el mapa i tu els portaves cap allí. Llavors ens deien fer franges de seguretat aquí o allà. Amb el cultivador doncs, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampés.
2: I l'habitatge es manté com el primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies, està en la segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal. El 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu, seguit de la inseguretat, amb un 26%. Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades amb la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, 3 de cada 4 ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal. A l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada de Barcelona. La candidata d'Esquerra Republicana a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, això sí, Junts cau ara per ara a l'última posició. I el Festival Internacional de Música Popular Tradicional de Vilanova i la Geltrú ha previst una vintena de concerts per aquest cap de setmana. Demà dissabte viurà un dels punts culminants amb l'actuació de la jove fadista portuguesa Sara Correira.
4: Quatre i tres minuts. Comença l'últim Connectats de la temporada.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació un dia més de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aïm Mantriqui, de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, 10 de juliol, i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i amb vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però, en canvi, una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I, per una altra banda, a la Catalunya central i les comarques de Ponent encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat els graus que arribarem a assolir a les comarques de la terra ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza, sobretot, a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs en aquest últim Connectats de la temporada aprofitarem per fer-vos algunes propostes de viatges per aquest estiu. Li demanarem a la Teresa Viladevall, que és directora de Promoviatges a Sabadell. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar com afecten les altes temperatures alguns col·lectius i els resultats també de l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. A partir de les 5 coneixerem l'Esbart Sant Jordi amb motiu del seu 75è aniversari. Ens acompanyarà Jaume Díaz, director de l'entitat. Farem l'últim viatge al Centre de la Ràdio amb els companys del Prat Ràdio. Repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i tancarem la temporada amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La policia municipal de Terrassa, amb el suport del cos dels Mossos d'Esquadra, va desplegar dijous al vespre un dispositiu de seguretat a diferents places del barri de Sant Pere Nord. Era un operatiu contra l'incivisme que es va tancar amb 25 persones identificades i dues denúncies. Concretament, es van identificar 3 persones a la plaça de Cipriano García, una de les quals va ser denunciada per negar-se a mostrar la documentació i una altra per consum de substàncies estupefaents. Així mateix, els agents van identificar 3 persones més a la plaça del 1 de maig i 9 a la de Dolors Aleu. L'operatiu va incloure un control de trànsit a la zona on es va inspeccionar 7 vehicles i es van identificar 9 persones. Tots els tests d'alcoholèmia realitzats van donar un resultat negatiu. Aquesta intervenció està marcada en el pla Cuidem de nit, un pla transversal per garantir la seguretat i la convivència nocturna durant l'estiu. En aquest sentit, la Policia Municipal de Terrassa té activat des del 19 de juny fins al 13 de setembre un pla operatiu amb actuacions específiques per afrontar conductes incíviques com ara el soroll excessiu, el consum d'alcohol a la via pública quan contravenen la normativa o les concentracions que poden alterar la convivència. També actuacions per garantir la seguretat viària amb controls preventius per evitar conductes de risc, especialment la conducció sota els efectes de l'alcohol o altres substàncies.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. La instal·lació de la nova tanca de protecció que envolta les vies del tren a l'altura de Can Llong ha finalitzat aquesta mateixa setmana. Una actuació que ha comportat una inversió superior als 579.000 euros. La barrera ha d'evitar el pas indegut de les vies en el tram comprès entre el carrer Budapest i la plaça Lisboa i des d'aquesta ubicació fins a la C58C. La nova tanca s'ha col·locat a banda i a banda de la línia ferroviària amb un recorregut de 1.241 metres. Recordem que aquesta actuació ve d'una demanda reclamada per veïns del barri i també de la Crida, que instava l'Ajuntament i l'Estat a buscar els mecanismes per evitar riscos en aquest tram. Així ho explicava Oriol Rifé, regidor de la formació.
3: Davant d'aquesta situació instem doncs a les administracions pertinents, tant a l'Ajuntament com a l'Estat, a prendre les mesures corresponents per garantir la seguretat dels veïns i veïnes del barri i de qualsevol persona doncs, que pugui passar per allà o que pugui fer ús d'aquesta zona.
2: Aquesta zona es tracta d'un punt sensible amb molta presència diària d'infants, adolescents i famílies, ja que les vies per on circula l'R4 de Rodalies es troben molt a prop de l'escola Can Llong i l'Institut Arraona. Amb aquesta nova barrera s'impedeix el pas per un punt no autoritzat i es redueix el risc que persones accedeixin a la via del tren amb el perill que això implica.
0: Gràcies, Anna. I ara anem fins a Litoral, Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Les altes temperatures obliguen a canviar els hàbits diaris per evitar les hores de més calor. Això afecta també el comerç, especialment els mercats al carrer. Els Encants de Montigalà han notat un descens de les vendes d'entre un 30 i un 40%. També han detectat un canvi d'horari en els moments de més afluència. El motiu principal, expliquen els comerciants, és que un alt percentatge dels clients habituals són persones grans que prefereixen no fer el trajecte fins al mercat en les hores de més calor del dia. Per això també asseguren que ha augmentat la concurrència de gent a les primeres hores del matí. Escoltem el Mohamed, la Raquel i la Maria, comerciants dels Encants.
5: Los mayores, resulta con el calor, van con miedo, pues que como vienen las noticias, que a veces caen las personas por el calor y tal y cual, entonces lo notamos un 30 o un 40% menos.
6: A partir de les 11 ja la gent surt molt menys. A les 7, 8 del matí encara surt la gent, però ara més tard no es pot. Hi ha molta menys. Un 30-40% ens ha baixat.
7: No és igual, ara, con esta calor, un mercado a pie de piso, de calle, de su casa, de su entorno, que subir, esperar autobús, montar a l'autobús i venir aquí.
4: Alguns comerciants també asseguren que els estius són un mal període de vendes, perquè moltes persones es queden a càrrec dels fills i nets que durant l'any estan a l'escola, i això, afegit a que les altes temperatures són especialment dures amb els infants, fa encara més difícil que s'apropin al mercat.
0: Gràcies, Martí. Seguim a Litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament del Prat ha aprovat un paquet de mesures per donar suport a les víctimes del terratrèmol que ha afectat Veneçuela. La primera actuació serà una aportació de 5.000 euros al Fons Català de Cooperació, que es destinarà a les tasques de reconstrucció de les zones més afectades pel sisme. El consistori també ha volgut donar resposta a les necessitats de la comunitat veneçolana resident al municipi i de les persones que puguin haver perdut familiars o tinguin vincles amb les zones afectades. Per aquest motiu, ha posat a la seva disposició el Servei d'Acompanyament Psicològic de Cases d'en Puig, que atendrà les persones que necessitin suport emocional arran de la tragèdia. Paral·lelament, el Fons Català de Cooperació ha obert una campanya de recollida de donacions per canalitzar l'ajuda humanitària. L'entitat recorda que en aquest tipus d'emergències les aportacions econòmiques són la manera més eficaç de col·laborar, ja que permeten adquirir els recursos necessaris sobre el terreny de manera més ràpida i eficient, evitant els problemes logístics que sovint comporta l'enviament de material.
0: Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. La segona onada de calor d'aquest estiu va arribar dilluns, quan Protecció Civil va mantenir activat el Procicat en fase d'alerta per una onada de calor molt intensa. Segons el comunicat, a més, pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, el pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut es troba en fase 2. El Servei Meteorològic de Catalunya va marcar dimecres el nivell vermell, quan a Castellà les temperatures van superar els 39,6 graus centígrads durant bona estona del dia i a les nits tòrrides el mercuri no va baixar dels 23,8 graus segons les dades de l'estació del Mirador de Castellà. Durant el cap de setmana s'espera un lleuger descens al voltant dels 33 graus, donant així un petit respir. Un petit respir que durarà poc, ja que la segona onada de calor es mantindrà molt intensa durant la pròxima setmana, amb màximes que rondaran entre els 32 i els 34 graus, segons s'informen des del Meteocat. Tot i no batre rècords diurns, la persistència de la calor a les nits, que rondarà entre els 22 i els 23 graus, farà que el descans nocturn sigui complicat a causa de l'acumulació de calor.
0: Gràcies, Albert. I a Sant Cugat us parlem de la trobada institucional a l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat. Entre els dos últims presidents de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa i Pere Aragonès, el d'Esquerra ha entregat aquest divendres el seu fons documental a l'Arxiu, en un acte que tots dos han titllat de normalitat institucional i de transparència. Ens informa més àmpliament Martí González.
10: Més enllà de l'acte protocolari, els dos presidents han destacat el paper inclusiu de la institució de la Generalitat durant el seu Parlament. Així ho feia Pere Aragonès.
11: En moments com l'actual, que hi ha tants canvis, crec que és molt important i molt rellevant que tots, des de la nostra posició, contribuïm a preservar, fomentar, cimentar, solidificar aquesta idea inclusiva de les institucions. En un moment en què la democràcia està qüestionada en molts llocs del planeta, més que mai és l'hora de fer un, no, de refermar aquesta idea d'institucions inclusives.
10: Per la seva banda, l'actual president Salvador Illa ha lloat la tasca d'Aragonès durant la seva presidència per posar la institució per davant, ha dit, dels seus interessos personals i de partit.
12: Des del meu punt de vista, el president Aragonès sempre va posar la institució per davant de tot. Naturalment, pertany a una formació política i tenia un enfoc. Però des del primer dia que va assumir l'altíssima responsabilitat de dirigir el país, l'autogovern del país, doncs la institució la va posar per davant de tot. Jo, almenys en el que n'he estat testimoni, així ho puc acreditar. No? En segon lloc, això es va reflexar en un traspàs modèlic que jo prenc com a referència.
10: En aquest sentit, com sentia, Millà ha posat en valor el traspàs modèlic, deia, que assegura que li va fer Aragonès i que agafa com a referència, posant com a, evidentment, exemple els documents que també ha entregat a l'Arxiu Nacional. D'aquesta manera, l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat, ja reuneix tots els documents oficials de l'època de presidència d'Aragonès des del maig del 2021, tot i que ja ocupava el càrrec en funcions des del setembre del 2020 per la inhabilitació de Quim Torra fins a l'agost del 2024.
13: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Per a tots aquells que esteu a punt d'anar-vos de vacances o bé ja hi sou, anem a veure quines són les principals destinacions, hàbits i també curiositats, en aquest cas dels sabadellencs, per les vacances d'estiu. En Pol Peiró ha conversat amb Teresa Viladevall, directora de Promo Viatges.
1: Ens trobem ja plenament immersos en l'època de l'any en què les temperatures comencen a pujar, l'estiu ja és aquí i amb ell arriba també un dels moments més esperats per molta gent, com són les vacances d'estiu. Aquells dies que durant tot l'any es desitgen, es planifiquen i que finalment es converteixen en l'oportunitat perfecta per desconnectar, viatjar i també viure noves experiències. Avui, per parlar de tot això, tenim el plaer de poder conversar amb la Teresa Viladevall, que és la directora de Promo Viatges, a qui volem agrair que ens acompanyi en aquest espai. Hola, Teresa.
2: Hola.
1: En primer lloc, gràcies per compartir el nostre temps.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Comencem amb les preguntes. No sé si aquest estiu, quines són les principals tendències a l'hora de viatjar? Què és el que busca més la gent amb aquestes altes temperatures? S'escapa més a la platja, a la muntanya?
2: Bé, jo crec que abans de parlar concretament de destinacions, el que jo he vist des de la nostra posició, no?, d'agència de viatges, és que la gent té ganes de viatjar, però cada vegada més volen fer-ho com amb tranquil·litat, amb la certesa de que hi ha algú darrere, no? Suposo que els darrers esdeveniments han fet que la gent, doncs, arribi a l'agència de viatges no només buscant assessorament, sinó buscant tranquil·litat.
1: Clar, s'ha notat algun canvi respecte a, no sé, per exemple, agafem de referència l'estiu passat? Heu notat algun canvi?
2: Jo crec que el canvi és més aviat que la gent es fixa més amb detalls que potser altres vegades passaven desapercebuts, no? Doncs amb les assegurances de viatge, o amb si hi ha una assistència a les 24 hores... Totes aquestes coses potser eren detalls que abans no se'ls hi donava tanta importància i ara la gent s'hi fixa una mica més.
1: Clar, imagino que també, per exemple, les notícies d'última hora, com per exemple el terratrèmol a Veneçuela, també influeixen, no?, en això que dius, en la cerca d'assegurances, de viatges, i suposo que aquestes últimes notícies també precipiten que la gent s'ho pugui replantejar.
2: Bueno, jo crec que justament Veneçuela no és una destinació que ara estigui molt al radar turístic i no crec que en quant a destinacions afecti, però sí que realment la gent pren consciència de que poden haver-hi imprevistos, no? Llavors, nosaltres treballem com dues propostes per als nostres clients. Sí que detectem que, per exemple, el que són viatges en grup amb guia acompanyant, que és una de les nostres especialitats, doncs hem vist que hi ha molt més flux de clients que pregunten per aquesta opció, i després també que tots aquests altres clients que per als qui treballem propostes més a mida, doncs també es fixen en això que et deia, no? De saber de dir, bé, si em passa qualsevol imprevist, amb qui puc comptar, no? I, per exemple, nosaltres, en el nostre cas, que oferim el servei d'assistència 24 hores, abans era un servei que passava més desapercebut i ara la gent ens pregunta.
1: Sempre durant l'estiu hi ha una sèrie de destins, no?, que són, podríem dir, els destins clàssics, com capitals europees, illes gregues, o hi ha gent que també opta per anar al Carib. No sé si aquests destins han anat canviant amb el pas dels anys i ara estan de moda països diferents, emergents...
2: Mira, hi ha com una miqueta de barreja amb això. Sempre hi ha aquest client que potser per més edat busca destinacions com més, diem, conservadores o més previsibles, no? Llavors, aquí, una cosa que els darrers anys s'està tornant a vendre, que abans ho havíem perdut una mica, és el Regne Unit, que té moltíssimes regions, Cornalles, Escòcia, tot això és una cosa que la gent ens demana. Segueixen els clàssics, com pugui ser capitals bàltiques, Polònia, Eslovènia, Irlanda, que són viatges que tenen, doncs, aquest component tant de paisatge com de cultura, i potser les destinacions menys conegudes, pues, la gent les manté quan és una llarga distància, no? Sri Lanka, Namíbia, Japó, que s'ha venut moltíssim tant per individuals com per grups.
1: La pujada, per exemple, dels preus, no?, i la inflació que viuen moltes persones de les quals ens puguin estar escoltant, vosaltres heu notat això a l'hora de la gent quan planifica viatges o vol fer o pensa en un destí i potser acaba de fer números i no ho veu clar? Heu notat una afectació?
2: Nosaltres el que hem notat és que la gent cada vegada té més criteri i és més selectiva amb què es gasta els diners. No? Jo penso que qui té una il·lusió de fer un viatge intenta poder-lo fer, però sí que es fixen molt més en el que és la despesa, a què va destinada, no? I sobretot a nivell de famílies també ho hem notat.
1: I no sé si també afecta en algunes zones, ara que també hi ha alguns països en conflicte, no sé si la gent mostra més nerviosisme o més preocupació per la seguretat en determinades zones del món.
2: Sí, sens dubte, diem, tot el conflicte del Pròxim Orient doncs ha fet que totes aquestes destinacions automàticament quedin descartades i després també les companyies d'aquests països, que són unes companyies que tenen una relació qualitat-preu molt bona per sobretot les destinacions asiàtiques, doncs clar, ha fet que aquestes destinacions d'Àsia ens les haguem de replantejar i volar amb altres companyies que potser són una miqueta més cares.
1: Clar, i no sé si hi ha gent que aquest fet, el fet d'aquests conflictes a Orient Mitjà, li ha fet canviar potser la destinació. La gent sol fer-ho amb antelació? La gent es planifica? O us trobeu també a moltes situacions de viatges d'última hora que us venen de pressa i corrents?
2: Mira, en termes generals, cada vegada la gent es planifica molt més, perquè també sabem que planificar al final ens ajuda a que aquesta despesa que nosaltres podem fer quedi al màxim d'optimitzada. Tenim sempre millors preus i, de fet, la tendència que potser es veia només, 7 o 8 anys enrere, de que hi havia molta oferta d'última hora perquè hi havia vols charters i tot això, doncs tot això progressivament ha anat desapareixent. Per tant, la gent que té previst fer un viatge una mica complex o que ja té una o dues destinacions en ment, reserven amb anticipació. Això no vol dir que a última hora sempre arriben reserves i sobretot doncs, de destinacions més properes a vegades arriben més a última hora.
1: Clar, també el que comentaves, no? Aquesta gent que vol fer un viatge més llarg, com pot ser a diferents punts de Llatinoamèrica o d'altres indrets, sí que és cert que vosaltres noteu que confien en agències com vosaltres i no tant, perquè avui en dia és difícil també competir, no imagino, amb el tema d'internet, que la gent potser planifica més el viatge pel seu compte, però a l'hora de fer viatges així tan llargs segueixen apostant per agències com la vostra.
2: Jo crec que és una qüestió de prioritats, no?, com a viatger i com a usuari. Primer, doncs, el temps que et pugui portar a preparar un viatge, que per moltes persones és una activitat molt agradable, però per altres doncs, no tenen aquest temps. I la gent que ens arriba a l'agència, sobretot busquen assessorament, diem, aquest coneixement que nosaltres tenim directe de la destinació, de totes aquestes propostes que li poden aportar valor, i després també busquen el que et deia, no?, de dir una tranquil·litat, de dir, bé, si això no surt com esperem, no?, que hi hagi algú darrere que m'ajudi a resoldre qualsevol incidència. I això és avui en dia un dels papers principals que fa l'agència de viatges, no? De dir, potser tu contractes doncs, online amb un proveïdor local, però aquest proveïdor pot funcionar molt bé o no, però si a tu et cancel·len el vol, aquest proveïdor voldrà cobrar igualment. En canvi, si tu ho fas amb un paquet combinat amb una agència de viatges, l'agència de viatges ho gestiona. I si t'anul·len el vol, doncs s'encarregarà de que no hagis de pagar despeses, per exemple, dels serveis de terra.
1: Perquè la gent us coneixi una mica més, a la vostra agència Promo Viatges, quines són les coses que us soleu trobar a l'estiu? Quines problemàtiques podeu arribar a solucionar als vostres clients?
2: Bé, les problemàtiques són molt diverses perquè, com tothom sap, el sector de les agències de viatges, nosaltres tenim una dita que diu quan passa un vent ens encostipem. És a dir, hem gestionat anul·lacions doncs, quan hi ha hagut el tema dels volcans, gestionem quan hi ha una vaga, quan hi ha un conflicte, diem, amb el proveïdor en el moment de la prestació de serveis, doncs si hi ha alguna incidència d'aquestes imprevisibles, com tantes ens hem trobat, no? Recentment, doncs, amb el conflicte al Pròxim Orient, doncs vam ajudar els passatgers per gestionar que poguessin tornar, o si algú es va veure afectat per la cancel·lació d'un vol per fer un viatge, doncs també ho gestionem. I qualsevol imprevist que el client pugui tenir a destinació sempre compta amb el nostre assessorament.
1: Teresa Viladevall, directora de Promoviatges, moltíssimes gràcies per atendre'ns al Fils de Ciutat i esperem que la gent segueixi viatjant i que seguiu progressant com a agència i us vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Mig minut i arribarem a 4:45 de la tarda. Arribem d'hora més que puntuals a la tertúlia a tres bandes, que avui és l'última tertúlia del curs i la compartirem amb Maribel Cayuelas, que és excap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat. La tenim via telefònica. Maribel, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: També tenim a la lista Sperring, que és viquipedista i traductor científic, i ens acompanya des de Sabadell, també via telefònica. Alistair, bona tarda.
2: Hola, com va tot?
0: Molt bé, molt bé. De moment, aguantant. Estic veient una llum estranya, ho dic perquè jo tinc una finestra aquí a l'estudi i em permet veure el que passa a l'exterior. I no fa tarda de sol. No sé, a Sabadell, per exemple, Alistair, el sol llueix o està tapat?
2: Bé, és un d'aquests dies que està tapat i que penses tant de bo plogui, perquè si no plou i els núvols només atrapen la calor per aquesta nit, les passarem canuta.
0: Sí, és que no, està tapat realment. Vull dir, no hi ha llum de sol, de moment no llueix, i si és veritat que doncs, poden caure unes gotetes, que sembla que la previsió no les apunta, que no sigui més calor. Esperem que no sigui més calor. D'aquí uns minuts, una estoneta, segurament per al segon tema, s'incorporarà el Jordi Gili, el president honorífic d'Amics del Prat. Però, mentrestant, el que farem serà parlar precisament d'aquestes altes temperatures, d'aquesta calor sufocant que estem patint i que doncs, cadascú ho passa i se la treu de sobre com pot. No sé si a vosaltres us està costant superar aquests dies. Una onada toca pràcticament a una altra i això és un suma i continua. Maribel, com ho portes tu?
1: Home, jo ho porto... Mira, amb l'aire condicionat crec que no l'havíem tingut mai engegat allò tot el dia. Doncs ara és que l'hem de posar. I jo, sort que no treballo, saps què vull dir? Que estic a casa...
0: Que estàs jubilada.
1: Si haig de sortir, surto estones que no... A primera hora, que no fa tanta calor i que no tinc... Però és veritat, ahir li deia al meu home, mai havíem tingut tantes hores l'aire condicionat posat. És que, doncs sí... I ho porto com tothom, com podem, la calor.
0: Uh-huh. I l'Alistair, tu com ho fas? M'imagino que tu sí que surts més al carrer, crec que també tenies criatures i per tant t'has de moure, t'has de desplaçar?
2: En realitat, en certa manera, també tenim la loteria de l'orientació de l'habitatge. Nosaltres tenim la mala sort, hem de tocar que tenim una de les parets, la paret de la nostra sala d'estar és la paret del jardí del veí. Uh-huh. I per donar la mala sort, que està orientada a l'oest, així que a la tarda s'escalfa molt, però que molt i molt, no? Mm. Perquè a més, com que és una paret mitjancera, tampoc no podem posar-hi fàcilment toldos ni coses d'aquestes, i s'escalfa moltíssim i fa un de radiador. Així que a casa tenim aquesta guerra entre l'aire condicionat i els ventiladors i aquesta paret que es converteix en radiador a partir de les 3 o les 4 de la tarda, així que hi ha moments que anem oscil·lant d'una banda a l'altra de la casa, anem fent una migració interna per poder escurar-nos d'aquesta calor intensa que comença a la tarda.
0: I clar, passes el dia com pots, però després arriba la nit, i amb aquestes nits roents, que no han baixat en molts casos dels 25 graus, qui descansa i com es pot descansar? No sé, Maribel, si s'ha de mantenir l'aire condicionat.
1: Mira, a l'habitació no el posem. Posem un ventilador i llavors s'apaga, d'aquests que dius que al cap de 3 o 4 hores s'apagui, i s'apaga, i de moment ho fem amb el ventilador. No, una calor, és que no, és que esclar, són nits tropicals, mira, que bé.
0: Tropicalíssimes, no?
1: Sí.
0: La nit com la passeu, Alistair?
2: Doncs això que deia fa un moment de la loteria urbanística, també ens ha tocat mala sort en aquest sentit nosaltres.
0: Vaja,
2: vivim en un lloc.
0: Has comprat tots els números, tu, no?
2: Sembla que sí. Mira que la resta de l'any és el contrari. A l'hivern gairebé no gastem calefacció, però yeah. el que passa és que nosaltres vivim en un lloc que de dia fa bastant ventet, però a la nit l'aire no es mou ni un mil·límetre. Yeah. I clar, obres les finestres a les 9, a les 10, a les 11 perquè corri l'aire i no corre gent, així que la casa ha acumulat la calor del dia i costa molt treure-la, així que fins fa uns anys fèiem amb l'aire condicionat amb un ventilador, però és que ara el ventilador ja no dona la talla i hem de mantenir l'aire condicionat de nit, perquè que, si no, no dormim. I en bona part és per això que, pel fet aquest que vivim en un indret que, pels motius que sigui, no sé si són orogràfics o urbanístics o simplement mala sort, però com que corre tan poc el vent de nit, no tenim més remei que deixar l'aire condicionat.
0: Clar. Doncs fixeu-vos que en aquesta estoneta de conversa que portem, doncs hi ha un parell d'elements que apunten a com ens afecta cadascun de nosaltres aquestes altes temperatures i castiguen per qüestió d'edat. Ja hem sentit moltes vegades que qui més ho pateixen són les persones grans i els infants, però ja no només és una qüestió d'edat, sinó que també és una qüestió de bretxa social, és a dir, de les rendes familiars, del lloc on es viu, del tipus d'habitatge que tenim. Hi ha un informe que ha fet l'IDRA, a l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, que explica que hi ha 4 de cada 10 llars que, de rendes baixes, en aquest cas, que tenen aire condicionat. En aquesta informació no s'explica si es fa servir o no es fa servir, perquè pots tenir aire condicionat però no fer-lo servir. I, en canvi, les dades en llars de rendes altes expliquen que hi ha 7 de cada 10 que tenen aire condicionat, o sigui, el doble. La calor extrema s'ha convertit també en una font, una nova font de desigualtat social, penseu? Alistair.
1: Una més, perquè, esclar, és que si només fos això. Però hi ha criatures que dinen perquè dinen a l'escola, dinen bé perquè dinen a l'escola i els estius amb algun casal. És que aquesta desigualtat en aquesta societat en la que vivim i sembla que cada vegada és més gran, no? Cada vegada els rics són més rics i els altres, doncs més pobres. És que aquesta societat capitalista està muntada així. Vull dir, i de moment, doncs així estem, aquesta bretxa social, aquesta diferència, és clar. I els joves ho tenen malament, però tenen sous molt baixos i no sé.
0: Què n'opines, Alistair, sobre aquesta nova situació que ens mostra aquesta desigualtat social a causa precisament d'aquestes altes temperatures?
2: Crec que hi ha diverses dimensions en aquestes i que algunes són inevitables, per exemple, l'aire condicionat i la instal·lació costa el que costa, es pot subvencionar una mica o més o una mica menys, el preu de l'electricitat el mateix, però també hi ha altres causes que són més evitables. Fa uns dies corria una notícia que s'acabava una moratòria del govern estatal i que es podrien començar a posar multes de fins a 3.000 euros per gent que tingués l'aire condicionat que es veiés des de la façana, no? A la façana.
0: Per una qüestió estètica, no? Bàsicament.
2: Són qüestions fonamentalment estètiques. Si ens remuntem, jo vaig estar mirant i en realitat aquesta notícia no era del tot correcta perquè no és una cosa estatal, sinó que són ordenances municipals, però vaig estar mirant ordenances municipals de Sabadell i de municipis propers, de Barcelona també, i quan es van treure aquestes ordenances cap al 2008, 2009, 2010, eren qüestions eminentment estètiques. Ara últimament s'ha volgut afegir alguna excusa de ai, és que potser si no és prou segur li cau algú al cap. No he trobat cap notícia que li hagi caigut algú al cap una parella d'aire condicionat, però clar, això és una dimensió extra en la pobresa, en anar contra la gent que tingui menys recursos, perquè clar, una persona que tingui un dúplex i que ja tingui de terrassa es pot posar l'aire condicionat allà dalt, perfecte, però la gent que viu en pisos de 60 metres quadrats o que no té un balcó gaire gran o que no té terrassa, no té més remei que posar a la façana. Per tant, quan estan traient unes ordenances que diuen que la ven 3.000 euros i poses l'aire condicionat a la façana, el que estem dient és que si tens pobresa habitacional, doncs també hauràs de patir pobresa de refrigeració i pobresa climàtica a l'estiu. Sí. Això el 2008, el 2009, mira, encara es podia mig excusar, però que en les condicions que estem vivint ara i que segurament viurem la resta de les nostres vides, aquestes ordenances s'haurien de tornar a mirar.
0: Exacte.
2: Amb una visió molt més realista del que pot suportar la gent en aquest país, els habitants d'aquest país, perquè és que si no estem condemnant gent que ja té prou pena de viure en un pis de 50 o 60 metres quadrats, els estem condemnant a més a passar-les molt dures a l'estiu, i això jo crec que com a societat seria inadmissible.
0: Sí, deixeu-me que saludem...
1: De totes maneres...
0: Deixa'm un moment, Maribel, que donem la benvinguda, saludem el Jordi Gili, que s'incorpora ja a la tertúlia. Jordi, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Mira,
3: i calorosa.
0: Mira, precisament d'això estem parlant. Ara donem pas a la Maribel, que així continua el fil de l'Alister, i de seguida pots fer la teva aportació. Vinga, Maribel.
1: No, jo el que volia dir és que també haurem de canviar moltes coses. Per començar, l'aïllament de les noves construccions. Els pisos que tenim nosaltres és que no, ni es contempla gairebé l'aïllament, no? Qui s'ha pogut canviar potser també les finestres, se les ha posat d'aquestes més bones, però haurem de canviar moltes coses. Jo crec que ens hem de plantejar, primer, noves construccions que contemplin un aïllament pel clima que tenim i que tindrem. De la mateixa manera, les ciutats, el que és els carrers, jo me recordo que abans, o els pobles o així, és que hi havia fonts als carrers. Tu anaves pel carrer i si pel que fos, ja no que tinguessis set, és igual, si feia molta calor podies
0: buidar
1: una mica el cap, refrescar. Primer eren d'aquelles que tenien una aixeta i després que apretaves un botó i sortia un sortidor. Doncs crec que i plantar arbres, bueno, Sant Cugat no es podem queixar gaire, però ciutats que es va posar de moda posar les places de ciment, és que s'ha de canviar l'arquitectura dels edificis obligatòriament, jo crec, tinguin les dimensions que tinguin, han d'estar en un aïllament que ara no es contempla. I després les ciutats, els carrers, també ens hem de començar a plantejar en general aquest canvi climàtic, com ho podem revertir una mica, com ho podem suportar, millor dit.
0: Sí, no? Les dues coses, revertir-lo i afrontar-lo.
1: Sí.
0: Les dues coses. Jordi, estem parlant d'aquesta nova font de desigualtat social que doncs, ens afecta a tots, però no de la mateixa manera.

0: cases i clar, tu entraves abans en una casa de pagès i fes fred o fes calor, més o menys feia una temperatura atemperada, perquè les parets gruixudes d'un parell de pams i una cosa... Però clar, ara unes parets que pots un cop de puny i se'n van a Norris, clar...
1: És veritat, ara...
0: És que són tantes coses...
1: Sí, mira, tu i la Maribel, que heu apuntat aquest tema de la climatització, també us vaig fer arribar una notícia d'una escola bressol del Vendrell que han de reubicar cada dia 73 infants a refugis climàtics perquè la llar no està condicionada. I es veu que és una de les últimes llars que es van construir. I el més curiós de tot és que es va construir amb criteris bioclimàtics, pensats per resistir millor les temperatures molt altes i les molt baixes. I resulta que, tot i construir-la amb aquestes condicions, és insuportable. Els infants no poden quedar-s'hi allà a partir del migdia.
0: Potser sobre el paper tot això estava molt bé, però l'execució, però... Clar, és que no té sentit que
1: però
0: passi
1: algun
0: això.
1: Control hi ha d'haver del que s'ha fet, no?
0: Sí, estaria bé.
2: És que les escoles ja se n'ha parlat que haurien de tenir totes aire condicionat actualment. És més, jo crec que els refugis climàtics, que, bueno, segons com tu miris, pot estar bé, si cauen lluny de casa no serveixen de gaire. En canvi, escoles n'hi ha... A tot arreu, diríem que tothom pot tenir una escola més o menys a la vora. Si tinguessin aire condicionat, a més, dius, refugis climàtics, si vas amb nens, què t'has de quedar? Al vestíbul de l'Ajuntament? No sé, encara mira la biblioteca, encara no. Per tant, jo crec que seria ja imprescindible que la Generalitat d'una vegada posés ja aire condicionat a les escoles. Ja es podria aprofitar que l'estiu serien refugis climàtics. N'hi ha moltes, és a dir, la comparació de població i escoles és bastant equilibrada a tots els municipis.
1: De totes maneres...
2: I normalment a cada barri n'hi ha.
1: Refugis climàtics, que ja portem uns anys que ens hem acostumat i ja sabem de què parlem. Aquests refugis climàtics, la majoria tenen uns horaris... I quan es tanquen ja no hi ha refugi climàtic, com no et busquis la vida. Per tant, penseu que l'administració hauria d'impulsar ajudes d'alguna manera, pensar quines altres solucions es podrien donar, sobretot per a aquesta població més vulnerable que ara comentàvem, no? Que no tenen... opció pel allà on viuen, per la seva renda familiar, què podrien fer de més?
0: Home, segur que es poden fer moltíssimes més coses. Però, d'entrada, el que jo entenc és que s'hauria de fer unes ciutats més esponjades, i com s'ha comentat abans també, amb moltes zones d'arbres, amb... El que no pot ser és que aquí queda un solar buit. Vinga, va, fotem-hi pisos. I allà, vinga. I com deia un director que tenia jo, diu, es que vamos creciendo para adentro. No nos expandimos, crecemos para adentro. I al final ens ofegarem tots plegats.
1: Ja.
0: O sigui, i això és una cosa que té a veure amb l'habitatge, però té a veure amb el transport públic, té a veure en quantitat de coses. Si hi hagués unes comunicacions dignes, doncs per anar, què diré jo, de Reus a Barcelona o a Manresa i les pogués expandir i no concentrar-nos tots aquí a l'àrea metropolitana i vinga, anar fotent pirs aquí apretant i... Tot això també seria més fàcil de poder aconseguir, però clar, l'especulació i la manca de previsió és...
1: I tot i així falten pisos, sembla.
0: Ja.
1: Alistar, és insuficient el que fa l'administració?
0: Jo crec que sí.
3: Bé, sobretot, jo penso que en la lluita contra el canvi climàtic hi ha moltes administracions que no fan suficients, com per exemple quan renoven flotes d'autobusos o altres vehicles urbans i acaben sent de benzina o de dièsel, perquè bé, ja parla per si sola aquesta elecció, però també la falta d'ombra, perquè òbviament el millor que seria és tenir arbres, perquè els arbres, més enllà de l'ombra que aporten, també aporten beneficis en altres sentits, però com a mínim tenir ombra. Hi ha molts

0: llocs que són esplanades i que són un desert de ciment i que no té per què ser així, perquè no pot costar tant posar uns tendals que siguin retràctils i que es puguin, quan a les hores que fa més calor es puguin activar i que hi hagi ombra i que jo no es converteixi bàsicament en el desert de Sonora, i llavors a l'hivern doncs deixar que entri més el sol, sobretot a les places més concorregudes, que en cada municipi són com a molts 5 o 6, això s'hauria de poder fer i sense rebentar el pressupost, i per tant a mi em sembla molt que no es faci, i animo els ajuntaments de tot el país a mirar-s'ho més, perquè és que els refugis climàtics sí, són zones amb aire condicionat, però també hauran de ser llocs al carrer on simplement que hi hagi ombra. No demanem res més, que hi hagi ombra.
1: Exacte. Si heu estat a Andalusia, segurament que us heu trobat que en els carrers centrals de grans ciutats hi ha aquestes veles, no?, que diuen, i fins i tot aquell ruixat... polvoritzat, no?
2: Que es va posar de moda a l'Expo, sí.
1: No sé si per aquí passaria una possible ajuda, no?, a refrescar l'ambient. Què anaves a apuntar, Jordi, que em sembla que volies...
2: No, volia dir això, que es va posar de moda quan l'Expo de Sevilla, doncs aquesta mena d'esprais o el que hi hagués, que humitejava també una miqueta l'ambient i bueno, refrescava, estava bé, sí.
1: Home, massa car tampoc no crec que sigui posar aquestes veles, sobretot en els centres de les ciutats, per on la gent hi circula per anar a fer compres, per anar a passejar, per sortir una estona, a certes hores del dia, doncs podríem protegir-nos. Canviant de tema, una observació, continuem fent allò la crònica del temps... heu notat si s'ha aixecat una mica de vent a la zona on esteu?
2: Aquí al Prat, concretament, una miqueta d'airet sí que corre. Sí. Cosa que aquest dematí no corria ni una gota d'aire.
1: Una mica. Val.
3: Home, no fa tantíssima calor com fa dos o tres dies, entre que està així mig tapat, mig núvol... i una mica, però bueno, en lloc de 37 graus devem estar a 35 o 34.
1: Sí, a 34.
2: Exactament.
1: Exactament. Deixeu-me que dediquem els últims minuts a parlar d'un dels temes que hem abordat de tant en tant al llarg dels diferents cursos del Connectats, i és aquests resultats del baròmetre del Centre d'Estudis i Opinió, que s'ha publicat aquest últim, que dona entre els resultats doncs que el PSC tornaria a guanyar, tot i perdre alguns parlamentaris, que Esquerra Republicana de Catalunya i Aliança Catalana es disputen ser la segona força, i que Junts és qui paga més els plats trencats i és qui cau pràcticament a la meitat dels que ara disposa. No sé quina és la vostra valoració veient a grans trets, aquestes xifres, aquestes dades, i si penseu doncs que són realment el que podria acabar passant, si és la tendència que s'acabarà complint.
0: Primer de tot, i més enllà de la lectura política del CEO, crec que val la pena fer una estirada d'orelles a l'administració, perquè aquest CEO ha sortit amb 4 mesos de retard.
1: Exacte.
0: Recordem que el CEO és una cosa de periodicitat trimestral i, per tant, s'ha endut per davant el següent CEO que havia de sortir. Llavors, això és bastant trist que passi a un nivell com la Generalitat, que no estem parlant d'una administració amb pocs recursos, sinó de l'administració de tot Catalunya. Llavors, a partir d'aquí, jo crec que això que comentaves ara, la pujada d'Aliança Catalana s'ha d'entendre més per demèrit dels altres partits de catalanistes que no pas per mèrits propis, perquè tenim un paisatge on Junts ha buscat tant la transversalitat que al meu parer s'ha difuminat, i realment més enllà del tema de la independència, si li preguntes Junts què defensa, o no ho sabràs, o al contrari, o tindràs una resposta i la diametral, perquè és un partit on ara mateix hi ha un guirigall important. I llavors, Esquerra, El que més veiem en els mitjans són les ambicions del seu líder a Madrid, en Gabriel Rufián, de muntar alguna cosa, no se sap ben bé què, amb altres partits d'esquerra d'Espanya. Però és una indefinició bastant important, més enllà de les ambicions personals d'aquest senyor. I llavors la CUP, el fet que se'n parli tan poc com se n'ha parlat en els últims anys, ja parla per si mateix, no? aquesta falta de cobertura. I en aquest buit, en aquesta indefinició, és on puja Aliança, jo crec que purament o en gran part com a vot protesta, perquè, clar, bàsicament té l'avantatge Aliança de no ser cap dels altres tres. Però Aliança també arrossega les seves contradiccions, com vam veure fa uns dies amb el problema que van tenir amb un candidat que es veu que estava en una relació amb una persona, amb una nena, que fins feia ben pocs dies havia estat la seva alumna de secundària. Després de ser els seus monotemes que fan que sovint entri en conflicte amb la suposada, amb el suposat catalanisme o independentisme, perquè fa un parell de dies deien que la seva prioritat és aliar-se amb els castellans per anar contra el suposat califat. Per tant, tenim un escenari a Catalunya on bàsicament jo diria que molts partits, per no dir tot, han de mirar què defensen i sortir d'aquesta indefinició, perquè al final els votants poden estar d'acord que tu diguis blanc, que tu diguis negre, però el que volen és que tu els diguis clarament què defenses i què és el que faràs i no moure't en aquesta indefinició. I jo d'aquí crec que ve el càstig a tots els partits que han tocat poder i que al final s'acabarà convertint en càstig pels partits que ara mateix estan capitalitzant també el vot protesta, però el dia que hi toquin poder els passarà el mateix mentre no arribin d'aquest problema.
1: I els nous que arriben són els que, suposo jo que el votant té ganes de tastar com a mínim, no, de moment no l'ha defraudat. Jordi,
3: jo crec que és una mica...
2: Sí, no, molt breument, aviam. D'entrada, les enquestes aquestes supercuinades del CEO, bueno, pues, tenen la credibilitat que tenen, i d'aquí que hi hagin eleccions, que serà d'aquí 8 mesos, 6 mesos, jo què sé, no tenim ni la més remota idea. Probablement, jo crec que les primeres eleccions que hi haurà seran les municipals, però veurem. D'aquí allà poden passar moltes coses. Veig que en aquestes eleccions, almenys periodísticament, en aquest CEO de Vox i del PP se'n parla poc, no sé exactament el per què, i tota la gran força és la davallada de Junts i aquest creixement, que no l'entenc, sincerament, em costa d'entendre, d'Esquerra. La situació dels socialistes, bueno, potser és una situació bastant normal, diguem, aquí a Catalunya, i bueno, però vaja, jo em faig el cas que com a cosa orientativa, probablement. I després, després el tema de
1: Molt ràpid, Jordi, perquè estem acabant.
2: Acabo.
1: Sí, a veure si la Maribel també
2: intervé. El tema d'Aliança, em temo que pugui passar el que va passar amb Ciudadanos.
1: Val.
2: Ciudadanos, hi havia un líder i aquí hi ha una lideresa.
1: Molt bé. Maribel, vinga, que tanques. 20 minutets.
3: No, volia dir
1: 20 segons. No, 20 minuts.
3: Bueno, pues res. Escolta, que a sobreviure a la calor... És l'últim programa, que passeu molt bones vacances.
1: Val.
3: I quan vinguin les eleccions ja veurem què fem, tu, que falta molt encara.
1: Molt bé, doncs deixem aquest CEO aquí sobre la taula i ja el mirarem de rescatar quan sigui el moment. Els tres, moltíssimes gràcies per la vostra participació a la tertúlia i sobretot que tingueu molt bon estiu, que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres, disculpeu pel retard.
1: No hi ha. Gràcies.
2: Hi ha una frase que deia la meva mare, que qui té el cul llogat no sabeu quan vol.
1: Exacte, doncs moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon estiu.
2: Adéu.
3: Adéu.
4: Ràdio Sant Cugat.
5: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
8: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
9: Bé, i què voleu fer aquests dies?
10: Anar a una piscina caribenya.
11: Dormir en un hotel del Far West.
12: Hola, llums d'un drac!
9: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
13: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. La presidenta de la coordinadora d'AFES, Carme Roca, deixa el càrrec després d'una dècada convençuda que l'entitat ha fet un salt qualitatiu fins a convertir-se en un actor empès en el debat educatiu. La presidència de Roca ha estat marcada pels conflictes educatius. Han participat en reivindicacions amb les retallades, els menjadors escolars, el desplegament de l'escola inclusiva, el català a les aules i la climatització dels centres. Ara que deixa la presidència, assegura que el principal llegat no és personal sinó col·lectiu i espera que la coordinadora continuï fent el mateix paper que, al seu entendre, ha consolidat durant aquests anys. Sant Cugat compta amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Julió, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer el passat 1 de juliol, però des del dia de Sant Joan ni la festa major, la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars. Un grup de veïns a les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets i van veure com havien abatut un senglar a la via pública. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. I el passat dilluns 6 de juliol del 2026, durant les tasques periòdiques de manteniment i seguiment del Pi d'en Xandri, es va detectar el trencament parcial d'una de les seves branques secundàries. Segons la primera valoració tècnica, el trencament d'aquesta branca secundària és conseqüència d'una combinació de factors, entre els quals hi ha les seves dimensions, el seu pes, la posició gairebé horitzontal, la feblesa interna prèviament detectada, el moviment provocat pel vent i els efectes de l'estrès hídric que des de fa anys afecta els boscos de Catalunya. Tan aviat com el nivell de risc d'incendi forestal permeti, es retirarà la branca i es farà una nova revisió de l'estat general del Pi d'en Xandri i dels sistemes de suport instal·lats. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
1: Cinc i tres minuts de la tarda, rebrenem el Connectats amb la segona i última hora d'aquest últim Connectats de la temporada. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Saludem Eduard Sánchez. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, com tots els divendres, aquesta hora amb força moviment, amb cert moviment, sobretot de mobilitat, de cap de setmana. En el cas, sobretot, de l'autopista P7 es nota en el tram sud entre Castellbisbal i Martorell, de forma intermitent i fragmentada, això sí, i en el tram nord, sobretot al voltant de la zona del Vallès, el que seria Mollet del Vallès, Parets, Montmeló, Granollers, tot aquest tram puja molt carregat en sentit Girona i amb trams d'intensitat més amunt a la Roca o també a Cardedeu. En el cas de l'autopista de Maresme, també la zona de Tiana i la zona de Premià i Mataró amb trànsit força intens en sentit Girona, a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Besòs, i pel que fa a incidències, recordar que es mantenen encara dues carreteres tallades pels darrers incendis forestals, la T244 entre el Montmell i Querol i també la LB-2101 a Granyena de Sagarra. És tot, bona tarda.
1: Gràcies, Eduard, bona tarda.
3: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: Viatgem fins a Badalona per conèixer una entitat que enguany està d'enhorabona, i és que l'Esbart Sant Jordi celebra el seu 75è aniversari. Per aquest motiu parlem amb el seu director, en Jaume Díaz. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon el Jaume Díaz, director de l'Esbart Sant Jordi. Què tal, Jaume? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, Jaume, primer de tot, per qui ens estigui escoltant i no sàpiga què és un esbart, podries explicar-nos-ho?
2: És un grup de gent que balla sempre dansa tradicional i d'arrel. Vull dir, quan tothom diu dansa tradicional d'arrel, una sardana, no, fem altres tipus de ball que no siguin la sardana. També estan incloses al nostre repertori, però realment és tota qualsevol dansa tradicional d'arrel.
1: Després, més endavant, parlarem de quines danses d'arrel feu a l'Esbart Sant Jordi, però bé, el motiu de l'entrevista, evidentment, és el 75è aniversari de l'Esbart Sant Jordi, que va néixer el 1951, i, com dèiem, enguany, doncs, celebreu el 75è aniversari, que es diu ràpid, tenint en compte que sou una entitat cultural popular, oi?
2: Correcte, sí, vull dir, a veure, ara que estem tirant del fil, perquè a la tardor volem fer una exposició sobre el 75 aniversari de l'Esbart, llavors estem mirant la història i sí, clar, neix el 1951, però tenim uns orígens i uns arrels una mica més abans, vull dir, quasi el 1921, perquè com Esbart Sant Jordi comença el 1951, però venim del foment de la sardana, imagina't, de Badalona, llavors... Com aquell que diu, nosaltres l'aniversari comencem des de que es va formar dintre de l'Orfeó Badaloní l'Esbart Sant Jordi, i sí, consta des del febrer de 1951.
1: Com es va produir aquesta, no sé si dir-li escissió, o com va començar el 51 com a Esbart Sant Jordi?
2: Per el que hem averiguat, perquè ara tot just és això, estem estirant del fil i veiem que venim del foment de la sardana, va ser una entitat, llavors va venir la Guerra Civil, llavors es va formar l'entitat de l'Orfeó Badaloní, llavors aquest foment de la sardana es volia dissoldre i llavors l'Orfeó Badaloní doncs, va agafar aquest grup de joves i llavors van formar l'Esbart Sant Jordi de l'Orfeó Badaloní. Llavors el que tenim que tenir present és que nosaltres sempre hem estat sota el paraigua de l'Orfeó Badaloní i cal remarcar que des del 2025 som entitat pròpia. Ara ja no estem sota el paraigua de l'Orfeó Badaloní, sinó som a l'Esbart Sant Jordi de Badalona. Vull dir, és com aquell que es fa una mica adult, que deixes els pares i comences a fer el camí per tu sol, no? Vull dir que llavors vam parlar amb l'entitat, que volíem ser una entitat independent, i llavors ells ens van dir que endavant, i, bueno, però sempre tenim una col·laboració amb l'entitat de l'Orfeó Badaloní, perquè, per exemple, part del vestuari està cedit per l'Orfeó Badaloní i nosaltres el tenim com a salva i guarda d'aquest vestuari, i hem arribat a aquest conveni. Fins i tot també ens van deixar de posar a l'Esbart Sant Jordi per mantenir aquests 75 anys d'història.
1: I qui el va impulsar en el seu moment?
2: Mira, et mentiré, no sé ara exactament els noms. Jo sé que va haver un grup de gent jove, el que passa que sí que va haver... uns dels primers van ser els germans Estanyol, també hi havia com a música l'Ester Martells, que tocava el piano, vull dir, llavors anar passant diferents directors. Ara que estem parlant de Mexensaires, ens remarquen molt la figura del senyor Ramon Batalla, que és el que va impulsar molt a l'Esbart Sant Jordi, però han passat molts directors, sincerament. Clar.
1: Durant tots aquests anys, imagino que més enllà de directors o més enllà de moments en què, com ens deies abans, doncs, us feu grans i tireu pel vostre compte, imagino que heu viscut moments de tot. Quins moments diries que han marcat la trajectòria de l'Esbart?
2: Per posar-te una mica en context, jo estic des de l'any 1991 com a dansaire. Llavors, realment, com a director, ja no sé ni quants anys faig que porto la direcció. Llavors, cada època ha tingut el seu moment. Vull dir, el seu moment dolç i el seu moment amar, també. Vull dir, és una identitat que cíclicament ha tingut pujades i baixades. No és com un esport, que bàsquet, futbol, que més o menys es mantenen. Vull dir, a l'Esbart, a la nostra ciutat, ha sigut un cicle. Vull dir, a vegades ha hagut molta gent, a vegades hem sigut, fins i tot hem arribat a ser quatre, però amb l'empenta i anar picant pedra, doncs mira, ara hem aconseguit que en som altre cop una cinquantena de persones. Però vull dir, marcar-te un abans, un després... No sé, vull dir, per exemple, jo remarco molt el tema de la pandèmia. La pandèmia ens va fer molt de mal a nosaltres per al tema del grup juvenil, del grup infantil, dels nens. Vull dir, es van donar de baixa molts de nens i recuperar això va ser difícil. Un moment amarg va ser quan vam tenir que deixar el local del carrer Lleó. Nosaltres estàvem al carrer Lleó que hi havia l'Acadèmia de la FIAC, llavors a sota teníem el nostre teatre i el nostre lloc d'assaig, i deixar això per mi va ser un trasbals i tornar a començar altre cop com a entitat de l'Orfeó Badaloní. Vull dir, hi ha moments, per altres bandes, et donen moltes alegries. Per exemple, els viatges que hem pogut fer arreu d'Europa. Pensa una cosa, que per mi l'Esbart és una gran família. Llavors, com una gran família, et passen moments bons i en moments dolents. Clar. Nosaltres veiem com la gent es casa, com la gent té fills, tot això és una alegria per nosaltres, però també tenim pèrdues d'éssers estimats. Llavors, per nosaltres són moments tràgics. Vull dir, llavors, remarcar-te un antes i un després, com diuen els castellans, no t'ho sabria dir, la veritat. Per mi és important cada any, eh?
1: Clar, no, però és molt interessant tot el que ens explicaves, perquè al final són moments de tot, és a dir, haureu viscut bones èpoques, males èpoques, però l'Esbart sempre ha tirat endavant. I dins d'aquest moviment cíclic que ens comentaves, valores que esteu ara mateix? Ens has dit que ara sou prop d'unes 50 persones. Creus que és un bon moment per l'Esbart?
2: Sí. Ara estem en un moment dolç. Ara estem en un moment dolç, la veritat sigui dita. Estem tancant temporada amb una escola de dansa de 6 nanos de 3 a 6 anyets, molt petitons. Estem en una escola de dansa també d'uns 13 o 14 nanos. Estem en un cos de dansa de 32 persones. Estem en un grup de pares i mares a ballar que són unes 17 persones, entre 15 i 17 persones. Vull dir, ara estem en un moment dolç. I també el paper de l'Esbart Sant Jordi a la ciutat, vull dir, s'està consolidant molt a través de les danses de maig. Són unes danses que s'estan cantant per tot arreu i això també ens omple molt d'orgull.
1: Just ara t'anava a preguntar quin creus que ha sigut el paper de Badalona durant aquests 75 anys. És una ciutat que ha acollit i que ha donat peu al creixement de l'Esbart Sant Jordi?
2: Jo et mentiria si et digués que no hem tingut suport de l'Ajuntament. Et menteixo. Nosaltres, com a Esbart Sant Jordi, sempre hem tingut molt suport de l'Ajuntament, de l'entitat pública, sincerament. Vull dir, ens han recolzat i ens han donat suport sempre. Vull dir, sempre, eh? Vull dir, mai hem tingut un no. Vull dir, a veure, com tota entitat pública, doncs té les seves mancances, ens agradaria la casa de la festa, ens agradaria moltes coses, però vull dir que per nosaltres particularment hem tingut el suport. També tenim molt de suport de les altres entitats. Fem pinya, vull dir, jo crec que tenim que sumar. Hem de sumar les entitats de cultura popular i que ens vegin pel carrer i que la gent vegi la nostra cultura pel carrer, si no es perdrà. Jo, en un futur, no sé com aniran les coses, però jo vull que es mantingui les nostres tradicions, les nostres arrels, vull dir, perquè són nostres. I com, per exemple, te'n vas fora d'aquí i ho tenen molt arrelat, nosaltres també ho tindrem que tenir arrelat. I sembla mentida que a vegades pensem que, ah, mira aquests que van disfressats pel carrer. No, és la teva cultura, són les teves arrels i és la teva tradició.
1: Sí, totalment. Pel que fa als tipus de danses, quins balls practiqueu a l'Esbart Sant Jordi?
2: Nosaltres som bastant tradis, eh? Som bastant tradicionals. Vull dir, nosaltres agafem tots els balls, per exemple, les danses de Castellterçol, per exemple, l'Euriera, el Sant Ferriol, tots els balls tradicionals els fem. Ara bé, el temps passa i ens tenim que anar adaptant les noves tendències, val? Llavors, també fem moltes coreografies i danses de nova creació. Per què? Perquè la nova creació captes a la gent jove.
1: Clar.
2: I és això. Llavors, has de tenir un ventall per arribar a totes les edats.
1: Per tant,
2: a totes.
1: Dins de l'Esbart Sant Jordi també doneu peu a poder innovar o a modernitzar-vos.
2: Sí, ens anem adaptant. Sense deixar de banda les nostres arrels, eh? Sense deixar de banda les nostres arrels i d'on venim i d'on som. Clar. Vull dir, però sí que tenim que innovar. Vull dir, la dansa és viva. La dansa és viva i ens tenim que anar adaptant. Ens tenim que anar adaptant al moment, ens tenim que anar adaptant a la societat, ens tenim que anar adaptant al model del dansaire. Vull dir, has de modificar i t'has d'anar adaptant.
1: Just ara ho comentàvem, que al final tota entitat, sigui cultural o sigui de qualsevol altre àmbit, doncs s'ha de modernitzar i s'ha d'anar innovant. I un altre factor important és l'interès d'aquestes noves generacions per aquesta innovació i per aquests valors. A l'Esbart noteu que els joves us coneixen i participen a les vostres activitats?
2: Ara sí. Ara, des de que tenim una visió més àmplia, ens fem veure a Badalona per les danses de maig, pel Ball de Punts, pel Ball de Cerculets, vull dir, tenim molt més... La gent ens coneix més, hi ha molta gent jove que ve a l'Esbart, que es vol apuntar, que vol provar. És important, llavors, això sí, llavors el boca a boca, vull dir, els mateixos membres, ostres, que m'ho passo bé. Al fin i al cap, som un Esbart humil. Vull dir, té cabuda tothom. Anem a passar-nos-ho bé. Anem a passar-nos-ho bé, anem a demostrar la nostra dansa ens agrada fer-ho tot ben fet, amb rigorositat, però com a mínim, en el moment que anem, deixem totes les cabòries de la feina fora i ens hem a passar-nos-ho bé. Llavors això és el que vull transmetre sempre als meus dansaires.
1: Ara, Jaume, parlant del 75è aniversari, què suposa aquesta xifra per vosaltres i quines activitats i danses heu preparat per aquest any de celebració?
2: Mira, vam començar el febrer d'aquest any. Llavors, els actes duren fins al febrer de l'any que ve, del 2027. Ara tenim un peron. Vull dir, ara tenim un peron perquè ve l'estiu.
1: També m'ha rescut, ja, imagino, serà... per tothom.
2: Bueno, no parem, eh? L'esbar no parem. Ara t'explico. El que vam fer, primer de tot, vam fer un concurs de logos. Mm. Llavors va sortir un logo guanyador que ens està acompanyant en tots els actes del 75 aniversari. I tot obert a tots els socis, de l'entitat. Llavors vam fer, amb el suport del Pla Impuls, vam fer el primer ball de primavera. Obert a la ciutadania de Badalona. Mm. Això, clar, serà recurrent. Vull dir, ho vam fer a la plaça de la Vila i va anar molt bé, va ser tot un èxit. Llavors, les altres activitats que hem anat fent és, lògicament, tot el que es fa pel mes de maig, tot fa referència als 75 anys, com el maig en dansa, que va ser 75 anys en moviment, i van sortir totes les seccions. Mm. I que ara a la tardor volem fer una exposició i una taula rodona amb teixint memòria d'agafar exdansaires perquè ens expliquin com era abans un assaig, com és ara, vull dir, per fer unes taules rodones i saber com era. I llavors ja fem una exposició tradicional de fotografies, etc. El mes d'agost, que també participem a la Festa Major, també fem partícips, que és el 75 aniversari, i llavors ja que ara l'any que ve tenim una ballada de totes les seccions i d'exdansaires, i també un sopar de gala, on allà farem també una menció especial a gent que ha sigut important en l'esbar, dins de l'esbar.
1: Per tant...
2: Vull dir, tenim diferents actes.
1: Sí, mesos entretinguts, no?, per endavant.
2: Sí, tenim mesos entretinguts i de molta feina, sí.
1: I...
2: Però es fa amb il·lusió, eh?
1: I tant, només faltaria. I de cara al futur imagino que aneu a per 75 anys més de vida, com a mínim, no?
2: Jo no ho veuré, per la que dic, però espero que es mantingui, perquè és una llàstima, perquè aquí a Badalona hi havia molts esbars, i solament hem quedat nosaltres. Mm. Hi havia molts esbars, molts, i sols hem quedat nosaltres. Espero que sí que es mantingui, vull dir que seria una llàstima perdre això. Espero que no, ja veuràs com no.
1: Quins reptes teniu per als pròxims anys?
2: Mantenir-nos com estem ara. Jo, el repte és mantenir-me com estic ara, vull dir que la gent ens vegi, que la gent ens vegi pel carrer, que la gent tingui interès per l'esbar, que encara que se'n vagin dos, en puguin venir dos més. No sóc molt ambiciós, t'ho juro, no sóc molt ambiciós. Jo vull estar com estic ara, perquè estic molt bé,
1: clar,
2: i vull que la gent que vingui a l'esbar estigui en un lloc confortable.
1: Totalment respectable.
2: Mantenir aquesta essència i mantenir l'associacionisme. Vull un repte? Sí, però que aquest és un repte per mi i per tothom, que tinguem la Casa de la Festa a Badalona.
1: Clar. I és un repte gros, també, perquè si,
2: és un repte
1: com ens has comentat, esteu en un molt bon moment, doncs mantenir-ho segur que no és fàcil.
2: I, no.
1: I Jaume, abans d'acabar, tothom qui vulgui provar o conèixer aquestes danses de ben a prop, com pot fer-ho per conèixer-vos?
2: Res, que es contacti amb les nostres xarxes socials i llavors es posin d'acord amb nosaltres, volem provar, llavors donem dues o tres classes que vinguin a provar, tenim diferents grups per provar i que estan les portes sempre obertes. Vull dir, sempre. Hi ha molta gent que s'ha marxat i ha tornat. Vull dir que ells, per la xarxa social per esbar Sant Jordi, BDN, busquin i que ens diguin, escolta, que vull venir a provar. I llavors, les que porten les xarxes socials, llavors es posen en contacte amb els diferents grups i ja quedem d'acord. Mm. També estem els dijous en el Gitangeli, assajant a la Gitangeli. Els divendres, el grup de pares i mares a ballar també estan al Gitangeli a les 9 del vespre i l'escola de dansa a partir de les 7 de la tarda en el Gitangeli.
1: Doncs queda dit, tothom qui vulgui venir a provar aquestes danses de l'esbar Sant Jordi, ja no té motius per no fer-ho.
2: Correcte.
1: Jaume Díaz, director de l'esbar Sant Jordi, moltíssimes gràcies per atendre la trucada Connectats i moltes felicitats per la part que et toca d'aquests 75 anys de l'esbar.
2: Gràcies per donar-nos visibilitat. Sense vosaltres tampoc podríem seguir. Gràcies a vosaltres.

0: Connectats amb Carme Reverte.
1: Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
2: Bona tarda, la Terrassa, amb índex de criminalitat ha baixat.
3: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
4: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de l'apagada elèctrica.
5: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
6: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
7: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
1: Viatge al centre de la ràdio.
8: Bé, doncs avui el Víctor Asensio ha agafat el micro i s'ha infiltrat al Prat Ràdio per enganxar infragantis als seus companys de feina. Marxem fins allà per veure què hi troba. Víctor, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Doncs avui fem una cosa diferent per aquest viatge al centre de la ràdio. Avui vinc a molestar a l'emissora municipal del Prat Ràdio, els meus companys, que no saben, de fet, que estic preparant aquesta secció, i anem a veure què està passant aquí a l'emissora local. Són els darrers dies, avui de fet és la darrera secció del programa, acabo d'entrar ara mateix a l'emissora, i com també és el darrer dia d'aquesta secció, doncs anem a veure què està passant aquí al Prat Ràdio en les últimes hores abans de vacances de molts dels seus treballadors i treballadores. Mira, acabem d'entrar ara mateix a la peixera, que és doncs, la nau espacial aquesta que controla què passa als estudis, i és on poden tancar els micros quan els periodistes ens passem del temps, i els que ens tiren les músiques i els que ens tiren els talls. I doncs tenim amb nosaltres el Sergio Villar, que és el tècnic de capçalera pels matins. Sergio, què tal? Bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
9: Estàs aquí ara al Planeta Prat, que és el programa matinal del magazín que fem aquí al Prat Ràdio. Explica'ns una mica què estàs fent. T'estic enganxant perquè no sabies que venia a gravar, eh? Això és cert, eh? T'estic molestant ara mateix.
10: Doncs sí, no molestes. Estic ara quadrant temps per quan arribi el butlletí, doncs tenir tot quadrat perquè no ens passem de temps i pugui entrar en directe al butlletí.
9: Com és el teu dia a dia des que entres aquí a treballar a l'emissora fins que comença el directe, que llavors ja suposo que estàs concentrat en tot el que passa tant dins de l'estudi com fora, rebent trucades, etc. Però quin és el teu dia a dia, com ho fas per preparar-ho tot?
10: Doncs quan arribo, primer miro l'escaleta del programa, que prèviament ja me l'he mirat el dia anterior, però quan arribo sempre la repasso. I el que faig és preparar les sintonies, talls de veu i carregar-ho tot i esperar que comencem el programa.
9: Clar, perquè aquí, doncs, ja ho has mig avançat, eh? Feu el programa al magazín matinal, no? Que arrenca a les 9 del matí i és fins la 1, però entremig hi ha butlletins informatius que fa els serveis informatius d'aquesta casa. A vegades sóc jo mateix, que estic aquí fent el butlletí, i després també els butlletins de la xarxa. Això, a més, ho heu de combinar amb una publicitat, també, i amb altres elements que també es van introduint, com poden ser doncs, alguns elements gravats, en podcast, etc. Això ho has de quadrar tot al mil·límetre.
10: Ho he de quadrar tot al mil·límetre, pel que et deia, no? Quan arribi el butlletí de la xarxa o el butlletí d'aquí de la ràdio, doncs que pugui arribar a temps, que no es quedi curt i que tampoc ens passem.
9: Aquí a la ràdio el temps és sagrat.
10: És sagrat, vull dir, no ens podem passar, i per mi els senyals horaris doncs, s'han de respectar.
9: És gairebé una religió, no? Quan sona...
10: Quan sona s'han d'escoltar en silenci, que no sobrepassi cap tall de veu, ni cap àudio, ni cap cançó, ni res, que quedi el so net amb els senyals horaris.
9: Quins són els millors moments de la teva feina?
10: Els millors moments doncs, són quan, no sé, quan, sobretot això, quan quadrem, que queda... poder posar una cançó i que soni sencera i no la puguem tallar, no sé, quadrar, i que tot soni dintre del que esperem que hagi de sonar, no?
9: Feina ben feta, tu ja estàs content.
10: Jo sí, jo sí. Jo amb això ja estic content.
9: Molt bé, doncs gràcies, Sergio, et deixem seguir treballant. Anem a molestar, encara que diu el Sergio que no, jo sé que això no agrada gaire, el que et vinguin a atracar, com diem nosaltres, amb un micro a la mà, a preguntar. Mira, ara mateix tinc davant meu la Isa, que és la presentadora del magazín matinal, el Planeta Prat, diu quina por, perquè ja m'ha vist i no sabia que jo venia. El Marc sí que ho sabia, que és el productor, ara hi parlarem, i diu, no m'has dit res, diu la Isa. Isa, què tal? Bona tarda.
11: Hola, què tal? Com estàs?
9: Molt bé, estem explicant què és el dia a dia de la ràdio pel Connectats, en aquesta secció, el viatge al centre de la ràdio, i doncs acabem de parlar amb el Sergio, ens explicava una mica quin és el seu dia a dia. Tu ets la presentadora del magazín matinal, què és el que fas tu quan arribes a la ràdio a primera hora del matí?
11: Doncs mira, a primera hora agafo els diaris i miro una mica de què parlen, preparo el guió, sobretot m'agrada preparar-m'ho al dia. Sí, vinc una hora abans, al principi em costava una mica més i venia una mica més aviat, però ara amb una hora més o menys ja em dona temps a preparar-me tot el que tinc, sobretot per esperar-me per si hi ha alguna notícia de darrera hora. I a partir d'aquí doncs, tenim la nostra reunió a 9:15 i a les 9 comença tot, comença el Planeta Prat, comencem amb una part d'actualitat i després format de tertúlies i també d'entrevistes i seccions. I ara mateix doncs, he acabat una entrevista i estic esperant els següents entrevistats també, per tant estic en aquest impàs on vaig veient què és el que feu la resta de companys de ràdio quan no tinc directe, que és poquet, durant el matí.
9: Clar, tu tens 4 hores de directe de programa i és molt variat, és un magazín. Al final hi ha des d'informació fins a entreteniment, passant doncs, per activitats culturals. Com tu fas per canviar de tema, per poder, i ara parlarem també, escollir què entrarà i què no entrarà al programa?
11: Hi ha dies on és complicat, on passem d'un tema a l'altre, amb coses que no tenen res a veure. Intentem agrupar-ho, perquè doncs, si fem un programa potser a vegades més cultural, intentem que els divendres sigui un programa una mica més lleuger, però això no és sempre possible. I el que fem doncs, és preparar l'escaleta amb bastanta antelació, mirem els temes a setmana vista, decidim quins temes poden donar més joc, de quin es parla més. Això ho fem mitjançant l'agenda de l'Ajuntament, però també intentant estar molt connectats amb el que passa a la ciutat, amb el que es mou a les xarxes. I a partir d'aquí, doncs, quadrar horaris amb les persones que han de venir a explicar-nos les seves coses, sigui un llibre o sigui doncs, un tema d'actualitat o un polític de l'Ajuntament, i donar-li doncs, una mica de varietat també al magazín, perquè entenem que ha de tenir informació, però també entreteniment. I això també ens ho aporten molt els col·laboradors, que són gent experta en un tema, que es preparen el seu tema i on jo els vaig acompanyant sols per aquest espai, però són aquestes persones les que realment en saben i intentem riure molt, també. No només informar, sinó entretenir.
9: Que és el millor de la teva feina, i no em diguis, com aquell de la fàbrica, cobrar final de mes, no m'ho diguis, això.
11: Cobrar final de mes ha d'estar molt bé, però el que més m'agrada de la meva feina és que cada dia és diferent i que sempre estic aprenent. Constantment, cada dia he d'aprendre, he de preparar-me temes que desconec, he d'entrevistar gent molt diversa, i per tant el que m'apassiona és aprendre de tota aquesta gent, i també m'agrada molt ser el primer altaveu de les històries. Primeres cançons, músics que arriben amb la seva il·lusió, gent que escriu llibres i que venen aquí i t'ho presenten, obres de teatre, tot això crec que té molt de valor, no? Donar el primer micròfon, el primer altaveu, i això m'encanta.
9: Isa, preparada ja per les vacances?
11: Sí, amb moltes ganes, ja estic comptant els dies i amb moltes ganes, perquè ha estat una temporada intensa, molt maca, i però ja necessitem descansar i que la gent descansi de nosaltres.
9: Doncs vinga, va, deixem descansar fins a la propera entrevista i ara anem aquí a la producció. Avui ja hi ha 3 persones aquí, però el responsable de la producció és el Marc Quinto. Marc, bona tarda.
12: Bona tarda, Víctor.
9: A veure, explica'm, estàs ara mateix amb el WhatsApp obert, però no estàs aquí de jauja, estàs fent feina.
12: No, efectivament, tothom es pensa sempre que tinc aquí el WhatsApp personal obert, i no tinc el WhatsApp d'aquí de la ràdio, perquè des de ja fa uns anys la producció ha canviat moltíssim. Abans era tot per telèfon, per trucades, anar doncs, citant a tots els entrevistats, els tertulians, etc., que ara explicava la Isa, per telèfon, però la gent ja no agafa les trucades moltes vegades, i és molt més còmode enviar un WhatsApp i ja et contestaran quan els hi vagi bé, quan surtin de la feina, etc. I és el nostre doncs, mitjà de comunicació que tenim amb l'exterior de la ràdio més important, la veritat.
9: Avui, a més, estàs acompanyat de... Sempre tens alguna persona de pràctiques que t'ajuda. Avui tenim a la Itziar i tenim també a la Irene. Què és el que feu aquí en el dia a dia entre tots plegats? Perquè no només fas el tema de les trucades, sinó que també hi ha feina que implica tota la ràdio i tota la graella.
12: Sí, doncs aquí al Departament de Producció som Producció i Xarxes, també, que estem aquí plegats. Avui no hi és la Neus Bou, que és qui l'encarregada de les xarxes, però nosaltres, amb l'ajuda doncs, dels estudiants en pràctiques que tenim, sempre intentem tenir algun, perquè som també com un centre de formació i d'ajudar doncs, els centres escolars doncs, a acabar aquesta formació dels graus que tinguin a veure, que siguin relacionats amb la ràdio. I doncs que ens encarreguem d'això, de tota la prèvia dels programes, de preparar el magazín Planeta Prat, que és qui se'ns endú més estona i més hores, perquè, com dèieu, són 4 hores diàries, però també dels altres departaments donem suport a informatius i als esports, per això, per aconseguir que la gent vingui a la ràdio, vingui a explicar les seves històries, vingui a fer les entrevistes, i també per altra banda el tema de les xarxes, que fa uns anys que sí que ens hi estem ficant doncs, més, perquè se'ns estava quedant com apartat i arraconat una mica, i doncs, des de fa uns anys ja, sobretot amb l'Instagram, que és doncs, la xarxa que més tirada té, doncs aconseguim que això que és la ràdio, que és més efímer, que és més del dia a dia, que vens, marxes i ja està, doncs quedi més gravat, quedi en imatge també, li posis cara a la persona que ve, puguis veure també, puguem complementar també amb, doncs si hi ha una exposició, ha vingut la responsable de l'exposició, ens anem també a l'exposició i gravem amb imatges amb el mòbil per poder fer doncs una peça conjunta, com també feu els companys del Prat TV amb els vídeos més complets que feu, però això és com un petit tas, una pinzelladeta d'allò que ens espera si anem a aquesta exposició, a aquest concert, a aquest acte.
9: Doncs merci, Marc. Ara anem precisament a veure què passa al Prat Televisió, que és l'altra pota del Prat Ràdio. També saludem, encara que vosaltres no ho veieu, però jo sí saludo al David Miquel, que és el director de la revista del Prat i de la publicació del Prat Digital. I anem fins a l'altra pota de la ràdio, de l'emissora local, que també és televisió, que és el Prat Televisió, on avui tenim l'Ivan Conde i la Noelia Aguilar, que, Noelia, et demanaré que vinguis perquè així podeu parlar tots dos. Ivan, explica'm, què estàs fent ara mateix?
13: Doncs estem preparant una notícia d'aquelles que no ens agrada gaire, perquè parlem de violència, podríem dir, o de incidents aldarulls, però, bueno, doncs escoltant una miqueta l'entrevista que han fet els nostres companys pel matí per després explicar-ho també al migdia.
9: Estàs preparant notícia per l'informatiu. Explica'm, com és el teu dia a dia a la ràdio i també a la tele?
13: Ho podries comentar tu directament.
9: Sí, però jo estic presentant.
13: Vale. Doncs a veure, bàsicament no, fem una petita reunió matinal per decidir els temes, també per proposar coses que hem sentit. En això també ens ajuda molt el boca a boca d'amics, amigues, veïns, persones que ens trobem pel carrer, les xarxes socials, etc. I un cop definides, doncs les tasques reparteixen de vegades també, però sobretot es reparteixen i doncs després ja doncs, redactar, tallar, etc. i sobretot intentar donar-li una coherència i un ordre a l'informatiu de la una.
9: I Noelia, també ho hem comentat, no? Que a banda de fer ràdio fem tele, tu fas, a banda de doncs, estar aquests dies, estàs a la redacció dels informatius pel matí, també els caps de setmana estàs fent televisió. Com és el dia a dia de la tele?
14: És un dia a dia molt intens, la veritat, perquè són moltes coses a fer, però al final els resultats són bons i donem cobertura a moltes coses.
9: I exactament quina és la teva tasca? Què és el que has de fer? Quan vas amb la càmera?
14: Jo m'he d'encarregar de contar la història que passi aquí al Prat a la ciutadania a través del format de la tele, del format audiovisual. Llavors, jo vaig al lloc, veig una miqueta què passa, no? Parlo amb les fonts que siguin necessàries i m'encarrego que tot quedi enregistrat a mode de declaracions de persones i pel que fa a forma d'àudio i també en format de vídeo, perquè quedi el més complet possible.
9: I després editar, penjar, publicar, etc.
14: Exactament. Després tornem i és un procés una miqueta llarg d'edició, però es pot.
9: Vinga, va, última pregunta. Teniu ganes de vacances?
14: Sí.
9: Tu, Ivan, de fet, quan emetem això ja estaràs de vacances.
13: Ah, t'anava a dir... Queden 2 hores i mitja, potser, bueno, depèn de també el que succeeixi per la tarda, però sí, sincerament, bé, ben amb l'únic és un mal moment, per les temperatures que n'hi ha. Això és un tema també per parlar futur, si voleu, al programa. A veure què passarà amb les vacances, si començarem tots a demanar-les a l'octubre o al gener directament.
9: Ho haurem de fer com els americans, el spring break aquest que fan a la primavera. Doncs Carme, ja ho veus, és un dia a dia molt mogut i encara ens deixem gent que està treballant i que no té temps per fer aquestes xurradetes que ens agrada fer nosaltres en aquest viatge al centre de la ràdio. Carme,
8: està bé.
9: Bona tarda, gràcies. Bon estiu i gaudeix de les vacances.
8: Igualment per tots els companys del Prat Ràdio i també de la resta d'emissores, però encara no ens acomiadem. Això continua.

0: I ara, després d'aquest viatge, és moment de repassar les estrenes cinematogràfiques. Anem fins a Terrassa, saludem Sergi Estapé i Jordi Guillem. Molt bona tarda.
1: Bona tarda, última secció de cinema de la temporada, com que també coincideix amb l'últim programa de la temporada del Connectats, per tant, doncs, una cosa lliga amb l'altra. I ho farem, com sempre, parlant de cinema amb el cinèfil que tenim aquí cada divendres i que és un periodista de Diari de Terrassa, que tots sabeu que és el Jordi Guillem.
2: Molt bon dia.

0: Doncs no variarà molt la cosa. Parlarem de les pel·lícules que s'estrenen. Una va estrenar ja el dimecres passat i felicitarem una actriu directora, bueno, que tampoc potser és la més coneguda, però que ha fet grans treballs. Després ho sabrem, que dimecres passat va fer 75 anys. Déu-n'hi-do. Jordi, va, què en parlem? Baiana, es va...
1: Mira, la primera, Baiana.
0: Es va estrenar, com dèiem, el dimecres
1: passat. Dimecres, sí, abans d'ahir.
0: També es va estrenar una altra, una argentina, que es diu Las Corrientes, un drama fet a Argentina, o sigui, ja, això ja ho tatxo, ja ho hem dit.
1: Mira, Baiana és una de les pel·lis esperades de l'estiu, sobretot per la canalla, que aquests dies està de vacances. És un remake del clàssic de Disney. És una pel·li dirigida per Thomas Cole i amb les veus de Catherine LaGaglia, Dwayne Johnson i John Toole, entre d'altres actors més o menys coneguts.
0: Les veus, no?
1: Les veus, no? Això és... Això és
0: no és animació, Jordi.
1: No és animació, això?
0: No, actuen.
1: Ah, vaja.
0: Bé, quedes acomiadat.
1: Moltes gràcies.
0: Fins la setmana vinent. Són actors.
1: Són actors. Bueno, doncs les veus i
0: lapsos del Jordi, però no passa res.
1: Explica la història de
0: Baiana. En aquest cas fan la versió de Baiana, però amb actors.
1: Ah, mira, està bé. Explica la història d'aquesta heroïna, la Baiana, que respon a la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de la illa de Motunul amb el semideu Maui, interpretat per Dwayne Johnson, sí, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.
0: Doncs escoltarem una mica d'aquesta pel·lícula, que no és d'animació, sinó que és amb actors reals.
2: Maui, semidios del viento y el mar.
3: Héroe de los hombres.
2: ¿Qué?
3: El título es Maui, cambia formas, semidios del viento y el mar, héroe de los hombres. ¡Ah! Y las mujeres, ellas también. Los hombres y las mujeres. Brrr.
2: Gracias.
3: De nada.
0: Doncs hem començat amb aquest Baiana, aquesta aventura fantàstica que, doncs, ja heu pogut veure els que vulgueu volgut amb una pel·lícula d'animació, en aquest cas, doncs, amb personatges reals. Ens anem a Japó, també, per trobar un remake. Jo no sóc molt fan dels remakes. En aquest cas, un drama que es diu Un taxi en Tòquio.
1: Sí, una pel·li dirigida...
0: Aquestes pel·lícules ja s'estrenen avui.
1: Sí, això ja avui divendres. Dirigida per Yoji Yamaha, protagonitzada per Takuya Kimura i Chelo Biasco. És una pel·lícula que, si us agraden les històries d'aquestes de taxis, d'un taxista que porta, en aquest cas, una senyora, una dona japonesa de 85 anys, la condueix, de fet, a la residència, on haurà de viure a partir d'ara. Abans, però, durant el trajecte, la senyora li explica els diferents llocs de la ciutat japonesa per on va estar marcada la seva infantesa i la seva vida, i mentre van avançant en aquest viatge particular per Tòquio, van compartint també confessions entre els dos i es van parlant de moments de la seva vida, diguéssim, que creen un vincle d'amistat inesperat, que és el centre d'aquesta pel·li, Tokyo Taxi.
0: Molt bé, doncs venim cap aquí, una comèdia d'aquestes... Doncs, bueno, típiques que es fan aquí a Espanya, Haciendo Amigos, amb Resines, Quim Gutiérrez, el gran Megan Montaner. Per tant, a mi m'agrada molt la Megan Montaner, m'agrada molt el Quim Gutiérrez, per tant, doncs...
1: Sí, una pel·lícula...
0: Per mi pot ser atractiva.
1: Sí, refrescant per passar la calor d'aquests dies.
0: Bé, el cinema no només ha de ser sempre...
1: Sí, no, està bé.
0: Per pensar o per allò, per mirar un missatge, també hi ha el seu moment per riure, i llavors hi ha moments lamentables, que és quan es fan pel·lícules de terror.
1: Exacte. Doncs aquest és un moment per riure, és una pel·li de robatoris i atracaments. Explica la història de dos atracadors, Antonio i Félix, que són els papers que interpreten Quim Gutiérrez i Antonio Resines, que són dos atracadors d'aquests de poca monta, diguéssim, fugen de la policia després de donar un pal a una joieria, i es creuen amb la Eva, que és el personatge de Megan Montaner, que és la monitora d'un grup de teatre formats per persones amb discapacitat intel·lectual, que confon ella, de fet, un dels atracadors, amb l'Àngel, que és un nou membre del grup, el qual encara no coneix, total, que el confon, es pensa que és ell, total, que els dos lladres acaben en plena confusió, acaben marxant, amagant-se de la policia en aquesta mena de retiro creatiu d'una setmana amb aquest entranyable grup de discapacitats, i allà, en fi, una pel·li d'equívocs i tal.
0: Sí, són aquestes clàssiques comèdies, doncs...
1: Sí, com les obres de teatre aquelles que obren portes i tanquen portes, no?
0: Exacte, una mica va per aquí.
1: El títol ja ho explica gairebé tot, Haciendo Amigos. Sí,
0: doncs. Escoltem un trosset d'aquest Haciendo Amigos, va.
4: ¿Has aparcado aquí, en esta plaza, con una silla de ruedas gigante pintada?
5: Estaba rozando el dibujo.
4: ¿Y ahora cómo coño salimos de aquí?
6: Chicos, este es Ángel, nuestro nuevo compañero.

0: una pel·li que es titula 500 milles i que el títol espanyol, doncs, a 500 milles de casa.
1: De casa. Per si no, allò, per si algú no ho tenia
0: sí,
1: clar.
0: Sí, no ho entenia. Una pel·li dirigida per Morgan Matthews, protagonitzada pel gran actor nord-americà Bill Knight, amb Roman Griffiths Davis i Macy Williams, dos actors infantils. Explica la història d'un nen de 16 anys, en Finn, i del seu una nena, vaja, i el seu germà petit, Charlie, que marxen de casa just quan els seus pares s'estan separant, es temen que se n'hauran d'anar un amb cada un dels progenitors i no ho volen. Què fan? Que se'n van cap a Irlanda, on troben un lloc on recorden que la família va ser feliç per darrera vegada, i això està a la costa irlandesa, és on viu el seu avi, i d'aquí el títol, aquest viatge de 500 milles per terra i mar, doncs hauran de sobreviure gràcies al seu enginy, al seu encant i a l'amabilitat dels desconeguts, i a partir d'aquí comença l'aventura. Sembla ser que al final és una pel·li bastant familiar i al final hi ha un gir que, en fi, ja...
1: Que
0: no és tan familiar, però ja ho veurem.
1: Molt bé, doncs acabem a França amb una pel·lícula, un thriller basat en fets reals, més aviat de mitjans del segle passat, es diu La còpia perfecta. Què em pots explicar d'aquesta còpia perfecta?
0: El títol original és L'Affaire Bojarski, com deies, és una història que va passar de veritat, aquí s'ha dit La còpia perfecta, la dirigeix Jean-Paul Salomé, interpretada per Reda Kateb, Sara Girardot i Bastien Bouillon. És la història d'un estafador, diguéssim, ambientada al París de la postguerra, anys 40-50, Jan Bojarski, que era un refugiat polonès, que el coneixien en el submón de les falsificacions com el Cézanne de la falsificació, i durant 15 anys, de fet, això va passar de veritat, va mantenir una doble vida. D'una banda era un impecable pare de família, que feia una vida normal a casa, i d'altra banda, el rebost, diguéssim, tenia una fàbrica de fer bitllets i fabricava de manera artesanal bitllets amb una precisió tan gran que aconseguia burlar tots els controls del Banc de França. Tenia una tècnica molt depurada, i explica la pel·lícula una mica la història del gat i la rata amb el comissari Mattel, que va començar la caça a l'home, va decidir que se l'havia de perseguir, de detenir com fos, i per un i per l'altre, doncs, va passar de ser un simple tema legal, doncs, va passar a convertir-se en una cosa personal, i d'aquí explica la relació entre el policia i el falsificador.
1: Molt bé, doncs fem un tastet d'aquest La còpia perfecta i anem avançant.
2: Comissario, algun comentari sobre el atraco?
3: Haré lo posible por encerrar a los culpables.
4: No hace falta que volváis el lunes. Lo han pedido los franceses y tienen prioridad.
5: Libertad, igualdad, fraternidad.
6: No podremos ayudaros para siempre.
7: Puedo buscarte un trabajo en mi empresa. ¿Qué te parece hacer entregas?
6: Papá, Jan es ingeniero.
8: ¿Cómo te llamas?
9: Jan Bojarski.
8: Dicen que tienes talento. 5 años por falsificar documentos, 30 años por billetes.
1: Doncs aquesta pel·lícula basada en fets reals, aquesta La còpia perfecta, acabem... Amb aquesta pel·lícula acabem aquest repàs a les 5 més destacades. També, a partir d'avui, podeu veure Tal vez, un drama fet a Espanya, Mariel lo sabe todo, una pel·lícula de cinema fantàstic fet a Alemanya, una d'animació fet a Espanya, Winnipeg, El barco de la esperanza, Andy, un drama fet a Espanya, una de terror també fet aquí, que es diu El convento, i un documental fet a Espanya que es diu 5 dies con Lara.
0: Deixa'm dir que la setmana que ve, com que no hi haurà programa, només fer la falca, que s'estrena la pel·lícula de Christopher Nolan, L'Odissea, 172 minuts, una de les pel·lis més esperades, que explica l'epopeia aquesta de l'Odisseo, que va tornar a casa després de la Guerra de Troia durant 10 anys. Veurem com la resol Christopher Nolan, amb Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, en fi, un sinfín d'actors i actrius. La teniu divendres.
1: Diuen que és millor que Gladiator i tot, cosa que...
0: Aviam,
1: poso en dubte.
0: Moltes expectatives, veurem com va.
1: Molt bé, doncs dimecres una tal Angelica Houston va fer 75 anyets. Qui era, o qui és, més aviat?
0: Qui és, encara és viva.
1: Qui és Angelica Houston? Doncs va néixer el 8 de juliol del 51 a Santa Mònica, Califòrnia.
0: Has estat a Santa Mònica?
1: Tu has estat a Gijón?
0: Molt maco, Santa Mònica.
1: Doncs ja està, vinga, ja estem al cap del carrer, vaja tonteria. Bueno, doncs ja ho sabeu, era filla de John Houston, el director del Tesoro de Sierra Madre, tal, i neta de Walter Houston, un actor d'èxit de la dècada dels 40. Què m'expliques? Va, digue'm cosetes de...
0: Doncs mira, que no va poder escapar a la tradició familiar, semblava cridada a dedicar-se a la interpretació, i així va ser. Quan tenia 18 anys es va estrenar com a actriu a Broadway amb un petit paper al Hamlet, això era l'any 1969, i aquell mateix any va començar el seu pas per la gran pantalla. Va participar com a actriu de repartiment en una pel·li del seu pare, de John Houston,

0: que es deia Paseo por el amor y la muerte.
1: Tinc pendent de tornar-la a veure.
0: Jo també.
1: Pel·lícula.
0: Sí. Sí, sí. Després va marxar cap a Nova York a provar sort com a model, i allà va ser on va conèixer Jack Nicholson, amb qui va tenir una relació bastant duradora, de fet fins al 1989, i de la mà de Nicholson va tornar al cinema. El 75 va fer un petit paper a una pel·li protagonitzada per Nicholson que es deia Alguien voló sobre el nido del cuco, i l'any següent va participar en El último magnate.
1: També la tinc pendent.
0: També una
1: pel·li
0: d'Elia Kazan que està basada en l'obra de Francis Scott Fitzgerald, una obra inacabada, i que la protagonitza Robert De Niro, i també apareixia Jack Nicholson.
1: Que va més o menys de l'Irving Talbert.
0: Sí, l'último magnate.
1: Doncs si un dia en parlem. Va, el 81 torna amb Nicholson amb el remake del Cartero Siempre Llama Dos Veces, recordar aquella pel·lícula que també té unes connotacions molt tòrrides, que per això s'ha parlat moltes vegades, però a 4 anys, a les ordres del seu pare, treballa per mi en la seva millor pel·lícula.
0: El honor de los Pritzi.
1: Sí, senyor.
0: És una actuació que li va permetre guanyar l'Òscar, millor actriu de repartiment, és una mica el que...
1: Si no l'heu vist, és un...
0: És una gran pel·lícula.
1: Una gran pel·lícula que no ha perdut, eh? Jo l'he tornat a veure posteriorment i no ha perdut. Llavors li venen més paperets, no?
0: Va fent cosetes, sí, va treballar amb Woody Allen a Delitos y Faltas, la primera vegada que col·laboren, ho farien més tard, i interpretava aquí un amant que acusava el protagonista de la pel·li. Es va estar nominada als BAFTA com a millor actriu, i l'any següent va aconseguir una de les seves pel·lis més interessants, que és The Grifters, Los Timadores, una pel·lícula de Stephen Frears produïda per Martin Scorsese.
1: Després estarà en altres llocs com Misterioso Asesinato en Manhattan, de nou amb Allen, Cruzando la Oscuridad, una comèdia de terror, comèdia, Los de la Família Adams.
0: Sí, comèdia, no?
1: Va dirigir...
0: va dirigir una pel·li, sí.
1: Agnes Brown, el 1991, i bé, després doncs, va treballar més endavant per la televisió, i va guanyar un Globus d'Or a la millor actriu de repartiment per un treball en una pel·lícula aquestes de televisió que es diu Ángeles de Hierro. Bé, una actriu que potser molta gent li posaria la foto davant, no sé qui és.
0: Sí, home, la gent la reconeixerà per el tema de Família Adams,
1: sí,
0: no? És la,
1: sí,
0: la mortícia.
1: Sí, però jo crec, per mi, que en l'honor de los Pritzi està sensacional, sí, sí. Fa un paperàs.
0: Los Timadores també està molt
1: dirigida
0: bé.
1: Dirigida pel seu senyor pare, el John Huston, que és també un dels grans de la història. Què et sembla, amb què marxarem? Va, digue-m'ho. Aventura't amb alguna
0: una cançó de l'honor de los Pritzi?
1: Doncs amb la banda sonora.
0: Venga,
1: original, amb la que surt al final, els títols de crèdit, perquè hi ha altres cançons que surten a la pel·lícula que estan molt bé, d'Alex North, que va ser el compositor, i doncs aquesta pel·lícula de 1985, dirigida per John Huston, amb Jack Nicholson, Kathleen Turner, i que surt, ella també està ambientada a la màfia, i, amb coses de la màfia, i, jo penso que per mi és la seva...
0: Sí, és una pel·li estèticament brillant i amb un recorregut extraordinari.
1: Doncs bé, ja sentim la música amb la qual marxarem. No sé, bon estiu a tothom, que descanseu, tornarem... està confirmat, ens han renovat, ens va trucar l'altre dia l'Al-Khelaifi,
0: el senyor director general
1: del PSG, i ens han renovat al cinema. Si no hi ha cap canvi a última hora, sembla que la temporada que ve també tornarà aquí amb el Jordi, amb mi, amb un
0: cap al setembre, no?
1: Tornarem cap al setembre. Que tingueu un bon estiu.
0: I seguiu anant a les sales a veure cinema.
1: Exacte, aneu aprofitant, perquè continuaran a venir estrenes fins que tornem.
0: Molt bé, bon cap de setmana i que vagi bé l'estiu.

cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. It's Friday.

0: Efectivament, és divendres. Abans d'acabar, com sempre, anem a repassar quines són les propostes que tenim des dels diferents municipis. El Sergi està bé, s'ha acomiadat, però ara el tornem a contactar perquè ens ha de dir què és el que podem fer a Terrassa. Bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda a Terrassa, avui divendres i també dissabte, a 2:15 de la nit, i al Centre Cultural Social, últim ball musical que ret homenatge als gairebé 11 anys d'història del grup d'iniciacions musicals d'aquesta entitat. I dissabte, a partir de les 10 de la nit, hi ha la nova Jascava, actuació de l'Enric Alegre Quintet en el marc de la 27a edició de Jazz a la Fresca, cicle d'estiu al Pati.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Les propostes que ens fa arribar Anna Clarà. Bona tarda.
2: Bona tarda de nou, Carme. El cap de setmana arriba carregat d'activitats culturals a Sabadell amb l'inici de les festes majors de Can Déu i la Creu de Barberà. El risc d'incendi ha obligat a suspendre tots els espectacles de foc, incloses les forques de Can Déu i les actuacions pirotècniques de la Creu. Tot i això, els dos barris mantenen un ampli programa amb canó i festa de l'escuma, sopars populars, música, inflables i activitats familiars. Més enllà de les festes majors, el Fresc Festival programa l'espectacle dins el cor del món d'en Gruna Teatre. També hi haurà el concert homenatge a Joan Tassa al casal Pere IV, cinema a la piscina de Can Marcet amb Train to Busan i la presentació del llibre infantil El caçador d'eclipsis a la llibreria Mala Peça.
0: Gràcies, Anna. I pel que fa a les propostes de Badalona, per on passa Martí Villegas? Bona tarda.
3: Bona tarda de nou, Carme. Demà dissabte a les 12 del migdia a la sala Josep Uclés s'inaugura Polítiques del retard, arribades temps, una exposició que reflexiona sobre els ritmes accelerats de la societat contemporània i reivindica el dret a viure fora dels imperatius de la productivitat permanent. I a les 7 de la tarda comença la processó del Carme que recorrerà els carrers de Badalona. I de cara a diumenge destaquem el concert de cloenda de curs del Cor Orfeó Badaloní, que es farà a partir de les 7 de la tarda a l'Església dels Carmelites.
0: Gràcies, Martí. Pel que fa al Prat, Víctor Asensio, bona tarda de nou.
4: Bona tarda de nou. Aquest cap de setmana arriba una nova edició del Vermut i Sèries al Centre Cívic Palmira Domènech, en la qual la temàtica principal seran les produccions audiovisuals de True Crime. La iniciativa consisteix en una conversa amb experts del món de l'audiovisual i les sèries per fer recomanacions a la ciutadania mentre es gaudeix del vermut a la terrassa de la Palmira. L'activitat es farà demà dissabte, 11 de juliol, de 12 a 1 del migdia i cal inscripció prèvia. Un pla que no us podeu perdre, especialment si sou fanàtics d'aquest gènere audiovisual. I també que ja han començat les festes de Sant Pollín al Prat, la paròdia estival de Sant Fermín a Navarra. Avui és el segon dia d'aquestes festes i podrem gaudir d'activitats com la novena ruta del Pinxo Sant Pollín a locals com la cerveseria El Zurito o el Lola's Branch. També hi haurà, a partir de les 10 de la nit, els xupinazos, el pregó i l'inici d'un encierrillo nocturn que començarà a l'avinguda del Canal i finalitzarà al Parc del Fondo d'en Peixo.
0: Gràcies, Víctor. I des de Sant Cugat us proposem, si voleu participar de la Festa Major de la Floresta, comença aquesta tarda a les 7 amb el pregó a càrrec de l'Ateneu Popular al Parc de les Dones. És una festa major que se celebra durant dos caps de setmana i en aquest primer, doncs, mostra de DJs emergents, la desena celebració del Beer Fest, les Olimpiades Bandarres, la Diada Castellera o el Torneig de Petanca són algunes de les propostes. També avui a 2:15 de la nit, nit de música al claustre a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell. I de moment ho deixem aquí. Gràcies una temporada més per acompanyar-nos, per aguantar-nos i suportar-nos i també per fer-nos costat. Gràcies a tots. Tornarem al setembre a partir del dia 7, una nova versió del Connectats i amb novetats, amb nova programació. Que passeu molt bon estiu. Adéu-siau.

0: FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Queta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
3: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
6: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
7: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: pots trepitjar.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest. La presidenta de la coordinadora d'AFES, Carme Roca, deixa el càrrec després d'una dècada convençuda que l'entitat ha fet un salt qualitatiu fins a convertir-se en un actor en pes en el debat educatiu. La presidència de Roca ha estat marcada pels conflictes educatius. Han participat en reivindicacions amb les retallades, els menjadors escolars, el desplegament de l'escola inclusiva, el català a les aules i la climatització dels centres. Ara que deixa la presidència, assegura que el principal llegat no és personal sinó col·lectiu i espera que la coordinadora continuï fent el mateix paper que, al seu entendre, ha consolidat durant aquests anys. Sant Cugat compta amb un nou restaurant dedicat a la cuina catalana, el restaurant Castellví 25. El negoci ha agafat el relleu a la pizzeria Julió, que durant dècades va ocupar aquest local del carrer Castellví. La inauguració la van fer el passat 1 de juliol, però des del dia de Sant Joan ni la festa major, la gent ja va poder gaudir de la seva carta, que inclou cuina tradicional, arrossos, postres propis i una varietat de plats que anirà canviant segons la temporada. El restaurant oferirà tant dinars com sopars. Un grup de veïns a les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets i van veure com havien abatut un senglar a la via pública. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. I el passat dilluns 6 de juliol del 2026, durant les tasques periòdiques de manteniment i seguiment del Pi d'en Xandri, es va detectar el trencament parcial d'una de les seves branques secundàries. Segons la primera valoració tècnica, el trencament d'aquesta branca secundària és conseqüència d'una combinació de factors, entre els quals hi ha les seves dimensions, el seu pes, la posició gairebé horitzontal, la feblesa interna prèviament detectada, el moviment provocat pel vent i els efectes de l'estrès hídric que des de fa anys afecta els boscos de Catalunya. Tan aviat com el nivell de risc d'incendi forestal ho permeti, es retirarà la branca i es farà una nova revisió de l'estat general del Pi d'en Xandri i dels sistemes de suport instal·lats. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Moltes persones viuen ancorades en el passat. Els records, algunes decisions que van prendre o la nostàlgia els condicionen la seva manera de viure el present i, per tant, també el seu futur. Avui parlarem amb el psicòleg i terapeuta Xavier Guix, qui ha escrit El reto de soltar el pasado, un llibre editat per ARPA que ens vol ensenyar a tornar al present i començar a viure plenament. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, sortirem a Casa Tendències amb Judit Vives i escoltarem l'últim capítol d'Històries amb Valors de la temporada de la mà de Maria Coll. Per acabar, dedicarem el like a la traducció que Josep Montserrat i Roger Castellanos han fet de Leviatán de Hobbes. Publicada per Edicions a la Universitat de Barcelona, és la primera versió que se'n fa en català. A més, Montserrat és l'impulsor de la col·lecció Filosofia UB Sèrie Magna, que està traduint grans obres a la història de la filosofia i posant en valor la possibilitat de llegir-les en la nostra llengua. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Jaume Dormó a les vies de so i, qui us parla, Laura Cera. Comencem.
2: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
1: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
3: Hola, Laura, com estàs? Doncs mira, avui m'agradaria parlar de les festes majors. Perfecte. Fa poc va començar l'estiu i, com cada any, a Catalunya s'omplen les ciutats de celebracions úniques que tenen un gran valor cultural i cada vegada s'allarguen fins a altes hores de la matinada i potser no sempre agrada als veïns afectats.
1: Clar, Catalunya és terra de tradicions, com deies, úniques, però cada cop potser som més conscients de la importància del nostre descans, no?
3: I sobretot en són més conscients aquells que viuen a prop d'on se celebren les festes, no? Moltes de les festes majors de Catalunya es van recuperar després de la dictadura franquista i s'han convertit en autèntiques litúrgies pels habitants de cada poble i ciutat. Però també és cert que fora del que serien actes purament culturals, com les cercaviles, els correfocs o, per exemple, els castellers, els concerts han agafat molta força i han allargat molt les nits festives.
1: És cert que potser hem normalitzat que moltes nits la música, per exemple, acabi molt tard, però pot ser que això s'estigui capgirant una mica?
3: Doncs sembla que sí. Per exemple, a Mataró, les nits de les Santes, la Festa Major de Mataró, s'allargaven tranquil·lament fins a les 6 del matí la majoria de les vegades. I a més, se celebraven sovint en el mateix espai. Això què provocava? Doncs que un grup reduït de veïns suportés l'impacte acústic. La solució? Escurçar la programació nocturna i diversificar la localització dels concerts.
1: Imagino que aquí és on s'obre el debat entre el dret al descans i el dret a l'oci.
3: És un debat que s'obre cada estiu. Per exemple, l'any 2022, els concerts que hi havia programats per la Patum, la Festa Major de Berga, es van cancel·lar després que un jutge ordenés que s'havien d'anul·lar arran de la queixa d'una residència de gent gran. O, per exemple, l'any passat, a les festes del barri del Poble Sec, es van haver d'aturar uns concerts perquè van sobrepassar les restriccions del limitador acústic imposades per l'Ajuntament de Barcelona.
1: Veig que el conflicte es focalitza sobretot en els concerts?
3: Doncs sí, com deia abans, els actes de cultura popular sembla que no perillen, però sempre es comença des d'un punt i es va avançant cap a altres. Si tornem a Mataró, l'any passat es va reduir el nombre de voladors que es llencen durant les matinades per molestar menys els veïns. Llavors, què és més important, el dret al descans dels veïns o l'interès general de la gran part de la població de la ciutat que gaudeix d'aquests actes de festa major?
1: Va, mullet una mica, Carles.
3: Jo entenc que els concerts s'hagin de limitar, sobretot si són en una zona que concentra el soroll, però també crec que les festes majors tenen un component de cohesió social importantíssim per a les ciutats, encara més avui en dia, que tenim una sensació de desconnexió brutal amb el nostre entorn. Crec que hem de trobar un equilibri que deixi a tothom content, cosa que és molt difícil, i també acceptar que les festes, doncs, són moments excepcionals i que no sempre haurien de viure sota normes estrictes.
1: A veure com aquest estiu, que tinguis bones santes, tot i que ja ens anirem veient.
3: Segurament.
1: Abans i durant, i potser la temporada que ve podrem parlar-ne, podem fer-ne balanç. Va, gràcies, Carles. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
4: Quan feia una setmana el doble terratrèmol que va arrasar l'estat de la Guaira, a Veneçuela les esperances de trobar supervivents ja eren escasses. És per això que els equips d'emergències es referien a les persones aconseguint extreure en vida de sota les runes com a rescats miracle. Un d'aquests rescats miracle ha estat el d'Hernán Gil, vigilant de seguretat del complex residencial Sol Marino Garden de Playa Grande, a Cati a la Mar. Gil, de 43 anys, ha sobreviscut 8 dies sota la runa de l'edifici on treballa. Quan va haver-hi els sismes de 7,2 i 7,5 graus en l'escala de Richter, Hernán Gil era a la caseta de vigilància i això va ser el que li va salvar la vida. Va quedar atrapat en un petit pas del soterrani, amb 140 tones de runa al damunt, però la caseta va fer-li d'escut protector. Sota una muntanya de destrucció, aquell dia Hernán Gil no va tornar a casa. La seva dona, Guzmimar González, va trucar-li després dels terratrèmols per saber si estava bé. Com que no va poder parlar amb ell, a la Guaira no hi havia electricitat ni senyal de telèfon, l'endemà va anar fins a Playa Grande a buscar-lo. Davant de l'edifici destruït, González es va quedar fora esperant-lo, segons ha explicat, perquè va tenir el pressentiment que el seu marit encara era viu, dormint al carrer esperant com Penélope retrobar-se amb ell. 4 dies després dels terratrèmols, els equips de rescat van trobar-lo, en vida i conscient. Des d'aleshores van estar en contacte amb ell i durant 3 dies van poder anar-li donant aigua i medicaments per mantenir-lo en vida. Una operació de rescat que va durar gairebé 72 hores en què hi van participar un centenar de persones de Costa Rica, El Salvador, Portugal, Xile i els Estats Units. Quan van aconseguir treure'l en vida, Hernán Gil va ser rebut amb aplaudiments i traslladat a una clínica de Caracas amb tot just una luxació de clavícula, hematomes i una lleu sinusitis. Miracle o no, s'ha convertit en la cara visible de l'esperança enmig d'una tragèdia que ha causat prop de 3.000 morts.

0: Hi ha qui diu que sense deixar enrere el passat és molt complicat mirar cap endavant. Carles, de què parlem avui?
1: Avui parlarem sobretot del record i del passat, perquè moltes persones viuen atrapades en records, decisions no resoltes, culpes antigues o nostàlgies que condicionen la seva manera de pensar, sentir i actuar. Creuen que han deixat enrere el que han viscut, però es continuen relacionant a partir d'allà. És a dir, el seu passat ha deixat una empremta que governa la seva vida emocional. Per aquest motiu, Xavier Guix ha escrit El reto de soltar el pasado, un llibre editat per ARPA que analitza amb claredat i rigor com la memòria construeix la història que expliquem de nosaltres mateixos. Psicòleg, terapeuta i fundador del moviment Emprendedores Existenciales, ens dona les claus per superar el repte. Ara ens falta saber si n'estem preparats.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat de la setmana, Xavier Guix. Ben tornat a Valors a l'Alça, com està?
2: Molt bé, ben trobat amb tots vosaltres i a punt per explicar-vos el que necessiteu que parlem.
0: Home, doncs una cosa que crec que d'una manera o altra ens toca a tots i totes. Com és que ens costa tant deixar enrere el passat a vegades?
2: Bé, no, perquè d'alguna manera ens constitueix. Hi ha moltes raons, eh? No n'hi ha una, però una principal és perquè, en primer lloc, tenim una cosa que es diu memòria i la memòria ens recorda el que hem viscut i el que hem viscut d'alguna manera ha dissenyat la idea de qui som. I això, ja d'entrada, ens enganxa molt al passat. És a dir, d'alguna manera és com si reconeguéssim que part de qui som s'ha fet en aquest passat. Per tant, la memòria té un enginy que li diem autobiografia, que són els episodis de la vida viscuda. I molta gent acaba considerant que aquests episodis viscuts estan explicant d'alguna manera qui són. I per tant s'expliquen des de la memòria. Així que és molt difícil abstreure's del passat quan aquest, d'alguna manera, ha anat configurant la figura qui som avui, no? Això per una banda. Per l'altra, perquè aquest passat inclou moltes experiències, algunes de les quals ens han marcat molt. No només han sigut records, sinó que són records que ens han deixat marques. Marques que poden ser marques boniques, però també poden ser marques dures. Aleshores, hi ha molta gent que justifica la seva vida present a partir del que ha viscut en el passat. I aquesta és una de les raons per les quals a vegades quedem molt enganxats. Tot queda justificat d'alguna manera pel passat, no? Per tant, aquestes són algunes de les raons. En crec que n'hi hauria més, però jo crec que aquestes són les més importants.
0: Ah, parlava de memòria. No sé si aquesta memòria a vegades és una mica tramposa. Com la construïm?
2: Sí, la memòria sempre és tramposa. És a dir, que ara, recentment, que ha sortit aquest disc de la Rosalía Deluxe, que canta aquell fado tan bonic portuguès, que ve a dir, sempre que me acuerdo un poco diferente. És a dir, que ja ens està dient que el record, d'alguna manera, és realment dinàmic. Per tant, no és un àlbum fotogràfic que un el mira i sempre veu la mateixa foto, sinó que un va reproduint a mesura que recorda, va canviant. També és veritat que la memòria ens falla i no recordem exactament tot com va ser. Comencem a perdre certes parts del record i llavors ho recordem de forma diferent. I llavors és quan ho compartim amb els amics i els amics ens diuen no, no va ser així, no, que no era de dia, que era de nit, no, que no va ser el pare, que va ser la mare. Llavors ens donem compte de que aquell record que tenim i que no en tenim un altre, sinó tenim aquell, però aquell record, a mesura que hem anat creixent i hem anat sabent més coses de la vida i de nosaltres mateixos, ha anat canviant. Ha anat canviant el seu significat, ha canviat el marc des del qual l'observem i, per tant, la memòria en aquest sentit és molt, molt, molt, molt, molt punyetera. La utilitzem una mica com ens convé. I quan ens convé recordem certes coses i quan ens convé recordem unes altres. És a dir, que fem com una manera de selecció de les coses que ens expliquen en el passat el que estem vivint avui.
0: De fet, abans parlava també d'aquestes experiències que inclou el passat que ens han marcat d'una manera o altra, una empremta que molt sovint és emocional. No sé si això fa que correm el risc de quedar-nos estancats.
2: Bé, les experiències emocionals són segurament la primera raó per la qual la memòria queda fixada. Segurament quan pensem en quines són les causes per les quals tenim una tendència a guardar més records, veurem que una d'elles són sobretot els impactes emocionals. És a dir, el ser humà és un ser emocional i, per tant, les impressions emocionals intenses, altes, competents, queden molt més registrades que moltes altres. Per tant, quan parlem a vegades de traumes o quan parlem d'aquelles grans alegries o recordem grans moments, sempre estan vinculats a experiències que han tingut un substrat emocional molt intens. Per tant, la tendència sempre és a recordar a partir o a favor d'allò que més intensament hem viscut.
0: A parlar de traumes, podríem parlar també de nostàlgia, que potser seria l'altre cantó de la balança, no? Què ens bloqueja més, tenir un bon record o un mal record del passat?
2: En el passat tenim de tots. I com deia abans, cadascú ho utilitzarà per justificar la seva vida present. Per tant, molta gent utilitza el que ha passat o el seu passat per explicar-se en el que viu avui. I uns serviran, o sigui, unes persones per justificar un cert victimisme, una certa posició en la que tot està fatal i malament, doncs utilitzarà records del passat en el qual tot estava fatal i malament. Perquè jo ja vinc d'uns pares que em tractaven així, que a casa meva hi vivien millor, etcètera, etcètera, etcètera. I en canvi, altres persones ho fan al contrari. Bueno, sí, vaig viure una vida complicada, però mira, jo m'ho passava molt bé fent això, fent allò. És a dir, que cadascú utilitzarà la memòria del passat per justificar el seu present. Perquè en realitat només podem viure en present, és a dir, que el passat i el futur són construccions que estem fent contínuament en el present. Per tant, per això dic que són coses que, encara que ens sembli que estan fixades, en realitat són dinàmiques i canviants.
0: Clar, això que acaba de dir, que el passat i el futur són construccions que fem contínuament en el present, podria semblar una cosa molt evident, però a vegades potser no la tenim prou en compte, no? A vegades quedem allò encallats en el passat perquè no el podem canviar, però com podem fer que no ens impedeixi gaudir del present, per exemple?
2: Sí, aleshores aquí és on hem de veure on està la qualitat d'aquest passat, com l'estic recordant, i veure si efectivament en algun aspecte hi estic com atrapat, no? Aleshores, això pot passar quan analitzem o estudiem els diferents efectes a la nostra vida de lo que jo li dic presons, que poden ser des de la culpa, sobretot, la culpa, el penediment, el remordiment, el ressentiment, els traumes, les situacions viscudes a casa en la que hi ha hagut doncs, components afectius que han sigut dolorosos. En fi, tot això està d'alguna manera implicat no només en el record, sinó que també està implicat en el nostre cos. És a dir, el nostre sistema nerviós, les nostres emocions, com dèiem abans, guarden impromptes. Aleshores, algunes persones, certs aspectes de la seva vida els hi costarà molt més de canviar perquè necessitaran un acompanyament per poder donar-li un nou significat i una nova experiència, de forma que allò que estan sentint pugui ser sentit d'una altra manera a través de l'experiència del propi cos. I això a vegades costa d'entendre, perquè, clar, un des del cap, mentalment parlant, sí, ja es pot donar moltes ordres, ja es pot dir, bueno, però això ja és passat, això no dongues importància, bueno, però això ja ho hem viscut. Bueno, sigues feliç avui, home, sigues... Sí, però és que el cos no et deixa, perquè el cos, de cop i volta, en una situació inesperada, t'angoixa, et bloqueja, et fa sentir-te malament, et fa sentir-te que no pots amb aquella situació. I llavors això és una cosa que va més enllà de la ment. Per tant, quan treballem amb el passat, no només hem de treballar a nivell de lo que és la ciència cognitiva, el pensament, els records, com recordem, sinó que també hi ha un treball corporal, un treball d'atenció en el cos i de com experimentem de nou certes experiències perquè puguin ser transformades.
0: Estem parlant, Xavier, molt del nostre passat i de com ens afecta, però ens poden condicionar els passats dels altres, també?
2: Home, això cadascú hi posarà el punt de límit que cregui que ha de posar, no? És a dir, quan jo em relaciono amb una persona, jo cada, posem per cas una relació, una parella, no? Uh-huh. Que seria pues, l'efecto mínimo, la parella. D'entrada, jo m'estic relacionant amb un passat. Perquè aquella persona, tant ella com jo, el que estem mostrant-nos, el que estem actuant i el que estem vivint és sempre des del que hem après, des del que hem sigut fins a aquell moment. Per tant, això ens estarà condicionant, inevitablement. I la feina que tindrem com a parella, com a relació, sigui en qualsevol tipus de relació, serà justament despertar i saber fer-nos el que jo li dic la paraula, actualitzar-nos, no? Ens hem d'actualitzar aquest passat per posar-lo al dia, per posar-lo al corrent de dir, bueno, m'estic amb aquesta persona que el seu passat està influenciant en com estem vivint certes coses i jo també l'estic influenciant amb ella. Per tant, hem de ser conscients d'aquesta influència, no l'hem de donar per dir és així que hi farem, sinó l'hem d'actualitzar, hem de ser capaços de dir, bueno, escolta'm, això ens està impedint que tinguem una bona relació, que tinguem un bon tracte, que puguem fer coses junts, o ens està portant a tenir mala vida. Per tant, inevitablement, tard o d'hora haurem de començar a treballar amb aquest passat perquè ens pugui donar una bona vida en el present.
0: Ara, potser les meves preguntes fan que quedi una mica negatiu, però per positivitzar una mica, Xavier, a l'altre cantó, no sé si el fet de compartir un passat, encara que tingui un punt traumàtic, també pot unir, pot enfortir una relació.
2: Sí, si treballen juntes per fer-ho. És a dir, que quan parlem de ressignificar, actualitzar, treballar les experiències corporals, tot això és una dinàmica que, evidentment, es pot fer en parella. De fet, quan vas amb un terapeuta ja ho estàs fent des d'una relació, no? Mm-hmm. És a dir, que la relació en aquest sentit i el poder-ne parlar és molt curatiu. El que passa que no és suficient. Cal tenir pues, una certa habilitat, uns certs coneixements. Cal tenir també el coratge d'enfrontar-se a això, no? De dir, bueno, soc conscient que això és un problema per mi, soc conscient de que potser allò que diem en broma, perquè no és cap broma, és que m'he tornat igual que el meu pare, és que m'he tornat igual que la meva mare. Aleshores, hi han certes coses de les que comencem a ser conscients i dius, bé, però jo no vull ser-ho. Però per no ser-ho, o per no fer exactament igual que el pare o la mare, haurem de fer coses, haurem d'intervenir en nosaltres mateixos i això a vegades ens fa molta mandra. I al final acabem dient allò típic de, mira, jo és que sóc com sóc. Però quan diem jo sóc com sóc, estem dient jo m'he fet així, no és que sigui així, sinó m'he fet així. I per tant, en tot moment tinc l'opció de treballar una miqueta i gràcies també al mirall que em fan els altres, doncs poder optar a una actualització del passat.
0: Abans parlava de l'acompanyament per poder donar, per exemple, un nou significat, no?, el passat. De quina manera es pot treballar una bona relació amb el nostre passat?
2: Mira, la primera cosa, segurament, ja tenim moltes tècniques avui en dia, sortosament podem treballar des de molts punts de vista. Però per mi, el punt inicial, el punt important per començar a canviar el passat, és l'acceptació de que va ser com va ser. I no va ser d'una altra manera. I, a més, no podia ser d'una altra manera. Per què? Perquè això va contra aquella idea que tenen moltes persones, sobretot quan venen a la teràpia, és una cosa que apareix molt sovint, i hi ha persones que et diuen és que això no m'hauria d'haver passat. És que això no hauria d'haver existit a la meva vida. És que si no hagués passat allò... Aleshores, et dones compte de seguida que la persona no ha acceptat allò que va passar i continua considerant, fins i tot passat els anys, que allò hauria d'haver estat d'una altra manera. I, clar, quan diem una cosa que hauria d'haver estat d'una altra manera, vol dir que no estem acceptant que ha sigut tal i com ha sigut. I, per tant, si la primera condició per començar a canviar és l'acceptació plena de que allò va ser com va ser i entendre que, a més, no podia ser d'una altra manera perquè probablement nosaltres no estàvem preparats ni teníem la consciència suficient perquè fos d'una altra manera. Per tant, les coses van ser com van ser i en el seu conjunt van donar el resultat que van donar. I, per tant, el primer punt de partida és d'aquesta acceptació. I quan jo accepto que tot va ser com va ser, que a més no podia ser d'una altra manera perquè hi vaig posar tota la consciència i no en tenia una altra, aleshores, per aquí podem començar a fer l'exercici de ressignificar el passat, ampliar el focus perquè allò que ens hem quedat amb aquella imatge la puguem ampliar i veure que hi havia més coses que potser en aquell moment no les vam saber veure. Com situem avui aquella experiència amb el coneixement que tenim, com també transformem certes conductes, comencem a canviar coses, que ja ens comprometem a fer d'una altra manera, i tot això ens va ajudant a poc a fer, a vegades, actes de perdonar-se, actes de perdonar els altres, actes de reconeixement, de dir, mira, no em vaig saber més, treure's aquesta culpa i aquest remordiment que a vegades portem a dintre, i tot és un treball conscient que un va fent per anar resolent una mica el seu passat.
0: Em permetrà que per acabar aquesta conversa li faci una pregunta una mica més personal. Com és que ha volgut escriure un assaig sobre això, sobre el repte de deixar anar el passat?
2: Bé, perquè, sí, normalment jo els meus llibres es basen molt, molt, molt, molt, no només amb el que jo visc, sinó més amb el que visc amb els meus pacients. Mm-hmm. Per tant, a mi l'experiència de fer de terapeuta o de psicòleg, en aquest cas, i a més acompanyar persones en processos d'autoconeixement i de transformació personal, em va fent donar compte de coses, no? Veig com qui diu patrons, programes. Aleshores, així com el llibre anterior vaig posar molt l'atenció en les persones que tenien la coincidència de que tenien el problema de ser massa bones i es queixaven de ser massa bones, doncs ara on he posat l'atenció és en veure diferents casos on el pes del passat ha sigut molt dur, ha sigut molt complexa, i de fet m'ha portat a la pregunta primera: fins a quin punt hem de treballar el passat a la teràpia? I segona, si es té un mal passat sense resoldre, es pot ser feliç? Aleshores, a partir d'aquest plantejament és com ha nascut el llibre i com he fet aquest assaig, com esteu dient.
0: Un llibre que es diu El reto de soltar el pasado, que ha escrit el psicòleg i terapeuta Xavier Guix, i que ara ens parlava d'un altre llibre, l'anterior, que es deia, si no recordo malament, si no corregeix-me, El problema de ser demasiado bueno.
2: Exacte, també en català, El problema de ser massa bo, efectivament.
0: Doncs dos llibres que aquest estiu podeu aprofitar per llegir, si és que no ho heu fet ja. Xavier Guix, un plaer haver compartit aquests minuts amb vostè.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies, fins aviat. Descobrim què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, què n'he subratllat?
1: El que n'he subratllat és el que ha dit sobre que el punt inicial per tenir una bona relació amb el passat és acceptar que va ser com va ser i que no podia haver estat d'una altra manera, perquè segurament tampoc seríem els mateixos.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit Vives, com estàs? Ben tornada.
4: Hola, pues bé, aquí superant la calor com tots.
0: És horrorós això. Esperem que vagi fluixant una mica, perquè si no ens esperen uns mesos molt interessants.
4: De fet, sí.
0: Avui passem per un lloc que històricament era un lloc fresc. No sé si encara és així. Anem al cine.
4: Sí, bueno, és un d'aquests refugis climàtics, no?, que es diu avui en dia. Una sala de cinema sempre és un bon lloc perquè estàs allà a les fosques i amb aire condicionat, en teoria, tot i que ara, aquests dies que fa tanta calor, ni els aires acondicionats, aquell fred que a vegades sorties d'algunes sales congelat, ni això, no?, surts una mica això menys acalorat, però bueno, en tot cas són un bon recurs per passar aquests dies.
0: I si avui parlem d'anar al cinema, suposo que és perquè torna a estar a l'alça?
4: Sí, bueno, més que estar a l'alça, perquè potser no és que sigui una cosa que estigui molt a l'alça, però sí que és interessant veure que hi ha una tendència de reivindicació del fet d'anar a la sala de cinema, i que em semblava interessant, no? I potser coincidint, doncs, amb algunes notícies que han sortit últimament, és un bon moment per parlar-ne, no? En primer lloc, doncs, la reobertura de la Sala Fenòmena de Barcelona, que sabeu que és una de les sales més espectaculars, no només de Catalunya, sinó de tot el món, podríem dir, perquè és una d'aquestes sales que ha treballat per recuperar una mica l'experiència d'anar al cinema tal i com la recordem de les èpoques d'esplendor, no? Amb una gran sala, amb una gran pantalla, amb unes cortines, amb una experiència visual de gran qualitat, on també recuperen cinema antic, no? Llavors, bueno, el Cinema Fenòmena sabeu que va tancar uns mesos per fer reformes, i en aquell moment tothom va contenir la respiració, perquè a vegades es diu, sí, tanquem per reformar, i després no es torna a reobrir. I no, el Fenomen ha tornat a reobrir, doncs, amb aquestes condicions per oferir encara una experiència més interessant, no? I això, doncs, també ha coincidit amb que, per exemple, l'Acadèmia de Cinema dels Estats Units, de Hollywood, ha anunciat que a partir d'ara en els Oscars hi haurà una nova categoria que és la millor sala de cinema. Oh. I premiaran l'experiència cinematogràfica en una sala de cinema, i també es podran nominar sales de tot el món, no? Que potser, qui sap, si el Fenomen podria arribar a estar nominada, no? Llavors, tota aquestes notícies ens fan pensar això, no? Que el cinema s'està revaloritzant una manera d'anar al cinema, no? No això de veure pel·lícules a casa, que també està molt bé, vull dir, tots ho fem i està molt bé, no és una cosa que anul·li l'altra, però sí el fet de recuperar l'experiència d'anar en una sala, de triar la pel·lícula que vols anar a veure, de dedicar-hi una hora i mitja, dues hores, tres hores, les hores que siguin, perquè les pel·lícules pues, també es fan pel·lícules més llargues, no? Apagar el mòbil i disfrutar d'aquesta experiència, no? Llavors, que hi hagi aquestes sales que estan reivindicant pues, això, no? El viure la projecció d'una manera diferent, més pausada, més conscient, no? Em sembla que sí que es pot parlar d'una certa tendència. No és que estiguin augmentant el número d'espectadors, perquè això, bueno, pues, des de la pandèmia van baixar, després es van recuperar una mica, però bueno, el cinema ha quedat com una cosa molt nínxol, ja no és aquella cosa massiva que fa anys o dècades hi anava tothom, però bueno, està bé que la tendència sigui doncs, que resisteixin una sèrie de sales i ho facin oferint una experiència cuidada i selecta, no? Selecta entre cometes, no? Perquè els preus pues, són bastant assequibles en comparació amb altres espectacles. No? I ho vaig estar parlant això amb alguns especialistes, amb la gent del Fenòmena, vaig parlar també amb el Jordi Sánchez, que és professor de la UOC, i ell em va fer una reflexió molt interessant que em deia que el cinema avui en dia s'ha tornat com una mena de resistència antropològica, no? Que és això, no? És l'anar en contra d'aquesta cosa de l'algoritme, no? Tu et poses allà a la plataforma i et passes hores triant el que veuràs i acabes veient el que l'algoritme et recomana. I en canvi, en el cine pues, té aquesta part de trencar amb aquesta cosa de la connexió permanent, tu tries, vas allà, desconnectes del mòbil, et relaciones amb altra gent, encara que estiguis en silenci mirant la pel·lícula, et relaciones, veus altra gent, no? Tens les vibracions d'aquella gent quan està mirant la pel·lícula. Llavors, bueno, ell també em parlava de com aquesta experiència també és com una cosa interessant, no? I els del Fenòmena també ens van comentar això, no? Que en el fons tots necessitem relacionar-nos i la sala de cinema és un espai on encara podem fer aquesta convivència col·lectiva, no? D'alguna manera. Llavors, bueno, jo penso que és una mica així, no? La tendència d'anar al cinema, però sí que hi ha una tendència de reivindicar aquest fet d'anar-hi d'una manera diferent.
0: I de posar en valor totes aquestes coses tan bones que ara anomenaves, perquè hem fet una bona llista, l'experiència en si, aquesta mena de ritual també, no? El fet que sigui una cosa més pausada, més conscient, que trenca amb la connexió permanent, jo crec que tots són beneficis per al nostre dia a dia i per la nostra ment.
4: Sí, jo diria que només quan vaig això o al cine o potser veure una obra de teatre, no? Però són els únics moments on realment estàs mínim una hora i mitja amb el mòbil apagat, no? Que ja és algo que costa d'aconseguir en altres moments de la nostra vida, no? I només per això quasi que ja hauria de ser prescriptiu.
0: Exacte, literalment. Segur que algú s'ho agafa així setmanalment i va per poder fer aquest exercici. Doncs tornarem, o seguirem anant, vaja, a les sales de cinema. Jo t'he de confessar que fa molt que no hi vaig i ara me n'has fet venir moltes ganes, Judit?
4: Doncs sí, jo ja et dic, ho recomano perquè, a més que sortiràs més refrescada ara amb les calors, però això, aquesta desconnexió, el fet de l'atenció també, no? El fer aquesta atenció concreta només amb aquella cosa i res més, que ara sembla revolucionari.
0: Totalment, sí, sí. On hem anat a parar? Judit Vives, moltíssimes gràcies i visca el cinema.
4: Visca.
0: Que vagi. Vinga, molt bé, fins la propera. Abraçada.

0: De tant en tant ens agrada acabar el programa recuperant una història amb valors. És el moment en què parlem de fets o de personatges històrics que estan molt relacionats amb els valors o carregats de valors. I per fer-ho tenim aquí la periodista i historiadora Maria Coll, que cada mes ens fa viatjar en un moment del passat. Maria, com estàs?
1: Molt bé, contenta de tornar a estar aquí.
0: Igualment, de retrobar-nos. Escolta, avui em sembla que viatgem cap a finals de l'època medieval.
1: Doncs sí, anem ja en el segle XV. Pensem al segle XV.
0: Anem lluny, perfecte. Doncs vinga, som-hi. Nosaltres pugem al carro.
1: Doncs mira, avui us vull parlar de la Margarida Borràs. És una figura que en tenim molt poques dades, però jo crec que val la pena tenir-la present. No tenim molt clar quan va néixer, però sí que sabem quan va morir, que és el 1640. Ella va ser una dona transsexual de València que va ser penjada per la seva condició sexual. I per això la posem sobre la taula avui com a personatge de la història que val la pena, en clau de valors, tenir-la en compte. Va ser la primera transsexual d'aquesta zona del País Valencià que tenim documentada i per això és avui una icona pels defensors dels drets LGTBI.
0: Has començat amb un titular prou impactant, així que anem a rascar una mica més. Què en sabem de Margarida Borràs?
1: Doncs, com deia, sempre ha estat vinculada al País Valencià, però sembla que ella era natural de Mallorca, possiblement era filla d'un important notari de l'illa, dic possiblement perquè és d'aquelles figures que encara s'ha d'estudiar molt i en profunditat.
0: Això també t'explica moltes coses sobre com
1: sí.
0: La història, no?
1: Tracta molt bé certs personatges i altres no, i molts àmbits de la història que encara, com els historiadors, hem de profunditzar molt, no? Perquè hi ha molts àmbits de la història que no els hem tocat i hi ha noves tendències que ho estan fent, però encara queda molt de treball per fer en aquest sentit, no? Ella, doncs, deia, possiblement va néixer a Mallorca, en un moment de la seva vida va anar cap a València i deuria freqüentar, doncs, els cercles de l'alta societat valenciana de l'època, ja que era filla, doncs, d'un notari. Encara no sap molt amb certesa tot això, però hi ha molts historiadors que ho donen com a cert. De la seva vida en sabem molt poca cosa, però sí que en sabem clarament la seva mort per les cròniques. Sabem que va ser presa i torturada i va ser executada a la forca de la plaça del Mercat de la ciutat de València el 28 de juliol del 1460, tal com es feia a l'edat mitja amb els assassins, parricides i sodomites. Cal deixar clar que va ser sentenciada pel cordet de la governació, per la justícia criminal, però no per la Inquisició, perquè moltes vegades quan parlem de la forca la gent ja es pensa de seguida que va ser la Inquisició, però la Inquisició no va arribar a València fins al 1484, per tant, uns anys més tard. En aquest cas van ser els tribunals locals qui van generar la sentència contra ella.
0: I com ens hem d'imaginar aquella escena, aquella execució?
1: Doncs mira, moltes vegades això les pel·lícules ho han fet i han recreat aquestes escenes i no són tan lluny del que ens puguem imaginar, eh? No és exagerat. Hem de pensar que les execucions a la forca en aquell moment, a l'edat mitja, eren públiques i eren molt habituals. Tots els condemnats eren penjats a la forca i en un lloc públic precisament a moda d'exemple, no? Perquè la gent poguessis veure com acabaria si fessis aquelles infraccions. I doncs podia ser un dia qualsevol, com tants altres que hi havia en el mercat, a la plaça del Mercat de València, deuria estar plena de gom a gom, gent vinguda d'altres pobles que anaven a la ciutat a vendre els productes de l'horta, i evidentment doncs tenim un cadafal, una estructura de fusta, on hi ha la forca i doncs, on es penja la gent, no? Allà es llegia la sentència públicament i els condemnats eren penjats, doncs, amb el públic, no? Que el públic moltes vegades fins i tot participava de l'execució, es cridaçant a la persona doncs, que era condemnada. I hem de tenir això, no? El que et deia, és un tema d'exemple. Per això es feien les execucions, eren públiques i en una plaça on hi havia molta concurrència.
0: Per quines raons va ser condemnada i penjada a la forca la nostra protagonista?
1: No era la primera vegada que s'executaven sodomites a la plaça de València. Així s'anomenaven els homosexuals a l'època medieval, però ella, més que homosexual, el que la condemnen és per ser una transgènere. Era la primera vegada que es condemnava i es penjava a la forca una persona per identificar-se amb el gènere femení. Això sí que és una novetat en aquest sentit. I per comportar-se i vestir-se com una dona, malgrat no ser-ho. Segons especifiquen els documents, la van executar per anar amb vestidures de dona, això ho diuen claríssimament els documents, malgrat ser un home. De fet, el seu nom de naixement era Miquel, però es deia dir Margarida, i aquest fet doncs, encara la convertia la condemnava més a la pena de mort i ser un espectacle més de la gent. Per això, per poder posar més en relleu aquest fet, la van vestir amb camisa d'home i ben curta i sense panys, això ho diu la sentència literalment, perquè la veieren bé, perquè li veieren bé totes les vergonyes. Val? Per tant, volien demostrar a la gent que hi havia a la plaça que realment era un home, que sota aquella vestimenta de dona hi havia un home, i aquesta era la causa de la condemna.
0: Estàs parlant de sentències, de cròniques. Com ens arriba tot això a nosaltres?
1: Es creu que possiblement va ser el capellà Melcior de Miralles, que era el capellà d'Alfons el Magnànim, que va assistir a l'execució, qui va fer tota aquesta crònica. I com amb totes altres morts, execucions, assassinats o accidents, en va prendre nota i ho va incloure en el seu diari. I per això en tenim constància, eh? És podem dir, gràcies a ell, però perquè ens deixa una gran documentació que pels historiadors és molt valuosa. De fet, el dietari també assenyala que a causa de la Margarida, doncs, van ser capturats i torturats altres homes. En aquell moment, doncs, també, abans era de l'execució, anem parlant molt de l'execució, però abans havia sigut torturada i el motiu de les tortures era per trobar altres persones que també podessin acabar en el mateix estat que ella. I possiblement, doncs, també es van trobar altres amants, però d'aquests sí que no en sabem els noms.
0: Tot i així, ella no va passar la història per això, podríem dir.
1: No, ella va ser oblidada durant molts anys. No en tenim constància que ningú hagués fet cap treball ni sortís a cap document a part d'aquest que ja us he citat. Però en els anys 90, el professor Vicent Josep Escartí, catedràtic de literatura catalana medieval i moderna de la Universitat de València, va escriure un article sobre la mort de Margarida Borràs, un article que va, doncs, assolir molta rellevància en els col·lectius de gais, lesbianes i transsexuals a la ciutat de València, i això va portar un altre nom, el seu nom sobre la taula, el va tornar a posar, no? I l'any 1991, el col·lectiu Lambda, de lesbianes, gais i transsexuals de València, va instaurar els premis 21 de juny, anomenats des de l'any 2002 Premis Margarida Borràs, per reconèixer les persones i entitats que han treballat dintre aquest àmbit. Per tant, tenim uns últims anys, sí que hi ha hagut molts reconeixements que porten el seu nom, però durant segles i segles, des del segle XV fins al final dels anys 90, va ser completament oblidada.
0: I ha rebut més homenatges des d'aleshores?
1: Doncs sí, doncs el 2016 el Consell per la Dona i la Igualtat de l'Ajuntament de València li va dedicar un carrer, el 2017 també hi ha una placa a la plaça del Mercat de València on es recorda la seva execució, se li ha fet una obra de teatre, i mira que en tenim molts pocs detalls de la seva història realment, però ha sigut una persona, doncs, que ha estat molt homenatjada i reconeguda els últims anys en el País Valencià. I és evident que al segle XV el concepte de transgènere no existia, però sí era una realitat, i crec que val la pena, doncs, tenir-la en compte, perquè s'ha convertit en aquest símbol de resistència, no?, cap a unes autoritats que no entenien aquesta figura de transgènere.
0: La figura de Margarida Borràs avui sobre la taula a la secció Històries amb Valors, amb Maria Coll. Maria, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
1: Gràcies.
0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a la publicació de la primera traducció completa al català del Leviatán, o la matèria, forma i poder de la República Eclesiàstica i Civil. Aquest títol és una de les obres cabdals del pensament polític occidental, escrita per Thomas Hobbes.

0: Lingüística de la UB. Josep Montserrat Moles, benvingut a Valors de l'Alfa. Com està?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: D'entrada, deixi'm preguntar-li per què és important que puguem llegir obres com aquesta en català, en la nostra llengua?
1: És important poder llegir qualsevol mena d'obra, però quan un llegeix en la llengua pròpia, el que està fent és un exercici d'aproximació als altres, a l'alteritat, i això es fa de diverses vies. Una és poder intentar accedir a la llengua original amb tots els matisos que té, i a més és un text de fa molts anys, i això demana molt de treball i moltes feines de depuració. I després hi ha un altre, que és el treball aquest fet sobre aquesta aproximació, traslladar-ho a la llengua comuna, a la llengua pròpia nostra, i que això permeti una discussió, un diàleg, una crítica interna amb les nostres pròpies claus, amb els nostres propis termes, que és la manera que tenim d'apropiar-nos, de fer nostres aquestes obres.
0: Amb quins reptes han topat a l'hora de fer aquesta traducció?
1: Els primers reptes va ser precisament definir quin havia de ser el text que nosaltres oferiríem al lector, perquè aquesta és una obra que el que ha tingut més fama és la primera edició, que és l'edició anglesa de Hobbes, que va fer ell estant a l'exili, tornant de l'exili cap a Anglaterra, es va publicar a Londres, però ell mateix la va poder reescriure en llatí, que era una llengua que dominava perfectament, la llengua de cultura, la llengua científica en aquell moment, perquè se li demana fer les obres completes, i ell accedeix a fer-les, aquesta edició de les obres completes. Moltes els havia publicat en llatí, però el Leviatán el vol traduir ell expressament. I aleshores allà va introduir molts canvis, alguns canvis subtils, d'altres grossos, capítols sencers que van variar. Aquesta versió llatina va ser la que va tenir més influència en els segles immediatament posteriors. Després ha tingut influència l'anglesa, perquè es va abandonar el llatí com a llengua de cultura i com a llengua universitària i com a llengua de ciència, però la darrera paraula de Hobbes és aquesta, és l'edició llatina. Aleshores, l'aproximació que nosaltres fem és tenir present totes dues, estan situant-nos en el moment en què Hobbes està fent la traducció i oferim al lector una versió en la que pot llegir la versió anglesa, la versió llatina, totes dues, i fer-se càrrec de tots els matisos d'una obra que per si ja és singular i extraordinària.
0: Imagino que aquesta confrontació entre les dues versions és el que aporta un valor afegit, no?, a aquesta edició que han publicat.
1: Sí, això dona un valor afegit. Hi ha molt poques edicions, traduccions d'aquest tipus. A més, s'ha fet sobre l'última edició crítica de Noel Malcolm, que fa l'edició crítica del text anglès i l'edició crítica del text llatí. I, a més, ens posa a una molt bona distància per aproximar-nos a això. Actualment, un lector anglès, per exemple, que vulgui accedir al text real de Hobbes, també ha de llegir la traducció del llatí a l'anglès, que té tant de valor com pot tenir la traducció catalana que hem fet del llatí. Per tant, l'aproximació que nosaltres tenim, sí que, evidentment, l'accés a l'anglès és el que amb la traducció nosaltres aportem, però aquest accés al llatí també l'ha de fer per llengua interposada qualsevol altre lector que no tingui el llatí com a llengua habitual, que és poquíssima gent.
0: Què els va empènyer a endinsar-se en aquesta aventura, que és el que imagino que ha d'haver set pel que explica, i com és que hem trigat tant a tenir una versió del Leviatán en català?
1: Són dues qüestions molt diferents. Haver tardat això ens portaria molt de temps, perquè és un problema, és un dèficit cultural. Nosaltres som una cultura que està sent oprimida per molts motius i per molts factors, i per tant reunir tot el necessari per actuar amb normalitat, que seria que aquesta obra hagués estat traduïda ja fa molt de temps en diferents versions i que la poguessin fer una versió millor, doncs no ha estat el cas. No ha estat el cas. Això són moltes raons que hi ha aquí. I el fet més immediat era l'oportunitat que teníem amb edicions de la Universitat de Barcelona, que ja va publicar fa dos anys la versió de la crítica a la raó pura en català, també una fita molt important, de dotar-nos d'obres d'aquest tipus, que poden ser especialment d'interès i que unes edicions com la Universitat de Barcelona poden fer amb tot el rigor que és necessari.
0: De fet, tinc entès que vostè és impulsor de la col·lecció Filosofia

0: bé, sèrie Macra, no? D'on forma part també aquesta crítica de la raó pura de Kant, que de fet va ser premiada, si no m'equivoco.
1: Sí, té el Premi Nacional a la Traducció Universitària, que és un gran reconeixement, perquè un premi de totes les universitats espanyoles i del sistema de recerca i de qualitat de recerca espanyol, i per tant es va valorar aquesta traducció al català, i això, aquesta és una cosa que ens honora, com també aquesta col·lecció que he gaudit de premis també de la xarxa Vives, el llibre de filòsofes de la contemporaneïtat de Núria Saramires, o el de filosofia política, que són obres recents, que tracten qüestions més contemporànies, també han merescut premis i reconeixements.
0: Si pogués fer una mica la carta als Reis, quins títols li agradaria que formessin part d'aquesta col·lecció?
1: Ara el que traurem aviat és un text de Barrois, després segurament traurem també un text de Fichte. Ens agradaria una de les obres grans de Hegel, segurament també, i s'ha de reconèixer que quan vam començar a plantejar aquesta col·lecció hi havia encara un dèficit de més obres, però la veritat és que s'ha fet molt bona feina aquests anys i, per exemple, tenim de Pascal, el Pere Lluís Font, que va publicar el seu darrer llibre amb nosaltres sobre la filosofia natural, va traduir els pensaments recentment, també una traducció premiada de Pascal, o també s'ha traduït la metafísica d'Aristòtil a la col·lecció de la Bernat Metge per el professor Miguel Candel, que són, per exemple, dues grans obres que també ens feien molta falta i que ara ja tenim, i d'altres, perquè ara són les dues primeres que se m'han acudit.
0: Mm-hmm. Deixi'm tornar a Thomas Hobbes i una mica les seves idees. No sé si actualment es podrien posar a la pràctica o si tenia una visió de la política, no sé si un punt autoritària.
1: Un punt autoritària? Bé, això... La qüestió de l'autoritat és important, la qüestió de l'autoritat és important, i la qüestió de la pràctica, a ell el que li agradaria és que aquest llibre, i això ho diu literalment, es pogués llegir a les universitats, però ell fa una crítica tan gran a les universitats que s'ha d'entendre també en el seu context. De fet, el Leviatán va ser prohibit i es va intentar deportar-lo, de cremar-lo fins i tot, tots els exemplars que hi havia. Hi ha una pugna sobre això. El que és important és que el Leviatán presenta una visió molt profunda i per això també molt senzilla quan estàs dins del que significa el que és el polític o la dimensió política, que és una dimensió que és una altra dimensió, que no és pas l'ètica o no és la social o no és la física o de les diferents dimensions que nosaltres podem viure, la política té les seves pròpies regles. I el que fa Hobbes, senzillament, és explicar-les, aquestes regles, sense mullar-se pel que fa al règim. Ell, quan està parlant en el nucli principal, precisament en aquesta qüestió de qui és qui ha de tenir el poder o l'autoritat o el nom que li vulguem posar, ell sempre parla de ha de ser una persona o una assemblea. I sempre, sistemàticament, diu, ha d'haver un o una assemblea, i una assemblea vol dir tots, però si tots manen, manen tots, i si mana un, mana un. Però quan tots decideixen una cosa, allò s'ha decidit, i si és que mana un i ho decideix, allò ja s'ha decidit. Però ell no té una preferència clara en aquell moment pel govern d'un, però ell diu que això és una preferència particular, perquè el seu sistema funcionaria perfectament en un mode assembleari, perquè en la seva formulació així sempre ho manté.
0: Ara, per primera vegada en català, podeu endinsar-vos en les idees de Thomas Hobbes, amb aquest Leviatán que han traduït Josep Montserrat Moles i Roger Castellanos Corbera, amb Edicions Universitat de Barcelona. Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui Valors a l'Alça i per aquests minuts.
1: A vosaltres.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Concha Parramon.
2: La Molly acaba de morir i al seu funeral es troben tres dels seus amants i el seu marit. Aquest és el punt de partida d'Amsterdam, una de les obres més conegudes de l'escriptor britànic Ian McEwan. La Molly era una dona lliure i seductora que va deixar una forta petjada en els homes de la seva vida. En Cliff, un compositor en hores baixes. En Vernon, el director d'un diari que necessita desesperadament lectors. En Julian, un polític conservador que aspira a ser primer ministre. I, per descomptat, en el seu marit, en George Lane, que l'ha cuidada obsessivament fins a la mort. Tots quatre es veuen involucrats en un afer que pot canviar el curs de la història del país. El conflicte esclata quan en George Lane descobreix unes fotografies d'en Julian vestit de dona que la Molly li havia fet i decideix vendre-les al diari d'en Vernon. Aquest fet desencadena un profund dilema ètic que s'estén a l'opinió pública, tot i que la dona d'en Julian, forta i decidida, aconsegueix capgirar la situació. Durant tot el relat, la figura de la Molly plana sobre els protagonistes, dibuixada a través de les converses i els records dels seus amics. Creus que està malament que els homes es vesteixin amb roba de dona? Aquesta pregunta d'en Cliff en Vernon incideix en la moral hipòcrita de la societat britànica que McEwan vol criticar. L'autor defineix l'estat de la nació a través de personatges que, malgrat la seva respectabilitat, manquen totalment d'ètica. La novel·la també explora temes com l'amistat, la venjança, el joc entre l'idealisme i l'ambició, la funció del periodisme i l'eutanàsia. Amb una prosa estructurada i concisa, McEwan trasllada al lector els problemes morals dels protagonistes perquè prengui partit. És lícit vulnerar la privacitat d'un polític? Què aporta la societat pública a aquestes imatges? El fet de vestir-se de dona ha d'afectar una carrera política? A mesura que avança la trama, l'amistat entre en Cliff i en Vernon es destrueix per l'egocentrisme i la falta d'ètica fins a convertir-se en odi pur. Aquesta situació els condueix a la ciutat d'Amsterdam, on el relat conclou de manera oberta, cínica i implacable. McEwan no té pietat dels seus personatges, no els concedeix cap oportunitat de redempció.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
3: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Protecció Civil dona per acabada la segona onada de calor de l'estiu amb un balanç de 295 persones ateses pels serveis d'emergències i un possible temporer mort a Lleida per les temperatures extremes. Jordi Fortià.
2: Els Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball estan investigant si un treballador temporer de 64 anys va patir una aturada cardiorrespiratòria provocada per un cop de calor mentre treballava al camp.
0: Uau, Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
3: Segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, s'hauria trobat malament mentre treballava al camp. En un primer moment va ser traslladat al cap de Serós i posteriorment, ja en un estat molt greu, a l'Hospital Lleidatà, on finalment va morir dijous. La víctima vivia a Lleida i treballava per una empresa de Serós.
0: Una reacció causada per una barreja de productes químics deixa 17 ferits a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès.
2: Els bombers han evacuat la piscina i han delimitat una àrea de seguretat. Quatre de les persones presentaven un estat greu, dues de les quals s'han traslladat a l'Hospital del Vendrell.
0: Ràdio Televisió del Vendrell, Marc Guitart.
4: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Vàrem donar una ajuda d'un...
0: Protecció Civil també ha rebaixat el pla enfocat de la fase d'emergència alerta davant la millora de la situació dels incendis forestals, avui amb tots els més importants focs estabilitzats o controlats.
2: La Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El Consell d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció.
4: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Vàrem donar una ajuda d'1 milió d'euros. Per tant, això és urgent. Anem tard. No pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció.
0: En cultura, Jordi Savall inaugura aquest vespre el 64è Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols amb una edició amb David Bisbal i The Corrs com a caps de cartell.
2: El festival se celebrarà fins al 19 d'agost i comptarà amb un total de 35 concerts.
0: Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
5: Jordi Savall és l'encarregat d'obrir el festival amb una proposta anomenada La Ruta de la Seda, un viatge musical a través de cultures mil·lenàries. Escoltem el director artístic del Portaferrada, Albert Mallol.
6: Concert únic i especial per inaugurar aquesta edició de Portaferrada i, evidentment, amb molta il·lusió. En Jordi Savall és un personatge que en Portaferrada estem molt vinculats perquè hem fet molts anys el curs de música antiga aquí.
0: I en esport, Joel Gomis, a les 9 del vespre, la selecció espanyola juga el seu quart de final del Mundial contra Bèlgica.
7: El combinat de Luis de la Fuente vol classificar-se per a les semifinals de la Copa del Món per segon cop a la seva història. La primera i única vegada que ho van fer va ser el 2010, quan la selecció espanyola es va proclamar campiona del món.
8: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb aquesta onada de calor que ja va de baixa. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació encara calorosa i, sobretot avui, el que ja és més humitat i, per tant, més xafogó. En alguns indrets del país sí que ha baixat d'una forma contundent la temperatura respecte a dies enrere. Per exemple, a la Costa Brava no s'hi ha arribat ni als 30 graus. Ahir o abans d'ahir eren més de 40-42 els que teníem. Però, en canvi, cap a les comarques de Ponent, per exemple, hem tornat a fregar els 37-38 graus amb facilitat. Hi ha hagut algunes tempestes, encara les tenim, sobretot a l'Alt Pirineu. Compta, per exemple, al voltant del Principat d'Andorra, també l'Aran, o al nord del Pallars Sobirà. Encara tindrem tempestes destacables fins aquest vespre. Aquesta propera nit i demà, molt d'hora, bàsicament aquesta matinada, hi haurà alguna tempesta seca gairebé a qualsevol comarca. Sobretot s'aniran movent entre Tarragona, Barcelona, Girona, però d'una forma molt local. Però vaja, aquesta nit tindrem algun tro. Després els núvols s'acabaran trencant, el dissabte al migdia i tarda seran de sol i de calor, però un palet menys que avui. El que passa és que hi haurà humitat, per tant, molta xafogó. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs de moment encara tenim cert moviment, sobretot de sortida de cap de setmana, es nota a Vies de la Costa i també a l'autopista AP7. En el tram sud d'aquesta autopista, entre Castellbisbal i Martorell, trams de lentitud i aturada, en sentit Tarragona, i en el tram nord, sobretot a la zona del Vallès, entre Mollet, Montornès, Tocana, Granollers, en aquest cas en sentit Girona. També l'autopista Maresme presenta punts amb molta densitat de vehicles, per tota la zona de Tiana i Alella, i més amunt també a l'altura de Mataró. A la C65 i C35, força trànsit, al tram de Llagostera, en direcció Platja d'Aro. I també a aquesta hora encara les dues rondes van força carregades, sobretot la ronda litoral entre Prim i el Moll de la Fusta, en sentit Llobregat, i de Zona Franca Montjuïc, en sentit contrari. És tot de moment, bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Protecció Civil dona per acabada la segona onada de calor de l'estiu amb un balanç de 295 persones ateses pels serveis d'emergències i un possible temporer mort a Lleida per les temperatures extremes.
4: Els Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball estan investigant si un treballador temporer de 64 anys va patir una aturada cardiorrespiratòria provocada per un cop de calor mentre treballava al camp. Si es confirma, l'home seria la primera víctima mortal oficial d'aquesta segona onada de calor de l'estiu en què el SEM ha hagut d'atendre 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, un 59% han estat traslladades a centres sanitaris i el 41% han estat ateses. D'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ha donat per finalitzada aquesta segona onada de calor en diversos rècords de temperatura assolits, però alerta d'una possible tercera onada a partir de la setmana vinent, que podria ser encara més intensa.
0: Com dèiem, si es confirma la mort d'aquest temporer a Lleida per un cop de calor, es convertiria en la primera víctima mortal oficial d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Uau, Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
5: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís que l'home hauria patit un cop de calor a la una del migdia d'aquest dimecres. Segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, s'hauria trobat malament mentre treballava al camp. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Serós i, posteriorment, ja en un estat molt greu, a l'Hospital Lleidatà, on finalment va morir dijous. La víctima vivia a Lleida i treballava per una empresa de Serós. Inspecció de Treball, la Policia Catalana i l'Autoritat Judicial ja han obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort. Arran de la mort d'aquest temporer, l'UGT ha expressat el seu condol a la família i als companys de la víctima. I ha denunciat les condicions precàries en què assegura treballen molts temporers durant l'estiu. El sindicat reclama a l'administració que reforci les inspeccions de treball i investigui els fets i recorda que les feines a l'aire lliure s'han d'aturar quan hi hagi un risc greu per calor extrema. A més, reclamen un protocol específic per protegir els treballadors del camp. Els fets coincideixen amb la intensa onada de calor que afecta aquests dies les comarques de Ponent, on diversos municipis han superat els 40 graus de temperatura al llarg d'aquesta setmana.
0: Ho dèiem en portada, avui i aquest cap de setmana les temperatures donen una treva, però a partir de diumenge es preveu que tornin a ser extremes. De moment, però, Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta per aquest episodi, on entre els rècords batuts hi ha els 40,9 graus registrats per l'Observatori Fabra a Barcelona. Des d'aquí, precisament, els experts alerten dels efectes d'aquests cicles continuats de calor. Anna Ruiz.
6: I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
7: Més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
6: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
0: I Protecció Civil també demana màxima prudència en el bany, tant a les platges com a piscines. Precisament, una reacció causada per una barreja de productes químics ha deixat 17 persones ferides a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès.
4: Els bombers l'han evacuat i han delimitat una àrea de seguretat. 4 de les persones presentaven un estat greu, 2 de les quals s'han traslladat a l'Hospital del Vendrell.
0: Ràdio Televisió del Vendrell, Marc Guitart.
8: L'alerta per l'incident s'ha rebut quan passaven uns minuts de les 2 de la tarda. La reacció hauria estat causada per una barreja de productes químics a la piscina mentre s'estava fent el manteniment. Segons el SEM, 17 persones que hi havia a la zona han resultat afectades, 4 de les quals han estat greu i la resta lleus. 2 dels afectats han estat traslladats a l'Hospital del Vendrell. Els bombers han evacuat les piscines i s'ha delimitat una àrea de seguretat. També s'ha posat en prealerta al Procicat per fer-ne un seguiment. Inicialment s'havia valorat la possibilitat d'enviar un SLR per al confinament de la població davant d'un núvol tòxic, mesura que s'ha acabat descartant un cop s'ha comprovat que no existien afectacions fora de l'àmbit de la piscina, tal com ha confirmat l'alcaldessa Judit Vidal. Vidal també ha explicat que la majoria dels afectats estaven fora de l'aigua en el moment que s'ha produït la reacció. L'Ajuntament ha emès un avís a la població recomanant el tancament de portes i finestres i no apropar-se a la piscina municipal, que restarà tancada segur avui divendres i demà dissabte.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Protecció Civil també ha rebaixat el pla Infocat de la fase d'emergència a alerta davant la millora de la situació dels incendis forestals, avui sí, amb tots els més importants estabilitzats o controlats.
4: En aquest escenari, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció, ja que les ajudes ja estan en marxa.
0: Declaracions que Ordeig ha fet des de la Garrotxa. Anem fins allà, a l'OTFM, a Gerard Puigdemont.
9: Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i, tot i reconèixer que es va tard, treu pit de la posta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
10: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. 2, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
9: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no afluixi.
0: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya.
4: El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat unes 2.500 hectàrees. Els bombers de la Generalitat també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se.
0: Esther Minguell.
11: Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
12: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre. En un cas, les llaurades, en un altre cas, les vinyes. La importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja, i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
11: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, que ha deixat víctimes mortals de persones intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació.
12: Ens va passar el farell, teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
11: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
0: Doncs aquest incendi declarat al municipi de Los Gallardos, Almeria, ha causat ja 12 morts i 8 ferits, mentre que 23 persones continuen desaparegudes.
4: Les víctimes mortals serien persones que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per fer l'evacuació, segons les autoritats.
0: I pel que fa als incendis a Catalunya, aquesta tarda s'han declarat focs nous, però de menor intensitat, el més destacable a Tàrrega, l'Abocador, una població que ahir va haver de ser confinada per la represa de l'incendi de Guimerà. Ara aquest foc ja està estabilitzat. Anem, però, cap allà. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols, bona tarda.
13: Bona tarda. L'incendi forestal de Guimerà continua estabilitzat després de declarar-se en una zona agrícola i forestal passat dimecres. El foc es va propagar amb rapidesa a causa de les altes temperatures, el vent i la baixa humitat, fet que va obligar a confinar dijous diversos municipis com Tàrrega. Després d'hores de treball dels bombers, les ADF i pagesos de la zona han aconseguit estabilitzar el perímetre de l'incendi, que segons dades provisionals afecta més de 400 hectàrees. Tot i això, el dispositiu es manté desplegat amb 26 dotacions que continuen remullant la zona i vigilant possibles represes. D'altra banda, els bombers també treballen en un incendi declarat a Tàrrega aquesta tarda a l'abocador municipal. El foc del qual s'ha rebut l'avís poc després de les 3 de la tarda i evoluciona favorablement i ha quedat confinat a l'interior de les instal·lacions. En el dispositiu hi treballen 13 dotacions de bombers i ADF i aquests primers també han donat l'ordre de tornar a restablir la circulació dels trens de les línies RL3 i RL4 entre Mollerussa i Cervera, que havia quedat tallada a causa del fum de l'incendi.
0: Gràcies, Mariona. Com el de Guimerà, la resta d'incendis que han mantingut tensionats els bombers en els darrers dies ja estan estabilitzats o controlats.
4: El de Sentmenat, al Vallès Occidental, es manté estabilitzat mentre que s'han donat per controlats el de Pla de Manlleu, l'Alt Camp, Navarcles, el Vallès, Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà. Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. Nou espais naturals mantenen les restriccions d'accés.
0: La norantena de veïns del Putxet, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí una setmana. Carina Viver.
14: Des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
15: Necessitarem almenys perllongar el desallotjament dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donant resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
14: Resignació entre els veïns, els quals els havia dit que podrien tornar demà i ara se'ls allarga una setmana. Diego Chicas, el vicepresident de l'associació veïnal Sant Gervasi Bonanova, en declaracions a la xarxa.
16: Jo els he vist, diríem, resignats i dintre de tot, doncs, bueno, acceptant que com el mal major, que és que l'edifici tingui algun problema, sembla que no és el cas, doncs que l'altre, bueno, és un tema de seguretat tècnica i el cap de bombers ho ha dit clarament, que no es podia tornar.
14: La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
0: I a tot això, l'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies en segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal.
4: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat, amb un 26%. Així tot, això no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
17: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
4: Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades a la immigració, al turisme, a la neteja i les obres. A més, tres de cada quatre ciutadans avalen retirar les llicències dels pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau judicial, l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat la seva innocència en el judici en què la Fiscalia ha demanat 12 anys d'inhabilitació per presumptament discriminar els agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil a Catalunya en endarrerir la seva vacunació pel coronavirus. Marc Pijoan.
18: Mira, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guàrdia Civil y Policía Nacional?
19: No, mai.
20: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
19: Doncs fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55, que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
18: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional.
19: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
21: Sí.
19: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
20: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes amb AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
0: Trobada institucional aquest matí a l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat, entre els dos últims presidents de la Generalitat, Salvador Illa i Pere Aragonès. El d'Esquerra ha entregat el seu fons documental a l'arxiu en un acte que tots dos han titllat de normalitat institucional i de transparència. Cugat Mèdia, Martí González.
22: Més enllà de l'acte protocolari, els dos presidents han destacat el paper inclusiu de la institució de la Generalitat durant el seu Parlament. Així ho feia Pere Aragonès.
23: En moments com l'actual, en un moment en què la democràcia està qüestionada en molts llocs del planeta, més que mai és l'hora de refermar aquesta idea d'institucions inclusives.
22: Per la seva banda, l'actual president Salvador Illa ha lloat la tasca d'Aragonès durant la seva presidència per posar la institució per davant, ha dit, dels seus interessos personals i de partit.
24: Des del meu punt de vista, el president Aragonès sempre va posar la institució per davant de tot. Naturalment, ell pertanyia a una formació política i tenia un enfoc, però des del primer dia que va assumir l'altíssima responsabilitat de dirigir el país, el govern del país, doncs la institució la va posar per damunt tot. Jo, almenys en el que n'he estat testimoni, així ho puc acreditar. No?
22: En aquest sentit, com sentia, Millà ha posat en valor el traspàs modèlic, deia, que assegura que li va fer Aragonès i que agafa com a referència, posant com a, evidentment, exemple, els documents que també ha entregat a l'Arxiu Nacional.
0: Encara en l'àmbit polític i tornant al baròmetre de Barcelona, l'Hisenda Alemany és la líder més ben valorada. La candidata d'Esquerra Republicana a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, Junts cau a l'última posició.
4: El segueix l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot amb un 13%, seguits dels republicans amb un 11% i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida de PP i Vox. Junts cau a l'última posició amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 de maig i el 3 de juny.
0: En cultura, Jordi Savall inaugura aquest vespre el 64è Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols amb una edició amb David Bisbal i The Corrs com a caps de cartell. Se celebrarà fins al 19 d'agost i comptarà amb un total de 35 concerts. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
25: Avui a les 10 comença la 64a edició del Festival Portaferrada a Sant Feliu de Guíxols. Jordi Savall és l'encarregat d'obrir el festival amb una proposta anomenada La Ruta de la Seda, un viatge musical a través de cultures mil·lenàries. Des de l'organització estan molt satisfets satisfets de portar una proposta que consideren especial. Escoltem el director artístic del Portaferrada, Albert Mallol.
1: Concert únic i especial per inaugurar aquesta edició de Portaferrada i, evidentment, amb molta il·lusió, en Jordi Savall és un personatge que en Portaferrada estem molt vinculats perquè hem fet molts anys el curs de música antiga aquí.
25: Aquest cap de setmana, a Sant Feliu de Guíxols, també hi actuaran la companyia de dansa Antonio Cades i Angus i Julia Stone. El Portaferrada s'allargarà fins al 19 d'agost amb una trentena de concerts i propostes culturals. Hi haurà noms de renom com David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i Mònica Naranjo.
0: I des d'avui fins al dia 21 de juliol, el Vendrell acull la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
8: Tot i ser un músic total i un destacat director, va ser amb el violoncel com va triomfar Pau Casals. És per això que la 45a edició del Festival Internacional que porta el seu nom ha agafat com a element central aquest instrument, sota el lema de Celebrem el violoncel. Entre el 10 i el 21 de juliol, el certamen programa una dotzena de concerts que tindran lloc principalment a l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador, però també en altres espais com la Plaça Nova o l'Església del Vendrell. Aquest pes del violoncel es pot constatar amb el fet que fins a 6 dels intèrprets del programa toquen aquest instrument, començant pel principal protagonista del concert inaugural d'aquest divendres 10 de juliol a les 8 del vespre, Daniel Müller-Schott, que ja va formar part del festival el 2022. Acompanyat al piano per Annika Treutler i el violí per Noah Wildschut, basaran el seu programa en obres per a trio de Bach, Beethoven i Mendelssohn.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a poc més d'una hora, a partir de les 9 del vespre, la selecció espanyola disputa el seu duel de quarts de final del Mundial contra Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente, amb 9 catalans a l'equip, té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals per segona vegada en la seva història. A la penúltima ronda del torneig, França ja espera rival. El seleccionador espanyol ha afirmat que el partit d'avui serà el més difícil que han disputat fins ara.
3: Bèlgica és una selecció molt potente. Jugadores de juguen en Espanya, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
2: Pel que fa al futbol de clubs, el Girona ja pensa en el curs vinent. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip en l'intent de retornar a la primera divisió.
4: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible. I això és el que intentarem.
2: D'altra banda, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha signat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha incorporat la defensa catalana Clara Rodríguez. La futbolista prové del Sevilla i signa per una temporada.
5: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar. Como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
2: En bàsquet, la sisa joventut ha incorporat Emir Suleimanovic, un alipivot nascut a Bòsnia i Herzegovina. Fa 2 metres i 5 centímetres d'alçada i ha signat per a les pròximes 2 temporades. Ha competit a la base del Barça i després amb la Cibona de Zagreb, el Fuenlabrada, el Breogán, Bilbao Basket, Tenerife, Saragossa i Unicaja, equip del qual prové. I encara un darrer apunt en bàsquet, Lali, perquè el Barça ha anunciat la renovació de l'alipivot català Joel Parra per 4 temporades més, fins al juny del 2030. L'ex de la Penya fa 3 anys que està a Can Barça i si compleix el contracte sumarà 7 cursos al Palau Blaugrana.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Una cigarreta o un bosc cremant.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
7: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
8: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
7: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
8: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
7: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
8: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Protecció Civil dona per acabada la segona onada de calor de l'estiu amb un balanç de 295 persones ateses pels serveis d'emergències i un possible temporer mort a Lleida per les temperatures extremes. Jordi Fortià.
2: Els Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball estan investigant si un treballador temporer de 64 anys va patir una aturada cardiorrespiratòria provocada per un cop de calor mentre treballava al camp.
0: Uau, Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
3: Segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, s'hauria trobat malament mentre treballava al camp. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Seròs i, posteriorment, ja en un estat molt greu, a l'Hospital Lleidatà, on finalment va morir dijous. La víctima vivia a Lleida i treballava per una empresa de Seròs.
0: Protecció Civil també ha rebaixat el pla enfocat de la fase d'emergència alerta davant la millora de la situació dels incendis forestals. Avui sí, amb tots els més importants estabilitzats o controlats.
2: La Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció.
4: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros. Per tant, això és urgent. Anem tard. No pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció.
0: Una reacció causada per una barreja de productes químics deixa 17 ferits a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès.
2: Els bombers han evacuat la piscina i han delimitat una àrea de seguretat. Quatre de les persones presentaven un estat greu, dues de les quals s'han traslladat a l'Hospital del Vendrell.
0: En cultura, Jordi Savall inaugura aquest vespre el 64è Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols amb una edició amb David Bisbal i The Corrs com a caps de cartell.
2: El festival se celebrarà fins al 19 d'agost i comptarà amb un total de 35 concerts.
0: Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
5: Jordi Savall és l'encarregat d'obrir el festival amb una proposta anomenada La Ruta de la Seda, un viatge musical a través de cultures mil·lenàries. Escoltem el director artístic del Portaferrada, Albert Mallol.
6: Concert únic i especial per inaugurar aquesta edició de Portaferrada i, evidentment, amb molta il·lusió, en Jordi Savall és un personatge que en Portaferrada estem molt vinculats perquè hem fet molts anys el curs de música antiga aquí.
0: I en esport, Joel Gomis, a les 9 del vespre, la selecció espanyola juga el seu quart de final del Mundial contra Bèlgica.
7: El combinat de Luis de la Fuente vol classificar-se per a les semifinals de la Copa del Món per segon cop a la seva història. La primera i única vegada que ho van fer va ser el 2010, quan la selecció espanyola es va proclamar campiona del món.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Una situació encara calorosa i, sobretot avui, el que ja és més humitat i, per tant, més xafogó. En alguns indrets del país sí que ha baixat d'una forma contundent la temperatura respecte a dies enrere. Per exemple, a la Costa Brava no s'hi ha arribat ni als 30 graus. Ahir o abans d'ahir eren més de 40-42 els que teníem. Però, en canvi, cap a les comarques de Ponent, per exemple, hem tornat a fregar els 37-38 graus amb facilitat. Hi ha hagut algunes tempestes, encara les tenim, sobretot a l'Alt Pirineu. Compta, per exemple, al voltant del Principat d'Andorra, també l'Aran, o al nord del Pallars Sobirà. Encara tindrem tempestes destacables fins aquest vespre. Aquesta propera nit i demà molt d'hora, bàsicament aquesta matinada, hi haurà alguna tempesta seca gairebé a qualsevol comarca. Sobretot s'aniran movent entre Tarragona, Barcelona, Girona, però d'una forma molt local. Però vaja, aquesta nit tindrem algun tro. Després els núvols s'acabaran trencant, el dissabte al migdia i tarda seran de sol i de calor, però un palet menys que avui. El que passa és que hi haurà humitat, per tant molta xafogó. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
10: Hola, Loli, bona tarda. Doncs, de moment, a aquesta hora, la circulació encara presenta alguns trams, alguns punts que van carregats, tot i que no està sent una tarda essencialment complicada. Destacar, sobretot, el tram nord de l'autopista AP7, a la zona entre Mollet i Granollers, es manté plena amb lentitud i aturades uns 5 quilòmetres ben bé en sentit nord, en sentit Girona. De moment, millora el tram sud, la zona de Martorell, de Gelida, amb punts d'intensitat, sentit Tarragona, però de moment ja no passa d'aquí. També l'autopista del Maresme, encara a la zona de Mataró, presenta un parell de quilòmetres de lentitud i aturades en sentit nord, també puntualment la zona de Tiana, d'aquesta autopista. La C58, en aquest cas d'entrada a Barcelona, entre Torrebaró i el nus de la Trinitat, i també, en aquest cas, els vehicles que a la Costa Brava, a la C65 i a la C35, es troben aturades a Llagostera un parell de quilòmetres a cada dia en direcció Platja d'Aro. Acabo amb la ronda litoral, aquí encara l'altitud de pretensions entre el Fòrum i la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. A la tarda.
8: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Protecció Civil dona per acabada la segona onada de calor de l'estiu amb un balanç de 295 persones ateses pels serveis d'emergències i un possible temporer mort a Lleida per les temperatures extremes.
2: Els Mossos d'Esquadra i la Inspecció de Treball estan investigant si un treballador temporer de 64 anys va patir una aturada cardiorrespiratòria provocada per un cop de calor mentre treballava al camp. Si es confirma, l'home seria la primera víctima mortal oficial d'aquesta segona onada de calor de l'estiu en què el SEM ha hagut d'atendre 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, un 59% han estat traslladades a centres sanitaris i el 41% han estat ateses pel 061. D'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ha donat per finalitzada aquesta segona onada de calor amb diversos rècords de temperatura assolits, però alerta d'una possible tercera onada a partir de la setmana vinent, que podria ser encara més intensa.
0: I com dèiem, si es confirma la mort d'aquest temporer a Lleida per un cop de calor, es convertiria en la primera víctima mortal oficial d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. UAU Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
3: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís que l'home hauria patit un cop de calor a la una del migdia d'aquest dimecres. Segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, s'hauria trobat malament mentre treballava al camp. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Seròs i, posteriorment, ja en un estat molt greu, a l'Hospital Lleidatà, on finalment va morir dijous. La víctima vivia a Lleida i treballava per una empresa de Seròs. Inspecció de Treball, la Policia Catalana i l'Autoritat Judicial ja han obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort. Arran de la mort d'aquest temporer, la UGT ha expressat el seu condol a la família i als companys de la víctima i ha denunciat les condicions precàries en què assegura treballen molts temporers durant l'estiu. El sindicat reclama a l'administració que reforci les inspeccions de treball i investigui els fets i recorda que les feines a l'aire lliure s'han d'aturar quan hi hagi un risc greu per calor extrema. A més, reclamen un protocol específic per protegir els treballadors del camp. Els fets coincideixen amb la intensa onada de calor que afecta aquests dies les comarques de Ponent, on diversos municipis han superat els 40 graus de temperatura al llarg d'aquesta setmana.
0: Ho dèiem en portada, avui i aquest cap de setmana les temperatures han donat una treva, però a partir de diumenge es preveu que tornin a ser extremes. De moment, però, Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta per aquest episodi, on entre els rècords batuts hi ha els 40,9 graus registrats per l'Observatori Fabra a Barcelona. Des d'aquí, precisament, els experts alerten dels efectes d'aquests cicles continuats de calor. Anna Ruiz.
11: I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
12: Més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
11: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
0: I Protecció Civil també demana màxima prudència en el bany, tant a les platges com a piscines. Precisament, una reacció causada per una barreja de productes químics ha deixat 17 persones ferides a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès.
2: Els bombers l'han evacuat i han delimitat una àrea de seguretat. 4 de les persones presentaven un estat greu, 2 de les quals s'han traslladat a l'Hospital del Vendrell.
0: Ràdio Televisió del Vendrell, Marc Guitar.
13: L'alerta per l'incident s'ha rebut quan passaven uns minuts de les 2 de la tarda. La reacció hauria estat causada per una barreja de productes químics a la piscina mentre s'estava fent el manteniment. Segons el SEM, 17 persones que hi havia a la zona han resultat afectades, 4 de les quals han estat greu i la resta lleus. 2 dels afectats han estat traslladats a l'Hospital del Vendrell. Els bombers han evacuat les piscines i s'ha delimitat una àrea de seguretat. També s'ha posat en prealerta el Procicat per fer-ne un seguiment. Inicialment s'havia valorat la possibilitat d'enviar un SLR per al confinament de la població davant d'un núvol tòxic, mesura que que s'ha acabat descartant un cop s'ha comprovat que no existien afectacions fora de l'àmbit de la piscina, tal com ha confirmat l'alcaldessa Judit Vidal. Vidal també ha explicat que la majoria dels afectats estaven fora de l'aigua en el moment que s'ha produït la reacció. L'Ajuntament ha emès un avís a la població recomanant el tancament de portes i finestres i no apropar-se a la piscina municipal, que restarà tancada segur avui divendres i demà dissabte.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I Protecció Civil també ha rebaixat el pla enfocat de la fase d'emergència alerta davant la millora de la situació dels incendis forestals, avui sí, amb tots els més importants estabilitzats o controlats.
2: En aquest escenari, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció, ja que les ajudes ja estan en marxa.
0: Són declaracions que ha fet Ordeig des de la Garrotxa, Olot FM, Gerard Puigdemont.
14: Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard treu pit de la posta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
4: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Vàrem donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver-hi ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
14: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no fluixi.
0: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya.
2: El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat unes 2.500 hectàrees. Els bombers de la Generalitat també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se.
0: Esther Minguell.
15: Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
16: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals doncs, que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre. En un cas, les llaurades, en un altre cas, les vinyes. La importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
15: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, que ha deixat víctimes mortals de persones intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació.
16: Ens va passar el farell, teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen quan diuen que confinem, és perquè m'ha avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
15: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
0: Aquest incendi declarat al municipi de Los Gallardos, Almeria, ha causat ja 12 morts i 8 ferits, mentre que 23 persones continuen desaparegudes.
2: Les víctimes mortals serien persones que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per fer l'evacuació, segons les autoritats.
0: I pel que fa als incendis a Catalunya, aquesta tarda s'han declarat focs nous, però de menor intensitat, el més destacable a Tàrrega, l'Abocador, una població que ahir va haver de ser confinada per la represa de l'incendi de Guimarà. Ara aquest foc ja està estabilitzat. Com el de Guimarà, la resta d'incendis que han mantingut tensionats els bombers en els darrers dies també estan estabilitzats o controlats.
2: El de Sentmenat, el Vallès Occidental, es manté estabilitzat.

0: Assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
1: Necessitarem almenys perllongar el desallotjament dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donant resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
0: Resignació entre els veïns, els quals els havia dit que podrien tornar demà i ara se'ls allarga una setmana. Diego Chicas, el vicepresident de l'associació veïnal Sant Gervasi Bonanova, en declaracions a la xarxa.
2: Jo els he vist, diríem, resignats i dintre de tot, doncs, bueno, acceptant que com el mal major, que és que l'edifici tingui algun problema, sembla que no és el cas, doncs que l'altre, bueno, és un tema de seguretat tècnica i el cap de bombers ho ha dit clarament, que no es podia tornar.
0: La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
4: En clau judicial, l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per presumptament discriminar els agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil a Catalunya en endarrerir la seva vacunació pel coronavirus.
5: Mira, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
6: No, mai.
7: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
6: No ens fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55 que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
5: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional.
6: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
8: Sí.
6: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
7: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes a AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent els policies.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presidit l'acte inaugural de la nova estació de tractament d'aigua potable Estrella, ubicada a Sant Feliu de Llobregat, una estació que ha de garantir el subministrament d'aigua a l'àrea metropolitana. Ràdio Sant Feliu, Conxi Estévez.
9: La nova estació és una infraestructura estratègica d'aigües de Barcelona destinada a modernitzar el tractament de les aigües subterrànies de l'aqüífer del delta del Llobregat. Salvador Illa.
10: Estem aquí inaugurant una instal·lació que ens ha de permetre millorar el que la consellera anomena autonomia hídrica, no? Que vol dir tenir aigua sense dependre de si plou o no plou, no? I estarem fins que assumim l'objectiu que ens hem marcat, que és de tenir aigua amb independència de si plou o no plou, venim d'una sequera intensa, tenir una autonomia hídrica d'un 70%. Abans de l'any 2030.
9: La nova estació reforça la garantia de subministrament d'aigua potable a l'àrea metropolitana de Barcelona en un moment en què la diversificació de les fonts d'aigua s'ha convertit en una prioritat.
4: I el Consell Comarcal del Solsonès encarrega un estudi per avaluar l'estat del transport públic a la comarca i implementar-hi millores. L'ENS s'ha adherit a l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà perquè els assessori. Ràdio Solsona, Roser Clotet.
11: A la comarca de les Mil Masies, qui no disposa de carnet de conduir i vehicle propi, té molt limitada la mobilitat. La majoria de serveis, sanitaris, administratius i comercials estan concentrats a la capital, a Solsona, situada a 10, 20 o fins i tot més de 30 quilòmetres dels diferents pobles de la comarca. Si ens fixem en les connexions de transport públic, la situació no és gaire més optimista, amb freqüències molt reduïdes d'autobusos per anar a Manresa, Barcelona o Lleida. Amb aquesta adhesió a l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, el Consell Comarcal vol planificar com enfocar el transport públic al Solsona. Solsonès. Ingrid Melero és la consellera comarcal de Transports.
12: El Solsonès és una comarca molt dispersa i, com bé sabeu, necessitem molt el cotxe i el transport a la banda ens ajuda a poder-nos, a que la gent es pugui moure sense haver de dependre de ningú.
11: Un dels principals objectius és reajustar el servei de transport a demanda per facilitar la mobilitat dels veïns de les zones rurals de la comarca.
4: En cultura, Jordi Savall inaugura aquest vespre el 64è Festival Portaferrada.

0: De Sant Feliu de Guíxols amb una edició amb David Bisbal i Decors com a cap de cartell. Se celebrarà fins al 19 d'agost i comptarà amb un total de 35 concerts. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
1: Avui a les 10 comença la 64a edició del festival Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols. Jordi Savall és l'encarregat d'obrir el festival amb una proposta anomenada La Ruta de la Seda, un viatge musical a través de cultures mil·lenàries. Des de l'organització estan molt satisfets de portar una proposta que consideren especial. Escoltem el director artístic del Porta Ferrada, Albert Mallol.
2: Concert únic i especial per inaugurar aquesta edició de Porta Ferrada i, evidentment, amb molta il·lusió. En Jordi Savall és un personatge que en Porta Ferrada estem molt vinculats, perquè hem fet molts anys el curs de música antiga aquí.
1: Aquest cap de setmana a Sant Feliu de Guíxols també hi actuaran la companyia de dansa Antonio Cades i Angus i Julia Stone. El Porta Ferrada s'allargarà fins al 19 d'agost amb una trentena de concerts i propostes culturals. Hi haurà noms de renom com David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i Mònica Naranjo.
0: Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina Centre de la Imatge es pot visitar fins l'1 de novembre Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per l'ocasió. David Navarro.
3: Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miseracs de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen la història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris. Un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
4: Respon a un seguit de preguntes. Una d'elles és, farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista, no? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
3: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora, exposats a l'entrada de la sala.
0: I des d'avui fins al dia 21 de juliol, el Vendrell acull la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. El certamen enguany es dedica al violoncel, per la qual cosa es compta amb fins a 6 intèrprets d'aquest instrument. Ràdio El Vendrell, Marc Guitar.
5: Tot i ser un músic total i un destacat director, va ser amb el violoncel com va triomfar Pau Casals. És per això que la 45a edició del Festival Internacional que porta el seu nom ha agafat com a element central aquest instrument, sota el lema de Celebrem el violoncel. Entre el 10 i el 21 de juliol el certamen programa una dotzena de concerts que tindran lloc principalment a l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador, però també en altres espais com la Plaça Nova o l'Església del Vendrell. Aquest pes del violoncel es pot constatar amb el fet que fins a 6 dels intèrprets del programa toquen aquest instrument, començant pel principal protagonista del concert inaugural d'aquest divendres 10 de juliol a les 8 del vespre, Daniel Müller-Schott, que ja va formar part del festival el 2022. Acompanyat al piano per Annika Treutler i el violí per Noah Wildschut, basaran el seu programa en obres per a trio de Bach, Beethoven i Mendelssohn.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a poc més d'una hora, la selecció espanyola disputa el seu duel de quarts de final del Mundial contra Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente, amb 9 catalans a l'equip, té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals per segona vegada en la seva història. A la penúltima ronda del torneig, França ja espera rival. El seleccionador espanyol ha afirmat que el partit d'avui serà el més difícil que han disputat fins ara.
3: Bèlgica és una selecció molt potente. Jugadores de juegan en Espanya, en Inglaterra, en Portugal, en França, en Alemanya, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
2: Pel que fa al futbol de clubs, el Girona ja pensa en el curs vinent. El nou entrenador Quique Álvarez ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip en l'intent de retornar a la primera divisió.
4: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible i això és el que intentarem.
2: D'altra banda, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha signat per l'Arsen a l'anglès, mentre que l'espanyol ha incorporat la defensa catalana Clara Rodríguez. La futbolista prové del Sevilla i signa per una temporada.
5: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar, como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
2: En ciclisme s'ha presentat la tercera edició de la Volta Femenina a Osona, que es correrà entre el 31 de juliol i el 2 d'agost. Enguany hi participaran 170 ciclistes d'arreu del món. N'ha parlat Eric Catalán, un dels organitzadors de la prova.
6: Aquest any, precisament, tindrem de corredores d'Etiopia, d'Eritrea, d'Alemanya, d'Austràlia, d'Inglaterra, dels Països Baixos, de Portugal, de França, d'Andorra. Clar, tindrem molta participació de molta gent estrangera i el que volem és que hi hagi, sobretot, gent animant a les carreteres o inclús a l'arribada.
2: I en bàsquet, la Sisa Joventut ha incorporat Emir Suleimanovic, un aler pivot nascut a Bòsnia i Herzegovina. Fa 2,05 metres d'alçada i ha signat per a les pròximes dues temporades. I pel que fa al Barça, l'Ali ha anunciat la renovació de l'aler català Joel Parra per 4 temporades més, fins al 2030. L'ex de la Penya fa 3 anys que està a Can Barça i si compleix el contracte, sumarà 7 cursos al Palau Blaugrana.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres ens acomiadem fins al setembre. La informació, però, continua amb els butlletins horaris. Res més, que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: La xarxa de comunicació local.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a llocs d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
9: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
10: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
11: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda. Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Salvador Bortons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams, amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar a José, un home de 58 anys, desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa, pantalons, pirates blancs, duia unes ulleres graduades i podia estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu parador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre d'Alt Rendiment, el CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09 hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades des de primera hora del matí. La mínima no ha baixat dels 23,1 graus registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació de xafogó persistent durant tot el dia. I el restaurant Masia Can Ametller és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency for Horeca, en una iniciativa finançada per la Unió Europea, desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector Horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
3: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
4: Joder, qué tropa.
3: L'hora dels joves.
5: Bon dia, bona hora.
6: Bon dia, bona hora. Literalment, bon dia, eh?
5: Avui? Bon dia, bona hora. Avui...
7: Ho estem gravant a les 9 del matí, això.
6: I es nota la voz del Martí, que està més girada del normal.
5: Ara mateix, totalment. En hora de fals directe, són les 9 i 16 minuts.
6: Mare meva, no ens hem despertat tant d'hora ni per anar a la uni, eh, nanos?
5: No, jo tinc una son, que és un crim, això. Bueno...
7: A part, estan de vacances, eh?
6: Estan de vacances. Això ens hem despertat d'hora voluntàriament, estan de vacances, eh?
5: Sí, no, o sigui... I, bueno, jo aquests dies estic anant a la universitat, ojo, per treure'm un curs de radioaficionat. És a dir, ara...
7: Ja és que no has de ser molt aficionat, eh?
5: Ja no sóc radiòfil, ara sóc radioaficionat. Ara tinc afició.
7: Saps què m'agrada dir-te?
6: Que friqui.
5: Ara puc emetre
7: coses.
5: A part
7: coses. De que friqui, nano, fes-t'ho mirar.
5: No, home, no. Jo ara puc emetre coses. Bueno, podré. Quan tregui el curs, encara no, eh? Tindré indicatiu.
6: I quan acabes aquest curset?
5: Doncs l'acabo avui, just avui. O sigui, avui estem en situació, estem gravant a dia 3 de juliol de 2026.
6: Divendres, 3 de juliol.
5: Programa número 20 de l'Hora dels Joves.
6: Programa número 20 i últim programa de temporada.
5: Oh!
7: Se'ns acaba, eh?
6: Se'ns acaba. Cugat Mèdia...
5: No
6: tornem a trepitjar una Cugat Mèdia...
5: En 200 anys,
7: no? No, però, moment, no tornem a trepitjar Cugat Mèdia... En 3 mesos, perquè tenim 5a temporada!
5: Aura!
6: Un fort aplaudiment. Espero que el Pedro es presenti per fer la 5a temporada.
5: Bàsicament, doncs, avui tenim un programa de lo més normal, que és el que us agrada a vosaltres, vale?
6: Un programa normalet. Un programa amb les seccions normals.
5: Chill pernil.
6: Chill pernil, exacte.
5: Vale? Avui és un programa chill.
6: Una miqueta de notícia, una miqueta de merdes del Genís i una miqueta de secció d'en Martí.
5: I farà una tertulieta molt xula de festa major.
6: Venint d'unes dates, és que clar...
5: Venint de festa major.
6: Estem molt cansats per una raó molt òbvia, i és que hem dormit molt poc.
5: Clar, perquè la festa major, doncs, ha fotut fort i...
7: Genís, més o menys, sense tindre-ho, o sigui, comptar-ho així, exacte, hores de son comptades...
6: Acumulades durant tots els dies de festa major?
7: Sí.
6: Jo crec que...
7: Hores de son, no de migdiada, o sigui, de son de nit.
6: 10.
5: Bueno, en tota la festa major.
7: Bueno,
5: festa major.
7: Ni tan mal.
5: Prime.
7: Ni tan mal. Joan?
5: Jo, d'hores de son, doncs jo n'he fet diverses més, perquè jo he estat xambejant, i llavors, aixecar el país és complicat. Jo he dormit les meves 8 hores diàries.
7: Ostres, nano.
5: Igualment, m'he fet mitjades a Mansalva, perquè no, moria un dia.
7: Mira, jo crec que he fet més hores de mitjada que d'hores normals de son, però és que n'he fotut com 6 o 8.
5: Ho deixem per la tertúlia, ara anem a veure...
6: Les notícies.
5: Anem a veure què ha passat aquesta festa major. Bueno, doncs aquesta festa major ha passat moltes coses.
7: No ha passat res, no hi ha hagut polèmica.
6: No ha passat gens.
5: No,
7: home, no.
5: Què va?
6: No ha sortit una notícia pel Nacional, pel Lara, per La Vanguardia, per tot arreu. Fucking xiprer.
7: Tu, però moment. Des de quan surten notícies d'aquestes? No
5: veure,
7: passa res.
5: Anem a fer un recapitulation. Va?
7: Un recap.
5: Vam fer un recapitulation. A veure, aquest any la festa major ha sigut bastant intensa. Per què? Hem tingut pregonera, Gemma Puig.
7: Vinga.
5: Ja està, ala, bimba. Columna de fum visibles de Sant Cugat del foc de Tiana i Montgat. Bimba.
7: Bimba.
5: Sí,
6: bagum.
5: Ja se'ns estava anticipant. Eh?
6: Sí, sí.
5: Se'ns anticipava. Després vam tindre una baixada d'andròmines, que va ser doncs, una punyetera edició de rècord, diuen. Perquè bàsicament, doncs, bueno, jo vaig veure tot el sarau que tenia muntat allà a lo que és a la Rambla, allà a la baixada
7: la baixada de l'Escalèstric.
5: La baixada de l'Escalèstric, un total de 15 andròmines a l'edició d'enguany, o sigui que realment...
6: Prou bé. Jo encara trobo a faltar quan deixaven tirar skaters abans de començar les andròmines i es cardaven d'hòsties d'una forma exagerada.
7: Jo t'he de dir... Després, o sigui, des que van abandonar els que ho feien i van començar els del cau, perquè ara ho estan fent els del cau Berenguer, no hi ha tantes hòsties.
5: Bueno, clar, perquè evidentment...
6: És més infantil que una altra cosa.
5: Sí, perquè, exacte. A veure, tots són una miqueta cotxets, tractors... No són paler... Bueno, hi ha algun paler dolent, algun tio amb uns cascos de moto i una pistola.
7: Però és que jo una vegada vaig... No. Dues vegades vaig participar i és que era... hi havia una vegada que vam fer una cosa que era d'un llit.
5: Sí, un somier.
7: Un somier i li vam fotre tres rodes.
5: Sí, és...
7: La roda del davant per una mica de girar, que no girava absolutament res, i després les dues rodes del darrere.
5: Podem dir que la d'Ugassa és millor.
7: No em fan.
6: Seria molt èpic fer una baixada d'andròmines per Ugassa, eh? Perquè aquestes curves,
7: la idea...
6: des del Pla del Pinter... fins a Ugassa Poble.
7: La idea està feta.
5: La idea ja està
7: pensada i ja està posada...
6: Pots derrapar ben fort allà, perquè tens uns angles
7: bueno,
6: ben tancats.
5: No. Una derrapada, mare.
7: I a Sant Cugat també, l'únic que només ho fan amb una baixada que és recta i li posen coses perquè tu giris.
6: Però crec que jo vaig parlar de fer una baixada d'andròmines que sigui baixant carrer Major.
5: Sí.
6: Baixant carrer Major, creuant Plaça Octavià, creuant per davant del pros i baixant a la baixada de la... O sigui, fer
7: però
6: que
7: no
6: sigui
7: et dona
6: llarg,
7: per tant.
6: Sí que dona.
5: Bueno, però és més curva, aquestes coses... No és només una baixada.
7: No és tan baixada. O sigui, et dona, lògicament, perquè al final baixes carrer Major i aquí et pots agafar la velocitat que tu
5: major,
7: vulguis.
5: Tio, és...
7: Però després del carrer Major, tot el tema de Plaça Octavià i carrer de la Torre, aquí no et dona absolutament res.
5: Però clar, el que pots fer és això, des del Maragall... és tot baixada.
7: Ojo, ojo aquí, clar, perquè, fins a plaça Octavià,
5: clar,
7: eh?
5: Des del Maragall fins a plaça Octavià és tot carrer Sant Domènec baixant.
6: És el que faig jo més que ell, quasi
5: clar,
6: sempre.
5: I després passes per Sant Pere i després ja baixes carrer Major i et
7: tambales. I et quedes a plaça Octavià.
6: Perquè carrer Major, no mentim, és una puta... O sigui,
5: és una punyetra de campanya, és perfecta.
6: És clar, recta
5: clar, clar,
6: i te'n vas cap al monestir. És...
7: Escolta, pues, ara que tenim contactes al cau, ja els hi direm.
6: L'hora dels joves i la baixada d'andròmines pel carrer Major.
5: Ens hem de fer una andròmina.
7: 2027.
5: Bueno, deixant això de banda. Triomf històric del concurs de globus de Festa Major de Cugat Mèdia. I qui l'ha organitzat? Qui l'ha organitzat, sisplau, curiosament?
7: Nosaltres.
5: Bueno, pues...
6: Mare, quina bogeria, eh?
5: Perquè veieu que són molt...
6: Quantes parelles inscrites?
5: 24 parelles inscrites, és a dir, 48
7: participants. I ens van vindre per inscriure's en aquell moment també, eh?
5: Algunes persones més.
6: Quina bogeria.
5: Van ser partits força guais, perquè jo crec que la mitjana d'edat és més o menys l'any passat, és a dir, no va haver-hi... Jo arbitrava, vale? Jo era l'arbi. Anàvem nosaltres amb les nostres samarretetes, allà, tomonos, uniformadets... Vale? Teníem marcador aquest any, no hi havia bar, i aquest any es va fer una revisió de normes perquè... bueno, l'any passat, diguem que el tema dels pares va ser bastant agobiant.
7: I aquest any els hem cacat molt.
5: I aquest any els pares...
6: Encara que hi havia alguns pares que
5: sí,
6: estaven
5: algun,
6: molt...
5: Algun, però és que...
6: Molt posats, com si els seus fills assoguessin allò a la victòria.
5: Quedaven asseguts. I mira, jo, perfecte.
7: Sí,
5: excepte
7: ja
5: un que va venir, no sé què, li vaig dir, no, ho sento, no, jo no. Jo, sincerament.
7: És que et va vindre amb el mòbil. Perquè
5: que
7: em va
5: vindre amb el mòbil
7: gravar.
5: Mirant-ho i tal, i jo vaig dir, jo no miro això, jo...
6: Com si fos un mare, jo.
5: Exacte.
6: Però i... mira, va ser curiós perquè, encara, o sigui, hi havia moltes parelles, però jo crec que va ser un èxit.
5: Podeu mirar a Cugat Mèdia les fotos que ens va fer, crec que són de la Lali Puig.
6: Són de la Lali.
7: Són efectivament
5: molt xules aquestes fotos, i res, podeu mirar-les a Cugat Mèdia. Què més hem tingut... A part d'aquest torneig de globus, doncs el mateix...
6: Podem fer una valoració del torneig de globus com a hora dels joves?
5: Espectacular. O sigui, aquest any molt bé.
6: Coses a millorar, coses en...
5: Hem fet moltes coses, hem polit molts detalls, jo crec.
6: Jo crec que sí, però que també podríem millorar el fet de com fer que la gent no se'n vagi al final.
7: Clar. No, perquè, o sigui, jo ho entenc, eh? És de 12 a 2.
5: Clar, la gent vol anar a dinar.
7: La gent... Si està eliminada la primera ronda, no es quedarà al final.
5: Clar.
6: Sí, perquè jo crec que si el que fem és que... Si podem fer que la públic tingui una part de votació, podríem fer que la gent es quedés perquè és l'interès de no només jugar, sinó també ser com jutgen certa part...
5: Clar,
6: de...
5: però això l'àrbitre és inàrbitre.
6: Hem de trobar alguna forma per cara a l'edició de l'any que ve.
7: Escolta, sí. Si algú ens està escoltant...
6: I té alguna idea?
7: I té alguna idea, Instagram.
5: El DM ens diu, oye, mira, això es podria fer així.
6: Nosaltres, ok.
5: Ok, merci.
6: Merci.
5: Merci.
7: I et direm...
5: Gràcies.
7: I et direm...
6: Gràcies, man, gràcies.
7: Si ha sortit, llavors té drets d'autor. Endavant.
5: Després...
6: Més coses.
5: Lamentablement, bueno, Sant Cugat ha hagut de solidaritzar-se amb el
7: terratrèmol.
5: Amb el terratrèmol de Veneçuela, vale? Que han sigut uns terratrèmols doncs, bastant bèsties.
7: Pensava que anaves a dir... que s'ha hagut de solidaritzar amb el Xipre.
5: Que també, que això passa després.
6: Pobre Xipre, eh?
7: Però pobre Xipre.
5: Bàsicament hi ha hagut diversos sismes, el primer de 7,2, el segon de 39 segons després, de 7,5 a l'escala de Richter, que això és molt bèstia. 7,5, no sé si l'escala de Richter són 8 o 9, no sé quan és, però bàsicament són terratrèmols molt bèsties que han deixat doncs, molta infraestructura... important, doncs, molt destruïda, després es parla de prop de 1.000 morts, llavors ha sigut un terratrèmol bastant bèstia i Sant Cugat s'ha solidaritzat amb això.
6: Aquesta part de la solidarització també és que tots els guanys del concurs de rossos del dia de Sant Pere,
5: exacte,
6: no, del dia abans de Sant Pere, perdó, és, o sigui, del dia de la matinada, Sant Pere, seguici nocturn...
7: No, el diumenge, vaja.
6: El diumenge es van donar a...
5: El
6: terratèmol de Veneçuela, o sigui, solidaritat amb Veneçuela.
7: Crec que van ser 600 i algo euros, que, era, no et fa molt,
5: home,
7: però ja et fa.
5: Però algo és.
6: Home, és simbòlic.
7: Sí.
5: Sí, a part, diguem que inflacionàriament a Veneçuela es pot parlar 600 euros com una xifra una miqueta millor que aquí, saps? Les coses allà, el cost de la vida és més barat.
7: Sí, però al final són 600 euros que per un terratrèmol... És com donar 3 euros, saps?
5: O sigui... Ja, bueno, clar, evidentment.
6: Però hi has algú.
7: Sí, sí, algú,
5: ja fa, ja fa. I després, doncs, estàvem allà, a la desto d'entremesos, i una xispeta, una espurneta...
7: Vale, no, moment.
6: S'ha d'explicar bé.
5: Fum!
7: Exacte. La cosa és, jo en aquell dia...
6: Estàvem fent la migdiada.
5: A veure, anem a explicar.
7: Totalment.
5: Què ha passat? Què ha passat? Ha cremat el xiprer. El xiprer.
7: No, per si no us heu enterat.
5: No un xiprer, el xiprer.
7: Per si heu estat dormint aquests 4 dies. Si
6: l'hora de Nadal de Sant Cugat.
5: Si vosaltres aneu ara mateix al xiprer de...
6: Plaça Octavià.
5: De Plaça Octavià, veureu que està negre, carbonitzat.
7: Però un moment, quin dels 70.000 xiprers que hi ha?
6: És el xiprer que...
5: S'ha encapsulat.
6: Per Nadal... És l'arbre de Nadal de Sant Cugat.
7: Totalment. Aquest any també ho serà, l'únic que...
5: Serà negre.
6: Serà l'arbre de Nadal de Pestadientes de Navidad.
7: També t'he de dir, quan es va cremar, encara hi havia les llums de Nadal posades.
5: Hòstia. Ara?
7: Ara estan posades. Bueno, ara no, perquè les han tret... O sigui, van fer revisió de l'arbre i les van treure per si de cas.
5: Mare de Déu.
7: Però encara estaven posades. Però la cosa és... Ja expliqueu-ho bé. Nosaltres, això va ser diumenge, vale? Nosaltres veníem de fer matinada bastonera.
6: Sí, matinada bastonera, concurs d'arrossos.
7: I concurs d'arrossos. Hi havia gent que a les 3 o a les 4 hi havia pirat a casa seva.
6: Jo havia dit, mira, jo vaig dir, mira, escolta.
5: Escolta, nano.
6: Escolta, nano, escolta. Escolta. Vaig a dormir.
7: Jo, de fet, me'n vaig anar a dormir abans, perquè no vaig dinar al concurs d'arrossos, perquè em feia un pal terrible. Me'n vaig anar a dormir
5: festa
7: abans.
5: Dura.
7: Exacte. De 3 a 8 del vespre vaig estar dormint. Em va despertar el meu pare i em va dir que sàpigues que has dormit tant que el xipri ha fet caput. I jo, s'ha caigut? I em diu, no, s'ha cremat. I jo, hòstia, nano, vamos.
6: Jo estava dormint al sofà de casa meva i em diu ma mare, escolta, has vist això, Genís? I jo, què? I diu, sí, està cremant el xipri. No serà una fake news d'aquestes...
7: Una IA.
6: Sí, o el Sant Cugat News, que sempre fan aquestes coses. I dius, no.
5: Ha cremat el punyetero xiprer. Per què? Perquè estava a trobar d'entremesos les espurnes d'una de les colles, que eren els diables de Torredembarra, no els de Sant Cugat.
6: M'han mitjat els comentaris, eh? No diables, vall de... No, vall de diables, no colla de diables.
5: Bueno,
7: vall de diables,
6: perquè
7: important.
6: Perquè són diables tradicionals que s'ofenen.
7: No. Som... Diables de Sant Cugat.
6: No són diables important. De Sant Cugat. Són diables de Torredembarra, no diables de Sant Cugat. És que tothom, o sigui, pels comentaris, la gent comenta sense estar informada i diu, no, heu sigut vosaltres, no sé què. Llavors, és com que la gent ens està tirant merda per tot arreu.
5: Bueno, que ha saltat que aquest jugava en foc, ha saltat una esporna i fiumba!
6: I és superheavy perquè si es mira el vídeo, crema, però
7: dos
6: això més
7: minuts,
6: ràpid.
7: O sigui, en 2 minuts han apagat el foc, però és que en 2 minuts ha cremat tot.
5: Sí, sí.
6: Perquè que també perquè... Tota la pinassa acumulada dintre de l'arbre, tota la pinassa acumulada a la base, que és així com... Que
7: està coberta... Té forats per això, també, per agafar tota la fulla...
6: Pinassa.
7: És que no és pinassa.
6: Tota la...
7: Tota la fulla...
5: Xiprerassa.
7: Xiprerassa, doncs... La xiprerassa.
5: Fulles, cony.
7: Les fulles del xiprer...
6: Tot el fullatge sec.
7: Tot el fullatge sec del xiprer cau... a la base, i a la base, per això té aquestes...
5: Perquè no quedi el terra fullat, no?
7: Exacte. Totalment. Llavors, també la cosa és que des de dins també es quedaven aquestes fulles, llavors va cremar amb una rapidesa... Bueno, allò va ser...
6: Bé, però s'ha fet un anàlisi, crec...
7: Encara no ha donat resultats.
6: Però
5: Protecció Civil ho està revisant.
6: Exacte. Però després de la... de que cremés, es va dir... que estava viu.
7: Ara, també t'he de dir, entrem aquí en termes polítics perquè, o sigui, van sortir tots els polítics a dir sí, està viu, això rebrotarà, i al cap de 3 o 4 dies van dir anem a fer l'anàlisi. I dius, bueno, digues això, si d'això, després de fer l'anàlisi.
5: Ara mateix estem en un període preelectoral, llavors això no se sap com funcionarà, perquè tothom vol fer el seu paper.
7: O sigui, exacte.
5: Tothom vol llegir el seu llibret i tothom vol abanderar-se d'aquell xipre seu i posar la seva bandera a sobre, saps? Llavors no sabem exactament com funcionarà. Què més ha passat? Doncs, bàsicament, hem tingut un concurs de grossos força bé. Jo crec que aquest any no ha anat malament. L'únic que, si us plau, augmenteu el punyetero concurs de grossos.
7: Bueno,
6: sí, però també
7: ho estan pensant, també.
6: Va ser un concurs de braços marcat per la calor. Perquè tenia una calor...
5: Sí. Era criminal.
6: Aquell dia, una calor...
5: Ja t'ho dic jo, que venia gelat, o sigui, imagina't.
6: Nosaltres venim de la matinada i estava suat, però d'una forma... sigui, perquè una calor que no l'he vist en ma vida.
5: Què més? Què més? El Holi torna a Sant Cugat, ha tornat...
7: Ja tocava, també, fort. Perquè m'ha caut un dena.
5: Vale, ha estat...
7: Feia anys que no es feia i que torni també està bé, perquè al final... La joventut no tenia absolutament res, a part de cultura popular, que si no t'enganxa, doncs anem malament.
6: No, i l'espai jove, que...
7: Bueno, ja en parlarem.
6: Que era un escenari tot... O sigui, que és un escenari de festival, perquè era com que estava cobert i tot això, però vull
7: de
6: dir...
7: De fet...
6: Que només han vingut els tiets i...
7: I ginestar.
6: I ginestar.
5: Bueno, els tiets jo crec que han estat bastant bé, no?
7: Sí, sí, sí.
5: Sí. Sí.
7: Jo no dic que no, ara...
6: Home, ginestar també estava bastant bé, però vull dir que...
7: Per una, o sigui, per una cosa jove... Posar dos concerts i tres DJs, pues, ja. Dius, home...
6: Home, ja està bé que res, vull dir... Però, clar, passem per èpoques on va vindre Oques Grasses, va vindre Bugos, va vindre tal... I...
5: Després, vosaltres heu vist algun periodista a Cugat Mèdia?
7: Sí.
5: Heu enxampat el periodista?
7: Sí.
5: Bueno, perquè ets...
7: Vaig enviar la foto? No.
5: Perfecte. Nosaltres érem periodistes, llavors, pues, bueno, ens podríeu enxampar si volíeu.
7: No, perquè en cap moment vaig portar la samarreta.
6: Jo tampoc, aquesta festa major l'he utilitzat.
5: Bueno, hem fet servir la nostra.
7: Clar.
5: Saps?
7: Llavors, ens hem independitzat, saps?
5: Bueno, hi ha hagut tres guanyadors, el Premi Col·leccionista, el Premi Selfie més original i el Premi Infraganti. Que el Premi Infraganti eren quatre entrades per Port Aventura. Sí.
7: Quatre entrades, eh?
5: I han caçat periodistes. Després, i coses que han passat ja així... In the overall, Mossos i Guàrdia Civil escorcollen per segon cop al Irta Cresa.
7: Però això està cremat.
5: Exacte. Quina curiositat... a veure, jo el que vinc a dir. Quina casualitat que hagi cremat on creuen que es va originar la pesta porcina. És una casualitat massa.
7: Vols dir que és casualitat?
5: No ho sé pas, Jo crec que és casualitat,
6: Aquí fa una miqueta d'olor xamuscat i no és l'incendi.
5: llavors, què passa? Que, bàsicament, Mossos i Guàrdia Civil van fer un altre escorcoll, bàsicament, però, evidentment... Doncs,
7: què, tocant cendres?
5: Va tornar-se a cremar, llavors, doncs, sí, no saben... Jo crec que no saben res, bàsicament. I poc més, de moment...
6: Bueno, molts atropellaments a Sant Cugat últimament.
5: Molts atropellaments, això sí.
7: Fiu-pumba, perquè és que la penya està una mica... Tonteta,
5: ja està boja, ja està zumbada al cap. No sé què passa amb els cotxes de Sant Cugat, jo els prohibiria tots. I tots amb bici, ja
6: tots
5: està.
6: Amb bici o més que...
7: Mira,
6: tots...
7: feu una cosa, Joan. Prohibim els correfocs, que la gent els vol prohibir. Prohibim els cotxes. Prohibim els patinets elèctrics. Ja està, tu. Tots caminant.
5: Ja està, tio. Tots caminant. Sense la roda, què és això? És un
6: prohibim
5: invent...
6: caminar.
5: És un invent primitiu d'aquests...
6: Prohibim caminar. Tots levitant.
5: Tots volant. Tots el Genís allà...
6: Volant.
7: No, però llavors hi haurà el típic accident de hòstia, nano, he xocat contra un vidre.
5: Col·lisió aèria.
7: No.
5: Bueno, deixem això per banda, anem a les tertúlies de bar.
7: Tertúlies de bar.
5: Anem al bar. Nois, voleu una birra o alguna
7: cosa? Obren una porta,
6: sí,
7: va.
6: Sí, una birreta. Va.
5: Hem tingut les notícies més llargues de
7: home,
5: tota l'hora jove.
7: Sí.
5: 20 minuts de notícies.
6: 20 minuts de notícies.
7: És que si no ve el Pedro...
6: És que ha sigut notícies per a tertúlia.
5: 20 minutacos.
7: Jo necessito treure un tema.
6: Tema, treu-lo.
5: Treu el tema. Treu-lo, suelta-lo.
6: Suelta-lo.
7: Podem parar de celebrar els gols d'Espanya?
5: No. No, la roja. La roja sempre.
6: I després crides puta Espanya, tu, eh?
5: No, no, home, no.
7: Aquí però... no es crida. Aquí a la ràdio pública no es crida.
5: A veure... El moment on jo crec que em sento més espanyol és a la selecció espanyola. Quan juga a Espanya, jo em sento espanyol.
7: Vale, però és que
5: ja està.
6: Jo no vaig amb la roja,
7: moment,
6: eh?
7: És que
5: perquè la meitat són del Barça.
7: Moment,
5: del Barça.
7: Moment, ahir va ser molt bèstia i jo estava...
5: Ahir estem parlant del partit Espanya-Àustria.
7: Sí.
6: 3-0.
7: 3-0. Jo estava...
5: Molt bon partit.
7: Moment, deixa'm
6: no
7: parlar. Gràcies. Estava jo al monestir en un banc...
6: Què feies del monestir en un banc? Ah, vale. Vas anar després de les 16 bastones.
7: Exacte.
5: Bevent Jägercola.
7: Sí, totalment.
6: Jägermeister seco.
7: Vam menjar uns palitos i ahir ens vam quedar. Uns palitos de pipes.
6: Bueno, segueix. Prosigue.
7: La cosa és, va guanyar Espanya, va sortir tres xavals... Van sortir tres xavals... amb altaveus, posant l'himne de la Roja.
5: Com ha de ser?
7: Que diu, la Roja juega en tanga, en lloc de i baila.
6: titular.
7: O canta, o no sé què diu. L'Uri ens està mirant des de...
5: Hola, Uri, saludem a l'Oriol, bon dia.
6: L'Oriol és el nostre tècnic, és, no, el nostre tècnic, el nostre estimat.
5: És el tècnic de
7: Cugat, però bueno. La cosa és que ens està dient, perdona,
6: bueno,
7: a les 10, xaval.
6: Prosiga
7: la cosa és que va començar a ballar amb la Roja i van acabar ballant el Waka Waka EE de la Shakira.
5: Això vale. Està bé.
7: Però és que estaven a les, potser, 12 de la nit amb un xumba-xumba pel monestir, fent una volta al monestir allà, ha guanyat Espanya, amb la bandera d'Espanya per allà penjada, no sé què.
6: I després va la policia a la biquinada.
7: Totalment.
6: O sigui...
7: No en parlarem d'això, No en parlarem, però totalment.
6: Mare meva, o sigui, això és targeting.
7: Bueno, sí.
5: La biquinada, podem dir que és la biquinada.
6: La biquinada és una tradició que forma part dintre de l'espai arrel de la festa major de Sant Cugat, i és que, arribat a certa hora, el dia 26...
7: Algun dia, perquè es va movent.
6: Sí, es va movent.
7: I això va de boca en boca. O sigui, si t'arriba perfecte, si no, no.
6: Exacte, perquè jo pensava que seria el dia del seguici nocturn i no va ser el dia seguici.
7: Però la cosa és que sempre s'intenta que sigui com una mica més secret perquè no es plantin 170 persones.
6: És un dia que es fa un recorregut per els carrers de Sant Cugat o a plaça d'Octavià, on a certes hores del matí es mengen biquinis.
7: Vale. Es planten biquineres amb el testo d'enllobernat públic.
5: Vale. I es fan biquinis. Ah, bueno, està bé això, però és una...
7: Per què va vindre la policia? Perquè van entrar a plaça 170 persones ballant gitanes.
6: Sí, ens va haver de gitanes amb el so d'un acordió.
5: Però això és extraoficial?
7: Sí.
5: Ah, vale, vale.
6: És com una rave de biquinis.
5: Ah.
6: Vull dir, és una cosa superrara. És... La ràbia dels biquinis de Sant Cugat, ja no és la biquinada.
5: Ja no sabeu què inventar-vos.
6: No, però això fa anys.
7: Això pot fer-se 13 anys.
6: No és una cosa nova.
5: Però gasteu en lluvant al públic per fer-vos els putos biquinis.
7: Ah, i les 10?
5: Bueno, està guai.
7: Al final és festa major,
5: José Maria!
7: No, la cosa és que va vindre la poli, vale?
6: Tu estaves a la biquinada?
7: Sí, va vindre la poli, i què va requisar? Les biquineres? No.
6: No, sí que va requisar.
7: No. Un tros de cartró.
6: Sí que va requisar les biquineres.
7: No, perquè després vam seguir.
6: Ja, però pots seguir la biquinera sense les biquineres.
7: No, que sí, que després em vam menjar. O sigui, de fet, les biquineres eren 4, vale? Van sortir de totes de plaça Barcelona semblant urnes de l'1 d'octubre.
6: Tenim les biquineres!
7: A part d'això van sortir amb motxilles allà... Van sortir per diferents punts de la plaça, no sé què.
6: Perquè no es veiessin amb les biquineres.
7: Totalment, amb les motxilles allà.
5: Per la porta darrere.
7: Biquineres encara calentes. Perquè, clar, és que la cosa és que...
6: I el bo que està el biquini.
7: Es va presentar 4 cotxes de policia.
5: 4 patrulles allà.
7: 4, no, però és que es va presentar 4... 4 furgos de policia de...
5: De què, de Brivo?
6: Bon dia, què esteu fent aquí?
7: 4 furgos... de la policia local.
5: Ah, de local.
7: Furgos de merda, però bueno. I es va presentar i van tapar les 4 entrades.
5: Oh,
7: i clar, nosaltres estàvem allà en plan...
6: ¿Dónde está la biquinera?
7: No, que van requisar un tros de cartró que posa la aquí biquinera.
6: No, aquí no come nadie biquinis. Aquí nadie come biquinis.
7: Llavors van identificar 4 xavals i ja està.
6: Identificat per fer biquinis.
7: No, identificat per... Identificat per...
5: manifestació...
6: Desordre públic.
7: No, per crear una mica tot, però bueno. Però és que mentre s'està identificant la penya, va córrer la veu de... Estem fent biquinis a la Rambla del Celler. A 2 metres de baix! Efectivament, tu anaves a la Rambla del Celler, vull un biquini. Sí, gràcies. Després això, ens en vam anar...
5: Això amb quins fons es paga?
7: És a dir... Amb cap. O sigui, això uns xavals porten el... El pau, un xaval es porta anar al testo...
5: És la biquinada. És que em sembla tot
7: surrealista. La cosa és que vam anar primer plaça Barcelona, després Rambla del Celler, després vam pujar a 4 cantons, vale? Allà ens vam quedar una mica, va passar la poli, també, els vam dir adéu, es van quedar allà i després vam dir...
6: Fent biquinis,
7: A Rambla del Celler. Un altre cop davant del Mercadona. O sigui, davant de l'Ajuntament. Sí. O sigui, davant de la policia local. Vale? Ens vam anar allà. Però és que aquí, clar, cada vegada perds més persones perquè la penya se'n va a dormir o es queden a plaça parlant i tal. Vale, doncs arribem a Rambla del Celler, vam fer uns agarrotins, ens vam quedar tan panxos, davant de policia local, bé, les quatre policies, o sigui, els quatre... les quatre furgos de policia local venen i aparquen el pàrquing que tenen...
5: Clar, de sota.
7: De sí. sota. Però és que nosaltres estàvem davant. Els hi vam dir adéu, allà, adéu! I després va sortir un policia local i ens va dir, nois, sabeu que això no es pot fer, no? Nosaltres.
6: Saludar els policies.
7: Cap... No, no, en plan, la biquinada.
6: Perquè no es pot fer, sí. És via agafa... pública. Està...
7: Sí, bueno, és via pública, però agafar llum pública no ho pot fer, això.
6: A vegades portes una carretilla amb un generador...
7: Però la cosa era que ja eren les 6 del matí i ja vam dir, bueno, ens anem a dormir, no?
6: Ja, però vale. Que després es va fer una ràbia per Ramon Barnils.
7: La cosa és que mentre s'estava fent això, a les 3 va començar la ràbia a Plaça Octavià.
5: Bueno,
7: als jardins del monestir.
6: Als jardins del monestir.
5: Allà
7: I claro, allà, allà
5: es
7: munta sempre ràbia. Ràbia al monestir.
5: Ràbia
7: al monestir. Sí, clar. Vale. La cosa és que...
6: Quina ràbia no és il·legal?
7: Jo me'n vaig anar a dormir, 2 hores després m'havia despertat perquè tenia matinada bastonera. Oh, vale.
6: I seguien allà.
7: Em vas despertar i vas dir, ah, mira, ja han començat a fer proves de so. Jo em pensava que eren proves de so. Després vaig anar...
5: Puta ràbia.
7: Vaig entrar al... És que jo va ser... Estava jo vestit, blanc, vale? Perquè al final els bastoners de Sant Cugat anem blancs. Vaig entrar als jardins del monestir tots. Xumba, xumba, xumba, xumba, xumba,
6: xumba, xumba, xumba, xumba, xumba, xumba, xumba. Jo conec d'una persona que va empalmar...
7: Sí.
6: De la ràbia del monestir a la matinada bastonera.
5: Uau!
6: Amb un parcet de
5: mà. Uau, uau, uau. O sigui, crònica és una detenció.
6: No.
7: Quasi, quasi.
6: Aquella nit, la nit, o sigui...
5: Sí, entre fer ràbies de biquinis, ràbies de veritat...
6: Ràbies de biquinis, sí, es podria dir que és així.
7: No, però, clar, és que no es posa música xumba-xumba.
6: No,
7: o sigui, es posa,
6: ritme d'un acordió.
7: És música d'acordió, de guitarra...
5: I la flauta.
7: No, acordió... O sigui, porten un acordió i el toquen... Llavors toquen música tradicional, en plan una polca, un agarrotín, un no sé què, un no sé quantos...
5: O sigui, literalment és ballar sardanes.
7: No.
5: Borratxo perdut.
7: No. Tu et fots un agarrotín i no és una sardana.
5: Ja, però és xumba-xumba.
6: Et falta caller, eh? Et falta caller.
7: Et falta cultura, xaval. Et falta cultura.
5: Cultureta, no?
7: Cultureta.
6: Sí. Bueno, bueno, fem un reportatge de la biquinada l'any que ve. Amb els joves, reportatge de biquinada.
5: Jo crec que és il·legal, però bueno.
7: La cosa és que jo no vull que es converteixi tampoc en cosa superguai, biquinada, 174 persones...
6: Tres coses que no te puedes perder en Sant Cugat del Vallès, la biquinada.
7: Pues no, de fet, la biquinada no existeix. Tot el que hem explicat no existeix. Perquè després es presenten persones que no tenen absolutament res a veure amb cultura, que endavant, que molt bé, que gaudeix de la festa... Però llavors són els que la lien.
5: Si voleu iniciar-vos en aquesta cultura, veniu al Quinto. Al Quinto
7: Exacte.
5: Començareu a aprendre.
7: Exacte.
6: Jo i el Martí es pot considerar que estem molt dins d'això.
7: Estem, jo crec que massa.
5: Esteu a l'interior profund.
7: Sí, jo crec que estem massa dins.
6: Quan estàs a Plaça Octàvia a les 3 del matí, no pots caminar recte. Per què? Et trobes amb gent... O sigui, perquè t'has de saludar amb tot quisqui.
5: Bé, perquè vas amb Jagger Cola...
7: No.
6: Perquè t'has de saludar amb tot quisqui.
5: Ah.
7: Jo no veig, Joan, jo no veig.
5: No.
7: No, en sèrio?
6: No, el Martí no veu.
5: No veu ningú.
7: No he vingut.
6: No, jo sí que veig.
7: El Janis sí, però jo no veig. Llavors, clar, m'encanta veure la penya borratxa. A les 5 del matí demanant un biquini. És molt graciós.
5: És graciós.
6: Molt bé, tu.
7: Ens queden 3 minuts.
5: No, me n'anava. Tranquil.
7: Ah.
5: Foli 5 més.
6: Ah. Més coses curioses de la festa major.
5: Jo que deia és... Vosaltres, com podeu indormir tant?
6: Arriba un moment en què entres a un flow state.
7: Mira, Joan, jo t'explicaré...
6: Les primeres hores del matí sí que estàs cansat, però després passa un moment on dius, bueno, ja dona igual. I després ja és com que vas carregant el cansanci.
5: Jo he provat a fer empalmes universitaris, de fer un juernes i després anar a classe. anar a classe...
7: Sí, però és que no és el mateix.
5: Fer dues horetes d'àlgebra i geometria pel matí.
6: És que no vas a fer classe
7: després. És que no és el mateix.
6: Després vas a una festa, però rara.
7: Vas a un correfoc, després.
6: Sí, sí.
5: Ja, però és que jo em cauria.
7: Vas a un seguici nocturn.
5: Jo em cauria.
6: No.
7: No, no. Tu, mira, has de pensar... És que no has sigut mai monitor d'infants, no?
5: No,
7: vale.
5: De moment.
7: Els infants, a les 8 del matí, havent dormit, doncs potser 8 hores, mm-hmm. o potser...
5: Sí.
7: Posem-li 6 per allà, estan cansadíssims. Monitors, havent dormit dues, no sé d'on treuen totes les ganes, però s'han de despertar i està allà on falla.
6: L'ésser humà és una criatura molt curiosa.
7: Exacte. Doncs aquí és el mateix. Tu pots haver dormit 8 hores i estar patadíssim, o dues i estar, bueno... Que, de fet, el rellotge a mi em va dir, descansa, dorm, tontopant.
5: Tete, ja.
7: I jo,
5: ja,
7: ja, estem al segon dia de festa major, no dormiré.
6: No, jo he arribat a dir aquesta festa major, hòstia, estem al segon dia de festa
7: major. Sí, jo també.
6: I estic rebentat i acaba de començar.
7: I l'últim dia, quan estàs ja rebentat i vols anar a veure els focs...
6: I acabes Sant Pere i dius...
7: Ja està, fins aquí, perquè jo els focs han estat el primer any que els he vist per FOMO.
5: Ah, perquè, per FOMO,
7: en plan, bueno, hi vaig perquè em toca. Feia com 4 anys que no hi anava.
6: No, els focs estan sobrevalorats.
7: Totalment.
6: No, a mi no, ni fu ni fa, la veritat.
5: Bueno, cremes pólvora, això està guai.
6: No la cremes tu.
7: No la cremes tu i no se sent l'olor.
5: Bueno, ja, però sents pimba!
7: Bueno.
5: Pimba!
6: I això no és molt maco perquè és
5: pimba!
6: I no coincideix la... El que vols amb el que sents, cosa que és bastant òbvia... Perquè
7: explota i després fa...
6: Però vull dir, no té gaire gràcia. Però bueno...
7: Bueno, què és això? Cosa que si d'això veniu per festa major...
5: Heu de venir per festa major.
7: I ja està. Joan, quin és el teu top 3 de coses de cultura popular?
5: Oh. Vale, top 3 cultura popular. Vale, anem a pensar.
6: L'expert.
5: Bueno,
7: no, és que per això li he preguntat al Joan.
5: No és que sigui molt expert, però bueno...
6: Has ballat alguna sardana en ta vida, Joan?
5: Sí, alguna sí, a Sant Madí vaig ballar alguna.
6: Home.
5: Fa no sé quan.
6: Quina és la diferència entre els llargs i els curts?
5: Ah, jo què sé. Jo hòstia, imito la gent.
7: Te falta cultura, eh?
5: Vale. Top Venga, 3.
7: Top 3, va. Va.
5: Jo no sé si puc dir això a l'antena. Hi ha coses que...
7: Però si és de cultura.
5: Ja, és veritat.
7: Si està el programa.
5: Top 3. Bueno, almenys això passa a Castelldefels. No sé si... Crec que a Sant Cugat també passarà. Les orgies a Castellers.
7: Però un moment, o sigui, t'estem dient top 3 de cultura de festa major.
5: Ah, Castellers no fa festa major?
7: I tant, sí. Però no orgies.
5: Bueno.
7: No està això el programa.
5: No ho sé.
6: Castellers a festa major fa festa amb altra gent de cultura. Això vol dir que no hi ha orgies.
5: Vale, top 1, correfoc, 100%.
7: Vinga, va.
5: 100%,
6: molt bé.
5: S'ha de crear... O sigui, jo encabronar m'ho passo teta.
7: Vale, però t'estem dient festa major.
5: Ja, però...
6: Però també hi ha correfocs a
5: festa aquest any
6: major.
5: No he pogut estar a festa major perquè estava treballant.
7: Ai, que està pencant.
5: Estava pagant-vos la festa major, burros, Que he contribuït ja. Cuidado. He pagat impostos, que Hacienda somos todos.
7: I saps què més
6: pagarem? O
7: sigui... Saps què més pagarem?
5: Què?
7: Uns bonics impostos perquè la setmana que ve fem uns tallers de podcast a l'oficina jove.
5: De fet,
7: ja els hem fet.
5: Hem fet uns sèries de podcast, no sabem com han anat, perquè estem parlant des del passat.
7: Superbé.
5: Els nens molt amables, molt xulos.
6: Superbé. I... Sèries de podcast, de l'hora dels joves, molt recomanable.
7: Sí, de fet...
5: Pròximament,
7: contracteu-nos.
5: Sí, una facturita aquí. Porfa.
6: Tenim el model. Tenim el model de taller, ara ens ha de contractar per fer-lo.
5: Doncs res, jo crec que podem acabar aquí la tertulieta.
6: I entra la meva secció?
5: I entra la teva secció.
7: Vols entrar a la teva secció, Geni?
6: Entrem a full.
5: Podem entrar a la teva secció. Saps què passa?
6: És que és molt d'hora pel matí, encara.
5: És molt d'hora. Són les 9:51.
7: I saps què hem d'anar a fer ara, no?
6: Falten 9 minuts per les 10. Bueno, va, som-hi, a la meva secció.
5: Què ens expliques, Genís?
6: Bé, no sé si us en recordeu, però uns programes enrere vaig inaugurar...
7: Pedro!
6: Pedro, tio!
7: Pedro!
5: Pedro, sisplau.
7: Tito.
6: Vale, no sé si us en recordeu, però els programes
5: d'enrere
6: vaig inaugurar una sèrie dintre la meva secció amb el nom de Coses que fan els britànics, on parlo de tradicions estranyes que tenen els britànics. En capítols anteriors us vaig parlar de Cooper's Hill Cheese Rolling, que és aquella tradició on els britànics van rodant, bàsicament, perquè roden per una baixada...
5: Una rodació.
6: Perseguint un formatge.
5: És que és molt bèstia, lo del punyetero.
6: I també del World Warming Charming Championship. World Warming Championship. On persones competeixen per veure qui fa que surtin més cucs d'una superfície fent servir mètodes d'allò més raros. Us en recordeu d'aquestes dues tradicions?
5: L'ultrasonido en mano.
6: Sí, us en recordeu, no? Llavors, avui, companys, us vinc a parlar del meu descobriment de la setmana. Una tradició d'allò més rara que es diu que es du a terme el segon diumenge de setembre de forma anual al municipi de Ramsbottom, al Regne Unit. Aquesta té el nom de World Black Pudding Throwing Championships.
7: Ho endivino.
6: I funciona de la següent forma.
7: És tirar púdings.
6: No.
7: Merda.
6: Més o menys, però no, un púding no és de cas, no és de cap
5: penseu. Tirar púdings... O sigui, tirar púdings negres.
7: World Black Pudding Throwing...
6: Hosti, madre mía. Els participants d'aquesta competició tenen tres oportunitats per llançar una botifarra negra per sota del seu, de sobre, o sigui, d'una forma com si tiressis la petanca, vale? Sí. Amb l'objectiu de tirar 12 pastissos circulars col·locats en quatre piles sobre una bastida que està a 6 metres d'alçada.
5: Bombardeu Anglaterra.
7: Sí, al final has de tirar pastissos.
6: Sí, és agafar una botifarra negra, que és així petitona.
7: Però està feta o no?
6: Sí, sí, sí, és una botifarra negra.
5: Una morcilla. Una morcilla.
7: No,
6: perquè és aquesta botifarra de sang.
7: Sí, però...
5: Una morcilla.
7: Sí, però dic, tu quan la tires, està cuita.
6: Si està cuita, és una botifarra negra. Com
5: sí, una punyeta de morcilla.
6: És una carrisseria, agafes una botifarra negra i la recobreixen...
7: O sigui, està cuita, no està cuinada.
6: Amb una tela.
7: Perquè és important, perquè de vegades la cuinada fa una mica...
6: No, perquè és molt petita, no és una botifarra llarga, és com una boleta.
5: És així, és una morcilla així.
6: Una morcilleta.
7: És una dieta.
5: És
6: una morcilleta. Que la recobreixen com amb unes mitges de color negre. Llavors, ho tiren allò i has de tirar com uns pastisses que estan a sobre d'una...
7: Els púdings.
6: D'una bastida. Vale. Llavors... guanya qui tira més pastissets al final. O sigui, que us hagués de tirar més Yorkshire Puddings, que són el nom d'aquests pastissets, de la plataforma amb una botifarra, guanya la competició. És una petanca negra amb esteroides. Es podria considerar.
5: Petanca negra amb esteroides. Hòstia,
7: estic veient ara un vídeo. És
6: o sigui, aquesta tradició data del 1455.
5: Ai, vam a jugar la petanca!
6: Ai, o sigui, data del 1455 i o sigui, la forma moderna, la forma actual de jugar-ho, es fa de forma anual des del 1984. Llavors...
5: Estem veient un vídeo des d'aquí.
6: Veient, és el que ho dic, és el que us he dit.
5: Sí, bàsicament...
6: una plataforma posada una bastida on es tiren
7: aquests
6: pastissos, no? És com uns pastissos circulars i es tiren amb un... Llavors
5: tires la morcilla...
6: Tens una distància establerta, tires la morcilla i has de tirar els pastissets que estan a sobre de la plataforma. És una cosa molt rara, la veritat. No sé en quin punt...
7: Bueno, escolta, ells tenen això, nosaltres tenim correfocs.
6: No, però no, o sigui, trobo més absurd que...
5: Carretil Championship, no?
6: Diuen que la tradició aquesta surt de que dos pobles que estaven allà al costat es van començar a barallar i es van quedar sense armes i es van començar a tirar menjar.
7: Vale, la cosa...
6: Llavors, com que es van començar a tirar menjar, després van fer una competició per barallar-se en comptes de tirar-se menjar de forma aleatòria, tirar-se menjar... algun lloc en concret, llavors, de llavors sortir aquesta tradició tan curiosa. Digues, Martí.
7: La cosa és que està, o sigui, hi ha la bastida, per si no us ho imagineu, hi ha la bastida amb una cosa de fusta, vale? Sobresortint.
6: Sí,
7: i la cosa aquesta de fusta és el que has de tocar i llavors ho tires.
6: No.
7: Sí.
6: Tu no tires la cosa de fusta, tu tires...
7: Bueno, o sigui, has de tocar, llavors amb la vibració i coses així, pues, suposo que es tira.
6: No. Tu tires perquè el púding xoca amb els pastissos i es fa caure, perquè estan apilats en quatre, en els quatre costats de la plataforma. Llavors, si posa el púding a sobre, fa que caigui. Veus? Mira, ara, aquí es veu.
7: Ara, a veure, espera't un moment.
6: Bueno, això és molt radiofònic. Pumba. Això és molt radiofònic, però... Veus?
7: Bueno, sí, li ha donat, però no ha caigut.
6: Però la plataforma no es mou com a tal.
7: Et podria dir... que el Campeonato Mundial de Lanzamiento de Morcilla 2025 crec que ningú ho ha tirat. O sigui, són 100 minuts...
5: Un moment, deixeu-me cuinar.
7: De gent...
6: Home, perquè no hi ha com una professionalització d'aquest sector.
7: Epa, doncs pues sí.
6: No ets professional de llançar
7: morcilles. Sí que ho han tirat morcilles. Tres. Han tirat tres. I és molt...
6: No pot ser professional de llançar morcilles. Perquè són 12 pastissets col·locats en 3-4 pilones, que són 3 pastissets per pilona.
7: Exacte.
6: I llavors ha... les pastissets tenen com una forma

0: Hoy estamos aquí en el Campeonato Mundial de Tiramocilla.
1: What are you doing here?
0: Esa a nosotros los guiris no nos gustan. Aquí hacemos solamente...
1: ¡Morcilla!
0: ¡Morcilla! Vaya, han fet la tonteria, esto ya.
1: El Campeonato Mundial, Joan, ¡morcilla!
2: Joan, una cosa. Era, a mi m'encanta estar... amb fred, però a 22 graus et sembla normal?
0: No, està bé, això, 22 graus...
2: Sembla normal.
0: És massa, és massa.
2: Mira, sí, massa.
0: Bueno, zero graus, ni fred ni calor.
1: La pregunta final que tinc aquí a la secció és... ¿Y participaríeu?
2: No.
0: Sí.
1: Home,
0: tirar morcillas, bro. Sí. Sí.
1: Què pot passar malament, tirant morcillas?
2: Bueno.
0: ¿Y qué no pot passar?
1: Què no pot passar? És, o sigui, trobo més absurda l'activitat aquesta que es fa a les festes majors de pujar-se a caixes de cervesa.
0: És la hòstia. O carrera de sacos o
1: coses. Crec que no s'ha fet.
0: Sí, sí, s'ha fet, sí, sí.
1: Sí,
0: s'ha
1: fet,
0: de sac, sí, sí, sí.
1: No, la carrera de sac no. Ah, sac, sí. Lo de pujar-se a caixes de birres.
2: Caixes de birres amb una grua, no, aquest any no s'ha fet.
0: Com, com? O sigui, fer una torre de caixes de birres?
1: Sí. I tu estàs a sobre i et vas pujant, et van llançant caixes de birres.
2: I llavors i tu has de saltar i has de fer tas.
1: No, no has de saltar, o sigui, bueno, vas, però... vas posant-te a sobre les caixes de birra, et dona una caixa de birra, la poses i et puges a sobre d'aquesta. Agafes una altra caixa i et puges.
2: Però has de mig saltar, per dir-ho així.
0: Sí, és una dalt. Torre d'una caixa de birra o són dos?
1: No, no, no, no, és una, en plan...
2: És una caixa de birra i tu la poses a sobre.
0: Tu
2: a sobre. I tu a sobre d'aquest.
0: Sí,
2: llavors com, vas posant a sobre.
1: Amb una grua, que, amb un arnès, que t'enganxa amb una
0: grua. No, clar, clar, evidentment.
2: Home, no et deixaran caure.
1: És una... és molt típic de festes majors i crec que no ho he vist aquest any.
2: Aquest any no s'ha fet. Escolta'm una cosa, el... saps algun rècord que s'hagi fet amb el lanzamiento de morcilla aquest?
1: Sí, jo ho he dit. El rècord està en 10. 10 morcilles tirades. No, 10 pastissets tirats.
2: 10 pastissets, eh?
1: En 3 tirades de morcilla, 10 pastissets.
2: Anem nosaltres i ho destrossem tot.
1: Sí, de 12 pastissets que hi ha allà dalt, 10 s'han tirat.
2: Anem a la meva secció, vols?
0: Per exemple, jo crec que es podria
2: fer...
0: De què vols parlar avui, Martí?
2: Mira, avui parlaré de coses inútils que han passat a Sant Cugat aquest curs. Primer de tot, 7 de setembre del 2025.
1: Comencem forts, eh?
2: Comencem molt bé el curs. Vam començar el 6, doncs el 7. Va haver-hi un eclipsi de lluna.
0: Vamos.
2: Alguna vegada algú ha sabut què és?
0: Sí.
2: O sigui... quan... eclipsi de lluna, vale, jo t'entenc l'eclipsi de sol. L'eclipsi de lluna és quan l'eclipsi de sol és quan la lluna es posa davant del sol. Fantàstic. El sol és quan es posa... o sigui, l'eclipsi de lluna és quan el sol es posa davant de la lluna? No, perquè llavors es veu el sol i no la lluna.
1: La lluna, la pruna...
2: i no es pot posar davant de la lluna perquè llavors
0: no,
2: ens socarraríem.
0: Crec que és quan la Terra es posa enmig de la... del sol i la lluna.
2: Bueno, és igual, ha sigut una cosa inútil que ha passat a Sant Cugat, però bueno, 7 de setembre del 2025. Dos dies després, un home amb un punyal a Sant Cugat.
1: Ostres.
0: Un punyal amb un machete, què era?
1: Era un machete, eh?
2: Era un machete.
1: Perquè me'n recordo de titulars.
2: Un machete.
1: Me'n recordo del vídeo de l'home quasi despullat donant voltes pels carrers de Sant Cugat amb
2: un
1: machete.
2: I donant cops a un fanal. Bé, 20 de desembre, passem, ens calmem una mica.
0: Nadal.
2: Nadal, bueno, estem arribant a Nadal, patada de retrovisors, uns quants dies, no només el 20, uns quants dies. 2025, recordo això, perquè ara passem al 2026. 5 de gener del 2026, arribada de Reis Mags i la nevada fake.
1: Nevada fake.
2: Van dir, sí, a Sant Cugat nevarà, no ha nevat.
0: Fake neu,
2: ha plogut.
0: Fake news. Hòstia,
2: mare.
0: Fake news, no fake neus.
2: Ha plogut.
1: Comèdia.
2: Més coses inútils que han passat a Sant Cugat. Doncs mira, el 21 de gener del 2026 hi ha la peste porcina i la gent que no feia cas i segueix sense fer-ne cas. Efectivament.
1: Però no saps, si no teníem prou amb el Covid-19, la peste porcina africana va arribar... Sí. Partido Popular Andaluz?
2: No!
0: No! Prou. Jo no la volia dir. Jo no la volia dir.
2: S'ha dit aquest... des del 21 de gener que es diu això. Prou.
1: Seguim.
0: Prou.
2: 2 de juny. Passem del 21 de gener al 2 de juny. Hem fet un salt gran, però l'hem hagut de fer perquè hi ha la pel·li a Collserola.
1: Ostres.
2: Ja no us en recordàveu, eh?
1: Home, sí que me'n recordo, eh?
0: La pel·li.
2: La pel·li a Collserola.
0: American Film?
1: No, era la pel·li on estava aquest, el tio de Gladiador.
2: Sí.
1: Com es diu?
0: Tom Holland, no.
1: No, Tom Holland.
2: Tom Holland està fent Spiderman.
0: Tomás Holanda.
1: Tomás Holanda.
2: El Spiderman.

0: Escolta una cosa, saps què més...
1: L'altre dia van fer una col·labo amb Spider-Man...
0: El Messi.
1: I el Messi, eh?
0: Sí, sí.
1: No sé si ho has vist, Joan.
2: Messi-man.
0: Messi-man.
1: No, però...
2: Oh, wow.
1: No, que arriba el Messi buscant l'Spider-Man i... Sí.
2: Sí.
1: Està buscant Spider-Man.
3: Sí.
0: Mira, de fet, el pots buscar. Joan, busca'l.
2: No.
0: Busca l'anunci, please. Jo segueixo. 30 de juny del 2026. Els dibuixos del xiprer cremat. Són més inútils...
1: Solidaritat amb el xipre, eh?
0: Sí, solidaritat amb un arbre.
2: Els nens... És com... A veure, ja tenim... Mira, som ciutat abra... Mira, Sant Cugat és una ciutat abrària. Per què? Perquè cremem Pidanxandri, cremem xipre...
0: No, s'ha cremat.
2: Que és... Ara quin és el punt? Cremar, què cremem? Una altra cosa?
1: No, però al Pidanxandri aquest any se li ha caigut una branca...
0: Ah, no, és que... Un moment, és que puc seguir la meva secció?
1: Però aquí estàs superdesordenat, això, no? Perquè estàs parlant d'una cosa... Després...
0: No, perquè... Jo
1: no
0: estic
1: vas
0: dient...
1: per ordre cronològic.
0: Ho he anat per ordre cronològic, l'única se'm va oblidar i llavors ho vaig posar després. Fa 10 mesos, el Pidanxandri perd la seva branca més singular. L'única... Això no era com a cosa inútil. Perquè no va ser molt inútil, la veritat.
1: Una tila.
0: Però sí que és cert que va ser bastant inútil.
2: Està desbalancejat, ara, el puto Pidanxandri.
1: Sí, cuidado.
2: Ara porta un disbalanç.
0: Ara, que... ojo, eh? Ara,
2: ojo, perquè
0: se pot caure. Més coses inútils.
2: El Martí?
0: No. Les ressenyes del Pidanxandri.
1: Hi ha ressenyes del Pidanxandri?
2: Què diu les ressenyes del Pidanxandri?
1: Un 3, està desequilibrat.
2: Està irregular.
1: Irregular, eh?
0: Mira. 883 ressenyes.
1: Què dius tu ara?
2: Sí.
1: Però d'on surt això?
2: Espera, anem a veure què ens diu. Espera, Martí, vols que veiem què ens diu la gent? Hola?
1: Hola, aquí ressenyes del Pidanxandri, digue'm.
0: Hi ha ressenyes, com sempre, bones. Al final són el Pidanxandri és mucho más que un árbol, és un símbolo indiscutible de no sé què, no sé quantos. Però després tens...
2: Callar-se, que no...
0: Les ressenyes dolentes. Vale? Perquè sí.
2: El puto arbre cagant-se en tot i... No!
0: Me cago en tu estampa! Hi ha ressenyes dolentes. Me'n vaig al Google Maps, entro a el Pidanxandri i les ressenyes dolentes són...
2: Atenció.
0: Ojo, Són...
2: Està llegint. Martí?
0: Muy bonito, pero con las políticas de l'Ajuntament de Sant Cugat creo que no lo volveré a ver. Solo queréis vuestra parte de Coixrola para vuestros caballos, vuestros restaurantes, masías. Esto sí se puede ir con coche hasta ellos. ¡Vergüenza! Mientras os cagáis un deporte como el mountain bike, con su propio nombre indica.
2: Vais en contra... ¿Os cargáis o os cargáis?
0: Os cargáis.
2: Ah, vale.
0: Y os cagáis.
1: Entre castellà del Martí...
0: Vais en contra de los negocios que venden bicis. Y en vuestro pueblo...
1: De vuestro propio pueblo.
0: Pueblo. Es que... Y en los siguientes, los runners, ¿no? Y después, ¿qué? La única vía de escape a los problemas cotidianos de los ciudadanos para evadirse. Vergüenza, Ayuntamiento de San Cugat. Os vais a quedar solos, aunque eso es lo que queréis. Vuestra parte de Coixarola para vosotros solos, pues lo conseguiréis. Qué triste, qué egoísta, así
1: que
0: mala gestión.
1: Quina ràbia que porta aquesta persona, eh?
0: Y no ha posat ni un punt.
2: Molt bé.
0: Una estrella. Un buen sitio para llevar al peo a mear.
2: El peo.
1: Estàs segur que porta...
0: Sí. Un lugar hermoso, una estrella.
1: Però no entenc per què la gent posa una estrella. O sigui, no entenc quin valor de... No entenc.
0: Un lloc més a la zona de Coixarola. El fet que el Pidanxandri estigui apuntalat fa que sigui més original. Res més que això. Dos estrelles.
1: Professionals, al final.
0: Totalment. I et diré, entorn bonic, però hi ha milers de persones. Gens tranquil. Milers de persones, eh, el Pidanxandri.
1: Milers de persones.
2: Què és, sí. la punyetera ràbia allà o què?
1: No, ràbia el Pidanxandri, pròxima festa major.
0: Doncs jo ho veig, eh. Jo la veu. Més coses inútils, perquè en tinc una més.
1: Va, cinc més i
0: no,
1: tanquem el programa.
0: No, tinc
2: una més, eh. Què dèieu, que és inútil?
1: Jo crec que sí.
0: En tinc una més. Coses inútils, però que això ja és de tot l'any, perquè al final tot l'any està i tal. Les ressenyes...
2: Atenció, eh? Atenció a lo que... Espera lo que dirà.
0: Tu te'n vas... Vale, és que vull que ho...
1: Martí, tens pocs minuts.
0: Vull que ho endivineu, vale? Pidanxandri, que per cert, en castellà és Pino del Xandri.
2: El Pino del Xandri,
0: vale? Tu te'n vas una mica més amunt. Saps què hi ha, no? El Pantano de Can Borrell.
2: Hòstia, el Pantano... bueno, Pantano.
0: 3,9.
1: Havien de treure les ressenyes de Google per llocs que no es pot controlar, vull dir, tu no pots controlar un pantà.
0: 377 ressenyes, unes quantes amb una estrella.
2: A veure. A veure, anem a...
0: Tot i que han actualitzat el panell informatiu de la fauna i flora, malauradament he de posar una estrella en aquest magnífic indret de Collserola. És trist com l'Ajuntament de Sant Cugat té immerescudament sotmès aquest indret màgic del parc, totalment abandonat, i aquest manteniment des de fa anys. Dificultat moderada.
1: Moderada.
0: No, posa ja, directament. Següent. Parc...
1: Mentida.
0: Parc natural, muy poc cuidat, i el pantano resulta inaccessible. Home, que jo sàpiga, el pantà es fa dos passos i ja està, eh? Sí, però...
2: és baixar una punyetera cuesta i ja està. O sigui,
0: petit detall. Tot sec. Com que tot sec? A veure, xaval, un moment. O sigui, això és de la calor.
2: Eh? Perdó? Que això està tot sec, ja.
0: És de la calor, o sigui, no nosaltres crec que no podem decidir si està tot sec o no. No?
2: Fa.
0: Bé, bonic lloc, però mal conservat. Una estrella. Ah. M'encanta, una estrella.
1: La gent no entén el criteri de... crec que té cert dèficit.
0: Ho han deixat molt bonic.
2: La gent té molt dèficit.
0: Ho han deixat molt bonic. Dos estrelles.
1: Pots dir les ressenyes de l'Ajuntament de Sant Cugat?
0: Ressenyes de l'Ajuntament de Sant Cugat. Ho mirem tranquil·lament. Mira, tot Sant Cugat, Monestir de Sant Cugat... Aquí, Ajuntament de Sant Cugat.
2: Atenció.
0: Que, per cert, al costat de l'Ajuntament de Sant Cugat, al mateix edifici hi ha persianes de Sant Cugat del Vallès.
2: El diablo!
0: Per la vostra informació.
2: La persiana, mano.
0: Si algun dia ho voleu saber, doncs... pues... està, vale?
1: Els dislexis són persianes.
0: Totalment. Moment, que se m'ha mort el Google. Ara.
1: Martí, tens...
0: Cas de la vila de Sant Cugat del Vallès, menos concurrido de l'habitual, vale?
2: Que és ja. A dins també una punyetera ràbia, ja el Xema.
0: 3,6.
2: Ui.
1: Ostres.
2: Ui, l'administració pública. Ui.
0: 394 ressenyes, menys que el Pi d'en Xandri.
2: Bueno, a veure.
1: Pi d'en Xandri for president, eh?
0: Jo ja estic veient, tio.
1: Vaja, digue'ns 3 o 4 i acabem el programa, Martí.
2: No, una.
0: Bon dia.
1: Una.
0: Vull compartir el passotisme i la mala educació de la gent. Soc veïna de Collfabà i adjunto fotos de gossos dins del parc que està davant de la guarderia, no, llar d'infants municipal Cavall Fort. Algun inclús sentat en un banc. El gos.
2: Sí, una foto d'un gos.
0: Sí.
2: Vaja, Prime.
0: Sí, una estrella. O sigui, la meva ressenya és contra la gestió d'aquesta entitat a l'hora d'organitzar els espais de festa major. Ep! Divendres, dissabte, diumenge ens han col·locat activitats tot el dia i de nit en la pista de l'escola Joan Maragall. Espai petit i envoltat de vivendes com si no hi haguessin descampats per organitzar aquests esdeveniments. Una estrella a l'Ajuntament de Sant Cugat.
2: Prime. Fins aquí el programa d'avui, se'ns ha passat molt ràpid, aquests doncs, 55 minuts que portem de programa i res, doncs, molt bonic.
0: I com que ens diem l'hora dels joves però hem de fer 57 minuts, hem de plegar aquí.
2: Exacte.
1: Sí, i també clar, cal remarcar que com que és l'últim programa d'aquesta temporada, volem dir-vos que tingueu un molt bon estiu.
0: Ah, exacte.
2: Hem de definir aquesta temporada amb una paraula. Jo dic convidats.
0: No, és que ja ho vam fer, això.
2: Ah, ja ho vam fer?
0: Sí. A la temporada passada.
2: Bueno, doncs ho hem de fer ara.
0: No, ho hem fet el programa passat.
2: Val.
0: Ens veiem. Adéu-siau.
1: Adéu-siau, que vagi molt bé.
2: Us estimem.
1: Bon estiu.
2: Ens tornarem a escoltar.
0: Exacte.
1: Ens tornem a escoltar.
0: Us estimem molt i potser l'any que ve ja no som tan joves. Vinga.
1: Adéu-siau. Bon estiu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda. Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Salvador Brutons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams, amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar a José, un home de 58 anys, desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa, pantalons, pirates blancs, duia unes ulleres graduades i podia estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu parador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre d'Alt Rendiment, el CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09 hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades. Des de primera hora del matí, la mínima no ha baixat dels 23,1 graus, registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació de xafogor persistent durant tot el dia. I el restaurant Masia Can Ammaier és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency for Horeca, en una iniciativa finançada per la Unió Europea, desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Ei, Anna, escolta, mira, tinc una amiga que se li ha espatllat el consolador. Tu saps si existeix un servei tècnic o alguna cosa semblant?
3: Oi, tant. Ara et passo el contacte.
0: Museu Particular. Capítol 10. El Consolador.
4: Hola, Àlex.
5: Hola, Anna. Què? Parlem una miqueta del Consolador?
4: Som-hi!
0: Museu Particular.
5: Doncs avui ens tocarà això, parlar del Consolador, i per tant hem de parlar de sexe, així que, Pepe, m'hauràs de posar aquella sintonia del tin-tin, perquè la gent sàpiga que encara potser haurem de posar allò dels dos rombos, que es feia molt abans. Doncs, efectivament, el sexe és inherent a la condició humana, en tant que mecanisme que garanteix el manteniment de l'espècie, però alhora és una font inestimable de plaer i, per tant, motor de moltes passions, dèries i invencions per tal de poder-ne tenir, encara que no es disposi, no, doncs de parella, no? I això pot ser, doncs, ja utilitzant el propi cos, no, les mans, fins a objectes, no, o artefactes creats precisament per això, les anomenades joguines sexuals.
4: Mm-hmm.
5: Clar, si et parlo de joguines sexuals, hi ha com un arquetip, no? Que és com la mostra o l'exemple, no? Sempre, si parlem d'aquest genèric que ens ve al cap, que és aquest consolador, que ja el nom és horrorós, eh? per altra sí. Banda ja en podem parlar, no? Vull dir, que és això de consolar el què, no? Però que també en podem dir dildo, que això ve de l'anglès i ve precisament d'una cançó eròtica del segle XVII, aquest nom, però que també ha acabat fent doncs, fortuna com un neologisme en moltes altres llengües, i que al final el que està representant és aquest objecte en forma de falus que doncs, serveix doncs, per masturbar-se tant vaginalment com a analment. Eh? És indistint, tot i que l'arquetip, com et dic, sempre és com aquesta cosa vinculada a les dones, aquest consolador, no? aquesta Ai, consolar sí. No? de la falta d'un home amb aquesta joguina, no? Tot i això, no? Que sembla que és com una cosa com a molt nova, hem de dir que no, que evidentment de la mateixa manera que el sexe no és pas nou, aquestes joguines sexuals tampoc no ho són, i de fet se'n troben documentades des del paleolític. Fa uns anys científics alemanys de la Universitat de Tübingen van trobar en un jaciment paleolític un objecte d'uns 20 centímetres de llarg, de pedra polida amb clara forma de falus, que tenia uns 28.000 anys, i que se suposa que és com aquest consolador, aquest dildo més antic d'Europa, no? També en el cas de la civilització egípcia, de la civilització grega, es documenten l'ús d'aquestes joguines sexuals, sobretot, com a mínim, es documenten a través de les dones. De fet, a Grècia tenien molta fama aquests consoladors, aquests dildos de Milet, de la ciutat de Milet o de Milet, no sé ben bé com s'hauria de dir, perquè es feien amb pell de gos i estaven molt ben treballades. Sort que és ràdio, això, i no podeu veure la cara que acaba de fer l'Anna.
6: Sí, és que ara no m'ho esperava, això.
5: Perquè seria meravellós, però és una llàstima, és el que té la ràdio. Doncs, i de fet, surten retratadíssims aquests objectes a la comèdia d'Aristòfanes, a Lisístrata, que és una comèdia meravellosa, sí. Que s'han fet pel·lícules i demés, però la comèdia en si ja és meravellosa. I després en museus com l'Hermitage o el Museu de Belles Arts de París es poden veure diversos vasos no de figures vermelles, no? Aquests vasos típics grecs que expliquen historietes a través d'aquestes figures, on es veu l'ús d'aquests dildos. No? Estem parlant doncs, això, el segle VI, el segle V abans de Crist, amb aquesta finalitat, diguéssim, d'oci, no?, o de gaudi, però també amb una finalitat, en alguns casos, mèdica, no?, perquè també tant Plató com Hipòcrates parlen de la histèria femenina, no?, que és aquesta cosa, aquesta malaltia o aquesta suposada malaltia, no?, que ells deien que tenien les dones, que es formava dins de l'úter, no?, i que aquest malestar, no?, acabava derivant amb aquestes malalties, i que l'única forma de posar-hi remei era aconseguir l'orgasme de la dona, i que a través del flux vaginal s'expulsés tota aquesta, no?, aquesta mala cosa que hi havia dins, i per això doncs també utilitzaven aquesta mena doncs, d'estris, no?, i aquesta mena de joguines, no? Passem als romans, perquè també tot té la seva versió amb els romans. En essència, seguim sent romans, i també tenim documentats en alguns casos. De fet, ara fa poc, el 2023, es van revisar uns materials del Regne Unit, es van revisar uns materials d'un campament romà del segle II, i una cosa que el 92, quan es va descobrir, se'n deia que era una eina de cosir, o no, un vinculat d'això, doncs ha resultat que no, que és un dildo fet de fusta, i a més, en alguns casos diuen que molt utilitzat, perquè està com fins i tot molt gastat, i aleshores van determinar això, doncs, que efectivament també era una joguina sexual. A partir d'aquí, doncs, i al llarg de la història, imaginació al poder, podem trobar fets d'os, no?, d'ivori, de fusta, de fet a la Xina al segle XV eren de fusta que l'alacaven, no?, per tal que fos doncs, més còmode, i li feien doncs, diverses formes, diverses textures, doncs, per poder estimular d'una manera o d'una altra. I és cert que, per exemple, en el cas de l'època medieval, doncs, evidentment, quan s'imposa el cristianisme, algunes pràctiques queden relegades, sobretot perquè al final el que estigmatitza el cristianisme no és tant el sexe pel sexe, per dir alguna cosa, sinó el fet de que no hi hagi reproducció, és a dir, que no hi hagi una finalitat reproductiva al darrere. Per això, a vegades, en els contextos de l'època medieval i també l'època moderna, l'Inquisició i demés, pràctiques com la sodomia, no? L'homosexualitat o inclús el sexe anal, encara que fos heterosexual, es penalitzaven, o la masturbació es penalitzava pel fet de que se suposava que la llavor es perdia, no? I aquest era el veritable delicte, no? Que perdre doncs, aquesta llavor. No? Però creus que això els va fer desaparèixer del mapa?
7: Intueixo que no.
5: Doncs fas bé d'intuir que no, perquè com a mínim, no sé això, però, en d'altres llocs, però com a mínim a Catalunya no els van fer desaparèixer del mapa, perquè tenim un document meravellós del segle XV, que és anònim, o se suposa que és anònim, però que està escrit en català, i que és un llibre que es diu Speculum Alfoder, que és un tractat de sexualitat medieval. És un dels tractats...
7: Per favor, els catalans, amb els seriosos i treballadors que som.
5: Doncs se n'hi ha dit, fins i tot, se n'hi ha arribat a dir el Kama Sutra català.
7: Oh!
5: I, com et dic, del segle XV. Per tant, no estem parlant de fa 4 dies, sinó que, Fantàstic. En aquest cas, sempre al capdavant. Doncs, com et deia, és un tractat de sexualitat que parla de totes les postures que et puguis imaginar per fer... Que parla també de salut sexual, que parla d'afrodisíacs, hi ha receptes, mm-hmm. per estimular i de més, i també anomena l'ús d'eines que es poden utilitzar en aquest context, com ara el godomací.
7: Godomací?
5: T'ho dic així, enrotllo un pan ASMR, saps? Perquè
7: jo, és que ara m'ha sonat totalment el jugador aquest del Barça, que té un nom molt semblant a això,
5: bueno,
7: no sé, però
5: sí.
7: No va per aquí, no, penso. No. Va.
5: Doncs és això, és precisament un consolador. No? El que passa és que en català doncs, ho podem dir d'aquesta manera, i de fet el term cat és una de les excepcions que recull per dildo, no? El que en anglès pots dir dildo, en català pots dir godomací.
7: Quina meravella.
5: I fins i tot queda com a, no? Com a, no sé, com a més seriós, no? Més
7: avui t'has guanyat tant el sou només amb això, de veritat.
5: Doncs és una paraula medieval que deriva de l'àrab i que segurament el que fa és referència a una ciutat líbia que era molt coneguda pel cuir, pel treball que feien de cuir i de més. De fet, pots trobar... és una tècnica també de treball del cuir, el godomací. Mm-hmm. Doncs segurament ja està clar de què estaven fets en aquest cas, aquests consoladors de l'època medieval catalana, que estaven fets segurament doncs, de cuir, però així m'ha pres aquesta paraula fantàstica.
7: Meravellosa, godomací.
5: I molt nostrada, no? A partir d'aquí... Clar, això, diguéssim, és el model analògic, podríem dir, no? Però sempre hi ha aquell pas més enllà, no? Que és aquella cosa de que facin coses, no? Que siguin màquines, no? Aleshores sí que tornem a passar de la revolució industrial, on tot, no? Es tecnifica molt més, i és a partir del segle XIX, quan aquests objectes en part inanimats comencen a fer coses, que és vibrar, bàsicament, no? Mm-hmm. Potser diem consolador, però també en podem dir vibrador a vegades, no? I acaba sent semblant. Doncs això és perquè precisament al segle XIX es reprèn amb força la idea aquesta de la histèria femenina, de que totes les dones estàveu boges, sí. Perquè no per dins ja teníeu aquesta, no? Aquest humor que en deien que us feia tornar boig, o boja en aquest cas, i que l'única forma era doncs, aquesta, la de masturbar la pacient, perquè això ho havien de fer els metges fins que arribés a l'orgasme i podés expulsar doncs, tot aquest malestar que tenia dins. Però clar, què passava? Que es cansaven, aquests pobres metges.
7: No? Doncs... És una feinada física insuportable.
5: N'hi va haver un, no? Que es deia el Joseph Mortimer Granville, que va dir, bueno, potser podem inventar alguna cosa, no? I aleshores va ser, o amb ell se li reconeix, que pel 1880... aquesta primera patent d'aquest vibrador que feia tota aquesta feina. Al principi només a les clíniques, no hi havia... I de fet, però ell, quan va saber que allò no s'estava fent servir per fins estrictament mèdics, va ser el primer de renegar de la seva invenció, però ja estava, ja era tard, no? I el 1902 ja van començar a sortir alguns vibradors comercials, és a dir, ja no havies d'anar a la consulta del metge, sinó que ja el tractament, entre cometes, te'l podies fer...
7: Menys mal.
5: Te'l podies fer a casa, però sobretot el canvi... es donarà, seguirà sent un objecte mèdic, és a dir, al final, en aquest cas, el vibrador comercial que et deia el 1902, es ven com un electrodomèstic més. Uh-huh. I, de fet, aquesta electrificació d'aquest electrodomèstic va arribar abans que molts altres, com la planxa o com, no? Com la rentadora, per dir alguna cosa. No? Però a partir del 1952, l'Associació Americana de Psiquiatria diu que la histèria femenina, o sigui, diu el que tothom, bueno, tothom sabia, dir, diu el que és veritat, que és que la histèria femenina és una idiotada, no? I que no és, que és una no és pas una malaltia, sinó que és un mite. Per tant, ja, diguéssim, allò ja no tractava res, no? I aleshores sí que ja comença a desenvolupar-se també conjuntament, amb la proliferació de les pel·lícules pornogràfiques, no? I una miqueta l'alliberament d'alguns sectors de la societat, que comença, doncs, a veure's com a tal, com una joguina sexual, no? Fins avui, que és un, no? Un objecte, diguéssim, no diria quotidià, és a dir, quotidià, perquè
7: hi és
5: en moltes cases, sí, sí. Efectivament, no? Tot això segueix havent-hi, no? Un cert tabú, no? Encara no, poder no s'expressa o no expressem amb la claredat que poder expressem altres coses, no? Si tenim o utilitzem aquesta mena de joguines. I, de fet, fins al punt de que hi ha diversos llocs al món encara avui que estan prohibides aquestes joguines, no? Que no pots tenir un dildo a casa. Per exemple, alguns països islàmics, com l'Aràbia Saudita o els Emirats Àrabs. A Tailàndia no es poden comprar ni vendre, per tant, no? És una miqueta com il·legal, no? Com si fos una droga. A les Maldives també estan prohibits. I també alguns estats d'Estats Units, com per exemple Alabama, Mississippi o Texas, tenen lleis que limiten... o sigui, tenen lleis contra l'obscenitat que limiten, persegueixen o prohibeixen que la tinença o la venda de joguines sexuals. No? Per exemple, en el cas de Texas hi ha una llei del 1973 que estableix que no es poden tenir més de 6 joguines sexuals. D'acord? I encara menys fer-ne ostentació, ensenyar-les, a més no pots anar no, amb una titola de goma pel carrer, perquè doncs això et poden detenir. No? I aleshores es creen paradoxes molt boges, com que en aquest mateix estat de Texas no tens un límit d'armes que puguis tenir a casa. O sigui, no pots tenir 6 tites de goma. O sigui, no en pots tenir 7 tites, perquè només en pots tenir 6.
7: Però pots tenir 17 escopetes.
5: Exacte, però pots tenir no, 40 revòlvers, que no passarà absolutament res, no? I, de fet, hi ha hagut diverses protestes en aquest sentit.
7: Ah, sí? No hi vam anar?
5: Sí, perquè el 2015, per exemple, a Texas es va aprovar una llei que el que feia era que permetia anar armat, que, evidentment, els majors de 21 anys que tinguessin la llicència d'armes, que allà pot ser qualsevol, bàsicament, poder anar armat dins dels campus universitaris, inclús dins de les classes.
7: Però,
5: evidentment, el que no podies fer és portar una joguina sexual, no? Aleshores, per protestar contra aquesta llei de les armes, va néixer un col·lectiu d'estudiants que es feien dir cocs, no glocs, és a dir, tites, no glocs. Glocs és una marca de pistoles, per tant, tites, no pistoles, que la forma de protestar que tenien era evidenciar aquesta estupidesa del sistema, i el que van fer va ser, van repartir més de 4.000 dildos, no? 4.000 tites de goma, i protestaven ensenyant aquestes tites de goma, la gent se les penjava a la motxilla, les anava passejant, per tal, doncs, d'evidenciar aquesta, no? Aquesta incongruència del sistema de poder portar un arma dins d'una classe universitària, però no poder portar una titola de goma.
7: És ben bé que, si en algú són bons els americans, en fer eslògans, a veure, torna-me'l a dir.
5: Cocs, not glocks.

0: Avui em permetràs que parli del que em doni la gana sobre sexe i art,
1: home,
0: perquè... clar, no ho hem fet mai tu i jo junts res... Bueno, ara això ara sona com que es pot llegir de moltes maneres.
1: Torna a posar la musiqueta aquella dels Llorombes, sisplau.
0: No, t'anava a dir que no hem fet mai cap projecte ni ens hem muntat mai cap història així relacionada amb el sexe. Llavors, quan vam muntar...
1: Vols que passegem titoles de goma?
0: Doncs m'ha semblat meravellosa la companya, què vols que et digui? No, però vaig pensar, quan vam muntar aquest capítol, aquesta secció sobre el Consolador, i pensava, ara és la meva per deixar anar tot el que no he explicat sobre art i sexe. Per tant, a vegades m'allunyaré una mica del Consolador, però sí que m'ho perdonaràs.
2: Oh, i tant.
0: Hem començat amb Sex, una cançó de la Gran Madonna que pertany a l'àlbum Rebel Heart del 2015. Però recomanarem molt més fort un àlbum que es diu Eròtica, de l'any 92. L'any 92 només van passar coses bones, com el nostre naixement i el naixement d'Eròtica, perquè Eròtica... va ser... És que això, aquestes coses tan magnífiques ja no es fan. Va ser un àlbum que es va acompanyar d'un llibre de fotografies, que es deia Sex, també. Llavors, era la Madonna amb unes imatges molt explícites que van revolucionar el món i, vaja, si busqueu algunes imatges sobre aquest llibre, va ser una cosa brutal. Realment és un àlbum molt conceptual sobre el sexe i l'amor, hi ha pop, hi ha dance, i ella, una cosa que li encanta, genera un alter ego dins d'aquest àlbum, però també hi ha una altra cara de l'amor que és... o de les relacions del sexe, que és molt més dura, i són les cançons en les quals ella parla dels amics que ha perdut a causa de la sida, no? En qualsevol cas, Eròtica va ser el primer àlbum de Madonna, perquè després tornaria a passar, que li van posar l'etiqueta de Parental Advisory, no? Com d'alerta als teus fills si escolten això, igual que ara l'Spotify té aquesta lletreta, la E, per al contingut explícit, doncs Sex, que realment crec que sí que la necessitava, també tenia aquest avís. I com tu deies abans, que encara hi ha països que prohibeixen dildos, Eròtica va ser prohibida a Xina, per exemple, no es podia comprar, no? Havent començat amb Madonna, me'n veieu un altre projecte que es pot veure actualment al MACBA, que es va fer durant els anys 2006-2009, que el va fer la Mireia Sallarès i que es diu Les Muertes Chiquites. Ara està exposat allí. És una projecció que s'acompanya de moltes altres coses. Això també es volen del MACBA, que tenen la projecció allí sempre posada i té unes hores, com si fos un petit cine. Em sembla valent per part seva. En qualsevol cas, què va fer l'artista en aquest cas? Doncs va fer un viatge per Mèxic amb un cartell de neó de color rosa molt xulo que posava Les Muertes Chiquites. Llavors, això que a Mèxic a l'orgasme li diuen la muerte chiquita, no? Perquè és com aquest punt que ensec palmes i tornes a reviure molt més fantàstic, no? Llavors, què fa la Mireia Sallarès? Entrevista 30 dones de diferent condició, origen, edat, creences, etc. i els hi pregunta pel plaer sexual. Llavors, el que fa la Mireia Sallarès en realitat no és només un tema de documentació i de curiositat, sinó que el que està fent és posar a la vista algo que és molt privat, com és la sexualitat, no? Tu mateix has dit que encara ens fa una mica de recança parlar de certes coses i és veritat, nosaltres som millennials i sí que en parlem, però tampoc és una cosa que parlis com de parlar, jo què sé, de com es fan uns canelons. Llavors, Les Muertes Chiquites ha sigut un premi, un projecte molt premiat, que podeu visitar el MACBA, però a mi el que m'agrada de Les Muertes Chiquites precisament és això, que posa en un espai museu, en un espai centre d'art, en un espai públic, algo que es fa privat, perquè sempre quan les coses són privades són una mica més complicades, no? Què vull dir que són més complicades? Que si no en parlem, no ho sabem. Si no sabem, tenim dubtes. Si tenim dubtes, no sabem si està bé o està malament. Llavors, que tot això es comenci a relaxar una mica i se'n facin projectes artístics, doncs a mi em sembla fantàstic. No obstant això, sí que hi va haver una... M'ha agradat molt abans quan has dit eina, una joguina sexual, una eina sexual, que sí que va fer que de cop i volta tot el país parlés d'aquesta joguina sexual fa 4 dies d'això, i va ser el famós Satisfyer. Que el Satisfyer realment no és un vibrador, és un succionador, és a dir, el que fa és succionar. I sí que va aconseguir que es parlés molt d'això, es van regalar molts Satisfyers, i he trobat una dada que m'ha deixat morta, que és que l'any 2019, en comparació amb el 2018, les ventes de Satisfyers van pujar un 440%. Menys mal que l'any següent va ser la pandèmia i tothom ja en tenia un, perquè si no, com ho haguéssim fet? S'hagués
1: col·lapsat.
0: Fort, fort, fort, sí, sí. En qualsevol cas, el Satisfyer es calcula que necessites 2 minuts per arribar a la muerte chiquita, per arribar a l'orgasme. Llavors, clar, això és com màgia, pura, dura i absoluta, no? I tot el que el 2019, 20, 21 semblava que seria el nou amàs i tothom volia un Satisfyer i no donaven a l'abast a fer-ne, el que estan dient ara moltes sexòlogues és que alerta, perquè si el teu cos s'habitua a aquest tipus d'orgasme, després, si has d'arribar a l'orgasme d'una manera més analògica, amb més temps, més manual, o menys destresa...
1: O amb algú més sapastre.
0: O amb algú més sapastre...
1: Que és molt possible.
0: Doncs serà molt difícil. Llavors, jo com a senyora molt analògica que sóc, que ja ho saps tu, alerta amb la tecnologia... perquè, bàsicament, ho vaig llegir així tal qual, eh? El que diu és que el cos el que es fa és... es fa mandrós. Mm-hmm. Llavors, doncs, per què m'he d'esforçar si hi ha una màquina...
1: Ah, s'habitua.
0: Exacte. Potser li hauríem de fotre la culpa al Mortimer, que era aquell senyor que explicaves tu, que es va inventar el catxarro aquest perquè les senyores histèriques deixessin d'estar histèriques. Si les persones que ens escolten volen conèixer més tota aquesta aventura del doctor Mortimer, hi ha una pel·lícula que es va fer l'any 2011 que explica una mica com va ser aquest procés. A mi em sembla una pel·lícula tirant a justeta, no t'enganyaré.
1: Sí, exacte. Jo no l'he anomenat precisament perquè... Sí, no. Bueno, sí.
0: Sí, ho havíem de fer, parlant d'això, ho havíem de fer... Bueno, és allò típic de diumenge a la tarda, una mica de comedieta, una mica d'història d'humor...
1: S'aprofita una miqueta del tema, no? I una miqueta d'aquesta al·licient, no? Va, d'això tothom la voldrà veure, però bueno.
0: És que jo recordo com la van vendre aquesta pel·lícula i jo vaig caure i vaig pensar, uou, que interessant. Després la veus i dius, ai... Pues justet. Però en qualsevol cas, la deixem anar. Clar, al final la histèria, i una cosa que volia dir molt fort, era algo que uns senyors deien que era. És a dir, és un constructe fet des d'allò masculí, no? Llavors, per criticar una mica tot el saber senyoro, et porto una performance que es va dur a terme el gener del 2024 a l'Art Santa Mònica, que la va dirigir l'Helena Frach, que és una artista que viu i treballa a Barcelona, i que la performance es deia El saber senyoro me come el coño. Llavors, a mi em costava molt explicar què va ser El saber senyoro me come el coño, llavors el que he fet és literalment agafar el text i te'l llegiré, ¿vale?
1: Molt bé.
0: Perquè, a més, és que crec que s'entén molt bé. Diu... El saber senyoro és aquell saber que, si no surt d'un senyorot, no val. Són totes aquelles coses que saben els senyorots i que tu no saps. Tu saps cosetes, però no és el mateix. Són tots aquells gestos, actituds, maneres de transmetre i mirades que ocupen tot l'espai i travessen tots els discursos. Aquests senyorots compten amb tota la seguretat que tu ni somies i poden ser experts en qualsevol àrea del coneixement. Però no et preocupis, per rajar sobre el saber senyoro hem muntat una taula camilla a la qual hem anomenat Grup Jordi Hurtado. Un nom estratègic i mutant com mutants són els nostres cossos. Courem els sabers al voltant del braser a través de la paraula compartida. El saber senyoro, me come el coño, és un espai obert per pensar a través de la paraula, dita i col·lectiva, tot allò que té a veure amb els sabers dominants. Així mateix també provarem d'esbrinar com es poden construir uns altres saber. Que s'ha entès?
1: Estupendament.
0: Jo trobo que és meravellós que al final aquesta performance del saber senyoro me come el coño és el que fem les amigues quan quedem sense tios, que és començar a rajar de tot allò que t'han explicat els homes i els jefes per ser homes i ser jefes. Però bé, em va semblar meravellós que això es fes dins d'un espai com Arts Santa Mònica i que dignifiquéssim aquests espais, no?, per rajar d'aquest tipus de coneixement patriarcal, no?, que és el que també va dur a terme o el que va sostenir la idea de histèria. Que perquè ho sàpis, que això també ho vaig trobar i em vaig quedar loca, com molt bé t'ho has explicat abans, la histèria deien que estava a l'úter, llavors que era com algo que s'anava movent i vam descobrir, amb la meva amiga Judit, que és psicòloga, que per tractar de la histèria, sobretot a l'època clàssica, el que havies de fer era o olorar coses o posar-te coses que fessin olor a la vagina per anar movent la histèria, com una mena de paintball, saps?
1: Vale.
0: Per anar-la movent.
1: Bueno, com si fos una rata, que li has de posar un tros de formatge perquè vagi, que no?
0: Jo ja no ho volia dir així de greu, però sí, per aquí anava la cosa. Però bé, per acabar i aixecar una mica, posem música, que si no acabarem molt tristes.
1: Vinga, va.

És tan maga aquesta cançó, Àlex. És Adore You, de la Miley Cyrus. La va llançar l'any 2013. És una balada. I si... Bueno, jo vull pensar que és una balada cap a ella mateixa. Oficialment és una balada cap a un amant, una cançó d'amor cap a un amant, però si tu mires el videoclip, que és el que m'interessa d'aquesta cançó, apareix ella mateixa autogravant-se, fent-se com una mena, no, de vídeo d'aquests caseros eròtics. Està dins d'un llit, està amb roba d'aquesta color carn, típica de la Miley Cyrus, que depèn del plànol, bueno, pues sembla que estigui com despullada, i el que va fent doncs és acariciant-se, estocant-se, i evidentment el que deixa entreveure és que s'està masturbant. I a part de que la cançó és molt maca i ella canta espectacular, en aquesta època està bé com una regadera, però no deixa de ser un artista, és un moment aquest de la masturbació que es fa supermaco, no? No es fa com res vergonyós ni vulgar. Llavors, encara que la cançó oficialment la canta un amant, jo vull pensar que se la dedica ella mateixa, que és el que hem vist al final que ha fet amb la seva última discografia, cantar-se cançons d'amor cap a ella mateixa, i també una mica em serveix com per reivindicar el plaer un mateix, perquè sempre hem pensat, i tu i jo som millennials i ens ha passat, vull dir, no som de l'època de Franco, tu i jo, sembla com aquesta cosa que el sexe és allò que has de compartir amb un altre, i que hi ha d'haver un coit, hi ha d'haver una penetració. El sexe són tantíssimes altres coses que, vaja, que són incomptables, i una, que jo trobo que és meravellosa, és aquesta capacitat que tenim de fer-nos plaer a nosaltres mateixes.

0: Però que de debò, eh? Que és per una amiga.
1: Museu Particular. Guió i locució, Anna Maria Endevert i Àlex Rebollo. Edició i gravació, Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Cada residu compta.
5: Hola, què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts a una nova edició de Cada Residu Compta. Avui ens acompanya la Marta Rubió. Què tal, com estàs?
6: Hola, com esteu?
5: Tècnica de comunicació del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que ens ve a explicar, doncs, sovint aquí al Cada Residu Compta, aquests trucs, aquestes coses així, eh? Xules per fer amb residus o consells que ens poden anar bé, no?
6: Sí,
5: fàcils, fàcils, perquè ho hem de posar fàcil. Escolta'm, quin bon temps, eh? I ara, hora.
6: Oh, ja venia molt de gust, eh?
5: Per tant, balcons, terrasses...
6: I és que el mínim...
5: Jardins, jardins, però el balconet aquest que t'hi cap la tauleta, sí, i la cadireta per fer el cafè és fantàstic.
6: Exactament.
5: I avui ens vens a explicar com posar a punt aquests espais, no? Sense complicacions i una mica més sostenibles, no? Potser?
6: Exactament.
5: Doncs vinga, som-hi.
6: El que explicarem avui, com hem dit, és fàcil, barat i farà que la vostra terrassa, balcó o el que tingueu sigui un lloc més agradable i alhora sostenible. Sense estrès, només idees pràctiques que podeu començar a aplicar ja.
5: Vinga, primer pas.
6: Primer pas. Comencem fent una mica d'ordre, que això sempre va bé.
5: Sí.
6: I comencem traient tot el que no fem servir o que està trencat.
5: De vegades el balcó és allà on vas posant els trastos,
6: sí,
5: oi?
6: Sí, sí, una mica...
5: I llavors te n'adones quan arriba el bon temps i vols posar la tauleta i dius...
6: Que no tens espai ni per seure, sí.
5: Per tant, com ho fem, Marta?
6: Doncs, si pensem en llançar coses, sobretot, no oblideu separar els residus i també així fem que no s'acumuli la brossa, com deien, I això, que cada cosa va al seu lloc i ara li trobarem tot un sentit. Però no llancem tampoc tot llançar per llançar.
5: Uh-huh.
6: Hi ha moltes coses que es poden personalitzar, reparar... Una cadira, per exemple, la pots tornar a pintar si no t'agradava el color, o un test trencat, es pot mirar de reconvertir d'alguna manera. Ara li posarem creativitat.
5: Fins i tot, jo he vist meravelles, allò que per les xarxes em surten,
6: sí,
5: vídeos d'aquests, que fins i tot diuen... que demanen a la intel·ligència artificial, no? Li diuen, el meu balcó és així,
6: és així,
5: transforma-me'l,
6: sí,
5: no? I escolta, veig meravelles amb caixes de fusta, amb palets d'aquests de la indústria,
6: sí,
5: com estanteries, com a bases per plantes. És a dir, que imaginació al poder.
6: Sí, i tenim moltes publicacions que parlen sobre això, també podem fer servir eines, com bé tu has dit, com la IA, i així comencem a treure profit del que ja tenim i evitem generar residus innecessaris.
5: Molt bé, ja tenim l'espai net, ja tenim cada cosa al seu contenidor, hem anat a la deixalleria per les coses
6: important
5: que no eren tan fàcils de llançar. Potser fins i tot ens ha servit perquè tinguem un descompte de taxa de residus, perquè ja saps que els visitors de la deixalleria, a molts municipis, sumen, eh? Molt bé, ara ve el moment de decorar-ho.
6: Exacte.
5: I aquell moment tan perillós d'anar de compres.
6: Clar, és que de vegades no cal anar de compres.
5: Ah.
6: Podem, això, pensar idees més creatives i evitar anar de compres compulsivament sense gastar moltíssim, que això és una cosa que normalment passa i no cal. Mirem el que tenim a casa, el que podem demanar, si no, jo que sé, a casa d'amics, familiars, alguna cosa que es volen desfer i nosaltres li podem trobar una utilitat i fins i tot això el que dèiem. Als nostres barris podem trobar palets per fer mil coses diferents que ara anirem dient una mica.
5: Un dia amb la Tere ho comentàvem aquí, que abans hi havia aquesta sensació d'agafar una cosa del contenidor, no? Escolta'm, estaven meravelles, eh? O fins i tot hi ha punts d'intercanvi on
6: també
5: pots trobar cadires que algú no vol. de vegades la gent es desfà de dues cadires.
6: També.
5: A xarxes també?
6: Sí. Jo he vist algun cop gent que es vol desfer de coses i llavors, en comptes de deixar-ho a fora, davant dels containers, que això fatal...
5: Fatal. Haurien de tocar avises, el telèfon.
6: Sí, avises i llavors algú potser s'interessa pel moble i... o aplicacions també.
5: Això, les aplicacions de segona mà, estupendo, però fins i tot si pensem en regalar, doncs també. Primer pensar en el nostre entorn, si algú pot necessitar.
6: Exacte.
5: I després és hora de si t'agrada fer manualitats, ja aquí la bomba, no?
6: Sí, això és un tema, el DIY que li diuen, que és do it yourself, tu fas tu mateix, no?
5: Uh-huh.
6: Pots fer testos reciclats, taules, sofàs, empalets, fins i tot he vist gent que feia... jardins verticals d'aquests amb els palets.
5: Carai.
6: I vas penjant les plantes.
5: I deuen haver molts tutorials, no?
6: Sí.
5: A internet.
6: Guirnaldes amb cordills. Coixins també et pots fer amb peces de roba que ja no fas servir. I bueno, mil coses.
5: Déu-n'hi-do. A mi em crida molt l'atenció, em falta el temps, però igual també és un problema d'aquesta societat, que no tenim el temps.
6: Hem de trobar temps per ser més creatives.
5: Hem de trobar temps perquè crear és aquell moment de també deixar anar una mica les idees i de deixar els problemes de banda, oi?
6: Mm-hmm.
5: I poder disfrutar també d'aquests moments. Per tant, estem donant doble vida, doble ús o triple, a objectes que ja n'havien tingut. Evitem llançar coses que es poden reaprofitar. I, a més, parlem d'aquesta economia circular que la Tere Zamora sempre ens explica aquí al programa, de no deixar morir els residus, que sempre siguin de nous recursos. Què més, Marta?
6: Sobretot això, que no cal que sigui perfecte tot el que fem, perquè de vegades busquem la perfecció i al final també és important donar-li personalitat, no? Que sigui còmode, que sigui acollidor al nostre espai i que també reflecteixi una mica les nostres vivències, el nostre estil i anem fent amb això.
5: Ara, Ric, perquè això de que no cal que sigui perfecte s'ho diu a ella mateixa i m'ho diu a mi, dues perfeccionistes aquí,
6: sí,
5: oi?
6: Per això ho dic, perquè hem d'intentar ser...
5: És un autoconvenciment.
6: Sí, intentar ser creatives amb el que tenim i tampoc buscar ser perfectes.
5: Molt bé, quan ja tenim l'espai dissenyat, amb els elements que hem aportat, podem va posar en plantes, un petit hortet, i aquí és on entra la idea aquella del compost, que sempre
6: expliquem.
5: Sempre hi
6: és el compost, no?
5: Què fem amb el compost?
6: Bueno, ja sabem com funciona, però amb les restes de fruita, verdura, el marro del cafè també, podem convertir aquests residus en compost, i bueno, és un fertilitzant natural i fàcil de fer.
5: Doncs ja ho sabeu, aquí hem posat ordre al balcó, a la terrassa, al pati. Segur que hi ha molta gent enfrescada aquests dies en deixar l'espai perfecte, per aquest cafetó, per aquest moment de relax al vespre.
6: El teu llibre...
5: Exacte.
6: No?
5: Ai, anem cap allà?
6: Sí.
5: Vinga, anem cap al balconet. Gràcies, Marta. Fins la setmana vinent.
6: Adéu, que vagi bé.
4: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

0: Bé, com sempre anem es toca la Joana Molins amb això dels fogons
1: i dels davantals, i posarem el fogó a tot gas per fer-ne més aviat.
0: Normalment no portes un delicatessa que a mi se'm fa poca aigua, però...
1: Bueno, avui no sé si t'agradarà.
0: Aviam si avui tant.
1: O sigui, avui porto peus de porc amb múrgoles.
0: Ah, la meva debilitat.
1: Amb múrgoles o colmenilla. Colmenilla és en castellà, però múrgola és un bolet rodó que té com una mica de niu d'abella, sembla. Aquí no se'n fan gaire, perquè resulta que jo fa dues setmanes vaig anar a Sòria a buscar bolets, pensant-me que em portaria, bueno, mig cotxe, i resulta que no me'n trobar ni un. Bueno, perquè fa 30 anys que no s'havia vist la sequera d'aquest any a Sòria. Però ni un, eh?
0: Ja,
1: ni un, però ni un.
0: No ho sabia.
1: Ni un. I llavors allà hi havia aquests pots de múrgoles, ja deshidratades, que els assequen, i em vaig comprar un pot i he fet els peus de porc aquest amb les múrgoles aquestes. Bueno, doncs, les múrgoles aquestes, com que ja us dic que no són fresques, són deshidratades, doncs els hem de posar en remull. I és un bolet que no es pot menjar cru, així com altres bolets sí, perquè aquest bolet s'ha de coure per treure que podria arribar...
0: El que diem bolet per guisar.
1: Exacte, que podria arribar a ser una mica tòxic, depèn de la persona que el mengés. O sigui que primer de tot s'ha de posar en remull, 3 o 4 hores, aquella aigua no s'aprofita, d'aquest bolet no s'aprofita, i llavors el fregeixes ben fregidet i el poses en la cassola que tu hagis fet. Doncs llavors els peus de porc, com sempre us porto, per 4 persones són 4 peus de porc, o si els voleu comprar ja cuits, o crus. Si els compreu crus els heu de bullir vosaltres. Una ceba gran, 3 cullerades de tomàquet, això per fer el sofregit, un all porro, un pols de canyella, que jo li poso d'aquesta molta mateix, una
0: Perdona,
1: miqueta.
0: Si hi poses ceba, també hi poses all porro. Quina diferència
1: sí,
0: hi ha de la ceba a l'all?
1: L'all porro dona un gust molt bo ara als plats, eh? Això fa el mateix si fas una crema de verdures, sempre, la base, és un all porro
0: sí,
1: una mica sofregit.
0: Sí, la crema sí, però si poses ceba, també all.
1: Sí, all porro. Llavors, bueno, hi ha gent que no, eh? Jo ho faig així, clar.
0: Va.
1: Llavors, un pols de pebre negre, també, un bon raig de vi blanc que no ens falti, una cullerada de farina per espessir aquest suquet que farem, un pèl de suc i llavors aigua per bullir els peus. Si nosaltres els bullim a casa, amb l'olla de pressió, penseu que us tardarà mitja horeta. Amb una olla convencional, poder 3/4 o una hora. Si els bulliu vosaltres, heu de posar aigua, sempre partint la base d'aigua freda. Els anem a comprar, els rentem ben nets, jo els rento amb aigua calenta ben nets, i llavors miro que no tingui cap pèl, i si no, amb una maquineta d'aquestes d'usar i tirar, els afaito. Els hi trec els pèls, perquè a vegades te'n venen algun que hi ha uns pèls. I llavors els poso, partint sempre de la base aquesta d'aigua freda, i poso una mica de porro, i poso una mica una cabeça d'alls, i poso una mica d'alguna herba que us agradi, i una vegada bullen, el foc ben baix, i allò els aneu mirant. Jo crec que amb una olla convencional, amb 50 minuts, els tindreu. Llavors va bé fer-ho així, perquè aprofitarem una mica aquest suc que està en bo del peu. Si els comprem ja fets, haurem de tenir un brou. Un brou o de porc, si l'hem fet, o un brou que tinguis de pollastre, perquè amb aigua no queda tan bo. Però llavors, si vosaltres els bulliu a casa, doncs a la part de sobre que té com grassa, amb el cutxeron la traiem i sempre guardem la part de baix, que té la gelatina i tot això. I llavors hi farem una bona picada. I aquesta picada hi posarem unes 20 ametlles, una mica de xocolata negra, un rovell d'ou, un rovell, només el rovell, la clara no, perquè faríem una truita. Només el rovell, el posarem ja dins el túrmix, tot això, alls, un parell de grans d'all i julivert. Farem aquesta bona picada i quan els peus veiem que ens falta mitja hora, 3/4, li tirarem. I ja ho tenim.
0: Boníssims.
1: I llavors les múrgoles, o si no teniu múrgoles amb escarlets o el bolet que tingueu, els fregim sempre una mica a part i els posem a sobre de la cassola com quasi ja està. I ja ho tenim.
0: No, riquíssims, riquíssims.
1: Llavors tornarem...
0: Ara anava a dir, repetim.
1: Tornarem a dir aquests ingredients.
0: Això, recordar els
1: 4 peus de porc.

0: tot aquest sofregit que anem fent. Una mica de pebre negre i llavors hi posarem, quan tinguem tot això ja fet, el sofregit, hi posarem els peus i els deixarem 7 o 8 o 10 minuts passats en aquí amb aquest sofregit, que agafin una mica de color. Una vegada estiguin, llavors hi tirarem aquest suc, si hem bullit els peus nosaltres, aquest suc de peus, poder mig litre o tres quarts, no n'hi posem massa, que sempre som a temps d'afegir-los. Ho rectificarem de sal i posarem la picada. Si no els hem bullit nosaltres, hi posarem aquest brou que tinguem, si ja tenim un brou de pollastre o de verdura. I llavors doncs, els deixarem, els peus, com que ja són cuits, poder en tres quarts ho tindrem fet. Si els fem el dia abans, molt millor.
1: Sempre el menjar,
0: sempre el menjar el i els peus més, perquè els peus fets d'un dia per l'altre canvia el gust. I llavors hi posarem aquests bolets que jo us he dit, jo us he posat aquests perquè són els que vaig comprar i m'ha fet gràcia, els que tingueu, i si no hi poseu res, també els podeu fer en cloises, els podeu fer en moltes coses, els cargols, els peus.
1: Una pregunta que diràs que pregunta aquest. És ortodoxa desusar, treure l'os del peu de porc i quan el serveixes a taula ja sents l'os?
0: Bueno, hi ha molts puestos que li fan sense feina desossat. Sí, hi ha molts puestos, perquè és clar, quan el bulls, molts ossos d'aquells...
1: No, és que està,
0: ja marxen.
1: Deixes el plat ple d'ossos.
0: Ple d'ossos, sí. Però a mi m'agrada amb os.
1: Tu t'agrada
0: amb os. Perquè a mi m'agrada escurar.
1: És millor
0: sí,
1: que
0: és
1: se
0: millor
1: serveixi amb os.
0: És millor deixar-hi l'os. Ara hi ha puestos que te'ls serveixen, aquests que diuen sense feina, que llavors et fan com un... Et fan un... treuen tot...
1: Sí, com un flan,
0: com
1: no?
0: Un flan, com, sí, te fan una cosa així, amb un cercle d'aquests d'ara d'alumini, te fan un timbal.
1: Un timbal sí.
0: D'aquests, que ara no en sortia la paraula, però a vegades hi posen botifarra negra, a vegades hi posen botifarra... I llavors ho fan com
1: però
0: a timbal.
1: Tu creus que
0: a mi m'agrada més,
1: tal com
0: bé.
1: S'ha de servir amb l'os.
0: I ara te'ls venen que estan molt, vull dir, molt ben cuits, els que venen... I fàcil de fer, perquè, esclar, tens la meitat de feina.
1: No, és una menja molt... Per mi és molt bona, m'agrada molt.
0: A més, amb unes mongetes del ganxet, al costat, al peu, amb la mica de suquet, i unes mongetes del ganxet al costat, i, escolta, és un plat extraordinari.
1: Genial.
0: I per ara aquest temps, que, encara que no vol venir l'hivern, que no podem menjar plats calents.
1: No, genial. Per mi, ja t'he dit que tinc aquesta debilitat pels peus de porc, m'agrada molt.
0: A mi també m'agraden, sí.
1: Quelcom més? Hi ha alguna cosa més?
0: No, sí.
1: Doncs ho deixarem aquí. Ha sigut un plaer, com sempre.
0: Jo també he d'estar amb tu.
1: Avui el menjar que has proposat a mi m'ha fet denteta. Sí,
0: doncs,
1: sí.
0: Vinga, va.
1: És que m'agrada molt. No, perquè, home, és una mica complicat per al bolet.
0: Sí, perquè, bueno, però podem fer...
1: A la botiga potser es troba, no?
0: No, aquest aquí no, Bueno, deshidratat sí que el trobareu en pot. Com el moixernó, que també es ven, doncs deshidratats sí que en trobareu. Sí. El que passa que aquest bolet, ja t'ho he dit, se diu colmenilla en castellà i múrgola en català.
1: Molt bé, Joana.
0: Bueno,
1: adéu-siau, com sempre.
0: Fins la setmana vinent.
2: Continguts en xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: El mes. Un mes és una unitat de temps basada en els cicles de la Lluna i el seu moviment orbital al voltant de la Terra. Astronòmicament parlant, el concepte de mes té les seves arrels en l'observació dels canvis regulars de les fases de la Lluna, un patró evident que ha influït profundament en les cultures i en els calendaris que els humans hem creat al llarg de la història. Tot i així, hi ha diferents tipus de mesos definits segons diferents paràmetres astronòmics. Hi ha el mes sinòdic, el mes sideri, el mes dracònic, el mes anomalístic i el mes tropical.

0: No us explicaré exactament com són cada un d'ells, perquè és massa complicat, massa rotllo, no? Però, per exemple, el més sinòdic és el temps que triga la Lluna a passar per totes les seves fases, des que és Lluna nova fins a que torna a ser Lluna nova. Té una durada aproximada de 29,53 dies. Aquest és el tipus de mes més directament relacionat amb els calendaris lunars o lunisolars, que es diuen, com el calendari islàmic o el xinès. La durada varia lleugerament a causa de les petites variacions en l'òrbita de la Lluna i la influència del Sol. Així doncs, històricament, els mesos es van basar inicialment en cicles lunars visibles, donant lloc a calendaris lunars, que ajusten els mesos lunars al cicle solar afegint mesos intercalars. És a dir, l'any comptat amb llunes i l'any comptat amb el sol no ajusten exactament i cada any havien d'afegir dies sueltos perquè quadressin. En conclusió, un mes, astronòmicament parlant, és una expressió dels diferents cicles orbitals de la Lluna en relació amb la Terra, el Sol i les estrelles. Aquestes variacions en la definició del mes reflecteixen la complexitat del sistema Terra-Lluna-Sol i la rica herència cultural dels calendaris humans, que han adaptat aquests cicles per organitzar el temps i la vida diària.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda. Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Salvador Bortons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar a José, un home de 58 anys, desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa, pantalons, pirates blancs, duia unes ulleres graduades i podria estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu parador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre d'Alt Rendiment, el CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09 hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades des de primera hora del matí. La mínima no ha baixat dels 23,1 graus registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació d'aixafogó persistent durant tot el dia. I el restaurant Masia Can Ammaier és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency for Horeca, en una iniciativa finançada per la Unió Europea, desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa en l'octubre de 1993. Algú va dir, bé, va ser concretament Albert Camí, no ser estimat és una simple desventura. La verdadera desgràcia és no saber estimar. Aquí estimem la comunicació, la música, i ho fem junts.
2: A veure si me podes posar Serrat, el cant de la civada.
1: Ostres, això sí que feia molts anys que no escoltàvem. No era el cant exactament, era el ball de la civada. La cançó prové del folclor rural català i servia tant com cançó de treball com cançó de ball, però antigament només la podien ballar els homes, representant les fases del cultiu del cereal. Serrat la va adaptar al seu repertori tradicional el 1968.

0: El Ball de la Civada, Joan Manuel Serrat. Quan el 1968 va publicar un àlbum anomenat Cançons Tradicionals, que també portava el Testament d'Amèlia, la presó del rei de França, el Comte Arnau, la cançó del lladre, el Rossinyol o la presó de Lleida.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Allò que la vida no acostuma a passar. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox.com, YouTube, iTunes, Apple, Amazon Music, entre d'altres. Ara anem a jugar una mica amb les versions.
1: Recordes Cocodril?

Aquesta també ara feia molt de temps que no l'escoltàvem, però en el seu moment va ser un dels molts èxits dels Beatles des del seu àlbum Rubber Soul, publicat el 1965. Run for your life, corre per la teva vida. Ah, però la filla de Frank i Sinatra la va voler fer. I la va fer molt bé.

0: Little boy.
1: Nancy Sinatra. Run for your life. Corre per la teva vida. Original dels Beatles, de 1965, però jo crec que la cançó es va gravar en la mateixa sessió de gravació del seu gran èxit, These Boots Are Made for Walking, perquè és que sona molt semblant, oi? Aquestes botes són per a caminar.

Nancy Sinatra, la filla del Frankie, va triomfar amb aquestes botes que són per caminar el 1965. Start walking. Nancy va néixer a Nova Jersey, als Estats Units, el 1940.

0: amb l'Albert Malla.
1: I amb totes les vostres propostes que podeu enviar-me aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail és, en aquest cas ara, d'Adrià Monteoliva, des de Girona, i ens diu: hola Albert, fa poc que escolto el programa, me'l va recomanar la meva amiga Montse, i m'agrada molt. Ara aprofitaré per escoltar en diferit a iVox.com els programes anteriors que m'he perdut. La meva cançó del record és Tin Man, del grup Amèrica. Salut. Doncs molta salut per tots. Tin Man, home de llauna. És una cançó maca, com diverses que va fer aquest grup anglès i nord-americà. Amèrica. ...1974... i amb la producció de luxe del gran George Martin, el mateix dels Beatles.

veus ben combinades. Música agradable. El grup Amèrica, que molts vam descobrir amb aquella cançó Un cavallo sin nombre a principis dels anys 70, però que tenia cosetes, altres cosetes també maques, i no tan conegudes com aquesta que està entrant ara, Lonely People. Una cançó dedicada a la gent solitària.

0: T'acompanya l'Albert Malla.
1: Ah, tant de bo que encara que sigui només durant una estoneta, aquest programa i la seva música t'ajudi, per exemple, a oblidar totes les preocupacions. Aquí ja saps que sempre et recomanem que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç. I hi ha cançons que ajuden a aconseguir-ho, aquelles que donen bon relló. Don't worry, be happy.
2: Be happy.
1: Cançons que hauries de tenir a la teva farmaciola d'emergències musicals. Per si un dia et sents molt feliç.
2: When you worry, you
1: o tot el contrari.
2: Don't worry.
1: Don't worry. I...
2: Be happy.
1: Sigues feliç.
2: Don't worry, be happy now.
1: Avui he recordat una cançó que en el seu moment va ser èxit, entre d'altres coses, perquè es va utilitzar en una campanya de publicitat per televisió. Una cançó que originalment es deia Three Little Birds, és a dir, tres ocellets, però que en aquest país es va anomenar No importa què m'has de. Era una cançó que Bob Marley va escriure després de fixar-se en els ocellets que volaven a prop de la seva finestra, no? A Bob li va semblar un regal de la natura. És una cançó senzilla i alegre, una cançó optimista que assegura que cada petita cosa sortirà bé. Bueno, ja sabeu que Bob Marley va morir molt jove, només tenia 36 anys, el 1981. I les seves últimes paraules abans de morir el seu fill Ziggy Marley van ser: els diners no poden comprar la vida.

sí, Bob Marley assegurava que cada petita cosa sortirà bé. I n'estem convençuts que les petites o senzilles cançons poden ajudar-nos fins i tot a arreglar un dia d'aquells que ha començat espatllat. Ah, per cert, t'imagines o coneixes una cançó relacionada amb el món del motor? Sí, amb cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, autopistes, carreteres, avions, taxis, metros, aeroports, tramvies... N'hem compartit moltes. Amb aquesta sintonia original, bueno, amb aquesta cançó que utilitzem de sintonia de Roy Orbison, I Drove All Night. Conduiré tota la nit. Com t'agrada més conduir de nit, de dia, per autopista, per carreteres secundàries? Explica'm coses. L'amic Ramon Diet, de Vilanova i la Geltrú, proposa que en lloc de l'espai del motor li diguem espai de mobilitat, perquè proposa que entrin les bicicletes. Em sona això d'espai de mobilitat, podria ser el títol d'una campanya oficial de l'Ajuntament. A més, algunes bicicletes també porten motor, oi? Dels patinets elèctrics no conec cap cançó. I de bicis, bueno, ja fa algun temps vam escoltar una de molt clàssica, les bicicletes de Versailles, d'Engelbert Humperdinck. Però avui he recordat Àlex Marco. Ah, algú se'n recorda d'Àlex Marco? Era locutor, també, i era cantant, i és català. Bueno, va tenir una breu carrera, sobretot a França, no? Ell treballava a Ràdio França com a locutor, havia nascut a Barcelona el 1938, als 20 anys se'n va anar a França, on va treballar descarregant sacs a l'estació de tren de Lyon, va fer de conserge en hotels de París, va ser ajudant de cambrer, però als 28 anys ja era cap del servei de varietats de la televisió francesa i també corresponsal de Ràdio Nacional d'Espanya a París. Tot un personatge que va fer aquella cançó Bicycle, que més que ball era una gimnàstica, no? Potser es va avançar a l'aeròbic 10 anys amb moviments esportius energètics inspirats en el ciclisme. Bueno, era un ball esgotador, però clar, és que estaven de moda les cançons que portaven coreografia després del gran esclat del twist. El món musical estava plegat de cançons amb coreografies per ballar. Recordareu el Madison, la Llenca, el Surf, la Pulga, el Ladrillo, el Sirtaki, etc.

Bueno, m'imagino que com tantes d'altres cançons que ara només sonen aquí al Coco, aquesta feia molt que no la senties, però va ser un èxit important cap al 1965, que jugant amb les versions, el mateix Àlex Marco també va publicar en castellà.

0: Alex Marco, 1965. Per l'espai del motor o de la mobilitat. Algú va dir, aprèn a apreciar la vida i a no lamentar-te d'allò que has perdut.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Ja formes part del grup de Facebook dels seguidors, dels oients d'aquest programa? Doncs agrega-t'hi, perquè està molt distret. Les 24 hores del dia o de la nit sempre tindràs companyia i records musicals i de tota mena al grup de Facebook Cocodril Club. Som milers qui col·laborem. Però faltes tu. I aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, rebem el correu d'en Josep Maria des d'Igualada, que ens diu: hola, Albert, jo també tinc a George Harrison com el meu Beatle preferit. Doncs hi ha molta gent, que el té com el preferit, amb tot el respecte als altres companys, esclar. Diu, et demano All Those Years Ago, que em sembla molt maca per la música i per el seu missatge. Doncs sí, i no és de les més famoses d'ell, la va fer el 1981 com homenatge a John Lennon poc després del seu absurd assassinat. I George Harrison va comptar amb la col·laboració dels altres dos Beatles supervivents, de Paul i Ringo, per aquesta cançó que ve a dir tots aquests anys. George Harrison ens deixava amb només 58 anys el novembre de 2001. Recordem que de jove fumava de 3 a 4 paquets de tabac diaris. El 1998 li van diagnosticar un càncer oral que es va expandir als seus pulmons i cervell. Llàstima.

all those years ago. Tots aquells anys. 1981. Poc després de l'assassinat de John Lennon, George Harrison va fer aquesta cançó com un homenatge i un record als quatre Beatles i va comptar amb els dos supervivents col·laborant amb la gravació, Ringo i Paul. Has tingut una bona idea de recuperar-la, amic Josep Maria d'Igualada.

Sí, Sílvia, ja sé que tu me l'has demanat en castellà, però hem volgut escoltar una miqueta de la versió original anglesa Long Live Love de Sandy Shaw.

Bueno, Santi Xau va guanyar el Festival d'Eurovisió amb aquella cançó que en castellà es deia Marionetes en la cuerda, però anteriorment ja havia fet cançons maques com aquesta, que és de 1965, i és la que ens demana la Sílvia de Sitges, perquè diu: vull compartir la cançó Viva el amor, perquè novament em sento enamorada i crec que em corresponen. Ostres, Sílvia, doncs quan això es produeix, és fantàstic. No m'estranya que vulguis dir ben fort Viva l'amor.

Viva el amor, Sandy Shaw, 2 anys abans de guanyar el Festival d'Eurovisió el 1967. Amb aquelles marionetes en la cuerda, però curiosament ha passat a la història per haver actuat descalça. Això és una imatge que va quedar gravada a la ment de molts cocos que en aquells temps, quan es feia el Festival d'Eurovisió per televisió, si recordeu, a banda de que només teníem un canal, les ciutats quedaven paralitzades i gairebé tothom ho veia. Però és que, a més, cada país enviava el millor de cada casa. Sílvia, estem tan contents que et sentis enamorada, que diguis viva i l'amor, que també et volem dedicar una cançó que es diu igual. Ja saps que ens agrada jugar amb les versions. No és una versió, però és el mateix títol, i en aquest cas en català i per Joan Manuel Serrat. Visca l'amor!

Que maca, que brillant. Visca l'amor va ser un dels temes amb textos de Joan Salvat Papasseit que Joan Manuel Serrat va musicar el 1977 amb aquell àlbum que es va dir Res no és mesquí. I ara, unes gotetes de Sidex.

És que l'amic Lluís Mateu, des de Barcelona, ens diu en el seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola, Albert, sóc fan dels T-Rex de tota la vida. Agraeixo que els posis de tant en tant per la ràdio, perquè ets l'únic que ho fa. Però avui he recordat dues cançons dels anys 80.

Amic Lluís, m'has fet recordar un programa especial que vam dedicar ja fa algun temps, bueno, fa molt de temps, de quasi tot, al desamor, perquè ens has demanat dues de desamor dels Cídex. Aquesta és anterior, 2 anys abans, del 80, després de Me tendrás que olvidar, si te

0: Sirex. ...1980. Va arribar un moment, als principis dels 70, que es van posar de moda els vocalistes, els cantants solistes i molts conjunts, com els Sirex, es van haver de dedicar altres feines perquè no es podien guanyar la vida amb la música. Però es va fer el festival Hasta Luego Cocodrilo el 1978 per només una nit o dues, i va ser tal l'èxit que alguns van decidir tornar, entre per alegria, entre d'altres, per sort, els Sirex. Gràcies per recordar aquestes dues cançons bastant oblidades, fins i tot per ells mateixos, Lluís Mateu, de Barcelona.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Recuperant il·lusions, compartint emocions amb moltes cançons que encara diuen cosetes al cor i a la memòria. Des de Terrassa ens escriu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Carme

Ferrer, que ens diu: hola Albert, t'escolto des que vas començar molt jovenet a Ràdio Terrassa. T'havia vingut a veure els estudis del carrer Sant Pere. Bueno, allà ho vaig aprendre quasi tot i a més va ser tan divertit, tan apassionat per mi que no ho he oblidat mai. I sovint quan passo davant d'on estaven els estudis, que evidentment ja no estan, ni no estan ni l'edifici, doncs sempre se m'escapa alguna llagrimeta. Bé, Carme, gràcies per la memòria i per la fidelitat de tants anys. Diu: et proposo una poc coneguda de l'Anna Belén que es diu Como una novia. Una abraçada molt forta i segueix així, sisplau. Doncs ho farem sempre, com diu aquell, que el cuerpo aguante. I recordem que Anna Belén va ser tan amable de voler ser la madrina d'aquest programa que escoltes, del Cocodril Club, just quan vam complir 30 anys en antena.

0: Com a una nòvia era la cançó que donava títol genèric a l'àlbum que Ana Belén va publicar el 1991. Ens sembla una bona cançó, amb molta força, però que va passar quasi desapercebuda. Sort que comptem amb la col·laboració de milers d'ajudants aquí al programa. S'han recordat d'ella la Carme Ferrer, des de Terrassa. I de moment ho deixem amb la proposta que ens ha arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com des d'Osona, de la Rosa Recio, que diu: hola Albert, escolto el teu programa els dissabtes al matí quan baixo al mercat de Vic i m'agrada molt, potser perquè sóc gran i conec moltes de les melodies que ens proposes. Et volia demanar la cançó Cosmic Girl de Jamiroquai. Ah, banda formada a Londres. I amb la teva proposta marxem a 1997 i no perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda. Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Salvador Bortons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams, amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar a José, un home de 58 anys, desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa, pantalons, pirates blancs, duia unes ulleres graduades i podia estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu parador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre d'Alt Rendiment, el CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09 hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades. Des de primera hora del matí, la mínima no ha baixat dels 23,1 graus, registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació de xafogó persistent durant tot el dia. I el restaurant Masia Can Ametller és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency for Horeca, en una iniciativa finançada per la Unió Europea, desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
3: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Passa, passa. Ja estàs viatjant per aquesta fantàstica màquina del temps del coco. Algú va dir, bé, concretament va ser la veu. Frankie, Ulls Blaus, Sinatra. La millor venjança és un gran èxit. Bueno, jo no sé si aquest programa té molt d'èxit. Sé que té molts amics, sé que alguns el consideren un programa elitista, no sé si això és bo, segurament sí, eh? Bueno, ho diuen perquè al llarg de la història del programa hem sortit a vegades en horaris marginals, teòricament de poca audiència, però ens han seguit per tot arreu i per diferents punts. I aquí estem, amb els habituals, des dels inicis, i tots els que us aneu incorporant cada setmana a cada cançó, a cada bon record. Moltíssimes gràcies a tots i recordeu que, com tots els estius, no parem. No parem per vacances, no, no. Vagis on vagis i amb qui vagis, siguis on siguis, a arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, a través de 125 emissores per la FM, algunes d'elles també per la TDT, en diferents dies i horaris, i sempre, a qualsevol raconet del món, pots escoltar-nos quan et vingui de gust, quan puguis, en diferit, íntegrament o per fragments, o descarregant el programa i portar-lo amb tu allà on vagis, a les plataformes iVox.com. També estem a Spotify, al YouTube, a Amazon Music, Apple, iTunes... Bueno, que no perdis la sintonia. I si podem, ens veiem en un dels bolos d'estiu d'aquest programa, per exemple, el més multitudinari cada any. Ja sabeu que ha estat el de la Garriga. Enguany serà en divendres per primera vegada, perquè sempre havia sigut en dissabte. El pròxim divendres, 31 de juliol, Festa Cocodril a la Garriga. I a la Catedral de Barcelona, un any més, a la plaça nova de la Catedral. Enguany el dissabte 15 d'agost. Ah, i tots els diumenges tarda, a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, també ens trobem els cocos més bailongos. Quina és la teva?
4: Hola, Albert, què tal? Soc l'Eugènia. Com anem? Mira, en aquesta ocasió et truco per demanar-te una cançó, que a veure si saps tu quina és. És del Supertramp, i se senten unes campanades al fons i unes veus que es van afegint en els sons dels instruments.
3: El repte ha sigut molt fàcil, Eugènia. És l'immensa Fool's Overture, l'obertura de Bojos. No l'escoltem sencera perquè és bastant llarga. Però és un autèntic regal poder compartir-lo encara avui dia.

Potser estaràs pensant com jo que ja no es fan cançons així, oi? La Fools Overture, li tinc un carinyo especial perquè a més va ser un dels primers discos que vaig presentar en directe per la ràdio. Corria 1977 i estàvem a la mítica Radio Club 25, on en aquell temps ens permetíem el luxe a vegades de posar tota una cara sencera d'un long play d'un llarga durada a 33 revolucions per minut, sense dir res, sense publicitat. En fi, una disfrutada. Fools Overture. Oh, quins bons records.

Sí, perquè aquest és un programa revival i ara posarem una novetat discogràfica. La que està sonant és de 1989 i serveix per situar-te en Carly. Carly Simon. Va ser un dels seus èxits fets per una banda sonora. Let the river run. Deixa que corri el riu. Per una pel·li que aquí es va dir Armes de Mujer, protagonitzada per Melanie Griffith i Sigourney Weaver. Bueno, molts de vosaltres ja sabeu que tinc una debilitat especial per Carly i estic molt content perquè ara, als seus 82 anys, està a punt de publicar un nou disc amb 12 cançons inèdites després de 18 anys sense publicar res. L'àlbum sortirà el 14 d'agost, però ja hem aconseguit la cançó principal de l'àlbum. Es diu Howl, Udolar. L'àlbum es dirà Come in Waves. El single és un himne folk-pop en el que la veu travessa una muntanya russa d'emocions i diu, per exemple, està entre la traïció i el perdó. Es tracta d'alliberar la frustració perquè no s'acumuli. Parla de qualsevol situació en la que s'hagi trencat la confiança i diu, aulla com el vent, rugeix com el riu, gemega com la pluja, xiula com el foc, plora, crida i tremola i aranya la lluna.

Doncs em sembla, maca, clar, que jo amb Carly no puc ser gaire neutral. Des que un llunyà 1973 me la va presentar amb Joan Sobvein, el mestre Rafael Túria per la ràdio, que els dos vam quedar ben encisats per ella. Content de que ara, amb 82 anys, publiqui un nou disc amb 12 cançons inèdites el pròxim 14 d'agost.

0: Recordes Cocodril?
1: Doncs jo m'imagino que sí, que molts se'n recorden d'aquest Get Ready que durava més d'un quart d'hora tota la cara d'un long play. En aquelles festes particulars, també anomenades boteques, anava de conya quan ningú volia posar discos perquè estava...

L'hem posat com introducció perquè l'amic Manel des de Barcelona ens diu en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, hi ha una cançó dels americans Ray Earth que es titula Dreamer i que no és de les més conegudes, i per això m'agradaria compartir-la amb els Cocos. La podries posar al programa? Moltes gràcies. Doncs mira, ja està sonant. I a més per primera vegada. És de 1968 i ells, els Ray Earth, eren americans, sí. De Detroit, concretament.

0: rosas rojas.
1: Rosas rojas a ti. Te he comprado esta noche.
0: Una cançó recurrent en la història d'aquest programa.
1: Sabes muy bien.
0: Se'n recorda d'ella molta gent.
1: Lo que quiero de ti.
0: El cantant i actor Massimo Ranieri, nascut a Santa Lucía, Nàpols, ara té 75 anys. Massimo Ranieri. Bueno, la cançó és del 1970.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Però m'heu portat el piano avui? On és? On és el piano, que no el sento? A veure... Ah, sí, aquí està, aquí està. A través de 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també per la tele en simultani, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. No, tampoc a l'estiu. Estarem amb tu, com sempre hem fet històricament. Perquè, a més, a l'estiu ens descobreixen sempre molts oients que la resta de l'any, per diversos motius, no tenen tant de temps per escoltar la ràdio. La teva vella amiga de sempre. Per cert, que fa un moment escoltàvem a Carly Simon i avui, com a meva especial, voldria posar-vos una del que va ser parella, sobretot sentimental, però també en alguna ocasió artística, de Carly. Un dels cantautors que m'ha agradat sempre més, James Taylor, amb una cançó que aquí no va sonar gaire, però jo em sembla que us agradarà, que es diu How Sweet It Is To Be Loved By You. És a dir, que dolç és ser estimat per tu. James Taylor la va publicar el 1975, però era original de Marvin Gaye, de principis dels anys 60. I va comptar, perquè llavors era encara matrimoni, amb la col·laboració de la seva dona, Carly Simon, que li va fer les veus.

0: Thank you, baby. Oh, yes.
1: How sweet it is to be loved by you.
2: How sweet it is to be loved by you.
1: How sweet it is to be loved by you.
2: K2 és ser estimat per tu. James Taylor versionant una cançó original de Marvin Gaye de principis dels 60 al 1975 amb la col·laboració de la seva dona aleshores, Carly Simon, fent-li veus. Que dolç és ser estimat per tu. En realitat el que volem tots és això, que ens estimin, oi que sí? També els que fem ràdio, però també volem moltes més coses. Almenys ho intentem, que aquí t'hi trobis a gust, que recomanis el programa als teus amics, coneguts i familiars. No ens podem queixar gens. Això porta en antena moltíssims més anys dels que ens vam imaginar quan vam començar el llunyà octubre del 93. I cada vegada en som més i rebem més correus aquí a cocodrilclub@gmail.com. Des de Barcelona m'escriu la Lídia Molina, que em diu: Albert, ja tinc les entrades per anar al Liceu a veure el concert del Consorcio. M'agraden des que eren mocedades, per això et demano adiós, amor, que fa molts anys que no escolto. Patons. Sí, el concert es diu De Mocedades al Consorcio el 17 de juliol, divendres, a 2:15 de 9 del vespre, al Liceu de Barcelona. La cançó que ens demanes és de 1973.

0: No és de les més famoses, però la Lídia s'han recordat d'ella. La Lídia Molina de Barcelona, que ja té les seves entrades per al concert de Mocedades. Bueno, de Mocedades al Consorci, es diu. Per al pròxim 17 de juliol a les 20:30 al Liceu de Barcelona. I ara una raresa d'aquelles que ens agraden i que ens fa arribar en Carlos Muñoz Muriedas. Gràcies, Carlos, perquè no teníem ni idea de que el gran actor espanyol José Luis López Vázquez cantés. I ho va fer a la banda sonora d'una pel·lícula de 1971 anomenada Black Story, dirigida per Pedro Lazaga. Era una comèdia negra, una autèntica raresa insòlita del cinema espanyol. Canta José Luis López Vázquez.
1: Un hombre soy de gran valor.

0: diversión.
1: Doncs no ho va fer gens malament, José Luis López Vázquez. Gràcies per aquesta anècdota. Amic Carlos, Carlos Muñoz Muriedas. Algú va dir, tots els finals també són inicis, només que en aquell moment no ho sabem.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, se está bien con la radio.
3: Cocodril Club, amb el

quina gràcia. Quants anys feia que no sentíem aquest Más Sexy. Ha estat gràcies a l'amic Josep Lluís, que ens escolta i escriu des de Sabadell. Què passa?

Curiós, no? Sexy en l'autonomia, sexy en l'estatut. És que era 1980, temps de transició. Ens diuen Josep Lluís, hola Albert, te'n recordes del grup Koz? Mira, ja estan sonant. Fa molts anys que t'escolto, però no he sentit mai les seves cançons al Coco. Doncs tens raó. Diu, el más sexy i les xiques són guerreres, m'encantaven. Diu en Josep Lluís, quan van sortir flipàvem aquestes cançons. Clar, que era molt jove. Gràcies, Josep Lluís. Doncs sí, Koz van ser pioners del rock espanyol dur i des de Madrid, que són les van formar, i per cert, segueixen actius.

0: Van ser dels pioners en fer rock espanyol a principis dels anys 80 des de Madrid. Es diuen Cof. Les xiques són guerreres i abans Más Sexy, les seves cançons més famoses, que ens ha demanat l'amic Josep Lluís des de Sabadell.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: I ho penso fer tot l'estiu. No tanquem per vacances. Vagis on vagis. I amb qui vagis, siguis on siguis, quan et vingui de gust, quan et vagi bé, pots escoltar-nos en diferit a qualsevol lloc del món. Íntegrament o per fragments, o descarregar els arxius i portar-los amb tu quan vagis en avió, quan condueixes, quan passeges, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com, entre d'altres llocs. Ara, des de Lleida, la Gemma Castillo ens diu: hola, Albert, no va ser gaire coneguda, però tinc un bon record d'una cançó anomenada Servicio Especial. No recordo quin grup la cantava, però estic segura, per diversos motius, que va sortir el 1984. Espero que la localitzis i moltes gràcies. Doncs sí, perquè en el seu moment va sonar bastant, tot i que després ja no us heu recordat mai més d'ella. Per si t'interessa, el grup era Platino. Un grup de València. Sí, Gemma. El disc va sortir el 1984.

0: servicio especial.
1: Un servicio especial.
0: Bueno, el protagonista de la cançó no ens diu si finalment aconsegueix aquest servei tan especial. Des de València, el grup Platino.
1: Necesito esta noche.
0: Servicio especial.
1: Un servicio especial.
0: La cançó de la Gemma Castillo, de Lleida, on cada vegada tenim més amics.
1: Algo nada
0: vulgar. Sí, del 1984.
1: Necesito esta noche.
0: Però amb aquella immediatesa que només dona la ràdio, anem al 1972, perquè així ens ho demana des de Tarragona en Carles Miranda. Bueno, ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. En Carles Miranda de Tarragona diu: molt bé, Albert, fas l'únic programa on podem recordar peces molt bones d'abans. Per exemple, la que jo et demano, All the Way from to Memphis, o dels Mott the Hoople. Què et sembla? Em sembla que tens molt bona memòria i molt bon gust. Això és una, per mi, almenys, és una disfrutada. Però no sóc l'únic, eh? Per exemple, el gran David Bowie adorava aquesta banda Mott the Hoople, que són britànics, i fins i tot Bowie els hi va escriure alguna cançó. Aquesta que tu dius, All the Way from to Memphis, és a dir, des de Memphis, va sortir el 1972.

0: Aquesta era la música de la banda Mott the Hoople. El seu èxit més important, tot i que aquí no va sonar gaire, All the Way from to Memphis, des de Memphis i des del 1972. Britànics. Els ha recordat l'amic Carles Miranda, des de Tarragona. Què tal, Tarragona? I els habituals, ja sabeu que ens agrada marxar ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar. Una, sí, de qualsevol dècada, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però molts altres oients la recordaran. I digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet la Vicky Leiva des de Barcelona, que ens diu... F.R. David va triomfar en Wars. Sí, certament. Una cançó que per molts cocos és més que una bona cançó, és tot un himne, perquè van començar a estimar la música quan ella va sortir, el 1983.

Words, paraules, és un himne atemporal que va aconseguir capturar la frustració i vulnerabilitat que sentim a l'intentar expressar amor. Ai, a vegades les coses són tan complicades. El seu intèrpret F.R. David, com ens diu la Vicky, va tenir altres èxits, però menors, com un que es deia, igual que el de John Miles, però que no té res a veure, senzillament Music.

0: Però tot això ve perquè la Vicky vol reivindicar Sahara Night de 1986, aquesta nit sahariana. Ara F.R. David té 79 anys. Sí, és francès, però d'origen tunisià. Va nascut a Tunísia. La music dels Cotos, com sempre, al teu costat. Gràcies per el teu correu, Vicky, que per cert ens diu que la seva discoteca preferida era Camelot, al costat de la plaça Urquinaona de Barcelona. Doncs tens raó, no va ser tan famosa com Gors, però Sahara Night també era molt agradable. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda. Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Salvador Brutons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams, amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar a José, un home de 58 anys, desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa, pantalons, pirates blancs, duia unes ulleres graduades i podria estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu parador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre d'Alt Rendiment, el CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09 hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades. Des de primera hora del matí, la mínima no ha baixat dels 23,1 graus registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació de xafogor persistent durant tot el dia. I el restaurant Masia Can Ammaier és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency for Horeca, en una iniciativa finançada per la Unió Europea, desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

sintonia con Flasca.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda. Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Salvador Bortons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar a José, un home de 58 anys, desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa, pantalons, pirates blancs, duia unes ulleres graduades i podia estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu parador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre d'Alt Rendiment, el CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09 hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades des de primera hora del matí. La mínima no ha baixat dels 23,1 graus registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació de xafogor persistent durant tot el dia. I el restaurant Masia Can Ametller és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency for Horeca, en una iniciativa finançada per la Unió Europea, desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh

Passen 3 minuts de les 12 i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui es farà un programa especial. No hi ha cap convidat. Però, en canvi, sí que parlem de tots els convidats que han vingut durant la temporada 25-26, perquè aquest és l'últim programa d'aquesta temporada. Mireu, abans de tot, us poso una mica en situació amb la humilia. Germans, preguem pel futur de les arts escèniques a Sant Cugat del Vallès. Benvinguts, germans, en les arts escèniques. Acabem aquesta temporada de Molta Comèdia, on hem tingut ocasió de parlar amb moltíssimes persones que abans ja comentava. I començarà una nova temporada al mes de setembre amb unes perspectives que espero que siguin absolutament favorables i positives per les arts escèniques. I per què ho dic? Doncs perquè si no hi ha novetat, al mes d'octubre, a finals del mes d'octubre o a principi de novembre, el Teatre de la Unió ja es presentarà amb una funció, és a dir, amb una espècie de funció que en diuen càsting, i aquest càsting serà dedicat a l'obra Terra Baixa, on hi participaran moltes de les companyies amateurs de la ciutat i potser també algun o alguna actor o actriu professional. Això voldrà dir que a partir d'aquest mes d'octubre-novembre, sobretot a partir de l'any 2027, el Teatre de Sant Cugat tindrà dos espais molt interessants. Un seria el Teatre Auditori Emma Vilassau Sant Cugat i l'altre el Teatre del Centre Cultural La Unió. Això voldrà dir que es podran fer moltes coses simultàniament, cosa que ara no es podia. Això voldrà dir que, per tant, serà també difícil, en segons quins casos, pels programadors, tenint en compte que tota la programació serà feta des de l'Ajuntament, és a dir, des de l'Ajuntament, des de l'entitat derivada de l'Ajuntament dedicada a les arts escèniques. I, per tant, jo demanaria, sobretot, que no hi hagués aquesta coincidència entre un mateix tipus d'art escènica el mateix dia amb un teatre i amb l'altre. Que el divendres hi hagi teatre al Teatre d'Emma Vilassau i que, en canvi, hi hagi dansa, per exemple, al Teatre de la Unió. I així el dissabte, i així el diumenge, i així els dies que sigui de la setmana. Però, per tant, germans, com ho deia abans, parguem per aquest futur de les arts escèniques, que això podeu... Suposam també que hi haurà també una altra situació, i és que el Teatre de Mirassol continuarà funcionant. I de moment deixem-ho aquí, perquè em sembla no hi ha perspectives immediates a curt plaç, a part de la nau de Valldoreix, però la nau de Valldoreix està controlada per la MD de Valldoreix, com és lògic, o el Casino de la Floresta, que té unes condicions només utilitzables durant una temporada curta de l'any. En fi, en qualsevol cas, benvinguts, germans, confiem que el futur de les arts escèniques de Sant Cugat, a partir d'ara, sigui molt millor. I, per tant, com sempre, demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén.

Lo tuyo es puro teatro, diu la Lupe, amb aquesta cançó fabulosa que sempre m'agrada posar, perquè sempre reprodueix aquesta idea que a vegades en tinc, i lo tuyo es puro teatro. Mireu, la temporada que ha acabat ara, la temporada d'aquest programa, ha tingut 40 programes. És a dir, per ser més exactes, 39, perquè hi va haver un d'aquests programes que estava ja preparat, que era el dia 12 de febrer, que estava dedicat, primer, a un homenatge a la ràdio en el seu dia mundial, i després tenien que venir persones de Valldoreix i també estava prevista una entrevista telefònica amb l'actor Lluís Soler, que anava a interpretar La tempestat de William Shakespeare al Teatre Auditori. Però va ser aquell dia que hi havia molt de vent, molt de vent, molt de vent, i la perspectiva va ser anul·lar el programa i deixar-ho per una altra vegada. El que passa que Lluís Soler ja havia fet l'obra i no es podia tornar a repetir. Però dintre d'aquest apartat de teatre, que és el primer que en parlaré, de les entrevistes sobre teatre, jo vull recordar que aquest programa té una idea molt clara, i comença quan comença el programa, sempre ho dic, que és les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. I, per tant, dintre de la gent que pot arribar a venir aquí a ser entrevistada i a parlar dels seus projectes i del que farà i el que deixarà de fer, m'agrada sempre que hi hagi un equilibri entre els, diguem-ne, teatres professional i el teatre que no ho és. I a part d'això, evidentment, que hi pugui participar persones que en puguin parlar. Per exemple, una de les entrevistes que es va fer al principi de tot de la temporada va ser amb l'antic programador del Teatre Auditori, Emma Vilassau, Gela Patrick Fanon, que, evidentment. I després va haver-hi una segona entrevista que va sortir altra vegada amb Gela Patrick Fanon, en aquest cas amb la directora actual del teatre, Maria Farriol, per parlar de la temporada que començarà ara, el mes de setembre. També, dintre del que podien dir doncs, teatre professional, vam tindre una entrevista amb en Jordi Bosch, que presentava una obra extraordinària, i també vam tindre una entrevista amb l'Oriol Brogi, en aquest cas telefònica, i aquest mateix dia l'Oriol Brogi parlava d'una obra de Shakespeare, i vam tenir amb nosaltres Josep Maria Jaumà, que és un gran entès a l'obra Shakespeare, ha tingut una a la Universitat Autònoma, ha fet molts anys una assignatura dedicada a Shakespeare, literatura anglesa, i també va tenir amb ell per comentar-ho. Després vam tenir aquí a la Nessa Vidal Rafaga, l'actriu que és molt coneguda en aquest moment pel programa Polònia, en què fa dos personatges sensacionals, que són la regidora del programa, per una banda, i després també fa una imitació perfecta d'Elisabel Orriols, l'alcaldessa de Ripoll. Dintre de la línia d'actors o d'actrius i de directors o d'autors de teatre professional, vam tenir també en Carles Martínez. Després també ens va venir a visitar, en un altre moment, en Josep Maria Pou, en aquest cas també per telèfon. Després l'Àngels Gunyalons, que torna aquesta temporada que ve i que en aquell moment va venir per fer un personatge fantàstic dintre d'una obra també d'en Josep Maria de Sagarra. També van tenir una entrevista telefònica amb en Pol López. I una personal va ser molt llarga perquè era amb la Sílvia Munt a partir de tota la seva carrera i sobretot perquè havia obtingut aquella, feia molt pocs dies, el Premi d'Honor del cinema català. I en aquest cas va ser una entrevista en la que ella només va parlar de les últimes feines que fa, que estan dedicades més aviat al cinema, sinó també de tot el que havia fet amb teatre i també tot el que havia fet amb televisió, que déu-n'hi-do. Després, seguint amb aquesta línia, van tenir la Gisela Figueres, que Gisela Figueres és una actriu que jo considero que és com una professional, no només amateur, sinó que és una professional total. I també vam tenir una llarga entrevista telefònica amb l'Oriol Pla i Solina, que venia doncs, a fer una obra seva i d'un company
aquí al Teatre Auditori, però que havia acabat de guanyar el Premi Internacional Netflix per una sèrie molt interessant. També va venir, com és natural, perquè dintre de la seva activitat, aquesta del teatre o de les arts escèniques és fonamental, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, i l'Anna Castells, que és la cap del Servei de Cultura de l'Ajuntament. Una altra de les entrevistes llargues importants va ser amb en Joel Joan. En Joel Joan, que va venir al Teatre Auditori a fer un monòleg, jo vaig dir que no era un monòleg, sinó que era algú més, a partir de l'obra de Chekhov, L'oncle Vania, on interpretava 8 personatges. I dic que interpretava, no era un monòleg, sinó perquè realment ell anava creant, des del punt de vista, no hi ha només de les veus, sinó també corporal, els diferents personatges que sortien a l'obra, els més importants de l'obra de Chekhov. I dintre d'aquesta línia d'actors i d'actrius, després passant a el que podríem considerar teatre amateur, tot i que això també és molt discutible, vam tenir una visita de tots els grups que estan fent teatre amateur, els grups que fan més de forma regular obres aquí a Sant Cugat, o a Valloreix, o a la Floresta, o a Mirasol. Així vam tenir la Trini Escriuela i en Rafa Ucero, que van parlar des de la seva presentació de que havien preparat tota la programació que anava a fer el grup que ells porten, que és el grup de teatre Espiral. També vam tenir aquí també amb nosaltres el Pere Pastor i el Ricard Mariner del Mirasol Teatre, després també en Pep Ordoña de Xoc Teatre, després també la Dolors Vilalassau i en Ramon Sauló, que venien a parlar del 25è aniversari de Pedra i Sang i de totes les coses que es farien per poder celebrar-ho, en aquest cas un tipus d'obra que està ja arrelada totalment aquí a Sant Cugat, tots els Nadals. I després també ens van venir el Pere Arroyo, la Mercè Florentí i la Tina Labrador i en Ferran de Juan, de la companyia Fila Zero del Teatre de la Unió, és a dir, de la Societat Coral de la Unió, no del teatre, sinó de la Societat Coral de la Unió. Després també es van venir de la Floresta, en Carlos Tejedor com a director i el José Neira com a actor i la Berta García com a escenògrafa d'una obra que estaven preparant per representar, encara que la van representar també al Teatre de Mirasol, que és l'únic lloc que tenim per poder-ho fer. Després també vam tenir en Josep Sala i en Ricard Carbonell, que venien també des del Teatre de Mirasol per presentar una de les obres que es van fer en aquell moment. I després, dintre també d'aquesta part, diguéssim, de tipus amateur, l'Alada Cervant, que és la codirectora d'una obra basada en La ratonera d'Agatha Christie, i que la feien una companyia de teatre jove dels tallers de teatre Sílvia Cervant. Acompanyava la Vera Giró, que és una de les professores i les fundadores d'aquest grup, i també després vam tenir la possibilitat de parlar amb en Ferran de Juan com a sotspresident de la Societat Coral La Unió i el Mercè Serrell com a vocal, per poder comentar precisament això que deia abans al principi, que és que, efectivament, el Teatre de la Unió, si no hi ha novetat, començarà a funcionar a partir del mes d'octubre. Per acabar, vam tenir la visita de l'Àlvar Roda, d'en Joan Berlanga, de la Martina Vilassau per telèfon, d'en Xavier Tor i la Marta Gené personalment, per poder parlar de dues coses importants. La primera, una representació de Pregària de Guerra, de Mark Twain, que es va representar a la Sala Clavé de la Unió dins de la programació de la Unipau, i després un recordatori de les lectures de la Fresca, que, com sabeu, s'han anul·lat aquest any, i parlant
amb l'Alba Roda, en Joan Berlanga i en Xavier Tort, que van actuar a la primera lectura que es va fer, i amb la Marta Gené i la Martí de Vilassau, que van actuar en l'última. I això ha sigut, doncs, totes les persones que han passat per aquesta casa per parlar de teatre. O sigui que continuem.

Això que ho estàveu sentit és una peça d'en Rifri i del Niño del Che. Perquè en Francisco Contreras, el Niño del Che, el vam tenir també aquí en una entrevista, telefònica en aquest cas, quan tenia que actuar al teatre Emma Virasau. Dintre de la música amplificada de cançó o de jazz, podíem parlar d'en Pere Martínez, un cantaor però santcugatenc, o podríem parlar de Nayara Armendáriz, que és una cantant sud-americana que va actuar al pati de l'Ateneu, o també podríem parlar de l'espectacle musical extraordinari de la Passió en Vega, extraordinari des del punt de vista de presentació, de música, d'escenografia, de grup musical que l'acompanyava. I també un salt seria que va venir aquí nosaltres, Oriol Saltor, que presentava el seu nou disc, i dintre del tema més aviat jazzístic, més aviat pop, o també, al principi de tot de la programació, l'Albert Puig. L'Albert Puig, que com cada any, i aquest any també, doncs presenta el Festival de Petits Camaleons, un festival dedicat als nens petits, a les nens i les nenes petites, i que cada vegada té més èxit, fins al punt de que el cartell de grups que venen a actuar és fabulós i les durades dels concerts són més curtes, qüestió de mitja hora, i l'amplificació continua sent, a ser procurant que no sigui massa alta, però l'èxit és total, de tal forma que a hores d'ara, si no m'equivoco, pràcticament estan totes les entrades venudes per aquest festival que aquest any que ve, bueno, no, aquest any, vull dir, la temporada que ve, però aquest any serà de dos dies. També vam tenir una entrevista molt interessant amb en Joan Pau Chaves, perquè en Joan Pau Chaves és compositor, músic, teclista, però que ha fet des de fa molts anys, tota la part de direcció musical del grup Els Pets. I ells van venir, Els Pets, a fer un comiat, que a mi em fa l'efecte que de comiat en té poc, perquè em sembla que aniran continuant. També dintre de la música amplificada i música de cantautor, vam tenir una entrevista amb Eduard Gené. No us equivoqueu, jo no m'equivoco, no és Eduard Gené, un servidor de vostès, sinó Eduard Gené amb G, i que és un cantant de la zona del Cardener i que ja ha estat dues vegades amb nosaltres. Per què? Perquè estrenava un disc nou a Barcelona la setmana següent de quan va fer l'entrevista aquí. També vam tenir nosaltres en Guillem Jubany, que és el que està portant tots els concerts de jazz que es fan a la cafeteria del Teatre Auditori en aquest moment i que compleixen des de l'any 2010 que s'està fent allà. I aquest any doncs, hi haurà una celebració següent especial amb gent molt important. També va venir el Toni Ramon i la Laura Torres, que són els que preparen tota la part de música o de teatre, però sobretot de música, a l'Ateneu de Sant Cugat, i ens van explicar tota la temporada fins al mes de juny, fins ara mateix, fins fa poc temps. I també va venir la Tanit Navarro, una cantant i una musicòloga, que va tenir una actuació des del punt de vista d'explicació de la seva gestió i del seu estudi de dins d'un tipus determinat de música, que seria a partir de la música d'arrel mediterrània, també, i també sud-americana. I continuem amb un altre apartat. Endavant!

Això que escoltàvem és del principi del segon temps del concert per a piano de Rachmaninoff, que va interpretar aquí al teatre en Lluís Rodríguez Salvà i que va estar aquí en el programa acompanyat del director i del compositor Salvador Brotons per poder parlar-ne. Va ser un concert fantàstic i realment una entrevista molt interessant perquè tot el que va dir, sobretot explicar de la seva carrera, de la seva evolució. També va venir dins de l'àmbit d'aquesta música clàssica la Júlia Ferrés Llongueras, soprano que se'n cubetenca, per explicar tota la seva gira que anava a començar i que començava per Alemanya, continuava per Itàlia i tornava aquí a Catalunya. I aquest moviment passava de diferents grups i a partir de quartet, a partir de guitarra o a partir de gran orquestra, en aquest cas el de la de Barcelona. També ens va vingut en Josep Ferrer, director artístic en aquest moment i fundador, un dels fundadors de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, per explicar un projecte de la novena de Beethoven que l'orquestra ha estat interpretant i seguirà interpretant fins al mes d'octubre. Va començar l'any passat, està pràcticament quasi un any interpretant la novena d'octubre per diferents llocs, entre ells el Palau de la Música de Barcelona, aquesta ja l'ha fet. També va estar aquí amb nosaltres en Gerard Claret, en aquest cas com a director, com a propulsor, com a generador i mantenidor de l'Orquestra Dilatants de Catalunya, que és aquesta orquestra formada per persones que no estan exercint com a professionals de música, han estudiat música en el seu moment, però es reuneixen per poder gaudir d'una cosa que els interessa molt. I va venir per fer un concert, que era un concert també amb cors, amb corals, i l'estrena d'una obra d'una compositora nord-americana. Amb aquest concert el dirigia Meritxell Tarragó, que també va estar aquí amb nosaltres, que a la vegada està dirigint tres grups corals de tot Catalunya, i també la Núria Serra, que és una de les cantants del grup de l'Harmonia de Vall d'Oreix, i en Keu Rejat, que és un dels directius d'aquesta fundació. També va estar amb nosaltres, dintre l'àmbit de la música clàssica, en Jorge Juan Morata, el tenor, i a la vegada un dels creadors de l'ensemble d'aquí de Sant Cugat, i la Cati Elsin, que és oboista, que és flautista, que és toca diferents instruments, i també ens va visitar en una curta estada aquí a Sant Cugat per fer una classe magistral al Conservatori Victòria dels Àngels, el guitarrista Jaume Torrent. És guitarra i compositor. Guitarra i compositor que ha actuat per tot el món, sobretot últimament, els últims anys, per als Estats Units, i que té una quantitat d'obra extraordinària, a part d'una qualitat interpretativa per recordar. També venim nosaltres aquí per poder parlar de segons quin tipus de percussions, la Cristina Campmany, d'aquí de Cultura, que va presentar amb l'Albert Olivés de Joventuts Musicals aquests concerts que es fan de cambra en llocs que no són els habituals. Des d'una biblioteca, passant per la Casa Imat, o per la Grau Garriga, o sigui, fer un tipus de concert en uns espais que no són els habituals. Després també vam tenir la visita de Miquel Massana Cogul, director de la Cobla de Sant Jordi, ciutat de Barcelona, que col·labora habitualment amb la Lira, però que en aquest cas venia per col·laborar amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat en un concert de música catalana d'autors que habitualment han sigut més coneguts com a compositors de cobla, però que, a més, tenien una obra clàssica extraordinària. I també van tenir aquí en Carles Marigó, com a compositor que estrenava mundialment el seu concert per a piano amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, i que ens va fer una explicació d'un tipus d'activitat amb Marigó que no només que interpreta partint d'una base estrictament
clàssica, sinó que introdueix elements de tipus jazzístic, elements de tipus doncs, de música sud-americana, amb un intent de fer això, una diferència entre la creació de la música que en diem clàssica per entendre'ns, però que en definitiva és contemporània. I per acabar amb aquesta branca de música clàssica, incloent també la sardana, vam tenir el tenora potser que fa més anys que està a la cobla juvenívola, Valentí Maimó, que intervindrà en el concert que es farà aquest divendres que ve aquí al claustre del monestir, i que a més de ser tenora i d'intèrpret de música, és un rapsoda i un actor bastant reconegut en diferents àmbits. I continuem amb això, que encara n'hi ha una mica més.

Mamma mia, mamma mia. Bueno, a veure, jo he fet una separació que no crec que sigui, en fi, acceptable, sí, que és òpera i musicals. I per què dic òpera i musicals? Perquè el senyor Richard Wagner, en el seu moment, va dir que l'òpera era l'espectacle total. Perquè, clar, no es tracta només de cantar, es tracta també d'escenificar, d'actuar. O sigui, els que estan cantant a l'òpera fan uns papers determinats i, per tant, tenen que representar aquells personatges. I no s'acaben si canten molt bé o no canten molt bé, sinó que s'han de moure bé, també, i han de ser en moments dramàtics o en moments no tant, etc. I jo penso que amb els musicals passa exactament el mateix. El musical també és una història, i una història determinada, i el que passa és que els actors i les actrius ballen, canten, es mouen. La diferència, potser, amb l'òpera és que, generalment, evident, a l'òpera no ballen. I si balla algú, no són els que estan cantant. Bueno, doncs, dintre d'aquest apartat, vam tenir la sort de poder parlar amb la Gina Gonfaus, que va venir a fer aquí a Sant Cugat, a la Mamma Mia, que feia el paper de la Sophie, de la jove, de la filla. I la Gina Gonfaus ens va explicar molt bé la quantitat d'anys que portava. Portava 3 anys fent aquesta obra, i el que havia suposat per ella des del punt de vista professional, i no només professional, sinó també de tipus, doncs, personal. Mamma Mia és un musical a partir de la música d'ABBA, com ja sabeu tothom, però tindria que veure la formació. Va estar 14, va fer 14 funcions a Sant Cugat, va ser una de les, dels hits de la temporada del Teatre Auditori, i aquestes 14 funcions, 12 van estar absolutament exaurides i 2 gairebé exaurides. Després, dintre d'aquest àmbit de l'òpera i musicals, vam tenir a la Belén Barenys, que actuava en un musical més petit, amb un títol realment especial, perquè es deia Del fàndom al troleig, una sàtira del bla, bla, bla. Una obra jove, una obra escrita per una altra autora femenina, una obra que tenia una certa dificultat per poder entendre segons què. Em refereixo a segons quin tipus de llenguatge, perquè utilitzava un argot, que és l'argot habitual, que pot haver-hi en qualsevol barri i en qualsevol lloc de Catalunya, però que dintre de l'escenari alternava la música, alternava la cançó i alternava el ball amb el teatre pur i dur. I també vam tenir aquí la visita d'en Marcel Gargori, en aquest cas ell, que és periodista, però que venia per presentar una de les últimes produccions que ha fet a partir d'òpera i a partir d'un personatge com la cantant potser més coneguda, potser més famosa i sobretot la més representativa de les cantants d'òpera, perquè era una cantant que va superar tots els aspectes estrictament musicals per convertir-se en una altra cosa. I aquesta presentació que havia fet el Marcel Gargori era una presentació on hi havia orquestra, on hi havia cantants, 2 sopranos i una mezzo-soprano, perquè es tractava de Maria Callas. I Maria Callas va fer-ho tot. I el diu, va fer-ho tot, em refereixo que va fer les 2 tessitures, les de soprano i les de mezzo, i a més amb un èxit absolut. Després va venir també aquí amb nosaltres el tenor Marc Sala, amb dos vegades. I la primera, perquè ell interpretava un personatge de l'òpera Norma, que s'havia de representar aquí, feia un personatge de l'òpera Norma, i la segona perquè presentava el primer concert benèfic de la seva entitat a Pròpera, i venia acompanyat de la soprano santcugatenca Laura Brasó, que en aquest moment està actuant per tota Europa. I aquesta presentació va ser, doncs, explicant tot el tipus de
fragments, o sigui, àries, duets, coral, quartets de diferents òperes, les més significatives i potser les més conegudes, però amb la particularitat que amb aquest acte hi hauria en Josep Carreras, que aquí va ser-hi, i en Josep Carreras perquè tot el benefici que es feia d'aquest acte anava dirigit a la seva fundació benèfica contra la leucèmia. També vam tenir a dintre d'aquest capítol, òpera i musicals, l'Àngel Llàcer. Bé, a veure, l'Àngel Llàcer és evident que és actor, que és cantant, que és ballarí. Ella em va dir que no ho era de ballarí, però jo crec que sí, perquè ho ha fet. I, a més, en aquest cas, es podíem situar en aquest de musicals perquè s'ha confirmat que la temporada que ha de començar al mes de setembre, doncs fins al mes de gener, es repetirà, tornarà altra vegada al Petit Príncep, que és una producció d'ell i del Manu Guix, i que ell tornarà a actuar en el paper que havia fet al principi de tot. Aquesta és una obra que fa 13 anys que s'està representant i que tornaria a actuar amb aquesta obra, i per tant, doncs, jo l'he situat dintre d'aquest aspecte d'òpera i musicals. I també, seguint amb la línia de musicals, també vam fer una entrevista amb Alba Serrano, que era la protagonista principal d'un musical dirigit a nens i nenes a partir de 4 anys, que és El fil invisible, i que va tenir molt èxit, va estar absolutament, doncs, ple, exaudida de les localitats, i ella va explicar també perfectament quina era la seva vinculació amb aquesta obra des de feia ja un parell d'anys. I continuem, perquè hi ha moltes més coses endavant.

puedo escribir los versos más tristes esta noche. Aquest és un poema, de Pablo Neruda, i en aquest cas el que hem posat és la versió que va fer en el seu moment el cantant i compositor argentí Alberto Cortés, i amb un títol, Poema 20, perquè efectivament és un llibre de poemes numerat, el de Pablo Neruda. I per què hem posat aquesta música i per què parlem de poemes? Doncs perquè he fet un petit apartat, molt petit, sobre poesia o monòlegs. Sobre poesia perquè l'entrevista amb en Jordi Bosch, que vam parlar de l'obra Mort d'un comediant que ell anava a interpretar, a la vegada també vam parlar de la direcció del seu espectacle, un espectacle dintre de la inauguració del 25è Festival Nacional de Poesia de Catalunya, que es fa aquí, que va titular L'humor i la festa. I amb aquest humor i la festa, amb aquesta poesia, interpretaven Emma Vilassau, Marc Bosch, el Jordi Boixaderes i la Júlia Bonjoc. I a més s'acompanyaven amb un grup de jazz, que és el 5.0 clock, o sigui, 5 o clock, 5 en punt. I en Bosch, que no dirigim molts d'aquests espectacles de poesia, doncs també en aquest cas doncs, estava interessat en poder explicar què és el que posarien, i el que van posar van ser poemes, però dintre d'això, de l'humor. O sigui, poemes humorístics que no són massa habituals. I dintre d'aquest apartat, també volia parlar de l'entrevista que li van fer a la Marta Pontnou, que era una de les dues persones que estaven a punt de fer la seva actuació al Teatre Auditori amb un espectacle amb un títol interessant dintre del Dia Mundial de la Dona, que és La Xona Show. I per què em va agradar això? Perquè ella era una persona molt lluitadora i va coincidir aquell dia amb la Caterina Lar i la Gisela Figueres, i va ser molt interessant veure les tres dones, en aquest cas amb orígens diferents, edats diferents, com coincidien bastant amb segons quins aspectes. La Marta Pontnou ho feia aquest espectacle amb la Laura Fa i va tindre un èxit bastant gran amb un petit problema, i és que el tipus de monòleg, qualsevol monòleg, sempre necessita la col·laboració del públic. I en aquest cas la col·laboració del públic no va ser com la buscaven les dues, la Marta Pontnou i la seva companya, com la buscaven aquell dia, realment no la van trobar. Però bé, aquest és un altre tema. I continuem.

només la clàssica, no només la moderna, no, una mica de tot. Perquè una de les persones que va venir per parlar de dansa va ser Caterina Lal, que abans comentava amb aquesta participació on hi havia la Marta Portnou. I la Caterina Lal és la directora de l'IT Dansa, l'Institut del Teatre de Dansa, des de que es va crear, des de que es va fundar, i que cada any, des de fa bastants anys, venen aquí al Teatre Auditori per fer funcions per a escoles i instituts durant el dimecres, dijous i divendres, i el dissabte a la tarda, hi ha una funció oberta al públic. I la Caterin, des de fa molt temps, sempre ens visita, ens explica com està la situació dintre de l'Institut del Teatre i dintre de la dansa, i en aquest cas va col·laborar. Però també vam tenir la col·laboració amb una altra dels programes, de la Sofia Roma, de l'escola Laura Esteve, i la Eva Peñuela, de l'escola Sant Cugat, les dues, com veieu, d'escoles de dansa, que aquí a Sant Cugat n'hi ha, com a mínim, si no m'equivoco, 12, de diferents estils. Jo diria que en aquest moment el que hi ha de les escoles és que poden fer dansa clàssica, poden fer hip-hop, poden fer rap, poden fer moltíssimes coses. Moltíssimes coses. I em van venir per explicar què preparàvem pel Dia Mundial de la Dansa, bàsicament amb una sèrie d'actes pels carrers, però sobretot els situats al Parc Ramon Barnils. I ens van explicar una mica totes les activitats previstes i sobretot la situació en aquest moment de la dansa. Vam tenir una entrevista també molt interessant, llarga, encara que era telefònica, amb una gran, gran, gran, jo penso, persona dintre de la dansa, i no la voldria situar només en la dansa flamenca, que és Maria Pagès. Bé, es diu Maria Pagès perquè el seu pare era de Menorca, però ella, des de sempre, de Sevilla, doncs es diu Pagès. I Maria Pagès va explicar molt a fons l'espectacle que preparava, que es feia al Teatre Auditori, de Xeresade, a partir de l'obra de Xeresade, dels contes de Xeresade, que és una obra múltiple, una obra amb moltíssima gent, i en aquest cas amb un grup extraordinari de bailaores, amb una conjunció diferent, i també amb un text diferent en el que ella, la Maria Pagès, havia participat, i havia participat com a directora, com a bailaora, com a incurs participant amb el text que s'havia fet i amb un projecte de formació extraordinari que tenen a Madrid. I jo recomano que, si teniu ocasió, recupereu el podcast d'aquí, de Cugatcat. Es pot recuperar qualsevol d'aquestes entrevistes, i aquesta ho recomano perquè és molt, molt, molt interessant. I després, relativament fa poc, vam tenir la visita d'en Lluc Fruitós. En Lluc Fruitós, el fundador dels germans del Brodes Bros. I el Lluc Fruitós va venir perquè havíem parlat prèviament d'una novetat que trobo molt, molt, molt interessant, i va venir acompanyat de l'Alba León Pipó i del Martí Salvatella, dels bastoners de Sant Cugat, perquè els Brodes Bros, i en cas el Lluc, ha estat preparant una coreografia especial que estarà basada, que estarà pensada a partir de lo que és els moviments dels bastoners. I això és tot dintre de la dansa. I anem-se'n.

Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Us he posat aquesta cançó, tu m'acostumbraste, perquè en dos dels programes ja he fet una espècie com de, com ho diguem, un estudi, un repàs lingüístic i formal de cançons de bolero, sobretot. I, a més, em vaig fer una altra d'una cançó del Bad Bunny, que el Bad Bunny va venir a Barcelona, i justament la setmana abans jo vaig fer el comentari d'una cançó que és Titi me preguntó. I per què vaig fer aquest comentari? Perquè vaig lligar-ho amb aquests boleros que deien molts antics, amb la diferència de la forma d'expressar-ho, però el contingut és igual, que és un contingut masclista absolut, total. I el Titi me preguntó, a més és curiós confirmar que allò que jo vaig dir en el seu moment, resulta que ara hi ha una obra de teatre que s'estrenarà aviat, on està basada precisament, és una comparació entre una obra de teatre i el contingut, que és el Don Giovanni, l'òpera de Mozart, Don Giovanni, el Don Juan, i el que diu el Bad Bunny amb aquesta cançó de Titi me preguntó. Ja veus, o sigui que vaig anticipar, i no ho sabia. I endavant.

Has dibuixat aquesta sardana, que és Maria Rosa d'Enric Ortí, que va estar interpretada per la Cobla Jovenívola de Sabadell. Per què? Perquè demà divendres, a les 21:30, al segon dels concerts de les nits de música al claustre, present amb aquesta cobla, la Jovenívola de Sabadell, que repassarà en el seu 50è aniversari una selecció històrica del seu repertori presentada per Joan Teixidor i dirigida per Jordi Figueró. I ara ja us deixo amb la música final. I quina podia ser una música final que resulta que jo, doncs, podria... Pues una cançó de comiat. Cançó de comiat perquè aquest és l'últim programa i aquest últim programa, com és evident, doncs vaig a despedir. I com ho faig? Ho faig amb una cançó d'en Toldrà, Eduard Toldrà, gran compositor, dirigida per en Salvador Hurtons, gran director i, a més, director de la nostra orquestra simfònica, i cantada per aquí, per un gran tenor, Jaume Aragall. Per tant, cançó de comiat. M'acomiado de tots vosaltres. Que tingueu un bon estiu, que faci calor, però no massa, i fins al mes de setembre.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda. Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Salvador Bortons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams, amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar a José, un home de 58 anys, desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa, pantalons, pirates blancs, duia unes ulleres graduades i podia estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu parador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre d'Alt Rendiment, el CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09 hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades des de primera hora del matí. La mínima no ha baixat dels 23,1 graus registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació de xafogó persistent durant tot el dia. I el restaurant Masia Can Ammaier és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency for Horeca, en una iniciativa finançada per la Unió Europea, desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 90.